0: i d'on en quedaran exclosos els militants de Hezbollah. Les parts s'han emplaçat per tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per una nova ronda de negociacions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés.
0: Brussel·les suggereix a Espanya que elimini l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. La Comissió Europea assegura que els treballadors espanyols amb l'IRPF han sostingut pràcticament sols l'augment de la càrrega fiscal dels últims anys.
1: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Segons la magistrada, la terapeuta va mediar perquè l'empresari cedís una part de l'herència en vida al seu fill, que ara està acusat d'homicidi.
0: SpaceX preveu recaptar uns 75.000 milions de dòlars en la seva estrena a la borsa prevista pel 12 de juny. La companyia d'Elon Musk es prepara per protagonitzar una de les sortides als parquets més importants de la història. Segons la documentació que ha presentat el regulador de les borses dels Estats Units, es posaran a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per títol. Això significa que la valoració de SpaceX a la borsa se situarà al voltant de 1,75 bilions de dòlars. Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya a Granollers.
1: L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3CAT. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3CAT.
2: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
1: L'estudi també destaca que 3CAT és percebuda com la principal referència informativa del país.
0: Esports, Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Real Madrid si guanya les eleccions de diumenge i que té fitxat també el defensa del Liverpool Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
1: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
0: El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
1: El torneig de tenis del Roland Garros en els dobles masculins, la parella granollers Ceballos s'ha classificat per a les semifinals. En individuals, el quadre masculí s'ha classificat per a semifinals els italians Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi i s'enfrontaran per buscar un lloc a la final. Al quadre femení hi ha hagut sorpresa amb l'eliminació de la número 1 del món, Arina Sabalenka, que ha caigut davant la russa Diana Schneider. També passa a semis la polonesa Maja Hwalinska.
3: Fins aquí les notícies. Tot costa.
4: La temporada del 10.
5: Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
6: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
5: 10 temporades ja.
7: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
8: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
7: Per molts anys i que en feu molts més.
4: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
9: Aviam què passarà avui.
10: Estem a l'època equivocada, no? Yeah. On l'economia de l'atenció sembla que és el que prioritza...
11: Les coses han de durar un minut.
10: Exacte. I no en sabem més.
11: Sí que algun cop ho hem parlat.
10: Hem parlat,
11: sí. Fer algun...
12: Va, Mercè, parla-te.
13: Boníssims, eh? Vidres de la sang, eh?
14: Vidres de la sang.
9: Mites. Va molt fort, eh? Uns mites.
11: Mites,
15: què fan? De la música,
11: metal fan, aquests?
9: Metall.
11: Metall.
14: Metall.
11: Metall.
14: Metall sona millor.
9: I parlarem de la caixa forta.
14: Parlem-ne.
9: Parlem-ne de la caixa forta.
11: Que arriba el jefe. Déu vos guard.
16: I visca el Wander!

0: Les caixes fortes fa més de 4.000 anys que s'utilitzen. Ja se'n feien servir a l'antic Egipte.
1: Collons d'egipcis.
2: Mira, ja n'hi ha prou, d'aquests dels egipcis. Home, ja ho tenien tot.
0: Noi, mira, van fer molta feina.
2: Sí, ja ho veig.
0: En teniu vosaltres, de caixa forta, no?
2: Jo sí.
0: Ah, sí? I què hi guardes?
2: Hi guardo tots els estalvis d'enfeixades.
0: Ah, sí? Sí, sí, sí. I tu, Fel, en tens?
3: Sí.
0: I què hi guardes, tu?
3: Jo hi guardo la clau de la seva caixa forta.
0: On hi ha els teus estalvis?
3: On hi ha els meus estalvis, però jo guardo la clau a casa.
0: I la clau de la teva?
2: La clau de la meva,
3: la té ella amb una caixa forta, baix al graig.
2: Sí, baix.
4: No és la mateixa, no?
3: No. Perquè ell té tres caixes fortes i jo quatre.
4: Ah.
3: Perquè ha de ser en part. Okay. En un moment hi ha una que...
0: Els romans van perfeccionar la caixa forta. A les cases importants, la caixa forta era de ferro i es col·locava a l'entrada, a la vista de tothom.
5: Mm. O les pavilats tampoc eren els romans, posar noia a la vista de tothom.
0: A veure, també si està a la vista de tothom, és més fàcil que et robin i que no et vegi ningú, diguéssim. Llavors, també és veritat que normalment al costat de la caixa hi havia un esclau que la custodiava les 24 hores.
4: Ah, mira, una feina entretinguda.
0: Sí, avorridor.
4: 24 hores.
0: Arcarius, li deien, a l'encarregat de vigilar la caixa forta.
2: Ara, has de tenir molts calés a dins la caixa per tenir un paio vigilant-la tot el dia.
0: Sí. A veure, era un esclau, eh? Pel que tinc entès, cobraven molt poc els esclaus. Fins on... Vinga. Durant tota l'edat mitjana, les caixes van anar evolucionant, però el salt important es fa al segle XIX, sobretot després del gran incendi de Chicago el 1871.
2: Que ja me'n recordo.
0: Van parlar en aquest programa.
4: Ho vam cremar tot.
0: Sí.
2: Jo anava ben borratxo en aquest programa. No, sí.
0: Doncs en aquell incendi s'estén l'ús de caixes ignífugues i més resistents perquè, bueno, moltes empreses van veure com els seus estalvis i milers de documents quedaven reduïts a cendres. Es va cremar tot. A mi el que em té més fascinat és la caixa forta aquesta dels hotels. Us prometo, no conec ningú que allò qui ho fa servir, allò. Allò per què serveix? Què hi fots allà dins?
4: Home, les joies.
0: Les joies.
4: Home, i el rellotge aquell que t'has comprat de 150.000 euros el poses allà dintre?
0: Allà, i cada vegada que has de mirar l'hora has d'anar a obrir la caixa. És molt poc pràctic,
4: sí,
0: trobo.
4: Sí, és poc pràctic. Sí, però si portes calés en efectiu per les vacances, els fots allà dintre.
0: Ja.
3: La cocaïna.
0: La cocaïna.
4: També.
0: Quines vacances feu vosaltres?
2: No, però els hotels aquests, hi ha a vegades hotels que hi van aquests homes trajats, que van per feina.
0: Sí, que és veritat.
4: Que no només treballen.
0: Tots els del Mobile World Congress.
4: Ah,
2: no em sortia el nom a mi.
0: Aquests sí que fan servir la caixa forta. I el Bernús
5: també. Sí, per anar a l'espa.
0: Sí, i per tapar la prostituta de luxe.
4: Sí.
2: S'han de tapar?
0: És un detall.
4: Sí, la treus de passejar pel passadís.
0: És un detall.
2: Val.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, va, que estàs content avui, eh?
1: És que, mira, em volia posar dret i ho faré. Avui em poso dempeus.
0: Per fer la presentació...
1: Sé que la meva posició no canvia gaire, però estic dret, que la gent ho sàpiga.
0: Sí, perquè de seure en el tamboret a estar dret ha variat 3 centímetres.
1: Veieu, feia dies que esperava aquest moment, així que ara no em vinguis aquí.
0: No. L'Arnau Tordera està especialment content avui. Boig conegut o savi per conèixer?
1: Bojos coneguts. Un grup de Terrassa que va apostar per fer metall en català. Però no només això, sinó que també van arriscar-se a barrejar aquest estil de música amb la poesia. És a dir que, en efecte, són bojos de veritat. Però són bojos que han demostrat que en català es pot fer tot allò que et vulguis proposar.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Vidres a la Sang! Oh! Eloi, Albert, poseu-vos còmodes. Què heu menjat avui per esmorzar?
2: Pa amb tomàquet i fuet.
0: Pa amb tomàquet i fuet.
3: Ah, jo també.
0: Mira, és un esmorzar metalero.
3: Sí, sí, un entrepà.
2: Segurament, sí.
0: Escolta, feu metal, metall, com se n'ha de dir, d'això?
2: Metall.
0: Metall, eh?
2: Metall, sí. Metall. A casa nostra, metall.
0: I és el gènere concret que feu? Metall? Es pot definir així?
2: Nosaltres ens autodefinim com veritable negre metall mort.
0: Veritable negre metall mort. És una etiqueta... Bueno,
2: una mica pretensiós.
0: El hashtag però... és complicat.
2: Sí,
0: però és llarg.
4: Estan contents a casa. Sí.
3: És tot molt complicat.
2: Molt cofois.
0: Bé, si els oients de Catalunya Ràdio i 3CAT no és que no sé si estan preparats per aquest moment, perquè...
4: Noi.
0: És gros, el que sonarà ara.
4: Va, com va.
0: Fem-ho ràpid, traiem-ho de sobre. Així sona Vidres a la Sang amb Màrtirs.

0: podria patrocinar Joanola.
1: Totalment.
0: Hosti, no...
1: De fet, és l'esponsor somiat.
0: Tu, Eloi, ets el cantant. No et casques la veu?
1: Bé, és veritat que sí que és una tècnica exigent, però si la saps dominar d'alguna manera, doncs no té per què haver-hi cap problema. De fet, per mi és molt més exigent cantar amb veu natural.
0: Sí.
1: I molt més amb molt més factor de risc
0: de
1: patir algun tipus de lesió.
0: Ostres. Sí. Vosaltres sou de Terrassa? Com arrenca aquest grup? Com us coneixeu? Quina relació hi ha entre vosaltres? Éreu amics? Sou cosins?
2: Bé, jo anava a l'escola amb el seu germà.
0: Sí.
2: I això que vas a jugar a casa
0: del
2: teu amic,
0: del teu amic, sí.
2: I et trobes un... Duia rastes.
0: Sí.
1: Sí, bueno.
0: Ara portes el mateix pentinat que jo, perquè la gent no té idea.
1: Així ha acabat la cosa.
2: Mm-hmm. I res, bueno, així ens vam conèixer, no?
1: Sí.
2: Ja, però bueno, clar, fins que no va començar el grup van passar uns quants anys.
1: Mm. Sí, aleshores ell... Me'n recordo que quan jo tenia alguns grups en els que cantava, ell ja començava a tocar la guitarra i vaig veure-li maneres molt importants i quan vàrem fundar Vidres a la Sang amb el nostre primer bateria, vaig pensar en l'Albert perquè sabia que era un guitarra que podia realment
0: i tu, Albert,
1: donar un salt qualitatiu.
0: Mantens relació amb l'amic original, amb el seu germà? Us veieu?
2: Sí, clar. Sí.
0: No, dic, igual el germà s'ha... Que...
2: No, el germà, home, clar, de tota la vida, és un gran amic.
1: És molt més amic de...
2: El Damià, té nom.
1: Del meu germà, que no...
0: Damià.
2: Es diu Damià, té nom.
0: I per què el metal? Perquè em sap greu la pregunta, perquè a la gent que fa pop no els hi preguntem, no? Però per què?
1: Bé, de fet, estem més cansats de respondre el per què metal en català.
0: Ah.
1: Però per què metal? Doncs jo diria que la música metal, almenys a nivell personal, obeeix una mica a les ferides que un va agafant al llarg de la vida i que les integra, i que és un vehicle en el qual poder expressar totes les emocions més fortes sense fer mal a ningú.
0: I per què metal en català?
1: Aquesta no te la penso respondre.
0: No, és evident.
1: Per què no? Primer, per què no? I l'altre, perquè creiem que és la manera més honesta d'expressar-nos artísticament mitjançant la llengua que millor ens representa i que millor dominem.
0: Quina relació teníeu amb Miquel Martí Pol? Perquè el grup es diu Vidres a la Sang, que és una expressió que feia servir Miquel Martí Pol per definir la seva malaltia.
1: Correcte.
0: D'on us ve aquesta dèria per Miquel Martí Pol?
1: Bé, perquè al principi, en la decisió d'aprendre català, ens veiem una mica cohibits, perquè no teníem referents... com per agafar-nos i pensar si era realment una bona idea. I...
0: S'ha traït, no? Hi havia aquest
1: país. Sí, però esclar, practiquen un tipus de música molt més suau que el que fem nosaltres.
0: Tant.
3: Els he dit suau, i... t'han traït, eh?
0: Sí. Home, tu els sents amb ells.
4: Hi ha hagut un senyor al públic que quan ha sonat se li han obert uns ulls com taronges, però després ha cedit a la música, se li ha començat a bellugar el peu.
0: Veus?
4: I després el cap, saps?
0: Bé.
1: Això, Martí Pol. El tema és que quan el meu pare va morir, durant el procés de dol, un dia casualment em vaig trobar amb un poema que estava penjat a casa de meva mare.
0: Penjat a casa de teva mare?
1: Sí, ma mare penja poemes.
0: Ah, sí?
1: A vegades, sí, per
0: repartits
1: casa.
0: Per casa?
1: Repartits per casa,
0: hosti,
1: sí.
0: Quina pràctica tan...
3: Mira, noi, cada casa és un món, eh?
0: Està bé.
1: Sí. Sí.
0: Me l'apunto, aquest.
3: Està bé.
0: Home, millor això que no pas un pòster de David Bisbal. No?
1: Per exemple. I hi havia aquest poema, El més dur sempre guanya, que és un poema que em va colpir, em va ajudar també a racionalitzar l'absència del meu pare, i a partir d'aquí em vaig començar a interessar també per tot el llegat poètic de Martí Pol, sobretot de la tercera etapa, quan contrau la malaltia.
0: És una barreja curiosa. Metall i Miquel Martí Pol. De fet, heu dedicat, heu musicat diferents poemes de Miquel Martí Pol. M'agradaria fer un experiment, que és que l'Arnau ens llegeixi un fragment de Miquel Martí Pol i després sentirem com l'han musicat la gent de Vidres a la Sang. Arnau, sisplau.
5: Miraré de no tornar-me a perdre, ara que tinc els ulls i els llavis nets per contemplar i assaborir plàcidament la vida.
0: Vidres a la Sang.

0: Déu-n'hi-do.
1: Sona diferent que sí. Quan, quan li llegeixes a Miquel Martí Pol, no t'ho imagines així d'entrada.
2: Està bé.
1: Està bé. Està molt bé. Naixeu el 2002, Miquel Martí Pol mor el 2003. Uh-huh. No sé si el veu conèixer, veu poder-hi...
3: Personalment no. Però vaig anar al seu enterrament.
1: Mira, i ell ho coneixia de vosaltres, sabia del projecte?
3: No. Però la seva dona la vàrem conèixer. Per aquells aleshores, quan vàrem començar a ser un pèl, entre cometes, més coneguts, vaig tenir un petit contenciós amb l'ESGAE.
1: Mira.
3: Per temes...
2: Sempre està bé.
1: L'ESGAE.
4: Sempre són els mateixos.
2: Sempre està bé.
1: Però què ha de fer l'ESGAE amb en Miquel Martí Pol?
4: Ells a l'acabeu fer algú escrit.
3: El tema... veure que havíem utilitzat els seus poemes... bé, doncs jo... no vaig voler-hi tenir tractes. Me'n vaig anar a Roda de Ter. Me'n vaig espavilar per conèixer la seva dona, exposar-li el tema, demanar-li una autorització... I molt amablement em va regalar un parell de llibres, em va ensenyar el despatx on escrivia la seva obra.
1: Que xulo.
3: I me'n vaig anar molt, molt content.
1: Creus que li hauria agradat Vidres a la Sang, a Miquel Martí Pol?
3: Musicalment, segur que no.
1: No ho sabem, jo.
3: No ho sabem.
1: No sé quins gustos
3: tenia. Mai se sap, però bueno, està clar que és una música que no es correspon a la seva època i quan no has escoltat mai una música així és molt xocant i molt...
1: Sempre
3: pot ser desagradable.
1: Sempre relacionem el metall a coses dures, no? Sí. Aquesta intensitat, però també has de poder parlar de... No sé si és un prejudici, simplement, això.
3: Ho és, absolutament. Es pot parlar absolutament de tot en el metall.
1: Cançons d'amor, cançons romàntiques...
3: Per què no? Jo crec que les millors balades que s'han fet a la història venen del metall.
5: Totalment.
3: Però... per mi el metall no és res més que l'exageració de les emocions.
1: Es nota que l'Albert és el guitarra, perquè està aquí contemplant la entrevista.
2: Jo m'he pensat el baixista.
1: El baixista.
3: Perdó.
1: Alguna cosa a afegir, Albert?
6: No.
1: Què expliqueu a les lletres de Vidres a la Sang?
2: És que sí, clar, pregunta-li sobre acords.
1: És que no en sé jo d'acords de guitarra, tampoc.
6: Sí, jo cansat de parlar. Jo faig una altra cosa.
1: Tu toques la guitarra.
6: Vine, doncs vinc.
2: Que esmorzarem.
6: Home, de tocar la guitarra.
1: Després heu de tocar aquí en directe amb l'Arnau i la Laia, llavors necessitem... Hi has de ser, Albert, també. Escolta, hi has de ser. Has de Damià, podia haver vingut. El germà. Us dediqueu exclusivament a la música a dia d'avui o teniu altres feines?
6: No, bueno, jo de la música del grup no vivim, evidentment.
1: Però... No es pot viure del metall en català.
6: No.
1: Costa, eh?
6: No. Crec que no. Almenys nosaltres
2: segurament
6: no.
1: Bueno, no soneu normalment. Això té una explicació, també, o no? Perquè és un gènere que no sona normalment a les ràdios, no?
6: Sí, és cultural, no? Vull dir, aquest... A altres països està més normalitzada aquesta música. Sí.
2: Joan,
6: això diuen, eh? Tampoc...
2: En Vives, a les 7 del matí, de 7 a 8, a Catalunya Música, podria posar això.
6: Clar, sí, la gent espavilaria una mica, poder, no?
1: Despertes de cop, eh?
2: Collons,
4: no faria falta el cafè, eh?
2: Li hem de dir, li hem de dir.
1: Digues.
6: No, dono classes de guitarra, soc professor de guitarra.
1: Professor de guitarra. Sí. I tu, Eloi?
3: I jo em dedico a la producció musical, tinc un estudi de gravació.
1: Ah, molt bé. Bueno, està relacionat en el món de la música, en els dos casos, també.
3: Sí.
1: El vostre últim disc es diu Virtut del desencís, té 6 cançons. La més llarga dura 9 minuts i 16 segons.
2: És un rato.
1: És una dada sorprenent, sí. Però la més sorprenent encara és que la més curta dura 5 minuts 58 segons.
5: La curta, eh?
4: Jo he pensat 6 cançons, és poc, collons, amb el que dura.
1: No, clar.
4: Sí, sí.
1: Us costa resumir o...?
3: Absolutament. Sens dubte, no estem a l'època equivocada, no? Yeah. On l'economia de l'atenció sembla que és el que prioritza...
1: Les coses han de durar un minut, ara.
3: Exacte. I no en sabem més.
6: Sí que algun cop ho hem parlat.
3: Hem parlat, sí.
6: Ens agradaria poder fer algun tema curt, però se'ns allarguen.
3: Se'ns allarguen. Sí, no, se'ns allarguen. Som una mica plastes.
2: Va, doncs
3: sí.
2: Jo ho trobo bé.
1: Està bé.
2: Quan tothom s'acupa, vosaltres llargs.
1: Sí, home, sí.
3: Exacte.
1: Sí. En aquest últim disc també teniu una cançó que es diu Màrtirs, amb la que feu una denúncia sobre com està el món a dia d'avui.
2: Collons, s'ha de durar mitja hora llarga.
1: Sí.
3: Sí. De fet, vam fer una radiofórmula de 7 minuts, però... Però sí, originalment havia de... Encara l'hauríem d'estar component.
2: I tant.
1: És una mica parla dels pobles oprimits, no?, per la guerra. Hi ha alguna cosa que us posi especialment... de mala llet en aquest sentit?
3: Ostres, necessitaríem una mica més d'espai de programa. Sí. Però sí, en general, sobretot un tema que sempre m'ha agradat denunciar és la prepotència del món occidental respecte
1: a la resta del món.
3: I, bueno, ho he posat de manifest en textos com Els vents bufen a favor o Màrtirs, que és una mica més d'actualitat amb tot el conflicte... Bueno, conflicte amb tot el tema de la guerra...
1: Conflictes,
3: en
1: plural.
3: Sí, deixem-ho. Sí.
1: Hi ha una cosa que em fa certa gràcia, i és que vau aparèixer en un lloc on poca gent es podia imaginar, no sé ni si vosaltres mateixos. Mireu aquest vídeo, mireu això.
0: Aquest Parlament, que reivindica el metal català. I els aconsello, els recomano a tots vostès que escoltin Crísics, Ciroll, i si els agrada Miquel Martí i Pol, escoltin Vidres a la Sang. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
4: Carai.
1: Josep Maria Jové, el Parlament de Catalunya, anomenava durant... Això és el discurs d'investidura de Salvador Illa.
3: Així estan les coses,
2: un Javi declarat.
1: Sí, sí. Us van pujar les reproduccions després d'això, els fans...
3: Sí, déu-n'hi-do. Però va ser un petit moment bombolla esporàdic en el qual...
6: 10 minuts.
3: Sí, gent que ens va descobrir, però que evidentment estan de pas. No els va servir, crec jo, per aprofundir en l'obra o dedicar-nos més de 2 minuts.
1: Estàveu avisats que passaria això o us va sorprendre?
3: No, això sí, ens ho vam trobar.
6: No, ni idea. Vull dir, bueno, sí que per Twitter jo havia vist que ell havia compartit alguna cançó nostra de Martí Pol alguna vegada. I després, clar, de cop i volta estàs a casa i veus el WhatsApp i parlen de vosaltres al Parlament.
1: A mi també m'han arribat algun d'aquests.
2: Però no pas elogiant.
1: No, normalment no.
6: I res, era com, hòstia, jo què sé, poder Zia, no? O m'estan prenent el pèl. Sí, clar, sí. Vull dir... Bueno, total.
1: No, està bé. Quanta vida li queda, Vidres a la Sang? Teniu ganes de seguir molts anys fent metall?
3: Home, el metall...
1: Desgasta.
3: Desgasta. I la vida encara més. Així que, bueno... Tenim una certa edat, també. I el que és segur és que estem més a prop del final que del principi.
2: Oi.
1: Però seguiu en marxa.
3: Però de moment seguim. I mentre tinguem forces, ganes i idees i creiem en tot el que fem, seguirem.
6: Clar, vull dir, tampoc estem lligats a cap discogràfica. Ni ens estan exigint ningú, i sí que anem amb el...
1: Us ho manegueu a la vostra manera. Molt bé. Què teniu ara mateix entre mans?
6: Bueno, estem fent cançons per fer un altre disc.
1: Molt bé. Calendari?
6: No en tenim, aquest és el tema. A vegades no és gaire...
1: Són cançons de 9 minuts, clar, necessites també...
4: Calendari no ho pots tenir, cançons de 9 minuts.
1: No. Paciència.
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
8: Vera!
1: La paraula d'avui és pujall. Pujall, sinònim de pujada, indret per on puja algú o alguna cosa.
2: Diuen que van anar a caminar amb el seu pare per aquell pujall. I un cop a dalt, el fill va fotre empenta el pare i el va matar. Diuen.
1: Bé, pujall, expressió que es diu quan se't repeteix l'all amb el que s'ha cuinat algun plat que t'acabes de menjar.
4: Sempre que em menjo el conill de la meva sogra...
1: Per favor,
4: Xuri, ja. Em va venint el pujall tota la tarda. No sé pas què hi tira.
1: O C, pujall, sinònim de llogaret, població petita situada al mig d'una muntanya al qual només es pot accedir a través d'un únic camí.
9: Ai, la meva il·lusió és jubilar-me, anar-me'n a viure un pujall de la muntanya i tenir un nòvio 20 anys més jove que m'ho faci tot.
1: A, B o C?
3: Jo intuïtivament diria la C, però no.
1: La C, eh?
3: Sí.
1: Sí?
6: Vinga, va.
1: Doncs no.
6: És la A.
1: Pujall, una pujada, un indret per on puja algú o alguna cosa. Em sap greu, però...
3: Ostres.
1: Sortejarem la llangonissa entre la gent del públic. Ostres. Avui dedicàvem el capítol a la caixa forta.
9: Parlem de la caixa forta. Una caixa forta, abans de posar-se al mercat, s'ha de certificar. S'han de passar diferents graus de seguretat.
1: Sí,
9: no?
1: Home, clar.
9: Una classificació que s'atorga a cada caixa després de passar una sèrie de proves de resistència. No? Les més segures del món, evidentment, pertanyen als bancs, als governs, que és on hi guarden les reserves d'or i de diners. La més bèstia que hi ha, segurament...
1: La de Catalunya, la de Catalunya.
9: No, no.
1: La de la Generalitat de Catalunya.
9: No. Els Estats Units.
1: Ah, esclar.
9: Fornox. Sona?
8: Fornox. Li posen nom i tot, eh? Si té nom la caixa forta vol dir que és seriós, això.
1: Hi ha guita dintre, hi ha pasta, eh?
9: Hi ha molta pastota.
8: Guita.
9: La Fornox és una base militar ubicada a Kentucky de 44.000 hectàrees.
4: Hòstia, això són 44.000 camps de futbol, eh?
1: Molt gros, això.
9: Tu comptes en camps de futbol,
4: pots organitzar un torneig, tio, que no s'acabi mai més.
9: Allà hi ha una caixa forta plena de lingots d'or apilats en prestatges, però és molts lingots. Un és sobre l'altre, saps?
1: Bim, bim, bim.
9: Tots tancats darrere d'una porta blindada que pesa més de 20 tones.
2: Hòstia. 20 tones, eh, una porta?
9: Què t'assembla?
2: Has de fotre un gasto de 601 per les frontisses.
1: Sí.
9: I com a mètode de seguretat heu de saber que no hi ha ningú que sàpiga la combinació sencera.
1: Què vols dir?
9: Vull dir que se n'aprenen un tros cada un, no? Sí, i està repartit i ningú la sap sencera.
1: Molt perillós, això, eh?
2: Que l'obriran pas mai més.
1: Hòstia, si te n'oblides, si un se n'ho...
4: T'imagines? Tot el dia estarem amb aquell número cap, eh?
1: Hòstia, l'època que hi havia en Joe Biden devien patir com beneits. Apúnteselo en un papel, por favor.
4: En tenim més temps tancada, aquella caixa forca.
2: En castellà li deien en Biden?
1: En Biden, sí,
9: sempre.
1: En castellà.
9: Als Estats Units es parla molt, en
4: castellà. La seu mare és de Toledo. La mare d'en Biden.
2: La mare de Toledo?
1: Sí, sí. I el pare de Terrassa, com el...
4: Sí, des de la sang.
1: Sí.
2: En John Biden és un xernego?
1: Podria ser. Escolta, en teniu de caixa forta?
10: Nosaltres, sí.
2: De metall.
8: S'ha ofès una mica.
1: Sí. Són de metall, les caixes fortes. Sí, sí. Podríeu tenir-ne, de caixa forta?
10: Podríem tenir-ne.
1: D'aquí no sé quin té. L'Arnau, poder, tornau.
2: Sí. Ara no t'ho creuràs. Amb enfeixades en teníem.
9: Ell sempre diu que sí.
2: Hòstia, amb enfeixades en teníem.
9: Tens,
11: ara de veritat, sí, en tinc una.
1: Tu en tens una?
11: Sí.
9: I què hi poses?
11: La clau de la caixa forta d'en Xuriguer.
1: És que no diu mai res, no diu mai res.
4: Nosaltres també hem tingut una.
2: També hem tingut
4: una de veritat, compartida, de veritat, amb un banc, fa molts anys, i cadascú tenia diners. En aquella època...
2: Menys una persona que hi posava una altra cosa.
4: I anaves allà, obries, jo a vegades anava a buscar, obria la caixa fort, i m'hi trobava mitjons.
1: En Xuriguera?
4: Sí.
2: I anava a cardar els mitjons bruts a dintre la caixa fort.
1: Però això el banc Sabadell?
2: Sí. Hòstia, em feia molt de riure.
1: Jo me'n recordo el meu pare, aquesta imatge, al Banc Sabadell de Vic, quan era petit, l'anava a acompanyar, i baixaves unes escales, hi havia tot de caixes fortes, i havien de ser dues claus.
2: Exacte.
1: La que portaves tu i la que portava el
4: senyor. Primer t'obrien allà, i llavors et deixaven entrar.
1: I llavors, entre els dos, ficaven les claus alhora i s'obria la caixa forta.
2: Ben igual.
1: Però tu sol no podies obrir-la.
4: No.
1: Havia d'haver-hi el senyor del Banc Sabadell.
2: Doncs jo hi cardava els bitxons a dintre.
4: El del Sabadell, quan el dia de veure que posava agullada i m'hi pensava, quin feix de bitllets, eren mitjons.
1: I eren mitjons, eh? Déu senyor, Xuriguera, Déu senyor. Vidres a la sang, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença. No marxareu, però sense veure-us aquí en directe, que en tenim moltes ganes, amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Vidres a la sang, que ens interpretaran Sempre és incert.

sempre és incert. L'espai de tu mateix. Sempre. Només se sent qui ets.

0: aprenent-te'n les coses tan humilment que en totes se't reveli.
1: Sempre és incert
0: la inalterable i font de placidesa de viure i perdurar que tant desitges de viure i perdurar.
1: Sempre és incert
0: desitges
1: l'espai de tu mateix.
2: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. I no, en aquest correu no heu d'enviar fotos del vostre gos.

0: Purple Rain, aquesta de la seva nau.
1: Bé, ostres...
2: Has d'anar borratxo, gran, per gran pronunciar gran el títol.
0: Purple Rain.
2: Purple Rain.
1: Purple Això, Purple sí, en efecte, és Purple Rain, de Prince. Una peça que el músic estatunidenc va publicar l'any 1984.
0: Mira.
1: Prince era tan gelós de la seva obra que va adquirir una caixa forta de gairebé 3 tones, una Mosler American Century.
0: 3 tones són moltes, són molts de quilos, 3.000 quilos, això.
2: Com s'ho porten, això,
1: cara? Tenia, home, a veure, aquest tio tenia algun calé.
2: Sí, no, clar.
1: Però és uns
2: home,
1: tècnics
3: i
1: t'ho
3: porten. I molts mitjons també teníeu.
1: Molts mitjons. No només hi guardava mitjons, sinó que també hi posava diverses creacions perquè ningú li pogués robar. Hi guardava cintes, gravacions, vídeos i material inèdit. Quan va morir, els familiars van descobrir que tenia aquesta caixa forta, però també van adonar-se d'una curiositat. Després de contactar amb un especialista i que aquest pogués obrir la caixa forta, van adonar-se que els documents que hi havia eren relativament antics. El tema és que en Prince havia oblidat la paraula, la combinació per obrir la caixa forta no. I ja no la feies aquí. Sí, sí.
0: Oh, això com... encara és pitjor. Si crees una cançó que és boníssima, la fots a la caixa forta i t'oblides de la combinació...
1: Hosti. Correcte. En tot cas, bé, és el mateix que us passa a vosaltres amb les paraules de pas dels milers de comptes que teniu sí. escapats per internet.
0: Sí, és així. És així. Sí, sí. Arnau Tordera, gràcies. Comença, sentim Purple Rain. Això és Prince, es diu. Com es deia en Prince? No ho sabem.
1: Ell es deia Prince, no sé què, no sé quantos, no sé què, no sé què, no sé què, i Xuriguera al final.
0: És que de veritat, no et faré cap més preguntes.
2: És que de
0: ni una més, Arnau, ni una
1: perdó,
0: més.
1: Perdó,
2: és molt poc seriós.
0: Escoltem Prince i tornem de seguida amb una història per passejar-los.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'enfonsament del Costa Concòrdia.

0: porto la Cendra, que sí. És una gos d'atura català.
1: Viva, i és... eh? És viva, es diu Cendra, però no Cendra. És una... Està viva la gossa.
0: Exacte, no us porto les cendres no. D'un gos, sinó que us porto un gos que es diu Cendra.
2: Ja està incinerada. El que em faltava, ja.
0: L'ordre dels factors sí altera el
1: en
0: producte.
1: Aquest cas, sí. Sí. En aquest cas sí.
0: És de Santa Maria de Palautordera i la seva responsable és la Montse.
1: La Montse.
0: Veiem-la.
1: Mira, oh, que maca aquesta gossa.
0: Aquesta és la Cendra, no la Montse.
3: Color de Cendra.
1: Té color de Cendra.
0: És molt bonica.
4: Són molt bonics, eh, els d'atura catalans.
1: Sí, el passa que sempre sembla que vagin bruts, una mica.
0: Són brutots, però sí? És que aquesta és especialment brutota.
4: Ah, sí?
0: Us ho explico. Primer, les coses bones. És fidel, és afable, és bonassa, però sí que és molt porca.
1: Molt porca.
0: Es veu que és molt,
4: molt porca.
0: Li agrada banyar-se als vessants.
1: Cuidado, Mercè, que al costat d'en Xuriguera cabràs com ell, eh?
0: Així cada vegada m'assemblo sí. Més, eh?
4: Home, però com si fos una cosa dolenta.
0: No, però...
1: La Mercè, allà com si fos ahir, no li havia sentit dir mai... És des que està aquí que fa això, eh?
0: Allà em diuen afluixa, afluixa. Que cardes, cony, és igual. Li agrada banyar-se als bassals i revolcar-se pels camps plens de fems.
1: Que sí, que sí.
0: I un dia es va fotre dintre un bassal de quitrà.
1: Hòstia,
0: que no sé on te'l van anar a trobar.
1: Devien estar enquitrenant, devien estar enquitrenant.
0: Doncs això, i es va quedar negre durant dies.
4: Tu diràs, home, és perillós això.
1: Sí, cuidado.
3: Avui tornem a passejar per la ciutat de Constantinople, ja que fa unes setmanes hi vàrem deixar en Roger Pontblum, també anomenat Roger de Flor, sí. A càrrec de 4.000 almogàvers aragonesos i catalans.
1: Home, que la van liar perdíssima.
3: Sí, una mica sí. En aquest nou passeig coneixerem més aventures i desventures d'aquesta tropa tan curiosa.
1: Avui passegem el gos per Constantinople, any 1303. L'últim cop que vam ser a Constantinople, el passeig va ser bastant mogut. Aquell dia anàvem amb en Bonjo, un altre gos d'atura català i barreja de Rottweiler. L'entrada dels almogàvers a la ciutat havia de ser una festa, però es va convertir en un bany de sang. Recordem que 4.000 almogàvers havien travessat el Mediterrani per defensar Constantinople dels musulmans. Però durant la primera nit, la primera, els mercenaris catalans van provocar la massacre dels genovesos.
4: Vale, així.
1: 3.000 genovesos sí. Es van carregar en una nit, sí. Els catalans, tu.
4: Ai, que et recordo un narrador que van ser ells els primers que em van insultar a mi,
0: eh? Sí. Vaja, jo me'n recordo perfectament,
4: Mira-ho.
0: O sigui, a aquest pobre home...
4: A mi,
0: Li van dir que era un xaperut.
4: Un xaperut.
1: Sí, ja me'n recordo.
0: Bueno, sí que ho és, però no passa res. Són, sí. No, hi ha coses que te les has de callar, tu. Sí,
4: exacte.
1: El que no sé si...
4: A mi com a persona sensible, encara que el mogava, em va tocar l'ànima.
0: Escolta, que tenim uns sentiments, eh?
4: Tenim unes coses,
1: No sé si això justifica que matéssiu 3.000 persones,
0: bueno,
1: però vaja.
0: Bueno, un bon dia el té tothom.
1: Mentre es produeix la matança de genovesos, el cap dels almogàvers, en Roger de Flor, està celebrant un sopar de gala amb l'emperador. L'endemà al matí, mentre la gent de Constantinople recull cadàvers per tot arreu, en Roger es compromet a tenir els seus homes a ratlla.
5: A veure, sí que és veritat que hem començat amb mal peu.
4: Sí.
5: Però s'asseguro que a partir d'ara es portaran bé.
4: Sí,
5: Són bona gent. No hi ha maldat.
4: Que sí, Bernat de Flor.
5: Són dolents.
1: Roger, es diu.
4: Roger. No, de veritat que només matarem serraïns i prou.
1: I prou,
4: Només, de veritat,
5: Geperut, porta't bé,
0: No li diguis geperut.
5: Sóc el seu jefe,
1: No li diguis, no li diguis.
5: Ell en diu Bernat per provocar.
4: Sí. No,
0: Jo no li diria geperut.
4: No me'n recordo.
5: Doncs...
4: Com és, Bernat?
1: Roger.
5: Geper què?
4: Roger de Flor.
1: No li diguis geperut, no li diguis.
5: Doncs digui Bernat,
1: A l'emperador Andrònic no li queda més
4: remei. Andrònic?
1: Andrònic.
4: Ah, sí, l'emperador.
1: És l'emperador.
4: L'emperador és l'Arnau.
1: No li queda més remei que creure's el pacte aquest que li ofereix en Roger de Flor, que diu que mantindrà els seus homes a ratlla, no? Els almogàvers són l'única esperança per aturar l'avanç de l'islam.
4: L'islam.
3: Faci el favor d'organitzar les tropes i posar-se en marxa.
1: Ho faran, ho faran. Després de posar una mica d'ordre, en Roger ho disposa tot per començar la missió. No només vol defensar Constantinople, sinó que vol començar la reconquesta del territori perdut.
5: Bueno, quan els almogàvers entren en combat, ja veureu que haurà volgut la pena.
1: Sí. Mireu,
5: bravo.
1: La gran companyia almogàver es posa en marxa i abandona la ciutat. Com que la Cendra és un gos d'atura català, ens deixen acompanyar-los.
4: Esclar que sí.
1: Aquests només volen veure catalans.
4: I és brutot, també.
1: Com els almogàvers.
4: A mi no m'ho diguis, això, M'has dit brutot?
1: T'ho has dit tu mateix, que eres brutot.
0: Acabarem malament, en narrador.
5: Una pell molt fina teniu vosaltres dos, m'agrado.
0: No, és que tenim un pronto.
4: Tens la pell com de la gana.
1: Sí que éreu sensibles, els almogàvers.
4: Molt sensibles.
5: Molt.
1: Molt,
4: Molt sensibles.
1: Molt bé. Recordeu que els almogàvers són uns mercenaris que van a la guerra en comparsa. I van tots barrejats, eh? Gent gran, dones, nens petits, manco, també.
0: Molt.
1: Tots plegats a buscar brega. D'aquesta manera, els nens també aprenen a lluitar des de ben petits.
0: Sí. No, no, a veure, són espavilats, els nostres nanos, eh? És l'única manera de tenir-los també una mica a ratlla.
1: Sí.
0: Saps? La conciliació familiar.
1: Clar, clar.
0: Mama, mama, m'avorreixo.
4: Vine, vine
0: amb nosaltres. No, que no s'ha inventat. Eh?
4: Vine,
0: els mòbils no s'havien inventat encara. Per tant,
4: vine a matar serraïns.
0: Anem a matar.
4: Els agrada.
0: Anem a matar.
4: Els de casa els agrada.
0: Ah, s'ho passen molt,
4: molt
0: bé.
4: Molt.
0: La iaia també ens l'emportem.
4: Ui, la iaia.
0: Mata. O la iaia mata bé, eh?
4: Sembla un bastó, allò.
1: Sí.
4: Em fota tot aquell bastó.
0: Sí. Carles
4: unes hòsties.
0: Pam! Ja la tens.
1: Anem matant serraïns.
4: Sí. Sí.
1: Compte perquè en Roger de Flor no exagerava. Els almogàvers demostren ser una de les millors infanteries del món. Mm. Les primeres batalles contra els turcs són victòries aclaparadores. Els almogàvers estan en inferioritat numèrica, però els hi és igual. En menys d'una setmana han aconseguit alliberar les principals ciutats que estaven sota domini turc.
5: Ho veus, ja us ho dèiem.
1: Sí, sí.
5: Els catalans són de fiar, collons.
1: Com hem canviat els catalans.
5: Sí, sí.
4: Bueno.
1: Evidentment, els almogàvers no fan presoners. Tots els homes turcs, de més de 10 anys, són executats al moment.
0: Hòstia!
1: Els de més de 10 anys, eh?
5: Sí, està bé posar un límit, de
1: tant. Sí, no, també està bé.
4: Us hi preguntem.
5: Sí. Matem aquest nano de 9. Collons, no. Fins als 10 no es poden matar.
1: Ah. I el nen, quants anys tens? No ho sé, no ho sé.
5: 6.
1: 6.
5: Un bigoti gros aquí. 6.
0: Un mostatxo.
5: Nen, home. Hòstia, va, treu-lo, va. Treu-lo el DNI, va.
1: Treu-lo el DNI.
5: No són els teus pares.
1: Passa per aquí.
4: Amb el cap allà a terra.
1: Passa per aquí, que la iaia et fotrà hòstia amb el pastor.
4: No, és que ens donen, per dones i nens, ens donen molt poca pasta.
1: Ah, sí? Ah, perquè us els veneu, també?
4: Per esclaus.
1: Molt bé.
4: I llavors ens donen poc.
0: No val la pena.
1: A partir de 10 anys ja els mateu tots.
0: Sí.
1: Van escorxador, tots van escorxador.
0: Sí.
4: Qui el que no.
1: Sí.
0: Veus, colla,
5: santa, com ha saltat tot l'espasa.
1: Quan entren a un... Quan entren a un campament enemic, els almogàvers ho saquegen i ho maten tot. Menys els de 10 anys. És com si hagués passat un huracà. Els turcs no saben d'on han sortit aquells homes petits, bruts i ferotges. Comencen a circular rumors que els almogàvers són immortals. En menys de 2 mesos, en Roger i els seus homes han aconseguit expulsar els turcs de la regió d'Anatòlia. L'emperador Andrònic II no s'ho pot creure. El que no han pogut fer els seus generals en diversos anys ho han fet els almogàvers en un tres i no res.
3: Enhorabona! Jo, Andrònic II paleòleg, et nomeno Roger de Flor, Megaduc i César de l'Imperi.
1: Fixa't.
5: Megaduc? I què m'has dit?
3: Megaduc i César de l'Imperi.
5: I César de l'Imperi,
4: En Bernat de Flor, Megaduc.
5: Si tornes a dir Bernat, el carrer nòstic ja ho veuràs. Sóc en Roger, geperut.
4: Hauries de portar una samarreta. La feina ben feta no té fronteres.
1: Molt bé, molt bé.
5: Megaduc, sóc un Megaduc.
1: De Flor,
4: Megaduc, eh?
5: Megaduc,
1: jo... No sé què és, Megaduc.
5: Bueno, però... és molt.
1: És molt.
5: És molt. Jo ara... Jo te vaig al bon preu i m'ho regalen tot, eh?
1: Entenc que... És més que un duc.
5: És mega. És mega. I llavors hi ha el Tera-duc.

0: Ah. Fa fred. Ja. I el català el fred no el porta bé.
1: No. Jo havent dinat.
0: Tot catalanet, després de dinar, té fred.
2: Sí, és veritat, això.
0: Els almogàvers es veuen obligats a fer una pausa i tornar a Constantinople. Les dues condicions no permeten... Les dures, perdó, condicions no permeten continuar perseguint sarraïns.
1: Ja. No es pot... No es pot matar?
0: Bueno, no.
1: No es pot matar.
3: Què, què?
0: A fred.
1: I ara què fotem?
3: Però jo m'avorreixo, eh?
0: Oh, noi.
3: Per a narrador...
1: Bé, he fet torrades en bany, he fet torrades d'escalivada, he fet torrades... Ja no sé què he fet més, eh?
4: Doncs
3: què fotem?
4: Ves a córrer una mica, noi.
1: Corre.
4: Fotràs gras.
0: El principal problema dels almogàvers és que mentre...
1: Fotràs gras?
0: Mentre tenen algú per matar, tot va bé i es distreuen. Però home, quan queden parats...
1: Ah, què fem?
0: Comencen els conflictes, eh?
4: Veus?
0: A més, ens han sortit bebedors, tu.
1: No, és que no sabem jugar als cacs. No.
0: Sabeu veure, això,
1: això sí?
3: Sí, se'n surt molt bé. La recorda
1: home, ja mamem. Sí. També suem, eh?
3: Sí.
1: Ja suem.
0: Els almogàvers causen disturbis, s'emborratxen i s'estan de gresca fins a altes hores de la matinada.
4: Deixa's que es diverteixin, també, pobra canalla.
0: El pitjor de tot és que la població de Constantinople en paga les conseqüències. En una ocasió, un almogàver entra a un molí reclamant atenció femenina perquè ell és el protector de la ciutat. Evidentment, em porta més el cap que els peus.
1: En una ocasió, has dit?
0: Bueno, expliquem una de totes les que hi van a fer.
1: Però... Més o menys, van allà. Entro...
0: Entres.
1: Mestressa! Mestressa! Vine cap aquí! Ha arribat el teu salvador, vine, va! Que te la fotré per
3: davant... Vols deixar-me estar?
1: Protegit.
3: Porc, ets un porc! Oh, quina pudor de birranci que fas! Aparta!
0: Els civils han d'aguantar els crims i delictes dels almogàvers, que se suposa que són els seus rescatadors.
3: Mira, és que, de veritat, és que no sé si prefereixo que ens conquistin els sarraïns,
0: Va. És llavors quan comença a circular un altre rumor, en aquest cas un rumor que sí que és cert. Els almogàvers són uns porcs. Home. Igual que la nostra gossa de tura catalana, la Cendra, els almogàvers els agrada anar ben bruts, tu.
3: No, a veure, narrador, no, jo... Per què no... La mosca aquesta. Per què no hi passo? Eh? Anem nets, sí o no?
1: Anem molt nets.
3: Anem nets com una patena. Vols llepar-me la xella?
0: No.
3: Llepa'm la xella.
0: No, sinó...
3: Olora-la.
0: Sense aixecar...
3: Acosta cap aquí, no, rodó.
0: No m'he pas d'acostar, que des d'aquí ja ho sento.
1: Ja te la llepar jo.
0: No, per favor.
1: No, a veure, podem dins xeparuts, podem dins mals germans.
4: Aquest capítol l'hem d'anar frenant, eh?
0: Sí.
4: Que això no sé com acabarà, avui, eh?
0: Se l'està envalentonant.
4: Sí.
1: Ens hem embolicat amb la Mercè, així és d'almogàvers.
0: Sí.
1: Hem tingut treballs de desembolicatge.
0: Que creu enganxats. De la mateixa merda.
3: Ja ho disfruto, això, d'almogàvers. Els catalans avui dia són uns fluixos.
0: Ja.
3: I uns tòtils.
0: Ja.
1: Només teniu, com se'n diu, ara no me surt el nom.
3: El lliri a la mà.
0: El lliri a la mà.
3: Hosti, noi.
0: Han començat a circular cançons populars sobre la brutícia dels catalans. Això és real, eh?
1: Sí, esclar, que és real.
0: Els nens de la regió canten, encara avui en dia són cançons que s'han conservat...
1: Al segle XXI, eh?
0: Sí, sí. Lletres com aquestes. Ets un català pudent, et rentes, et pentines i amb merda t'empastifes. Això s'ho canten els nens a Turquia.
4: Però pensava que ens diries la tonada per cantar-la tots.
0: És que no sé com va.
1: Inventem-se-la.
0: Ets un català pudent, et rentes i et pentines i amb merda t'empastifes. Ets un català pudent, amb merda t'empastifes.
3: Ah, mira. Però nosaltres ens han fet una cançó i a tu no.
0: No, això no. Bueno, jo sóc català, també.
3: Bueno, però vosaltres, ets dels ara. Al final, ets dels ara.
0: Sí, però sou els meus avantpassats.
1: Jo, perdoneu-me, però ho trobo molt ofensiu.
3: Sí, una mica.
1: Jo ho trobo ofensiu.
0: Hi ha una altra cançó, també, que diu...
1: Ai.
0: El grec es rentava i el català s'emmerdava.
4: El grec es rentava i el català s'emmerdava. El grec es rentava, el català s'emmerdava.
0: Així, tal qual, tu.
4: És així.
0: La presència d'aquests mercenaris no agrada a ningú. I tenir-los parats encara és pitjor. Quan en Roger de Flor vol tornar a mobilitzar les tropes, els almogàvers li reclamen la paga. Sense diners, diu que no es pensen moure, tu.
4: La paga? Però si us vaig pagar la setmana passada, noi?
1: Bueno, però es gasten els diners, eh?
4: Hosti,
1: tu saps com ha pujat tot.
4: Bueno, ja, però...
0: Els almogàvers són terribles.
1: El salari s'ha mantingut igual i els preus han pujat,
0: sí,
1: eh?
0: Sí. Xumen i mengen massa.
1: Ara...
0: Tant que s'han quedat sense diners. De fet, s'han endeutat. S'han gastat el que tenien i el que no tenien, tu.
3: Miri, aquí, té tots els albarans, i... Bé, és que nosaltres no tenim diners per pagar-ho, eh? O sigui que ja ho anirà pagant vostè, perquè...
0: Heu de saber que això és ben real. Els Almogàvers li entreguen totes les factures que no poden pagar. Ara sí que en Roger de Flo té una situació delicada. Aquestes factures podrien fer que la germanor entre els Almogàvers i ell es vegi afectada. Finalment, i això també és ben real, en Roger agafa els impagaments i els estripa davant la tropa. Ho fa al mig de la plaça.
2: Solucionat.
1: Molt bé!
5: Bravo, Roger!
1: Molt bé!
3: Bravo!
1: És que el nostre cap dic!
5: No de fer res.
1: És en Bernat de Flor!
5: Et mataré, eh? Et
0: Roger.
5: Mataré si tornes a
0: dir. Roger. Ja
1: en qui? En...
0: Roger,
1: Roger
0: de Flor.
1: Ah, ja me l'apondré el primer capítol.
0: El que sí que està fart dels Almogàvers, d'en Roger de Flor i de tot plegat, és l'emperador. Els èxits militars no compensen els abusos dels catalans sobre la població civil. El 4 d'abril de 1905, en Roger de Flor i els seus cabdills són convidats a un sopar de gala per tal d'arribar a una benentesa. En aquell sopar, en Roger cau en una trampa i és assassinat per les tropes de l'emperador.
5: Home, quina traïció, eh? Collons amb les ciutats que els havia ajudat a conquistar i a la mínima...
0: Bah. Els Almogàvers ja s'estaven passant de la ratlla i ell cada cop tenia més poder. I els Almogàvers, noi, han estat traïts. És llavors quan comença la caça de l'Almogàver, on tots els catalans i aragonesos que es troben a Constantinople són assassinats. Però ells encara no han dit l'última paraula. Els catalans tenen prou tropes per presentar batalla. Les aventures dels Almogàvers encara no han acabat, però això ja serà per una altra passejada.
5: Bueno.
0: Hem de saber què se n'ha fet del nostre gos de Tura. Mercè. Sí.
6: Doncs aviam. Aquí estic amb la...
7: Aida.
0: L'Aida.
7: De Vallirana.
6: De Vallirana.
0: Aida de Vallirana. Després de la mort d'en Roger de Flor, encara ens queda un altre fet que els Almogàvers van protagonitzar. Com s'anomena el període que comença després de la mort d'en Roger de Flor? La guerra de la senyera, B, la venjança catalana, o C, la guerra dels malcontents.
7: C.
0: La cendra és...
7: Puc canviar?
0: Aviam. Va, canvia.
7: La B. Ai.
0: La cendra... Quin susto s'ha endut, pobra gossa. La cendra és... Viva! Viva!

0: gairebé de miracle, però és viva. És viva, eh? La Cendra s'ha pogut escapar de la caça dels almogàvers. Al capdavall, ella no és una gossa guerrera, era simplement una gossa d'atura que bruteja una mica. Per sort, li han perdonat la vida i la pobra Cendra pot tornar cap a casa després de viure les batalles de la gran companyia i l'assassinat de Roger de Flor. Tornarem a explicar-vos...
1: Tornarem.
0: La venjança catalana.
1: Bravo.
0: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La publicació del sumari del cas Leire ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona per participar a les jornades del Cercle d'Economia. Sánchez ha evitat referir-s'hi i, en canvi, ha volgut recuperar la iniciativa política i transmetre sensació de continuïtat, anunciant un projecte de pressupostos per l'any vinent.
2: El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: En la seva intervenció davant l'empresariat català, el cap de l'executiu espanyol ha fet bandera dels seus acords amb els partits independentistes. També ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve. Repassem ara altres informacions en format breu, amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins el PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'exnúmero 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Marchena per aconseguir que apliqués finalment l'amnistia als líders del procés.
1: La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents.
3: L'Iran diu que les converses amb els Estats Units continuen, però admet que no hi ha progressos. Benjamin Netanyahu adverteix Teheran que juga amb foc amb atacs com el d'aquest dimarts a Kuwait i que està en mans de Donald Trump la represa de la guerra a gran escala.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Wineta i els internacionals Yard Act i Wet Like. El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Catalunya Nit al papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església situada al Raval i que no s'oblidi de les persones més vulnerables.
4: La iglesia no discrimina a nadie. Es para todos. Es una zona muy humilde. Vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el papa se da un ejemplo aceptando para venir a esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
1: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques. Les entitats laiques que han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte de l'Estadi Olímpic. Els impulsors insisteixen que no és una protesta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci amb diners públics. Esports. Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Real Madrid si guanya les eleccions de diumenge i que té fitxat també el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
3: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador Luis de la Fuente creu que estarà a punt pel debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
1: Al torneig de tenis de Roland Garros en dobles masculins, la parella Granollers-Ceballos s'ha classificat per a les semifinals. En individuals, al quadre masculí s'han classificat per a semifinals els italians Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi i s'enfrontaran entre ells per buscar un lloc a la final. Al quadre femení hi ha hagut sorpresa amb l'eliminació de la número 1 del món, Arina Sabalenka, que ha caigut davant la russa Diana Schneider. També passa a semifinals la polonesa Maya Hualinska.
3: El Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciec ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
1: I el Joventut Badalona ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del playoff pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
0: Fins aquí les notícies.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Ets una genocida del temps.
7: La millor hora del dia.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
9: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
5: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
10: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
5: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat. Catalunya
5: Ràdio. Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% té un nom, el sap tothom. Fran Domènech, molt bon dia!
1: Bon dia, Vicenta Carot. Que possessiva, això del meu 50%. És el Gòlum de Catalunya
0: Ràdio.
1: És que,
0: de veritat, és que és tan català això que fa. Et tira una floreta i no, que és possessiu. Sí, sí, com vols que et digui? Sí. El teu 50% sóc jo.
1: Acusar-me a mi d'aquestes coses més, Mira, que vaig repassant consultes del tema d'ahir dels cabells.
0: I què?
1: És cert que sempre ho diem, que s'ha de repetir i s'ha de repetir, però és que va
0: moltes,
1: ser tan interessant.
0: Et pots creure que avui m'he llevat amb una nota de veu d'una amiga que em diu, ai, em pots passar el contacte de la tricòloga que va venir ahir?
1: Sí, sí, és que a part vam aprendre una nova paraula. Bon, ja la coneixíem, però potser molta gent no la sabia, tricòloga.
0: A tot això, si voleu el contacte de la tricòloga que ens va visitar ahir, així com altres contactes de tots els especialistes que passen per aquí, sempre que hi tinguin consulta al món, doncs ens ho feu saber a través del 677-38-77-19 i us posarem en contacte amb tots aquests especialistes que habitualment ens acompanyen a la solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, l'Albal. L'Albert Joder.
1: El tècnic, qui?
0: A la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lídia Discipio.

0: I avui us portem una solució, com una catedral, mai millor dit. Quins secrets amaga la Sagrada Família? Ja ho sabeu, ens n'estem fent ressò totes les emissores. En aquesta casa us ho expliquen al matí de Catalunya Ràdio, la tarda de Catalunya Ràdio, el Catalunya Migdia, amb la visita del Papa a la Sagrada Família hi ha molta expectativa. Ha de beneir la Torre de Jesús i nosaltres, més enllà de saber si ho farà en català o no, perquè estem expectants per saber què diu en català el Papa, doncs ens preguntem, escolta'm, quines històries curioses amaga aquest temple? Quina relació hi ha entre Gaudí i els signes del zodíac? Per què li agradaven tant els números a l'arquitecte català? I d'altra banda, quins artistes l'han fet servir aquesta Sagrada Família en les seves obres i per què? A quines pel·lícules, a quines sèries ha tingut importància? I encara més, si jo us dic Prince, quina és la relació que té Prince amb la Sagrada Família? Per què té relació? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes i altres preguntes dos experts en històries secretes de la Sagrada Família. D'una banda, un aplaudiment per en Ramon Hernández. Molt bon dia, Ramon.
1: Bon dia, gràcies.
0: Com estàs, estimat?
1: Home, un plaer estar en aquest estudi Bombonera de Catalunya Ràdio.
0: Preciós aquest estudi, eh?
1: Meravellós, això.
0: I a més, escolta, a fora, a 40 graus, aquí dins...
1: I aquí la mar de fresquet, veient la Diagonal.
0: En Ramon Hernández, ell és periodista, és actor, és director de doblatge i és autor dels podcasts que ja us podeu apuntar, perquè després d'aquesta edició dels Secrets de la Sagrada Família voldreu saber més sobre secrets, sobre històries fosques. Apunteu-vos podcast Barcelona Fosca i l'Herència Oculta. Els podeu trobar a les plataformes habituals. A Barcelona Fosca m'aventuro a dir què trobem, però a l'Herència Oculta què trobem?
1: L'Herència Oculta és el... Val a dir que aquest podcast és... codirigit, coautorat amb l'Eva Lluch, que també és actriu de doblatge, i trobarem les històries fosques de Catalunya. L'herència oculta catalana.
0: Ja t'ho dic, ara que hauràs de tornar abans que acabi la temporada,
1: sí, sí.
0: Eh? Hauràs de tornar abans que acabi temporada, Ramon.
1: Vinga, quan vulgueu.
0: Va, t'atraco. Quin és l'últim secret que has descobert de la Sagrada Família, Ramon?
1: L'últim secret de la Sagrada Família que he descobert és l'escala de cargol que porta fins a la creu de la Torre de Jesús que inauguraran ara. Hi ha una escala de cargol.
0: I tu hi has pujat?
1: Xula. No.
0: Ah, anava a dir quins privilegis, sembles el Papa, nen.
1: No, i vaig estar una vegada dins de la Sagrada Família.
0: Sí, eh?
1: Sí, fent un reportatge per la Mari Pau Huguet.
0: Ah!
1: Tenim un passat, tenim un passat.
0: Home, una abraçada a la Mari Pau Huguet, que ens escolta habitualment i que l'altre dia vaig tenir ocasió d'entrevistar-la al 3 Cat en Viu. Per cert, que ho podeu trobar, podeu recuperar aquestes entrevistes de l'entrevista encadenada a l'Espai Col·lapse a la plataforma 3Cat. Eh? Ramon, avui també ens acompanya i forma part de la solució en Juanjo Villalba. Un aplaudiment per en Juanjo. Hola, Juanjo.
2: Hola, bon dia.
0: Com
2: què tal?
0: Estàs?
2: Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí.
0: En Juanjo Villalba és periodista del diari El País i ve a explicar-nos una història. Abans us feia una miqueta d'espoiler. Una història que vincula la Sagrada Família amb aquesta icona de la música.

0: que no podia tallar-la, abans.
1: No es pot.
0: Juanjo, així només un titular. Quina relació té Prince amb la Sagrada Família? Com a titular, no em desveli sota la història.
2: Doncs una relació... en blanc i negre.
0: M'ha encantat. Una relació
2: en
0: blanc i negre. M'encanta aquest next coming. M'encanta, l'ha deixat votant, Juanjo. Jo no ho hagués fet millor, De seguida parlem. Té a veure amb blanc i negre, per tant ja podeu aventurar-vos, sessió fotogràfica de Prince. Anem a quin any? Estem parlant dels anys 90?
2: Anirem a l'any 93.
0: 93, exactament. Doncs de
2: agost,
0: seguida...
2: Agost del 93.
0: Ui, encara, abans del canvi climàtic. Sí, Prince podia anar maquillat i no se li fonia la cara.
3: No havíem nascut cap de nosaltres.
0: No. Ai, senyor, per cert, si voleu veure del que us estem parlant...
3: Ui, sí.
0: Ara us ho explicarem en profunditat, però heu de ser membres del Club de la Solució. Per tant, ara, informació en paral·lel al que estem fent a la Solució. Si voleu veure una imatge de la que parlarem en breu amb en Juanjo Villalba, només cal que entreu al Club de la Solució. Com fer-ho? Doncs 677-38-77-19 i ens dieu, volem formar part del club, us enviem un enllaç en exclusiva i allà hi trobareu contingut en exclusiva de la Solució, com sempre, a crida oberta.
3: Sí, i no és cap secret que podeu trucar al 93-201-7474, que és el telèfon del directe de tota la vida d'aquí de Catalunya Ràdio, o escriure al WhatsApp de la Solució al 677-38-77-19, aquell que teniu guardat com La Solució amb Elisenda Carot.
0: Cada dia a la una.
3: Que quan intentes guardar-lo fas una videotrucada, que això ja passa habitualment, passa un cop per setmana aquí a Catalunya Ràdio. És normal que passi, no esteu sols en això, però amb una pregunta molt clara, que és: quina relació teniu amb la Sagrada Família? Mm. Per exemple, l'heu visitada? Coneixeu algun secret que també vulgueu compartir? I treballeu? Heu format part del procés de construcció? No des del principi, lògicament, però potser en algun moment doncs, han estat treballant-hi?
0: Mira, ha passat una cosa molt curiosa quan hem entrat en aquest estudi.
3: Què ha passat?
0: En Juanjo, en Ramon i jo tenim vinculació estreta amb la Sagrada Família, perquè jo almenys soc nascuda allà, no hi visc, però soc nascuda allà. No la Sagrada Família, no pensi que soc la verge jo ara. Al costat de la Sagrada Família, i vosaltres hi viviu.
4: Exactament.
3: Al barri.
5: Sí, al barri. Sí, sí.
0: I què tal?
5: Jo tampoc soc nascut allà, però sí, visc al barri fa...
0: I què tal la gestió?
4: Més d'adopció.
0: També d'adopció.
4: Sí.
0: Heu fet el camí invers del meu, Jo he nascut allà i he fugit dels autobusos aquells que paren cada dia,
5: Sí, sí, sí.
0: Doncs si teniu relació amb la Sagrada Família, ja ho sabeu, al 677-38-77-19 o al telèfon al 93-201-7474. Tu quina relació tens, Fran?
3: Doncs mira, jo sí que hi vaig viure, a la zona.
0: Com que vas viure? Val, pensava que és a dintre.
3: No, a la zona. Vaig viure durant molts anys a l'Avinguda Gaudí, després vaig viure al costat de la Sagrada Família i vaig ser batejat a la Sagrada Família.
0: Però que tens contactes amb el papa, nen.
3: No, però com que la teníem al costat, diguem-ne, doncs vam preguntar a veure si es podia fer, ho van demanar els meus pares, i sí, es veu que hi ha aquest servei i vaig ser batejat en una de les zones de la Sagrada Família. Tot el contrari que el David, que és del barri del Carmel, de Barcelona, que diu, us podeu creure que jo encara no he visitat la Sagrada Família.
0: Mira, David, m'ho puc creure perfectament, perquè jo vaig visitar la meva família, la Sagrada Família amb els meus, crec, 38 anys. Vull dir, no fa tant d'això, Vaig passar 38 anys, o 30 i escaig, visquent molt a prop, i no havia entrat mai a la Sagrada Família. Per tant, també pot ser que hi tingueu no relació amb la Sagrada Família.
3: Hi ha una persona que sí que té una relació, concretament sentimental, amb la Sagrada Família.
0: A veure, què m'estàs dient?
3: És una persona que es va fer famosa fa... uns 10 anys, més o menys. És una exmilitar nord-americana.
0: Relació sentimental.
3: Sí, Erika Labriere, que va ser diagnosticada amb objectofília. És una persona que s'enamorava dels objectes. Es va casar amb la Torre Eiffel, però un dels seus primers amors va ser una grua de la Sagrada Família.
0: Una grua,
3: Sí.
0: Home, si t'has d'enamorar, enamorat de la Sagrada Família, no de la grua, no?
3: Sí, però va ser el seu primer amor. Després se'n va anar amb la Torre Eiffel i actualment està amb un monopatí.
0: Hòstia, trobo que ha anat a menys,
3: És molt més accessible. Bueno, va començar
0: menys
3: amb megalòmana i va acabar doncs, amb coses més properes. Per cert, l'Anna comparteix un secret. Diu, no conec molts secrets, però us en dic un que vaig descobrir. A veure si el podeu verificar. És cert que hi ha tantes columnes com diumenges té l'any?
0: Doncs vinga, va, anem al tema. Comencem avui a esbrinar tots aquests secrets de la Sagrada Família. Ramon, així d'entrada, aquesta pregunta que ens ha tirat un dels nostres oients, és cert això? Tu sabies?
5: Aquesta dada la desconec. Podria ser.
0: Podria ser perfectament.
5: Parlant d'Antoni Gaudí, podria ser.
0: Però i amb com li agradava la numerologia, té tots els números, no?, que pugui ser.
5: Un enamorat, sí, dels simbolismes.
0: El secret més ben guardat de la Sagrada Família és saber quan s'acabarà. Ramon, els plànols del temple, on encara hi són, qui els té, qui els custodia?
5: Els plànols del temple, la majoria es van cremar durant la Guerra Civil. Sí que en van quedar moltes maquetes que van ser reconstruïdes després. I estan al Departament de Projectes i al Museu de la Sagrada Família, que està al soterrani de la Sagrada Família.
0: Però vull dir, es van cremar, però entenc que es poden reconstruir. Aquestes reconstruccions serveixen, no? No estan fent la Sagrada Família al tuntun, no?
5: És una guia, eh? Ah. Tot i que hi ha dues coses. En Toni Gaudí va deixar uns àlbums que va publicar l'Associació de Sant Josep, que és l'associació que va promoure la construcció d'aquesta nova basílica, i aquesta associació va editar tota una sèrie d'àlbums a través d'un setmanari que publicava, on anava posant tots els dibuixos de tot el procés de la Sagrada Família, perquè la Sagrada Família es va construir recaptant diners.
0: Sí, el que diuen un temple expiatori, eh?
5: Fins ben bé als anys 80. Als anys 80 ostres, encara et posaven l'enganxa de la Sagrada Família i posaves allà, hi havia la
0: veritat?
5: Sí,
0: aquelles enganxinetes petitonetes quadradetes?
5: Ah, exacte.
0: I posaves la monedeta?
5: Ah, això mateix.
0: Fotis molta moneda, eh?
5: Saps allò del dia del càncer?
0: Sí. Pues, el mateix en Sagrada Família.
5: El mateix en Sagrada Família.
0: Ulo.
5: Sí, sí, amb unes guardioletes. I aleshores es va fer amb aportacions populars i públiques. I aleshores, aquesta associació és la que va promoure aquesta construcció i tenia un setmanari on anava publicant per cridar l'atenció i anar aconseguint més socis perquè
0: posessin diners. Com una espècie d'acció de màrqueting.
5: Anava ensenyant els plànols i les maquetes que anava fent en Toni Gaudí per construir-les.
0: Et dic una cosa, Ramon, això s'hauria de recuperar. Si tu poses pasta per algun projecte, per exemple, els nostres impostos,
5: sí,
0: hauríem d'anar veient F5s de les coses que es van fent. Això estaria molt xulo.
5: Això estaria molt bé.
0: M'agrada com a idea.
5: Això estaria molt bé.
0: A tot això, es poden consultar aquests plànols que m'has dit que es guarden?
5: Sí, estan a una pàgina que és el blog de la sagradafamilia.org, entres a blog.sagradafamilia.org i allà podeu veure els àlbums amb tots els dibuixos del temple de la Sagrada Família.
0: I ara mateix ho podem consultar.
5: Sí.
0: Si jo poso blog.sagradafamilia.org,
5: sí,
0: podem consultar els plànols.
5: Sí, allà podeu buscar els àlbums aquests del Temple de la Sagrada Família, editats per l'Associació Sant Josep a finals del 1800, principi del 1900, i allà hi ha tots els dibuixos i molts plànols encara conservats.
0: Què t'anava a dir? La idea de la Sagrada Família va ser de Gaudí?
5: No.
0: Epa! Ojo alerta! Primer mite desmentit. A veure, de
5: no.
0: qui va ser?
5: La idea de construir una nova catedral a Barcelona, una nova basílica, va ser d'aquesta associació que es deia Devots de Sant Josep, que era una associació que pretenia reivindicar la figura de Sant Josep. Sabeu que Sant Josep és el gran oblidat del pessebre.
0: Sí, pobre.
5: El nen Jesús és el prota, la Verge Maria és qui el porta, i Sant Josep és allò, aquest era fuster, feia coses.
0: Això
5: no?
0: Segueix passant amb les maternitats, eh?
5: Home,
0: el meu senyor diu, som l'últim mono, dic, una mica sí. Calla, que no hagis d'expulsar un crani per la teva pelvis, sí, també ajuda.
5: Exacte. Sí, sí. I aleshores aquesta associació volia promoure aquesta nova catedral, i en principi, a més, el més curiós és que aquesta nova catedral anava on hi ha el monument de Casanovas.
0: Oh,
5: en
0: sí?
5: Aquella cruïlla...
0: A Rafael de Casanovas?
5: De Llúria...
0: Llúria, em sembla que és Trafalgar.
5: Trafalgar, Ronda de Sant Pere,
0: sí?
5: Això. Allà estava... Ells volien que la Sagrada Família anés allà perquè era el lloc cèntric de Barcelona. La cosa es va anar tergiversant de mala manera. Aquesta associació de devots no va tenir massa sort. D'un principi diuen, expliquen, perquè de tot això no hi ha res escrit, però enveges de l'episcopat, del Vaticà, de l'Església, que estava prenent molta força i això. I aleshores, finalment els hi van donar uns terrenys on havia d'anar, en el Pla Cerdà, un hipòdrom.
0: Un hipòdrom?
5: Sí.
0: Cada vegada em sorprèn més, eh? La història va sent més rocambolesca,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, un hipòdrom. A on ja ara la Sagrada Família estava projectat un hipòdrom per la gent de Calés de Barcelona perquè anessin allà a divertir-se.
0: Perquè
5: no eren els afores, eh?
0: Perquè la gent entengui... Exacte. Tot el projecte de la Eixample, que pel 1900 era la gent benestant que va decidir fer-se residències més grans i no podien encabir en els murs de la ciutat aleshores emmurallada, no? Que era Barcelona. Per tant, se'n van en aquesta Eixample. D'aquí ve el Can Fanga, perquè com que no estava construït, no hi havia els camins o els famosos llambordins, que dirien Núñez, no? No estaven posats, tot era sorra, quan plovia t'enfangaves com mala cosa, i d'aquí ve que ens diguin la gent nascuda a Barcelona, que ens diguin els de Can Fanga.
5: Pues allò era un fangar on anava un hipòdrom. I el primer arquitecte de la Sagrada Família era un murcià.
0: Epa.
5: Que es deia Francisco de Paula Villar.
0: No m'ho crec.
5: Sí, aquí aquesta associació de devots de Sant Josep va encarregar fer la Sagrada Família.
0: I com acaben a Gaudí?
5: Doncs acaben a gaudir perquè aquest senyor comença a fer la cripta. La cripta és de Villar, sí. No és de Gaudí.
0: Ah, la cripta és de Villar.
5: Sí, sí, la cripta és de Villar. Uh-huh. I arriba un moment que hi ha desavinences amb uh-huh. els sous i els diners i els calés, i per pura casualitat el projecte va parar a mans d'Antoni Gaudí, que en aquell moment és un arquitecte que acaba de fer la casa del carrer Carolines, i ja està. I res
0: més. M'imagino un pobre autònom allà de dir, bueno, sí. agafo aquest projecte, escolta'm, no sí. el volia l'altre, doncs me'l quedo jo, no?
5: Hi ha una altra dada curiosa, que és que tenien molts problemes amb els calés, perquè deien que de Villar estava invertint molts calés, uh-huh. i també aquesta va ser, sembla ser, una de les desavinences, i resulta que quan arriben Antoni Gaudí encara gasta molts més calés que de Villar, molts
0: trencada.
5: Més.
0: Escolta'm, ara seguim investigant els secrets de la Sagrada Família, i de fet, de seguida parlarem dels signes del zodíac, de numerologia, que això portava bastant de cap també a Antoni Gaudí. Passem un momentet pel WhatsApp, al 677-38-77-19. Quina relació teniu amb la Sagrada Família?
3: Mira, l'Eva té la mateixa relació que tinc jo amb la Sagrada Família, perquè ella també va ser batejada a la cripta de la Sagrada Família, de fet és la meva parròquia, diu, de fet, perquè va viure al costat del temple fins als 23 anys i hi passava cada dia per anar a l'escola. La Maria Teresa va pujar de petita a les torres de la Sagrada Família. Tenia 4 anys, va anar amb el seu pare i va fer aquella ruta de l'escala de Cargol. No?
0: Oh, és saps que no l'he fet mai, m'ha fet pànic?
3: Doncs què és el més impactant del que va fer la Maria Teresa? Que no hi havia sostre.
0: Hòstia. I escolta'm, hi ha barana.
3: Deu fer 65
0: hi ha barana, vosaltres que hi heu estat, hi ha barana en aquesta escala de Cargol?
3: Sí, sí. Jo diré que sí, oi?
0: Jo me l'imaginava sí, sense barana i dic, jo no pujo allà ni borratxa. Bueno, borratxa especialment menys.
3: Per cert, hi ha moltes preguntes, però no les puc fer encara, perquè parlen de números, parlen d'animals...
0: D'acord, ara hi anem.
3: Si tot això hi és a la Sagrada Família, si hi ha números, si hi ha animals...
0: Doncs quedeu-vos a la solució, perquè
3: podria
0: de seguida us donarem la resposta, evidentment us donarem la solució. Abans, però, deixeu-me passar pel telèfon. Isabel, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada?
6: Molt bé, molt bé. Mira, truco des de Santa Coloma de Farners.
0: I què?
6: Per explicar que jo sóc mestra jubilada, però durant 15 anys he estat mestra en un poble veí que es diu Sils.
0: Sí.
6: I estudiava molt modernisme cada any, no? Jo els hi feia plàstica i tal, i sempre sortia en Gaudí, no? I, bueno, explicàvem la vida de l'Antoni Gaudí, tota la història, i després la cloenda de tot el treball era anar a la Sagrada Família.
0: Epa, i els hi portaves tu, en cotxe?
6: No, amb l'autobús.
0: Ah, anava a dir, hosti, tu, que molt anteriosa.
6: De tercer i quart, cada any, i, o sigui, cada 2 anys hi anàvem, i vaig anar poder 8 o 10 vegades.
0: Que xulo, és a dir, feies un escalfament a nivell cultural de la Sagrada sí. Família i acabava tot això, l'eclusió era visitar sí. les façanes de la Sagrada Família,
6: sí, sí,
0: oi?
6: Sí, sí, i ho relacionàvem també amb la seva obra del Parc Güell i totes les altres sí. coses que va fer.
0: Doncs Isabel, escolta'm, no marxis sí. gaire lluny, perquè de seguida amb en Ramon Hernández seguim investigant aquestes façanes que tan conegudes tens tu amb els teus alumnes.
6: Sí, jo volia dir una coseta.
0: Sí, digues.
6: No, només que jo el que he vist que m'ha emocionat i per mi és molt... És una cosa sentimental i emotiva, perquè cada vegada que vaig a la Sagrada Família a nivell privat jo ploro cada vegada, perquè noto que hi ha una energia, una cosa increïble, no? Però el que volia dir és que els nens han anat veient, i bueno, jo en el meu cas, no? Com creixia la Sagrada Família, i primer no hi havia, es veies el cel, i després ho vas anar veient tapat, i al final els cristalls i tot, no? Vull dir, és una cosa espectacular.
0: Que era el que ens explicava aquesta oient, que deia, no hi havia sostre, no? Doncs aquesta és l'evolució que ha vist la Isabel, de passada sense sostre, anar-ho cobrint, després tots els vitralls. També és molt xulo créixer amb la Sagrada Família. Isabel, t'agraeixo moltíssim la trucada i aquesta experiència que has compartit amb nosaltres.
6: Molt
0: una abraçada,
6: gràcies.
0: Bonica.
6: Una abraçada, fins molt ara. Gràcies.
0: Adéu, adéu. Va, i passem per la Rosa ràpidament. Rosa, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Hola, Rosa. Escolta, me'n demano brevetat perquè tinc moltes coses encara explicades a la Sagrada Família. Tu tens una relació curiosa amb la Sagrada Família. Què hi feies just al parc de davant de la façana del naixement?
7: No, de davant no, de sota.
0: De sota?
7: Ben bé, de la façana de la Sagrada Família jo jugava a bàsquet.
0: Que m'estàs dient?
7: Jo tinc 70 anys i ara, i era quan tenia 19 o 20, que jugàvem contra el Gaudí i la pista era a sota de la façana del naixement, bueno, de l'autèntica d'en Gaudí, una pista pista asfaltada simplement amb ciment, dues canastes, ni valles ni res. Aixecava la vista i era brutal.
0: I escolta'm,
7: i és un record que el tindré per tota la vida.
0: Rosa, em sembla espectacular, perquè això passa, a vegades, no? Amb el temps, els monuments, anem agafant aquella sensació de respecte litúrgic, no? I els distanciem de la nostra vida diària, però també és molt xulo veure com Barcelona va créixer també al voltant d'aquesta Sagrada Família i l'USA era l'habitual, no? Doncs, bueno, ja la Sagrada Família, doncs juguem a bàsquet aquí davant. Jo et demanaria, Rosa, a veure, rasca, a veure si trobes alguna foto i ens l'envies al WhatsApp. Busca-me-la, busca-me la foto, que em faria il·lusió veure alguna foto.
7: Ostres, doncs, ja la vaig enviar.
0: Mira, ara no pengis i la Susana et dirà quin número de telèfon l'has d'enviar perquè em faria
7: perquè
0: infinita
7: buscaré,
0: il·lusió.
7: Perquè la buscaré, precisament tinc un àlbum de bàsquet, no sé si tinc una foto, però jo la buscaré. Ara,
0: si us plau.
7: La imatge era brutal.
0: És que m'ho imagino.
7: Simple, senzilla, bueno, Gaudí, era Gaudí, allò. Saps?
0: Escolta'm, Rosa, em sembla de les històries més espectaculars que ens puguin explicar avui d'una Barcelona viscuda i una Sagrada Família viscuda de proximitat. Gràcies per compartir-la. Una abraçada bonica. Fins ara.
7: Molt bé.
0: Adéu,
7: vinga,
0: adéu.
7: Ara
0: de seguida anem al Zodíac, de seguida anem a la numerologia. Abans, però, deixeu-me anar a Prince.

0: L'any 93. Què carai va passar amb Prince en aquesta Sagrada Família? Es va fer una foto.
1: Es va fer una foto. Mm-hmm. I a Barcelona es va fer diverses més. Però ell estava... Ell havia vingut a tocar. Estava a la seva gira del 92-93, crec.
0: Uh-huh.
1: Era una gira europea. I ell li agradava molt Gaudí.
0: A ell li agradava... O sigui, el coneixia, Gaudí. No el troba a Barcelona.
1: No.
0: D'acord.
1: De fet... Bueno, potser m'ha adelantat una mica si quant d'això, però
0: explica
1: bueno...
0: Explica el que vulguis.
1: Després a ell, aquesta història acaba que a ell li van concedir el títol d'amic de Barcelona. Sí.
0: I això no ho sabia?
2: Tampoc.
0: Que Prince era amic de Barcelona.
1: L'Ajuntament de Barcelona. Tinc el recortito de La Vanguardia.
0: No m'ho crec.
2: Boníssim.
1: I ell va dir que era fan de sempre de Gaudí.
0: Mare de Déu, això no ho sabem. De vegades, mira, ho hem començat a descobrir a partir dels Jocs Olímpics, jo crec que els barcelonins, sí, els catalans en general, que a Barcelona interessa el món, no? I això és una mostra, que l'any 93 descobrim que Prince acaba a Barcelona fent-se una fotografia, que ara us explicarem on acaba, i que li acaben concedint aquest títol honorífic, entenc, d'amic de Barcelona, des de la mateixa alcaldia de Barcelona, és heavy.
1: Sí, sí. I a més a més, ell ja havia... A veure, ell va fer moltes gires europees i acabava d'estar al 90, també va tocar a Barcelona també al 90.
0: O sigui, amb 3 anys de diferència
1: sí,
0: va tornar,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, i després va tornar abans de morir.
0: A veure, és una fotografia. Durant la seva gira europea, aquest artista s'atura a Barcelona, sí, a l'any 93, sí. Fa un viatge i s'emporta una fotògrafa molt coneguda. Es diu Terry Giddensen. Qui era aquesta fotògrafa?
1: Exacte. És una fotògrafa...
0: Ja l'he matat, pobra.
1: Encara està activa, crec. Sí. Encara que ja té una certa edat. És una fotògrafa de Minneapolis, uh-huh, de la mateixa ciutat de Prince. I ella no el coneixia ni res, però el que va passar és que ells necessitaven per aquesta gira un fotògraf.
0: D'acord.
1: I perquè Prince volia fer, que finalment es va fer, un llibre de fotografies d'aquesta gira.
0: D'acord.
1: Ell sempre li agradava molt a
0: era
1: si
0: un,
1: mateix.
0: Era un artista multiplataforma, com sí, diuen ara. I s'agradava molt a si mateix i va dir, calla, d'aquesta gira europea jo em faré un llibre de fotografies.
1: Exactament.
0: I necessitava una fotògrafa i va triar-la.
1: Una fotògrafa, sí. Mm-hmm. Que el procés també és graciós, com la va seleccionar, perquè jo vaig tenir la sort de parlar amb ella en una videoconferència i va ser molt divertit perquè em va dir que no es decidien per ella i que li demanaven les fotos o fotos d'ella, el seu
0: portfoli,
1: i ho tenia que enviar físicament, perquè llavors, clar, no havia internet.
0: Una pasta també enviar tot això al portfoli, no?
1: Sí, bueno, llavors era la mateixa ciutat, però mm-hmm, bueno. I llavors sí, es veu que li van dir que ok i li van confirmar que viatjava uns dies abans de...
0: Un dia abans
1: de viatjar a Europa.
0: Aquesta fotografia, en quin moment es pren aquesta fotografia?
1: Sí, doncs Prince estava a Barcelona, havia tocat, crec que va fer en aquesta ocasió dos concerts i estava... Bueno, i estava relativament planificat que es faria fotos a Barcelona. Uh-huh. I llavors a ella la van avisar a les 10 del matí que en qualsevol moment la trucarien per anar a fer les fotos.
0: En qualsevol moment, allò, a les 10 tu estigues desperta,
1: sí,
0: dents netes i desodorant posat amb la càmera a l'ombro, que potser et truquem. Val.
1: Sí, el que passa és que, bueno, les estrelles del rock és el que tenen que la van trucar finalment a les 4 del matí del dia següent.
0: Un moment. Això és maltractament nivell infermeres de 24 hores, pobres.
1: Ella estava ready per anar i es va fer així. Van baixar a la limusina del Prince. Ella es va muntar a la part de darrere amb ell, que se ve que això era super estrany,
0: no? No passava.
1: Sí, sí. Uh-huh. Ell no parlava gaire amb la gent, era molt tímid, realment, a part d'una estrella. Uh-huh. I ella em va dir que en el viatge cap a la Sagrada Família li va preguntar per les lents que usava per a fer fotos.
0: Ah, sí, sí. Preguntar allò que va servir un objectiu 25-50, sí, sí, un focal fixe.
1: Això va ser tota la conversació, sembla ser. I van arribar a la façana del naixement i la cosa va anar molt ràpid.
0: Quant va durar?
1: Bueno, res, com un minut.
0: La sessió de fotos és un minut. O sigui, tu estàs activada des de les 10 del matí, et truquen a les 4 de la matinada i has de fer la teva best performance en un minut.
1: Sí, a més, ella em va contar que estava molt fosc encara, eren les 4 i pico del matí, i ella realment va fer 30... Bueno, ell va salir del cotxe, es va posar a fer... postures, no?
0: D'acord, ja hi estava preparadíssim, no?
1: Sí, però sense que ella li digués res, no? Ell estava pum, pum, pum.
0: I ella clac, clac, clac,
1: sí,
0: clac.
1: I va fer unes 30 fotos. Oh. I ell va fer les seves postures i es va anar...
0: A dintre el cotxe, eh? I... Deixa'm dir que aquesta imatge de la que estem parlant la teniu ara mateix en el grup de... Ai, en el grup, en el sí, nostre... Ja em sortirà?
2: En el canal o en el club?
0: En el club.
2: La Ola B.
0: En el club de la solució, allà el teniu. Però, com podeu entrar al club de la solució? Doncs ens escriviu un missatge al nostre número de WhatsApp al 677-38-77-19 i us enviem l'enllaç en exclusiva per entrar a formar part d'aquest club de la solució. I si no, no patiu, que us la posem de foto de perfil, també el nostre número de WhatsApp. Fran, sí,
2: home,
0: si et sembla.
2: Tant,
0: home, posem-los-hi
2: sí,
0: fàcil.
2: També els hi posem de foto de perfil.
0: Al 677-38-77-19. Teniu aquesta foto de Prince davant de la Sagrada Família. Total, que fa un minut en aquesta sessió de fotos i Prince acaba fent servir una d'aquestes fotos per una cosa que potser molts haurem vist però que no relacionem. On apareix una d'aquestes fotos?
1: Apareix a la portada del seu àlbum Camp.
2: Ostres.
0: He estat tafanejant i apareix a la portada i a la contraportada.
1: A la contraportada, exactament.
0: Dues imatges diferents.
1: Sí, sí, sí.
0: I és fort perquè si ara poseu Prince com Sagrada Família, veureu la foto, reconeixereu l'àlbum, perquè a mi m'ha passat i dic, la mare que em va matricular, però això és a la Sagrada Família.
1: Sí, sí.
0: És a la façana, la portada és a la façana del carrer Sardenya.
1: Sí.
0: I la contraportada és a la façana del carrer Marina.
1: Exactament.
0: Si ho tinc ben entès,
1: sí, sí,
0: oi?
1: Clar que sí, sí, sí.
0: I acaba formant part de l'imaginari col·lectiu també pels fans de Prince. Aquelles fotos inicialment tenia la intenció de traslladar-les a la portada d'un disc o no ho sabia?
1: Bueno, jo crec que no ho sabia, que estava fent això, el llibre que després es va publicar, que està per allà. De fet, el vaig buscar a internet i aquest llibre que es diu Prince Presents The Sacrifice of Victor, que la portada també és de Barcelona, encara que no de la Sagrada Família, ara s'han venut per més de 2.000 dòlars.
0: Cada exemplar?
1: Sí, cada exemplar. És com una
0: dieta
1: de col·leccionista. I ara mateix hi ha una eBay a 500 dòlars o euros, no ho sé.
0: Doncs igual és una ganga, compreu-lo. Repeteix-me el nom del llibre.
1: Prince Presents The Sacrifice of Victor. Victor was the... perdón.
0: Sí?
1: Victor era com un nom d'ell, també, que a vegades usava com un àlies.
0: Ah, perquè ell també va canviar de nom, es deia Prince, després era l'artista antigament conegut com a Prince, després va ser un símbol, no?
1: Sí.
0: Presenta el sacrifici de Victor. El podeu trobar, de fet, he buscat la imatge, i la imatge de portada es veu que és Barcelona, però sembla d'un punt més elevat. No sé
1: exacte.
0: Si Parc Güell també seguia amb
1: és
0: Gaudí.
1: És a Montjuïc.
0: És a Montjuïc. D'acord.
1: Sí. També em va contar, si vols, també té una història bastant divertida.
0: Mira, ara me l'expliques. Abans, però, deixa'm saludar, perquè tinc el telèfon, una persona que té una història molt interessant, la Natàlia. Natàlia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, Natàlia, quina és la teva història amb la Sagrada Família?
3: Bueno, la meva història no és directament és del meu marit i de la seva família, perquè sempre se n'ha parlat i estan supercontents, i a mi em fa molta il·lusió també, que hi ha una campana amb el seu cognom gravada.
0: Oh! O sigui,
2: què dius ara?
3: Sí.
0: I quin és el cognom?
3: Rendé.
0: Rendé.
2: Amb el cognom de la família...
3: És una campana familiar. Sí. Llavors, per lo que jo sé, perquè ja et dic, és a través del meu marit que va ser el seu avi, ell va finançar, suposo que la campana hi va ajudar, perquè això, com m'ho he explicat, es pagava entre tots els empresaris i el teixit empresarial de Barcelona, i es dedicaven al tèxtil, i bueno, hi van pagar, suposo, una part, i se'ls va fer una campana gravant el nom.
0: Ostres, em sembla fortíssim. O sigui, no havia conegut mai ningú.
3: La tinc a veure,
0: No l'has vista? No. Però el teu marit i la seva família el saben trobar, és a dir, si van al temple, saben trobar la campana.
3: Sí, tenen un document, i saben la torre on està, sí.
0: Ola, que fort.
2: Està bo.
0: Clar, és com, jo màxim tindré, no sé, un nom al Camp Nou, saps allò que pagues i tens un lletraret allà.
2: La Caroneta, tens.
0: La Caroneta, per exemple.
3: Tenir alguna cosa així a Barcelona fa molta il·lusió.
0: Home, és molt fort. I teniu criatures, Natàlia?
3: Sí, tots en tenim. Són cinc germans i tots tenen criatures. I és una història que sempre, malgrat, surt sovint perquè és molt xulo. Fa molta
0: Home, tu imagina't, si ets un render, dir, no, jo tinc una campana al meu nom, a la Sagrada Família, és el més proper al Papa que podem tenir, qualsevol dels que estem en aquest estudi. Natàlia, t'agraeixo moltíssim aquesta trucada, encara més aquesta informació privilegiada. Una abraçada, bonica.
3: Gràcies, una abraçada.
0: Adéu, adéu. Us demanaré a tots els que entreu, en entera que sigueu breus, són històries apassionants, m'encantaria tenir temps per tot i tothom, però intentarem seleccionar les més curioses, com és el cas de la Judit. Judit, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Hola, bonica, com estàs?
4: Mira, molt bé. Escolta'm, és una anècdota. El meu besavi era l'empresa que eren els picapedrers del Gaudí.
0: Què dius?
4: Una empresa que es deia Barceló, que és l'apellido del meu besavi.
0: Sí?
4: I la meva àvia li portava el dinar cada dia, perquè, segons deia la meva àvia, que m'havia explicat, que si no, no menjava aquest senyor.
0: Aquest senyor és el teu besavi o el Gaudí?
4: Perdó?
0: Qui no menjava, el teu besavi?
4: No, el Gaudí.
0: O sigui, m'estàs dient que la teva àvia li donava de menjar Gaudí?
4: Sí, li portava el menjar, la meva àvia era petita. Li portava el menjar, perquè, segons sembla,
0: sí?
4: La imatge que es té del Gaudí, segons la meva família, era un senyor més aviat marranet.
0: Ai, no sé marranet, què vols dir, nena, que li estàs dient marranet a la ràdio pública, el Gaudí?
4: No va dir rentava mai.
2: No.
0: Què dius?
4: I la meva àvia li tenia pànic, però la seva mare li deia, o sigui, la meva besàvia li deia, per favor, porta-li el menjar perquè aquest senyor no menja res.
0: Oh, clar, hi ha de seguir treballant aquest senyor, que hem de construir molta pedra.
4: Sembla ser que el Gaudí... Per això no el reconeixien quan va tenir l'accident. Perquè era com un clochard, com un senyor...
0: Entenc. Una mica deixadot.
4: Diguem-ho així.
0: T'he de dir que en Ramon, que és un dels nostres especialistes avui, en Ramon Hernández, periodista, actor, director de doblatge i especialista en els secrets de la Sagrada Família, va dir que sí. O sigui, tot això que està dient la Judit et quadra amb la teva versió de Gaudí.
4: Et quadra tot això?
1: Sí.
0: Espera't un segon.
1: Això s'explica a molts documents de gent que ha explicat la història de Gaudí, que és una història explicada, no escrita, tot i que ell va deixar... Existeix un diari de Gaudí on va apuntant coses, però que no aporta gaire perquè són més aviat pensaments religiosos i d'un home molt asceta, molt atribulat, que explica coses del seu projecte per enardir Déu i això, que era la seva obsessió. És cert que quan l'atropellen en el famós accident
0: el tramvia,
1: que tothom coneix del tramvia, el porten, de casualitat, el porten a l'hospital perquè finalment un guàrdia urbà de Barcelona es fa càrrec d'aquell captaire perquè tothom se n'aparta i diuen que... ningú el reconeix i és un captaire qualsevol, ningú se'n vol fer càrrec i finalment explica la llegenda, part d'història, part de llegenda, com sempre, que un guàrdia urbà de Barcelona va obligar a un taxista a portar aquell home, aquell pobre home, a l'hospital. Quan va arribar a l'hospital...
0: Quin any estem parlant, això? No recordo l'any de la mort de Gaudí.
1: Estem parlant del
0: 1926,
1: 27... aproximadament,
0: 100 anys, ara, clar. Sí. El 10 de juny del 1926.
1: 1926.
0: Clar, té tot el sentit. Gràcies,
1: sí,
0: Susana.
1: Sí.
0: Clar, d'aquí la visita al Papa, justament, amb el centenari de Gaudí.
1: 1926. Doncs el porten a l'hospital i no se n'adonen que aquell home és Antoni Gaudí fins que la gent que treballa amb ell a la Sagrada Família, ell era un home molt puntual. I cada tarda anava a confessar-se amb un confessor que tenia a una església al centre de Barcelona, que és on va de camí quan l'atropellen amb el tramvia. I aleshores ell sempre es confessava a primera hora de la tarda i tornava immediatament a Sagrada Família, on ell vivia.
0: Vivia dins de la Sagrada Família, d'acord.
1: Sí, Subirats, que es va fer càrrec després, Josep Maria Subirats, que és el que es va fer càrrec després de la Sagrada Família, amb molta polèmica per la seva façana, etcètera, etcètera. Hi havia gent que treballava amb ell i quan veuen que no torna, que triga, comencen a buscar-lo. I és quan descobreixen que aquell captaire que han trobat, i aleshores intenten salvar-lo, però ja és tard.
0: Oh, no fotis.
1: I mor, sí. Mor per desatenció mèdica.
0: Que si haguessin sabut que era Antoni Gaudí, possiblement l'haguessin atès millor i possiblement hagués viscut?
1: Presumptament. Sí, es triga molt en endur-se'n aquell ferit d'allà que l'ha atropellat un tramvia, que de fet no l'atropella el tramvia, li dona un cop
5: perquè ell va creuar no veu, hi ha un tramvia que li dona un cop i té tanta mala sort que el cop el rebota contra un tramvia que torna en l'altra direcció.
0: Perdona, Ostres, Déu-n'hi-do,
5: Sí.
0: O sigui, és el cop, el rebot i ara sí que l'atropella l'altre tramvia.
5: Ah, exactament.
0: Conxo, tu, Déu-n'hi-do, la història de Gaudí, aquests secrets que estem descobrint de la Sagrada Família, de la vida de Gaudí, de Prins. Estem fent un poti-poti, de veritat, que jo em quedaria atrapada a la solució d'avui. De seguida, per cert, Judit, gràcies, estimada, Judit, hi ets,
4: I després, digues. Un altre petit incís. Hi ha les imatges de la Sagrada Família i sembla ser que la cara del Sant Josep és la del meu besavi.
0: Oh!
5: Sí, això és molt possible també perquè els motlles... de la façana, de l'única façana que fa Gaudí és la del naixement, diguéssim, de l'Anunciació, el naixement, i va fer motllos de veïns i persones que ell coneixia que vivien a la Sagrada Família, va fer motllos amb guix per fer totes les estàtues que adornen, o sigui que sí, són veïns reals d'aquella època de la Sagrada.
0: Per tant, és molt possible que el teu avi sigui la cara de Sant Josep, com ara ens estaves dient. Judit, flipo amb les teves històries relacionades amb la Sagrada Família. No pengis, que t'agafarem el telèfon, que algun dia també ho inspeccionarem a fons, això. Judit, t'agraeixo moltíssim el teu testimoni. Una abraçada, bonica.
4: Adéu,
0: fins
4: igualment.
0: Ara. Adéu, adéu. Va, al 677-38-77-19. A veure qui supera aquestes històries. Us dic una cosa.
2: És molt difícil.
0: Esteu flipant tant com jo?
5: Sí.
1: Absolutament.
0: No és allò de, és que hem preproduït trucades... No. Si nosaltres obrim línies i ens truca gent, o tots els oients de la solució tenen unes relacions molt curioses amb la Sagrada Família, o hem tingut una sort brutal, no?
5: No, ens estan fent el programa.
0: És espectacular.
2: És fantàstic, i a més molts estan confirmant, com per exemple la Maribel, la Glòria, el Joan, que s'hi jugava a bàsquet, també. O sigui, són oients que van jugar a bàsquet davant de la Sagrada Família. L'Enric, per exemple, també hi va anar a un bateig, ell no el van batejar. Abans parlàvem de les columnes de la Sagrada Família i els diumenges que hi ha a l'any. Ens ha escrit l'Àngels, que ara mateix no ens pot atendre perquè està treballant, i quan us digui de què treballa, doncs podeu entendre per què no ens pot atendre. Bé, ella diu que la seva relació amb la Sagrada Família és força directa, molt bé, és força directa, endavant. Soc guia oficial de la Sagrada Família. Tinc tendència a ensenyar-la molt sovint. I us puc dir que és cert que hi ha 52 columnes perquè hi ha 52 setmanes a l'any.
0: La solució.
2: I ara l'Àngels no es pot atendre perquè està fent de guia. Està amb una visita i, clar,
0: amb quin grup? Són expats? D'on són? O són gent que ve de fora directament
2: ja
0: i no es queden aquí?
2: Ja ens contestarà la matinada.
0: Digue-m'ho, Àngels.
2: Perquè ara mateix està fent la visita. I tenim una altra història. Hem parlat de batejos, no? Hem parlat de gent que juga a bàsquet, en aquest cas, a fora. La Carme, que és la germana del Jordi, es va casar a la Sagrada Família.
0: Què dius?
2: Fa més de 50 anys.
0: Em sembla fortíssim. Jo pensava que ja no ni se celebraven casaments a la Sagrada Família.
2: Doncs mira, la Carme s'hi va casar.
0: Mireu, 3 quarts exactes de 2 del migdia. Avui estem parlant d'aquests secrets de la Sagrada Família. Ho estem fent amb en Ramon Hernández, periodista, actor i director de doblatge, i amb en Juanjo Villalba, és periodista del País, que ens ha explicat aquesta història relacionada amb Prins. Per cert, el Ramon, si us agrada el que us està explicant el Ramon, que sapigueu que podeu consultar els podcasts Barcelona Fosca i L'Herència Oculta. Nosaltres fem una pausa i a la tornada, Ramon, parlem de signes del zodíac.
5: Vinga.
0: I numerologia d'aquesta Sagrada Família. Ui, ja teca, nenes, ja teca, ara tornem.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: 11 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Avui apassionant aquests secrets de la Sagrada Família. I ens hem quedat deixant-la votar dient, a veure, els signes del zodíac, tota la numerologia, de seguida anem al WhatsApp perquè em sembla que estan sortint familiars dels nostres oients que eren cares de la Sagrada Família.
2: Ja ves,

0: El Zodíac. Tu has explicat que hi ha elements secrets camuflats a les parets i a les façanes. Alerta, perquè al conjunt escultòric de l'Encarnació hi ha signes del Zodíac. Explica'm això.
1: Sí. És estrany. Aquí entraríem amb una polèmica, perquè hi ha una polèmica d'una etapa que no hem destapat, que potser no la destapem perquè ens ficarem amb coses que no d'allò, i és... Hi ha una teoria que afirma que Gaudí era maçó.
0: Mira, aquest matí he estat defenejant això, perquè clar, feia servir molts tresos, molts 33-os.
1: Clar, i la...
0: No està confirmada,
1: No està confirmat perquè no ha aparegut cap registre d'aquell estigués apuntat a cap lògia maçònica, però les lògies maçòniques són no secretes, sinó discretes, i és molt probable que algú eliminés aquest nom de la llista. En fi, deixem aquest tema que donaria pel molt. Els signes del Zodíac. A veure, és estrany, és un element molt estrany.
0: Perquè és un element pagà.
1: Absolutament, i perquè a més a més l'Església Catòlica durant molts anys ha estat absolutament en contra, i encara ho està, de l'astrologia. Diu que això és una cosa pagana, que no té cap fonament, que no s'ha d'utilitzar, que no s'ha de fer servir, i en canvi ell hi col·loca just a l'arc de 180 graus de damunt de l'Anunciació, de la façana que ell fa, sis signes del Zodíac que corresponen amb la situació de... el cel en el moment de l'Encarnació de Jesús. Era la
0: Són
1: Àries, Taure, Bessons, Cranc, Lleó i Verge.
0: Que casualment ell és Cranc.
1: Sí, i a més, aquests signes marquen just l'equinoxi de primavera. És que està ple de símbols.
0: Horóscopo negro by Gaudí. T'imagines ara? Tindria Instagram, Antonio Gaudí.
1: Segur.
0: M'encanta.
1: Sí.
0: Hi posa signes de Zodíac. Sí. Gaudí, no sabem si era apassionat de l'horòscop, si tenia alguna cosa a veure amb la masoneria. Ell era Cranc, per cert. I tu vas poder parlar... Antonio Gaudí, anava a dir, li agradaven també els números.
1: Sí,
0: no només els signes del Zodíac.
1: Sí.
0: Els números de sempre. De fet, s'ha dit que tenen un paper molt important a la Sagrada Família, en particular els números 5 i 3. Quin simbolisme religiós tenen? Més enllà de saltem-nos al masònic,
1: El 3 és, com tothom sap, la Santíssima Trinitat. I el 5 el desconec.
0: Fixa't.
1: El 5 ara mateix.
0: Jo sé que són números màgics, el 3, el 5 i el 7.
1: Sí, i el 7, sí, i el 33, també. Aquest és molt important.
0: Per què és tan important el 33?
1: El 33 és l'edat de Crist, quan va morir, se suposa, i a més és el grau maçònic més alt que hi ha. Quan arribes al grau 33, ets un gran mestre maçó.
0: De la teva especialitat, diguem-ne.
1: Sí, de la teva lògia, diguéssim.
0: Parlant de 33-os, hi ha un quadrat, no sé si heu passat per la Sagrada Família, us heu fixat, que hi ha un quadrat com si fos una espècie de sudoku, no? Perquè la gent visualment ens entengui, amb una sèrie de números, no? És com un quadrat tallat en pedra amb diferents números. Això està a la façana de la Passió. És un quadrat màgic, és un element de pedra que es troba en aquesta façana que us deia. En aquest cas, obra de l'escultor Josep Maria Subirachs.
1: Sí.
0: Què és aquest quadrat de números?
1: Bé, aquest quadrat de números no se l'inventa Subirachs, és una forma que ja existeix a l'arquitectura... en molts llocs del món. Es coneix com a segell de Júpiter.
0: Segell de Júpiter.
1: O els nombres de Déu. Ja tornem a ser amb la dualitat aquesta de paganisme, catolicisme, religió. I amb aquests 16 números que componen aquest quadre es poden fer 310 combinacions numèriques diferents que sempre sumen un 33 com a resultat.
0: O sigui, sumis les que sumis, és a dir, si ho fas en horitzontal, en vertical, en diagonal, sempre suma 33.
1: 33, sí. Val a dir que Josep Maria Subirachs va modificar una mica aquest segell de Júpiter i va fer una mica de trampa canviant alguns números perquè sumés 33.
0: Amic.
1: Però ho va aconseguir.
0: Ho va aconseguir, que també et digués com un sudoku a la inversa, que encara és més difícil, no?
1: Exactament.
0: El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
2: Mira, l'Ignasi, parlant d'històries amb la Sagrada Família, hi ha gent que s'hi ha casat, hi ha gent que hi ha jugat a bàsquet, hi ha gent que té una campana, no? Hi ha gent que potser hi té la seva besàvia... Doncs l'Ignasi hi ha cantat.
0: A la Sagrada Família?
2: Però no una vegada, sinó... No recordo si són dues o tres. Diu... Això que he fet ho podeu trobar a YouTube.
0: Però cantar professionalment, perquè, no s'hi va entrar allà cantar.
2: Perquè en una trobada de gospel Barcelona, a les escales de la nau central, amb altres grups de gospel, han fet diverses actuacions a dins de la Sagrada Família.
0: Ignasi, eh?
2: Ignasi, es diu, sí, sí.
0: Ignasi, digue'ns, ha de ser espectacular, és a dir, cantar gospel en un temple com la Sagrada Família.
2: Sí, bona acústica, no?
0: Home, i a part, ha de ser com impressionant, vull dir, t'ha d'agafar com aquella connexió amb el més diví i deus cantar encara millor en una cripta de la Sagrada Família. Més coses.
2: Mira, i té un dubte per veure si podem verificar en directe. És difícil de verificar, però ell ho llença i nosaltres ho intentem. Diu, cap al 2014, diu l'Ignasi, una amiga em va comentar que recordava haver vist una llauna de refresc encastada en una de les torres que ell havia visitat. I era cert, m'ho vaig creure.
0: Una
2: m'ho
0: llauna.
2: Podríeu confirmar? Sempre m'ha quedat el dubte de si era veritat.
0: Jo sabia que, o que constava, que a les parts altes de les parets exteriors del temple hi ha ampolles trencades, moltes encara amb tap. Això és veritat? Veritat o mentida el que ens comenta aquesta oient i aquest fake que jo tinc?
1: No t'ho sabria
0: no
1: dir.
0: No sabem, eh? No, no podem contrastar això. Doncs haurem de seguir investigant.
2: Sí, sí.
0: Potser pugem a la seva família i traiem el cap, que segur que ens deixen.
1: Però posades per Antoni Gaudí?
0: Clar, és
1: o que per algú que les ha deixat. Que el vidre estigui posat per Antoni Gaudí és molt possible, perquè ell feia el trencadís i el feia de moltes coses, de ceràmica, de vidre, podria ser. Ara la llauna de Coca-Cola.
0: La llauna, a mi això ja m'estranya una mica més, eh? A la façana, a veure, això no és cap secret, perquè és visible, però les façanes del temple estan plenes d'animals. Quins animals hi trobem?
2: Ui, ara venen els animals.
1: Doncs mira, una serp. Bé, una serp, religió.
0: Sí,
1: diable, Eva, la temptació, sí, Eva, sí. Tal. Molt bé, fins aquí, tot correcte. Un pelicà.
0: Un pelicà?
1: Wow. Sí.
0: Això no ho havia vist, jo no ho he llegit a la Bíblia, això,
1: sí.
0: Eh?
1: El pelicà és un símbol cristià, de fet, però també, a més, és un grau de maçoneria.
0: Ui,
1: un símbol
0: ui.
1: De la maçoneria.
0: Jo no ho estic dient, però ho estàs deixant caure, Ramon.
1: No, jo tampoc ho estic dient jo. O sigui, són de coses que hi ha publicades i jo em remeto als fets. Què més hi ha? Dues tortugues.
0: Tortugues?
1: Oh. Dues tortugues,
0: sí. Li deuen els rèptils.
1: Dues tortugues que aguanten les columnes de la façana del naixement. Hi ha dues tortugues i és molt curiós perquè aquestes columnes es recolzen sobre les closques. Una és de terra, que mira cap a muntanya, i una és de mar, una tortuga de mar, que mira cap al mar.
0: Això
1: és molt curiós,
0: tot
1: també.
0: Pensat.
1: Hi ha els coloms de l'arbre...
0: I tant. Els coloms ja tenen un símbol,
1: Tenen un símbol claríssim. I hi ha camaleons.
0: Camaleons? Va, un moment, ara pregunta seriosa. Què li passava amb els rèptils d'Antoni Gaudí?
1: No ho sabem.
0: No sabem si hi havia alguna relació.
1: A veure, gàrgoles que servien per treure aigua o per res, hi ha a totes les catedrals, a Notre Dame hi ha moltíssimes.
0: Sí,
1: fins i tot ens podem trobar en alguna església o alguna catedral que hi ha fins i tot figures del dimoni a la façana, que dius, una mica estranya la combinació. Però hi ha aquesta serp que baixa i aquestes tortugues i el camaleó, que és un símbol de canvi.
0: Sí,
1: és un símbol de transformació.
0: Escolta'm, Ramon, ens quedarem amb ganes de saber-ne més. Vull acabar, perquè ens queden dos minutets per posar punt i final a la solució d'avui, però jo havia sentit a dir que, clar, un cop acabada, la torre central farà 172 metres. No sé si és veritat que Gaudí deia que no volia superar l'alçada de Montjuïc, perquè considerava que cap obra humana havia de superar l'obra de Déu. Això és veritat?
1: Sí, això és el que expliquen. Sí, sí.
0: Era molt devot a Gaudí. Ja podeu veure pel recull que hem fet avui a la solució. Avui hem parlat d'aquests secrets de la Sagrada Família. Faran un missatge per acabar, de la nostra audiència.
2: Mira, el Marcel diu, la meva relació amb la Sagrada Família és que el primer cop que vaig anar-hi, fa 2 anys amb el meu pare, vam entrar amb el programa El Suplement, que feia 20 anys, va ser màgic, Roger Mas va cantar allà dins, va ser la primera vegada i va ser molt emocionant. És a dir, Catalunya Ràdio
0: aquí,
2: acompanyant aquesta primera
0: així
2: vegada.
0: Així m'agrada. I a Catalunya Ràdio també podreu seguir, evidentment, aquesta visita del Papa a la Sagrada Família, la benedicció de la Torre de Jesús i tot el que envolta aquesta visita papal. Avui hem parlat del secret de la Sagrada Família, ho hem fet amb en Juanjo Villalba, que ens ha explicat aquesta història de Prince, periodista del diari El País. Podeu consultar també l'article al complet i així veureu també tot el que us pugui interessar del que ha quedat pendent en aquesta conversa. Juanjo, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I també n'hem parlat amb en Ramon Hernández, periodista, actor, director de doblatge, autor dels podcasts. Apunteu Barcelona Fosca i l'herència oculta, si
1: ara
0: us heu quedat amb ganes.
1: Home, això espero. Gràcies.
0: Poseu-los tots a seguir, encara que sigui perquè vegi l'impacte de la solució. Ramon, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Fran Domènech, escolta'm, ens sentim demà i, de fet, demà es queda als comandaments el senyor Fran Domènech.
2: No ho diguis, home.
0: Ah, no
2: ho
0: dic?
2: La gent marxarà.
0: No, home, no, al revés. Feu suport en Francisco, per favor, que jo torno demà, el dia següent, divendres hi seré jo, però demà en Fran em fa el favor i estarà aquí aguantant els comandaments. Tornem amb la Núria Casas, amb l'Eva Ferrer Vidal i parlem de qualsevol etapa de la vida és bona per fer esport. Catalunya.
3: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia. Espardenya blanca al peu,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquest migdia a les 12 s'acaba el termini perquè els docents votin el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. Més de la meitat dels que estaven cridats a votar ja ho han fet. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats. I la CGT, en canvi, avisa que el preacord és un pedaç. Iolanda Segura d'USTEC i Laura Gené de la CGT.
2: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
3: Han quedat moltes coses fora, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancar en fals aquest conflicte.
1: Si s'imposa el no, la USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida, mentre la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Esther Vila n'és la portaveu.
4: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés.
1: La jutge de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Segons la magistrada, la terapeuta va mediar perquè l'empresari cedís una part de l'herència en vida al seu fill, que ara està acusat d'homicidi.
5: S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve es començaran a fer circulacions de prova i d'aquí pocs dies es recuperaran les freqüències habituals. Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest maig no s'acabarà fins a finals d'any.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Guineta i els internacionals Llart Act i Wet Leg. La planta de Seat a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric.
5: Coincideix a la mateixa línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, també elèctric, i amb el qual té el 80% d'elements comuns. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Marcus Haupt és el director executiu de Seat Cupra.
6: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo.
5: De moment es treballa amb un terç de la capacitat màxima de muntatge, de 1.200 vehicles cada dia entre els dos models.
1: Esports, Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Real Madrid si guanya les eleccions de diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool, Ibrahima Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
5: A la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
1: El torneig de tenis de Roland Garros en els dobles masculins, la parella de Granollers Ceballos s'ha classificat per a les semifinals. En individuals, el quadre masculí s'han classificat per semifinals els italians Flavio Cobolli i Matteo Arnaldi i s'enfrontaran entre ells per decidir el finalista. Al quadre femení hi ha hagut sorpresa amb l'eliminació de la número 1 del món, Arina Sabalenka, que ha caigut davant de la russa Diana Schneider. També passa a semis la polonesa Maja Hwalinska.
5: En marxa el primer partit de la final de la NBA entre els New York Knicks i els San Antonio Spurs, que recordem que és una sèrie al millor de 7. A la mitja part, els Spurs s'imposen per 48-55. Encara en bàsquet, el Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga ACB de bàsquet.
0: Fins aquí les notícies.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Vull ser l'alcalde de tots i de totes. Vull governar per tots els barris de la ciutat.
7: Davant els reptes que Barcelona afronta en les pròximes setmanes, com la visita del Papa o la sortida del Tour de França, i a un any de les eleccions municipals, aquest dijous, Jaume Collboni...
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
7: Amb Ricard Ostrell.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Que m'he comprat un armari.
12: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
11: Sí, sempre anava a burra.
13: Una burra, els penjadors.
11: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, eh, tenir un armari. I, és que visc en un setè, tu ara treu-lo.
13: No! Home, és que el cardis d'alta baix del balcó, eh?
10: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Catalunya.

0: Encara en ronda en algun lloc del cervell aquella antiga imatge de la bibliotecària com la dona rabiuda que feia callar tothom aïllada del món entre llibres empolsegats. És aquesta la imatge de les pel·lícules, però no només, perquè l'escola de bibliotecàries que va fundar Eugeni d'Ors a principi del segle passat només es reclutaven senyores perquè així se'ls hi podia pagar menys. Se'ls demanava que fossin solteres i sense fills, que no es despistessin. Aquest imaginari, és clar, ha quedat totalment desfasat, però encara pesa d'alguna manera. És per això que en tractar-se d'un ofici tan feminitzat han arribat a la situació de col·lapse actual, les biblioteques. Avui defensem les biblioteques, un dels béns més preuats de la nostra societat i, per suposat, les dones que les vetllen. Que ningú passi pàgina.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: clàssic de Càmera Obscura, aquesta banda de Glasgow, i que comença també amb una biblioteca polsosa. Però, finalment, tot s'acabarà bé. Això la cançó, eh? A la vida i és una altra pel·lícula. Si vosaltres hi sou a l'altra banda, nosaltres ja estem molt satisfetes. És així. Pareu bé les orelles, perquè avui el que sentireu, déu-n'hi-do, eh? Ja hem fet aquí conversa al sofà amb les bibliotecàries i déu-n'hi-do, agafa't fort, que venen corbes. 9 de la nit i 9 minuts comencen les dones i els dies. Benvingudes, benvinguts. Shoving books on the night shift to take some time, but I guess I like it. Dewey's decimals keep me company. Aquests dies veiem per tot arreu aquestes samarretes, bosses que diuen defensem les nostres biblioteques públiques. Però què hi ha darrere d'aquesta demanda? I per què, sobretot, afecta les dones? Ja sabeu que estem a les dones i els dies i quan parlem de bibliotecàries encara hi ha aquella idea de que són dones la majoria. I és que és així. És així, no ho amagarem. És com el cos de les infermeres. També passa una mica el mateix. Les biblioteques públiques estan en lluita. Des de finals de mes de maig hi ha vaga indefinida a les biblioteques de la Diputació de Barcelona i ara també s'hi afegiran els dissabtes les de tot Catalunya. I em sembla molt bé perquè crec que és una lluita molt comunitària. Es tracta, com dèiem, d'un col·lectiu feminitzat, molt invisible, precari, i per parlar de tot aquest conflicte tenim a l'Helena Pardo, que ara treballa a la Biblioteca Francesc Boix del Poble Sec i que és coordinadora de CGT de Biblioteques Barcelona. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: També ens acompanya la Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
2: Hola.
0: Com estàs?
2: Molt bé, també.
0: I la Laura Avià, que treballa a la Biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, a la comarca de les Garrigues. Com estàs?
3: Hola, bona tarda, gràcies. Bé, tot bé.
0: Bona nit a les tres. Continueu amb vaga indefinida. Quines són les vostres principals reivindicacions? De què estem parlant? Perquè a vegades crec que no ens en fem a la idea els que som a casa.
4: Sí, mira, nosaltres estem demanant uns horaris més conciliadors. Estem demanant reconeixement professional de tot el que significa treballar en una biblioteca avui en dia, que va molt més enllà de les típiques funcions que
0: ens podem imaginar.
4: Exacte. Sí. També estem demanant, al final, més personal. Moltes coses es solucionarien amb més personal.
0: També tinc entès que feu unes jornades molt llargues, per exemple, i que no descanseu.
4: Sí, això va lligat amb tot el que té a veure amb els horaris, no? Quan fem jornades de més d'11 hores diàries és que fins i tot estem vulnerant el que diu l'Estatut, no? També demanem un bon protocol contra violències.
0: Això és un tema del que parlarem detingudament, bastant, perquè ningú s'imagina, quan penses, dius, faré un programa de bibliotecàries, tothom s'imagina silenci, gent llegint, i dius, quin problema tenen les bibliotecàries? Doncs que la seva vida no és tan tranquil·la, oi, Helena?
3: No, per res. Al final pensem que les biblioteques públiques són espais oberts a tota la ciutadania, com han de ser, però això comporta una sèrie de casuístiques específiques. Al final és com si estiguéssim al carrer, dins de la biblioteca. No tenim dret d'admissió quan hi ha algun conflicte.
0: O sigui, no teniu reservat el dret d'admissió.
3: No tenim reservat el dret
0: d'admissió. Tu no li pots dir a una persona, vostè no entri.
3: No, sí que per normativa hi ha una limitació o hi ha una possibilitat d'expulsió si no es compleixen la normativa de la biblioteca, però tenim aquesta possibilitat molt restringida a nivell legal i tampoc, no, sobretot a la ciutat de Barcelona, reclamem ja des de fa una dècada uns protocols contra les violències i unes mesures preventives per evitar que tot això passi.
0: Això ara ho explicarem, perquè jo crec que potser diu la gent, home, però què vol dir que no pot entrar algú a la biblioteca? Perquè és que hi ha abusos, hi ha assetjament, i passen moltes coses que no ens podíem ni imaginar quan parlem de biblioteques. En parlarem ara, però m'agradaria també que m'expliquéssiu si creieu que el fet de que justament és un sector tan feminitzat fa que potser amb totes aquestes demandes que esteu fent no us estigui fent tant de cas. Què creieu?
5: Evidentment, vull dir, és una cosa que moltes vegades ho he pensat. Si fos un senyor de 50 anys darrere el taulell, segurament molts usuaris no s'atrevirien a dir-nos segons quines coses, i segons quins comportaments potser no serien de la mateixa manera. Llavors, és un col·lectiu feminitzat, de la mateixa manera que ho és el de les infermeres, i això ens afecta moltíssim perquè a vegades no se'ns valora com se'ns hauria de valorar, tant a nivell personal com a nivell laboral, sobretot, que és una de les reivindicacions fortes d'aquest moment, que se'ns reconegui correctament a nivell laboral.
1: Em comentàveu fins i tot, abans d'entrar, que amb els arxivers, per exemple, tenen una categoria absolutament diferent. És que, clar, tu ja, arxiver, penses en la corona catalana-aragonesa, però, en canvi, quan parles, penses en les bibliotecàries, tot aquest glamour no et ve, eh?
3: Sí, efectivament, de fet, partim de la història de l'Escola de Bibliotecàries, que quan es va fundar es buscaven senyoretes que fossin joves,
1: que fossin
3: solteres, a les quals precisament se les podia retribuir pitjor que els homes. No calia fer un dispendi tan gran perquè a elles se'ls hi pagaria menys. Llavors, aquesta tradició, no, de l'Escola de Bibliotecàries ve d'aquí, de buscar dones que eren mà d'obra més barata, perquè ja sabem que en d'altres sectors igual més científics o no, sempre estan ocupats per homes, i la raó de que ens donessin, diguéssim, espai en aquest món del coneixement, igual que les mestres, no, era doncs això, no, una professió doncs vinculada al servei públic, a totes aquelles bondats que per estereotip de gènere sempre se'ns han aplicat.
1: I de fet, no només bondats, perquè estic pensant que en la cultura popular sempre hi ha aquella idea de la bibliotecària Rottenmeier, és que és una amargada, o sigui, l'imaginari del monyo, d'una senyora que et fa callar, això tampoc ha ajudat. O sigui, tot aquest imaginari que portem a les esquenes no ha ajudat gens.
3: L'imaginari és el patriarcal que tenim a qualsevol altre sector. Com comentava la Laura, quan tenim un conflicte o hi ha algun problema a la biblioteca, tu ja pots repetir mil vegades, ja pots ser la directora del centre, que fins que no surt un home a qui li has de demanar ajuda i dir-li, sisplau, repeteix-li el mateix que jo li he dit a aquest senyor, no et fan cas. Passant per que et faltin el respecte, que inclús que et puguin arribar a agredir, però ara me'n vaig de...
1: No te'n vas, perquè en realitat és aquesta mirada que dèiem de prejudici i de pensar que és una feina que pot fer qualsevol i que per tant la fan dones, i que ja està aquesta mirada ja prejutjosa de com ets i quines són les teves qualitats. També ara, per ser bibliotecària, s'ha d'estudiar el grau d'informació i documentació, i no hi ha gaires universitats que ho ofereixin. També és una professió que va de baixa, això tampoc afavoreix els vostres drets?
5: Actualment a Catalunya només la Universitat de Barcelona ofereix la possibilitat d'estudiar per ser bibliotecari en carrera, no? Que seria el grau de gestió d'informació i documentació digital. També ha aparegut un màster en biblioteca pública que fa que qualsevol titulat pugui accedir al lloc de bibliotecari sense haver estudiat la carrera, però exercint mitjançant el màster, que és una posició que no tots estem a favor. A banda d'això, sí que...
1: M'imagino que sentiu aquest intrusisme, no?
5: Sí.
1: Després de que us ha costat moltes hi heu arribat per biblioteconomia i documentació...
5: 4 anys.
1: De sobte, algú pot entrar havent fet un màster.
5: Exacte. Uh-huh. I és aquesta part de, bueno, plouen pedres i ara encara plouen més pedres. A banda de tot això, sí que el fet de que no es pugui oferir mitjançant una modalitat semipresencial també perjudica els que som de comarques, que en dieu, els que som de fora de Barcelona, perquè ens hem de desplaçar a la capital per poder estudiar.

0: Sou a les dones i els dies, això és Catalunya Ràdio, estem parlant aquesta nit de bibliotecàries i ens estan explicant les seves demandes, però a mi m'agradaria, ara després anirem al bacallà fort, però primer m'agradaria també que m'expliquéssiu d'on surt la vostra vocació, la vostra tria, perquè m'agradaria també posar en valor la vostra feina, no només des del sentit negatiu, no des de tot el que us està passant, que ara en parlarem, sinó com vau entrar aquí i per què us agrada tant aquesta professió. A veure, aquí comença.
1: A veure, si vols començo Irene. Jo, però m'agradaria fer un últim apunt respecte al que estàvem parlant abans, que aquesta discriminació que parlàvem se li afegeix també la pròpia precarietat que va lligada a tot el que és cultural. Vull dir, tenim la de dona i tenim la del sector cultural, que també sabem que és un sector que no està precisament ben valorat, ni remunerat, ni considerat.
0: Claríssim.
1: I ara torno anem, a la pregunta,
0: anem a la vocació, anem a la vocació.
1: Molt bé.
0: Irene...
1: Un amant de la lectura. Bàsicament, jo m'he passat la infància llegint molt, i potser és una tria equivocada, perquè la gent es pensa que llegim molt a les biblioteques. No, a les biblioteques no llegim. De l'últim que tenim temps és de llegir. El que fem és la part tècnica que hi ha darrere de classificar i guardar el coneixement i tota la producció cultural de la humanitat, no? Per dir-ho d'una manera, i anar als inicis, no? Es tracta de guardar per poder-la recuperar quan la necessitem o quan en vulguem gaudir.
0: Endreçar,
1: jo era una fan de la lectura.
0: Endreçar, ordenar, això vol dir que ja no ets tan fan de la lectura? Se t'han tret les ganes o què?
1: No, continuo llegint, però sí que és veritat que vivim en un món que cada dia ho posa més difícil, fins i tot després de la pandèmia ens hem acostumat a estar amb la pantalla enganxada.
0: Passem sempre moltes hores a Instagram i això ens treu hores de lectura, eh?
1: I que costa molt concentrar-nos, que tu estàs llegint, però cada 10 minuts pots estar pensant, ai, que no m'he entrat un WhatsApp, ai, que algú m'ha de dir no sé què. Costa molt més, vull dir, mirem una pel·lícula a casa, comparant, també no és llegir, i qui mira la pel·lícula sense mirar el mòbil, tota sencera? Quantes vegades ho fem, això?
0: Això és que no és prou bona, la pel·li. Ja ho deixarem estar. Helena Pardo, com vas entrar-hi tu?
2: Doncs una mica igual. Jo era una rateta de biblioteca des de molt petita, una lectora precoç, m'agradava molt anar a la biblioteca, i per mi tant els llibres com les biblioteques han estat refugis. Han estat unes finestres cap al món, cap a poder fer un creixement personal, intel·lectual, i inclús un refugi literal, de trobar un espai per mi, per trobar-me amb mi mateixa, per poder estar tranquil·la, per poder també inclús explorar, bueno, si tens certes inquietuds intel·lectuals, no? Doncs tu arribes allà i és que tens tot el món al teu abast en una biblioteca.
0: Hi havia, jo crec, no sé si encara passarà, una romantització de les biblioteques. Fins i tot jo crec que s'han escrit moltes novel·les parlant de tothom que s'enamorava de la biblioteca. Era una cosa, se't queia un llibre i venia algú, te'l recollia, hi havia tot aquest imaginari també de que era també on hi havia la ciència, on hi havia el coneixement, on trobaries tots els Harrison Fords de la vida. Clar, veníem també amb tot aquest imaginari com a dones. Vosaltres el teníeu? Potser estic dient una bogeria. M'està mirant la Laura dient, no sé qui és Harrison Ford, perquè és jove.
3: Sí que ho sap, sí que ho sap. Jo vaig aterrar al món de les biblioteques, vaig anar a la biblioteca, com feia sempre, com diu l'Helena, també era una mica una rateta de biblioteca, una persona que considerava la biblioteca com a refugi, i un dia vaig anar al taulell de la bibliotecària i li faig, mira, no sé què estudiar, vull una cosa que sigui ètica, que sigui de tracte amb les persones, i ella directament em va respondre, tinc una carrera per tu, bibliotecària. I jo pensant, m'estàs prenent el pèl. També tenia la idea estigmatitzada de persona amb monyo, amb ulleres, amb cardigan. I no, la veritat és que vaig triar bé en el sentit de que vaig escollir una professió que atenem a qualsevol tipus de persona sense discriminar, però tot això també m'entristeix, aquesta lluita que hi ha ara, perquè estem reivindicant unes coses tan bàsiques que arriba un punt que dius, perquè no puc fer bé la meva feina si no se'm posen les facilitats per fer-ho.
0: Clar, tu, aquesta bibliotecària que et va donar el consell era la bibliotecària de l'Espluga de Francolí, poble que ens estimem molt en aquest programa, perquè tenim Anna Maria Endavert parlant cada setmana aquí al programa, Però, clar, al món rural i a la ciutat, a mi em fa la sensació que ser bibliotecària significa coses diferents. És així o no?
4: Jo sí. crec que sí, perquè no tenim els mateixos problemes, sí que tenim aquestes jornades partides que ens impossibiliten conciliar la vida professional i la vida personal. També tenim certs usuaris conflictius que, com que estem sols davant del taulell, doncs ens ho hem de menjar tots nosaltres, però evidentment la lluita de les companyes de Barcelona és una cosa majúscula.

0: Tu has dit una frase que em va molt bé perquè has parlat estem soles darrere el taulell. Jo crec que no hi ha una idea en general de la societat de pensar què és ser bibliotecària. És a dir, estar sola en un taulell i quan diem sola, un sempre pensa hi haurà seguretat, hi haurà càmeres. Però en realitat no és així. Vosaltres treballeu en biblioteques de Barcelona, ella la de Vinaixa, però no hi ha seguretats. Em sembla que de cos de seguretat n'hi ha, em sembla que a tres, si no ho tinc mal entès, biblioteques de Barcelona. Mm. La resta són espais molt grans, com per exemple la meva, la de Vapor Vell, quatre plantes o cinc, en la que el que està passant a la planta de baix ningú sap el que està passant a la planta de sobre, no? Llavors, què passa amb tot això? El fet és que moltes vegades, un matí, perquè ens fem a la idea, hi ha potser tres bibliotecàries per tot el públic que hi hagi, i això vol dir tant la persona que ve a demanar un llibre en préstec, a retornar-lo, però també tota una sèrie de qüestions, demandes, abusos, assetjament, violència, que us trobeu. Expliqueu-me què us trobeu, quins casos us trobeu. Perquè jo tinc aquí una llista que estic amb les mans al cap encara, però feu-me un resum d'exemples habituals que us trobeu.
1: Jo ara t'anava a posar un exemple quan has dit lo de que algunes tenen personal de seguretat. Però algunes el tenen, o l'hem arribat a tenir, jo ara penso en Nou Barris, on he treballat, a la biblioteca de Nou Barris, on hi he treballat molts anys, però aquest personal de seguretat ens l'han posat no arrel de les nostres demandes d'explicar dia rere dia que tenim tants conflictes, hem hagut de trucar tants cops a l'urbana, estan passant XX coses. A nosaltres ens van posar personal de seguretat després de que un dissabte per la tarda amb personal sota mínims a una companya li tiressin una cadira i li fessin un trau al cap. Aleshores, quan ja ha passat l'incident greu, ui, sí, doncs potser us posarem seguretat. Però és com... és una reacció després, no una prevenció,
0: no
1: a partir del que ja sabem què passa.
0: Un trau al cap, violència. És una violència extrema aquesta, és a dir, no hauria de passar una persona que està darrere un taulell, però què us passa més? Hi ha tràfic de drogues, per exemple?
2: Hi ha una mica de tot. Pensem que, o sigui, de menys a més, totes les professions que són de cara al públic, doncs tens un cert nivell de conflictivitat i pot començar des de violències verbals, amenaces, fins a violències físiques, perseguir-nos, amenaçar-nos i perseguir-nos fora de la biblioteca. També a nivell d'agressions, doncs mira, un company, un usuari li va posar unes tisores al coll. A una companya, una usuària, la va agafar del cabell i li va mossegar la cara, la va tirar a terra.
0: Això a la biblioteca on estàs tu?
2: No.
0: Són ara casos de tot Barcelona.
2: Sí, t'estic parlant de casos al llarg dels anys, com dels més forts. Però que sí que patim violències verbals i amenaces i a nivell pràcticament setmanal. O sigui, està totalment normalitzat. Tant el que són violències de caire més masclista...
0: Sí, o sigui, em tinc entès que també a vegades us demanen de guapa, gateta, us han dit puta, us han dit lesbiana...
2: Sí, ens han dit puta, ens han dit lesbiana...
0: Com si fos un insult,
2: ens han desacreditat, ens han amenaçat, ens han assetjat per xarxes i fent, per exemple, assetjament visual, coercitiu, seguiment per les biblioteques, seguir-te per l'edifici, coercitivament, i a nivell d'agressió, d'assetjaments sexuals, doncs això, companyes, ara estem parlant de les professionals, companyes amb assetjaments sexuals fins al punt de que ja fa uns anys una companya va patir una violació per part d'un usuari i una altra un intent de violació. Tot això són situacions que han passat els anys, avui dia estem aquí parlant-ne, però fa 5 anys no se'n parlava en el nostre col·lectiu. O sigui, ha estat arrel dels últims 4 o 5 anys que hem començat a... Bueno, no, amb tot aquest moviment feminista que estem tirant endavant, que s'han començat primer a verbalitzar i a treure de la normalitat totes aquestes situacions que estem vivint nosaltres com a bibliotecàries, però que viuen totes les dones a qualsevol sector laboral.
0: El que passa és que jo tinc ganes d'explicar que vosaltres esteu molt desprotegides perquè esteu al carrer, en realitat. Encara és un lloc públic, no hi ha dret reservat d'admissió, per tant, tu, aquest senyor, jo m'heu explicat, per exemple, que també hi ha alguns usuaris que es masturben a la biblioteca.
2: Sí, és habitual.
1: A banda de la pantalla de l'ordinador, a la sala multimèdia acompanyat de més gent al voltant.
2: A les sales multimèdia, a gairebé totes les sales multimèdia, no podem donar-vos xifres, és clar, perquè la gent, no, o sigui, no tenim aquestes mesures de registre, perquè no existeixen aquests protocols i aquestes eines, però jo, per exemple, el primer mes que vaig treballar a biblioteques, vaig patir un assetjament sexual per part d'un usuari. La resposta de l'equip va ser: passa i ja està, i menja tu. I a les 3 setmanes un usuari que s'estava masturbant a sala. Clar, s'està masturbant a sala, amb el que això significa tant per tu com a treballadora com per les usuàries que estan en un espai que ha de ser seu i en el qual han d'estar segures i que acostumen a abandonar, marxen elles i tu has de fer front a la situació sense les eines.
0: Això t'anava a preguntar. Vosaltres no teniu cap protocol en aquest sentit, llavors, a part de que tens un munt de noies, dones, que se'n van espantades, angoixades, el que sigui, i amb tot això se'n van cap a casa seva, però tu estàs allà i li has de dir a aquell senyor que s'aixequi.
2: Sí.
0: Quan a tu no... Parlant en plata, tu no et paguen prou per fer això.
2: No et paguen prou, ni està pagat,
0: per tot el que significa.
1: Ni tenim la formació per saber com conduir-nos en aquesta situació.
2: Ni tenim la formació ni hauria de succeir.
0: I a més la truita es pot girar i que estigués
2: i
0: en un lloc d'autèntic perill.
2: Mira, jo com ja en tinc experiència, o sigui, això expliques, et diuen, que ets bibliotecària, que tranquil. Mira, sí, pues no. Jo acostumo, el que acostumo a fer és fer soroll. Si m'he d'apropar a una persona que té la mà ficada al pantaló, doncs abans d'arribar, com en principi és un espai una mica silenciós, doncs faig soroll amb les cadires, agafo uns llibres i els deixo anar i faig un pam perquè aquesta persona s'assabenti que jo m'aproparé. Per no haver de veure-ho i sí que abans de fer-ho, primer aviso, intento avisar a alguna companya, de dir-li, mira, tenim aquesta situació, anem almenys 2 persones, per lo que tu dius, perquè aquesta persona se't pot rebotar, se't pot posar agressiva, llavors nosaltres hem de vetllar per la nostra seguretat i per la de les usuàries. Hi ha vegades que són les usuàries mateixes que ens diuen, mira, està passant això. Llavors els diem, aparta't, vés cap a una altra zona, no li diguis tu res perquè s'exposarà a violència aquella usuària quan almenys tu ets la figura d'autoritat, diguéssim, encara que no tinguis aquesta protecció, però també tenim com a treballadores públiques un dret d'intervenció.
0: Però m'estàs dient, d'alguna manera, que el protocol us l'esteu fent vosaltres.
2: És nostre, no tenim protocol.
0: Clar, us l'heu inventat, això de fer soroll, de posar els llibres sobre la taula...
2: Aquest és el meu protocol personal i que comparteixo amb algunes companyes. Però
0: és que a mi em sembla...
1: Tenim alguna recomanació, com per exemple, en una situació de conflicte, intentar no estar mai soles, sempre que vingui una altra companya. Això
2: hi ha,
1: sí.
2: Hi ha, diguéssim, algun document que és recomanatiu, no? De què pots fer si veus un robatori, si hi ha un... o si la normativa diu que tu no pots visualitzar contingut pornogràfic, també et diu que aquesta persona se l'ha d'expulsar. Vale, ok, la normativa diu això. Com es
0: fa? Com l'expulses?
2: Quin procedir fas si ets 3 persones en una biblioteca de 3 plantes, estàs tu sola a la teva planta, una de les companyes està fent el descans i la companya de baix està al telèfon atenent una cua. Què fas? A qui truques? Si moltes vegades agafes el telèfon en una situació de risc i primer no et poden contestar perquè no tenim botons del pànic, si truques a la Guàrdia Urbana, que de fet un dels lemes a les nostres manifestacions és no volem trucar a la Urbana un cop per setmana, perquè és que estem dia sí, dia també, trucant a la Guàrdia Urbana i només venen si hi ha una patrulla que de casualitat està per allà o hi ha una agressió en marxa. Si realment et diuen, vale, però aquesta persona està agredint l'altra i ara mateix, no, vale, pues potser no apareixen. Potser no apareixen fins després de 2 dies.
1: I no només voldria afegir que no només ho patim nosaltres, vull dir,
0: clar,
1: també hi ha el perill.
0: Que aquesta idea sí. que jo deia d'aquest ideari de la biblioteca com un espai segur, romàntic, tranquil, bucòlic, se n'ha anat a fer gàrgares. Sí.
1: Mm. Jo anava a dir, el primer cop que vaig tenir constància d'un cas en què una noia jove, adolescent, sortia del lavabo i va anar cap al taulell de la biblioteca on estava en qüestió, a dir... crec que m'han gravat per sota de la porta. En aquell moment era amb una càmera, perquè ja dic, fa 20 anys, no era ni amb un mòbil amb càmera. És una cosa que s'ha continuat repetint. Vull dir, jo sé d'aquest cas, però ha passat més vegades.
0: Dades a les biblioteques que una gran part dels usuaris són joves, molts menors, des dels 9 anys ja poden estar sols a la sala, això és interessant saber-ho, i fins i tot hi ha un informe de la Fundació Vicky Bernadet que va concloure que les biblioteques no són l'espai segur que podrien semblar justament per casos com aquest. Eh?
1: Sí, donen una falsa sensació de seguretat, va dir aquest informe. Ens creiem que és un espai on es pot baixar l'alerta.
0: Vés a la biblioteca, carinyo.
1: Perquè moltes, com explicava l'Helena quan parlava de l'origen de la seva vocació, moltes hi hem crescut i l'hem sentit com un lloc de refugi.
2: Com un espai segur.
0: Jo ho recordo com una meravella, una festa major. Sí.
2: També és veritat que és cert que els usos de les biblioteques han canviat i estem molt a favor, no?, de que són no només aquells espais que no podies ni dir ni mu i molt... no, ja no, aquell perfil ha
0: canviat,
2: aquella rigidesa ha canviat, són més flexibles perquè hem de donar servei a moltes necessitats i a molts tipus de col·lectius, però sí que és veritat que hi ha una sèrie de necessitats que segueixen estant-hi, per exemple el silenci, o sigui, el silenci és un privilegi avui dia, no tenim habitatge, no tenim espais tranquils, sinó és per consumir. Yeah. Un espai que tens on no puguis consumir i estiguis tranquil·la passant caloreta a l'hivern o estant fresca a l'estiu.
0: Us vau tornar moltes estones refugi climàtic?
2: Som refugi climàtic quan cada any tenim biblioteques tancades perquè no hi ha un manteniment suficient d'aquests equipaments climàtics. Però, o sigui, sí, clar que ens agrada aquesta biblioteca diversa i pluricultural i oberta, però la volem de qualitat i volem que siguin espais segurs per a totes.
0: Per a totes i per les bibliotecàries.
2: I per nosaltres també.

0: Dones i dies, parlant avui de biblioteques, esteu esparverats? Us penseu que parlem d'una discoteca? No, estem parlant de biblioteques. Laura Vià, que treballes a la biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, de la comarca de les Garrigues, explica'ns, perquè elles parlen del món de la ciutat, però com és en un poble? Tots aquests conflictes també te'ls trobes? Quins són els conflictes que et trobes tu?
1: És lleugerament diferent, perquè clar, estem parlant de molt petita escala, però hi ha una dinàmica general de la població de trobar-nos en situacions de, sobretot, de falta de respecte, de falta de que es pensin que de la teva validesa, no? Que a vegades dubten de que siguis vàlid per aquest lloc de feina quan tens els estudis, estàs sobretitulat, exactament, i sempre hi ha algú que t'ho ha de posar en dubte. I amb usuaris que hem tingut, sí, petits conflictes, que es, en el fons, en alguns pobles arribem a ser l'únic lloc d'atenció al públic que hi ha obert a les tardes, perquè els ajuntaments, els serveis socials només atenen en horari de matí. Llavors, l'únic lloc on es poden adreçar a la tarda és a la biblioteca, que ho conceben com a lloc de benvinguda, lloc de rebuda, però ens acabem empassant feines de treballadores socials, feines d'atenció a la diversitat o atenció a gent amb problemes familiars, laborals, personals, i acabem fent una figura que no crec que ens correspongui.
0: De fet, parleu, i això m'ho he explicat totes, que és un tret comú, el sensellarisme, com que no s'està treballant i no s'està fent la feina que s'està fent, hi ha molta gent cada cop més a les ciutats, als pobles, que no té casa. I, per tant, la biblioteca es converteix també en un refugi per a aquestes persones, que en alguns casos no és problemàtic, però en alguns casos sí que ho és.
1: Sí, clar, hem arribat a trobar-nos gent que fa ús, en el nostre cas hi havia una dutxa per qualsevol necessitat urgent, però hem arribat a trobar-nos usuàries que feien ús de les dutxes, es van haver de segellar, d'altres usuaris que sí, que te vas al lavabo i te'ls trobes allí rentant-se el cap a la pica o fent la seva higiene personal allí. I clar, són coses que pots dir no m'afecten, aquesta persona no és problemàtic, perquè han sigut en casos de gent no problemàtica, no? Però la imatge que acabem donant som les biblioteques, un lloc on la gent ha de venir a fer aquestes coses. No hi ha un lloc, no es pot habilitar un lloc on puguin estar còmodes i en un lloc més adient.
0: Sobretot perquè això potser farà que una criatura entri al bany i estigui incòmoda.
1: Una escena que no ha de ser.
2: Nosaltres reclamem que formem part del teixit social de la ciutat i anem cap a, igual que anem cap a una retallada de tots els serveis públics, també a una retallada d'aquests serveis assistencials a la ciutat de Barcelona. Això vol dir, com totes les altres companyes que també estan en vaga de l'Ajuntament, hi ha molts sectors ara mateix, les escoles bressol, les OACs, els serveis socials, els serveis d'atenció a la dona. Quan s'està fent una retallada o, a més d'una retallada, no s'està invertint prou en aquests serveis assistencials que han de donar acollida a aquestes necessitats, perquè vivim amb la societat que vivim, capitalista, de problemes econòmics i de vivenda. Sabem que el sensellarisme creix. De fet, fa uns mesos hi va haver, em penso, una taula a nivell de Generalitat i de Barcelona, no? De com una actuació urgent cap al sensellarisme, i al mateix temps ens informen que els centres de primera acollida, que són on les persones sense llar poden anar a menjar, a dutxar-se, a guardar les seves coses, a rentar la seva roba i poder tenir una mica de vida digna, estan retallant aquest servei.
0: I això acaba...
2: Bé, directament, clar, fa que aquestes persones, moltes d'elles i la gran majoria, no generen cap tipus de problema, al contrari, són usuaris i usuàries fantàstiques, molt fidels i amb qui tenim molt bona relació, però també fa que després hi hagin unes problemàtiques que nosaltres no hem de fer front. Ni hem de fer front ni la ciutadania té per què pagar, i que la biblioteca, al final, la seva missió estigui retallada perquè el dia a dia tu no pots fer una bona selecció de compra de documents i mirar quines seran...
0: Perquè estàs fent de policia.
2: Clar, no pots fer una selecció literària i cultural i una programació d'activitats i una exposició i una activitat infantil quan a l'hora de la veritat estàs fent literalment de policia dins d'un equipament públic.
0: No hem parlat de que també hi ha tràfic de drogues.
2: També. Al final, les biblioteques és el que diem, és com si fos un parc, és un lloc obert amb aquesta falsa sensació de seguretat, i ja des de fa molts anys, doncs, pues, igual que hi ha persones que aprofiten per anar-hi a robar, perquè la gent es confia i deixa els seus portàtils, els seus mòbils, i se'n van al lavabo, potser sobretot estudiants que estan acostumats potser a la biblioteca universitària, que ja no hi ha aquests problemes, arriben a la pública i després arriben i s'han quedat sense res, doncs també és un lloc, diguéssim, com fàcil, no?, on poder fer aquests trepitxeos, que sí, que també ens hem trobat. Per nosaltres no és de les situacions que més problemes ens pertoquen, perquè per sort o per desgràcia no te n'enteres, però sí que ens preocupa, per exemple, el que hem comentat de les violències cap als menors.
0: Absolutament.
2: I que venim reclamant des de fa molt temps.
3: És que al final som un calaix de sastre assistencial, perquè tothom hi és benvingut universalment, portes obertes. Aleshores, rebem tot el que altres serveis socials i tot el que no es pot assumir, ho acabem rebent a les biblioteques, i al mateix temps som un reflex de la societat en el que vivim, no? Doncs el que pugui passar al carrer, el que pugui passar en una altra banda, també acaba passant dins la biblioteca.
2: Fa unes setmanes, inclús, una família desnonada va acabar en una biblioteca, la policia els van desnonar, els van portar a una biblioteca, esperar allà a veure on els duien.
0: Mare meva, o sigui, és com un forat negre, no? Sembla, la biblioteca, és allà pot passar tot.
2: I és el que ens fa molta ràbia, que en realitat és un espai que ens estimem moltíssim, que per nosaltres són... A mi una vegada un educador em va dir, les biblioteques són temples, i vosaltres sou les guardianes d'aquests temples. I realment són temples de la ciutadania que hem de protegir, com sigui, igual que la resta de serveis públics.

0: Per acabar, m'agradaria que m'expliquéssiu, perquè si no tota l'estona estem plorant, i jo crec que també s'ha de valorar la feina que feu, alguna història bonica que us hagi passat sent bibliotecàries. Expliqueu-me'n una, va. Perquè jo crec que també hem de valorar i també hem de canviar tot el que està passant amb les biblioteques, perquè les biblioteques també ens donen un gran servei i en alguns casos jo diria que ens canvien la vida.
1: Mira, jo el fet de poder treballar en un poble em permet arribar a conèixer molt bé la gent, conec els usuaris, a vegades allò que amb nom i cognoms, són gent del poble, gent que tinc vista tota la vida. Tinc des de la padrina que ve cada tarda a la biblioteca a llegir el diari, sentir-se acompanyada, fins un nen, la setmana passada és el superlector de la biblioteca, és un nen que ha llegit 700 llibres en 4 anys, no exagero, des de que vam reobrir la biblioteca el febrer del 2022, li agrada molt llegir manga i va llegint tots els volums de la col·lecció. La setmana passada va dir que volia fer-me una entrevista per un treball de l'escola i que va triar, havia de ser una persona fora de la família i va escollir doncs, la bibliotecària del poble.
0: Vas passar més hores amb tu que amb sa mare.
1: Exacte, sí. I mira, va ser una entrevista, la mar de bonica em va preguntar per què havia triat estudiar per ser bibliotecària, què m'agradava més de la meva feina, i em va quedar aquell bon regust, aquella bona sensació dins de, malgrat tot el que està passant, malgrat tot el que està caient,
0: hi ha històries maques.
1: Sí, és bonic.
0: Vosaltres?
2: Va ser fa uns anys també a la Biblioteca de Nou Barris, als voltants del 8M, vam preparar lo típic, una exposició centrada en feminisme i en la dona també, i la vam fer molt cridanera perquè vam aprofitar un llibre antic de feminisme dels anys 70 que era com un pinta i colorea, però que aquests dibuixos eren tot vulves diverses, en blanc i negre, i aleshores en vam pintar nosaltres, les bibliotecàries, algunes, les vam fer com una exposició, una mena et podies parar a mirar-les, cridaven l'atenció, sí. I a part hi havia moltes fulles en blanc perquè la gent agafés, no?, i una mica el lema de escull la teva i pinta-la, no?, emporta-te-la, ja no me'n recordo bé. Al cantó d'això també tota una exposició de llibres recomanats. Doncs estava préstec atenent i va venir un senyor que era un habitual de la biblioteca, però és que és un senyor que tenia 80 anys o 80 i pico, que s'havia quedat mirant, igual que moltes nenes...
0: No l'havies mai tantes de juntes.
2: Sí, que s'havia quedat mirant l'exposició, però de l'exposició que cridava l'atenció se n'havia anat als llibres i havia agafat el típic manual de feminisme per a dummies, no?, per dir-ho sí. D'alguna manera, un llibre molt bàsic de feminisme, i va venir a endur-se-la en préstec i em va dir: vinga, va, que encara aprendré alguna cosa, que ja tota la vida m'ho ha dit la dona, això, no sé què. Però fer un
0: veus,
2: senyor...
0: És que servei públic, biblioteques.
2: Un senyor de 80 anys que arribi a donar-se com la... de posar-se en la tessitura de revisar-se... potser encara aprendré alguna cosa respecte a aquest tema, és com, doncs potser val la pena, no?, tota la feina que fem.
0: Meravella.
3: Doncs mira, jo potser situacions molt concretes no, però sí que al llarg dels anys, al final, si estàs en una biblioteca, coneixes el barri, coneixes les... Per exemple, jo vaig treballar uns anys a Torre Baró i feies una relació especial amb les criatures que venien cada dia, que després dels anys... quan han passat, no? Són infants, són adolescents i et venen i et són infants, són adolescents.

0: jo fa uns anys incentivant, no, aquest préstec de literatura escrita per dones, fent moltes exposicions i comprant novetats de dones, doncs els típics usuaris homes que no llegeixen dones, que això ja ho sabem, és que només hi ha dones, que només hi ha dones. I al cap de 2, 3, 4 anys, ara mateix, doncs són uns genials lectors de dones i d'escriptores, i vas veient una miqueta com la teva feina ajuda.
1: Doncs gràcies a les tres, a l'Helena Pardo, que ara treballa a la Biblioteca Francesc Boix del Poble Sec de Barcelona, a l'Irene Lameiro, Biblioteca del Gòtic de Barcelona, i la Laura Vià, que treballa a la Biblioteca Màrius Torres de Vinaixa, a la comarca de les Garrigues. Moltíssimes gràcies a les tres. Defensem les biblioteques i les defensem des de Catalunya Ràdio, des d'on faci falta.
2: Moltes gràcies.
0: Defensem les biblioteques.
1: Merci.
3: Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
1: Deu minuts perquè siguin les 10 de la nit. Marta Pallarès, pubilla de Michoacán, cuixa forta. Jo, què vols que et digui?
4: Vols que et digui jo tu, pedra dura de Montjuïc?
1: Sempre, sempre. Tu vull que em diguis tot el que em vulguis dir.
4: Mua.
1: Pugem-ho això, perquè escolta, m'he quedat que no toco ni quarts ni hores amb tot el que pateixen les bibliotecàries de Catalunya,
4: jo trobo
1: especialment
4: que
1: les de Barcelona.
4: Em toca sovint venir aquí després de temes complicats, així que com a mínim espero, doncs, això, que pugem una mica el to, escoltarem bona música, jo sí, potser ens emprenyarem amb alguns altres temes, no et dic jo que no t'ho puc prometre,
1: en
4: però
1: aquest
4: bona
1: programa
4: música...
1: sempre acabem amb la mosca al nas. Escolta, estem sentint Olivia Rodrigo i tot això és perquè va venir fa unes setmanes a fer un concert aquí a Barcelona i és que encara se'n parla. Explica'm per què.
4: Doncs no només se'n parla, sinó que a més en van plens els mitjans de comunicació més importants del món, com Catalunya Ràdio, el New York Times i The Guardian. Què va passar fa unes setmanes amb el concert de la Olivia Rodrigo? I més que el concert de l'Olivia Rodrigo, un concert d'una peça de roba molt concreta, perquè es veu que el que fem nosaltres no val tant la pena com a vegades el que portem posat quan fem aquestes coses.
1: O sigui, el concert va estar bé o no, no ho sabem. Però anava vestida d'una manera que no va agradar.
4: Efectivament.
1: Què portava? Què portava? Que anava amb un tanga transparent?
4: No, els tangues transparents estan acceptats. El que es veu que no està acceptat ara són els vestits baby doll. Ens posem en situació. 8 de maig.
1: Un moment. Explica què és un baby doll. Que tu ets una dona molt il·lustrada, però hi ha algunes... que ens vam quedar amb la màquina arreglant.
4: Doncs mira, ara t'ho explico. Un vestit baby doll és un d'aquests vestits deixats anar sota del pit, amb les mànigues una mica bufades, acostumen a portar una mica de punteta. Són aquests vestits, per dir-ho d'alguna manera, que podien portar les nines de comunió que es regalaven abans a les nenes. Doncs aquesta cosa...
1: Oh, abans. Estem en uns temps que no sé si abans...
4: Ai, que em posaré jo aquí ara en un jardí que no m'hi voldria jo posar.
1: Exacte.
4: Doncs imaginem-nos un nenuco d'aquells vestit amb un vestit blanquet, les mànigues abollonades...
1: De
4: una
1: nina,
4: mica de puntet,
1: un vestit de nina, curtet, això sí, eh?
4: Sí, curtet.
1: Normalment.
4: Curtet, però vaja, estem
1: curtet
4: parlant...
1: Curtet i vaporós.
4: Estem parlant de nines, per tant... No ens hauria d'afectar molt, ni que sigui ni curt ni llarg, és una nina.
1: Exacte.
4: Què va passar? Que va venir la Olivia Rodrigo el 8 de maig a fer un concert especial al Teatre Grec de Barcelona. És una sèrie que es diu Billion Club Live de Spotify. Billions Club és un concert que fan quan l'artista arriba a un bilió de reproduccions a la plataforma.
1: El que ens passa a nosaltres cada setmana.
4: Doncs mira, t'haurien de regalar un Billions Club a tu i una samarreta del Barça, perquè ella va venir a fer això precisament...
1: Tot això per una samarreta?
4: O per un vestit. Què va passar? Que en aquest concert, que era una col·laboració entre Spotify i el Futbol Club Barcelona, hi van anar uns 1.500 dels fans més fidels de l'Olivia Rodrigo. I ella què va decidir posar-se? Un vestit baby doll, rosa, amb unes floretes, les mànigues abollonades, i unes botes altes d'estil bastant militar. No eren unes botes d'aquestes d'anar-te a pujar una passarel·la. Unes botes dures, militars, negres, i en alguns moments de l'actuació se li veien una mica els calçonets per sota de la faldilla, però el vestit tapava força. All the pretty girls in the foreground of my mind.
1: Puntetes, vestidet, abullonat... Què? Per què tanta polèmica? És que no toco ni quarts ni hores.
4: Doncs la reacció a les xarxes va ser increïblement negativa. Molta gent va descriure el look com infantilitzat, deia que semblava una nena sexualitzada, i la paradoxa que ha assenyalat la mateixa Olivia és que ella ha portat roba molt més reveladora que aquest vestit, però es veu que som... se'ns permet ser sexis quan anem de sexis, però si tu et poses un vestit pensant, escolta, vaig canyera amb això perquè ara explicarem quina és la història dels baby doll, si algun home ho veu amb la seva pròpia mirada sexualitzada, després és quan amb ella l'han atacat.
1: Clar, perquè vols dir que veuen una nina allà, no veuen una dona.
4: Efectivament. Ella...
1: Ara no voldria haver-te trencat jo aquí...
4: No, o és que ho has dit exactament. En un podcast del New York Times, que es diu Popcast, van explicar la setmana passada que aquesta crítica ha mostrat com realment es normalitza la pedofília en la nostra cultura. Això és el que ha dit la Olivia Rodrigo. El seu argument és aquest. Anar tapada amb un vestit que la gent considera infantil es veu com inapropiat, i això és el que se'ns inculca des de petites. No portis això perquè després un home... Amic, espera, jo m'hauria de poder posar el que a mi em donés la gana. No pas perquè després com un home ho vegi. Expliquem quines són les primeres dones que van portar, però, un vestit baby doll de manera reivindicativa.
1: Ja l'heu reconeguda, Courtney Love, Hole, amb aquesta banda, va ser una d'aquestes dones que en portava un...
4: Aquesta cançó es diu Doll Parts, Parts de Nina. El que molts no van saber veure en aquesta estètica de l'Olivia Rodrigo és que ella també ho estava portant com un homenatge a l'estil escènic de la Courtney Love i de la Kat Bieland de Babes in Toyland. Elles ja van fer servir els vestits baby doll precisament per subvertir els tòpics de la feminitat i de la infància dins del moviment punk feminista.
1: Imagina't, i a més, jo que sé, la Twiggy també portava vestits d'aquests, o sigui, la model... Vull dir que, escolta'm, que és que ens posem les mans al cap el 2021, però en les coses que jo no acabo d'entendre.
4: Aquest estil, com feien les cantants de grunge dels anys 90, té un nom força malsonant, que és el Kinder Whore, que és una paraula molt malsonant en anglès aplicada com el jardí d'infància.
1: Elles... Prostituta de jardí d'infància.
4: Això
1: ho hem
4: deien...
1: de traduir així, eh?
4: S'hauria de traduir així. Però és una estètica, però, que van portar algunes músiques de grunge i del rock alternatiu nord-americà a principis dels 90 i feien precisament aquests vestits tendres, colls de Peter Pan, amb elements molt adults, com pintallavis vermell, escampat, maquillatge fosc... Era una manera de subvertir la imatge que s'havia bolcat sempre al damunt d'aquests vestits.
1: Clar. És a dir, si vosaltres ens voleu veure com unes nines, nosaltres serem les vostres nines.
4: Però vosaltres no ens direu com ho hem de ser.
1: Exacte.
4: Doncs imagineu com estan les coses que ha hagut de sortir l'Olivia Rodrigo a explicar-ho a molts mitjans de comunicació quan ja va haver-hi dones com aquestes que sonen ara per acomiadar la secció que ja ho van fer.
1: Bikini Kill, quina musicassa que ens portes avui, eh?
4: Home, és que si tinc l'oportunitat de ficar la Kathleen Hanna, jo te la posaré sempre. El 2021 ja l'Olivia Rodrigo va fer un homenatge a dones com la Kathleen Hanna i molt concretament a la Courtney Love quan amb la seva portada del film concert Sour Prom ja va aparèixer amb una tiara, amb un ram de flors, com havia fet la Courtney Love el 94. El que volíem venir a parlar avui és precisament de com encara un vestit que ja des de la Segona Guerra Mundial es va començar a fabricar, encara s'ha d'explicar una mica perquè hi ha dones que decideixen portar-lo d'una manera reivindicativa i sort que té l'Olivia Rodrigo d'haver-ho pogut explicar en una plataforma mundial. Perquè
1: si no... New York Times, etcètera, perquè si no, clar...
4: Ella, les xarxes són gratis i en van plenes i s'hauria hagut de menjar amb patates, però aquí estem defensant que, evidentment, baby dolls, botes altes o el que faci falta, que es pugin a l'escenari. Això és l'únic que ens importa.
1: Això és el que ens importa i que vingui sempre la Marta Pallarès a explicar-nos-ho. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Merci. Nosaltres acabem aquí l'equip de les dones i els dies. Demà, atenció, entrevistarem a l'actriu Candela Peña, que estrena nova pel·lícula a Netflix, La desconocida, i ve aquí a les dones i els dies, eh? És una pubilla de cuixa forta.
4: Fortíssima!
1: Ferran Badia, Nil Via, Roser Parera, a dalt, de tot, com si estigués al cel. Nosaltres ho deixem aquí. Fins demà. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. L'objectiu de la trama era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el guant. El PSOE desvincula rotundament Pedro Sánchez de la trama, afirmant que el sumari revela comportaments individuals d'aprofitats, farsans i ressentits que s'han aprofitat del nom del partit, en referència a Leire Díez i Santos Cerdán. Pachi López es el portavoz socialista al Congrés.
2: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto al foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori hebreu. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units. En un comunicat conjunt, aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot, que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els milicians de Hezbollah. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions.
1: A les 12 del migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La participació ja supera el 50%. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros d'extres per pactats. I la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
3: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. L'Organització Meteorològica Mundial alerta que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor i la possibilitat de batre rècords de temperatura.
1: Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Ja han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Guineta i els internacionals Llarg Act i Wetleg. La taxa de fumadors a Catalunya cau al mínim històric. Ara fumen un 20,6% dels adults, 1,5 milió de persones.
3: El percentatge ha anat baixant progressivament des del 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que no pas les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que no pas les rendes altes. El consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys, tot i que Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
3: El govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin els establiments que venen cigarretes electròniques als menors. El tabac provoca 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
1: Esports, en marxa a aquesta hora el primer partit de la final de l'NBA entre els New York Knicks i els San Antonio Spurs, que recordem que és a una sèrie el millor de 7. En aquests moments, en el tram final del darrer quart, els New York dominen el marcador per 94 a 93.
3: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà l'entrenador del Madrid si guanya les eleccions a diumenge i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'altre candidat, l'empresari Enrique Riquelme, ha assegurat assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
1: I a la selecció espanyola de futbol, el blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge del grup. Tot i això, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente creu que estarà a punt per al debut mundialista del dia 15 contra Cap Verd.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 4 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dijous tindrem un canvi de temps contundent. Si bé durant el matí el cel serà variable, sense fresc enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Moià el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 4 minuts.
0: Clara García, també molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què et passa, la veu?
2: Però què ha sigut això?
0: Va, arrenquem.
2: Estic una mica encostipada, però estic bé.
0: Bon dia, matiners.
2: Avui, que és l'aniversari d'Angelina Jolie, recordem aquesta cita seva. Fes eleccions valentes i equivoca't. Tot això contribueix a la persona en què et converteixes.
0: Doncs molt bé, avui amb la cita d'Angelina Jolie arrenquem el programa d'aquest dijous. I en un món on hi falta amor, avui inundarem l'antena de Catalunya Ràdio precisament d'amor, perquè al llarg de la història s'han escrit grans cançons d'amor, però d'entre totes n'hi ha una que precisament escampa amor a tots els vents. I és aquesta.

0: És la cançó Love is All Around, una de les peces més conegudes del grup escocès Wet Wet Wet. Però siguem clars, el mèrit no és seu perquè la cançó original era de The Trucks i dels anys 60. Això sí, la seva popularitat va créixer enormement gràcies a la banda sonora de la pel·lícula Quatre bodes i un funeral, convertint-se en un gran èxit internacional. La cançó va arribar al número 1 de les llistes britàniques tal dia com avui, un 4 de juny de l'any 1994, i alerta, s'hi va mantenir durant 15 setmanes consecutives, convertint-se en una de les cançons més exitoses de la dècada dels 90 al Regne Unit. I no ens estranya, el seu missatge universal sobre l'amor i la seva melodia enganxosa fan que continuï sent recordada i escoltada, encara a dia d'avui, per moltes persones. Ja veieu que arribem al penúltim dia de la setmana amb amor per donar i per vendre. Obriu el vostre cor i deixeu que l'amor dels matiners entri a les vostres vides. Prometem no decebre-us.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Escolta'm, per cert, Àlex Bosch, també bon dia.
2: Bon dia.
0: Ahir estàvem parlant de matar els mosquits amb una tovallola.
2: Sí.
0: Una cosa d'aquelles que molts oients segurament recorden i que fan habitualment. I l'altre dia, bé, de fet, ahir a través de Twitter em deia un usuari que es diu Via Fora, diu, sentia allò dels mosquits, diu, tovallola, diu, no, diu, raquetes a piles i patam. No sé si no sé què deu ser més terapèutic, si la tovallola o les raquetes aquestes, que a més quan el mosquit...
3: És molt divertit, eh?
0: Ah, sí, és divertit.
3: Sí, és divertit, ara, molt bé.
0: Maiol?
3: Sí, és molt divertit.
2: No les he provat, per tant, no puc dir. Tampoc faig servir una tovallola, faig servir un matamosques de tota la vida, que a més em vaig comprar en diferents colors, i per tant els puc tenir repartits per la casa. I les solucions aquestes químiques que endolles a... un endoll, per la redundància, i no, això no és bonic, és pràctic.
0: Sí, és bonic.
3: Que xulo!
0: Hi ha d'aquests que els poses a la tauleta i queden molt estilosos, eh?
2: No és el cas.
0: Queden molt bonics.
2: No és el cas. Avui t'he agafat per aquest efecte de so.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, Maiol?
2: Doncs mira que parlarem del cas Leire, que ahir va sortir el sumari amb novetats sobre la implicació del PSOE. Tu mateix, la teva decisió editorial de posar aquest so pel cas Leire, ja t'ho trobaràs, diguem-ne. Després tindrem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Ara que falta un any per les municipals i just abans que el papa visiti la ciutat, precisament del papa en parlarem amb el president de la comissió organitzadora del seu viatge a Barcelona. I després parlarem dels ninis, recordeu el fenomen dels ninis, que ni estudien ni treballen, i dels nininis, que són els que ni estudien ni treballen ni estan en cap procés per fer-ho, no estan a l'atur, estan completament fora del sistema. És un fenomen residual, però que hi ha gent, diguem-ne, que treballa perquè sigui directament inexistent. En parlarem a les 10, després serà hora d'obrir la taverna, i a les 11, atenció, En aquest estudi hi haurà Ricard Rostrell, hi haurà Jordi González i hi haurà Josep Cuní. Ara, podries haver fet-lo. I ja està, després l'humor i cap a casa, que ja és dijous.
0: A partir de les 6 amb Ricard Rostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, tu com mates els mosquits amb tovallola, ets com Maiol...
4: No en tinc molts de mosquits, jo.
0: No en tens molts de mosquits? Escolta, però quina sort. Però digue'ns...
4: En tot cas, si no, poso això de l'endoll, amb aquella substància que no saps si la respires o no. Sempre tinc aquest dubte.
0: Sí.
4: Però sí que faig servir això dels endolls, sí.
0: Quina sort no tenir mosquits, ja t'ho dic ara.
4: No en tinc.
0: Ara és aquella any que ho estem comentant.
4: Sí, ara, la setmana que ve vindré amb...
0: Un arsenal de mosquits.
4: Piquen els turmells.
0: Piquen a tot arreu.
4: Aquests són molt dolents.
0: Jo l'altre dia en tenia com 3 o 4 a l'esquena del mateix mosquit, que estava inflat, a botifarrat. M'havia absorbit la meitat de la meva sang. L'explosió a la paret va ser apoteòsica. Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
4: Doncs mira, entre altres coses, estàvem pendents una mica del partit aquest de la NBA, el primer partit de la final de la NBA que s'estava jugant. Guanyaran els Knicks, perquè faltaven encara 10 segons i ja guanyaven de 10 contra els Spurs, recordem que és el millor de la sèrie de 7. En tot cas, no sé si esteu al cas d'un búfal del Zoo Nacional de Bangladesh que s'ha fet viral i ja és tota una celebritat mundial.
0: I tant.
4: És un búfal albí de 700 quilos que es va fer famós fa poques setmanes perquè té un pentinat prou curiós.
0: És Donald Trump en animal, tio.
4: És Donald Trump,
0: no passa res.
4: És clavat.
0: És Donald Trump.
4: Bàsicament té un floc de pèl ros aquí al cap i un posat al tio que fa pensar en l'inquilí de la Casa Blanca. La cooperació és evident i ha fet fortuna a les xarxes. I a més, Tot va començar quan un vídeo del búfal va començar a circular per internet. Era un animal destinat inicialment al sacrifici per una ofrena religiosa musulmana, que aquesta matinada finalment l'han indultat.
5: Pobret. Oh.
4: Han decidit que...
5: No el maten.
4: Que amb els diners que estaven traient al zoo, gràcies...
5: És que hi ha la caseta de Bad Bunny i el búfal ara mateix.
3: Encara apareixerà el búfal a la caseta de Bad Bunny.
4: Podria ser. En tot cas, que era una mina d'or, el búfal, i han dit, escolta'm, aquest no el sacrifiquem, el mantenim. I no només el mantenen, sinó que li donaran un tracte VIP. L'han trajat de zoo, l'han posat al zoo més important de la capital de Bangladesh, i a més, l'han posat en un recinte especial, li han posat ventiladors, li fan cures sanitàries cada dia, massatges... O sigui que...
5: Si fos búfal.
4: Directament. Búfal Trump està triomfant.
5: Que estava pensant ara que potser Donald Trump també demana drets d'imatge. Que passaria que aquest home, amb les sorpreses que ens prepara cada dia, no m'estranyaria que de cop i volta demanés paguem un percentatge de la venda de les entrades.
4: No demani un test de paternitat.
5: Quarantzels. T'imagines? Pobre búfal. Deixem el búfal tranquil. Pobre. Gràcies, Àlex.
4: Fins ara. Fins ara.
0: Pràcticament arribar a un quart de sis del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui volem saber, a part del búfal, per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor. És cert que les grans ciutats cada cop són més un aparador pensat pels turistes i no pels veïns, però de tant en tant encara hi ha algun detall que ens permet tornar a connectar amb la seva essència. A Barcelona això passarà a una vintena d'esglésies, centres cívics i espais públics de la ciutat d'avui fins diumenge, amb el tradicional Ou com balla. La tradició de Corpus es manté i ens permet recordar que darrere del decorat encara hi viu gent.
0: Un altre clàssic també que torna com cada any, l'Ou com balla. Moltes gràcies a Andreu i a aquestes hores volem saber de què parlarem poc.
3: Doncs de la quantitat d'escombraries que la gent deixa a la muntanya. Tots els que haguem anat a la muntanya ho hem vist. L'últim cas el trobem a l'Everest i que ha fet públic l'alpinista Angelina Angelova, que ha compartit un vídeo a les xarxes socials en què denuncia l'enorme quantitat de brossa acumulada al campament número 4 de l'Everest. Això està a uns 7.900 metres d'altitud i allà realment el vídeo fa vergonya perquè s'hi veu tot d'ampolles d'oxigen buides, tendes de campanya i tot de brossa allà, just a la muntanya.
0: Vinga, i aquestes hores del matí, amb quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
3: Doncs que Catalunya és la segona comunitat de l'Estat amb la taxa més baixa de delictes, infraccions i incidents d'odi. Segons dades del Ministeri d'Interior, l'any passat es van registrar 311 casos, dels quals 110 van ser per racisme i xenofòbia, 99 per orientació sexual o de gènere i 48 per motius ideològics. Concretament, la taxa és a 3,82 casos d'agressions per cada 100.000 habitants. A escala estatal, el rànquing de delictes d'odi el lideren Melilla i Navarra amb 21,8 i 15,6 casos per cada 100.000 habitants, i mentre que la mitjana espanyola se situa en 4,9 casos. Andalusia té la taxa més baixa de moment, amb 3,4 casos d'agressions.
0: O sigui, com sigui, només que n'hi hagi una, sí. ja és greu. Per tant, aquí cada agressió, sigui per racisme, per xenofòbia, per orientació sexual o de gènere o per motius ideològics. Escolta'm, les xifres també fan fredar, perquè 110 per racisme, 99 per orientació sexual i 48 per motius ideològics.
3: Són moltes.
0: Són moltes, són masses. Mentrestant, quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és veure l'exposició Neix en l'aire la primera flor al Museu Can Màrio de Palafrugell. S'hi mostren escultures toves en què l'aire es converteix en el material relacional. Anna Irina Rossell n'és l'artista.
8: Enteníem l'exposició també com un pulmó de pulmons i un espai que conté moltes respiracions. Hi ha diferents moments a l'exposició on van apareixent com sent ara, no?, aquestes respiracions i aquestes membranes que s'inflen i es desinflen i que sobretot com que es comuniquen a través del cos i no tant des de la paraula o des de l'oralitat, no?
7: Rossell convida a reflexionar sobre el fet que la respiració és un gest que ens fa compartir un mateix aire i que també afecta els cossos. Es podrà veure a partir de dissabte i fins al 22 de novembre.
0: Vinga, va, que fem camí cap a 6:15 del matí. És moment, als matiners de Catalunya Ràdio, d'obrir la revista del cor, la nostra particular, la de cada matí, per saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Mercedes Milà. Ha passat pel programa Poco Passa de Carlota Corredera, el podcast, i ha deixat anar moltes perles, com ara que què cobrava a Gran Hermano.
9: Al final de Gran Hermano yo creo que estaba ganando 60 por programa.
10: O sea, 60.000.
9: Sí. Hombre, yo estaba dando muchísimo dinero. Totalmente. A ganar, ¿eh? Muchísimo más generaba que cobraba.
11: Ah. Siempre la gente se acuerda de Quintero y tal. Pues yo quiero reivindicarte a ti como la mejor entrevistadora de este país.
9: Muchas gracias.
11: ¿Tú te has enamorado alguna vez entrevistando a alguien?
9: No. Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, que todavía no nos escribimos y tal, que me gustó mucho.
11: ¿Y no quieres decirnos su nombre?
9: Matías.
12: ¿Te gustaría entrevistar ahora a Pedro Sánchez?
9: Mucho, porque le adoro. Le quiero mucho a Pedro Sánchez. Estoy totalmente a favor de él.
0: Podeu recuperar l'entrevista del podcast de Carlota Corredera, perquè el cert és que Mercedes Milà, com ja és habitual, deixen algunes perles importants i, escolta'm, cobrar 60.000 euros per programa. Ella diu que pot semblar molt, però és cert que el revulsiu que tenia Telecinco Mediaset per fer Gran Hermano, imagina't el que es devia multiplicar. De fet, la primera edició de Gran Hermano, recordem que va obtenir un 80% de share. Això vol dir que pràcticament tot Espanya estava mirant el programa i no em vull ni imaginar què devia ingressar en publicitat la cadena italiana. I alerta perquè el cor també batega amb Miguel Bosé. Sí.

0: De fet, per cert, també Mercedes Milà en aquest podcast estava comentant que s'havia emprenyat moltíssim amb Miguel Bosé, que li havia fet les grans entrevistes de la seva vida, però que en època de Covid es va enfadar bastant amb el cantant. Què passa amb Miguel Bosé?
1: Doncs que ha començat els tràmits a immigració per residir a Andorra, que el cantant volia anar a viure, ja se sabia des de feia uns mesos, però ara es veu que les últimes hores, els últims dies, ha visitat ja el servei d'immigració per començar tota la paperassa.
2: El retorno ha sido glorioso y he de agradeceros a todos vuestra lealtad y vuestro entusiasmo. Pero no me voy del todo. Me retiro a pensar, a fabricar lo que será nuestro próximo encuentro el año que viene. No me alejaré, os estaré vigilando, os estaré cuidando. No me olvidéis, queridos terranos.
0: Jo, de veritat...
1: És
0: que Miguel Bosé se l'estarà al cap totalment.
1: Molt, molt. Aquest és un vídeo que ha penjat just a l'acabar la gira, però l'heu vist quan es converteix en lleó? És com...
0: Bueno, va. Ha perdut el nord, és que ha perdut el nord, no passa res.
1: No, total.
0: Bosé, ens encanta la teva música, però fill, és que has perdut el nord.
1: Sí, ja
0: I quina casualitat que te'n vais a Andorra.
1: Sí, sí, sí, sí. Es veu que ja estava buscant casa, viurà a Escaldes, serà un xalet pel qual pagarà un lloguer d'uns 10.000 euros anuals i també ja té l'escola a punt pels seus fills.
0: 9 minuts, arribem a 6 del matí. És que estava recordant, a més, les paraules de Miguel Bosé, que fotia de volta i mitja a Espanya i als seus habitants. I te'n vas allà un raconet petitó d'Andorra a viure.
1: I falta gent a Andorra.
0: Ai,
1: Bosé. Amb els
0: influencers. Sí, escolta, és que Andorra te n'adones que hi ha molts influencers perquè jo tinc molts amics andorrans i rebenten les avingudes amb cotxes de luxe.
1: I vaig anar la setmana passada.
0: És una barbaritat, eh?
1: Vaig anar el cap de setmana passat, que ja feia molts anys que no hi anava, i està tot ple d'adolescents, perquè semblen adolescents,
0: perquè van a les botigues,
1: amb xarros.
0: Sí.
1: Increïble.
0: I ara es veu que estan obrint molts establiments de menjar per emportar, d'hamburgueseries, i cada vegada que un d'aquests influencers obre un d'aquests establiments, hi ha unes cues a Andorra espectaculars.
1: Sí, sí.
0: No sé jo si els andorrans estan gaire contents amb tot aquest...
1: Bon tema.
0: En tot cas, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio vam fer programa especial per la visita del Papa a la Sagrada Família. L'antiquari divulgador Artur Ramon ens va parlar de la figura d'Antoni Gaudí.
3: Gaudí, el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. El gran canvi que fa Gaudí és, en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe i acaba sent també un símbol del país. Mira, la millor definició que va fer algú sobre Gaudí la va fer l'anti-Gaudí, que és Le Corbusier, el pare del racionalisme, que diu: Gaudí és l'home que tenia la visió d'un poeta i la mà d'un constructor del segle XII.
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio.

0: I amb aquesta cançó de Bruce Springsteen, per cert, Glory Days, deixeu-me felicitar el xef Raül Balam i també la cap de la sala Granja Helena pels Premis Nacionals de Gastronomia 2026. També el xef Jaume Subirós, però especial al Raül Balam. Li enviem un petonet des d'aquí. Premi merescudíssim per aquesta fantàstica carrera. No crec que ens estigui escoltant aquestes hores del Raül, tot i que es lleva bastant d'hora per anar a córrer. Sí. En tot cas, Raül, si ens estàs escoltant, enviem un missatget, que potser truquem en directe.
1: Clar, i tant.
0: Mentrestant, Glory Days, la música de Bruce Springsteen, Marta.
1: Sí, perquè un 4 de juny del 84, Bruce publicava el seu 7è àlbum d'estudi, Born in the USA, i és, sens dubte, un dels àlbums més venuts de la història, amb grans èxits, també precisament Born in the USA, que dona nom al disc. La portada molt mítica, aquella vestit amb texans, ell d'esquena, es veu que el cul que es veu és el mateix cul del Bruce, per decisió seva.
0: Perquè va dir... pensava que no era seu.
1: Sí, doncs va dir que sí, que ell volia que fos el cul, perquè diu ell mateix que era molt millor que la seva cara. Oh, recordem que...
0: un cul espectacular en aquella portada, t'ho dic.
1: En aquella portada ara no sabem com serà.
0: L'haurà treballat.
1: Del disc se n'han venut més de 30 milions de còpies a tot el món, per tant, història d'aquest disc.
0: Amb aquesta música seria complicat fer els exercicis de glutis, que són tan meravellosos, amb les bandes elàstiques, que són tan reconfortants pel cos mentre els estàs fent.
1: Quina tortura.
0: Si vosaltres aneu al gimnàs de la sauna, no foteu res.
1: Que no fotem res. Que avui anem a boxa. Boxa, xaval.
0: Sí, després esteu al gimnàs i em diu que esteu allà xerrant tota l'estona i passeu de tot.
1: No.
2: No.
0: Només vaig a consultar-ho amb els astres, a veure què és el que em diu avui en Sergi Tous, perquè volem saber què fan aquestes dues al gimnàs i també quin dia ens espera astrològicament parlant. Molt bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 4 de juny, s'ha perfeccionat una quadratura entre Mercuri i Neptú. I això pot fer que la ment estigui una mica més ennuvolada. Mercuri busca lògica, dades i explicacions, i Neptú obre la porta a la intuïció, als somnis i a tot allò que no sempre podem tocar amb les mans. És una energia molt bona per crear, imaginar i deixar-nos inspirar. Però per decidir coses importants, millor no córrer. Avui, menys conclusions definitives i més escolta interna. Bon dijous!
0: Doncs el que us dic, veus? A poc a poc i bona lletra, per tant, ja veurem el gimnàs avui. Qui bufarà espelmes, Lara?
1: Quin atac! Avui felicitem a l'actor americà Bradley Cooper, esperem que el truqui Lady Gaga per felicitar-lo. En fa 51. I qui segur que no trucarà Angelina Jolie per felicitar-la és Brad Pitt, l'actriu també en fa 51. Ella és model, presentadora, actriu i empresària israeliana i a més ho fa tot bé. Bar Rafaeli arriba als 41. I acabem felicitant Toni Soler. Sí, està passant. Avui és el seu aniversari i bufarà 61 espelmes.
4: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Una mica de música per arribar a 6:15 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels Matiners de Catalunya Ràdio. Dels seus bons èxits, ja esteu escoltant els primers compassos de Sunny. Vinga, va, que és dijous, amunt els cors. Són Bonnie M.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quan falta un any per les eleccions municipals. A les 11 ens visitarà el periodista Josep Cuní. Francesc Garriga a la tarda connectarà amb la Patum de Berga i amb el Primavera Sound. Al Catalunya Nit entrevistarà l'economista i consultor polític Antoni Vives, que acaba de publicar el llibre El País Secret sobre la seva experiència a l'Aràbia Saudita. I Àlex Gorina obrirà la sessió Golfa a pioneres en la direcció de pel·lícules arran de la mort de Josefina Molina.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous, penúltim dia de la setmana, dijous 4 de juny. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Israel i el Líban han fet un pas cap a un nou alto al foc després d'una reunió a Washington amb mediació dels Estats Units, ara sí.
3: L'acord inicial queda pendent que es freni l'activitat de la milícia pro-iraniana Hezbollah, tant contra territori israelià com dins del Líban. Mentrestant, es planteja crear unes anomenades zones pilot controlades per l'exèrcit libanès i sense presència de grup armat. Les converses continuaran el 22 de juny a la capital nord-americana amb la mirada posada en un possible acord de pau més ampli.
2: I Donald Trump envia un missatge d'esperança sobre les converses de pau amb l'Iran.
3: Ho ha fet des del despatx Oval en una compareixença inesperada. Se l'ha vist cansat i ha insinuat que aquesta mateixa setmana es podria tancar l'acord.
4: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
3: Trump, a més, desvincula les converses amb l'Iran del conflicte entre Israel i el Líban.
2: Mentrestant, el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
3: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho farà en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
2: Santos Cerdán i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
3: Els investigadors dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
2: I mentrestant, i des de Barcelona, Sánchez ha mirat d'esquivar els escàndols que envolten el PC. El PSOE ja ha intentat exhibir normalitat en un acte davant d'empresaris.
3: Va ser ahir durant les jornades del Cercle d'Economia. Lluny del soroll, Sánchez va voler demostrar que està disposat a acabar la legislatura i va anunciar que ja comença a preparar els pressupostos del 2027.
5: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
2: I parlem del cas Isaac Andic. El jutge vol que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort.
3: La magistrada ha encarregat a la policia que analitzi els missatges que es van intercanviar la terapeuta i el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La interlocutòria també apunta altres detalls, com ara que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada, que va ser a la parella del seu pare, i va trigar 8 minuts a trucar a urgències.
2: S'avança el final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament a l'R3, que s'allargarà fins a finals d'any.
3: De moment, dilluns, s'acaben les obres dels túnels del Garraf, s'hi començaran a fer circulacions de prova i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Ho deia Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
2: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals.
3: Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya. Granollers, Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3CAT.
7: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
2: Gràcies, Anna.
3: A vosaltres.
2: Vinga, va, 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Molt bon dia.
2: Aquestes hores cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui canalies amb Pedro Sánchez i els pressupostos en totes les capçaleres del dia. Comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris. Les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen a la novetat d'ahir. Els pressupostos, Sánchez assegura que presentarà els pressupostos d'aquest any, diu el diari del Grup Godó.
9: Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu. On se'l veu millor, però, és a El Periódico, acompanyat del president Illa. També a El País i El Mundo. Els primers parlen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez.
8: Altres temes de portada. Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Ho llegim a El Periódico i l'Ara.
9: I per acabar, La Vanguardia. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent. I El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
2: I avui a les pàgines d'opinió dels diaris, el sumari del cas Leire i l'anunci de pressupostos de Sánchez.
9: L'editorial de l'Ara explica que al president del govern espanyol li interessa sobretot poder confrontar amb la dreta sobre el model de país.
8: També exposa que Pedro Sánchez ha deixat clar que pensa presentar batalla fins al final i amb totes les armes, i la dels pressupostos no és una arma menor.
9: El periodista Joan Tàpia escriu al Periódico que les causes obertes contra el PSOE són greus, però no hi ha sentències.
8: Així com tampoc hi ha cap acord possible per un canvi de govern, perquè o el PNB o Junts voten a favor de la moció de censura, cosa que ja han dit que no faran, o això és el dia de la marmota.
9: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Pedro Sánchez, amb l'anunci de pressupostos, sembla que digui i dos ous durs.
8: És una referència a l'escena absurda de la pel·lícula dels germans Marx, en què dos d'ells no paren de demanar dos ous durs, mentre el cambrer els ofereix un luxós menú.
9: A El País, l'escriptor Javier Gascón reflexiona sobre el fet que la inestabilitat la porta que l'opinió pública sàpiga que es facin les coses malament, no pas el fet que es facin malament.
8: Gascón diu que els jutges es poden equivocar, però que els altres poders de l'Estat han de ser prudents.
9: El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera.
8: Explica que la guerra bruta afecta de ple al govern i que és la pròpia UCO de la Guàrdia Civil qui detalla l'assetjament del Ministeri d'Interior per protegir Sánchez.
9: A l'ABC, l'editorial es titula El camí del PSOE a la seva imputació.
8: I diu que només els molt hooligans del sanchisme poden reduir les troballes de l'UCO a simples invencions.
2: Moment, també aquestes hores del matí, per fer un repàs a la premsa digital. Alerta, qui es va quedar atrapat al cementiri?
8: Doncs una família de Vic, que havia anat al cementiri a enterrar un familiar i a l'hora de marxar es van trobar que la porta era tancada i no podien sortir. Van primar el timbre d'emergència, però no funcionava, i van passar dues hores entre que van avisar la Guàrdia Urbana i que els agents aconseguissin la clau per poder-los obrir. El cas és que l'enterrament s'havia fet més tard del previst i, segons l'Ajuntament, els operaris els havien dit que aviat tancarien el cementiri, però no els van avisar quan van marxar. Ho explica el 9-9.
2: És a dir, que tu et ve l'operari i et diu escolta'm, aneu ràpid aquí en aquest moment que estàs tu per, sí, anar, per controlar els temps.
9: Exacte.
2: No? Aneu ràpid que hem de tancar. És a dir, que els operaris, entenc que sabien que hi havia gent del dins del cementiri, devien tenir gana i van dir, escolta'm, fotem el cap.
8: D'aquí 10 minuts tanquem, eh? I van interpretar que havien marxat i no, encara era allà.
9: 10 minuts, no?
2: Molt bé, molt bé. Sí, molt bé. Sí, sí. Que bé. Anem a mi. No, no, sí, aquest 2026 ens està quedant rumor.
8: Molt bonic.
2: Qui volia vendre gat per llebre?
9: Un home d'Els que va posar a la venda a internet un vehicle que semblava un Ferrari, però que en realitat era una rèplica construïda sobre el xassís d'un altre turisme. La Policia Nacional el va començar a investigar perquè feia una oferta d'un cotxe amb aparença similar al model Ferrari 360 Spider a un preu molt inferior al de l'original. El van acabar enxampant mentre conduïa aquest mateix cotxe i van comprovar que era una imitació de la marca de l'emblemàtic Cavallino Rampante. Ho llegim al periòdico.
2: Quan veus que els preus no són els que...
9: Aquí hi ha alguna cosa que grinyo.
2: Et trobes al mercat, sospita, sospita. Qui té recompensa?
8: Mira, els que ajuden l'estat a descobrir herències, descobrim una nova paraula, com anem jo, intestades, és a dir, herències sense testament. L'any passat el Ministeri d'Hisenda va ingressar gairebé 7 milions d'euros en herències que, com que no tenien hereus, doncs van acabar en mans de l'Estat. A canvi, va pagar un total de 437.000 euros en premis a qui va ajudar a descobrir aquest patrimoni. I qui sol avisar que una herència pot no tenir hereus? Doncs el cas més habitual és el d'un veí que detecta que l'absència prolongada del propietari d'un immoble o també llogaters que no tenen resposta per part de la propietat. Ho llegim a La Vanguardia.
2: L'Estat n'ingressa 7, però en paga 437.000, eh?
8: Mm-hmm, en premis.
2: Un altre clàssic.
8: Sí, sí.
2: Per cert, ahir us vam fer una promesa.
9: Sí, et vam fer una promesa.

0: Espera, posem l'oient també en situació.
1: Aviam, dimarts vam sentir el cargol ja no treu banya, ahir sentíem el Mohamed ha matat el Patufet i avui et portem, com vas demanar, que n'havies ahir, una altra entrega d'aquest jove d'origen marroquí, que és d'Avinyó, que és en Naïm, i que ho està petant a les xarxes, s'està fent superviral. Avui sentim el Joan Petit, ja no balla.
2: L'han clavat una navalla mentre ell ballava.
0: La lletra tampoc no és per tirar coets, eh? Ens està perdent essència, eh, Naïm?
1: Sí, sempre hi ha en Mohamed, eh? Sempre és un dels protagonistes i és una crítica també, a, jo crec, a la societat i en clau d'humor tot plegat, eh? La veritat és que aquest noi, de manera improvisada, perquè segons ell diu no esperava que aquestes cançons tinguessin tant d'impacte a TikTok, doncs ho està patant molt.
3: Vaig veure que actua divendres demà a Vic, en una sala de Vic.
0: Ah, dic, no, al cementiri, no? Dic,
3: no, no, pobret.
0: Potser se'l troba, tancat. Gràcies. Vinga, Marc, quin temps ens espera per avui?
3: Va, mira, dijous amb canvi de temps. Al matí tindrem cel variable i serà a partir del migdia que arribarà la pluja. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. Les precipitacions marxaran cap a mitjanit.
0: Marta Viana, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Amb la Marta repassem alguns apunts culturals. Amb què comencem aquest matí de dijous, Marta?
4: Doncs amb una estrena mundial, com és la nova producció de Marta Pazos al Gran Teatre del Liceu. Avui s'estrena Les noces de Figaro de Mozart amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni o el baríton André Schun. Avui, per cert, es podrà veure l'òpera en una sessió especial amb espectadors més joves de 35 anys, amb el segon repartiment en aquest cas. Tot això ho podeu veure fins el dia 21 de juny.
0: Vinga, va, més estrenes.
4: En aquest cas, tres obres de teatre. La primera, el Tantarantán, amb el muntatge Quería ser maricón pero nací Sudaca, està creada i interpretada per Mazorra. Això es pot veure fins el 19 de juny al Tantarantana. També avui al Teatre Condal s'estrena L'auca del senyor Pere amb el gran Joan Pere, ell sol a l'escenari amb un monòleg que repassa doncs, tota la seva trajectòria, tota la seva vida. Això es pot veure fins el dia 28 de juny al Teatre Condal. I avui també al Maldà i fins al 12 de juliol podreu veure El meu germà, una obra escrita i dirigida per Marc Artigau, interpretada pels germans Robert i Llorenç González, i ell mateix, el Marc, ens ho explica pels matines de Catalunya Ràdio.
5: Bon dia, matiners. Soc el Marc Artigau i avui estrenem al Maldà El meu germà, una comèdia sobre tenir germans o no tenir-ne, que combina teatre, cançons, contes i balls per passar-ho molt i molt bé. Veniu amb germans o sense, que nosaltres hi serem fins al 12 de juliol.
0: I si us agrada la música, els festivals, aquesta setmana...
4: És la vostra setmana.
0: Bat Kiel,
4: avui dia gros al Primavera Sauna, i us va fer el primer concert d'inauguració amb els concerts aquells gratuïts, avui ja és de pagament, amb totes les entrades exaurides, amb caps de cartell com Bat Kiel, Massive Attack o Doja Cat.
0: 2:03 del matí, molt bon dia, matiners. Avui movem el dial fins al 2 de setembre del 2013. El primer dia d'una nova temporada del Matí de Catalunya Ràdio i el primer dia de Mònica Terribas com a presentadora. Mireu com arrencava.
6: Prendre decisions no és fàcil. Decidir és un dels drets que defineix la llibertat, però mai no surt de franc. Tots els qui compartim l'espai-temps d'aquest país tenim al davant reptes individuals i col·lectius que impliquen decidir. Però un cop analitzades les conseqüències, i sempre amb ull crític. I és amb ull crític que les analitzarem i compartirem amb vosaltres tot el que passi aquí i a fora. Als Estats Units, Obama n'ha pres una de decisió. Atacaran els objectius militars de l'Assad després de consultar el Congrés, però sense esperar que les anàlisis dels inspectors de Nacions Unides confirmin l'ús d'armes químiques. Aquesta intervenció unilateral tindrà conseqüències, segur, sobre la població siriana i també sobre les Nacions Unides i la seva capacitat d'exercir la política multilateral. En parlarem amb Bernardino León, enviat especial de la Unió Europea pel sud de la Mediterrània.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, al Perú falten 16 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim, com cada dia, el nostre corresponsal mundial, Guillem Soler. Bon dia.
7: Bona nit, matiners. 15 figures de sants i verges sortiran avui de diversos punts de Cusco i arribaran a la catedral de la capital del Perú per saludar el cos de Crist en la festa del Corpus Christi, una de les més importants del país. La festa la van instaurar els espanyols el 1572, però va molt més enrere. En aquell mateix dia, els inques ja li dedicaven la festivitat al déu del sol i es traien diverses mòmies sagrades pels carrers de la ciutat. Els conqueridors van aprofitar la festa i van canviar les mòmies pels sants. La festa es fa exactament 9 setmanes després del Dijous Sant i omple la ciutat de locals i de milers i milers de visitants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: 3:15 del matí, Maiol Roger, que ens espera al matí de Catalunya Ràdio, avui dijous 4 de juny.
8: Doncs mira, tots els detalls del sumari del cas Leire i la reacció de Pedro Sánchez. També tindrem l'alcalde de Barcelona, just abans que arribi el Papa, i a un any de les municipals, o gairebé un any. Després parlarem de la realitat laboral dels joves i d'un fenomen que són els ni-ni-nis, que ni estudien, ni treballen, ni estan en procés de fer-ho, que estan en mínims històrics. Obrirem la taverna i després Josep Cuní, Jordi González i Ricard Ostrell, els tres en una conversa conjunta a partir de les 11. Els temes pendents amb una mica d'humor i cap a casa. Això farem en les 6 hores de matí.
0: I abans d'aquestes 6 hores extenses de ràdio en directe des de la Pública i Nacional, arriba com cada matí la dada Maiol. A veure, Maiolet.
8: Doncs ahir em vau demanar una dada sobre animals, per tant, dada sobre elefants.
0: També perquè us hi foteu. També,
8: i en concret, quants ossos...
0: Oriol, ja també després del xinxan ja em pots ja canviar amb la cinta.
9: No, està molt bé, que ens agrada molt.
8: Està fantàstic, gràcies, Oriol.
0: Molt bé, està molt bé. Decidiu vosaltres tot el programa.
8: En concret, quants ossos té un elefant?
0: Quants què?
8: Ossos té un elefant.
0: Vale, vinga, ara què? És que també tenim una bocota... És que creix. No sé...
9: 45. Bèstia, no? Ja està xivant a la Sara.
0: No, la Sara i jo anem amb equip. És que a veure si ho enteneu.
9: Més.
0: Jo diria, 130. Jo diria que...
9: Què?
0: 130. No, jo diria que... 400.
8: Aviam, doncs, entre la Marta, la Lara i el presentador matiners que és incapaç de dir una xifra per ell mateix i necessita que li xivin, avui...
0: Això no li diries a Ricard Ostrell, eh?
8: I tant, que li diria. Sí, això, qui ho té més a prop, precisament, és Sara Llobet, per tant, Xavi Canalies.
9: Això és un elefant adult,
8: té entre 326 i 351
0: clar,
8: ossos.
0: Clar, el doble pràcticament que un ésser humà.
8: Per comparar-ho, un humà adult en té 206
0: clar, molt bé,
8: i un gos en té uns 319, una cosa així, segons la raça.
0: Per cert, jo faig molt bon equip amb la Sara.
8: La trompa està formada per músculs i no conté cap os. Formada per

0: A la validació eren tot homes, i aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
1: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
0: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Però què pensava que era la intel·ligència?
3: I després, quan guanyes, què més hi ha?
4: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
2: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
5: I el moment de retirar-se va ser complicat?
2: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
6: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
7: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
2: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
4: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
2: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3cat.
8: Tot fa la mateixa olor de sempre.
9: Cinema.
10: Estem en una situació crítica.
9: Sèries.
11: This is the most dangerous period I've ever seen.
9: Documentals. Plataformes.
12: Vinga, va. Selfie. I marxem.
9: A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
13: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
14: Memoritzeu la cara del nostre home.
9: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
13: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
15: Jo em quedo aquí. No tira res. Em quedo aquí.
16: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
17: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
16: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
18: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
16: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
19: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
9: Solidaris.
2: Amb Mercè Folch.
16: Desnonaments silenciosos.
9: Dissabte a les 10 de la nit.
17: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
2: A Catalunya Ràdio passen coses. Canalies?
20: Què et passa, Lara? Arrenca l'Anna, va, que ho aconseguiràs.
21: Que faig uns badalls a aquesta hora que em surten els ulls a les conques. No, li donaràs pas i estarà badallant.
20: Ah, això segur.
21: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
20: Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Va, l'Anna, sisplau.
21: Que no sóc jo, eh? Ara ja semblaré aquí. Que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
20: Sap badallar i parlar.
21: És que la veritat, eh?
2: Els matiners.
20: 9 minuts, arribem ja a les 6 del matí, fent el penúltim matiners d'aquesta setmana. Ho estàvem comentant, per cert, no sé si heu vist les imatges de Lola Lolita barallant-se a la casita de Bad Bunny per estar a primera fila.
21: I que la gravin.
22: Ai, és que ell té una
21: casita...
20: Ella n'ha parlat, no per això?
21: Sí, sembla que n'ha parlat i que, a veure, que és el típic vídeo que està tret fora de context i que en realitat no s'està barallant, però certament, si veus el vídeo, veus com està increpant a una altra noia o l'altra noia amb ella.
22: Està a primera fila, no?
21: Per estar a primera fila i que la gravin, a veure.
20: Aquests dies la casita de Bad Bunny està sent protagonista de molts titulars pel tipus de gent que hi ha, pel tipus de gent que vol deixar-se veure, i hi ha hagut dues persones que n'han parlat. Primer... La nostra estimada Amaya.
23: ¿Cómo estás viviendo el fenómeno Bad Bunny?
24: Pues fíjate, no he ido a verle al concierto y me gustaría ir a verle al concierto porque...
23: A su casita.
24: Uy, yo la casita no quiero ir. No, porque... Sí, pero es que, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil. Yo creo que es muy incómodo estar ahí. Bueno, yo por lo menos estaría incomodísima, ¿sabes? Pero me encantaría ir a verle. Bueno, es que no he podido ir, pero a mí él me encanta y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
20: Molt bé, Amaya parlava de la casita de Bad Bunny, ja veieu el que acaba de dir, és a dir, que no tindria moltes ganes de que la gravessin a primera fila, i a les antípodes d'Amaya, quins hi hem trobat? A Carmen Lomana.
25: Estava invitada, però no he ido.
23: Estaves invitada a la casita famosa, que ha dado mucho que hablar la casita.
25: Menos mal que no he ido. Iba a ir con Lola Lolita, pero no menos mal, porque yo era allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico. No, en teoría es divertido, Yo podía haber ido a la casita, pero dentro, a merendar, a tomar el té, un chocolate con churros, pero a pelearme ahí por salir en primera fila y venga a mover el trasero.
21: La millor.
20: És la millor. És la
21: boníssima.
20: La Carme Lomar, ens encanta també. Com cada matí, ganes de saber què feu desperts a aquestes hores. 93207474, ens podeu trucar cada dia per saludar-nos, que ens encanta. A aquestes hores del matí hi hagi gent que ens expliqui què està fent precisament ja engegant el dia. Núria, molt bon dia.
0: Bon dia.
20: Com estàs, Núria?
0: Molt bé.
20: Ui, em diuen que ets del Mercat Central de Sabadell.
0: Sí.
20: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat o no, tu?
0: Digue'm, perdona?
20: Has vist a Ricard Ostrell pel mercat de Sabadell o no?
0: Sí, sí, sí.
20: Et ve
0: sí,
20: a comprar o no?
0: No, a mi no. Vaig jugant al que està al costat meu, però bé, bé.
20: Hem de fer campanya, hem d'anar parlant amb tots...
0: Sí, bueno, que vingui a saludar, aunque sigui un dia.
20: Sí, que de tant en tant vagi fent una miqueta de gasto a cada establiment que hi hagi al mercat,
0: bueno,
20: no?
0: Sí, no, bueno, però tots tenim molt bon producte, que compri on vulgui.
20: Això sí, però li direm que vingui a saludar un dia... Ja n'heu passat uns quants del mercat i quantes del mercat de Sabadell, per tant, li direm al Ricard. Núria, a quina hora et despertes tu habitualment?
0: Jo a les 2 del matí.
20: Mare meva, i ens queixem nosaltres, sí. Per favor, Verge Santa.
0: Jo m'aixeco a les 2, m'arreglo i a quarts de 3, a la... sí, una cosa així, depèn del dia, Però saps què passa? Que és el meu moment. Jo estic solet a casa, m'aprenc el meu cafetet tranquil·lament, miro els encàrrecs, aleshores a quarts de 3 me'n vaig cap a Mercabarna.
21: I què feu tant d'hora a Mercabarna i al mercat? Explica'ns una mica.
0: Bueno, Mercabarna és un altre món.
20: Mm-hmm. Home, allà és on hi ha la vida, sí. En aquelles hores de la nit,
0: aquelles
20: no?
0: Aquelles hores és una locura. Allà és un altre món. És com si siguessi normalment a les 12 del migdia de qualsevol puesto.
21: Clar,
20: perquè quan ens pensem que el món dorm, hi ha moltes parts, sí, no, d'aquí a Catalunya que estan absolutament despertes i, com estaves dient, suposo que a Mercabarna hi ha l'ambient nocturn de Catalunya, el trobem allà.
0: Sí, i tant, correcte, sí senyor.
20: Núria, fins a quina hora treballes?
0: Jo normalment fins les 2, menys els divendres, que estic fins les 8 de la nit.
21: Uau, i després que...
0: Perquè el mercat obre tot el dia i no tanca al migdia.
21: Clar, Déu-n'hi-do. Després fas migdiada o com tu fas?
0: Com tot. No, pues res. Jo quan plego normalment a les 2, me'n vaig a casa, me faig una siesta i aleshores després m'aixeco, sopo i me'n torno a dormir.
20: Déu-n'hi-do.
0: Jo faig les 8 hores a tothom, però partida.
20: Sí, home, però a més el divendres has dit de les 2 fins les 8?
0: Sí, els dissabtes són molt dusos.
20: Mare meva. Doncs escolta'm...
0: El que passa que el dissabte t'aixeques amb l'energia de dir, bueno, ja és cap de setmana, ja clar, només queda una emputxadeta.
20: Sí, i tant. Menys mal que ets una persona optimista, sí, perquè el cert és que són unes quantes hores treballades, Núria?
0: Sí.
20: Escolta'm, doncs el que podem fer, com sempre, és animar els oients que vagin al mercat, perquè ja veieu la feinada i les hores destinades que hi ha.
0: Sí, s'ha de reivindicar el mercat
20: sempre.
0: Sempre, correcte. Perquè tenim molt bon producte, tenim preus de tota mena, i la gent que vindrà al mercat, això sempre...
20: Doncs, Núria, gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i que vagi molt bé la jornada. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell.
0: D'acord, doncs moltes gràcies, que tinguem molt bon dia, guapos.
20: Una abraçada, Núria.
21: Adéu.
20: Tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
1: I mateix, present.
20: Home, com estàs, Eloi?
1: Bon dia, bé, i tu?
20: Bé, home, de dijous. Dijous sempre és un bon dia.
1: Sí, sempre.
20: I anem de cara a barraca cap al cap de setmana... Escolta'm una cosa, m'han dit que tens anècdota?
1: No, especialment avui.
20: No, però sí que és anècdota. Sí que és anècdota.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
20: A la muntanya pot passar de tot, Eloi.
1: Pot passar de tot, sí. Avui volia invertir el temps en la previsió meteorològica, però no passa res. No, simplement
20: et comento...
1: Si
20: tenim 3 minuts i t'he donat més minuts que mai, Eloi.
1: Mare meva. Simplement et comento que se n'acaba d'anar el llum aquí a casa meva.
21: Oh, carai! Així,
20: ara mateix?
1: Sense gaire motiu. Sí.
21: I què vas, amb una espelmeta?
1: No. Vaig posar una petita bateria, un SAI, no es diu? I llavors això em dona cobertura d'internet i em dona l'ordinador per poder treballar unes quantes hores. Per
20: però tant, escolta'm, doncs, que heu tingut...
1: La tia Catalunya Ràdio està garantit.
20: Que heu tingut temporal aquesta nit, o què ha passat?
1: No, acabo d'entendre què ha passat. Sincerament, no ho sé.
20: Has aprofitat que ha marxat l'electricitat o no? No sé.
1: És que acaba de marxar fa dos minuts.
21: No li ha donat temps.
20: I no hem sigut nosaltres, ja t'ho dic ara, eh?
1: Ha estat una cabra que s'ha menjat el cable de la llum.
20: Oh. Ai, per cert, com van les gallines?
1: Una cabra rostida.
20: Com van les gallines i la recuperació del pèl?
1: Doncs mira, estic content perquè les gallines ja comencen a treure una plometa petita.
20: Oh. Comença per la plometa,
1: que s'estan recuperant. Per què? Perquè te recordes que el gall les muntava tota l'estona i llavors havien quedat desplomades de la part de l'esquena, per on s'agafava el gall amb les urpes. I ara s'estan recuperant. Jo les veig felices i contentes, excepte una que crec que sí que el troba a faltar.
21: Clar.
20: Devia ser com l'amant, no?
1: Deu ser això.
20: La que estava enamorada, de veritat. Mm-hmm.
21: La bona.
1: Què? Fem el temps.
20: Sí, tant i tant. Deixem que abans digui adéu a la Marta Viana i a la Lara Garcia. Gràcies, noies. I tornem demà. I, home, evidentment, mira, si tens temps de sobres, Eloi, avui...
1: Mare meva. No, és que, a veure, avui és un dia una mica delicat.
20: A veure.
1: Avui es freuen tempestes i, a més, seran tempestes fortes. Llavors, ara mateix ja comencem el dia amb molts núvols a molts llocs, eh? Comarques de Barcelona, de Tarragona, fins i tot Catalunya Central, els núvols són baixos, hi ha molta humitat, és un primer senyal que hi ha inestabilitat i que poden passar coses, i després l'altre senyal el notarem a partir del migdia, que començaran a créixer grans núvols i tempestes en qualsevol punt del país, però les més fortes, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, comarques de Barcelona i el nord de les de Tarragona. I fins i tot avui hi ha avisos activats d'intensitat de pluja, més de 20 litres en mitja hora, i s'estrena un nou avís, que fins ara no s'havia fet servir, que és el de pluja de 60 litres en 3 hores. Per tant, estem parlant de quantitats de pluja molt importants, que en alguns casos poden passar de 50 a 100 litres per metre quadrat. El nord-est de Catalunya, Girona, Barcelona, és on hi ha més risc que això acabi passant. I per tant, també baixarà la temperatura. Vaja, que serà un dia una miqueta mogut.
20: Doncs n'estarem, com sempre, pendents. Moltes gràcies, Eloi.
1: Adéu-siau, fins ara.
20: Fins demà, Ostrell, molt bon dia.
4: Bon dia, vas amb la meva samarreta?
20: Sí, que me la va regalar tu, aquesta...
4: La samarreta és del fax, la va fer el Jordi Calvís.
20: Llam de rellam.
4: Sí.
20: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Fins demà, matiners.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui, molta alerta, com deia ara l'Eloi, perquè tenim avisos per intensitat de pluja pràcticament a tot el país. L'avís és taronja al centre i al nord-est de Catalunya a partir d'aquesta tarda. Per tant, precaució per l'avís que tenim de pluges. Avui ens despertem amb 14 graus a la Bisbal d'Empordà, 17 a Lleida i 21 a Badalona. I el dia en què el cas Leire apunta fins a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que s'hauria reunit com a mínim fins a 3 vegades amb l'exmilitant Leire Díaz, que també va contactar amb l'exfiscal general de l'Estat, García Ortiz, o l'excomissari Villarejo. Avui analitzarem també els nous detalls d'aquesta investigació, d'aquesta suposada trama que buscava boicotejar causes judicials per protegir els interessos de Pedro Sánchez. I una d'aquestes causes avui també arriba en un moment clau. El germà del president espanyol declara en el judici on se l'acusa d'haver aconseguit una feina dit.
1: Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
0: El guàrdia civil encarregat de la investigació apunta directament a l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que també declara avui com a acusat. I mentrestant, Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa política.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Tot i les tempestes que l'envolten, es mostra convençut des de Barcelona d'esgotar la legislatura i fins tot presentant els pressupostos per l'any vinent. Tot plegat en parlem avui a l'Àgora a partir de les 9 i també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ens acompanyarà també de les pròximes setmanes en parlarem, que són molt intenses a la ciutat de Barcelona.
3: A més, el que ja tenim habitualment, doncs tindrem dos grans esdeveniments, puntuals en el temps, però sens dubte tindran un impacte que nosaltres hem previst, com és la visita del Sant Pare i com és la sortida del Tour de França, el Grand Départ.
0: El Papa, el Tour, el Primavera Sound, que comença de ple avui, també tindrem el Sonar o el Congrés Internacional d'Arquitectes. Tot això avui dijous, que per cert, a les 12 del migdia, sabrem el resultat de la consulta de mestres i professors. Sabrem si s'accepta o no, per tant, l'acord entre la conselleria i els sindicats majoritaris. I el dia en què també parlarem dels ni-ni-nis. És un nou fenomen entre joves que ni treballen, ni estudien, ni busquen feina. La xifra a Catalunya és la més baixa des que s'entenen, en aquest cas, registres. I a les 11...
4: Aquestes paraules tanquen també un període molt més llarg de permanència ininterrompuda d'aquesta veu en aquesta antena. Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable.
0: Avui torna a Catalunya Ràdio Josep Cuní, una de les veus històriques d'aquesta casa, i parlarem ara que fa un any que va acabar el seu últim projecte professional. Serà una conversa amb Jordi González.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan són les 6 i 4... Fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb un informe, un nou informe, que demostra que la pobresa s'ha enquistat a Espanya. Hi ha 12 milions i mig de persones en risc d'exclusió social i prop de 3 milions de nens que són pobres. És el país europeu amb una taxa infantil més alta. Ho indica la xarxa europea de lluita contra la pobresa, que conclou que per molts petits avenços que s'aconsegueixin, factors com el preu de l'habitatge fan que quedin en no res.
0: I a Brussel·les?
2: Els ministres de Justícia i Interior de la Unió es reuneixen avui a Luxemburg. La idea és preparar el pròxim Consell Europeu, el 18 i 19 de juny, però en el cas de Grande Marlaska, que tindrà els mitjans abans de la trobada, serà el primer cop que li podrem preguntar per la suposada implicació de la cúpula de la Guàrdia Civil en el cas Leire.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
2: Amb una votació que probablement acabarà sent simbòlica, en què la Cambra de Representants ha demanat frenar la guerra a l'Iran. Quatre republicans s'han sumat als demòcrates per aprovar-ho, perquè entrés en vigor, això sí, hauria de ser primer ratificada al Senat i en últim terme pel mateix Trump.
0: I amb què dinant avui a la Xina?
2: Avui es commemora el 37è aniversari de la massacre de la plaça de Tiananmen, quan l'exèrcit, recordem, va carregar contra milers de manifestants. De fet, mai hi ha hagut una xifra oficial de víctimes. El president de Taiwan ha emplaçat la Xina a reconèixer la veritat per, diu, obrir un camí cap a la reconciliació.
3: Avui és dijous 4 de juny, ens despertem amb 13 graus a Vià, al Berguedà, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 19 graus a Balaguer, i ja amb força núvols en algunes comarques, sobretot entre Barcelona, Tarragona, Catalunya Central, ja hi ha molts núvols baixos, senyal de la humitat que després a la tarda afavorirà el creixement de tempestes. Tempestes que avui es preuen en moltes comarques, de fet en qualsevol punt del país. Les més fortes creiem que cauran Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona, nord de Tarragona i fins i tot també poden arribar al Pla Lleida. Tenim avisos d'intensitat de pluja i fins i tot de pluges de 60 litres en 3 hores. Precipitacions molt abundants, en alguns casos tempestes molt fortes, sobretot al nord-est de Catalunya. Demà al matí encara es podria allargar alguns ruixats a la costa, alguna tempesta entre Barcelona i Tarragona, després s'obriran clarianes i baixarà la temperatura.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Ignacio Rigau, Mar Bataller i Jofre Llombart, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Lara García, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem pel cas Leire, perquè Santos Cerdán i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
6: Els investigadors del cos dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
7: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el sumari detalla, com dèiem, maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez i també el cas Coldo o el procés judicial contra el llavors fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les acusacions que s'exposen en aquest informe judicial.
8: Pel que fa a protegir el germà del president del govern espanyol, era un dels objectius que reconeixia Leire Díez en una de les converses que recull l'informe i que ara podreu sentir.
9: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
8: I en aquest punt, el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè deixés la investigació del germà de Sánchez en mans de la justícia.
0: I aquest informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo.
6: Díaz va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
9: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
4: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
9: Demà és un dia fonamental.
6: Segons el sumari, l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir pagar el casament de la seva filla o els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE que, amb això diu textualment, salva el cul d'Avalos i Koldo.
0: I avui comencen els interrogatoris dels acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez.
7: El primer a declarar és l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a qui Luco situa com la persona que va ordenar crear una plaça mida per al germà de l'expresident espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: La tesi del tinent coronel Antonio Valar, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit de més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
10: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
5: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Pedro Sánchez va obviar ahir la tempesta judicial en el del seu entorn i va aprofitar que passava per Barcelona per desenterrar els pressupostos de l'Estat. Àlex Giral, Robert.
11: El president espanyol mira de recuperar la iniciativa política amb la carta dels nous comptes. Sánchez ha clausurat les jornades del Cercle d'Economia reiterant que la legislatura encara li queda corda i doblant l'aposta.
12: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
11: S'ha compromès a moure-hi fitxa aquesta mateixa setmana. El cap de l'executiu espanyol també ha fet bandera dels seus acords amb Esquerra i Junts i amb to burleta s'ha atribuït el mèrit de l'intent de Feijó d'acostar-se als de Puigdemont per a una hipotètica moció de censura.
12: Hay un reconocimiento a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
11: Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a l'oposició, doncs, no l'han convençut les afirmacions, tampoc de Salvador Illa. Ara la repassarem. Un sumari del cas Leire, que també inclou una conversa entre dues persones que l'identifica i que apunten també al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya dels socialistes catalans a les eleccions al Parlament.
7: La Guàrdia Civil sospita que haurien servit per finançar la trama. En un comunicat, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que les despeses de la campanya han estat auditades per la Sindicatura de Comptes. En la seva compareixença ahir al Parlament, Salvador Illa va insistir a desvincular-se de la corrupció.
13: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I com dèiem, l'oposició, doncs no li convenç.
6: Mònica Sales de Junts sospita que ella intenta amagar alguna cosa i el popular Alejandro Fernández ha previst que la situació judicial dels socialistes encara es pot complicar més.
14: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
15: És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero.
6: Els socis d'investidura del PSC, Esquerra i els Comuns també han demanat a Illa que esvaeixi totes les sospites que s'han generat.
0: I els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc, que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori israelià i també de la seva activitat en territori libanès.
7: Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units en un comunicat conjunt. Aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot, que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedarà exclòs el grup armat. Les parts s'han emplaçat per tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per una nova ronda de negociacions. Aquestes mesures tenen com a objectiu final poder avançar fins a un acord integral de pau i seguretat entre Beirut i Tel Aviv.
0: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat avui per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran, i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana.
6: A Teheran, el règim dels ayatolars no és tan optimista, admeten que les negociacions continuen, però refreden la possibilitat d'un acord imminent tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala.
16: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
17: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
16: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
8: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho faran un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
0: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
18: Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
19: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
18: Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquest migdia a les 12 es tanca la consulta d'educació que han fet els sindicats per saber si els docents donen suport o no al preacord que USTEC i professors de secundària van firmar divendres amb el govern.
6: Els sindicats esgarrapen les últimes hores per fer campanya. L'USTEC alerta del risc de perdre els 700 milions extres si guanya el no, i la CGT avisa que si el preacord tira endavant serà un pedaç en una situació d'emergència educativa.
20: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a la bassa. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3Cat Info.
21: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
22: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals a aquest conflicte.
20: Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa.
8: Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i SATES a les escoles i instituts de tot l'estat i que conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, la utilitzen per fer material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% considera que perjudica els estudiants. N'alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
23: Si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no?, pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
8: També demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
0: I una setmana abans de la visita del Papa a Catalunya, ahir van fer un programa especial en què van visitar els punts per on passarà Lleó XIV, la Sagrada Família, la parròquia de Sant Agustí, Brianzo i Montserrat.
6: En les últimes hores hi ha hagut polèmica sobre el poc ús del català a la missa que tindrà lloc al temple d'Antoni Gaudí. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegurava aquest programa que en la benedicció de la Torre de Jesucrist finalment el Papa utilitzarà el català.
24: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs normalitzar, per dir-ho així també, doncs el que és un acte molt central de la visita.
6: Lleó XIV visitarà Brians 1, on una vuitantena de reclusos que integren la comunitat cristiana de la presó participaran a l'acte, el capellà Jesús Bell explica la importància de l'atenció espiritual als interns.
1: Mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación, y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
6: Ens hem desplaçat fins al Raval, on el papa visitarà la parròquia de Sant Agustí. En vam parlar amb Enric Canet, capellà i membre del Casal dels Infants, Montserrat Rius, veïna vinculada a l'Església de Betlem, i amb el president de la Fundació Tot Raval, Mohamed Halhul.
2: L'espiritualitat i el cristianisme sense la transformació social no pot existir, o sigui, de cap manera.
3: El Raval ha canviat molt, perquè hi ha bastants problemes socials, però la convivència entre tots hi és.
4: Que hagi elegit l'Església de Sant Agustí és molt carregat de simbolisme, perquè aquesta església fa molta feina a nivell d'atenció als pobres, als marginats.
6: I és clar, l'especial del Matí de Catalunya Ràdio també va incloure una parada a la Sagrada Família on el papa beneirà la Torre de Jesús. Allà van parlar amb voluntaris com el Lluís Rivera, alumne de primer d'ESO dels Jesuïtes de Casp.
9: Jo sé que és un fet històric, això, perquè ja el papa francès no va poder venir, i ens han conscienciat des de l'escola, doncs, que això és una cosa que no passa cada dia i espero, doncs, gaudir-ne al màxim possible.
0: Ara són les 6 i 20, alguns apunts més amb Marc Jurado, amb Maria Fernández Noguera i Anna Alfonso. Bon dia.
25: Bon dia.
0: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències del 2028. Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge.
26: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona asseguren que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments que promou el mateix consistori. Marian Moró, directora general d'Apertura, avisa que si el 2028 es revoquen les 10.000 llicències que queden, no hi haurà capacitat per allotjar tots els visitants.
27: No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació, i el que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant. És imprescindible tenir una bona capacitat d'allotjament.
0: S'avança al final de les obres ferroviàries dels túnels del Garraf.
28: En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament de l'R3, la primera fase del qual s'havia d'acabar ara.
0: I la jutge de Martorell, que porta el cas d'Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar a la seva mort.
29: La magistrada vol que la policia analitzi els missatges entre la terapeuta i Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La psicòloga és qui hauria mediat perquè el fundador de Mango fes una donació en vida de l'herència al seu fill. La interlocutòria també indica que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer una trucada, que va ser a la parella del seu pare. No va ser fins 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic va telefonar a emergències. L'escrit també recull contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, ell va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però, en canvi, el personal de servei que tenia l'empresari va declarar als Mossos que no havien fet mai cap excursió junts.
0: Brussel·les toca el crustó a Espanya per l'IVA reduït que paguen restaurants, bars i hotels.
26: Fonts comunitàries consideren que el tipus reduït afavoreix les rendes més altes i és poc útil per redistribuir la riquesa. En un paquet de recomanacions, la Comissió Europea avisa a Madrid que els seus ingressos en IVA estan per sota de la mitjana comunitària.
0: I SpaceX preveu recaptar uns 75.000 milions de dòlars en la seva estrena a la borsa, prevista pel 12 de juny.
28: La companyia d'Elon Musk es prepara per protagonitzar una de les sortides als parquets més importants de la història. Segons la documentació que ha presentat el regulador de les borses dels Estats Units, es posaran a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per títol. Això significa que la valoració de SpaceX a la borsa se situaria al voltant d'1,75 bilions, en bé, de dòlars. La companyia destinarà els recursos obtinguts a projectes d'intel·ligència artificial i a l'expansió de la xarxa de satèl·lits Starlink.
0: I revés diplomàtic d'Alemanya en l'intent de tenir un seient no permanent al Consell de Seguretat de l'ONU.
29: En la votació, l'Assemblea ha quedat fora del suport mínim requerit i no pas per poc. L'han superat amb escreix Portugal i la veïna Àustria en un resultat que trenca la seva tradició de ser el màxim organisme de les Nacions Unides amb regularitat.
0: I les noves sancions que han imposat els Estats Units a Cuba, que entren en vigor dissabte, han propiciat una fugida d'empreses de l'illa.
26: Visa i Mastercard hi deixaran d'operar dissabte mateix, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a les l'estratègia de Donald Trump d'asfixiar l'illa caribenya. En l'àmbit turístic, la mallorquina Melia deixa de gestionar gairebé la meitat dels 104 hotels que hi té, l'espanyola Iberostar 12 dels seus establiments i la cadena canadenca Blue Diamond ja ha tancat l'activitat. Totes estan relacionades amb l'organització cubana Gaesa, d'origen militar, que Washington considera un cau de corrupció. El règim cubà, però, en defensa l'eficàcia, tot i que hi ha cubans com Yuri Fuentes que en denuncien l'opacitat.
5: Gaesa és una entitat militar y que de contra se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron.
26: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes.
0: Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui, dia gros del Primavera Sound amb caps de cartell, Combat Girl, Massive Attack o Doja Cat. Ahir va ser la jornada inaugural amb concerts gratuïts de Wineta o Guitarrica de la Fuente. Les entrades pel Primavera estan totes venudes.
1: La segona.

0: d'amor.
1: I el Gran Teatre del Liceu estrena Les noces de Fígaro de Mozart. És la nova producció de Marta Pazos amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni i el baríton André Schun. Avui sessió especial per a espectadors de més joves de 35 anys amb el segon repartiment. Tot això es pot veure fins el dia 21 de juny.
2: I la tercera?
1: Penélope Cruz se suma també a Toy Story 5 després de Bad Bunny i Bizarrap. L'actriu espanyola posarà veu a un personatge nou que serà un flamenc. Recordem que la pel·lícula que arriba al cinema és el 17 de juny també comptarà música de Taylor Swift com a part de la banda sonora.
2: I com falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Real Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral.
3: De fet, Florentino publica un vídeo amb una imatge de Mourinho amb la samarreta del Madrid contestant sí a l'oferta del Club Blanc. Mourinho, que té contracte amb el Benfica i una clàusula de rescisió de 15 milions, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino, a més, afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Aquests anuncis es van emetre a televisió just quan s'estava fent l'entrevista a l'Hormiguero amb Enrique Riquelme, el rival electoral de Florentino Pérez.
2: I el seu rival assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland.
3: I es compromet, a més, a pagar la quota del soci si no venen.
4: Si yo soy presidente de Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: I el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur.
3: Roda premsa en què coneixerem la planificació del Girona de cara a la pròxima temporada a la segona divisió. El president, el Figeli, la propietat en Pere Guardiola i la direcció esportiva en Quique Càrcel donaran a conèixer els detalls del nou projecte. El Barça, que serà a les semis de la Lliga de Bàsquet, si derrota el Camp de Múrcia a les 7, transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio al 3CAT, derrota de la Penya 85-71 al primer partit de quarts de final a la pista del Bascònia, mentre que el Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
2: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser retre homenatge a algun col·lectiu d'herois anònims. Podríem anar a lo fàcil i tirar de sanitaris o de docents, que ara estan de moda, o dels bombers, que ho estaran d'aquí a no gaire quan comencin els incendis, però jo he pensat en alguna cosa una mica més original. Els conductors d'autobusos de Barcelona. Us heu parat mai a pensar, tal i com està el trànsit a Barcelona i com destressant arriba a ser conduir-hi un cotxe, com deu ser fer-ho amb una bèstia articulada colada de 18 metres de llarg i 20 tonelades amb 120 persones a dins i a sobre haver-ho de fer suau perquè no se't caigui la gent a terra, però també ràpid per complir amb els temps de trajecte. I tot això en una ciutat permanentment col·lapsada per les obres i perquè l'Ajuntament li ha declarat la guerra al cotxe, però el cotxe no s'ha donat per al·ludit. La paciència i la perícia d'aquests herois anònims jo crec que mereixen un homenatge o que, com a mínim, si mai posen l'intermitent perquè algun idiota s'ha parat al carril bus, doncs frenem per deixar-los passar.

0: I a la gita del Pap a tocar avui cançons que et porten al cel.
1: Exacte, com en el cel i tornar dels Pets, de l'àlbum homònim, publicat l'any 2007. En aquesta emblemàtica cançó, el cel funciona com una metàfora sobre com l'amor intens o algunes experiències vitals poden fer-nos sentir tan plens que sembla que toquem el cel, tot i saber que la realitat ens farà tornar de cop als problemes quotidians.

Knocking on a Heaven's Door, de Bob Dylan, però va més enllà, és un clàssic absolut del cantant que explica el moment de rendir-se davant la mort i trucar a les portes del cel. I think it just died on its heaven. Aquesta és Heaven, d'Avicii. Va ser publicat després de la mort del DJ i productor. Ja ho esteu sentint també amb la veu de Chris Martin, que utilitza la metàfora del cel per parlar de la pau i de la transcendència.

0: En punt dos quarts de set. Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Lara García. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez.
1: L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'ex militant socialista Leire Díaz. Entre les maniobres que s'hi apunten per desacreditar jutges, n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés.
0: I en aquest escenari polític, Pedro Sánchez anuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
3: Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda.
0: El sumari també inclou les sospites de la Guàrdia Civil que els socialistes catalans haurien desviat diners de la darrera campanya per finançar la trama de Leire Díaz.
1: El PSC ho nega en un comunicat i al Parlament el president de la Generalitat ha insistit.
4: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I aquest migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
3: La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra pactats. I la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre. Sentim les portaveus Yolanda Segura i Laura Gené.
5: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs te les estalvies.
6: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc.
1: Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès.
0: I pel que fa a la guerra de l'Iran, Donald Trump aquesta matinada ha optat per l'optimisme.
7: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
3: El règim dels ayatolàs refreda les possibilitats d'acord imminent.
0: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències al 2028.
1: Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge. Marian Muro, directora general de Partur.
8: No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant.
0: És una de les qüestions que podrem parlar amb l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que avui, una setmana abans de la visita del Papa a la ciutat, serà al matí de Catalunya Ràdio. I dilluns s'acabaran les obres ferroviàries dels túnels del Garraf.
3: Al final d'aquests treballs s'avança i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
9: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
0: I els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia distingeixen el xef Raül Balam i Jaume Subirós.
1: Per la seva feina al capdavant del Moments i del Motel de Figueres, respectivament.
0: Els usuaris passats del 3CAT reconeixen el paper clau en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals.
3: Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
0: I repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, avui amb Pedro Sánchez i amb els pressupostos en totes les capçaleres dels diaris.
10: Sí, comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris, les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen en la novetat d'ahir, els pressupostos. Sánchez assegura que presentarà els comptes d'aquest any, diu el diari del grup Godó. Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és a El Periódico, acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo, els primers titulant que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez. Altres temes de portada, Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba, llegim a El Periódico i l'Ara. I per acabar, La Vanguardia, el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent i El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
0: Avui a Castellà del Vallès es desperten amb 20 graus, a la tarda hi haurà tempestes i no passaran dels 26 i a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, en tenen 13 graus a màxima prevista de 27. Tot això en un dia molt inestable, atenció, amb previsió de tempestes violentes. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, ara al matí ja tenim molta humitat i cel mig ennuvolat a tot arreu i a partir del migdia hi haurà tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes a les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona podrien arribar a deixar fins a 5 50 a 100 litres per metre quadrat. En canvi, a Ponent i a l'Ebre és on aquestes pluges avui haurien de ser més modestes.
0: I avui, que l'òpera de Mozart, Les noces de Fígaro, aterra al Liceu, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Per totes aquelles persones com jo, atees de cor i cap, que duguin uns dies fins als picarols i els ovaris de notícies sobre el Papa i la Torre de Jesús, estem d'enhorabona. Perquè al Gran Teatre del Liceu hi torna Les noces de Fígaro, una òpera de Wolfgang Mozart i Lorenzo da Ponte que explica, entre moltes altres coses, que els problemes de la naturalesa humana només els podem resoldre els humans. Al Liceu no només s'hi sentirà una de les obres d'art més extraordinàries de la història d'Occident, sinó l'adaptació d'un text original, el de Beaumarchais, que és un dels grans pilars de la modernitat, és a dir, de l'emancipació d'homes i dones del regne de la superstició a la recerca de la llibertat individual. Si esteu farts de divinitats, pontífecs i tanta mandanga, viatgeu a la Rambla. I quan sentiu el final del quart acte, us ho prometo, us fareu ateus de cop. Perquè ni Déu pot arribar a escriure una música tan excelsa.

0: Sempre que està a punt de ploure, netegem els vidres de la fora de la ràdio.
1: Sí, és un clàssic. És que
0: jo
1: és un clàssic.
0: Ja no sé com dir-li aquest home que...
1: Pobre, perquè a més és que
0: sempre.
1: Ho fa impecable.
0: Quan neteja els vidres és que ha de ploure, és que és matemàtic.
1: Posa... Sí. Bé, sí, sí. En fi, cas, ja l'hem avisat.
0: Sí, sí. Ja ho seguirem. No, ell fa el que li diuen. Sí, sí. Els que li diuen, doncs, a vegades no miren el temps. Potser hauríem de fer-ho per no estalviar feina.
1: Com Déu sabeu, això es pot salvar.
0: I amb què ens despertes avui, que no li has?
1: Evidentment, amb la música de Carles Sabater i Pep Sala al Sau, i, evidentment, això es pot salvar. Cançó que van enregistrar en directe al disc Concert de Mitjanit i que parla de la importància de cuidar el nostre planeta. I és que tal dia com avui, un 4 de juny, però de l'any 2009, el director de cinema i televisió David Attenborough va rebre el Premi Príncep d'Astúries de les Ciències Socials per les seves grans aportacions en defensa de la vida i la conservació del planeta.
0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, de la famosa casita del concert de Bad Bunny. Avui hem escoltat a la cantant Amaya i també a Carmen Lomana, que explicaven el seu punt de vista sobre aquesta polèmica que encara porta cua.
2: Uy, yo la casita no quiero ir, no. O sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil. Pero a mí él me encanta y, o sea, y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
3: Está invitada, pero no he ido. Pero no, menos mal, ¿eh? Porque yo ir allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico.
0: Pues que hem passat d'un extrem a l'altre, eh?
1: Sí, sí. De voler-hi anar...
0: Bueno, i també d'aplaudir certs discursos i després aplaudir, doncs, que una caseta, doncs, vagin un prototip de noies. Primes... En fi.
1: La societat, no?, i la gent. Jo, què hem de fer?
0: No soc d'aquest món. A tot això, quan són festes, on?
1: Mira, avui engega la festa del Fort Pienc, del districte de l'Eixample de Barcelona. De les 5 a les 7 de la tarda, l'espai de persones grans transformadors.
0: Sí.
1: Hi haurà mostra de la classe de puntes de coixí. A 8:15, al centre cívic Ateneu Fort Pienc, l'inauguració de l'exposició de l'Arxiu Històric, Fort Pienc, 50 anys d'història. I a 8:15, també al centre cívic, pregó de festa major.
0: Ah, d'aquí.
1: A càrrec de la Loli Herrera.
0: Home, la
1: sòcia fundadora de l'associació Veïnal. Per tant, ja ho sabeu, avui, si voleu, tots cap a l'Eixample.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs el nou anunci de Pepsi, precisament amb Pep Guardiola i la música d'Oasis de fons. Amb l'arribada del Mundial, el vídeo donat ja a la volta al món, Pepsi ha volgut llançar aquest anunci on es veu un nen corrent pels carrers de Manchester. Entre la gent hi veu una figura familiar, és Pep Guardiola caminant d'esquena. El nen hi va corrent, cridant Pep, i quan l'entrenador gira, porta una llauna de Pepsi i acaba dient sí, fent aquest joc de paraules amb Pepsi.
0: A Pepsi.
4: Sí.
1: Ah!
4: Pepsi. Havíeu d'arribar fins al final, nois.
0: Veus. Hem de patir, doncs, per Pep Guardiola, no? Que es queda sense feina, no hem de patir.
1: No.
5: Oh, i ara... Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Maria José Tavira, portaveu del Sindicat de Mares. Explica que els fills de dones membres de l'entitat, amb discapacitat i mobilitat reduïda, no tenen garantit el transport escolar adaptat a Barcelona. Consideren que això va en contra de les polítiques d'inclusió i demanen que el servei sigui ofert a tots els centres d'educació especial per als infants que compleixen els requisits per poder-hi accedir.
7: S'estan vulnerant una sèrie de drets. Els nostres infants tenen que anar a l'escola, no? És educació obligatòria. I això, si no tenen transport, doncs en alguns casos es tenen que quedar a casa.
6: El Consorci d'Educació de Barcelona respon que treballa per facilitar el servei i també per ampliar els criteris i poder donar cobertura a més situacions i millorar l'atenció. El Sindicat de Mares considera que per ara aquest treball no és suficient i avui ha convocat una protesta davant del Consorci.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats, que experimenten caigudes considerables per la falta d'avenços en les negociacions de pau a l'Iran. La reobertura de l'estret d'Hormuz es fa esperar i se'n ressent el petroli. El preu del barril de Brent es torna a situar al voltant de la barrera dels $100. Aquest matí baixa un lleuger 1,25%, però en les últimes hores ha fregat els $98 al barril. Els parquets asiàtics oberts a aquesta hora es tenyeixen de vermell, les borses de Tòquio i de Hong Kong perden al voltant d'un 2%, a Europa, ahir també hi van predominar les caigudes, l'IBEX 35 va baixar prop d'un 1%, i en el cas del DAX d'Alemanya i la borsa italiana, la baixada va ser de més d'un 1%. I fotos semblant als índexs de Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq, ahir van caure un 1,21 i un 0,90%, respectivament. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
14: El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerrán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol.
12: L'objectiu de la trama seria subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol.
14: La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el WAN. El PSOE desvincula Sánchez completament de la trama.
12: Doncs bé, de moment Pedro Sánchez mira d'esquivar les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos.
14: Ho ha anunciat aquest dimecres a Barcelona en el marc de les jornades del Cercle d'Economia.
15: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
14: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que, ara com ara, no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar endavant els números.
12: Dia clau avui pel conflicte a l'educació. La consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia.
14: L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT, en declaracions a aquesta casa.
16: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
17: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març, ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
14: Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per reforçar l'escola inclusiva.
12: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto el foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra el seu territori.
14: En un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els militants de Hezbollah.
12: I pel que fa a l'Iran?
14: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat aquesta matinada per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana.
18: Vam parlar amb Hezbollah per primera vegada. Ahir van acordar que no dispararien i Israel tampoc. Ja ho veurem. Però m'agradaria separar-ho. Són coses separades.
14: A Teheran, el règim dels ayatolàs no és tan optimista. Admet que les negociacions continuen, però refreda les possibilitats d'acord imminent. Tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala.
12: Més notícies. A Catalunya hi ha 1,5 milió de fumadors.
14: Segons les últimes dades del Departament de Salut, un 20,6% de la població adulta a Catalunya és addicta al tabac. És la xifra més baixa de la història.
12: Oriol Pujador.
19: La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan es comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores fumava el 34% de la població adulta. L'estudi mostra que els homes fumen més que les dones i que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut.
20: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
19: el tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp.
14: La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions, amb més de 5.000 plantes. L'operació conjunta entre Mossos i Policia Nacional s'ha fet a la urbanització Mas del Plata. Ho ha explicat a 3Cat Info, un dels caps del dispositiu.
2: Estava instal·lados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización.
12: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals.
21: Ho revela un informe de la consultora independent South 180 sobre el valor i l'impacte de 3Cat del 2025 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya, Granollers.
12: Joan Aleix Mata.
22: L'informe constata que el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper de 3Cat perquè els seus fills aprenguin i millorin el català, amb referents que no troben en altres llocs. Dani Hernández, director d'estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3Cat, parla sobre el paper dels mitjans de comunicació públics.
23: Sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
22: L'estudi també destaca el paper de 3Cat en l'àmbit democràtic, de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3Cat Info n'ha reforçat aquesta percepció. Joan Aleix Mata, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: I ara cap a Berga.
21: Perquè viu avui el dia gros de la Patum amb la mirada posada en la pluja després d'un passacarrers molt gros de la Patum amb la mirada posada...

0: Sound.
1: Perquè ja ha obert portes després d'una jornada inaugural amb concerts gratuïts. Avui actuen caps de cartell com Bad Gyal, Massive Attack o Doja Cat.
2: Barcelona, Mar Ruiz. Les britàniques Wet Leg tancaven ahir la jornada inaugural amb distorsió, melodies sinuoses i lletres explícites. Després d'arrencar amb el cop de puny de Catch These Fists, han concentrat en una actuació accelerada èxits com Wet Dream, Liquid Eyes, Your Mom, Chest Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià Guitarrica de la Fuente, que ha posat llum després de la intensitat dels també anglesos Yard Act. Una banda sense pèls a la llengua, de lletres elaborades. Ha estat després que Wineta obrís l'escenari amb electrònica i coreografia amb convidades com Muixca i Maria Jaume. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara, teatre.
1: Perquè el mal d'astre en la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada per germans Robert i Llorenç González, una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars.
0: Marta Vivas.
3: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Marc Artigau.
4: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
3: I a partir d'aquí, sobre l'escenari, dos actors que també són dos germans. Una relació que es desplega com una successió de records, fantasies, confessions plenes d'humor, però sobretot molta tendresa. Des d'un conte de Quim Monzó fins a un poema de Jacint Verdaguer. Visca els germans que s'usdimen, diu el programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar. Robert González.
5: Sí, evidentment, l'amor guanya, si no, no estaríem aquí. Però hi ha les dues.
3: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja quedem parlant dels premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia que han distingit els xefs Raül Balam i Jaume Subirós.
1: Balam ha estat premiat en la categoria de Gastronomia d'Autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona, situat a l'Hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de la seva mare, Carme Ruscalleda.
6: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre, sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
1: El premi en la categoria de cuina tradicional ha estat per Jaume Subirós, del restaurant El Motel de Figueres, tota una institució de la cuina catalana clàssica. Als seus 77 anys i en actiu a l'establiment des del 61, el jurat també destaca que Subirós ha convertit El Motel en un referent per la seva hospitalitat. El guardó revelació ha estat per Laia Comà, del restaurant Mare de la Font de Solsona.
0: I els esports, Robert Prat.
7: Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. El rival de Florentino, Enrique Riquelme, es compromet a portar Haaland i Rodri si surt escollit president i està disposat a pagar la quota dels 100.000 socis si ho incompleix. El Barça, que es classificarà per les semis de la Lliga de Bàsquet si guanya la set al Múrcia, la Penya perd el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
8: Riquelme ha aprovat el fitxatge de Haaland pel Madrid si és president, un fitxatge bomba que sacseja la campanya electoral del Club Blanc, encara que el mateix Haaland i la seva representant van trigar un parell d'hores a desmentir-ho. L'efecte aleshores potser ha quedat en un efecte menor, però els socis del Madrid només han de votar Riquelme si volen comprovar si realment és cert o no. De ser fals, tindran un any de quota abonada pel candidat que aleshores seria president. Una jugada que deixen fora de joc Florentino, malgrat que la critiqui. I és que aquesta mateixa va ser la jugada amb la qual ell va arribar a la presidència el primer cop. El seu Haaland era Figo. I a dia d'avui, Haaland és bastant més atractiu pels socis que no pas Mourinho, la seva gran arma electoral.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
10: Amics.
9: Rialles.
10: Llocs. Moments.
9: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Pobla de Segur, 17 a Ulldemolins al Priorat i 22 graus a Gavà, al Baix Llobregat. I a tot arreu hi ha una humitat molt alta, per sobre del 80 i 90%. És un ingredient que pot fer que les tempestes d'aquesta tarda siguin més productives, deixin més quantitat d'aigua. Avui s'espera un dia inestable, amb aquestes tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes a l'interior de les comarques de Girona i al nord

0: de les de Barcelona. En aquestes zones poden arribar a caure de 50 a 100 litres per metre quadrat. I quedarien una mica al marge, tot i que també es preveu alguna tempesta a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà divendres, restes d'algun ruixet a primera hora entre Barcelona i Tarragona, resten moltes més clarianes, i dissabte no fa net, encara alguna nuvolada, algun ruixet, poca cosa, diumenge amb més estones de sol i pujada la temperatura.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
3: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
4: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
3: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
5: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
3: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
7: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
8: És guapo, Boja. Et Dani, el trobes guapo?
7: És superatractiu. Molt atractiu. És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
8: Jaume, vosaltres sou més del Ioperreo Sola o del Voy a llevarte a PR?
9: No, però a mi ara m'està fent molta enveja. Molta. I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
10: A 8:45 obrirem l'àgora per analitzar les últimes informacions relacionades amb el cas Leire Díez, que esquitxa el PSOE. En parlarem amb el periodista del diario.es, José Enrique Monrosi.
11: A partir de les 9, entrevista a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Repassarem com està la ciutat, ara que falta un any per les eleccions municipals.
10: A 10:15, el fenomen ni. Els joves que ni estudien, ni treballen, ni busquen feina. Cada cop n'hi ha menys a Catalunya. I els experts asseguren que on cal posar el focus és en la precarietat del mercat laboral.
11: I a les 11, entrevista Josep Cuní quan fa un any que va deixar el seu últim projecte professional. Ens hi acompanyarà Jordi González.
10: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
13: Ahir l'Armínia ens va confessar que ha posat el balcó de casa seva per llogar de cara a la visita del Papa Lleó i que fins i tot ofereix alguns serveis extras.
14: Escolta, jo et demano entre 1.500 i 2.000.
8: Però què diu, Armínia?
14: Va, home. Sí, bueno, no, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
13: Però què ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
14: Pel dia del Papa, eh?
13: Sí.
14: Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà a passar un moment.
13: I què ha fet? Posar un anunci?
14: Sí. Diu, senyora madura, alquila balcó per haver passat el Papa. Solo señores solventes, precio convenís. Pregunte por nuestros servicios.
8: Però què vol dir, nuestros servicios, Armínia?
14: Sí. Bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client.
8: Sí, però quins serveis?
13: Clar.
14: Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
13: Immersiva, immersiva.
14: Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
13: Això no és sèrio.
14: Si es poden triar altres extras, vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians.
13: Cap a 11:15, més temes pendents.
12: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia, i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Aixita Robert.
15: Avui pot ser un bon dia per recordar o anunciar que la llibreria Finestra és una llibreria molt interessant i relativament nova de Barcelona. Ha obert seu a Palamós. Pels que tingueu la sort de poder passar-hi aquest estiu, us la recomano molt. Tindran xerrades i converses amb autors al llarg de l'estiu i pot ser un bon punt de trobada, de cultura i de fresca quan la platja i la calor es facin massa insuportables. Fins i tot pot ser un bon lloc per trobar la primera lectura d'estiu.
12: I el segon, la Llucia Ramis.
16: Avui pot ser un bon dia, sobretot per als festivalers, els incondicionals del Primavera Sound, els fans de Massive Attack, Mac DeMarco, Bad Gyal o Renaldo i Clara, entre molts d'altres que tocaran aquest vespre. Però avui també pot ser un bon dia per als qui preferim els concerts als festivals. els qui no ens podem creure que ja hagin passat 25 primaveres. I per als qui, malgrat que un altre ritme, més retro o fresc, mantenim la fe en els marges i els canals subterranis, doncs sorgeixen propostes tan poderoses com Guís, que ho petaran al Parc del Fòrum, com ahir ho varen fer a Paral·lel 62.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tenim en alerta el pla Inuncat activat amb previsió de tempestes fortes i violentes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, apareixeran a partir del migdia en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes poden deixar més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. També es formaran alguns ruixats o tempestes, però molt més dispersos i moderats a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Per tant, precaució per les pluges d'aquesta tarda en un matí en què el cas Leire apunta fins a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que s'hauria reunit com a mínim fins a 3 vegades amb l'exmilitant Leire Díaz, que també va contactar amb l'exfiscal general de l'Estat, García Ortiz, o l'excomissari Villarejo. Avui analitzarem els nous detalls d'aquesta investigació, d'aquesta suposada trama que buscava boicotejar causes judicials per protegir, diuen, els interessos de Pedro Sánchez. Per cert, una d'aquestes causes avui arriba al seu moment clau. El germà del president espanyol declara en el judici on se l'acusa d'haver aconseguit una feina dit.
2: Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
0: El Guàrdia Civil encarregat de la investigació apunta directament a l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que també declara avui com a acusat. I mentrestant, Pedro Sánchez, des de Barcelona, intenta recuperar la iniciativa política.
3: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Tot i les tempestes que l'envolten, es mostra convençut d'esgotar la legislatura, fins i tot presentant els pressupostos per l'any vinent. Tot plegat en parlarem avui a partir de les 9, en temps d'àgora, i també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també de les pròximes setmanes tan intenses que afronta la capital catalana.
4: A més, el que ja tenim habitualment, doncs tindrem dos grans esdeveniments, puntuals en el temps, però sens dubte tindran un impacte que nosaltres hem previst, com és la visita del Sant Pare i com és la sortida del Tour de França, el Grand Départ.
0: El Papa al Tour, també hi haurà el Sónar o el Congrés Mundial d'Arquitectes. Tot això avui dijous, dia gran de la Patum a Berga i dia en què arrenca de ple el Primavera Sound.
5: Nene, tiene que entender que tu tiempo fue. Ahora siéntate y mira como yo me pongo más cara.
0: Amb Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal.

0: I avui també us explicarem la recta final d'aquesta campanya de les eleccions de diumenge al Real Madrid, que puja de temperatura. L'aspirant Enrique Riquelme, atenció, perquè promet fitxar el davanter del City, Erling Haaland.
1: Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial.
0: Ho va dir l'Hormiguero. Doncs bé, el primer anunci, un cop es va acabar el programa, va ser també de la candidatura de Florentino Pérez.
2: Sí. Na,
0: na, na, na, na, na. Apareix José Mourinho confirmant amb aquest breu sí que tornarà a la banqueta de l'equip blanc. Sí. Tot això avui que el Banyà a l'Alt Empordà el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts del matí i a Maials el Segrià es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, l'àgora del matí, tindrem Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombart. Abans ampliem els titulars del dia amb Lara García, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Altes esferes.
5: L'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire situa l'exmilitant socialista i l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, al capdavant d'una trama per protegir els interessos del partit i de Pedro Sánchez.
6: Per fer-ho i aconseguir posar pals a les rodes a determinades causes, la coneguda com a lampista del PSOE s'hauria reunit amb la directora de la Guàrdia Civil, hauria maniobrat amb la Fiscalia General i fins i tot hauria pactat amb Villarejo informació contra el jutge del Suprem Manuel Marchena per impulsar l'amnistia.
0: Madrid, Paula Brujats.
7: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el Juan de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Múltiples causes
8: són les que aquesta trama hauria suposadament intentat torpedinar. Per exemple, contra el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Així ho reconeix Leire Díaz en una conversa que es recull a l'informe.
9: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
10: El sumari també s'hi recull com un general de la Guàrdia Civil assegurava haver rebut ordres d'un superior de posar-se de perfil en causes que tinguessin afectació política. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris.
9: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
11: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
9: Demà és un dia fonamental.
6: O l'empresària Carmen Pano, que assegura que li van oferir pagar el casament de la filla, o els lloguers d'un pis i es negava que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE.
0: Farsans.
8: L'actual secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, assegura en un missatge a les xarxes que la informació coneguda i que estem explicant és una suma de comportaments, diu, individuals, d'oportunistes i ressentits que han utilitzat el nom del partit en va i en fals. El PSOE afegeix que seguirà col·laborant amb la justícia perquè s'aclareixin els fets.
0: 20.000 euros.
10: El sumari del cas Leire també inclou una conversa entre dues persones que no identifica i que apunten al pagament al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya dels socialistes catalans a les eleccions al Parlament. La Guàrdia Civil sospita que haurien fet servir per finançar la trama.
6: En un comunicat, el PSC insisteix que no han contractat res amb aquest mitjà i que les despeses de la campanya han estat auditades per la Sindicatura de Comptes. Salvador Illa, al Parlament, es desvinculava totalment de la corrupció. Junts i el PP insisteixen en què ha de comparèixer.
12: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
13: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
14: És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar, y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero.
0: declaren.
8: Avui comencen els interrogatoris als acusats. En el judici, el germà de Pedro Sánchez, el primer en declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo.
10: La Guàrdia Civil acusa d'ordenar crear una plaça mida per al germà de l'expresident espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez.
0: Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
2: La tesi del tinent coronel Antonio Valar, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit a més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
4: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
2: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primer pas.
6: El Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Amb el pacte del govern amb Esquerra i els comuns, es rebutjaran les esmenes que han presentat la resta de grups i els comptes seguiran amb el tràmit parlamentari.
8: Mentrestant, al Congrés compareix avui el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, per explicar les línies mestres del departament. Arriba l'endemà que Pedro Sánchez anunciés que presentarà els pressupostos per l'any que ve i a les portes de la ronda de reunions amb les comunitats autònomes per parlar de la reforma del sistema de finançament.
0: A les 12.
10: Es tanca la consulta a mestres i professors per saber si donen suport o no al preacord que l'USTEC i professors de secundària van firmar divendres amb el govern i que té l'aval també de Comissions Obreres i l'UGT. El resultat es coneixerà immediatament després.
0: Maria Costa.
15: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a la base. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3Cat Info.
16: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
17: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
15: Mentrestant, Comissions Obreres signant de l'acord del març demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Indemnitzacions.
6: Les reclamen els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona, l'Ajuntament, per l'eliminació de llicències prevista pel 2028. Creuen que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments que promou el consistori. Maria Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona.
18: És una llicència que tenia un caràcter indefinit. Per tant, l'Ajuntament té tot el dret, si vol fer-ho, però això és una expropiació d'un dret adquirit i, per tant, el que té que fer és aplicar els mecanismes adients. És una expropiació i, per tant, tu tens que indemnitzar els titulars.
8: És una de les qüestions que abordarem avui al Matí de Catalunya Ràdio amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a partir de les 9.
0: Alto el foc.
10: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat una nova treva condicionada a l'altura dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori israelià. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units.
6: En un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedarà exclòs el grup armat.
0: Nou horitzó.
8: El president dels Estats Units, Donald Trump, torna a celebrar els avenços en les negociacions amb l'Iran i ha posat un nou termini, diu ara que l'acord podria arribar aquest cap de setmana.
0: Washington, Oriol Serra.
19: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
20: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
19: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A Sant Petersburg.
10: El president rus Vladimir Putin arriba avui a la segona ciutat del país després de l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
6: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Putin també aprofitarà la visita per fer l'entrevista que fa cada any amb les principals agències internacionals.
0: Tot a punt.
8: Una setmana abans de la visita del Papa, el govern confirma que les gestions que s'han fet perquè Lleó XIV parli català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família han donat fruits.
1: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància, creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?
5: Paraules del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio, recorrent els principals punts que visitarà el pontífex. Un dels més simbòlics serà la presó de Brianzú, on passarà 20 minuts amb una vuitantena de presos. El capellà del centre penitenciari és Jesús Bel.
21: Mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación. Y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues, es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya ja recuperant-se a si mateix.
0: Influència.
6: La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana als Mossos que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort. La magistrada vol que la policia analitzi els missatges entre la terapeuta i Jonathan Andic, el fill i acusat de l'homicidi del pare.
8: La interrogatòria també indica que després de la caiguda mortal el fill va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada, que va ser a la parella del seu pare, i no va ser fins 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic va telefonar a emergències.
0: Entra en funcionament.
5: La xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona és un dels compromisos que va assumir l'any 2020 el Departament d'Interior després de l'accident de la presa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals.
0: Dia gran.
6: Avui al Primavera Sauna, amb caps de cartell com Doja Cat, Massive Attack o Bad Gyal. Ahir va obrir portes amb els primers concerts gratuïts.
0: I Mozart, al Liceu.
22: Non cadrà in farfallone amoroso, notte giorno di corno girant.
8: Avui s'estrena Les noces de Figaro, la nova producció de Marta Pazos, amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanch, el baix baríton Luca Pisaroni i el baríton André Schun. Es pot veure fins al 21 de juny.
0: Guardonats.
5: Els xefs Raül Balam i Jaume Subirós amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. Balam ha estat premiat en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i Subirós en la categoria de cuina tradicional pel motel Emportà de Figueres.
23: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona.
24: M'agrada que quan la persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo.
0: Des d'aquí una abraçada ben gran al senyor Subirós i també al Raül Balam. 3CAT reconegut.
6: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals. Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
0: Per cert, heu vist el nou anunci del 3CAT amb Carlos Cuevas i Clara Segura?
6: No, encara no.
0: Ah,
6: és
0: molt, va bé, sí. Un gran anunci de TV3. I en esport, Robert Prat, partida de pòquer.
25: Florentino assegura que Mourinho serà l'entrenador del Madrid si és reelegit com a president, i Enrique Riquelme es compromet a portar Holland y Rodri al Madrid o pagará la cuota de todos los socios.
26: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
25: El Girona explica aquest migdia el seu pla de futur. El Barça serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si guanya a les 7 al Múrcia, i la penya perd a la pista del Baskonia el primer partit de quarts de final.
0: Avui és dijous 4 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda i enhorabona a la família.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Navàs, 19 a Argentona i 22 a Barcelona. Carretera Sell Garriga.
27: Bon dia. Un accident provoca 2 quilòmetres de retenció a l'AP7 a Sant Cugat en sentit sud cap a Martorell, i comencen a anar plens els punts habituals d'aquesta hora, amb algunes aturades ja a les dues rondes cap al Llobregat.
6: Avui dia gros a Berga. La capital del Berguedà viurà la Patum de lluïment i la completa amb la mirada posada en la pluja.
2: Després d'un passacarrer multitudinari.
4: I la crida de l'alcalde a mantenir l'esperit de convivència durant la festa.
6: Berga, Nàtia Dell.
7: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
9: La intenció és sortir, formar part de la festa.
11: Saltar tota l'estona.
12: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
4: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
13: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
4: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Des de Berga, Nàtia Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Patum a banda, més notícies. A Barcelona, l'Ajuntament anuncia que destinarà un 40% més de recursos per la neteja aquest estiu.
2: El govern municipal també ha decidit instal·lar 11 càmeres al litoral per controlar la delinqüència a les platges.
6: Toni Fortesa.
14: El servei de neteja augmentarà amb prop de 300 nous efectius i més de 130 equips. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destaca el valor d'aquest augment.
28: L'increment respecte a l'any passat pel que fa a equips és d'un 40% i pel que fa a operaris i operàries un 26%.
14: En seguretat, el consistori instal·larà 11 càmeres de videovigilància al litoral barceloní per controlar els accessos a la platja. Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: A les 9, per cert, Ricard Ostell entrevistarà Jaume Collboni aquí al matí. Mentrestant, dos apunts econòmics de 2 euros al primer Nissan.
4: Els treballadors insten la Generalitat a actuar per evitar l'ERO que afectaria 211 treballadors dels 3 centres de la companyia a Catalunya.
2: El comitè d'empresa insisteix que les plantes de Nissan a la zona franca i al Prat de Llobregat són rendibles i denuncia que l'empresa nipona vol deslocalitzar la producció a Catalunya per traslladar-la als Països Baixos.
6: I el segon, Ficosa.
4: Ha pactat un ERO de 105 acomiadaments voluntaris.
2: Sindicats i empresa han arribat a un preacord per reduir l'ERO inicial de 172 treballadors. Ara els treballadors hauran de validar aquest preacord amb un referèndum.
6: I cultura. Més enllà del primavera, Mazzoni. El terrat de la Fundació Carulla serà a les 8 del vespre. Les entrades les podeu trobar a partir de 7 euros. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
30: I pot ser tot això sent professional.
29: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
31: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc, el quiosc del costat de la ràdio que estem obrint ara mateix perquè el Calet arriba una mica tard avui. Bon dia, Calet.
32: T'he dit que això queda entre tu i jo. Ara, Déu meu, aquesta noia, mare meva, no es pot guardar cap secret. Molt bon dia.
4: Què ha passat avui?
32: Pues avui m'he entretingut veure les notícies i ja està. I després ja se m'ha escapat l'autobús i al final m'he quedat esperant el proper i ja està, i acabo d'arribar ara mateix.
4: Molt bé, gràcies, Calet. Ara sí, repassem les portades de la premsa. Avui en Pedro Sánchez i els pressupostos en totes les capçaleres del dia. Comencem repassant l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris, les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen en la novetat d'ahir, els pressupostos. Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any, diu el diari del grup Godó. Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és El Periódico, acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo. Els primers titulen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil, els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez. I altres temes de portada, Malià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba, ho llegim al Periódico i també a l'Ara, i per acabar, La Vanguardia. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent i El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
3: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
33: el 70.674 60674 de la sèrie 39 39.
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió.
1: 11. Ben jugat.
0: 7 i 22, ja us volem parlar del dilema del restaurant, que s'ha confirmat 50 anys després. Moi, el Roger, bon dia.
5: Bon dia. Segurament us haurà passat moltes vegades, a tu també, Ricard. Teniu el vostre restaurant preferit i dubteu si repetiu un plat que us agrada o provar coses noves. Doncs bé, això li va passar a un amic del físic Richard Feynman en un tailandès fa 50 anys. Dubtava si triar pollastre amb gingebre o canviar de plat. I Feynman, un dels genis més grans del segle XX, va agafar un tovalló de paper i un boli i va començar a calcular quin tant per cent de plats havia de tastar per prendre una decisió racional sobre quin era el seu preferit.
8: Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
5: El resultat és el 37% dels plats. A partir d'aquesta xifra, la probabilitat que encertis amb el que és el teu plat preferit és molt més alta sense perdre el temps provant coses que no valen la pena. La gràcia de la història és que han passat 50 anys perquè d'aquell tovalló del paper es passi a un estudi publicat a la revista Nature que ha conclòs que Feynman tenia raó. S'ha fet, va arrencar el 2021, va demanar a 2.520 participants que imaginessin que durant entre una i quatre setmanes estaven visitant una ciutat desconeguda on cada nit havien d'escollir a quin restaurant sopaven. Podien buscar-ne un de nou o repetir i guanyaven entre 1 i 100 punts segons la qualitat del sopar. L'objectiu era tenir la màxima puntuació possible. El resultat va ser que els participants es van arriscar menys a provar nous restaurants a mesura que s'acostava al final de la visita davant del risc d'escollir-ne un de dolent. Un comportament molt similar al que va calcular Feynman al tailandès. Que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que... Tot i que tant l'estudi com el càlcul de Feynman obvien factors humans com l'avorriment que suposa provar sempre el mateix plat, experts en ciència del comportament asseguren que els resultats són molt interessants en l'anàlisi dels anomenats problemes de parada. Són situacions que impliquen una decisió sobre si quedar-se amb una opció viable que tens davant o si seguir-ne buscant una de millor. La vida real n'està plena. Escollir quina casa comprar, contractar algú o triar fins i tot quin lloc per aparcar. Ara la matemàtica confirma el que va dir Feynman fa 50 anys. Amb un 37% de les opcions, ja estaràs preparat per triar la millor.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
25: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. I la resposta era cisell. El cisell és una eina d'escultor. I si ell és cis, C-I-S, és que s'identifica amb el gènere assignat en néixer d'acord amb el seu aparell reproductor. Avui dijous, un Enigmàrius tecnològic, contraris al culte de les imatges creades amb Apple. De nou lletres. Contraris al culte de les imatges creades amb Apple. Nou lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: Hi ha 4 minuts per 2 quarts de 8, el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre el nou programa de Mercedes Milà a Televisió Espanyola.
10: La supermega televisiva Mercedes Milà ha començat un altre programa de Televisió Espanyola que es diu Me meto en un jardín. I va dir fa uns dies que l'últim gran hermano que va presentar, que va ser el 2015, cobrava 60.000 euros per programa. És a dir, que va rebre al voltant de 800.000 euros en 3 mesos. Aquella tele tan ben pagada, només per la direcció i la presentació, ja no existeix, afortunadament. Això sí, la grandíssima diferència entre la cúpula televisiva i els equips que fan la tele continua igual que sempre.
0: I la recomanació del dia coincidint amb la primera gran jornada del Primavera Sound, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Daisy Jones and the Six.
15: Sexe, drogues i rock and roll, protagonitzada per una banda de rock fictícia però molt convincent, inspirada en llegendes com Fleetwood Mac, podria formar part del cartell del Primavera perfectament. I seguim el seu ascens meteòric, marcat per grans èxits, però també per una relació turbulenta entre els seus líders i caigudes al pou fosc de la indústria musical. Amb un càsting molt encertat i una gran banda sonora, Daisy Jones and the Six té una única temporada a Prime Video.
16: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
17: A Bezoya som molt de viure, molt? Vinga, que ja saps com continua. Som de viure,

0: Això mateix. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
1: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés. Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: I quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia a les eleccions del Madrid.
4: Ese señor que habla por ahí.
5: Si yo soy presidente del Real Madrid, con Haaland jueguen en el Real Madrid.
6: Sí.
3: Falten pocs dies per les eleccions a la presidència del Real Madrid i els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, ja van ensenyant les seves cartes. Ahir l'aspirant Riquelme va anunciar que si és escollit president portarà el davanter Haaland al Madrid. I Florentino va contraatacar anunciant una cosa que més o menys ja se sabia, que si ell guanya les eleccions, Mourinho serà l'entrenador de l'equip blanc.
2: Ho va confirmar amb un anunci per cert a la televisió just després de l'Hormiguero, on s'hi veu l'entrenador portuguès dient només
7: sí,
2: sí. Sí. José Mourinho, bon dia.
7: Hoy, mañana y siempre con Florentino en el corazón.
2: Sí.
7: Sí.
3: Sí. Sí. Para de fer aquest sí, perquè et faràs sí. Molt pesat. Sí. Vols parar, sisplau?
7: Por qué?
3: Per intentar tenir una conversa. José, escolta'm una cosa. Has lligat el teu futur professional a l'èxit de Florentino Pérez?
7: Sí.
3: Cosa que vol dir que si perd les eleccions, què passarà? Que et quedaràs al Benfica? Perquè llavors al Benfica no li deu fer gens de gràcia que tu estiguis disposat a marxar si Florentino guanya.
7: Sí.
3: Sí.
7: No, no, ah. Esto no es así como hablas. Vale. Hay que informarse antes de venir a rueda de prensa. Es que no quiero hablar contigo. Llama director.
2: No, el director soy
3: sí,
2: yo.
3: Sí, mira, el tengo aquí.
7: Sí, porque
3: si vols dir alguna cosa...
7: gente no sabe que José Mourinho que aparece en anuncio que dice sí.
3: Sí.
7: Es
3: sí.
7: Inteligencia artificial.
2: Ah, o sigui, no ets tu.
7: No, es IA.
3: IA.
7: Por eso si al final no gana Florentino, también digo sí al otro.
3: Ah, ya,
7: sí.
3: Pero el otro potser té el seu propi entrenador, ¿eh?
7: Sí, entonces digo sí a Benfica.
2: Són 8:15. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no té avui cap acte a l'agenda. Per tant, no el sentirem reaccionar a l'aixecament del secret sumari del cas Leire. Sí que ho farà aquest matí el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assisteix a una reunió de ministres europeus a Luxemburg i abans atendrà els mitjans, on haurà de respondre, per exemple, a les reunions que l'exmilitant socialista va tenir amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Últimes hores també de la consulta a mestres i professors per decidir si avalen l'acord amb el govern. Yolanda Segura d'Ustec, a favor del pacte, i Laura Jané, de la CGT, en contra.
8: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs te les estalvies.
9: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
2: I avui, a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio, tindrem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Això el dia en què aquest programa us avancem que els propietaris de pisos turístics reclamen a l'Ajuntament indemnitzacions si el 2028 se'ls retiren les llicències. Maria Muro, directora general de Partur.
10: El que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant és imprescindible, tenir una bona capacitat d'allotjament.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat?
11: Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. El rival de Florentino, Riquelme, es compromet a portar Haaland i Rodri si surt escollit president i està disposat a pagar la quota dels 100.000 socis si ho incompleix. El Barça, classificat per les semis de la Lliga de Bàsquet, sí guanya a les 7 al Múrcia i la penya perd el primer partit dels quarts a la pista del Baskonia.
2: I pel que fa al temps, atenció amb les tempestes d'aquesta tarda. Podrien deixar molta aigua en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, de fet, a aquesta hora ja comencem el dia amb núvols i molta humitat a gairebé arreu de Catalunya. És un ingredient que pot afavorir que les pluges d'aquesta tarda siguin especialment productives, que caigui molta aigua. Les tempestes d'aquesta tarda les preveiem en qualsevol punt del país. Les més fortes, a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En aquestes zones podrien arribar a caure de 50 a 100 litres per metre quadrat, segons ens indiquen alguns models. A la resta de Catalunya també hi haurà tempestes fortes on poden quedar una mica al marge, tot i que n'hi haurà alguna. Serà a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Baixarà la temperatura. Demà potser els restes d'algun ruixat a primera hora entre Barcelona i Tarragona, però demà el dia molt més tranquil. I el cap de setmana una mica variable, però sobretot diumenge amb més sol i amb una pujada marcada de la temperatura.
2: I cop d'ull també a les carreteres i la mobilitat. Tenim problemes ara mateix al tramvia de Barcelona. Maria Fernández?
12: Bon dia, sí. Atenció als usuaris del tramvia perquè les freqüències de pas estan alterades a la línia T5, la línia que uneix Barcelona amb Sant Adrià del Besòs i Badalona. Des del tram expliquen que és per problemes en l'operativa. Mentrestant, a Rodalies, les línies R2, R2 Nord, R11 i R8 avui han arrencat amb normalitat després que ahir els retards fossin generalitzats a les tres línies durant tot el dia. A la resta de xarxes de Rodalies també els endarreriments habituals, igual que en aquestes línies que hem citat abans, que són habituals els retards per les limitacions de velocitat a la xarxa.
2: I pel que fa a les carreteres, un accident provoca retenció ara mateix a l'AP7 a Sant Cugat. Txell Garriga, bon dia.
13: Molt bon dia. Si talla un carril en sentit sud cap a Martorell i la B23 i acumula ara uns 2 quilòmetres de cua, tots els punts habituals d'aquesta hora també comencen ja a anar a plen, de moment sense gaires problemes per circular, amb més congestió i algunes aturades ja a les dues rondes. I també destacar que per un accident es talla la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric.
2: Avui a la hora del matí, d'aquí a una hora, ens acompanyaran Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombar. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
14: Bon dia.
2: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris, el sumari del cas Leire i també l'anunci de pressupostos de Pedro Sánchez.
15: L'editorial de l'Ara exposa que Pedro Sánchez ha deixat clar que pensa presentar batalla fins al final i amb totes les armes. I la dels pressupostos no és una arma menor.
16: També diu que al president del govern espanyol li interessa sobretot poder confrontar amb la dreta sobre el model de país.
15: El periodista Joan Tapia escriu al periòdico que les causes obertes contra el PSOE són greus, però que no hi ha sentències.
16: Tampoc hi ha cap acord possible per un canvi de govern, perquè o el PNB o Junts voten a favor de la moció de censura, cosa que ja han dit que no faran, o això és el dia de la marmota.
15: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, considera que Pedro Sánchez, amb l'anunci de pressupostos, sembla que digui i dos ous durs.
16: És una referència a l'escena absurda d'una pel·lícula dels germans Marx en què en una comanda desmesurada que fan un cambrer hi van afegint al final de cada tanda i de forma recurrent i també dos ous durs.
15: Al País, l'escriptor Javier Gascón reflexiona sobre el fet que la inestabilitat arriba quan l'opinió pública sap que es fan coses malament, no pel fet que es facin malament.
16: Gascón diu que els jutges es poden equivocar, però que els altres poders de l'Estat han de ser prudents.
15: El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera.
16: Explica que la guerra bruta afecta de ple el govern i que és la mateixa UCO de la Guàrdia Civil qui detalla l'assetjament del Ministeri d'Interior per protegir Sánchez.
15: I l'editorial de l'ABC porta per títol El camí del PSOE a la seva imputació.
16: I diu que només els molt hooligans del sanchisme poden reduir les troballes de l'UCO a simples invencions.
2: I afegim-hi avui dijous el que ha llegit a la premsa la periodista Neus Bonet.
17: La sociòloga Marina Subirats es pregunta al diari Ara si és inevitable un govern de les dretes a Espanya. Creu que cal buscar un nou impuls per fer front al retrocés material i ètic que pot portar un govern de PP i Vox, que de nou convertirà Catalunya en l'enemic predilecte, juntament amb la immigració. Subirats diu que als partits d'esquerres els falta èpica, que se'ls han acabat els projectes engrescadors i els demana que deixin els egos i les picabaralles de banda perquè hi ha moltes persones que volen seguir construint i enfortint la democràcia. Doncs això.
18: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
19: Peso.
20: Adeu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
21: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
22: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
23: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisicrem.
0: Hola, família. Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
1: Des d'aquest dilluns, un quilo d'arròs llarg per 0,89. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
14: Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viatges al Corte Inglés Ponès.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Avui amb Francesc Soler i Marta Avian. Enviem des d'aquí un petó a la maionesa que recuperi ben aviat. Qui es va quedar atrapat al cementiri?
24: Una família de Vic que havia anat al cementiri a enterrar un familiar i a l'hora de marxar doncs es van trobar que la porta era tancada i no podien sortir. Van prémer el timbre d'emergència però no funcionava i van passar dues hores entre que van avisar la Guàrdia Urbana i que els agents van aconseguir la clau per poder-los obrir. El cas és que l'enterrament s'havia fet més tard del previst i segons l'Ajuntament els operaris els havien avisat que aviat tancarien el cementiri però no els van avisar en marxar. Ho explica el 9-9.
2: I qui volia vendre gat per llebre?
25: Un home d'ells que va posar a la venda a internet un vehicle que semblava un Ferrari però que en realitat era una rèplica construïda sobre el xassís d'un altre turisme. La Policia Nacional va començar a investigar-lo perquè ofertava un cotxe amb aparença similar al model Ferrari 360 Spider a un preu molt inferior a l'original. El van acabar enxampant mentre conduïa el cotxe i van comprovar que era una imitació de la marca de l'emblemàtic Caballino Rampante. Això ho llegim al periòdico.
2: Qui té recompensa?
24: Aquells que ajuden l'Estat a descobrir herències intestades, és a dir, sense testament. L'any passat el Ministeri d'Hisenda va ingressar gairebé 7 milions d'euros en herències que, com que no tenien hereus, doncs van acabar a mans de l'Estat. A canvi, va pagar un total de 437.000 euros en premis a qui va ajudar a descobrir aquest patrimoni. I qui sol avisar que una herència pot no tenir hereus? Doncs el cas més habitual és el d'un veí que detecta que l'absència prolongada del propietari d'un immoble o també llogaters que no tenen resposta per part de la propietat. Ho llegim a La Vanguardia.
2: I on han trobat microbis 5.300 anys després?
25: El cos de Lotzi, l'home de gel que va ser recuperat d'una glacera als Alps als anys 90. Una investigació ha identificat la vida microscòpica que hi ha dins del cos d'aquest home que va quedar momificat pel fred quan va morir fa 5.300 anys en plena edat del coure. El treball ha estat publicat ara a la revista especialitzada Microbiom i revela que la microbiota de Lotzi era molt diferent a la dels humans de les societats modernes. També s'ha trobat que alguns microorganismes han acompanyat l'home de gel a través dels mil·lennis perquè encara segueixen actius alguns microbis de la glacera que van colonitzar el seu cos amb el pas del temps.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Lara García.
26: La premsa oficial xinesa no publica, com és habitual, cap article sobre l'aniversari aquest 4 de juny de Tiananmen, un tema que continua sent tabú a la Xina continental. Sí que hi ha un article a l'Observatori China Media Project que relata com els missatges de Xi Jinping sobre joventut i transmissió de gens vermells revolucionaris busquen substituir qualsevol record d'aquell 4 de juny del 89 per narratives patriòtiques i educació ideològica. Saltem a Taiwan, allà sí que surt a tots els diaris, també al Liberty Times, on s'explica que el govern taiwanès presentarà avui la commemoració com una defensa de la democràcia i de la llibertat d'expressió davant l'autoritarisme xinès. Exigeixen que Pequín reconegui la veritat i obri un procés de reconciliació.
25: A la premsa econòmica també hi arriba el cas Leire. L'economista explica que Santos Cerdán i Leire Díez van intentar llançar una campanya per atacar Repsol. Segons el diari, la coneguda com a lampista del PSOE mantenia que existia una connivència entre Luco i Repsol per torpedinar la competència en el sector dels hidrocarburs. Cinco Días explica que la inversió espanyola a Cuba cau a mínims històrics per la davallada econòmica i les sancions als Estats Units. Les empreses espanyoles han invertit poc més de 3 milions d'euros en els últims 8 anys amb 5 exercicis sense cap operació. I Expansión destaca que l'energia fotovoltaica ha tingut un any de rècord després de l'apagada. Espanya ha assolit per primera vegada un 33% del seu consum elèctric diari proveït per plantes solars.
2: I atenció avui perquè la premsa esportiva ve calenta. Robert Prats.
11: Aquest és el moment de l'anunci de Florentino Pérez. Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid diu això.
27: Sí. Na, na, na,
11: na, na, na, na. Un sí de Mourinho en un anunci i una confirmació que el fitxa, com reconeix el mateix Florentino en una entrevista al diari AS. I per anuncis el de Haaland al Madrid, si Enrique Riquelme surt escollit president, com confirma el candidat a El Hormiguero.

0: Vanguardia parla d'un opositor molt agressiu per Florentino Pérez, que va sortir escollit el 2004. Joaquín Luna afegeix que es tracta més d'un plebiscit, Florentino sí, Florentino no, que no pas d'unes eleccions, que compara amb una petxanga de solters contra casats. I una història curiosa, la que ens explica el diari Ara, la del jugador menys conegut del Mundial, Tim Payne, el central de Nova Zelanda, un creador de continguts, ha proposat convertir-lo en l'emblema del Mundial, en ser el jugador preferit de tothom, absolutament de tothom. La bola de neu s'ha fet gran, ha passat de tenir 5.000 seguidors a tenir-ne 4 milions i ja supera en followers el primer ministre del país i la selecció neozelandesa de rugby, els All Blacks. Recordeu-vos del seu nom, Tim Payne.
1: I sense ni tindre'n ni idea, eh?
2: I a la premsa del cor, les aventures de la princesa Leonor, Elisenda Pineda.
3: Casa Reial ha fet públiques les primeres imatges de la princesa Leonor llançant-se amb paracaigudes. Ha saltat carregada amb una motxilla entre les cames, on suposem que hi duia els estris imprescindibles per passar la nit al front. Un fogonet, una pallaresa i una guitarra. A Leonor pren embranzida i es llança amb gran perícia. Desplega el paracaigudes, executa un bon vol jugant amb les corrents d'aire, esperem que no agafi un encostipat, i aterra fent una croqueta festiva. Aquesta és Elionor, a partir d'ara, la Maverick dels Borbons.
2: I què fa anys avui, Canalies? Bon dia.
4: Bon dia, avui felicitem l'actor Bradley Cooper.
2: 52.
4: Mira, 51. Mm. També fa anys Angelina Jolie. Guapíssima, Jolie, guapíssima.
2: 60.
4: No, 51.
2: Ah, mira.
4: Com Bradley Cooper, i acabem felicitant en Toni Soler.
2: Toni Soler, 60.
4: Un més, 61. Felicitats d'aquí, Toni.
2: Santoral.
4: Avui és Santa Noemí, Santa Rut. De fet, a veure la història. Noemí era vídua i els seus fills van morir de fam. Va anar a Betlem amb la seva jove, que era la Rut, que va decidir cuidar la seva sogra amb humilitat i determinació. Rut es va casar per segona vegada amb Boaz, un parent de Noemí, i no només va assegurar la continuïtat familiar, sinó que, evidentment, la converteix en avantpassada directa del rei David i de Jesucrist. A Catalunya hi ha 6.652 persones que es diuen Noemí i 5.056 que es diuen Rut.
2: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 4 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 4 de juny de 1986 ha començat la campanya electoral per les eleccions espanyoles de 1986. Els principals candidats catalans són el ministre de Defensa socialista Narcís Serra, el convergent Miquel Roca, Ramon Espasa per la Unió de l'Esquerra Catalana, Francesc Vicenç d'Esquerra Republicana i Miquel Àngel Planes d'Aliança Popular. I atenció, perquè ara fa 40 anys, una campanya molt singular de seguretat ciutadana. El Govern Civil i l'Ajuntament de Barcelona publicaven una pàgina sencera als diaris recomanant que els ciutadans, atenció, gravessin el seu número de DNI als objectes de valor, als radiocassets dels cotxes, als televisors o a l'envers dels rellotges. Amb això, deien, baixarien els robatoris i ajudaria la policia a localitzar els propietaris de les peces robades. Acabo amb el Mundial de Mèxic 86, que estava en marxa ja. Espanya va començar perdent 1-0 contra el Brasil, amb problemes intestinals d'alguns jugadors i amb la visita de Rocío Jurado per aixecar els ànims.
2: Avui és 4 de juny, com dèiem, del 2026. És el dia 155 del calendari. Falten 17 dies per l'estiu, 20 per Sant Joan i un mes exacte per la sortida del Tour de França des de Barcelona. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el Juan de la trama, segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil.
8: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. Tot perfectament coordinat.
9: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado.
10: A partir del dia 8 es restablirà aquell servei ordinari i els mateixos horaris.
2: La jutgessa està investigant si hi ha terceres persones involucrades en la mort d'Isaac Andic.
11: I apunta directament la terapeuta que estava fent teràpia amb Jonathan Andic i també amb la seva família.
12: The negotiation itself has gone very well, actually. If it happens, it could happen like over the weekend.
2: Sí. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Trama.
13: Conjunt dels fils que van de vora a vora d'un teixit, entrellaçats i encreuats amb els fils d'ordit. També maquinació secreta. quan parlem d'una trama delictiva, com la que suposadament va ordir el PSOE, parlem de la maquinació secreta, però també de la trama dels fils que ha anat entrellaçant la policia per anar investigant.
2: Crostó.
13: Extrem d'un pa de forma allargada, i picar el crostó inicialment era un cop físic suau a la cara o al clatell, i ara ja ho fem servir com a sinònim de toc d'atenció, com el de la Comissió Europea a Espanya per la Fiscalitat.
2: Crispetes.
13: Curiosament, la definició del diccionari de crispetes és una paraula, rosa. I rosa és el gra de blat de moro obert en forma de flor per efecte de la cocció. En tot cas, l'espectacle de les eleccions del Real Madrid fa que, de moment, els aficionats del Barça ens ho mirem menjant crispetes.
2: Posem-hi tres xifres, Lara García. 259.700.
7: És el nombre de grans fortunes que hi ha a Espanya. L'any passat van augmentar un 5,3% després de sumar-hi 13.100 persones. El seu patrimoni financer va créixer fins als 672.112 milions d'euros, segons l'informe sobre la riquesa mundial 2026 publicat per Capgemini.
2: 10.000.
7: Són els pisos turístics que hi ha a la ciutat de Barcelona. Avui us expliquem al matí que l'Associació d'Apartaments Turístics reclama indemnitzacions a l'Ajuntament per l'eliminació de llicències el 2028. Pensen que la mesura és incoherent amb el model turístic que promou el consistori.
2: 75.000 milions de dòlars.
7: És el que preveu recaptar SpaceX en la seva estrena a la borsa prevista per el 12 de juny. La companyia d'Elon Musk posarà a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per acció.
2: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig un cotxe de policia del Regne Unit i just davant del capó, mig metre del vehicle, hi ha un grup de persones que increpen els agents que hi ha dins. Una noia, que és la que està més a prop, i llença el contingut del que sembla una ampolla de cervesa.
6: Diverses manifestacions d'ultradreta han explotat en les últimes hores al Regne Unit per un error policial en la mort d'un jove fa uns dies. Els agents van ignorar els crits del noi, a qui acabaven de detenir, i que havia estat prèviament apunyalat, mentre el suposat agressor, a qui els agents sí que creien, l'estava acusant d'un atac racista. Els incidents han provocat 11 agents ferits de la policia a Southampton en diversos xocs amb els radicals.
2: A la segona, veig una imatge d'un port. S'intueix que és un port gran. A la part de l'aigua s'hi veuen edificis baixos de diversos colors. I una mica més lluny, grues de càrrega molt grans, al fons una densa columna de fum negre.
6: És el port de Sant Petersburg, la segona ciutat més gran de Rússia, objectiu ahir de l'ofensiva amb drons provinents d'Ucraïna. Més enllà del simbolisme, que Kiev hagi aconseguit arribar fins a Sant Petersburg, el simbolisme

0: Feia anys que aquesta iniciativa es feia a Barcelona, però ara per primer cop ha fet parada a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Per cert, aquí Lleida es pot veure fins al 7 de juny al Museu Morera.
1: El balcó gastronòmic és un lloc...
2: Que bo.
1: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Ara falten 5 dies per la visita del Papa i al matí cada dia us expliquem algun detall. Bon dia, Ot Serra.
5: La visita del Papa.
6: Bon dia. L'empresa demoscòpica GAT3 ha elaborat una enquesta a 10.000 persones inscrites en dos actes del Papa a Madrid i només un 28% creuen que la seva visita s'aprofitarà políticament per part dels partits. Com a cap d'estat del Vaticà, Lleó XIV farà un discurs al Congrés, fet que convida les formacions polítiques a la gesticulació. És sabut que Vox no està còmode amb el perfil anti-Trump i proper a la causa migratòria del Papa, i a l'altre costat de l'espectre ideològic, Podem i el Bloc Nacionalista Gallec ja han anunciat que no acudiran a l'acte. L'enquesta també revela que només un 17% dels seguidors del Papa esperen que parli sobre migració i acollida. A les Canàries, la visita bàsicament pivotarà sobre aquesta qüestió.
7: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
8: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
9: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular que circula. Un home compra un dels rellotges que Donald Trump ven amb el seu nom i en rep un que posa cool en lloc de Trump. Marc Amorós, bon dia.
10: Bon dia, per ser exactes, en el rellotge hi posa RAM, una paraula anglesa que traduït del català vol dir cool. Per això, diu la notícia, la roda del rellotge és més rellevant. De fet, no se sap si és un error de fabricació o si algun treballador ha decidit trolejar el president fabricant un dels 250 exemplars únics d'aquest rellotge posant-hi expressament RAM en lloc de Trump. El rellotge és de color rosa, està fet en homenatge a la primera dama, costa $600 i, a més del nom de Trump, també porta inscrita la seva signatura. L'exemplar RAM ja ha estat batejat amb el nom de rellotge cool a les xarxes socials. S'han omplert de memes divertits sobre el possible troleig del fabricant de rellotges i també sobre el cool del president dels Estats Units. Per últim, diu la notícia que el rellotge s'ha convertit en un exemplar únic. El seu valor s'ha disparat a xarxes socials. Ja hi ha persones disposades a comprar-lo oferint més de $25.000.
4: Això és real o fals?
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home compra un dels rellotges que Donald Trump ven amb el seu nom i en rep un que posa cul en lloc de Trump és una notícia falsa. Donald Trump no ven directament rellotges a través dels seus canals oficials ni tampoc el rellotge cul s'ha disparat de preu a les xarxes socials. És cert que una empresa té la llicència per vendre rellotges amb el seu nom. També és cert que una vegada van vendre un rellotge amb aquesta errada, però el rellotge va ser canviat immediatament per un amb el nom de Trump escrit de forma correcta.
4: Gràcies, Marc.
10: Adéu, bon dia.
12: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
13: Amics.
12: Rialles.
13: Llocs.
12: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Ara són les 7:53. Repassant els titulars del dia en dos minuts amb Lara García i Francesc Soler. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir a Pedro Sánchez.
14: L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Díez.
4: I avui comencen els interrogatoris dels acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez.
15: El primer serà l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acusat de crear una plaça mida per al germà del president espanyol.
4: Pedro Sánchez anuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos.
16: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
14: Al seu pas per la

0: Jornades del Cercle d'Economia, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda.
1: I aquest migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
2: La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra expectats i la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
1: I aquest migdia també s'acaba la consulta en què els docents poden votar aquest preacord i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. I els negociadors d'Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc.
0: Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès.
1: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències al 2028.
2: Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge.
1: I els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia distingeixen el xef Raül Balam i Jaume Subirós.
0: Per la seva feina al capdavant del moment i el motel de Figueres, respectivament.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia molt inestable. Aquest matí ja amb força núvols i molta humitat. A partir del migdia poden aparèixer tempestes fortes en qualsevol punt. Avui avisos grocs i taronges d'intensitat de pluja i també un nou avís del Meteocat que adverteix de pluja de més de 60 litres en 3 hores, que avui està activat al Ripollès, a la Garrotxa, a Osona i al Lluçanès.
3: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, a la G552, un accident talla la circulació a Arbúcies, Txell Garriga?
5: Sí, direcció Hostalric, per un accident que ha tingut lloc, de fet, aquesta nit, i aquesta és l'única incidència d'aquesta hora avui. Comencen a anar plens els punts habituals, de moment sense problemes per circular, però en veiem ja algunes aturades, és a dins les dues rondes en sentit Llobregat.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia! Com estàs?
7: Pues mira, estic envoltat de canalla. A veure, què passa aquí?
1: A veure. Saludeu.
8: Hola!
7: Bueno, i qui hi ha aquí, Manu?
1: Qui són? Qui són?
7: L'Àlex i la Lua.
9: Home! Maravella!
1: Que no van al col·le. Ah, si són les 8 encara.
7: Encara no, no, encara no.
10: Encara no van al col·le, que no, Lua.
1: Què us toca avui, Lua? Què us toca? Què comença?
8: A mi al matí em toca matemàtiques.
1: Oh, matemàtiques.
7: I a l'Àlex?
11: Plàstica.
7: Bueno, ah, bueno, encara, encara no? Està bé per començar el dia.
10: Plàstica és divertida, a mi se'm donava bé la plàstica.
1: Sí, sí. Matemàtiques se'm donava bé. A mi m'agradava matemàtiques. T'agrada, Lua, matemàtiques o no?
8: Bueno. Bueno.
7: D'aquella manera. Xipi-xipi, xiri-pipi.
1: Bueno, t'agrada més plàstica, no?
8: Sí.
7: Clar que sí.
1: Un bueno, com de gallega. Què és gallega, la Lua?
7: Lua, és gallega.
1: Què és gallega? Bueno.
10: És un nom gallec.
7: Es pixa, la Lua, es pixa.
1: Doncs amb l'Àlex i la Lua anem a marcar el telèfon avui de l'Andreu, no?
7: Sí, que fa anys. Si la família el vol felicitar. 64.
10: Està a punt de la jubilació, ja, eh?
7: Sí. Apropet teu,
1: Manu. Ja el té a tocar.
10: Ho tenim a tocar.
12: Hola.
1: Andreu, què tal?
12: Hola, qui ets?
7: Andreu.
1: A veure, això no es pregunta així d'entrada, no?
12: Clar. Bueno, és que la veu per telèfon, a veure, digues.
1: A veure, no, trucava per saludar-te i per felicitar-te.
12: Hombre, moltes gràcies.
7: Per molts anys, per molts anys.
1: Et truquem de Catalunya Ràdio, Andreu.
12: Ah, hombre.
7: Ah, no, no s'ho pensava, eh?
1: Qui et pensaves
12: no
1: que era?
12: Pensava.
1: Qui et pensaves que era?
12: No, no, no, estava ben bé de sense idees, però... Però bueno, sóc un fan vostre, eh?
1: Ah, sí?
7: Ah, doncs això està
1: mira,
7: bé.
1: Això és bo, això és bo.
7: Andreu, evidentment avui fas 64 anys i la teva família et vol felicitar, dir-te que ets el millor pare del món sencer.
1: Home.
7: De tot el món, eh?
1: De tot el món.
7: Bueno, i et volen bueno. dedicar a aquesta cançó que toca en directe a Manu Guix i que es diu Walking on Sunshine.

0: Andreu, que passis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Igualment a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Que gaudiu del dia. Molt bé,
0: ara,
1: gràcies.
0: Ara, igualment. Àlex, Lua, un petonet.
2: Adeu.
0: Adeu, Manu.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La política espanyola viu instal·lada en una paradoxa. Mai un govern havia arribat tan desgastat i alhora mai havia semblat tan difícil construir-hi una alternativa. El cas Leire Díaz ha tornat a posar aquesta contradicció sobre la taula. Des de fa dies, les revelacions sobre l'anomenada lampista del PSOE monopolitzen el debat públic. L'oposició hi veu un nou escàndol que afecta el PSOE, però el PSOE es defensa presentant-ho com una actuació individual. El problema, però, ja no és judicial, és polític, perquè cada nova informació alimenta una pregunta cada vegada més incòmoda. Fins a quin punt Pedro Sánchez manté intacta l'autoritat per continuar governant? La resposta del Partit Popular ha estat la previsible: exigir eleccions i, últimament, explorar amb boca petita una moció de censura que, per ara, no suma els vots necessaris. Però aquesta setmana hi ha hagut un moviment sorprenent. Pedro Sánchez ha tret la carta que ningú s'esperava i ha anunciat que vol pressupostos. És una decisió carregada de simbolisme perquè els pressupostos són l'expressió més tangible d'una majoria parlamentària. Són la prova que un govern conserva capacitat per governar. Si no hi ha majoria per aprovar els comptes, hi haurà majoria per continuar aquesta legislatura? Aquesta és la pregunta que avui plana sobre Madrid. I és una pregunta legítima. No perquè la Constitució obligui a convocar eleccions. No ho fa. Els governs poden continuar amb els comptes prorrogats. Ha passat fins ara i pot continuar passant. Però la democràcia parlamentària no funciona només amb reglaments. També funciona amb legitimitat política, amb la capacitat de construir acords, amb la força necessària per impulsar projectes nous. I aquí és on apareix el problema de fons. El govern demana temps, però cada vegada disposa de menys instruments per fer-ho. L'oposició exigeix eleccions i així Espanya es troba ara mateix en una fase d'immobilisme que corre el risc de perpetuar-se. Un govern que resisteix i una oposició que denuncia. Mentrestant, una ciutadania que observa sense saber exactament cap on avança el país. Veient com, per exemple, mentre les dades de la macroeconomia van com un coet, continuem tenint dificultats per accedir a l'habitatge i el preu dels aliments i el cost de la vida continua pujant. Potser aquesta és la lliçó principal del moment actual, que la qüestió ja no és només què va fer Leire Díaz, ni tampoc si Feijóo té prou diputats per presentar una moció. La qüestió és si el sistema polític espanyol encara és capaç de generar majories estables. Majories que aprovin pressupostos, majories que impulsin reformes, majories que permetin governar. Perquè una democràcia no es bloqueja només quan cau un govern, també es bloqueja quan ningú és capaç de construir-ne un de nou. I aquest és, probablement, el veritable problema que té avui Pedro Sánchez. Però també Alberto Núñez Feijóo. I, en definitiva, tot el sistema polític espanyol.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui és dijous 4 de juny. Ens despertem amb 22 graus a Molins de Rei, 16 graus a Horta de Sant Joan i 10 graus a Camprodon encara. Avui amb molta humitat, núvols, alguna clariana, aquest matí es mantindrà així, i a la tarda amb inestabilitat, amb tempestes que poden ser fortes en qualsevol punt de Catalunya pràcticament. Les més intenses al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, aquí es podrien acumular més de 50-60 litres per metre quadrat puntualment. No descartem que s'arribi al 100, segons ens indica algun model. En canvi, les comarques de Ponent i a l'Ebre també es podia formar alguna tempesta, però quedarà una mica més al marge d'aquesta situació de tanta inestabilitat. Demà, encara, algun ruixet a primera hora entre Tarragona i Barcelona, però després s'obriran grans clarianes, amb una baixada de la temperatura, això sí, i el cap de setmana variable, amb núvols, clarianes, potser algun ruixet dissabte i més sol diumenge.
0: Ara són les 8:04 i d'aquí a pocs minuts entrevistarem en aquest programa l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el dia en què parlarem del sumari del cas Leire. Un sumari, el del cas Leire, que assenyala encara més a Pedro Sánchez i deixa més alts càrrecs esquitxats. La Guàrdia Civil conclou que el PSOE va crear una trama per protegir els interessos del president espanyol. Un entramant liderat per Santos Cerdán, Leire Díaz i l'exvicepresident andalús Gaspar Zarrías, en què es buscava torpedinar els casos oberts contra el govern espanyol, purgar policies i desacreditar fiscals i jutges. Madrid, Paula Brujats.
3: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president, i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Una de les novetats principals és que el mateix informe de la Guàrdia Civil assenyala la directora de la institució, Mercedes González. Pol Foradada, bon dia.
4: Bon dia.
0: Perquè, segons aquest sumari, la cap de la Guàrdia Civil va col·laborar amb la trama.
4: Sí, l'informe exposa fins a tres reunions de Leire Díez amb Mercedes González. Posteriorment, segons el sumari, es van obrir tres expedients contra agents de l'UCO, la Unitat Central Operativa, que investigaven casos de corrupció relacionats amb els socialistes. A més, el cap de la unitat va denunciar pressions de la direcció de la Guàrdia Civil. El sumari assenyala, en base a converses telefòniques de Leire Díez, la familiaritat, diu, amb què la cap de la trama tractava amb la directora d'aquest cos policial i com havien parlat directament del paper de l'UCO.
0: Avui no sentirem a Pedro Sánchez perquè no té agenda pública, però sí que sentirem el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que té previst parlar d'aquí una estona davant dels mitjans, abans d'assistir a una cimera europea. I més coses que surten d'aquest sumari. Converses en què la Guàrdia Civil conclou que el president espanyol tenia coneixement de la trama. Missatges com aquest de Leire Díaz a l'advocat del cas Coldo.
5: El pressi ho té clar.
6: Si les regles estan clares, compta amb mi. Si no pot ser, no passa res.
5: Estan clares i el cap ho té molt clar.
6: I digue-li al president i al teu cap que espavilin d'una vegada o els arruïnaran la vida.
0: L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo.
4: Díaz va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Pedro Sánchez i del PSOE.
5: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
7: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
5: Demà és un dia fonamental.
0: I què hi diu el PSOE? Doncs que tot plegat és la suma de comportaments, diu, individuals.
4: Comportaments de farsants, d'oportunistes i de ressentits que han utilitzat el nom del partit en va i en fals. Aquestes són paraules en les xarxes de la secretària d'Organització Socialista, Rebeca Torró, al partit afegit que seguirà col·laborant amb la justícia per aclarir els fets.
0: La pregunta és si també el cas Kitchen, doncs, és una qüestió de comportaments individuals. I què diferència havia un cas de l'altre? Un dels principals objectius de la trama també era la causa del germà de Sánchez, en la causa que precisament ara s'està jutjant a Badajoz. Anem cap allà. Tania Tàpia, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
0: I en les converses interceptades per Leire queda clar que la trama volia desmuntar el cas.
8: Sí, volia desestabilitzar, destruir el procés. Són paraules literals en un grup de WhatsApp que compartien els implicats, que es deia vacances i viatges. Anaven a per la jutgessa que va començar a investigar el germà de Sánchez, Beatriz Viedma. Van contactar fins i tot amb un magistrat expulsat de la carrera judicial que hi tenien amistat per forçar una denúncia contra ella. També era objectiu de la trama el tinent coronel Antonio Balas de la UCO. Leire presumia al xat que ho tenia tot previst.
5: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
8: La denúncia contra la jutgessa es va arribar a presentar a la Fiscalia General de l'Estat, però no va prosperar per falta de competència. Santos Cerdán n'estava al cas de tot.
0: I avui comencen també a declarar a Tani els acusats.
8: Sí, ja està tot previst aquí a l'audiència de Badajoz. El primer és l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, va ser també líder dels socialistes extremenys. Segons el tinent Balas de la UCO, és ell qui va donar l'ordre política de crear una plaça a mida per David Sánchez per coordinar els conservatoris de Badajoz.
9: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
8: Després de la llargor declarar David Sánchez, que ha seguit en silenci tot el judici per als dos, demanen 3 anys de presó. La fiscalia ni els acusa, no hi veu delicte. A la fase d'instrucció, el germà de Sánchez ho va negar tot. Diu que va trobar la plaça per internet. Recordem un cas que arrenca arran d'una denúncia de manos límpies amb retalls de premsa 7 anys més tard que Sánchez aconseguís la plaça.
0: Gràcies, Tània. I el sumari també té dues derivades catalanes. La primera és la presumpta implicació del PSC, que ja ho ha negat, de fet, a través d'un anunci pagat durant la campanya electoral al Parlament.
4: La Guàrdia Civil manté que hi ha 20.000 euros destinats al mitjà Crònica Libre per anuncis de campanya que en realitat haurien servit per finançar aquesta trama. En un comunicat, el Partit dels Socialistes de Catalunya ha desmentit aquest pagament i, de fet, recorda que la campanya està auditada a la Sindicatura de Comptes. Tot això després que el president Salvador Illa es defensés dels atacs de l'oposició en sessió de control al Parlament. Santim Illa, la portaveu de Junts, Mònica Sales, i el líder del PP, Alejandro Fernández.
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
11: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
12: És usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar, y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero.
0: Aquesta és una derivada catalana. L'altra, d'aquesta trama, és la relació de l'expresident del Barça, Sandro Rosell, amb Leire Díaz. Tots dos entrarien en contacte el 19 de juny del 2024 en una reunió en què també participa Santos Cerdán. Ho expliquen Ot Serra i Txell Vallespí.
13: Segons la Guàrdia Civil, Rosell s'incorpora a un grup de WhatsApp integrat també per l'empresari Javier Pérez Dolcet, on gestionen avenços de la trama.
14: El que els uneix és que Rosell sempre ha defensat que la causa per la qual va estar 2 anys empresonat i va acabar absolt va tenir origen a les clavegueres vinculades al PP.
13: Ja a principis de 2025, el fiscal José Grinda és acusat de fabricar irregularment la querella contra l'expresident del Barça. El propi fiscal proposa veure's amb Rosell per aclarir-li dubtes i, literalment, descartar terceres persones que et contaminen.
14: Aleshores, la trama vol aprofitar la reunió per fer-li xantatge. Si Grinda facilitava draps bruts contra el fiscal en cap anticorrupció, li aconseguirien un bon lloc al Ministeri Públic i, a més, no revelarien uns suposats vídeos de caràcter sexual que el comprometien.
13: Finalment, però, la Guàrdia Civil no acredita si la reunió es va arribar a produir.
0: Aquí es barregen dues coses. Un és l'interès d'alguns empresaris per desacreditar, diguéssim, com funcionava algun sistema, algun jutges, com, per exemple, el cas de Sandro Rosell, que el que volia, bàsicament, era treure informació de la Lamela, la jutgessa Lamela. I després es veure si això té relació o no amb un finançament des de part del PSOE. Tot això és el que s'ha d'esclarir aquestes hores. Ho analitzarem també tot plegat a l'hora del matí amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, amb Ignacio Rigau i amb Jofre Llombart. Abans, un primer comentari de l'advocada i professora de dret Montserrat Nebrera.
15: Una primera lectura del sumari que instrueix el jutge Pedraz recull, d'acord amb les investigacions de la UCO, que hi havia una trama dins del PSOE per torpedinar les investigacions contra el partit, que Gaspar Zarrías la va finançar i que Santos Cerdán hi era al front d'un equip on Leire Díaz ha estat ja enxampada en diverses converses compromeses. Queden, però, altres de les afirmacions que es verteixen a dins d'aquest sumari per acabar de comprovar en el llarg de la instrucció, doncs alguns dels afectats les neguen.
0: El sumari del cas Leire és el principal tema del dia. L'altre són els moviments polítics de Pedro Sánchez.

0: que resisteix a totes les veus que li demanen que avanci eleccions i confirma que està disposat a aguantar fins al final del seu mandat, l'any vinent. Ahir el president espanyol va anunciar a Barcelona que el govern està preparant els pressupostos del 2027. Àlex Giral Robert.
1: El president espanyol mira de recuperar la iniciativa política amb la carta dels nous comptes. Sánchez ha clausurat les jornades del Cercle d'Economia reiterant que la legislatura encara li queda corda i doblant l'aposta.
2: El govern va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: S'ha compromès a moure-hi fitxa aquesta mateixa setmana. El cap de l'executiu espanyol també ha fet bandera dels seus acords amb Esquerra i Junts i amb to burleta s'ha atribuït el mèrit de l'intent de Feijóo d'acostar-se als de Puigdemont per a una hipotètica moció de censura.
2: Hay un reconocimiento a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
1: Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sánchez, que no ho tindrà gens fàcil, no només perquè hi ha socis de la investidura com el PND i Junts, que li exigeixen eleccions anticipades, després de tots els casos que esquitxen el PSOE, i a més, recordem-ho, no ha aconseguit aprovar cap pressupost en tota aquesta legislatura. I als equilibris polítics s'hi ha de sumar també una realitat, que és la realitat econòmica. I sobre això, una de freda i una de calenta. La primera, les perspectives de creixement de l'OCDE. Pol.
3: Que revisa a l'alça aquestes previsions i creu que el producte interior brut espanyol creixerà un 2,2%, una dècima més del que estava previst. També és cert que l'OCDE adverteix d'una inflació elevada, tot i que considera que les mesures del govern espanyol, com la rebaixa de l'IVA, mitiguen l'alça dels preus.
0: I la segona, precisament sobre els impostos, toc d'atenció molt seriós de la Comissió Europea a Espanya sobre la fiscalitat. Brussel·les, Bruno Fortea.
4: Per això, la Comissió, que és el govern europeu, aconsella limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat espanyol i posa el focus en aquest IVA reduït de l'hostaleria. Segons Brussel·les, Espanya tampoc treu gaire suc dels impostos mediambientals i, en canvi, alerta que els treballadors amb l'IRPF estan aguantant pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada. La Comissió Europea també insta Espanya a reequilibrar la seva despesa social entre generacions per orientar-la, diuen fonts comunitàries, cap als més joves. Apunten que Espanya gasta molt en pensions i que els jubilats cada cop acumulen més renda en comparació amb les noves generacions. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Miras, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs amb aquesta realitat econòmica i política, Pedro Sánchez vol aprovar pressupostos. I mentrestant, a l'altra banda, de l'hemicicle, Partit Popular i Vox segueixen posant-se d'acord a les autonomies.
3: Ahir tots dos van pactar un nou govern, ara Castella i Lleó, després de l'Extremadura i de l'Aragó. L'extrema dreta entrarà al govern amb una vicepresidència i tres conselleries i el PP torna a assumir la prioritat nacional, és a dir, que els espanyols tinguin accés a les ajudes socials abans que els estrangers.
0: Sobre l'anunci de Pedro Sánchez, comentari de la periodista del periòdico Pilar Santos.
5: Pedro Sánchez actua com si les dues darreres setmanes no haguessin existit i anuncia que finalment complirà l'obligació constitucional de presentar uns pressupostos generals. Ell sap que portar uns comptes al Congrés i no aconseguir-ne l'aprovació condueix gairebé de manera inevitable a la convocatòria de generals i per això no ho ha fet durant 3 anys. La data en què el Consell de Ministres aprovi els comptes donarà pistes sobre quan vol les eleccions. A la tardor, al maig, a municipals i autonòmiques, o més endavant, ja al final de la legislatura, al mes de juliol. Recordem que Mariano Rajoy va aprovar els pressupostos del 18 al mes de maig.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
9: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
8: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
9: Que bé!
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 18. Repassem els bàsics amb Marc Jurado, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, la Lara García i la Xampú. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Dia clau en el futur del conflicte de l'educació. Aquest migdia es tanca la consulta per saber si els professors avalen l'acord de l'USTEC amb el govern català. Maria Costa.
7: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a la bassa. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3CAT Info.
12: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs te les estalvies.
13: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
7: Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre educació, atenció a aquesta dada. 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa.
14: Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES a les escoles i instituts de tot l'estat. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors en menys mesura la utilitzen per fer material didàctic. El 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, però el 92% dels mestres desconfia dels seus resultats.
0: I una altra dada, a Catalunya hi ha un milió i mig de fumadors. És la xifra més baixa de la història.
14: Sí, ara fumen un 20,6% dels adults. El consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys, tot i que Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de Promoció de la Salut.
15: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
0: 8 i 20, els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències al 2028.
7: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona asseguren que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments de la ciutat. Marian Muro, directora general d'Apertur, avisa que si el 2028 es revoquen les 10.000 llicències que queden, no hi haurà capacitat per allotjar tots els visitants.
16: No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant, és imprescindible tenir una bona capacitat d'allotjament.
0: Perdona, m'has dit què era?
7: Marian Muro.
0: I aquesta és una de les qüestions que abordarem també avui al matí de Catalunya Ràdio amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a partir de les 9, amb qui també parlarem de la visita del Papa. Tot això l'endemà del programa especial en què vam recórrer una setmana abans escenaris de la visita del Papa Lleó XIV.
7: El matí de Catalunya Ràdio va passar per la Sagrada Família, per Montserrat, per la parròquia de Sant Agustí i per la presó de Brians 1. El director del centre penitenciari, Jordi Pons, ens va explicar els detalls de la visita del Papa.
17: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a lo que és la gent penitenciària.
0: I coincidint també amb l'arribada del Papa, una bona notícia per l'accés a Barcelona pel sud. S'avança al final de les obres ferroviàries al túnel del Garraf. Joan Garcia.
18: Dilluns s'acaba l'obra dels túnels del Garraf. S'hi començaran a fer circulacions de prova i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
19: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
18: En canvi, la caiguda d'un mur a Montcada no permet escurçar el tall del desdoblament a la R3 previst per ara. La interrupció actual entre Montcada, Bifurcació i la Garriga es manté i es reobrirà tot de cop a finals d'any. Des de Sitges, Joan Garcia i Xavi Cussó pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I notícia d'aquesta nit. Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc.
20: Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia proiraniana Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units.
0: Tot això mentre continuen també les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump veu possibilitats d'acord aquest cap de setmana, tot i que Teheran no és tan optimista. Washington, Oriol Serra.
21: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
22: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
21: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I un altre dels fronts oberts dels Estats Units és Cuba.
20: Dissabte entren en vigor les noves sancions a l'illa, que ja han provocat una fugida d'empreses. Visa i Mastercard hi deixen d'operar. Les espanyoles Melia i Iberostar tancaran la majoria dels seus hotels i la canadenca Blue Diamond cessa tota l'activitat.
0: El president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg amb por pels possibles atacs ucraïnesos a la ciutat. Moscou, Cristina Solies.
1: Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
2: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
1: Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I revés diplomàtic d'Alemanya a l'intent de tenir un seient no permanent al Consell de Seguretat de l'ONU.
20: L'Assemblea va votar ahir els quatre membres no permanents que formaran part del màxim organisme de les Nacions Unides, lloc habitualment reservat per Alemanya. Aquest cop, però, les dues places reservades per Europa han anat a parar a Portugal i Àustria.
0: Novetats també, el cas Mango, el cas Andic. La jutge apunta a la terapeuta de la família Andic.
14: La psicòloga és qui hauria mediat perquè el pare fes una donació d'herència en vida al seu fill. La interlocutòria també apunta altres detalls, com ara que després de la caiguda del seu pare, Jonathan Andic va trigar 5 minuts a fer la primera trucada a la parella del seu pare i va trigar-ne 8 a telefonar als serveis d'emergències.
0: I avui al Parc del Fòrum, dia gran del Primavera Sound.
4: Cartell com Doja Cat, Massive Attack o Batguela i van obrir portes amb els primers concerts gratuïts.
0: I atenció a això perquè el xef Raül Balam i Jaume Subirós, amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, han estat premiats.
4: Sí, Balam ha estat guardonat en la categoria de Gastronomia d'Autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i Subirós en la categoria de Cuina Tradicional pel Motel Empordà de Figueres.
23: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona.
24: M'agrada que com a persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo.
0: I bones notícies pel 3CAT.
4: Sí, perquè els usuaris del 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
25: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
26: Gràcies. Per què, mama? Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
27: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
28: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Tasta'l ara.
29: Ho veus?
30: Okay.
29: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
30: Molt.
29: Tan nostre com dir... Posarem llum?
30: A la foscor.
29: O com dir... Aventureres, aventurers.
30: Ens hi apuntem o què?
29: Què dius?
30: Saps que és molt nostre, també?
31: Sou molt bona gent!
29: Xxt, silenci.
30: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
29: O el Catalunya Ràdio.
31: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
29: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
30: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
29: Molt nostre.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
32: Oh, somebody, the sermon today. You know I can't get no more.
0: pel que fa als esports, els noms de Mourinho i de Haaland apareixen 4 dies abans que surti escollit el nou president del Madrid.
3: Florentino publica un vídeo amb una imatge de Mourinho amb la samarreta del Madrid contestant d'aquesta manera a l'oferta del Madrid.
5: Sí.
3: Mourinho, que té contracte amb el Benfica, una clàusula de rescisió que puja 15 milions, diu que aquestes imatges s'han generat en intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa de Liverpool, Konaté. Aquests anuncis es van fer a televisió just quan s'emetia l'entrevista a l'Hormiguero amb Enrique Riquelme, el seu rival electoral.
0: Un Riquelme que assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland.
3: Embolica que fa fort, es compromet a pagar la quota dels socis si acaben no venint.
6: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
3: El pare i el mànager de Haaland han negat cap acord amb Florentino.
0: I el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur.
3: Roda de premsa, coneixerem planificació de cara a la pròxima temporada, el president del Figeli, la propietat, Pere Guardiola, la direcció esportiva, Quique Cárcel, el Barça, que serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si derrota el Camp de Múrcia a les 7, transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio del 3CAT, derrota de la Penya 85-71, el primer partit de quarts de final, a la pista del Baskonia, el Natació Catalunya, campió de l'Eurocup femenina de waterpolo i partit amistós Espanya-Iraq del premundial de futbol a partir de les 9. Woman, what you do to me?
0: Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... del resultat de la consulta del sindicat Ustec sobre el preacord amb el govern. Mentrestant, es mantenen les vagues dels docents que avui es fan a les comarques de Lleida, de l'Alt Pirineu i de l'Aran. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
7: Bon dia. Una protesta, sí, on tothom estarà molt pendent, esclar, del resultat d'aquestes votacions. Es tancaran a les 12 i a aquesta hora hi han participat més de 53.500 mestres i professors, un 54% del cens. Els que avui es mobilitzen a les comarques de Lleida, òbviament, rebutgen l'acord per insuficient. Aquesta vegada els sindicats minoritaris, CGT, Intersindicat i altres col·lectius traslladen la manifestació a Tàrrega a partir de 9:15. A les comarques pirinenques la convocatòria és a Tremp, amb una concentració a partir de les 10 a la zona de l'estació d'autobusos.
0: Unes vagues i un preacord que segur que també ressonaran avui al Parlament, on hi ha debat en la totalitat dels pressupostos. Parlament, Marta Corbalán.
8: Hola, bon dia. Els pressupostos passaran avui el primer examen al Parlament amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Es tombaran totes les esmenes de rebuig que han presentat la resta de grups de l'oposició. D'aquesta manera els comptes podran continuar tramitant-se amb la perspectiva que es puguin aprovar definitivament el juliol. Tot i el degoteig de casos judicials que esquitxen els socialistes i amb el conflicte encara latent del sector educatiu, Illa té assegurats els seus primers pressupostos gràcies al suport dels seus socis d'investidura.
0: I en política espanyola, el sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. Avui Sánchez no té agenda i no el sentirem, però sí que té agenda el ministre Grande Marlaska. Redacció, Marc Jurado.
9: Sí, concretament dèiem a Luxemburg, trobada del Consell de la Unió Europea amb els ministres de Justícia i de l'Interior. Serà allà on sentirem possiblement el ministre Grande Marlaska, després de conèixer ahir els detalls del sumari del cas Leire, que apunten, com deies, que l'anomenada lampista del partit i el de responsables també van maniobrar per salvar Pedro Sánchez amb suposades pressions a la directora de la Guàrdia Civil, entre altres, i la intenció de trobar draps bruts del jutge Marchena.
0: I tot això avui comença el torn dels acusats en el judici del germà del president espanyol per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Enviada especial a Extremadura, Tània Tàpia.
10: Què tal? Bon dia. De fet, el sumari de la trama destapa que volien acabar amb aquest procés, trobar draps bruts per apartar la jutgessa que l'instruïa, però el judici arriba avui al seu punt clau. Declararà primer el que fou president de la Diputació, després ho farà David Sánchez, que ha seguit tot el judici en silenci, sense fer cap declaració ni d'entrada ni sortida. La Fiscalia no hi veu cas, demana l'arxiu, però les acusacions sol·liciten 3 anys de presó. El germà de Sánchez sempre ha negat que ningú l'endullés.
0: Avui, 4 de juny, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombart, un dia en què els diaris van plens del cas Leire. El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera, o l'ABC, el camí del PSOE a la seva imputació. L'Ara destaca que Sánchez planti batalla amb els pressupostos i a La Vanguardia, el director Jordi Juan considera que amb l'anunci d'ahir del president espanyol sembla que digui i dos ous durs. I com vull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
1: Bon dia, doncs avui matí amb problemes al tramvia de Barcelona i a retards, combois que circulen fora d'horari a la línia T5, que és la que uneix Barcelona amb Sant Adrià de Besòs i Badalona. Des del tram expliquen que és per problemes en l'operativa. Per què fa als trens, a les rodalies del Camp de Tarragona hi ha retards de fins a una hora a l'RT2, en els trens que van de Salou a Tarragona, i el regional que va de Manresa a Lleida va 3/4 d'hora tard. Mentrestant, normalitat tant als ferrocarrils de la Generalitat com al metro de Barcelona.
0: I pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: Punts vermells a aquesta hora.
2: Avui no gaires, però sobretot les dues rondes en sentit Llobregat, ben bé fins a Sant Gervasi i Sant Adrià a la Barceloneta.
0: I punts taronges?
2: Doncs veiem densitat als punts habituals d'aquesta hora, cap a Barcelona sobretot, A2, B23, també C58 i C33 cap al nus de la Trinitat, però avui són cues més curtes que altres dies i que en principi gairebé totes avancen.
0: I què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Connectem amb la redacció, Marta Viana.
5: Doncs a partir de les 9, entrevista amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a partir de les 10, Àgora Esportiva per analitzar la recta final de la campanya a les eleccions del Real Madrid i les promeses de Florentino Pérez i Enrique Riquelme. A partir de les 11, torna Josep Cuní a Catalunya Ràdio. Amb Jordi González parlarem amb qui va dirigir aquest programa durant 10 anys. Ara en fa un, que va acabar el seu últim projecte professional.
12: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, a Eloi Cordomins espera una tarda de tempestes.
13: Sí, a més, tempestes fortes. Algunes poden ser violentes, així que molta precaució. Avui tenim el pla Inuncat activat en fase d'alerta. Ara mateix ja hi ha molta humitat a tot arreu. 80-90% d'humitat és un ingredient que pot afavorir l'aparició d'aquestes pluges a la tarda. A partir del migdia, les tempestes poden aparèixer en qualsevol punt. Creiem que les més fortes a les comarques de Girona i de Barcelona. Hi ha avisos d'intensitat de pluja a nivell groc, de nivell taronja, i un nou avís activat a partir d'avui, que és de 60 litres en 3 hores. En aquest cas està activat concretament al Ripollès, a Garrotxa, Osona i al Lluçanès. Llavors demà encara restes d'algun ruixat a primera hora entre Barcelona i Tarragona, però en general més sol, amb una baixada de la temperatura, i el cap de setmana, potser dissabte, amb restes de núvols, potser algun ruixadet, i a grans trets amb més sol de cara a diumenge.
12: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
15: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir, eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere era cisell. Avui dijous, un Enigmàrius tecnològic. Contraris al culte de les imatges creades amb Apple. De nou lletres. Contraris al culte de les imatges creades amb Apple. Nou lletres.
16: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
18: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
19: Peugeot.
20: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
21: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
20: Tu creus? Jo pensava que era normal.
21: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
22: Plutó! Ganímedes!
33: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
34: Descobrir. Compartir. Donar suport.
35: Temps.
34: 130 milions.
35: Amics.
34: Rialles.
35: Llocs.
34: Moments.
4: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
11: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el periodista Marc Bataller, el periodista Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
11: Doncs la Marta ens estava explicant els seus problemes per llevar-se, que la fan arribar fregant el pal, fins que l'Ignacio ens ha fet dentetes a tots, apuntant-nos que ha fet una escapada a Sardenya, era?
14: Sí, a Sardenya.
0: Però entre setmana, entre setmana.
11: Mentre tots estàvem aquí llevant-nos a 4-5 del matí, l'Ignacio prenent el sol.
0: És el que té aquest nou mercat laboral, que és flexible. No?
14: Sí. Jo estava buscant catalans a l'Alguer.
0: Catalans a l'Alguer?
14: Sí.
0: I em vas trobar?
14: Sí, vells pescadors, em van dir. Ah. Que només els vells pescadors parlen català. Però vaig parlar una mica.
0: Veus?
14: I vaig trobar un port del Comte, a Sardenya.
19: I la gràcia està que fa 20, 40 anys que hi ha vells pescadors.
0: Sí.
19: Vol dir que...
0: Sí. Que són vells vells.
19: Que es van d'allò.
0: Sí, que els vells que no van arribar.
19: Que l'han arribat. Sí, sí.
0: Bé, hem de començar avui l'Àgora parlant del cas Leire. Perquè en les últimes hores hem tingut més detalls d'aquest cas i de la presumpta corrupció del PSOE, un sumari que recull possibles filtracions dins la Guàrdia Civil, suposades pressions també per desactivar causes judicials que afectaven el PSOE, i també sobre Marchena, per poder aplicar l'amnistia. Volem parlar de tot plegat amb el periodista del diari Punès, José Enrique Monrossi. Bon dia, buenos días.
23: ¿Qué tal? Bon dia, buenos días, compañeros.
0: I gracias por acompañarnos. Una de las últimas informaciones más relevantes que hemos conocido es que Leire Díez habría pedido a la directora de la Guardia Civil que investigara la UCO, que es la unidad de la propia Guardia Civil, o sea, que la Guardia Civil investigara a la Guardia Civil. ¿Con qué objetivo habría hecho esto?
23: Bueno, de lo que empezamos a tener ciertas evidencias, porque ya en el sumario y la documentación aportada a la causa, se empieza a tener constatación y pruebas evidentes, es que el objetivo de esta señora, presuntamente al frente de esta trama coordinada también desde el corazón del Partido Socialista, desde la Secretaría de Organización de Santo Cerdán, pues era influir, torpedear y conseguir echar por tierra algunas de las investigaciones, algunas de las causas judiciales que afectaban principalmente al entorno personal de Pedro Sánchez. Yo creo que hay algunos elementos importantes encima de la mesa. Uno de ellos tiene que ver con el comienzo de sus trabajos, que presuntamente comenzaron cuando tuvo lugar la imputación de la pareja del presidente del gobierno. Y yo creo que lo que echa por tierra ya la información que tenemos a día de hoy es la versión que hasta ahora habían dado desde el Partido Socialista y desde el Gobierno de que estos eran unos asuntos que llevaba Santos Cerdán con bastante sigilo y que no había compartido con nadie, porque lo que queda de manifiesto es que aquí hubo mucha gente que sí que estuvo en contacto con Leire Díez y que la recibió, alguna gente al más alto nivel, como estáis comentando, la propia directora de la Guardia Civil.
0: Mercedes González, ¿no? Que sería que la tesis de la OCU es que tenían una relación de confianza, ¿no? Y que esto habría motivado también la investigación interna de la unidad.
23: Claro, en la tesis que tiene la Guardia Civil es que, bueno, pues esta señora se dedicaba a intentar influenciar en esas operaciones judiciales, en esas causas abiertas contra el Partido Socialista en general y muy concretamente en el entorno familiar del presidente del gobierno, los casos de su pareja y su hermano, y que por eso a esta señora, que eso sí está por ver si realmente fue empoderada o no, para ir a altas instancias como la dirección de la Guardia Civil o la Fiscalía General del Estado o algunos fiscales o algunos guardias civiles y policías con los que se reunió, si de verdad fue empoderada al más alto nivel o no, para ofrecer las cosas que ofrecía en forma de chantajes o presiones, o sin embargo, digamos, ella se lo inventaba, ¿no? En cualquier caso, yo sí creo que el Partido Socialista está hoy ya en una situación muy diferente a la que hemos conocido durante todo este tiempo respecto a su versión en cuanto a Leire Díez, porque ahí sale señalada gente, incluso de la dirección socialista, de la actual dirección socialista, que sí que estuvo en contacto permanente también con Leire Díez y que sabía también de sus andanzas, por ejemplo, respecto a las presiones al fiscal Grinda. Por tanto, yo creo que la situación política se ha complicado al más alto nivel en el Partido Socialista respecto a este tema, porque, como comentaba al principio, bueno, pues ha quedado bastante desacreditada esa tesis de que nadie conocía a esta señora y de que en cualquier caso sus andanzas tenían solo que ver con la participació de Santos Fernández.
0: Que ara caldrà veure també un altre tema, que és si Pedro Sánchez ho sabia o no. I la Guàrdia Civil conclou en aquest sumari que el president espanyol tenia constància de la trama. Hi ha missatges com aquest de Leire Díaz a l'advocat del cas Koldo.
1: El pressi ho té clar.
3: Si les regles estan clares, compta amb mi. Si no pot ser, no passa res.
1: Estan clares i el cap ho té molt clar.
3: I digue-li al president i al teu cap que espavilin d'una vegada o els arruïnaran la vida.
0: ¿Hay más indicios que vayan en este sentido?
23: Claro, yo creo que está realmente la cuestión política de fondo que va a ser consecuencia de este tema en las próximas semanas y en los próximos meses, y que en realidad le pone una oportunidad política muy interesante a la derecha y a la extrema derecha, a la oposición de este país, respecto a su tesis o a su intención de apuntar directamente a Pedro Sánchez como máximo responsable de todos los escándalos del Partido Socialista. Y se le complica también con lo que sabemos ahora de este caso por dos cosas. Uno, este tipo de audios que acabáis de reproducir, o las referencias que son constantes también durante este sumario de la señora Leire Díez a, oye, esto lo hacemos por el presidente del gobierno está al tanto de todo, o el Juan, como ella se refiere. Lo que pasa es que es verdad que no existen otra serie de indicios o de pruebas o de documentación que certifique lo que dice Leire Díez, que ella en realidad, para quien trabaja, es para el presidente del gobierno. No existe esa vinculación directa. Lo que tampoco existe es la sensación, insisto, de que esta mujer fuese por libre, porque ahora ya yo creo que la información que tenemos sobre la mesa complica mucho más la tesis de que Pedro Sánchez no supiese nada, porque no solo se lo tendría que haber ocultado un secretario de organización, Santos Cerdán, sino se lo tendría que haber ocultado más gente de su confianza en la ejecutiva del Partido Socialista, se lo tendría que haber ocultado incluso la propia directora de la Guardia Civil, que es militante del Partido Socialista y se presentó en las listas. Yo creo que el rastro de coordinación, de contactos y de tejemanejes de Leire Díez que acredita este sumario, yo creo que complica mucho la tesis de que Pedro Sánchez no supiese de la existencia de esta señora y de las cosas a las que se dedicaba.
0: La setmana passada, quan es va saber que Leire Díez estava investigada en aquest marc de l'operació de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, la vam trucar en aquest programa i ens deia això.
7: Es que no sé nada. Están diciendo que es por causa de CEPI, ¿sabes? Es que no entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Sí. Eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
0: ¿Pero existieron pagos?
7: No.
0: No. Decía que no sabía nada y que no recibió ningún pago.
23: Sí, bueno, la verdad es que una de las cosas más pintorescas en este tipo de causas es escuchar a los protagonistas pronunciarse sobre ella, y yo la verdad es que tengo que confesaros que difícilmente olvidaré el día en que acudimos a la comparecencia de esta señora, hará un año aproximadamente, cuando vino a decirnos que ella lo que era una periodista de investigación que estaba escribiendo un libro, ¿no? Desde ese punto de vista, pues yo creo que ahora mismo cualquier argumentación que aporta esta señora o incluso el propio Santos Cerdán, pues evidentemente tienen la validez que tienen, que es muy cercana a cero. Y aquí además se acredita otra cosa con la información también que ya tenemos, que es que Leire Díez no empezó a dedicarse a estos chanchullos de manera reciente. De manera reciente es cuando ella confiesa que el Partido Socialista al fin le hace caso a raíz de la imputación de la pareja del presidente del gobierno, de Begoña Gómez. Pero bueno, se detalla también en esta investigación judicial cómo esta ex militante del Partido Socialista se dedica a este tipo de cosas pues desde hace más de una década, que empezó en el Partido Socialista de Andalucía para intentar entorpecer alguna de las causas de corrupción de los socialistas andaluces, en concreto la trama, el caso de escándalo de corrupción de los ERE, y que por tanto digamos que se dedicaba casi profesionalmente a este tipo de causas para las que al parecer las contacta el Partido Socialista en 2024 cuando ocurre la imputación del presidente del gobierno. Yo insisto que desde un punto de vista político, yo creo que la información con la que contamos a día de hoy pone al Partido Socialista en una posición muy complicada, porque detalla comportamientos, bueno, absolutamente repugnantes, injustificables en su forma y en su fondo, y sobre todo porque sí que detalla que esta señora, bueno, pues contaba con toda una red de contacto al primer nivel, al máximo nivel en el Partido Socialista, y que la llevaron, pues eso, comentábamos al principio, a reunirse con la directora de la Guardia Civil, a tener citas en la Fiscalía General del Estado, a estar más de una veintena de veces en la sede socialista de la calle Ferraz, o incluso a pedirle para sus chanchullos ayuda a otros altos dirigentes del Partido Socialista, como Juanfran Serrano, que sigue hoy sentado en la ejecutiva de Ferraz. Yo creo que la información que tenemos hace que escale la gravedad, información que

0: Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
1: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
0: Demà és un dia fonamental.
2: I què ha fet Sánchez de tot plegat? Doncs fer una jugada mestra. Presentar la idea de presentar uns pressupostos per l'any vinent. I com ho farà? Li preguntaven en aquest cas des del cercle d'economia, cercle d'economia, i deia doncs que amb humilitat. Ara ho expliquem.
3: Imagina tu, Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
4: Catalunya Ràdio. A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
5: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
4: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
5: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
8: Una família trencada.
9: No puc fer veure que no sóc responsable de la situació. Me'n vaig anar.
8: Un fill que s'esquerda en silenci.
9: No suporto viure i és culpa teva.
10: Què he fet jo? Què és culpa meva?
8: I molts retrets.
9: Quan acceptaràs d'una vegada que no està bé del cap?
8: El fill... És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Evitem el soroll.
12: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
13: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
11: Un informatiu sense presses.
12: Per donar context als grans titulars.
13: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: He vingut per donar armari.
16: Ara ja sí, eh?
17: A la que compres l'armari.
15: Sempre anava a burra.
18: Una burra, els penjadors.
15: Sí. Però és que ja estava fart. Ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta. Ho veia tot. Era com, ja sé, no vull veure la meva roba. Vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè. Tu ara treu-lo.
18: No! Almenys te'l cardis d'alta baix del balcó, eh?
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
2: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau. I com veieu ara mateix la legislatura i el que estem explicant? Marta Pascal.
0: Mira, jo ahir quan vaig sentir en el Sánchez dir que, bueno, amb humilitat presentaria pressupostos, em va quadrar amb una cosa que jo us he dit sempre, que és que crec que és un polític que sempre vol tenir la iniciativa, vol tenir la pilota, i per tant això, en el que és ell, em va quadrar. De fet, em semblava superestrany que durant les últimes setmanes senzillament deixés caure, diguem-ne, la tempesta i no fes res més. Jo crec que ho té molt complicat, però senzillament el que fa és... intento, no?, canviar el pla. A vegades en política necessites generar una conversa nova per veure si la conversa nova dissipa una mica el que hi ha. Francament, el que hi ha és molt espès, no?, i després de sentir el que acabem de sentir ara, doncs és evident que hi ha el que hi ha, però jo crec que ell ho intentarà, i si veu, Penseu que en el cas espanyol...
2: És un cop d'efecte, diguéssim,
0: sí,
2: no?
0: Sí, en el cas espanyol, recordeu que la llei el que diu és que tu estàs obligat a presentar els pressupostos i eventualment aprovar-los abans que acabi l'any. No és com en el cas català, que tu pots aprovar els pressupostos de l'any aquell quan ja pràcticament s'està acabant d'aquest any, no? És una cosa estranya. Per tant, això ens porta a escenaris de votació, octubre,
2: no,
0: novembre...
2: I que pots negociar que s'abstingui els socis, no? Vull dir que aquí hi ha un cert marge, i en cas contrari, doncs mira, ja tens el programa de l'any 2027.
0: Correcte, i per tant, jo... jo interpreto més aquest moviment de Pedro Sánchez com un moviment de precampanya, no? Ja per iniciar un altre cicle, sabent que si els aprova, doncs bingo, i va fins al final. Jo crec que ho té francament complicat, però amb aquest senyor no es pot dir mai això no passarà, i si no els aprova, és ell, diguem-ne,

0: que ha agafat la iniciativa i ha fet un escenari electoral que ell ubica on creu que li pot anar menys malament. Ara bé, també és veritat, malgrat tots els pressupostos que vulguis aprovar o tota la iniciativa que tinguis, si el que va sortint realment va calant amb evidències, no?, i sortim de coses i soroll i informes i passem evidències evidents, home, jo crec que el Partit Socialista té un problema greu.
1: Que això, de fet, ja ho hem viscut, perquè si ens n'anem a l'any 95, aquella reunió de Pujol que se'n va anar a la Moncloa amb Felipe González, no?, que li diu fins aquí la nostra confiança, allà es trenca una estabilitat parlamentària, clar, un suport, és veritat que les eleccions les convoquen, sembla, fins al cap d'uns mesos, fins a la tardor, no?
0: Sí, perquè sempre hi ha el marge.
1: Podríem estar en un escenari paral·lel, de dir, ara hi ha una crisi, no hi ha un suport necessari, ho posem sobre la taula amb una votació de pressupostos, veiem que no hi ha suport i al cap d'uns mesos anticipem unes eleccions, però clar, ja ens aniríem al 2027, que és el compromís de Pedro Sánchez.
2: Que és gairebé un avançament tècnic, seria.
0: Sí.
2: No ens enganyem. És el que deia la Marta, estem en una política de gestos per controlar allò que en política, diguem, el famós relat.
0: Sí.
2: És a dir, agafar la iniciativa. Ho hem vist amb Pedro Sánchez, el tema pressupostos, que és gairebé impossible que els socis li donin suport, però és que ho vam veure també ahir, abans d'ahir, és a dir, quan Feijó demana el suport a Junts i al PNB perquè hi hagi aquesta moció de censura, que sap que és gairebé impossible, que Junts no donarà suport, PNB tampoc, perquè hi ha pocs pel mig. A més, recordem que el País Basc, el PNB està governant amb el PSE, per tant, també en aquell moment ell vol agafar la iniciativa, i el mateix des d'aquest estudi, quan Jordi Turull diu que si realment volen negociar aquesta moció de censura, doncs que vagin a Waterloo a parlar amb Puigdemont, cosa que sap que és perfectament impossible, que el PP no ho farà. El mateix Daniel Cirera aquella nit, el mes nit, deia doncs que vingui Puigdemont aquí. Bé, per tant, polític...
0: En fi.
2: Va dir, ja havia vingut una vegada. Deixem-ho córrer, però...
0: Deixem-ho.
2: Política de gestos, el que dèiem, per agafar la iniciativa, per controlar el relat. Una altra cosa és el tema judicial, que aquests darrers dies, quan s'ha aixecat el secret del sumari del cas Leire, com ara sentíem el periodista del diario.es, es demostra que realment hi havia connexions, o si més no, més gent del que es deia coneixia Leire Díaz i tenia més relacions amb el PSOE. Recordem que al començament gairebé tothom deia que no sabia ni qui era aquesta senyora. Per tant, calen moltes explicacions, més enllà d'intentar aprovar pressupostos, explicacions del PSOE, del PSC, perquè recordem que també es posen en dubte certes pagaments durant la campanya electoral del 2024. És cert que sí que té una petita sort, en aquest cas, la gent del PSOE, que és que la presumpta trama és tan vulgar, tan esperpèntica. Recordem la roda de premsa que va fer Leire en què apareix de cop Víctor del Dama, que dius, com és possible que avui en dia, si existeix una trama de corrupció, ho facin tan malament? Tareu-me, eh? I diu, és que sobre surt el senyor Villarejo. És que realment...
1: Tornem a Villarejo.
0: Lo cutre sempre és cutre.
2: Lo cutre sempre és cutre. No sé si és marca Espanya o...
0: Bueno, no
2: però
0: sé.
2: Realment penses, si fatal. ho han fet molt i molt malament. I això, fins i tot, els hi resta certa credibilitat.
1: Ignacio.
3: Veure, jo, des de fa un temps, crec que els escàndols, siguin del tipus que siguin, no mouen vots. En qualsevol cas, consoliden el contrari a l'oposició. I en aquest cas, l'oposició de dretes, o diguem, l'espai polític de dretes, està cada cop més convençut que Sánchez és un perill per a Espanya, no? Per així dir-ho. Però n'estaven convençuts des de que va accedir a la Moncloa el 2018. El cas de corrupció, en qualsevol cas, pot desmotivar la trinxera pròpia, no? Pot desmotivar el votant d'esquerres, o pot incentivar el votant d'esquerres que busqui una altra opció, que ara mateix no la té de forma molt consolidada. És el gran lament de Gabriel Rufián des de fa mesos, que no hi ha una opció a l'esquerra de l'esquerra que permeti, diguem, guanyar amb certa solvència una majoria d'esquerres al Congrés. Què succeeix aquí? Que tenim, a més, amb la revelació del sumari, amb l'estudi del sumari, tenim, a més, que aquesta taca de sospita es va estenent. I a mi el que em passa amb el cas Leire és que em costa molt no acabar-ho imputant directament al propi Pedro Sánchez. Especialment perquè tenim càrrecs d'enorme confiança i enorme sensibilitat, com pot ser la pròpia directora de la Guàrdia Civil, que podria acabar fins i tot amb una conseqüència lògica bastant tan poc esbojarrada amb la pròpia imputació o investigació de la guàrdia de la directora.
1: És que l'argument de són implicacions individuals...
2: És difícil, sí, aquest argument de sustentar.
3: És molt difícil creure que una persona...
1: També llavors el cas Kitchen també són decisions individuals, no hi ha responsabilitats polítiques. Una cosa és la cosa penal, sí, no? I l'altra és la responsabilitat.
3: Sí, però no crec que l'Eire ho fes per devoció al líder, no? Sense una
2: mínima...
3: Durant 9 anys, clar. Per tant,
1: potser sí, perquè...
2: Bueno, ja deia que
1: era molta devoció,
2: era periodista d'investigació.
3: Sí, se suposa
1: que... un llibre, està publicant un llibre que esperem
3: aquest
1: veure aviat.
3: No havia d'entregar sí. les galerades.
4: Aquí penalment si pot demostrar que Leire està penalment connectada amb la cúpula del PSOE o només és una connexió política, que és evident que sí, no?
3: El que dic és que fins i tot com a jurista, jo mateix, revisades les diferents causes que té oberta els càrrecs del Partit Socialista, hi ha algunes que semblen viables, com la de Coldo, Cerdán, etc., altres que ho semblen menys, com la del Germà o la de Begoña Gómez. Fins i tot hi ha delictes que s'estan investigant dins del cas Leire que em semblen que trontollen una mica més, però davant del públic, fins i tot davant dels socis de Sánchez, ja està condemnat.
4: Per situar l'audiència, aviam, un estat que ha demostrat que pot combatre ETA amb una contraorganització terrorista que es diu GAL, parlant de cutres, els van enxampar perquè anaven al bingo i de putes, i amb allò els van reservats i d'allà van estirar i tot això,
2: i perquè van
4: segrestar un tio que no tocava, que era el segon marell. Doncs si un estat ha demostrat que pot combatre una organització terrorista amb una contraorganització terrorista amb fons reservats i que les clavegueres es mouen, ara estan demostrant que aquella màquina del fang que denunciava Pedro Sánchez, amb la policia patriòtica, que també va actuar aquí amb l'operació Catalunya, que aquestes clavegueres s'estan combatent amb unes altres clavegueres. És una guerra civil de clavegueres entre PP i PSOE. Obro parèntesi. Tot pagat amb fons públics. Tanco parèntesi. Del que hem escoltat i del que hem vist avui al Diari Ponés i al País i a la SER, etcètera, etcètera, el que crec que el següent episodi de la sèrie és la imputació de Pedro Sánchez. Ja està, és a dir, està tot canalitzat, l'embut va perquè la següent passa sigui la imputació de Pedro Sánchez dient: vam trobar uns papers a la seu de Ferraz, en aquell escorcoll de la UCO, que tal, tal, tal, tal, i l'imputen. I ves que no sigui la setmana que ve, amb el papa aquí, i Pedro Sánchez, que té dipositades moltes esperances en aquest viatge, en plena visita del papa, no l'imputin i a veure què fa el papa.
1: Això ho va insinuar, ho va dir directament Miguel Ángel Rodríguez. Va dir la setmana que ve, Pedro Sánchez.
4: I sobre el PP i Waterloo, res, una cosa, aquí, a la cadira on estic, aquí al costat, Jordi Turull va dir el que va dir sobre Waterloo i tal. Va dir la qüestió més vistosa, que és que Feijó se'n vagi a Waterloo, però és el cim d'una sèrie de incompareixences i combat del PP contra qüestions que van contra l'ADN de Junts aquesta legislatura, que és, per exemple, vingui a Waterloo, val, però senyors del PP, volen que Catalunya recapti tots els impostos? Senyors del PP, volen que la Generalitat controli la immigració? Senyors del PP, ja no dic que estiguin a favor, simplement no em merdin el català oficial a Europa, no? És a dir, ja no li dic que agafi el telèfon i truqui el canceller alemany. Simplement que no agafi el telèfon i truqui el canceller alemany perquè voti en contra de l'oficialitat del català.
1: No sabem, sembla que no sabem si el PP estaria disposat tot... a això en cas d'aconseguir uns vots de Junts, però clar, gastar
4: diria
1: això...
4: Diria que no.
1: Gastar
4: diria,
1: això per diria. Una moció de censura per anar a unes eleccions, doncs no seria gaire útil.
4: Digue'm acusarat, però
1: no.
4: Diria que no.
1: Fins ara no ho ha demostrat, no, però mai se sap això. També a l'hora de la veritat, mira, en Pedro Sánchez, tampoc haguéssim dit que hagués donat suport a una llei d'amnistia, perquè deia que no. Són les 9 i 3, d'aquí a 2 minuts, Jaume Collboni.
5: Tu que ets tan espavilat, quina és la manera més intel·ligent d'anar a Randaroc? Facilíssim, amb Drac, a veure tu. I per anar a 15 destinacions com Madrid i Màlaga des de només 9 euros. Amb Ouigo? Amb seients XL i bar a bord als seus trens de 2 pisos. No cal ser gaire espavilat, eh? Entra a Ouigo.com o l'app i compra els teus bitllets. Ouigo, sigues espavilat.
6: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
7: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
11: Però tu en saps d'anar amb moto?
10: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
11: I què?
10: Que em vaig trencar una cama.
11: Apa!
10: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Passen 5 minuts de les 9 del matí i ja començant la conversa amb els agonistes, amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Alcalde, què tal? Bon dia.
14: Molt bon dia.
1: Ve de ressaca del primavera o ve ben estat de forma?
14: No, encara no ha anat al primavera.
1: Encara no, però hi anirà?
14: Ja, hi passaré algun dia, sí.
1: A Barcelona, realment, les properes 4 setmanes tenim la visita del Papa, el Gran Premi de Fórmula 1, el Primavera Sound que estem vivint, el Sonar, el Congrés Mundial d'Arquitectes, la sortida del Tour de França. No sé si recorda un mes en què la ciutat s'hagi sotmès a aquests reptes o a estrès similar.
14: Bé, jo no sé si som conscients que la ciutat de Barcelona acull un dels esdeveniments més multitudinaris culturalment, que és el Sant Jordi, cada any, que és 1,5 milió de persones que està al carrer, amb tota la ciutat, diguem-ne, afectada, en dia laborable, a més, i la ciutat el dia anterior està funcional i el dia després també, no? Per tant, som una ciutat que efectivament té i organitza grans esdeveniments esportius i culturals. Jo tinc una gran confiança amb els serveis tècnics de l'Ajuntament, amb la Guàrdia Urbana, amb els serveis de mobilitat i també amb una ciutadania que és molt participativa i també alhora molt pacient, no? Perquè qui no participa doncs, li ha de posar una mica de paciència i amb això confiem també per aquests esdeveniments que tenim ara.
1: Perquè ha fet alguna estimació de quanta gent pot visitar la ciutat en el proper mes, tenint en compte que també el juny és un mes de pressió turística que també augmenta encara més.
14: No, però també diguem-ne que la ciutat de Barcelona té una limitació que són els llits disponibles i que d'aquesta quantitat no pugem, no? Però evidentment sí que hi haurà visitants, però especialment el tour serà un esdeveniment molt de la gent d'aquí, molt de la gent de la ciutat i del conjunt del país, i la visita al Papa sí que ve gent, però tampoc hi ha hagut un augment molt rellevant de les persones que vindran de fora, no?
1: Com casa, per això, aquests grans esdeveniments amb el missatge de l'Ajuntament de posar límits al model turístic?
14: Bé, jo crec que té una coherència entre què és que la ciutat gaudeixi i tingui esdeveniments esportius i culturals. I jo li he de dir que moltes vegades som nosaltres l'Ajuntament qui diu que no, perquè la pròpia ciutat, les entitats esportives, culturals, les de barri fan propostes per encara fer més coses i som nosaltres més aviat els que anem posant una mica d'equilibri i de sentit comú per combinar el que és viure a la ciutat i que sigui una ciutat que es visita. Efectivament, aquest equilibri entre que els veïns de la ciutat puguin portar una vida el més normal possible i alhora tenir una ciutat vibrant, diguem-ne, molta oferta cultural i esportiva, en aquest equilibri és on s'han de posar límits. I posar límits vol dir posar límits, vol dir intervenir. I quan parlem d'eliminar els pisos turístics a l'any 28, és posar un límit. Quan diem que hem de tendir a zero les escales de creuers a la ciutat, és posar límit. I les mesures que anem adoptant per limitar l'impacte que té la massificació turística, no el turisme com a indústria, que és una indústria molt important per la ciutat, que dona molta feina a molta gent, sinó el fenomen de la massificació...
1: El desbordament turístic, no?
14: I del desbordament turístic, efectivament.
1: Perquè diria vostè que està en risc una ciutat com Barcelona, la identitat de la ciutat?
14: Home, jo crec que quan fa uns dies vam anunciar que no es donaran més llicències dels súpers a 24 hores, té a veure amb això. Té a veure amb posar límits, també en aquest cas, en el comerç, que és fruit també d'un model comercial a la ciutat al qual el visitant i la massificació turística també ha impactat molt, no? S'han de posar límits. De fet, jo avui volia anunciar un límit també que posarem de cara a l'any vinent, que és l'eliminació de les llicències de les bicicletes d'ús compartit de plataforma, que en aquests moments a la ciutat en tenim unes 3.500 que acumulen un nombre de sancions i d'indisciplina per mal ús de l'espai públic, bicicletes que ens tornen abandonades per tot arreu, un sistema de mobilitat que, a més, només fa servir el 10% dels residents i un sistema, a més, que té una alternativa local, que ajuda a l'economia local, que són les companyies que estan arrelades, sobretot a l'Eixample i a Ciutat Vella, que tenen un local i lloguen les bicicletes pels visitants.
1: No? Això és el bici-sharing, no?
14: És el bici-sharing que jo crec que deu fer uns 5 anys que es van començar a donar les primeres llicències. Les companyies han intentat posar una mica d'ordre, no? Però realment els resultats no han estat així. De fet, com a dada, des de gener de l'any passat s'han posat 5.500 sancions. Hi ha 3.500 bicicletes de sharing de plataforma. No? Això demostra fins a quin punt no hi ha hagut un desgavell, hi ha hagut un mal ús, i la ciutat de Barcelona ha de protegir molt l'espai públic, perquè som una ciutat relativament petita i molt densa, i sobretot la ciutat i l'espai públic i la mobilitat sostenible en bicicleta ha de prioritzar el resident, en aquest cas. No? I per això també properament anunciarem el creixement del servei del bicing, que és el que fan servir els residents. En aquests moments doncs ja estem en unes 8.000 bicicletes de bicing, de les quals 5.000 són elèctriques, i hem arribat ja a les 74 estacions a tota la ciutat. I, per tant, aquest és un servei de molt d'èxit. Ara estem ja pràcticament amb 170.000 abonats, que és molt important. És el servei de bici compartida pública més importants d'Europa, i és el que entenem que hem de potenciar. I torno a la idea del límit: posar límit, endreçar, disciplinar l'espai públic perquè la convivència sigui possible, en aquest cas amb la supressió de les bicicletes de sharing de plataforma.
1: És a dir, ja no es podrà deixar una bicicleta a qualsevol lloc, per entendre'ns.
14: Bueno, és que això és el que intentaven dir-los a les companyies, i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular, i al final, doncs, com deia la meva àvia, a grandes males, grandes remedios.
1: Parlava de límits, és un dels elements, o un dels lemes que vostè ha posat sobre la taula. Parlava també de reduir fins a zero els creuers que fan escala a Barcelona. En això, per això, l'Ajuntament no té competències directes per prohibir-lo.
14: No.
1: Com s'intentarà aconseguir aquesta via? Via fiscalitat o també es poden aplicar altres mesures?
14: Via fiscalitat. En cada cas, apliquem la regulació que pot aplicar la ciutat de Barcelona. Afortunadament, Barcelona pot fer servir el marc legal que ens dona l'Estat i ens dona la Generalitat per prendre moltes d'aquestes mesures. El cas dels pisos turístics, evidentment, doncs és gràcies a que hi ha un marc estatal de la llei de l'habitatge que ens permet, a conseqüència o com a conseqüència de la crisi de l'habitatge que patim, doncs, eliminar les llicències, que suposarà doncs posar 10.000 habitatges per l'ús residencial, és a dir, perquè tornin a ser habitatges per viure a la ciutat, i li asseguro que a barris de l'Eixample i de Ciutat Vella això serà com la nit i el dia quan passi, no? Pel que fa als creuers, és cert, no tenim competència directa com a ciutat, però sí tenim la fiscalitat.
1: Ara paguen 8 euros al dia, no?
14: Ara paguen 4.
1: 4.
14: La nostra proposta és que en la propera ordenança fiscal passem a 8, i jo ja he demanat al govern d'estopar el tram municipal de la taxa per pujar fins a 3 vegades aquesta quantitat si fos necessari. És a dir,
1: 24.
14: Dissuadir per la via de la fiscalitat, doncs, un fenomen que, diguem-ne, té com a conseqüència un ús molt intensiu de l'espai públic, sobretot a Ciutat Vella i a l'Eixample, i a parts de l'Eixample, amb un tipus de turisme doncs, que no suposen ingressos per la ciutat i que té un impacte doncs, molt, molt intensiu, no?, a l'espai públic i a la convivència.
1: El cas del creuer directament no té un impacte per la gent que treballa a la ciutat, però en el cas, per exemple, dels apartaments turístics, avui hem explicat també que Apertur reclama indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació d'aquestes llicències del 2028. Clar, quan regulen ja saben que toquen sectors de l'economia doncs, que també es queixen perquè deixen de tenir el seu negoci. Se'ls compensarà d'alguna manera? Què és el que farà l'Ajuntament?
14: Mira, l'obligació de l'Ajuntament és garantir l'habitatge assequible i garantir que hi hagi més oferta d'habitatge al mercat immobiliari, o bé perquè hi ha més oferta privada dels propietaris, o bé perquè l'Ajuntament construeix més. Nosaltres, de fet, hem passat de construir el passat mandat uns 1.000 habitatges de protecció de l'Ajuntament directament. Aquest mandat haurem construït i lliurat 3.000, i l'objectiu al proper mandat és lliurar-ne 6.000, és a dir, doblar el nombre de pisos assequibles, de lloguer assequible per la ciutadania. I pel que fa als pisos turístics, efectivament, és evident que aquests 10.000 pisos que ara tenen llicència turística és l'equivalent a 10 anys de construcció d'habitatge a la ciutat de Barcelona. I en un moment de crisi habitacional com la que tenim, nosaltres prioritzem l'habitatge. I per això també s'han de prendre decisions. És cert que és una decisió dràstica, és cert que és una decisió que no s'ha pres a cap ciutat del món, però, evidentment, si jo tinc la confiança de la ciutadania i continuo d'alcalde el proper mandat, aquesta decisió l'he anunciat i la prendrem a l'any 28. Per cert, és una decisió que ja ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part del Partit Popular, i el Tribunal Constitucional ens ha donat la raó. I ens ha donat la raó perquè ha dit, en un context de crisi habitacional, entre el dret a l'activitat econòmica o de l'explotació turística d'un habitatge i a l'ús residencial d'un habitatge, el que té lògica que es prioritzi és l'ús residencial de l'habitatge. Aquesta decisió es prendrà el novembre del 28. Mm. La forma serà no renovar les llicències i, per tant, perquè tornin al mercat ordinari. I, evidentment, doncs...
1: Per tant, no es revoquen, eh? No renoven.
14: No es renoven. No és que es revoquin, no es renoven. Ara té una vigència de 5 anys, el que fem és no renovar.
1: Perquè si revoquessin, sí que obriria la porta, diguéssim, a demanar indemnitzacions. Per tant, és una qüestió de no renovar.
14: De no renovar, que és una potestat...
1: Sí, sí, que té l'Ajuntament.
14: En funció del nou marc legal, és una potestat que té l'Ajuntament de Barcelona.
1: Pel que m'està dient, posant el cas hipotètic que el tema de l'habitatge es va resolent, no?, i que de cop i volta hi ha una situació molt estable. Vostè es plantejaria després tornar a aplicar aquestes llicències?
14: Miri, jo crec que... El que és...
1: Entenc que ho fa per l'urgència del moment.
14: Bueno, hi ha una qüestió d'urgència, és obvi, i el que justifica la mesura contundent de la supressió dels pisos turístics té a veure amb la situació de l'habitatge i té a veure també amb la concentració que hi ha alguns barris de Barcelona, sobretot a l'Eixample i Ciutat Vella, on hem tingut problemes de convivència veïnal amb moltes comunitats de veïns o de canvi, fins i tot, del panorama comercial amb alguns carrers, justament per la presència de la concentració de pisos turístics, no? Però jo crec que hi ha una idea molt clara, que és que els pisos són per viure.
1: I clar, però si tant... aquests pisos no els posen... És a dir, com garantirà vostè que aquests 10.000 pisos vagin al mercat ordinari?
14: Bueno, perquè han d'anar servint per viure. És a dir, evidentment, això el propietari podrà vendre o podrà llogar...
1: O no fer res.
14: O podrà no fer res, però no podrà tenir una activitat d'explotació turística de l'habitatge. I el que és raonable pensar és que el que farà és tornar-ho a posar en el mercat habitual. Això vol dir 10.000 habitatges, que vol dir 25.000 persones que podran accedir a un habitatge a la ciutat de Barcelona.
1: Vostè també ha dit que Barcelona està en disposició de construir 75.000 habitatges més. Quan diu això, on se'ls imagina? Perquè veiem Barcelona i cada vegada quedarà més encerclada, diguéssim, per la qüestió més geogràfica, no?
14: Bueno, efectivament, Barcelona té unes fronteres naturals, per dir-ho així, dos rius, la muntanya, el mar, però Barcelona té sòl per construir. Nosaltres, durant aquest mandat, estem generant per construir 10.000 habitatges els propers anys, només aquest mandat. I jo li posaré dos exemples que la gent veurà ràpidament. A la zona de la Marina del Prat Vermell, hi ha tot un barri que s'està aixecant en aquests moments. Quan entres per la ronda litoral a mà esquerra, abans del Morrot, es veu en grues ja que està aixecant un nou barri, més de 12.000 habitatges, i a tot l'entorn de l'estació de la Sagrera, doncs allà també hi van quasi 16.000 habitatges nous, no? És a dir, són zones de creixement net que la ciutat tenia en reserva de sòl que no havia posat en marxa. I, a més, doncs el que hem fet també és passar el rasclet, que diem nosaltres, per tots els solars que estaven en tràmit, estaven paralitzats, no estaven tramitats... i hem accelerat tota la gestió de sòl, perquè el sòl és la matèria prima per construir aquests habitatges que vostè menciona.
1: I quan això es produirà?
14: Això ja s'està fent.
1: Clar, però vull dir, quan diu vostè 75.000 habitatges, en quin ja estem, termini?
14: Ja estem en aquest camí. Bueno, el camí no és un camí ni ràpid ni senzill. Jo intento ser molt prudent a l'hora de fer compromisos de xifres. Jo puc dir que aquest any nosaltres directament hem lliurat 3.000 pisos i que el mandat que ve estem en disposició de lliurar-ne 6.000, el doble. I que estem, diguem-ne, arranjant i preparant sòl per construir-ne 10.000 més. I dic que, a més, potencialment la ciutat en els propers anys, això vol dir 10 anys, 15 anys...
1: Pot arribar a construir 75.000 més.
14: Però la bona notícia és que hi ha espai. O sigui, aquesta idea que tot estava acabat i que no hi havia possibilitats de construir res més a la ciutat, no és cert. Val per això i val també per l'espai econòmic, perquè aquests són barris també que generaran espais perquè s'instal·lin oficines, s'instal·lin empreses i, per tant, la gent pugui també treballar a la ciutat. Jo defenso el dret a quedar-se a la ciutat, i el dret a quedar-se a la ciutat vol dir habitatge assequible, però vol dir també poder treballar a la ciutat, i això vol dir generar espais en planejament urbanístic o amb edificis d'oficines perquè les empreses es puguin establir a la nostra ciutat.
1: Però l'alcalde de Barcelona, per exemple, té al cap ciutats com Nova York? És a dir, que les ciutats puguin créixer cap amunt, també?
14: No, jo crec que el nostre model és un model que té més a veure amb convertir la ciutat real, que és l'àrea metropolitana, en l'àmbit habitual per viure i per treballar. I això vol dir coordinar més les polítiques entre els municipis metropolitans. Això vol dir millorar el transport públic. En aquests moments, doncs, hem tornat a posar les tuneladores en marxa per continuar construint metro, que per mi és l'espina dorsal, diguem-ne, de la mobilitat pública en una ciutat. Efectivament, hi ha el repte de les rodalies, que és obvi que s'ha d'arreglar perquè també afecta molt la mobilitat metropolitana, o un tema que és nou i que ens sentirem a parlar en els propers mesos i anys, que són els autobusos. Els autobusos són el sistema de transport públic més flexible, amb més capilaritat, diguem-ne, que arriba a més llocs, i l'altre dia vam inaugurar doncs la nova estació del Nord, que forma part d'una nova generació d'estacions d'autobusos, que són pràcticament com petits aeroports, on es millora molt la comunicació, l'experiència de l'usuari, i farem una aposta també perquè hi hagi en el futur noves estacions d'autobusos. La de la Sagrera serà una, per exemple, i ara amb la Generalitat estem parlant també de la de la plaça Espanya, és a dir, que a les entrades de la ciutat hi hagi estacions d'autobús perquè ens permet una mobilitat metropolitana també molt més flexible i eficient, no?
1: Tot això, l'alcalde de Barcelona bat rècords en sense llarisme. De fet, fa poc en aquest programa vam explicar que hi ha 8.000 persones sense llar ara mateix a la ciutat. L'últim cop que vostè va venir també en aquest programa ens va anunciar que proposaria un pacte nacional per fer front a aquest fenomen de manera global. No sé si ha donat o està donant resultats. Si calen més esforços de la Generalitat, què està fent l'Ajuntament i quina preocupació té l'alcalde respecte a aquesta xifra que és impactant? 8.000 persones no tenen llar ara mateix a la ciutat.
14: L'Ajuntament de Barcelona inverteix 51 milions d'euros en emergència habitacional a l'any. Això vol dir pràcticament 1 milió d'euros a la setmana. Jo convido que compari amb qualsevol altra administració de qualsevol altre nivell el nivell d'inversió social que fa l'Ajuntament de Barcelona.
1: D'acord, però no n'hi ha prou.
14: Això té a veure amb que tenim doncs, pràcticament 3.000 persones en aquests moments amb allotjaments d'emergència i, efectivament, 1.800 o 1.900 que en aquests moments, desafortunadament, estan dormint al carrer en situació de sensellarisme i que és un problema que nosaltres estem abordant i que, com a conseqüència d'aquest anunci que vaig fer en aquest mateix programa sobre un acord de país, perquè no pot ser només que la ciutat de Barcelona assumeixi en solitari la resposta, doncs en aquests moments la síndica de Catalunya va posar en marxa una taula nacional per abordar el tema del sensellarisme. S'han fet ja dues reunions importants i crec que abans de l'estiu n'ha convocat una altra, perquè efectivament aquí necessitem que tothom impliqui, que s'impliqui.
1: Entre altres coses,
14: s'impliqui la Generalitat, evidentment.
1: Perdoni, alcalde, però vam explicar també en aquest programa que altres municipis empenyen la gent sense llar cap a la capital, fins i tot els hi paguen el bitllet.
14: Bueno, jo m'estimo més no assenyalar a ningú, però crec que cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat. El que no es pot fer en aquest context, i ha passat en alguns municipis metropolitans, és tancar centres de dia per persones sense llar.
1: I donar un bitllet pagat perquè vagin a la capital.
14: Perquè la capital és la que té els serveis en aquests moments. Som els únics que tenim els serveis. I el que crec que no és raonable ni és just per la ciutat de Barcelona és que, com que tenim una política i una inversió social i serveis per les persones sense llar, la conseqüència sigui doncs, que, al final, qui no té llar en el conjunt de l'àrea metropolitana o de la província de Barcelona o més enllà, vinguin a la capital. No? I per tant, per això demanem un esforç de solidaritat al conjunt de les administracions.
1: Però el que li diran també aquestes administracions és que ells no tenen tants recursos com tindria la ciutat de Barcelona.
14: Bueno, doncs els recursos s'hauran de buscar com els ha buscat la ciutat de Barcelona i els ha trobat, no? Perquè 51 milions, 1 milió d'euros a la setmana, jo crec que és una quantitat que demostra el compromís que té la ciutat per atenuar al màxim possible el fenomen del sensellarisme, que és molt més complex. Té a veure amb la crisi de l'habitatge, però té a veure també amb qüestions de salut i de salut mental, té a veure amb addiccions, és a dir, és un problema d'una alta complexitat que no només es pot abordar des d'una òptica, en aquest cas de l'habitatge, i que no només es pot abordar des d'una sola administració, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona.
1: Tot això, alcalde, queda just un any per a les eleccions municipals. Vostè ha governat en minoria, amb suport sobretot d'Esquerra Republicana, dels Comuns, i també hem vist que també amb Junts en algunes matèries. Per què, per exemple, el Pla d'Usos ha comptat amb els suports de Junts i no d'Esquerra Republicana?
14: Miri, aquest govern és un govern en minoria, jo crec que és una obvietat, però aquest és un govern i un ajuntament que ha tingut pressupostos, que té pressupostos vigents. Aquest és un govern que està desenvolupant la transformació de la ciutat de Barcelona. Només cal veure doncs, les obres, no? que efectivament causa molèsties, però que tenen a veure amb la millora de l'espai públic i amb la millora de grans inversions de transformació que està fent la ciutat, per exemple, doncs, a Montjuïc o a la Sagrera o al litoral. Aquest és un ajuntament i aquest és un govern que ha aprovat dos pressupostos per qüestió de confiança, és a dir, sense tenir majoria, amb el suport d'Esquerra Republicana, és veritat.
1: Sí, no per la via ordinària, sí.
14: No per la via ordinària, i això jo crec que d'entrada demostra una cosa, que aquest és un govern que té oposició, però que aquest és un govern que no té alternativa. I, per tant, nosaltres hem exercit la nostra responsabilitat, que és governar la ciutat, insisteixo, fent qüestions de confiança i arribant a acords. I jo sóc un gran defensor dels acords de ciutat, perquè crec que els grans temes importants de la ciutat es poden acordar, i en aquest mandat ho hem fet. Amb els grups de les esquerres, amb Comuns i amb Esquerra Republicana, hem aprovat, per exemple, la fiscalitat, i hem aprovat moltes mesures que tenen a veure amb l'habitatge, i amb Junts també hem aprovat mesures molt importants, com els plans d'usos que vostè mencionava, o l'ordenança del civisme, no? Que era molt important per endreçar l'espai públic i actualitzar les sancions contra els incívics. Per tant, hem anat articulant majories que han fet possible governar la ciutat i crec que al final del mandat, això ja arribarà al final, que encara no hi som, doncs aquest balanç serà molt positiu per la ciutat. I efectivament ho hem fet en minoria, però ho hem fet amb acords. I la ciutat ha evolucionat, la ciutat s'està transformant, la ciutat està millorant, i això s'ha fet també gràcies als acords polítics.
1: Un dels rumors que segur que li ha arribat és fer coincidir les eleccions municipals del 23 de maig del 27 amb les generals. No sé si veient el panorama a Can Soer, vostè ara mateix no ho desitja.
14: Miri, jo tinc molt clar que faré d'alcalde fins al darrer dia del mandat, és la meva obligació institucional. Jo crec molt en la institució i en el respecte a les regles del joc, i per tant, jo no entraré ni en especulacions ni entraré en precampanya a un any que encara estem de les eleccions. La meva responsabilitat és abordar la qüestió de l'habitatge, de la seguretat, de l'espai públic, amb les mesures que he anunciat aquí, i per tant exercirem fins a l'últim dia la nostra responsabilitat. I com que no em correspon a mi fixar la data de les eleccions d'altres de l'Estat o d'altres nivells, doncs senzillament em concentro en la meva feina, que és fer d'alcalde, i ja decidirà, doncs, en aquest cas, el president del govern quan les convoca, no?
1: Però com està vivint el fet que la Guàrdia Civil conclogui que el PSOE va crear una trama per protegir interessos del president espanyol?
14: Miri, jo crec que en aquest cas, com en d'altres que estem veient aquests dies, el que s'ha de fer és ser molt prudent, respectar els temps de la justícia i les decisions que pren la justícia. És evident que, com tothom pot veure, doncs, hi ha moltes casualitats, no? I és curiós veure com hi ha casos que van molt ràpids i altres que van molt, molt, molt, molt lents, però jo crec que el que ens correspon institucionalment és demanar prudència i temps i confiança perquè es vagi sabent doncs, la veritat de tots aquests casos que han proliferat, sobretot, a les últimes setmanes, no?
1: Però si es confirma, vostè creu que el president del govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats?
14: Jo crec que el president del govern ha de fer de president del govern. Ha anunciat, en aquest cas, doncs, que posa en marxa el procediment per aprovar els pressupostos de l'any 27, que és el que correspon, i el que ha de fer és governar fins al darrer dia.
1: Vull preguntar-li també sobre el Papa, i ara deixo intervenir també els agoristes. Li preocupa la seguretat amb la visita del Papa?
14: Miri, jo crec que aquesta és una visita molt important des del punt de vista simbòlic per els moments que ens han tocat viure a nivell global. Crec que el Papa en aquests moments a nivell internacional està jugant un paper molt important de contrapès i de contrarrelat d'altres dirigents internacionals pel que fa al respecte als drets humans, pel que fa al respecte també a les persones migrants, pel que fa al diàleg i a la pau, no? Com a forma de resoldre les diferències entre els països, i per tant en aquests moments aquesta és una figura a nivell internacional molt important i la ciutat ha de rebre com correspon a algú que és cap de l'Estat i cap de l'Església Catòlica. I a més, doncs crec que ho fem amb un motiu de joia per la ciutat, com és la culminació de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, de l'autèntica icona de la nostra ciutat, que és la Sagrada Família, i crec que aquest serà un gran moment per la ciutat, molt puntual i molt acotat amb el temps. És excepcional, perquè serà un dia històric.
1: Sí.
14: I a mi el que em preocupa és que això tingui la menys afectació possible a la vida quotidiana de la ciutat.
1: Pel que fa a la seguretat...
14: He començat a parlar de Sant Jordi, perquè és, això no serà ni molt menys un Sant Jordi, hi ha molt menys impacte, però a mi em preocupa sobretot doncs, la mobilitat, que els veïns puguin arribar a la feina i a casa, això és el que més em preocupa a mi. Perquè I, evidentment, la seguretat és un tema important, sobretot per la figura del Papa, però això està en mans de les forces de seguretat de l'Estat i de la Generalitat i tinc plena confiança.
1: Perquè sent un esdeveniment religiós, el risc terrorista s'incrementa?
14: Jo crec que això ho han d'explicar els responsables de la seguretat. Crec que, efectivament, el tema de la seguretat és un tema sensible per la figura internacional del Papa, no? Però vaja, no hi ha cap alerta especial o específica que se'ns hagi comunicat.
1: Hi ha hagut també polèmica, alcalde, per la cessió gratuïta de l'estadi de Montjuïc. Això s'havia fet mai?
14: Home, s'ha fet en el cas del partit de Palestina amb la selecció de Catalunya, perquè era d'interès públic i d'interès general. Es va fer en el concert de la Dana en solidaritat amb el País Valencià. És a dir, són grans esdeveniments d'interès general de la ciutat, i efectivament el que fem és no cobrar, entre cometes, el que cobra el lloguer, el que suposa el lloguer de l'estadi, que és una quantitat relativament modesta, tenint en compte les xifres que s'estan explicant, no?
1: Per cert, s'instal·laran també pantalles gegants per seguir el Mundial?
14: Per seguir el Mundial?
1: El Mundial, sí.
14: Doncs ara m'agafes. No m'ho sé tot. No ho sé.
1: Suposo que sí,
14: però ara m'agafes. No ho sé. Pensava que m'anaves a dir per revisitar el Papa.
1: El Papa sí que, no,
14: per revisitar el Papa sí.
1: Que sí, però
14: ara m'has preguntat pel Mundial i ara mateix no t'ho sabria dir.
1: Per ara s'ha anunciat que es pot seguir la final, que es podrà seguir la final jugui qui jugui, però li volia preguntar si a més en més doncs, allà es podrà seguir la selecció espanyola.
14: Doncs ara mateix no t'ho puc dir perquè no tinc la informació.
1: Anem al torn de preguntes. Va, Marc.
11: Bon dia, alcalde.
14: Bon dia.
11: M'agradaria aprofundir una mica en una qüestió que ja li ha preguntat en Ricard, que era el pla d'usos de Ciutat Vella, que es va aprovar aquest divendres amb els vots, evidentment, del PSC, de Junts i l'abstenció del PP. És un pla que el que busca és equilibrar la vida dels veïns amb l'activitat econòmica, restringint certs establiments turístics, però és cert que l'oposició l'ha criticat durament. Per exemple, Esquerra fins i tot deia que era un xurro, si em permet la paraula, perquè no complia les expectatives i fins i tot donava ales al turisme, a la turistificació, i Barcelona en Comú tres quarts del mateix. Fins i tot els veïns també s'hi han oposat bastant a aquest pla d'usos i asseguraven que es podrien arribar a obrir fins i tot 7 discoteques més. Què diria a totes aquestes crítiques en el pla d'usos?
14: Home, aquest és un pla d'usos que, per exemple, restringeix l'obertura de botigues canàbiques. Aquest és un pla d'usos que restringeix al màxim l'obertura de botigues de carcasses. Aquest és un pla d'usos que restringeix al màxim l'obertura de botigues d'ungles. Aquest és un pla d'usos que el que fa, efectivament, és redistribuir en tot el territori de Ciutat Vella doncs, els comerços, especialment aquests que s'anomenen que estan vinculats al turisme. Un pla d'usos no dona llicències ni atorga obertures d'establiments, ni d'oci nocturn ni de cap altres tipus, i a més no és cert, o sigui, per tant, no és cert que s'obrin 7, i no és cert que efectivament, a partir d'aquest pla d'usos s'obrin discoteques. Jo no... Sincerament, no acabo d'entendre molt bé quina és la crítica de fons quan subjectiven les coses que aquest pla d'usos no permet que es facin en el futur. I dic honestament, en altres casos es pot debatre políticament. En aquests casos crec que té més a veure amb un clima preelectoral que no pas amb el contingut estricte del pla d'usos.
11: Però els veïns també estan jugant electoralment, doncs?
14: Els veïns... Hi ha molts veïns.
11: Les entitats veïnals.
14: Hi ha moltes entitats veïnals i comercials. I comercials
11: ja,
14: també.
11: Ja m'entén, alcalde.
14: I comercials també. I les comercials no les has esmentat. Aleshores, evidentment, jo no pretenc que una decisió que prengui l'Ajuntament agradi a tothom. Jo el que faig és fonamentar la decisió i descriure exactament per què s'ha adoptat aquest pla d'usos o per què s'ha adoptat el pla d'usos, per exemple, dels futurs 24 hores, la suspensió de llicències que hem fet amb els 24 hores, que ara estan vigents, per ser a Ciutat Vella, i que han impedit que se n'obrin més, no?
4: Jofre. Sí, sobre la visita del papa, alcalde, en les últimes hores hem sentit el president del Parlament, Josep Rull, ahir en aquest programa el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, tots dos catòlics practicants, i ho diuen, jo no sé si vostè és catòlic practicant, ni ho vull saber, cadascú amb la seva religió fa el que vol, també bisbes com el de Tarragona, que aquest imagino que sí que és que també catòlic practicant, fent gestions perquè aquesta benedicció tan important de la Torre de Jesucrist, de la Sagrada Família, es faci en català i hi hagi un major ús del català. A mi m'agradaria saber si vostè o algú de l'Ajuntament o en nom del consistori o qui cregui institucionalment ha fet també alguna gestió perquè el català estigui més present en la visita barcelonina del papa.
14: El català és la llengua pròpia de Barcelona i de Catalunya. El govern municipal, el govern que jo presideixo, per exemple, ha augmentat un 50% l'oferta de cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística i per primera vegada tenim una comissionada que s'encarrega de la promoció de la llengua catalana, sobretot entre la gent jove, que és el que on hem descobert, on sabem que hi ha més retrocés de l'ús social de la llengua. Sí, la llengua pròpia de Barcelona i de Catalunya és el català, és evident que la presència, diguem-ne, del català amb els discursos del papa, doncs, ha de ser rellevant. I sí, hem fet gestions des de l'Ajuntament, traslladant a qui correspon, que aquest és un tema sensible a casa nostra, a la nostra ciutat, i que, per tant, esperem que, justa correspondència, se sigui sensible, doncs, també en un moment que hi ha un debat molt obert amb el tema de la llengua i on estem veient, doncs, sobretot a Barcelona i a l'àrea metropolitana, doncs, un retrocés en el seu ús social.
4: Gràcies. Marta.
0: Sí, alcalde, bon dia. Jo et volia preguntar per una cosa que a vegades no ocupa gaires titulars, però que segurament us ocupa, però si hi ha algun element sobre la taula. El tema de la pobresa infantil. Crec que avui llegia en algun mitjà de comunicació, i crec que en algun diari concretament, que Espanya ja és el tercer país de la Unió Europea amb una taxa més alta, i això, evidentment, et posa en contradicció ja des del començament, bueno, pues que la gent pugui viure en unes certes condicions. Segurament Barcelona és el lloc del país on passen les coses de manera més concentrada. Sobre aquest element, que segur que us ocupa i us preocupa, alguna cosa concreta en el qual puguem avançar, i perdona que sé que és molt, molt concret, però coneixent-vos i coneixent, diguem-ne, tot el consistori, estic segura que segurament requereix ofensiva de ciutat, no? Què podem fer?
14: Doncs dues coses molt clares que s'han fet des de l'Ajuntament, i t'ho dic de cap perquè jo en aquells moments estava a l'oposició, però va ser una proposta nostra, que era la introducció de la renda infantil garantida a la ciutat de Barcelona. Mm. Que, si no recordo malament, les xifres en aquests moments beneficia pràcticament a 18.000 famílies de la ciutat, és a dir, garantir que els nens i les nenes puguin tenir diguem-ne, l'alimentació garantida i també la compra de material escolar. Després hi ha polítiques més estructurals, per exemple, a través del Pla de Barris de Barcelona, on l'Ajuntament de Barcelona inverteix en aquest mandat 400 milions d'euros, hi ha tot un conjunt de línies que tenen a veure amb la, diguem-ne, el combat de les desigualtats als barris de Barcelona, els més vulnerables, els 27 barris amb més vulnerabilitat de la ciutat, a través de les escoles, no? I bueno, aquí es fa un esforç més estructural, més de reduir aquestes desigualtats. Però, efectivament, jo crec que és un repte permanent que afecta especialment als infants de 0 a 16 anys i que té a veure també amb l'increment de desigualtats entre els que arriben de les franges, diguem-ne, més pobres i més vulnerables, a diferència d'altres que també arriben a la ciutat, que tenen un nivell de renda molt alt, no? I, per tant, aquí també s'està produint una diferència molt, molt significativa, no? Però, vaja, a la ciutat de Barcelona ja fa anys que s'aplica aquesta política i crec que és la via que, en l'àmbit, efectivament, de la ciutat podem afrontar.
4: Ignacio.
3: Sí, senyor alcalde, jo crec que més enllà de la part gestora, que és obvi que la gestiona molt bé o que la té molt en ment, hi ha una part de la ciutat que crec que també ocupa una part del seu pensament, que és potser la part simbòlica o cultural o comunitària. I ho veiem, per exemple, la regulació dels comerços 24 hores o de les botigues d'ungles que mencionava fa un moment. Jo vull centrar-me en aquest cas en les Rambles, en concret la zona de les Rambles, perquè sembla que aquestes intuïcions que pot tenir un barceloní de un tipus de comerç que potser, no vull dir que alletja la ciutat, però que la distorsiona, a la Rambla sembla que de moment no s'ha fet una intervenció. I quedaran molt boniques, estic segur que quedaran molt boniques quan acabin les obres.
1: Doncs ens traurà la sinalefa de la ONA, no? La nova rajola ja perdrà això, alcalde...
3: Sí, això bueno, a mi em fa genuïna pena, però qualsevol persona que s'hagi passejat de plaça Catalunya fins a Vall de les Rambles veu tota classe de comerços que no fan molt de barceloní. Uh-huh. Ja sigui... Sembla una bajanada i una tonteria de veí, no?
14: Però, sí, estic molt d'acord amb vostè.
3: Però jo m'agradaria saber si a la ment de l'alcalde hi ha algun tipus d'intervenció en aquesta sentit.
14: Evidentment, estic molt d'acord amb el que dius. Jo crec que al barceloní mig, diguem-ne, no li agrada aquest tipus de comerç vinculat a la massificació turística. Crec que s'ha de disciplinar molt més, sobretot tot el que fa referència a paisatge urbà, a la Rambla. En aquests moments estem fent una reforma que és històrica, a la Rambla de Barcelona, i que no només ha de ser canviar, diguem-ne, físicament, que també, perquè serà una Rambla més caminable, més pacificada, renovada, com demanaven, per cert, els comerciants i els veïns de la Rambla, sinó d'usos. I quin és l'objectiu final que tenim amb la reforma de la Rambla o de les inversions que estem fent a Ciutat Vella? Doncs que la gent de la ciutat torni a baixar la Rambla i torni a baixar al centre de Barcelona. Per això, el que crec que és més rellevant del que estem fent és potenciar la Rambla com a eix cultural. Nosaltres en aquests moments a la ciutat estem desenvolupant la reactivació d'edificis històrics de la ciutat per ús cultural, públics i privats. Des del futur Museu Thyssen, els antics cinemes comèdia, fins, baixant tota la Rambla, fins al Teatre Arnau, que en aquests moments està en rehabilitació després de 25 anys, o el Teatre Capitol, que hem recuperat i hem comprat com a ciutat perquè continuï tenint ús cultural, o el Centre d'Art Digital que farà la Generalitat a Foneria de Canons, o el Teatre Principal, que era l'altre gran teatre líric de la Rambla, que en aquests moments també estan obres perquè s'està recuperant. És a dir, la forma de canviar els usos, la forma de fer que la gent torni a baixar al centre de la ciutat perquè hi ha una oferta cultural important i interessant, és el que també estem fent, juntament amb la reforma de la Rambla. Perquè si no canviem, si no aconseguim canviar el públic que va a la Rambla i la gent que s'hi passeja per la Rambla, difícilment canviarà doncs, aquest paisatge comercial que, efectivament, doncs no ens agrada. No?
1: Alcalde Jaume Collboni, gràcies per acompanyar-nos i esperem que seguim parlant a un any de les eleccions municipals. Segur que tindrem ocasió també per repassar alguns dels temes que afecten a la ciutat de Barcelona. Gràcies, alcalde. Que vagi
14: gràcies bé. A vosaltres.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
18: Hola, bon dia. Para molta atenció al que et vull explicar. Fins diumenge 7 de juny, aprofita el supertecnopreus del Corte Inglés i Hipercor i emporta't fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. Emporta't les millors ofertes per viure el millor futbol, com televisors de gran pantalla per gaudir del partit, portàtils o tablets per veure-la tot arreu, mòbils d'última generació, un frigorífic perquè els aperitius i les begudes estiguin sempre a punt, o el forn que necessites, i tot de les millors marques. Supertecnopreus, amb totes les facilitats i els tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos i molt més. Només fins diumenge 7, Supertecnopreus, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics, també a la web i l'app del Corte Inglés, i també a Hipercor. Aprofita-ho! I recorda-ho, aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya, la Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Doncs això és tot per avui. Adeu, fins demà.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
19: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos.
15: El precio final...
16: Tuya, tuya.
15: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
16: Sí, tu prima.
19: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
20: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
21: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
22: Amics.
21: Rialles.
22: Llocs.
21: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
24: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
25: El balcó gastronòmic és un lloc...
26: Que bo.
25: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona. Ai, sangria, sangria.

0: Aventures infinites.
1: Vinga, Pikachu, endavant, llampeix!
0: Amistats de les bones.
1: És veritat!
0: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
1: Quina meravella!
0: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
2: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint un Skoda? I mira ara.
3: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
4: Skoda.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Amb Marta Pascal, amb Marc Bataller, amb Jofre Llombart i amb Ignacio Rigau. Tot pendents també de la visita del Papa, serà d'aquí a 5 dies. Ho seguireu vosaltres, Marc? Amb interès?
7: Sí, evidentment és un esdeveniment que s'ha de seguir.
6: Home, és un esdeveniment històric.
7: Històric,
6: històric, sí, sí. Marta?
8: Sí, a mi em sembla que és, a més d'important. Tots els papes tenen, suposo, no?, la transcendència que tenen, però aquest crec que ha entrat dient coses trepitjant fort, no? Per exemple, el tema de la intel·ligència artificial i tal. I em sembla que està creat a ser una persona amb una veu més enllà de la veu que té, no?, sobretot a la comunitat de cristians catòlics, però amb una veu important en el món i amb la que cau crec que fa falta. Per tant, jo també li afegeixo aquest punt de transcendència pel valor que té el que està dient.
6: Clar, hi ha elements molt, molt significatius, com que vagi a Montserrat, per exemple, que és un símbol de Catalunya, sí. També la Sagrada Família, que és el temple dels temples a nivell mundial, però després també trepitjarà a llocs, que aquest és l'accent més social del Papa Lleó XIV, no? Llocs com el Raval, per exemple, no? La parròquia de Sant Agustí, que és una parròquia que també fa una tasca social molt important des de fa molts anys, no? I amb totes les entitats socials que envolten també la tasca del Raval. Vull dir que aquí també hi haurà un missatge molt clar, molt polític i molt, molt social. Ignacio.
9: Jo la veritat és que la seguiré amb moltíssim interès. Jo vaig ser-hi, jo soc catòlic, i l'any passat ja vaig ser-hi al jubileu, i vaig poder assistir a una missa del Papa, i és un papa aquest, un pontífex que parla amb moltíssima eloqüència, amb moltíssima profunditat, i així ens dona un missatge, com vam veure l'última encíclica, d'humanitat i de reivindicació de la humanitat enfront de, en aquest cas, la intel·ligència artificial, o diguem, totes les dinàmiques que ens fan una mica menys humans o una mica menys dignes. També és un papa que parla amb moltíssima eloqüència cap a la joventut, que parla d'esperança, que parla de pietat, per la dignitat, que són totes, crec que, diguem, les claus que avui dia necessitem escoltar o necessitem fins i tot fer comunitat al voltant d'aquesta forma de veure la fe.
6: Jofre.
10: Sí, ja que l'Ignacio es declarava catòlic, jo em declaro agnòstic. Els dies parells una cosa, els dies senars una altra. El que sí que sóc és una persona molt interessada també en l'espiritualitat, ja m'ajudarà, pare, cap on girem, però més enllà del que jo pugui representar o no, crec que hi ha moltíssima gent que la cultura cristiana, els valors cristians, hi poden combregar més enllà de si l'espiritualitat després

0: de vista històric, patrimonial i cultural, com és Montserrat, la Sagrada Família i els dos centres penitenciaris, la parròquia de Sant Agustí i el centre penitenciari que ha escollit. Per tant, i tant, la seguirem molt d'interès.
1: Ahir ens ho deia el director de la presó de Brianzo, que és la primera vegada que un cap d'estat visita Brianzo. Sí, sí. Sí, sí. I segurament una presó a Catalunya. Ens acompanya David Abadías, que és bisbe auxiliar a Barcelona i president de la comissió organitzadora d'aquest viatge del Papa a Barcelona. Senyor Abadías, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: I gràcies per acompanyar-nos. Nerviós, cansat, tot a punt, com està?
2: Bueno, per sobretot il·lusionats. Cansats, nerviosos, i podíem fer un llarg punt suspensiu, però sobretot il·lusionats. Sí, sí, els dies ja estan aquí, portem 3 mesos, no massa més, estàvem fent l'altre dia números, i si fa no fa, són 3 mesos i mig des que ens va dir que venia, l'organització, preparar-ho, són tantes coses. Ha sigut unes setmanes, uns mesos molt intensos, és a dir, i arribem al final.
1: Un ritme que no està acostumat vostè a la seva catequesi, diguéssim. Vull dir que estan acostumats a un ritme més tranquil, a treballar més temps.
2: No. A veure, per ritme, si vols, però treballem en altres coses. A veure, el ritme nostre és de dilluns a diumenge, Això no té, i no sí. Tenim estrictament, diguem, el diumenge encara és més fort, potser, que el dilluns o que el dimecres.
1: Però amb aquest estrès...
2: No, i amb aquest ritme i amb la barreja de coses i en aquest món específicament on es toquen 50.000 tecles que certament no són tant les nostres, aquí és on s'ha afegit tota aquesta emoció.
1: Com neix aquesta idea? Com comença tot plegat?
2: Bueno, sempre el nostre punt de referència des del minut zero, segurament poden néixer dos focus, diria, però per part nostra és la seva família. És la culminació de la Torre de Jesucrist, és la possibilitat que vingués el Papa en aquest moment, és també, que ara ja això no se'n parla, perquè ha anat quedant, tot i que tot està a Roma, la positio, tot està preparat, està tot en el seu lloc, i està on té que estar estudiant-se, però també hi havia la possible beatificació de Gaudí, és a dir, teníem l'any Gaudí. I aquest any Gaudí tenia diversos elements, un d'ells, important, la benedicció de la Torre de Jesucrist, que seria una ocasió i un moment, i això ja s'havia parlat amb el Papa francès, doncs de que el Papa pogués venir aquí. Un altre focus també seria Canàries. Canàries també en un viatge papal estava ja en el cor del Papa francès bastant arrelat, que passa és que després les circumstàncies no van permetre. Dit això, doncs ara, en aquest any 26, coincidint de nou, altre cop posant el centre en la Torre de Jesucrist, doncs semblaria que les dues coses han mogut, i evidentment si ve cap aquí a Barcelona, si també volia fer aquest somni del Papa francès d'anar a Canàries, els immigrants, doncs també Madrid, evidentment, doncs també era un lloc a visitar. Per tant, una mica, jo crec que ha vingut d'aquí.
1: Per tant, és un llegat del Papa francès, diguéssim, que recull el Papa Lleó XIV, un Papa Lleó XIV que coneixia la realitat catalana, perquè havia vingut aquí en diverses ocasions, coneixia també molt el barri de Sant Roc de Badalona, no? Uh-huh. On ell tenia un especial interès, és que havia fet un parell de visites, i per tant també aquest accent social que destacàvem, que és important en el que veurem aquests dies.
2: Correcte. De fet, ell aquí havia vingut diverses vegades, després la comunitat d'aquí, alguns l'han conegut aquí, l'han conegut en altres llocs, perquè la comunitat, els membres, els agustins, també es van desplaçant, i a vegades es desplacen no com aquí, a diòcesi, que vas d'una parròquia a una altra dins del mateix territori, sinó que ells van a vegades d'una part del món a una altra. Llavors, algun dels que tenim aquí, fins i tot l'he fet de xofer per Àfrica, és a dir, que tenen ganes de retrobar-se perquè es coneixen i es coneixen bé.
1: Li preocupa a vostè la polèmica que hi ha hagut amb la llengua, que faci ombra a la benedicció, per exemple, de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família?
2: Bé, el tema de la llengua sempre és un tema important i està bé que se'n parli i està bé que el cuidem. I, de fet, estem treballant-hi. No ara, perquè ha sortit això, estem treballant-hi des del minut zero. O sigui, aquí hi ha tot un recorregut de fa, això que us dic, d'aquests mesos en els quals nosaltres hem sigut sempre molt conscients de qui som i també com celebrem i com vivim la nostra fe i també, per tant, doncs, quina és la nostra història, la nostra cultura. Això sí, la visita sempre s'ha plantejat des del minut zero també doncs, com una realitat bilingüe, però sempre tenim present i cuidant el català. Sí. Evidentment, hi ha punts concrets que ja estaven molt tancats, altres punts que encara estan, i això ho estem mantenint, clar, oberts, diguem-hi, per tant, encara amb diàleg, però, bueno, que ara 2 dies, 3 dies abans sortir tot això, bueno, diguem que tampoc era normal que tard o d'hora algú fes alguna pregunta, no? El que passa és que les respostes que es donen doncs, no són totes les que són, perquè n'hi ha més respostes de les que estan sortint, perquè s'està treballant de fa molt temps amb això.
1: Però el que sí que podem dir és que s'està treballant per incorporar més català?
2: Bueno, jo, mira, ara us diré, no sé si és exclusiva o no, però tots els moments, no?, en els que... I això està preparat fa setmanes, quan van venir ja, això ha sigut... Cada secció del Vaticà que va venint aquí té la seva responsabilitat, i en concret, sobre els actes litúrgics, doncs ve la cerimònia pontifici, amb el qual nosaltres... Cal entendre que sempre estem parlant en una posició de fraternitat i de bona sintonia, però també hi ha una jerarquia en la qual també nosaltres doncs, tenim el nostre lloc i ells tenen el seu. Per tant, és un diàleg en el que també hem de ser conscients dels límits que tenim, no?
1: És un diàleg que quan el Vaticà diu no, és no, diguéssim.
2: Exacte, i quan diu sí, és sí, també, no?
1: Sí,
2: positiu.
1: Sí, no,
2: però és així,
1: Vostès proposen i ells disposen.
2: Ho dius perfectament. No, per exemple, doncs mira,

0: buscar a lo que seria la primera trobada que fa el Sant Pare, que és arribar a la catedral de Barcelona, que a més és el lloc per excel·lència, diguem, més simbòlic de la diòcesi. Tenim la mirada posada en la seva família, però veiem que la catedral, la seu de Sant Pacià, la seu de Sant Sever, la seu de Sant Oleguer, és la catedral. I allà tenim una presència, almenys l'arqueologia així ens ho diu, de comunitat cristiana de catedralícia, per tant, la seu del bisbe, des del segle IV. Tenim un baptisteri paleocristià, es pot visitar arqueològicament per sota. Bueno, vull dir que tenim 1.700 anys d'història. Per tant, és allà on el Sant Pare va per primer lloc. A primer moment, aquest és la seva entrada, per dir-ho així, bé per l'aeroport, però ja ens entenem, la seva entrada a la diòcesi és per la catedral. La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, també, doncs, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català.
1: Íntegrament en català.
0: L'última frase, l'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè, insisteixo, el bilingüisme, encara que a vegades sigui, doncs sempre s'ha digut present.
1: Però també hi ha una qüestió, que és que el papa parla castellà, és anglès i castellà,
0: sí,
1: no?
0: Sí, per això també a vegades hem tingut una certa delicadesa cap a ell, perquè també per ell serà alguns elements que hem de posar també més fàcil. Però bueno, que és políglota, vull dir que no, és un home que parla diverses llengües, s'ha mogut per tot el món, vull dir, en aquest sentit, i no em fa cap problema. Però, per exemple, aquí serà el 99%, 98% en català. Anem a la vetlla, a l'estadi olímpic. Doncs allà tindrem, no vull fer d'espoilers, per tant no ho faré, però tindrem elements propis també de la cultura catalana, que han estat buscats i treballats de fa mesos també perquè estiguin presents, per mostrar-li també qui som, des de la nostra cultura, la nostra tradició, la nostra
1: realitat. Per la cultura popular?
0: Una mica de tot, però també. Hasta aquí puedo leer. Bueno, ja més enllà.
1: Cultura popular...
0: dos dies, d'aquí dos dies, tres dies... Però bueno, vull dir que no.
1: Podeu imaginar uns castellers?
0: Podeu imaginar moltes coses. Podeu
1: una sardana?
0: Sí, podeu imaginar.
2: Home, la sardana més important és la Santa Espina.
1: Sí. Que...
0: Podeu imaginar i aniríeu bé, perquè la imaginació és per sabem on ens movem,
1: però
0: no?
1: Però gegants no, eh? Entenem que aquí no aniríem. Vull dir que aniríem una cosa més, no?, més cerimoniosa, eh?
0: Bueno, tindríem elements perquè justament, i des del minut zero, i ho dic de veritat, que això ho estem preparant des de fa setmanes, per això et dic que aquesta última polèmica és, a vegades, doncs, una mica parlar d'un trosset sense saber del tot, doncs, que s'ha anat treballant perquè hi pugui també conèixer i comprendre i veure coses boniques nostres. Això per començar. Després, allà, l'Evangeli, per exemple, doncs, llegirà en català. Les preguntes que li farem, la majoria d'elles, són tres, si ho dic bé, dues d'elles seran en català, una en castellà. Després, les pregàries que es faran seran en català i en castellà. Tindrem elements musicals importants nostres, tampoc no vull fer d'això, dintre de la litúrgia, fins i tot en català.
1: S'ha confirmat que hi ha una actuació amb l'Escolania i Sergio Dalma. Això...
0: Sí, això ja cap al final.
1: Cap al final.
0: Fins i tot, sí, perquè distingirem la part primera és més festiva, que és quan la gent està entrant, i aquí hi haurà també música, hi haurà també elements de testimoni, hi haurà també catequesis, hi haurà vídeos, bueno, hi haurà una mica per entretenir, entre cometes, i acompanyar aquest moment, també en algun moment de pregària per preparar el cor, doncs, que seran aquestes dues hores prèvies, a les 8, més o menys, 8 menys 5, doncs començarà sortim al papa mòbil, aleshores aquí hi ha... I aquest últim element, que us deia, més festiu i més simbòlic, i aleshores ja comencem la vetlla de pregària, i aquí sí que canviem una mica el xip. No canviem la festa, però canviem el cor. O sigui, ja fins ara estàvem amb un element festiu, ara continuem amb un element festiu, però ja més espiritual. El to, la música, el tot... I al final acabarem, altre cop reprenent, i aquí sí, doncs tindrem el que dèieu, no? Element també festiu final i molt identificatiu del país. I aquí, per tant, la immensa majoria també serà en català.
1: És cert que Sergio Dalma era una... Obsessió, anava a dir, no és la paraula, però era una idea del mateix papa que volia que Sergio Dalma cantés?
0: Tot lo de l'estadi ha estat organitzat tot des d'aquí. O sigui, el Sant Pare ha anat acollint-ho tot i d'això. O sigui, una mica la
1: proposta seva, perquè pugui veure també com es treballa des d'aquí la fe cristiana.
0: Sí, sí, tot ha vingut des d'aquí i passa que ho ha anat acollint i doncs també s'ha anat il·lusionant. Sí, sí.
1: I després, la Sagrada Família, que deia la benedicció de la Torre de Jesucrist. És on estan treballant de si entrarà o no el català?
0: Llavors, la celebració de l'Eucaristia, que la farem a la seva família, doncs, per exemple, la salutació primera serà en català, la primera lectura serà en català, el salm serà en català, l'evangeli serà en castellà, aleshores, les pregàries, el credo, el cantarem en català, que no tocava, és entre setmana, però hem aconseguit aquesta excepció perquè és un moment també excepcional, llavors l'hem demanat i s'ha concedit, i el credo català cantat també és molt popular, es canta molt a les parròquies, és dels diumenges, certament, i dels dies de solemnitat i de festa, però bueno, aquell dia ens ho han permès, també ha sigut una concessió que ens han fet. Per tant, tant, ens han permès també alguna cosa més de la que tocaria a priori en algun moment, no? No ha sigut senzill ni ha sigut fàcil, perquè s'ha hagut de negociar paraula a paraula i moment a moment, que és el que passa en aquestes visites, com tot.
1: Paraula a paraula?
0: No, bueno, vull dir paraula a paraula, vull dir que en el sentit estricte que s'ha hagut de mirar tot amb calma. I element per element, sí. Ha sigut... Perquè és així, perquè les visites curen molt, o sigui, se cuida molt la imatge del papa, es cuida molt cap on... O sigui, tot, només això, els desplaçaments, perquè aquí sí, perquè ja no, quanta estona estarà cada moment... Vull dir, segon a segon, si vols dir-ho així...
1: No, sí, tot, sí, s'entén perfectament.
0: Es mira molt. Per això és tan esgotador.
1: No, i esgotador també deu ser perquè deuen haver rebut moltes trucades de molta gent que vol veure el papa, no?, i que vol estar a prop del papa, i aquí vostès segurament han hagut de filtrar, no?, de dir, escolti, no hi cap tothom ni a la Sagrada Família ni acompanyar el papa a Montserrat, per exemple, no?
0: Hem fet tant com hem pogut. De fet, l'altra vegada que va venir el papa Benet van ser aproximadament unes 5.000 persones les que van poder estar dins de la Sagrada Família, les que van poder veure'l asseguts i amb calma, i participar en aquest cas de l'Eucaristia i de la consagració del temple. En aquest cas concret, per part nostra, ja no compto Montserrat, que s'hauria de sumar, i Can Brians, que serà una realitat més petita també, però també s'hauria de sumar. A Barcelona en concret estem parlant de que aproximadament seran entre 50 i 50.000 persones, 55.000 persones, les que podran asseguts compartir amb ell, ja sigui al estadi, una vella de pregària, ja sigui la seva família, perquè serà dintre i serà fora, ja sigui dintre la catedral, ja sigui Sant Agustí, o sigui, hem passat de 5.000 a 55.000 asseguts. Una cosa és la gent que el pugui trobar de peu, al carrer, saludar-lo, aquest és una altra d'això, però poder passar com a mínim una hora amb ell i asseguts, per tant, amb una certa comoditat, i compartint o un moment de pregària o una celebració o un moment testimonial, com serà més aviat Sant Agustí, bueno, pues això ha sigut un augment notable. I evidentment, molta gent ha quedat fora, sí, perquè no tenim més espais, no tenim estadis més grossos, no tenim... Ojalà en tinguéssim, tant de bo, tant de bo.
1: Per cert, els capellans com han d'anar vestits, de capellans?
0: Jo penso que sempre hi anem. Hi ha molts models de vestit de capellà.
1: Ja que no, però...
0: Perquè el vestit, no, perquè el vestit és una... És una... O sigui, que tots són capellans, i és així com han de ser, i s'han de comportar sempre. Dit això, normalment, quan es... però aquí hi ha el Vaticà, quan va al Vaticà hi ha un cert protocol, també en el vestit, sí. Però, bueno, tampoc és un element que es faci... O sigui,
1: si algun capellà que no es vesteix de capellà, no passaria res. Pot assistir igual a...
0: Sempre hem buscat sempre que els capellans siguin bons capellans, i aquesta és la nostra prioritat. Després, entenent que en cada moment, en cada lloc, hi ha uns certs protocols, i després hi ha, doncs, unes, sí, uns elements que ens identifiquen, també, però l'església és tan gran, tan universal, que hi cap tothom de moltes maneres, sí.
1: Preguntes que quedin pendents. Marc.
3: Bon dia.
0: Bon dia.
3: Jo li volia preguntar per aquesta campanya que es va presentar ahir d'un grup de veïns i identitats de la ciutat de Barcelona, que era el... defineixen com el Jo no t'espero. Sí, sap de què li parlo. Que expliquen, doncs, i recorden que l'estat espanyol és aconfessional i fan una certa crítica que les administracions públiques inverteixin diners en la visita al papa o fins i tot que s'hagi cedit gratuïtament l'estadi olímpic per fer la missa. Què n'opina?
0: Bueno, estem en una democràcia i tothom pot opinar i és lliure. Sí. Vull dir, això no... La primera cosa és sempre respectar la... Sí que és veritat que Barcelona, a mi em sembla, Vull dir, ara ja no és... No, dient això no estic anant ara contra ningú, simplement és l'opinió.
3: Li demano la seva opinió, sí. I l'opinió ens n'hi ha per tot arreu.
0: Barcelona sempre és una ciutat, i Catalunya, hem sigut un país i som gent acollidora, som gent que més aviat som capaços d'anar a l'encontre de l'altre en sentit positiu, més aviat som gent de diàleg, som gent que ens agrada evitar normalment, no?, la polèmica, ens agrada que a casa nostra la gent se senti còmoda i se senti a gust, no? Vull dir que com a norma jo diria que la majoria de gent, o jo que ens identifica més, és que acollidors. Quan algú expressa una altra opinió o una altra manera de fer, que és respectable i cadascú pot fer-ho, doncs només faltaria. Però jo, per exemple, hi ha moltes coses en les que tampoc no estic d'acord i no necessito manifestar-me per fer-ho. Vull dir, més aviat al contrari, per dir alguna cosa, i no és que no estigui d'acord, el Tour de França, ni em va ni em ve que vinguin, però vull dir, no ni m'afecta positiu ni en negatiu, però tampoc se m'ocorreria, fins i tot per una certa educació, dir res contrari al d'això, no? Home, si passa una cosa que és molt lletja o es gasta alguna cosa que és... I de fet es gastarà molt més pel Tour de França que per la visita del papa, això també, els números, ja veureu. Bueno, no ho sé, ens en fiem també del per què la ciutat fa les coses que fa, perquè l'Ajuntament fa unes inversions aquí o les fa allà. Vull dir, tens criteri de que la gent sap què està fent i sempre ho fa pel bé major, no? Per un bé positiu. Per això que més aviat m'agrada que la gent tingui aquesta mirada, si pot ser, i em penso que és el que ens identifica com a ciutat i com a país, no? Acollidors i alegres per tot allò que ens faci acollir altres i bueno, no sé, i celebrar una festa, fins i tot, perquè en el fons és una festa. Vulguis participar o no vulguis participar? I alegrar-te per l'altre. tu potser potser no ho vius, però escolta, m'alegro per tu. Jo puc ser del Barça i un dia guanya un altre equip, no direm noms. Doncs, escolta, també m'alegro per tu.
1: No, i a més has de valorar la importància, diguéssim, del fet, no? Que no és habitual que un cap d'estat, en aquest cas d'una església com la que té la importància que té, doncs arribi a Barcelona i ho faci amb aquestes condicions, més enllà del que tu puguis creure, no? Això també és inqüestionable, Jofre.
2: I tant. Miri...

L'arribada del calor porta associades moltes coses. Terrasses plenes, carrers vius, festes majors i també més vida al carrer. Però també comporta un fenomen que cada vegada és més recurrent i preocupant: l'augment de plagues urbanes. Rates, mosquits, paneroles, tornen a situar-se al centre del debat públic, després que experts i administracions alertin que els hiverns cada vegada més suaus afavoreixen la seva proliferació. Aquest any, les baixes temperatures de principis de maig, no les de finals, perquè recordem que a finals de maig ha estat molt calorós, però sí a inicis va ser doncs un mes amb temperatures registrades bastant baixes, doncs ha retardat l'aparició d'algunes espècies, però això no implica necessàriament un estiu més tranquil. Al contrari, la tendència climàtica dels darrers anys obliga entendre aquestes situacions com un nou escenari permanent, més que no pas com a episodis puntuals. A Sant Just aquesta realitat també preocupa. Des del Consorci, en aquest cas, doncs, s'assegura que es mantindrà el sistema actual d'actuació davant de focus detectats a la via pública, amb intervencions específiques quan apareixen incidències relacionades amb rates, mosquits o paneroles. És una resposta necessària, però la pregunta que molts veïns es fan és si reaccionar és suficient o si caldria avançar encara més en la prevenció. La gestió de les plagues urbanes no és només una qüestió de control puntual, també té a veure amb manteniment de clavegueram, neteja d'espais públics, revisió de zones verdes, seguiment preventiu i informació a ciutadania. En municipis densament poblats i en barris molt habitats, la rapidesa d'actuació és important, però la planificació encara ho és més. Aquest estiu tornarà a posar a prova la capacitat dels municipis per adaptar-se a conseqüències cada vegada més visibles pel canvi climàtic. I probablement també obrirà un debat necessari. Estem preparant les ciutats per al clima que ja tenim o seguim treballant amb les eines del passat? Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, fent un repàs al sumari d'avui dijous 4 de juny del 2026. Avui arrenquem amb les notícies de Sant Just, també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales. Tot seguit, en el primer tram de programa, les efemèrides i el temps. Tancarem el programa d'avui amb els dos trams consecutius, que per una banda doncs serà el tram de l'entrevista del dia amb el mossèn, que avui doncs ens visita el mossèn de la parròquia del Sant Just i Sant Pastor, mossèn Xavier Sobrevia. Amb ell parlarem de la visita del Papa i també de la festa del Sagrat Cor al nostre municipi. També parlarem de xarxes socials amb Vanessa Montserrat i tancarem el programa amb la Biblioteca Joan Margarit, ens visiten per actualitzar agenda, i també parlant de teatre amb la Maica Dueñas. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més aquí al 98.1 FM. És un plaer estar amb vosaltres doncs un matí més aquí a la Rambla. Soc Daniel Martínez i comencem, com sempre, amb una mica de música doncs per aixecar el dia i també per arrencar aquest magazine. Bon dia, bon dijous, comencem.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a La Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a La Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
2: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi. On les teves tardes se't faran molt curtes.
4: Tots els marroquins roben.
5: Els treuen treballs.
6: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Parasimarimats.
12: Estic solo.
13: Terroristes.
14: Parasimats.
15: Tot això és odi. Aturem-lo.
16: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
17: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
18: Garantim els teus drets.
19: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
18: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: Doncs seguim avançant en el nostre magazín. Passen ara exactament 3 minuts d'un quart d'11 del matí i ens dirigim a l'espai de titulars, a l'espai de notícies municipals. I per fer-ho, doncs, saludem a la cap d'informatius d'aquesta casa, Mariona Sales. Bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Comencem amb els 3 titulars. Avui parlem del mil·lenari que sorteja avui els habitatges de lloguer per la gent gran. També parlarem d'Artur Urbà, que pren els carrers de Sant Just per reivindicar els drets dels infants, i tancarem amb nous punts de llum i actuacions de manteniment que milloren diversos espais de Sant Just. I comencem parlant en clau d'habitatge, Mariona.
1: Doncs sí, parlem, com has dit, que avui se celebra el sorteig públic per l'adjudicació dels habitatges de lloguer per la gent gran del mil·lenari, amb un acte que té lloc ara d'aquí molt poquet, a les 11 del matí, al Centre Social del Mil·lenari, i que es fa davant de notari per garantir la transparència del procés. A cada sol·licitud admesa se li ha assignat un número de participació aleatori i bé, el sorteig determinarà l'ordre de preferència per escollir habitatge mitjançant l'extracció de totes les boles. Primer es farà el sorteig a l'edifici B i posteriorment als dels edificis A, C i D. Un cop cobertes les adjudicacions previstes, es crearan les corresponents llistes d'espera amb la resta de sol·licituds, respectant l'ordre obtingut en el sorteig, i aquestes llistes serviran per cobrir possibles renúncies i per adjudicar habitatges de la mateixa tipologia que vagin quedant lliures. Les llistes de reserva tindran una vigència màxima de 3 anys des de la data del sorteig o fins a la publicació de noves convocatòries per habitatges de la mateixa tipologia.
0: Molt bé, doncs seguim avançant. Avui parlem també en clau de societat perquè volem informar doncs d'aquestes accions que s'estan duent a terme en marc d'aquesta celebració dels drets dels infants. Parlem ara de que Sant Just doncs impulsa una nova iniciativa en aquest sentit, perquè recordem que ja s'han fet diverses per reivindicar els drets humans i en aquest cas doncs el municipi entoma una nova iniciativa, Mariona.
1: Exacte, tenim que Sant Just doncs, ha impulsat un recorregut de mural sobre els drets dels infants per sensibilitzar la ciutadania sobre les situacions de guerra, pobresa, desigualtat i exclusió social que afecten milions de nens i nenes arreu del món. La iniciativa s'ha desenvolupat amb l'artista Carolina Dan, especialista en art urbà, i utilitza l'espai públic per divulgar els principis de la Convenció sobre els drets de l'infant de les Nacions Unides. Els murals, ubicats en diferents punts del municipi, representen diversos drets fonamentals a la infància i conviden a reflexionar sobre la necessitat de garantir-los. En el marc del projecte, l'artista també ha restaurat el mural del camp de futbol municipal, que havia patit un acte vandàlic fa uns mesos. I bé, el recorregut continuarà creixent amb noves intervencions que completaran l'itinerari, les ubicacions de les quals es donaran a conèixer properament. L'actuació s'emmarca en el compromís de Sant Just amb la defensa dels drets de la infància a través de programes com Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF i Ciutats Defensores dels Drets Humans. I de moment, doncs, els murals que ja estan fets dins del recorregut és el que parla sobre el dret al joc, que el podem trobar a l'Escola Montseny, el del dret a l'educació de l'Escola Canigó, dret a una vida digna al passatge del mercat, el dret a la llibertat d'expressió a la plaça Malaret i el dret a la salut davant del Centre Cívic Joan Maragall.
0: Molt bé, doncs una iniciativa, la veritat, molt interessant, perquè hem pogut veure algunes imatges i són dibuixos realment macos i també doncs, que estan portant valors als carrers del nostre municipi. Parlem ara d'urbanisme. En aquest sentit, doncs també és important recalcar aquesta notícia que va relacionada a aquests nous punts de llum i a aquestes actuacions de manteniment, Mariona.
1: Sí, parlem doncs que l'Ajuntament continua desplegant actuacions de millora de l'enllumenat i de l'espai públic en diferents punts del municipi per reforçar la seguretat, l'accessibilitat i el manteniment dels barris. Entre les intervencions fetes destaca la il·luminació del parc infantil de les Basses de Sant Pere i la instal·lació de nous punts de llum en diversos carrers i places com el Roser, Sant Pastor, Violeta Parra, Ramon i Cajal i la Creu. També s'ha dut a terme la il·luminació de l'escultura de la rotonda de l'avinguda de Ricardo Bofill i la renovació de la placeta situada davant del Walden. Paral·lelament, s'han executat treballs de manteniment de voreres i espais urbans, especialment als barris de Can Modulell i de les Basses de Sant Pere, amb l'objectiu doncs, de millorar les condicions d'ús i mobilitat de l'espai públic.
0: Molt bé, doncs amb això tanquem aquests 3 espais informatius, aquestes 3 notícies. Avui hem repassat doncs aquestes 3 qüestions que també ampliem ara a nivell de titulars. Recordem, hem parlat del mil·lenari que sorteja avui els habitatges de lloguer per gent gran. L'acte públic determinarà l'ordre d'adjudicació dels pisos i configurarà les llistes de reserva per a futures vacants. També hem parlat de l'art urbà que pren els carrers de Sant Just per reivindicar els drets dels infants. un recorregut de murals creat per Carolina Dan sensibilitza sobre la situació de milions de nens i nenes i continuarà ampliant-se amb noves intervencions. I hem tancat amb nous punts de llum i actuacions de manteniment que milloren diversos espais del municipi. Les intervencions inclouen il·luminació de carrers, places i equipaments, així com treballs de renovació i millora de l'accessibilitat dels barris. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
0: I ara, portades de diaris. Repassem les quatre portades de la premsa escrita que destaquem aquí en aquesta casa, que són la portada del diari Ara, del Periódico en català, de La Vanguardia i del Punt Avui. Mariona, comencem amb la portada de l'Ara. Comencem parlant de diverses qüestions relacionades, doncs, amb política, entre d'altres, que són les que avui formen part d'aquesta portada de l'Ara.
1: Exacte, obre l'Ara avui amb el setge al PSOE dient que Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. Veiem que el president espanyol anuncia el Cercle d'Economia als comptes del 2027 i obvia els casos de corrupció. També Capeix reclama al líder socialista que se sotmeti a una qüestió de confiança o que convoqui eleccions. També veiem que Luco sosté que Leire Díez volia protegir els interessos de Sánchez i pressionar Marchena per l'amnistia. Passem a la imatge principal d'avui de la portada de l'Ara. Parla de la primera pedra a Grífols. El president espanyol Pedro Sánchez va assistir ahir a l'inici de les obres de la nova planta de Grífols a Lliçà de Vall i a l'arrencada a Seat, a Martorell, dels cotxes elèctrics Cupra Raval i Volkswagen ID Polo. Així es diu el cotxe, suposo. Uh-huh. I veiem a la fotografia, doncs, en aquest moment de posar, doncs, aquesta primera pedra. Altres notícies del diari Ara. Veiem que Ucraïna ataca Sant Petersburg en l'inici del Fòrum Econòmic Rus. Els convidats de Putin arriben a la cita enmig de columnes de fum. També que Melià segueix a Cuba als passos d'Iberostar i abandona 15 hotels. La decisió arriba forçada per l'amenaça de sancions dels Estats Units. I tanca portada avui el diari Ara parlant que prolifera el lloguer de balcons a Wallapop per veure el papa. També hi ha veïns que anuncien pàrquings i s'ofereixen de guies.
0: Què?
1: Sí, sí.
0: Però com no se'ns ha acudit abans això, Mariona? Perquè no tenim un pis a Barcelona, no?
1: Jo no vinc davant de la Sagrada Família, però...
0: Però quina estratègia, mare de Déu. Prolifera el lloguer de balcons a Wallapop per veure el papa. Mm-hmm. Perdó que repeteixi el titular, però és que em sembla de les millors notícies que he llegit últimament.
1: Ja saps que amb el capitalisme tot s'hi val i tothom s'aprofita a la mínima. I si tens un balcó on es pot veure bé la intervenció que farà el papa o en el moment que passa el papa i el veus durant 3 segons, doncs la gent veu una oportunitat per treure diners. I mira.
0: Doncs des d'aquí un missatge als veïns i veïnes del Walden, perquè no passarà el papa per davant del Walden, però
1: no.
0: Sí que passarà el Tour de França.
1: Exacte.
0: Per tant, llogueu els vostres... No, és broma.
1: El que passa al Walden és que és fàcil entrar-hi i sí. Estar des d'un dels balcons que no són de ningú, saps? Uh-huh. Però bé, que també es veurà molt bé des de baix. O sigui, el xulo també serà estar baix amb totes les activitats que es fan a la plaça del Walden i estar amb la gent, doncs, tothom junt. Suposo que des de dalt també es veurà molt bé, vull dir.
0: Molt maco, des de les piscines encara més.
1: Sí, sí.
0: Però diu una cosa, explica una cosa, perquè hem passat molt per sobre aquests dies amb el tema del papa i ja sabeu que aquí en el programa ens agrada informar de tot el que passa a Sant Just i també del que passa a Barcelona. I és per això que avui hem convidat el mossèn Xavier Sobrevia, que ens visitarà d'aquí uns minuts a l'entrevista del dia, cap a un quart de 12 del migdia per parlar sobre aquest i altres temes. Parlarem de la visita del Papa, de les polèmiques que hi ha hagut també al llarg d'aquests dies relacionades amb el català, amb l'ús del català a les celebracions, i ho farem aquí al 98.1 FM. Pel que fa a la portada del diari Ara, això és tot, oi, Mariona?
1: Sí, això és tot d'avui.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Passem a la segona portada del dia. Marxem al periòdico en català. European Bridges obre així el periòdico en català amb una fotografia a l'espai superior del seu diari, i és que Catalunya es mobilitza per desenvolupar i fabricar xips. Pel que fa a l'informe que confirma trobades amb la directora de la Guàrdia Civil, Luco acredita una trama al PSOE per rescatar Sánchez. Els agents afirmen que l'actuació de la xarxa que dirigien Santos Cerdán i Leire Díez buscava protegir el PSOE, el govern o el seu president dels casos de corrupció. I seguim amb aquesta mateixa notícia, de fet, amb una altra relacionada amb el president Sánchez. Els pressupostos del 2027 ja estan en marxa. Sánchez anuncia en les jornades del Cercle que activa la tramitació d'uns comptes que inclouran la més gran inversió pública en habitatge. Pel que fa a la jutge que investiga la influència de la psicòloga d'Andic en els fets i que en aquest cas doncs, la citarà a declarar, creu que l'acusat es va desfer del mòbil perquè va desactivar l'app, estic llegint molt lent perquè no llegeixo de lo petit que és, l'app de comptar passos abans d'anar a l'Equador. És a dir, en aquest cas, la jutge investiga la influència de la psicòloga d'Andic en els fets, la citarà a declarar, i no només això, es creu que l'acusat es va desfer d'aquest mòbil, d'aquest telèfon mòbil, perquè havia desactivat l'aplicació, aquella aplicació que tenim tots i totes, de comptar passos. Bé, marxem a més notícies. El PP i Vox tanquen el seu acord de govern per a Castella i Lleó. Pel que fa doncs, en aquest mateix bloc, en el de Panorama, també podrem llegir a l'interior d'aquest diari Malià, que segueix Iberostar i abandonar doncs, la gestió de 15 hotels a Cuba. Pel que fa a l'Espai Persones, trobarem el gran aperitiu gratuït del Primavera Sound fa vibrar el fòrum, i tanquen portada amb Leo Messi, reconegut amb el Princesa d'Astúries dels Esports. I bé, doncs amb això tanquem una segona portada, la del periòdico en català. Marxem ara a La Vanguardia. Què llegim avui, La Vanguardia?
1: La Vanguardia obre amb les jornades del Cercle d'Economia i diu que Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura amb l'amnistia aplicada i continuar pactant. També que l'OCDE subratlla el creixement d'Espanya a Europa. En fotografia principal, marxem a Seat Cupra, que entra de ple en l'era elèctrica. La planta de Martorell ja començarà a produir cotxes 100% elèctrics, amb l'objectiu de posar al mercat uns 70.000 vehicles el primer any dels models Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo. Pedro Sánchez es va reunir ahir amb la cúpula del grup. A la foto doncs, veiem el president, en Marcus Haupt, que és de Seat Cupra, Salvador Illa, Thomas Schaffer i Oliver Blum, de Volkswagen. Altres notícies d'avui de La Vanguardia, veiem que els agents assenyalen Cerdán com a líder d'una trama per salvar el cap de l'executiu. Luco apunta maniobres de Leire Díez en Villarejo per buscar draps bruts d'investigadors o de jutges com Marchena. Veiem també que Ucraïna ataca Rússia en l'inici del fòrum de Putin per captar inversions. Parla avui també La Vanguardia de la mort d'un jove després d'un error policial que envalenteix els ultras britànics. I últimes notícies d'avui de La Vanguardia, parlem de la setmana vinent, que el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf. Uh-huh. També parla de que puja el llindar d'alerta per calor a Espanya, i hem d'estar doncs, més ben adaptats. I tanca portada parlant d'unes dades d'Espanya, que la pobresa s'enquista i creix entre els nens.
0: La pobresa infantil, un tema que hauríem de tractar també algun dia aquí al programa, perquè realment doncs, és dur i bé, doncs, serà un dels problemes en els propers anys, per no dir que ja és un problema actiu actualment, però Si la cosa segueix així, evidentment doncs afectarà cada vegada més infants. Passem a parlar de l'última portada del dia. Parlem del Punt Avui. El diari independent català comarcal i democràtic destaca el reportatge per Carles Sabater, botiga.alavui.cat. El Punt Avui, doncs, en aquest cas, engega la venda electrònica dels seus productes a través del digital i en pagament mitjançant targeta de crèdit. Pel que fa a l'Observatori Municipal, marxen avui a Tortosa entre l'herència i un nou guió. L'entrevista doncs, a l'alcaldessa, Mar Lleixà, i a la cap de l'oposició, Meritxell Roigé. Pel que fa a la imatge del dia, veiem un sèquit de transports. En aquest cas, doncs, trobem el característic autobús de la TMB, aquest que és negre, blanc i vermell. També veiem el tram, una mica canviat, però sembla un tram. I bé, doncs al costat veiem un comboi de metro, un comboi dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i un taxi. Per què doncs descrivim aquesta portada? Perquè el titular és El País que es mou. La xarxa de transport col·lectiu garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya. Pel que fa doncs a l'espai del DAI, signat avui per Lluís Simón Rabaseda, diu el dia D del Papa a Barcelona. Entitats independentistes criden a rebre'l el 6 de juny amb estelades després de la polèmica amb la llengua. Pel que fa a les cròniques, llegim la de Pere Bosch i Cuenca, El temps s'esvaeix, i també el català El papa, Lleó i Cristina Hinojés. Això, doncs, ho llegim de la mà de Mireia Rourera. Tanca en portada amb l'esportiu, Koundé, tinc contracte fins al 2030 i espero continuar. El defensa francès expressa la voluntat de quedar-se al Barça. Quatre, ni un més ni un menys. Quatre són els minuts que passen de 11:15 del matí i acomiadem així a Mariona Sales Vilanova, que la podeu escoltar als butlletins informatius i també a l'informatiu edició migdia. Què et fa tanta gràcia, Mariona?
1: M'ha fet gràcia el 4. Quatre, ni més ni menys.
0: De cop i volta, és un bingo. Farem un bingo aquí a Ràdio d'Esvern. Aleshores, en punt, anirem dient números.
1: Exacte.
0: I llavors haureu d'anar tatxant i qui guanyi doncs guanyarà doncs un curs d'escriptura amb Mariona Sales, guanyadora del premi de microrelats, del tercer premi microrelats de l'Ateneu de Sant Just.
1: No, que de vegades escric bé, però jo ensenyar no sé si en sabria.
0: Sí, home, ho portes a la sang, això d'ensenyar, no?
1: No ho sé què dir-te.
0: Home, per la teva família, entenc, no?
1: Els hi deixo ensenyar a ells.
0: Els hi deixes, És que és molt tímida i amb aquestes coses no li agrada presumir.
1: No,
0: Mariona Sales, gràcies.
1: Adéu, Dani, fins ara.
0: Petita pausa, tornem de seguida.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
1: És clar que s'ha de treure la llengua, però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
0: Generalitat de Catalunya.
3: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
4: No saps a què t'estàs perdent.
5: I t'ho perds des de fa molt.
6: De veritat, tu vols seguir perdent?
7: Si no veus esport femení,
8: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
3: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
9: Col·labora Ràdio d'Esvern.
10: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: I seguim avançant el nostre magazín, seguim avançant aquí a la Rambla. Ara és moment de parlar de les efemèrides del dia i ho fem amb en Sergio Paredes. Sergio, bon dia.
1: Hola, bon dia, Dani.
0: Com estàs?
1: Bé, i tu?
0: Bé. Aquí amb ganes de parlar de les efemèrides, de descobrir què va passar tal dia com avui, però primerament marxem a la celebració mundial d'avui, 4 de juny.
1: Dia mundial de la fertilitat avui.
0: Ah, molt bé. Molt bé, de la fertilitat, perfecte, estupendo. En totes les seves extensions, entenc, la fertilitat, m'estic fotent en un jardí que... Mira,
1: sí.
0: De les plantes, per exemple, no? Les plantes que siguin fèrtils, la terra fèrtil, no? Allò de la terra fèrtil.
1: Felicitat als fèrtils.
0: Sí, felicitats als fèrtils, exacte, efectivament. Marxem a parlar dels esdeveniments. En aquest cas, ens aturem a l'any 1783. Els germans francesos Montgolfier realitzen la seva primera demostració pública d'ascensió amb globus en aquest cas, a Nonay, a França. Per tant, una efemèride que va relacionada amb el món del globus. Marxem ara a l'any 1917, quan es concedeixen per primera vegada els Premis Pulitzer de Periodisme. I pel que fa a naixements, aquí trobem avui?
1: Destaquem avui dos naixements en concret. Primer, el 1962, on va néixer Trinidad Jiménez, una política socialista espanyola, i 3 anys després va néixer Michael Doohan, un famós motociclista australià.
0: Uh-huh, perfecte. Defuncions?
1: Avui recordem la defunció de Guillermo II, que va morir tal dia com avui, el 1941, i va ser l'últim emperador d'Alemanya.
0: Molt bé, i tanquem amb l'efemèride musical.
1: Que ens anem cap al 1984, i és que tal dia com avui, el músic nord-americà Bruce Springsteen va publicar Born in the USA, amb la única portada que tots tenim més que vista, de la fotògrafa Annie Leibovitz.
0: Sí, aquella dels pantalons
1: texans. Sí, amb la gorra.
0: Amb la gorra, no? Amb la bandera americana.
1: Sí.
0: Born in the USA. Born in the USA. Bueno, en faran fora. És una cançó que, si no estic equivocat, va ser una demanda per una banda sonora d'una pel·lícula. Si no m'equivoco.
1: Ah, doncs pues no tinc ni idea.
0: Si no m'equivoco, per aquí va la cosa, per aquí va la cosa. Ell estava en un moment creatiu una mica complicat. Si no heu vist el biopic que es va estrenar, us el recomano. No és el meu biopic preferit, però en aquest cas, doncs, el personatge de Bruce Springsteen està interpretat per Jeremy Allen White, que és un gran actor, i que la veritat és que la pel·lícula no està malament, però és com molt depressiva, és molt trista tota l'estona, ho va passar molt malament Bruce Springsteen en una època concreta de la seva vida, sobretot en aquell moment en el que comença a fer-se famós, en el que ell vol fer un tipus d'art que no és comercial i els productors, les discogràfiques, no acaben d'estar del tot d'acord de tirar per aquella via, i ell doncs decideix que intenta fer doncs diversos projectes en paral·lel, i això doncs l'acaba doncs fer patir, no? Perquè quan tu artísticament vols fer una cosa que saps que és molt independent, que és molt experimental, i que potser doncs no té un èxit comercial, però sí que és el que necessites i el que vols fer, doncs a vegades dista molt de les necessitats econòmiques que tingui, per exemple, una productora, una discogràfica o el propi artista, no? Bé, després d'aquesta xapa monumental, marxem a escoltar aquesta cançó de Bruce Springsteen, el Born in the USA. I res, t'emplaço que demà, per acabar la setmana, vinguis amb nosaltres, Sergio, per comentar les efemèrides del dia.
1: Aquí estaré, Dani.
0: Perfecte, gràcies. I ara sí, Born in the USA, de Bruce Springsteen.

0: Smooth Jazz Club.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
0: Smooth Jazz Club.
1: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: Temps de tot hi ha en aquest programa, temps pel temps també. Carles Rius, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa, un matí més. Parlem de la previsió meteorològica pels propers dies, però centrem-nos en la tarda d'avui. Podria haver un canvi aquesta tarda?
1: Sí, bueno, el canvi ja el tenim ara, Dani. Si surts al carrer, sí. Ara que és molt bé, serien 21 graus a Sant Just. El normal seria 24 o 25 a aquesta hora si ho seguim el rol de la setmana passada. O sigui que ja sí que hi ha un canvi perquè l'ambient és força més fresquet. L'ambient es nota que no fa tanta calor i també tenim el canvi aquest a la vista de que hi ha forces núvols, tot i que ara mirant al radar no hi ha cap precipitació a Catalunya, però sí que al llarg de les properes hores la cosa s'anirà animant i sí que hi poden haver precipitacions. O sigui, ja tenim llançats avisos del Servei Meteorològic de Catalunya que afecten pràcticament totes les comarques de Barcelona i de Girona amb una situació de precipitacions que podria començar aquesta tarda. Les comarques més afectades serien el Gironès, la Garrotxa, el Ripollès, aquella zona d'allà dalt, doncs és probable que puguin caure entre 30 litres per metre quadrat en tan sols 20 minuts. Després, en 3 hores, podrien acumular fins a 60, 70 o fins i tot 80 litres per metre quadrat. És moltíssima aigua, o sigui, s'ha d'anar una mica al tanto en aquestes comarques. I després hi ha un avís moderat, el que són la resta de comarques pràcticament barcelonines i també del nord de Tarragona i de Lleida. O sigui que aquest, sí que aquest avís és de 20 litres en 30 minuts, que després pluja intensa, poden haver llams i trons, i això podria arribar també a Sant Just Desvern. La comarca del Baix Llobregat està amb aquest avís, però normalment aquests avisos sempre afecten una miqueta més el que és el Baix Llobregat Nord que no pas el Baix Llobregat Sud. Però va, avui els mapes sí que ens indiquen i tots van a una i ja fa molts dies, moltíssims, des de la setmana passada que deien que la tarda, vespre, nit de dijous a divendres podria ploure i sembla ser que sí, que la precipitació serà present. Podria començar-ho a fer aquest migdia en 4 gotes, amb precipitació molt minsa, molt poc important, i es podria reactivar la precipitació cap a les 7 de la tarda. 7, 8, 9, 10, 11, 12, fins i tot la 1 de la matinada. Així podem tenir ruixats, alguns d'ells poden ser en forma de tempesta. Tenim aquelles situacions típiques també que al tanto, que no vol dir que hagi de ploure a Sant Just i que plogui tot arreu, sinó que podria ploure a Molins de Rei a Sant Just, no. Podria ploure a Sant Feliu i a Sant Just 4 gotes, o podria diluviar a Sant Just i a Sant Feliu 4 gotes. O sigui que estem en aquella situació que per on passi la tempesta capritxosa és on hi haurà més precipitació. Però més o menys la pluja està assegurada. Més quantitat o menys quantitat, la pluja està assegurada tot el que és la Serra de Collserola i seria aquesta tarda vespre. I després d'això doncs, tornarem a la calma, tornarem a una calma progressiva i tornarem un altre cop a l'estiu. Però ho farem molt a poc, sort d'això, perquè demà divendres és un dia de luxe, és un dia per emmarcar-lo i fer un comiat maco de la primavera, perquè demà la temperatura màxima no hi ha cap mapa que superi els 22 graus, o sigui que seria la màxima de demà, seria més o menys el que tenim ara una mica menys, o sigui que realment és una temperatura molt baixa. Les nits no estan sent extremadament fredes perquè tenim molts núvols a la nit i això fa que el termòmetre no pugui baixar massa, havien baixat fins als 18, però és probable que la nit de divendres a dissabte baixem cap als 17 o així, o sigui que realment és una nit també de luxe, si recordem la nit del dijous passat que vam quedar-nos amb 22 graus. O 23. La cosa es anirà complicant una miqueta. A mesura que arribi el cap de setmana, no es complica pel que fa a la precipitació, però sí que es va complicant pel que fa a temperatura. Si tenim un divendres de luxe, que ens quedarem amb 21 o 22 graus, dissabte al migdia ja podríem arribar als 24 o 25, diumenge cap als 26, entre dilluns i dimarts, a la setmana que ve, estaríem entre els 26 i els 27, i al tanto, perquè entre dimecres i dijous tornem a 10 dies d'anticicló de màximes a tocar dels 30 graus i nits insuportables a 23 i 24 graus. O sigui que la previsió ja fa dies que ho està dient. Sempre diem, sigui per pluja o sigui per temps estable o per calor, que hem de ser molt curosos a l'hora de parlar de previsions a una setmana vista. Però vaja, o sigui, veient el que ve i el que hem tingut ja a finals de maig, potser aquest mes de juny es vol regalar una setmaneta un altre cop de calor intensa per anar recordant que l'estiu cada dia s'apropa una miqueta més i hauríem d'aprofitar i gaudir d'avui dijous, de demà divendres, ja ho dèiem ahir, i el cap de setmana doncs, serà un cap de setmana normal, de primer cap de setmana de juny, amb unes temperatures al voltant dels 25 graus, que estarà bé, però al tanto la setmana que ve, perquè entre dimecres i dijous podria tornar lo caloret que deia aquella.
0: Sí, tant. Mira, hem pensat el mateix, hem tingut aquí connexió. El caloret no serà faller, serà caloret més ja de Sant Joan, gairebé, però, però el caloret està a punt d'arribar. Bé, pendents del que pugui passar aquesta tarda vespre amb aquestes pluges que poden caure al Baix Llobregat i també, per altra banda, pendents d'aquell divendres per emmarcar, que m'agrada molt això d'un divendres per emmarcar, que serà el de demà. Si els divendres ara ja habitualment són per emmarcar, perquè és un dia així com més distès, no? Ja més de cap de setmana que no pas d'entre setmana. A més, si tenim aquestes temperatures i aquesta pausa, diguéssim, en els termòmetres, doncs serà d'agrair i també doncs el podrem gaudir més. Carles Rius, cuida't molt, que vagi bé. Demà acabem d'actualitzar, d'acord?
1: I tant, que vagi bé. Bon dia.
0: Adéu-siau, bon dia. I nosaltres fem una petita pausa pels butlletins informatius de les 11 en punt. Tot seguit, després d'aquesta pausa informativa, tornarem a estar aquí amb vosaltres per l'entrevista del dia. Avui amb qui parlem? Avui parlem amb en mossèn Xavier Sobrevia, mossèn de la parròquia del Sant Just i Pastor. I en aquest sentit, doncs, amb ell posarem sobre la taula diverses qüestions relacionades amb la visita del Papa i també diverses qüestions relacionades amb les activitats de la parròquia del Sant Just i Pastor, concretament amb la activitat del Sagrat Cor que es durà a terme el divendres 12 de juny. Pel que fa a la graella del nostre magazín, continuarà amb, amb una conversa avui, una conversa sobre el WhatsApp. Ho farem amb Vanessa Montserrat, la importància del WhatsApp Business, també per a empreses. I tancarem el programa doncs amb un parell de qüestions. Per una banda, avui doncs parlarem de teatre, Maica Dueñas, per tancar el programa d'avui dijous. Sabeu que amb ella doncs parlem de teatre cada setmana i ho fem doncs per destacar les estrenes i també el que podem trobar a la cartellera. I abans de la Maica, avui tindrem a la Biblioteca Joan Margarit per parlar també de les activitats d'aquest mes de juny. Petita pausa, com dèiem, tornem de seguida aquí a Ràdio Desvern. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. I tenim novetats sobre el cas Leire. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu de la CEPI per emportar-se contractes vinculats a la trama i la policia també registra l'empresa basca Tuos Reunides. Ho ha ordenat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga irregularitats en el rescat públic d'aquesta empresa. Anem cap a Madrid. Paula Brujat, bon dia.
2: Bon dia. És una segona pota de la trama, una investigació que continua secreta i que es desplega l'endemà de conèixer el sumari que revela desenes de maniobres de Leire Díez contra jutges, fiscals i policies. Avui el ministre de l'Interior ha sortit a defensar la directora de la Guàrdia Civil després de saber-se que es va reunir almenys 3 cops amb Leire Díez.
3: Que no he conocido, se las hubiera conocido, no las hubiera tolerado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
2: Fernando Grande Marlàscar ho sentiu, deia que mai va saber res de pressions a policies per desactivar causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: I de Madrid a Badajoz, on hi ha hagut una declaració express del germà de Pedro Sánchez, jutjat per suposadament aconseguir una plaça a mida a la Diputació de Badajoz. Ha negat que ell influís en el procediment per endollar un amic seu i ha defensat que va exercir la seva feina. Anem cap allà. Tania Tàpia, bon dia.
4: I ha declarat 11 minuts escassos responent només al seu lletrat que no li ha fet ni una sola pregunta sobre com va accedir a la plaça per coordinar els conservatoris i què és l'origen de la causa. En canvi, sí que ha incidit en el canvi de nom que va tenir la plaça. Anys més tard, David Sánchez ha negat que tingués res a veure.
5: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
4: I també s'ha desvinculat de la plaça que va obtenir un amic seu a la Diputació. Acaba d'acabar la declaració de Miguel Ángel Gallardo, el que era president de l'ENS, que ha negat que Pedro Sánchez li demanés cap favor i també que es fes un vestit a mida al seu germà per endollar-lo. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Badajoz.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: A l'espera dels resultats de la votació, la vaga del sector de l'educació es concentra avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest matí hi ha convocades mobilitzacions a Trem i també a Tàrrega. A la capital de l'Urgell, la protesta la segueixen unes 200 persones. Allà hi ha en Ramon Dalmau i l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Sí, matí amb el trànsit alterat aquí a Tàrrega en una nova mobilització de mestres i professors que aquesta vegada no es fa a Lleida, es fa aquí a la capital de l'Urgell. Els manifestants han sortit de l'estació de trens a les 10, han tallat una de les rotondes que uneix l'autovia 2 amb la C14 i ara mateix, una decisió que no estava anunciada, ocupen l'autovia A2 aquí a Tàrrega i, evidentment, molt pendents del que passi d'aquí poc menys d'una hora, el resultat d'una consulta que avalarà o no el preacord del departament amb els sindicats majoritaris, un preacord que els que avui fan vaga veuen del tot insuficient. N'hem parlat amb la Mar, mestra de l'escola Jacint Verdaguer de Tàrrega.
8: Evidentment, creiem que hem d'anar tots a una i certs sindicats l'únic que han demostrat és que s'han venut per 4 engrunes i nosaltres hem de seguir lluitant.
7: Ramon Dalmau, Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Tàrrega.
1: El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadies, avança al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte de Lleó 14 a la catedral es farà gairebé íntegrament en català.
9: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
1: En referència a la Sagrada Família, ha explicat que la benedicció de la Torre de Jesús és un tema encara obert i que estan treballant perquè hi hagi presència de català.
6: Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa passen aquest matí el primer examen al Parlament, amb el debat a les esmenes a la totalitat, que seran rebutjades amb els vots d'Esquerra Republicana i també dels comuns. Parlament, Jordi Corbalán, bon dia.
10: Bon dia. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que aquests comptes donen estabilitat i des de l'oposició la juntaire, Mònica Sales, replica que el país continua de cap per avall.
11: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó a construir majories possibles.
12: Vostès tindran pressupostos, però seguiran tenint el país cap per avall. El govern guanyarà estabilitat i Catalunya perdrà prosperitat.
10: Romero ha demanat a Junts i al PP que no bloquegin el nou finançament al Congrés i els de Puigdemont han insistit a defensar el concert econòmic. Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
1: Ha mort als 56 anys l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, autora de la novel·la gràfica autobiogràfica Persepolis, que es va convertir en un fenomen i que dibuixa la seva infància a Teheran durant la Revolució Islàmica, que el 1979 va derrocar el xa de Pèrsia. Segons la seva família, explicat en un comunicat, Satrapi ha mort de tristesa uns anys després de la defunció del seu marit, Matías Ripa. Esports, Marcos García.
13: A quatre dies per les eleccions de diumenge, a la presidència del Real Madrid, Florentino Pérez confirma que José Mourinho serà l'entrenador amb ell al capdavant del club. L'adversari de Florentino a la presidència, Enrique Riquelme, anuncia que es compromet a portar Haaland i Rodri del City. L'entorn de Haaland desmenteix qualsevol acord. El Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugarà a segona divisió. El Barça es classificarà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit que farem amb la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya, en canvi, perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71, i el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo. S'imposa l'Atlètic Barceloneta 11-13.
0: Fins aquí les notícies.
14: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passen 6 minuts a les 11. Us informo, Mariona Sales Vilanova. Sant Just d'Esvern celebra avui, 4 de juny, el sorteig públic per l'adjudicació dels habitatges de lloguer per la gent gran del Mil·lenari. L'acte està tenint lloc ara a les 11 al Centre Social del Mil·lenari i es fa davant de notari per garantir la transparència del procés. A cada sol·licitud admesa se li assigna un número de participació aleatori. El sorteig determinarà l'ordre de preferència per escollir habitatge mitjançant l'extensió de totes les boles. Primer es fa el sorteig de l'edifici B i posteriorment els dels edificis A, C i D. Un cop cobertes les adjudicacions previstes, es crearan les corresponents llistes d'espera amb la resta de sol·licituds respectant l'ordre obtingut en el sorteig. Aquestes llistes serviran per cobrir possibles renúncies i per adjudicar habitatges de la mateixa tipologia que vagin quedant lliures. Les llistes de reserva tindran una vigència màxima de 3 anys des de la data del sorteig o fins a la publicació de noves convocatòries per habitatges de la mateixa tipologia. Pel que fa a societat, Sant Just ha impulsat un recorregut de murals sobre els drets dels infants per sensibilitzar la ciutadania sobre les situacions de guerra, pobresa, desigualtat i exclusió social que afecten milions de nens i nenes arreu del món. La iniciativa s'ha desenvolupat amb l'artista Carolina Dan, especialista en art urbà, i utilitza l'espai públic per divulgar els principis de la Convenció sobre els drets de l'infant de les Nacions Unides. Els murals, ubicats en diferents punts del municipi, representen diversos drets fonamentals de la infància i conviden a reflexionar sobre la necessitat de garantir-los. En el marc del projecte, l'artista també ha restaurat el mural del camp de futbol municipal que havia patit un acte vandàlic fa uns mesos. El recorregut continuarà creixent amb noves intervencions que completaran l'itinerari, les ubicacions de les quals es donaran a conèixer properament. L'actuació s'emmarca en el compromís de Sant Just amb la defensa dels drets de la infància a través de programes com Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF i Ciutats Defensores dels Drets Humans. I en urbanisme, l'Ajuntament continua desplegant actuacions de millora de l'enllumenat i de l'espai públic en diferents punts del municipi per reforçar la seguretat, l'accessibilitat i el manteniment dels barris. Entre les intervencions fetes destaca la il·luminació del Parc Infantil de les Basses de Sant Pere i la instal·lació de nous punts de llum en diversos carrers i places, com el Roser, Sant Pastor, Violeta Parra, Ramon i Cajal i la Creu. També s'ha dut a terme la il·luminació de l'escultura de la rotonda de l'Avinguda de Ricardo Bofill i la renovació de la placeta situada davant del Walden. Paral·lelament, s'han executat treballs de manteniment de voreres i espais urbans, especialment als barris de Can Modolell i les Basses de Sant Pere, amb l'objectiu de millorar les condicions d'ús i mobilitat de l'espai públic. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: Tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Parassi, marimats.
8: Estic solo.
9: Terroristes.
10: Parassi, matant.
11: Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Indualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
13: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
14: Garantim els teus drets.
15: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
14: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
16: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla i ara és moment de parlar amb en mossèn Xavier Sobrevia de la parròquia del Sant Juli Sant Pastor, que ja el tenim aquí amb nosaltres. Mossèn, bon dia.
1: Molt bon dia, Dani.
0: Avui parlem de dos temes que tenim a sobre de la taula, que són d'actualitat. Per una banda, parlarem de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya i per l'altra també voldrem parlar doncs, de la festa del Sagrat Cor de Jesús, que es celebra el 12 de juny a Sant Just d'Esvern. Comencem amb aquesta primera, comencem parlant de l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya. Recordem que passarà dos dies a casa nostra, el Papa Lleó XIV, la setmana vinent, per participar de diversos actes, entre els quals es destaca la visita a la Sagrada Família, on el pontífex beneirà la Torre de Jesús, que culmina el temple. També es desplaçarà al monestir de Montserrat, i aquestes són algunes de les qüestions que ara doncs, comentarem aquí a l'estudi, aquí al programa, amb el mossèn, però primerament deixin que li faci una pregunta, mossèn, per què és tan important l'arribada del pontífex? Per què és tan important que vingui ara en aquest moment?
1: Ara en aquest moment és... no és tan important, perdona.
0: No és tan important, eh?
1: A veure, jo diria que està molt bé que vingui perquè s'està celebrant el centenari de la mort de Gaudí. L'any 2026. Uh-huh. Aquest és el motiu. I s'ha fet coincidir a l'acabament de la torre principal de la Sagrada Família, la torre dedicada a Jesucrist, que acaba amb aquesta creu de cinc braços, tan maca que ja haurem vist doncs, segurament algun cartell, doncs, i ell ve, diguem-ne, a venir aquesta torre. Abans de la pandèmia hi havia una mica una previsió molt optimista, inclús si es podia acabar del tot l'any 26, per fer-ho coincidir amb, amb la mort de Gaudí. Però ja es veu que era, si jo era ja difícil, doncs ja es va descartar. Ara hi ha alguna previsió que algú parlava si potser d'aquí 10 anys doncs, es pugui acabar del tot la seva família. La seva família es va consagrar doncs, fa 15 anys, quan va venir Benet XVI, però perquè es va cobrir la nau principal i es va ja consagrar l'altar, diguem-ne, i es va començar a celebrar missa a la, no només a sota la cripta, sinó també a la nau principal, i era un moment, doncs, realment, doncs, sí que es va veure l'oportunitat. En aquest cas, dius, el motiu és una mica menor, amb tot respecte, eh? Estem molt contents que vingui el Papa, això també, i també jo diria que recull una mica un comentari que va fer el Papa Francesc, doncs de que volia anar a les Canàries, és a dir, aquest viatge hi ha a Madrid, Barcelona i Canàries, se'n parla menys, i una mica que és aquest gest amb la gent que arriba immigrada, doncs sí que moltes vegades en situacions molt, molt difícils, lamentables, etc. Llavors, un també pot preguntar, i per què va a Canàries? Doncs una mica, és, doncs, és un altre motiu, diguem-ne, que emmarca una mica la situació. També potser es presta, mira, el Papa Lleó porta poc més d'un any de papa, és dels primers països on va visitar, en certa manera ens podem sentir doncs, una mica honorats. Jo penso que també compensa el que el Papa Francesc no va venir mai. Llavors, doncs, per què? Jo intueixo perquè abans el Papa Benet XVI va venir tres vegades a Espanya. En els seus 8 anys o 9 de pontificat va venir, havia la trobada mundial de la joventut, havia la trobada mundial de les famílies i va venir per la consagració del temple de la Sagrada Família, que eren motius que... Llavors, bueno, ara doncs, un està molt content de que doncs, amb aquests motius hi hagi i vingui a la nostra terra i, només, i no un viatge de dos dies ni tres, sinó doncs, si està una setmana i des del 10 fins al 12 i està aquí a casa nostra doncs, el dia de 9 i 10 arriba doncs, cap al sembla que és la 1 del migdia el dia 9 a l'aeroport, tenen recepcions, va a la catedral per la tarda.
0: De fet, aquesta arribada, perdó mossèn que el talli, és bastant important perquè és l'arribada del Papa Lleó XIV, que serà procedent de Madrid, és a dir, haurà aterrat a Madrid i vindrà, entenem que amb avió, a l'aeroport del Prat, on el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, el rebrà a la capella d'aeroport. Això també, doncs, pels que som basllobregatins i basllobregatines, també és important, no? Vull dir...
1: Sí, a veure, aquí veiem que el Papa, en la visita a Barcelona, va a Montserrat, que això forma part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i el mateix matí, el dia 10, doncs, passa per la presó de Can Brians, i que allà té una trobada doncs, amb els presos, una trobada curta, no arribarà a mitja hora o una cosa així, però també ha volgut tenir aquest gest, diguem-ne, de la gent que està a la presó, em sembla que és a la part de les dones, però bueno, suposo que també altres persones hi podran participar, i després doncs, acaba anant a Montserrat el dimecres, el dia 10, a les 12, està prevista l'arribada a Montserrat, per resar el Sant Rosari, per, suposo que per doncs, cantar a la Mare de Déu amb la companyia extraordinària de l'Escolania de Montserrat, i per estar allà amb els peregrins, etc. No? Llavors, sí que altres bisbats de Catalunya no, però a nivell de Catalunya estaran dos bisbats. Des del moment que l'aeroport doncs, és part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en el Prat de Llobregat, i després aquestes dues visites, doncs, que són doncs, el matí del dia 10, tinc entès que després també es queda a dinar a Montserrat amb els monjos, i després ja per la tarda baixa a Barcelona. Baixa a Barcelona amb dues trobades, la tarda del dia 10. La primera a la parròquia de Sant Agustí. Recordem que el nostre papa és d'una congregació religiosa que són els agustins, i que ell va inclús doncs, ser això, el superior general a nivell del món d'aquesta doncs, ordre religiosa. Crec que per aquest motiu doncs, també va estar a Montserrat, és a dir, no és el primer cop que visita Montserrat i, ni que està a Barcelona, a Catalunya. I llavors doncs, la parròquia de Sant Agustí, que queda darrere en el Raval, però relativament a prop de les Rambles, i és on té, per exemple, les missioneres de la Matesa a Calcuta donen dinar cada dia doncs, a uns centenars de persones. I en aquesta parròquia, que és molt gran, si algú no la coneix sorprèn, perquè té unes dimensions molt grans, doncs té lloc una trobada amb associacions i persones més vinculades a l'acció social. Això és doncs, un acte més restringit, diguem-ne, aquest segur és amb invitació molt formal, i després, més tard, ja té lloc la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la torre dedicada a Jesucrist amb la creu, una creu de cinc braços que té uns finestrals molt ben pensats pels que surti durant la nit llum, no? Com una mica tot un sentit de voler il·luminar tot el món, I sigui cap al braç que puja cap al cel o sigui els altres quatre braços horitzontals, molt típic de Gaudí, que feia moltes vegades doncs, creus amb quatre braços, i llavors doncs, que en acabar la missa, ja sigui una mica de nit, doncs, tindrà lloc doncs, la benedicció i la il·luminació de la creu.
0: Doncs, com ens esmentava el mossèn, recordem que a l'interior de la Torre de Jesús no es podrà visitar fins al 2028, ja que caldran doncs, tres ascensors per accedir-hi. Només hi podrà entrar doncs, un percentatge molt reduït dels visitants, calculen uns 200.000 visitants a l'any. I per altra banda, doncs, pel que fa per seguir aquesta trobada amb el Papa Lleó XIV, hi haurà pantalles gegants en diferents punts de la ciutat, possiblement a les Glòries i a la plaça Catalunya. I en les mateixes dates doncs, també hi haurà a Barcelona una trobada de bisbes de la Mediterrània, on participaran uns 50 bisbes, 70 capellans que assistiran a l'Eucaristia i en algun moment es trobaran també amb Lleó XIV. Una agenda molt apretada, la del Papa, aquests dies a Barcelona, eh?
1: És habitual.
0: És habitual, m'imagino, però jo és que només de veure el timing, que és que és frenètic, vull dir, des del dimarts 9 de juny, que comença a quarts d'una del migdia, no para en tot el dia fins a quarts de 10 de la nit, que va a sopar, ho posa el Papa Marcia a sopar, a les 9 i mitja de la nit.
1: Vull dir... Aquí no hem parlat de l'acte que té lloc a l'Estadi Olímpic.
0: Exactament.
1: Que és això, el dimarts dia 9. És a dir, primer hi ha això, la rebuda de l'aeroport, suposo, no sé si dinarà a l'avió o dinarà després, no, això no sé si ho tens apuntat.
0: Això crec que no posa, penso que no.
1: Però fàcilment intueixo que pot potser dinar a l'avió, si arriba a la una.
0: Pot ser.
1: I per la tarda doncs, té la rebuda de les autoritats, després la catedral sé que també té un acte, també una petita pregària i també una rebuda de la catedral de Barcelona, i doncs, cap a quarts de... És a dir, a les 6 de la tarda ja comença els actes, diguem-ne, a l'Estadi Olímpic, i el Papa està previst que intervingui o que no sé si arriba una mica abans, doncs a les 8. Llavors ja com allò doncs el preconcert,
0: sí.
1: Doncs que això doncs l'Estadi Olímpic que s'obre cap a les 4 o quarts de 5 i després doncs a les 6 ja comença doncs a veure grups musicals i altres activitats i de festa, després hi ha una part també més de pregària, ja amb el Papa, jo crec que hi ha una part més de pregària, almenys no sé detalls, però sí que, i llavors doncs això, cap a les 9 o quarts de 10 doncs s'acaba la trobada doncs a l'Estadi Olímpic i el Papa se'n va doncs a sopar.
0: Tant aquesta acció de l'Estadi Olímpic com l'acció de Montserrat, com han estat organitzades? És a dir, d'alguna manera s'ha obert als feligresos perquè hi puguin anar o ha sigut molt restringit tot, mossèn? Com ho heu viscut vosaltres?
1: A mitges.
0: Clar.
1: Llavors, per exemple, a Montserrat, l'organització l'ha portat directament a Montserrat, nosaltres com a parròquia vam demanar 50 places, i les tenim. És a dir, la parròquia de Sant Just ha organitzat un autocar que està ple i que anem a Montserrat sortint a quarts de 8 del dimecres dia 10 i podem acompanyar doncs, el papa i estarem allà, ja estarem no dintre de la basílica, sinó la plaça que està fora, que hi posaran cadires, posaran pantalles i en principi doncs, està previst això. Sí que hi haurà gent a dintre, però tot això també és una mica més restringit, no? Llavors, sí que en aquest sentit jo estic relativament content de com ha anat la gestió. La gent podia inclús demanar particularment entrades directament a Montserrat i a nivell de famílies o així, o hi havia grups ja més nombrosos i no ha hagut cap problema per poder-hi anar a això.
0: Clar, Montserrat té unes casuístiques molt concretes, no? Per una banda, que està allà dalt de tot i s'hi ha de pujar, no? I s'hi ha de pujar i crec que l'accés està restringit a autobusos. Crec que no podràs pujar.
1: Exacte. A principi, la gent que vagi més a nivell particular ha de posar amb la carabellera o amb l'aeri.
0: I a més, llavors, que no hi cap tanta
1: gent. Això ja ha col·lapsat ja fa dies, és a dir, ja està tot donat. Sí, sí. Pertany, en certa manera, doncs, perquè la capacitat també de transport fins al monestir doncs, és limitada. Llavors, sí que nosaltres, doncs, això, amb l'autocar, doncs, esperem pujar fins a dalt, és l'establert, i en allà, doncs, poder participar dels actes, i després d'això, cap a la una o quarts de dues, doncs, el papa s'anirà a dinar amb els monjos, i llavors, doncs, la gent ja podrà tornar o quedar-se una mica més allà. Bueno, cada grup veurà una mica el que vulgui fer, si es queda una mica més o menys, no?
0: Però, clar, l'estadi olímpic, que hi caben ara més de 40.000 persones...
1: Ara anem a l'estadi olímpic. L'estadi olímpic es va dir que es podien demanar entrades. Llavors, això va dir, el dia 8 a les 7 de la tarda es començaran a poder sol·licitar per internet. Bueno, el dia 8 a les 7 de la tarda hi havia molts milers de persones davant de l'ordinador per demanar les entrades.
0: El dia 8 estem parlant de 8 de maig.
1: Sí.
0: El 8 de maig s'agafaven les entrades
1: per l'estadi olímpic. En 20 minuts va quedar tot donat. I molta gent en llista d'espera. I això, la gestió, inclús després sents que havien donat entrades, però no n'havien donat moltes. Després sí que a cada parròquia de Barcelona li van fer arribar 50 entrades directament, que les han repartit ells. Els altres bisbats de Catalunya tinc entès que van donar per cada bisbat 350 entrades, la qual cosa doncs, ha estat, almenys per Sant Feliu, molt, molt insuficient. Nosaltres, com a parròquia, per aquesta via ens han arribat 4 entrades, i molta més gent doncs, havia preguntat d'anar-hi. Jo, més que... A veure, per un costat està aquesta gestió de l'estadi olímpic, que penso que hauria pogut anar molt millor. Per l'altre, el que trobo faltar molt és que es hagués fet un acte lliure, obert. Com a Madrid es farà doncs, la trobada a la plaça de Lima i pot anar tothom qui vulgui, o hi haurà la missa i a Cibeles i pot anar tothom qui vulgui. S'ha d'apuntar la gent, però si van 500.000 hi van 500.000, i si n'hi van 1 milió hi van 1 milió. És a dir, el que hi hagués algun acte on tothom qui volgués hagués tingut oportunitat de poder-hi participar doncs, més directament. Això és el que jo una mica trobo a faltar.
0: Entenc que el control de seguretat no és el mateix per 500.000 de persones que per 40.000, no? I això, i en un recinte tancat que en un recinte obert. M'imagino que són coses que s'han tingut en compte, també.
1: Suposo que sí.
0: A l'hora de prendre
1: aquesta decisió. En alguns llocs es pot fer, perquè no aquí. Llavors dius, no sé.
0: Perquè el recorregut en papa mòbil sí que hi serà o no, tampoc?
1: Sí, pel carrer Rosselló, anant a la Sagrada Família, està previst que vagi amb el papa mòbil. I també hi ha un altre tram que també està previst que vagi amb el papa mòbil.
0: I potser aquest serà el moment de més contacte, no? Per aquells feligresos que no han pogut...
1: Sí, però tampoc s'ha dit massa. Jo, si no es diu... Bueno, encara falten uns dies, no?
0: Sí.
1: Però vull dir, la gent, bueno, no sé si...
0: Sí, sí.
1: La resposta per anar a saludar el papa durant 15 segons que passa amb el cotxe, bueno, veurem quina és.
0: Sí, sí, sí, totalment, clar. Hi ha d'haver una mobilització i aquesta mobilització ha d'estar, com dius, previnguda, no? Ha de saber que això doncs, ha de passar i en aquell moment concret.
1: Exacte.
0: Parlàvem de la benedicció de la Torre de Jesús. Fem una pinzellada del que està passant, perquè ha crescut una mica durant aquests dies la pressió al Vaticà perquè el papa parli català durant la benedicció a la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i és que, segons fonts eclesiàstiques, l'últim acord perquè el pontífex combini el català, el castellà i el llatí de l'acte central, el papa doncs, es veu que aquest és com diguéssim com l'acord que s'ha arribat, no? A l'hora de combinar els tres idiomes. Clar, jo entenc que hi ha certa preocupació per depèn de quins col·lectius, no? De que el català no tingui una rellevància, no? en aquest esdeveniment que és mundial, que és una fita històrica i que en aquest sentit doncs, entenc que els catalans i catalanes vulguin la seva llengua en aquest esdeveniment, no? Però fins a quin punt aquí això està en mans de la diòcesi o en mans de, diguéssim, de nostres, no? És a dir, aquí hi ha un protocol vaticà que entenc que s'està seguint i també és important tenir en compte que és un papa que parla castellà i entenc que aquesta decisió també ve una mica lligada a això, no? A la facilitat que té el pontífex amb el castellà perquè és una de les seves llengües i a lo millor doncs, això doncs, ha decantat. Aquí ara no ens posarem a qüestionar si això és millor o pitjor, però clar, m'imagino que tot això deu ser complicat, mossèn, no? De gestionar.
1: Sí. La resposta ho has exposat molt bé, eh? Diguem-ne, s'ha de tenir en compte doncs, el català, s'ha de tenir en compte doncs, el castellà o el llatí, el que s'hagi establert i potser algun altre idioma més, vull dir, també en aquest sentit, doncs, si en un acte, com tu dius, amb una repercussió mundial, doncs, si hi ha algun moment que es parla potser anglès o algun altre idioma, doncs tampoc hauria de sorprendre, però bueno, aquí potser seria també, dius, hi ha un moment com més central, no?, que és la benedicció de la creu i fins a quin punt, doncs, jo no estic al corrent dels textos que es fan servir i la seva extensió i si tot és en castellà i seria convenient doncs, que almenys hi hagués alguna cosa en català. L'himne, per exemple, de la vinguda del Papa, la mirada, diguem-ne, doncs, té un parell de frases doncs, en català. Doncs mira, s'ha tingut una mica en compte, és una cosa una mica simbòlica, si volem, però dius, bueno, ja s'ha tingut una mica en compte, no? Llavors, dius, bueno, és això, jo no sé exactament en quin punt de partida hem tingut, fins a quin punt doncs, potser hi haurà alguna adaptació d'alguna cosa, perquè diguem-ne, doncs, tothom quedi content, no? I a vegades potser dius, no sé, a vegades fas a missa, tens una missa que ve família de Polònia i fas la primera lectura primer en català i després en polac, vull dir, i a vegades potser no costa res repetir les coses i tothom doncs ho entengui suficientment bé, no?
0: Doncs, mossèn, hem de deixar de banda ja el tema del pontífex, del papa,
1: Bueno, jo acabaria demanant que la gent que resi una mica pel viatge. Ho estem fent a l'església, hi ha una oració molt maca sobre la visita al papa, doncs que també doncs, aquest dia, d'una manera o d'una altra, doncs, també encomanem aquest viatge doncs, perquè doncs, sigui, doncs, doni molts fruits i molta gent doncs, se senti apropada a Jesús. I aquest és l'objectiu definitiu.
0: Efectivament. I marxem doncs, a parlar d'una activitat que ens toca més de prop, és aquesta festa del Sagrat Cor de Jesús. Aprofitant que tenim avui el mossèn aquí, també li volíem preguntar respecte a aquesta activitat, a aquesta acció, que l'any passat va ser un èxit, no? Que va assolir, doncs, jo crec que m'escreix doncs, les expectatives que es tenien des de la parròquia i que en aquest sentit aquest any es torna a fer.
1: Bé, l'any passat feia el centenari de posar la imatge del Sagrat Cor a la plaça del Sagrat Cor de la nostra ciutat, no? Llavors, doncs, sí que ho vam preparar, vam fer inclús alguns actes previs, doncs, també una mica doncs, donant a conèixer doncs, aquest esdeveniment i la devoció, diguem-ne, a aquesta imatge doncs, de Jesús, que mostra doncs, el seu amor amb el símbol del Sagrat Cor, no? Aquest any, doncs, com fa ja 2 i 3 anys que també ho vam fer, doncs, tornem a un format doncs, una mica més modest, la missa serà a les 8 a la parròquia i després a les 9 de la nit, que encara és un dia és molt clar, doncs tindrem la pregària, tindrem l'oració de consagració al Sagrat Cor i l'ofrena de flors com hem fet doncs, els últims anys. I a continuació mantenim el de l'any passat que vam introduir, que és el sopar, un sopar de germanor. Aprofito doncs, per convidar tothom, doncs, que tindrem doncs, a continuació al mateix lloc, ocupant el carrer Sagrat Cor, amb taules i cadires, doncs, per la gent pugui estar allà doncs, bé. I a partir d'aquí doncs, es poden comprar ja els tiquets a diferents botigues doncs, aquí de la nostra població, com la Cistelleria Ballar o la Farmàcia Calduc o el xabata de la carretera Reial, costen 12 euros per cobrir doncs, les despeses de la Fira Huaca, podrem compartir tots i queda convidat tothom qui vingui doncs, a aquesta celebració o que vingui doncs, més tard al sopar també doncs, serà benvingut.
0: Doncs ja ho sabeu, la festa del Sagrat Cor de Jesús el 12 de juny amb la Santa Missa a la parròquia del Sant Jordi i Sant Pastor, en aquest cas a les 8 del vespre, i a les 9 l'ofrena de flors, la consagració i el sopar de germanor a la plaça del Sagrat Cor. Mossèn, gràcies per estar amb nosaltres aquí avui per parlar de la visita del Pontífex, del Papa Lleó XIV i també d'aquesta festa del Sagrat Cor de Jesús. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i a veure si ens anem veient.
0: I tant, i que vagi bé aquest final de curs, que entenc que ara doncs, una mica estem amb això, amb els tancaments, no?
1: Sí, sí, sí. Vam acabar les últimes comunions el dissabte passat i després també això. Encara queden aquests actes que hem anat parlant i alguns altres també per acabar el curs. Doncs. I per també les idees d'estiu, els campaments, etcètera. Vull dir que...
0: Molt bé. Doncs a seguir treballant, mossèn. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Un pas més en aquesta segona hora de la Rambla, un pas més per saludar ara a Vanessa Montserrat, que ens porta, com sempre, l'espai d'actualitat doncs, a les xarxes socials i les noves tendències en aquestes. Vanessa, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Sí.
0: M'alegro molt de sentir-te. Avui parlem de WhatsApp Business, que és una aplicació que potser no tots fem servir perquè està més enfocada doncs, als negocis i també a les empreses, però que en algun moment donat doncs, ens hi hem trobat no? algun compte, algun perfil no? d'usuari que posa WhatsApp Business o el que sigui, no? I ens agradaria saber doncs, quines actualitzacions té també aquesta aplicació i també per què l'hem de fer servir i per què ens convé si som una empresa, que crec que és important destacar-ho això.
1: Sobretot això. Sobretot
0: perquè hi ha gent que encara té dubte, no? De si l'hem de fer servir o no.
1: Bueno, clar, és que moltes empreses, encara que sembli una mica estrany, perquè a mi, de fet, m'estranya una mica, però hi ha moltes empreses que no saben que existeix, sí que ho saben, però no saben aprofitar-la al màxim, no?
0: És,
1: més aviat és això, no? De dir, és que m'he trobat justament amb uns casos aquesta setmana i... Clar, jo dic, ostres, em sap greu realment que no s'estigui aprofitant del tot perquè té moltes funcions molt interessants, sobretot per a empreses, i que, a més, no només serveixen per tenir-lo al WhatsApp allà com si res, sinó que, bueno, al final, com a empresa el que volem és que es converteixi en un altre punt de venda, no? Al final.
0: Clar, és un perfil on t'ofereix més informació que el telèfon, no? Vull dir, t'ofereix també enllaços per accedir a la web d'aquesta empresa, t'ofereix també inclús, doncs, si has de reservar alguna cita, alguna cosa, també t'ofereix molta informació. Vull dir que, d'alguna manera, ens està apropant a nosaltres, els clients, els consumidors, aquesta informació que, si no anem a la web, o si no anem a l'Instagram, o si no anem a tal, doncs no la trobem. I en canvi, doncs, amb el contacte i tenir-lo agregat al WhatsApp, ho tenim tot.
1: Correcte. Llavors, parlem d'això, no?
0: Parlem-ne.
1: WhatsApp Business, que, bueno, és aquesta, sobretot orientat pels negocis, i s'assembla molt al WhatsApp normal, perquè molta gent també té aquesta cosa, no?, de dir, ai, és que a veure si serà diferent, a veure si funciona diferent, a veure si perdo els meus contactes, doncs no. El que fa és que funciona exactament igual, però a més incorpora eines professionals, com deies tu, no? Que al final és un perfil d'empresa, es poden fer missatges automàtics, respostes ràpides, etiquetes, es poden posar els catàlegs dels productes o serveis que tinguem a la nostra empresa i també et treu com unes estadístiques bàsiques, que això és importantíssim, no?
0: Sí.
1: El primer avantatge és que permet separar també la comunicació personal de la professional, cosa que ho trobo bastant interessant, i això és, bueno, bàsicament és importantíssim perquè una empresa hauria de tenir un canal clar que sigui ordenat també i sobretot coherent per parlar amb els seus clients, no? No és el mateix escriure a un número sense foto o sense informació o sense horari que escriure a un perfil d'empresa, perquè no ens oblidem que si estem escrivint a una empresa ha de ser un perfil d'empresa amb el seu logo, la seva descripció, la web, com deies tu, l'horari, la ubicació també, i això ens dona més confiança, no? Que no un WhatsApp personal d'algú que dius, ostres, no sé, sembla que li estigui envaint, no?, el seu espai.
0: Clar.
1: Una mica.
0: Sí,
1: doncs
0: sí.
1: Això és importantíssim, no? Una altra de les coses potents és que no cal que el client descarregui una nova aplicació, sinó que no cal que aprengui tampoc una plataforma diferent i no cal que ompli cap formulari llarg. Això com a client, eh? O sigui, si un client ens escriu al nostre WhatsApp Business i tu, que ens estàs escoltant com a empresa, sí que t'has de descarregar la versió WhatsApp Business. Importantíssim també, no pots tenir les dues funcions, o sigui, les dues aplicacions obertes i funcionant a la al mateix temps, a la mateixa hora, vale?
0: Val.
1: No pot ser, o sigui, no és compatible un i l'altre. O tens un o tens l'altre.
0: Hauríem de tenir un telèfon que fos per la feina amb el WhatsApp Business,
1: bueno,
0: i un altre telèfon amb el nostre WhatsApp personal.
1: A veure, si teniu dos números, Pues és important, bueno, ara ja, avui en dia també hi ha aquells telèfons que tenen dos SIMs.
0: Sí, llavors, és veritat, si tinguessin dos SIMs, això ja està. No?
1: Exacte, doncs vincules una SIM amb el WhatsApp Business i l'altra amb el normal, ¿vale? Però sí que no es poden tenir els dos o sigui, el mateix número en dos WhatsApps.
0: Entesos.
1: ¿Vale? Això és importantíssim, ¿vale? Mm-hmm. Perquè si no, per exemple, una de les coses importants és que si tenim, o sigui, si hem fet anuncis de publicitat dintre de Meta, i això vull que quedi clar, i un dels nostres objectius en aquest anunci és que ens escrim per WhatsApp, el WhatsApp ha de ser WhatsApp Business i no funciona el WhatsApp normal, ¿vale? Uh-huh. Això és important. I no podeu tenir, important també, els dos funcionant alhora, com us deia, sobretot si feu anuncis de publicitat, perquè llavors l'anunci dona error i aquí tenim un problema, perquè estarem perdent diners. Vale?
0: Okay,
1: no entesos. Volem això, eh?
0: Mai això no
1: de la
0: volem.
1: Vida. Mai de la vida volem perdre diners. Vale. En primer lloc, uh-huh. el que hem de fer és, el primer pas, és configurar bé el perfil d'empresa. Vale? Ha d'incloure, sobretot, el nom del negoci, obvi, el logo, una descripció també que sigui clara, l'horari, la ubicació també, si teniu un negoci físic o un local físic,
0: val.
1: I la web, com deies tu, sobretot, i el correu, i també la categoria del vostre negoci.
0: Uh-huh.
1: La descripció aquí és superimportant perquè ha d'explicar què feu i com podeu ajudar el vostre client potencial. Per exemple, doncs, en lloc de posar només empresa de serveis, doncs podeu dir ajudem a clients a trobar la millor solució amb atenció propera, ràpida i personalitzada, no? La idea és que el client entengui, sobretot d'una forma molt ràpida, què sou i per què poden confiar en tu, també.
0: Uh-huh.
1: En segon lloc, doncs, WhatsApp Business permet configurar missatges automàtics, cosa molt útil, que són aquests missatges, sobretot els de benvinguda i els missatges d'absència, quan vosaltres ja no estigueu en un horari comercial, cosa molt important.
0: Uh-huh.
1: El de benvinguda, doncs, pot ser una cosa molt senzilla, com per exemple, hola, gràcies per contactar amb nosaltres, hem rebut el teu missatge i et respondrem el més aviat possible. Si vols, explica'ns breument què necessites i t'ajudarem millor.
0: Uh-huh.
1: Això què fa? Doncs donar tranquil·litat, no? Al client, sobretot, no? Que ens escriu i el que volem avui en dia és tenir respostes ràpides
0: sí.
1: Volem que ens responguin ràpid, perquè si no ens entra ansietat. Doncs, bueno, si ens escriuen i ja automàticament reben aquest missatge, doncs ja com que si som nosaltres els que estem esperant el missatge ens quedem més tranquils i si són els clients, pues, més que més, no? Dona com aquesta confiança.
0: Clar, donar aquesta informació,
1: i aquesta resposta ràpida.
0: Exactament, aquesta informació de servei, no? Perquè en molts casos, doncs, a lo millor t'escriuen en fora d'horari laboral o el que sigui, que tinguin aquella informació necessària perquè el client es quedi tranquil i satisfet de dir, val, d'acord, doncs ja quan estiguin en línia, quan estiguin disponibles, ja m'escriuran amb la informació que els he demanat.
1: Exacte, no? Perquè podríeu dir, per exemple, hola, doncs ara mateix estem fora del nostre horari d'atenció, hem rebut el teu missatge i et respondrem el més aviat possible. Doncs això evita justament frustracions perquè el client sabrà quan pot esperar aquesta resposta, no?
0: Mm-hmm, perfecte.
1: Vale, en tercer lloc, les respostes ràpides, que és una altra de les funcions molt útils del WhatsApp Business, que serveixen per guardar textos que enviem de forma sovint. O sigui, per exemple, els horaris, la ubicació, preus orientatius, informació exacta d'un servei, que és el que més ens pregunten, documents necessaris perquè t'hagin de fer la consulta que sigui,
0: uh-huh.
1: Reservar cita, com deies tu, no? Fer una compra també, com fer-la, no? A qui li pots ajudar, o com de demanar més informació. Això estalvia molt de temps i per una resposta ràpida ha de continuar sent propera. O sigui, uh-huh. que no sembli que estigui escrit per una màquina, que això tampoc ens acaba d'agradar moltíssim.
0: Clar, que encara que sigui una resposta de sí o no, que sigui humana i que sigui treballada, diguéssim.
1: Exacte. No és el mateix...
0: Personalitzada.
1: Rebre, correcte. Uh-huh. Perquè no és el mateix rebre una sol·licitud rebuda, per exemple, no? Que no. Perfecte, gràcies per escriure'ns. Per ajudar-te millor, ens pots explicar una miqueta més què necessites? llavors ja no és el mateix, no?
0: Uh-huh,
1: llavors això, aquest seria un altre dels punts importants. Com a quart punt important, una de les eines més interessants que té WhatsApp Business són les etiquetes. I les etiquetes què fan? Doncs permeten organitzar converses. Uh-huh. Per exemple, nou contacte, interessat, pressupost enviat, cita pendent, seguiment, o client tancat, o postvenda, saps? És importantíssim perquè aquests clients ens podem posar aquesta etiqueta i fer-los després el seguiment, no? Saber qui, on està aquest client, no? Com, uh-huh. On el col·loquem, no? Això és superútil, vaja. I a més pot convertir-se ràpidament en un caos si no tenim aquestes etiquetes, no?
0: Clar.
1: Moltes vegades les vendes, i aquí vull fer també un incapeu, no es perden perquè el client no vulgui comprar, sinó perquè ningú els hi fa el seguiment adequat. Uh-huh. I aquí, doncs, com a... Bueno, pues com a persona responsable de convertir els clients, o sigui, els contactes en clients, doncs crec que és important, no? I que a més que sàpiga que pugui tenir-los doncs etiquetats d'aquesta manera per saber com fer-los realment aquest seguiment i que es converteixin en clients, no? Que sobretot és el que volem.
0: Mhm. Totalment.
1: Què més? Això és que en realitat és com tenir un CRM dins del WhatsApp i jo el trobo superinteressant. ¿Vale?
0: Uh-huh.
1: En cinquè lloc, doncs, WhatsApp Business també permet crear un catàleg. Això serveix per ensenyar productes o serveis directament dintre de WhatsApp. Pot ser útil també per una botiga, una floristeria, un restaurant, una clínica, jo què sé, infinitat de negocis, no?, que al final tenen els seus catàlegs de serveis o de productes. I el catàleg ha de tenir noms clars, que tingui bones fotos també, descripcions curtes de cada uh-huh. un dels productes, dels serveis, i si té sentit també doncs, posar preus o enllaços directament a la web perquè vagin a comprar, no?
0: Perfecte.
1: Si teniu botigues online.
0: Tu recomanes posar els preus en aquest primer estadi o millor que entrin a la web i que ho descobreixin allà?
1: Bueno,

0: personalitzem el teu RAM, posa't en contacte amb nosaltres per fer-lo al teu gust.
1: I allò que està tan de moda de posar des de... És a dir, posar el preu d'inici de... Si el RAM més econòmic val, m'ho invento, 40 euros, posar des de 40 euros o a partir de 40 euros?
0: Doncs mira, això seria una bona opció. Mm-hmm. Sí, seria una bona opció.
1: Perfecte.
0: Què més? Doncs, com us deia, ha de tenir totes aquestes descripcions curtes i tot això. I no es tracta només de penjar coses, sinó que es tracta també d'ajudar el client a decidir. No? Si el client veu opcions clares, preguntarà també millor, perquè ja no tindrà tants dubtes. No? I a vegades tampoc no volem que es perdi, volem que faci directament l'acció que nosaltres volem que faci.
1: Perfecte.
0: Què més? Doncs els estats de WhatsApp són una eina també que està una mica infravalorada i molts negocis no la fan servir gaire, però poden funcionar superbé. Podeu publicar novetats, podeu publicar consells, promocions, productes destacats també, testimonis. Si teniu horaris especials perquè hi ha alguna festivitat i teniu el vostre horari especial. Un abans i un després de segons què. Casos d'èxit també, o recordatoris del que sigui, no? La gran diferència és que no envieu un missatge directe, sinó que simplement publiqueu un contingut que el client pot veure o no, si no vol, saps? És això, aquí li estàs donant aquesta opció, no? És molt menys invasiu que no enviar-li directament un missatge, sinó que al final s'ha de fer bé, no tot ha de ser venda, també, sinó que, bueno, aquí podeu fer una mica estratègicament, eh?
1: Perfecte.
0: Podeu combinar contingut útil, que sigui contingut de confiança, no? que generi una confiança, novetats o alguna promoció que sigui puntual, però que tot això estigui barrejat i amb una estratègia. En setè lloc, és que no parem, eh?
1: No parem, Déu-n'hi-do, sí que dona de sí el WhatsApp Business, mare de Déu.
0: Dona de sí, vaig aquí com una moto, sí, perquè, sí. No, encara, perquè tenim
1: encara ens queden 5 minuts i encara podem comentar alguna qüestió més.
0: Sí, doncs mira, el WhatsApp Business també funciona molt millor quan està connectat amb la resta de canals. Què vol dir això? Doncs que el botó de WhatsApp hauria d'estar a Instagram, a Facebook, a la web, a la fitxa de Google Business, als anuncis, que com deia abans, a les newsletters també, a les vostres targetes de presentació, o si feu cartells o flyers, també hauríeu de tenir aquí el botó de WhatsApp o el QR que va dirigir directament al vostre WhatsApp Business. La idea és que WhatsApp sigui el pont entre l'interès i l'acció. Vale, una persona, per exemple, veu un post, li interessa, clica al WhatsApp, pregunta el que sigui, o també, per exemple, si feu un anunci, aquesta pregunta també la podeu deixar feta, perquè el client no hagi de ni d'escriure. O sigui que la pregunta ja la podeu fer, com per exemple, m'interessa saber més sobre aquest producte, no? que esteu anunciant.
1: I amb resposta de sí o no, no?
0: No, ja li deixeu la resposta, o sigui, ja li deixeu la pregunta perquè només hagi de fer clic i enviar-la. Ja, vale? I també li podeu, quan aquesta persona rep aquest anunci i li dona clic, llavors ja la pregunta li deixeu feta perquè faci clic, també podeu fer i podeu automatitzar aquesta resposta directament.
1: Mare de Déu, estem automatitzant-ho tot
0: sí,
1: posant-li en safata al client, eh? Vull dir, no l'estem tractant de tonto, però quasi, eh?
0: Perquè... Bueno, al final és que què passa? Que cada vegada som més... ens fa mandra tot
1: totalment.
0: Que haguem de fer els menys passos possibles. Doncs aquí... Doncs mira, al final no haurem de fer res.
1: És que és molt fort. No em diguis que no, és que és molt fort. Sí, vull dir, és que mica. Està tot com pam, pam, pam, que li hem d'anar adorant botonets i ja està, no?
0: Mastegat.
1: Sí, sí. Pensem una mica, correm-nos els missatges.
0: Al final diu, uf, quina mandra fer això. Ja. Diu, clar, que no estàs acostumada a no fer res, no?
1: Sí, sí, totalment.
0: Una mica sí, però bueno.
1: I què més, ja per
0: anar coent? Què més? Doncs és important fer seguiment. Aquest és un punt clau, eh? WhatsApp Business no serveix només per respondre, sinó que també serveix per fer seguiment, i aquí també vull fer un incapeu a aquestes persones que tenen aquests dubtes. Per exemple, si una persona demana informació, o sigui, un client potencial vostre, un lead, demana informació i després no contesta, podem escriure-li de manera educada i li podem dir, per exemple, hola, volíem saber si vas poder revisar la informació que et vam enviar. Si tens qualsevol dubte, t'ajudem encantats. Això no és pressionar, això és acompanyar, ¿vale? Vull que quedi clar. I el secret és fer-ho pues, amb respecte, sense insistir massa i aportant una ajuda que realment sigui de veritat, perquè pots ajudar-lo amb el teu servei o amb el teu producte. Doncs acompanya'l com cal, no? No cal ser invasiu, però al final, si creieu que el podeu ajudar, doncs no és una forma com invasiva, no? Mm-hmm. Moltes vegades les vendes es tanquen perquè algú ha sigut fer un bon seguiment i no el deixa ja morir a l'oblit, no? Els errors que cal evitar, doncs és, per exemple, respondre tard, tenir aquest perfil incomplert, enviar missatges sense permís, cosa que també us dic que no. Per favor.
1: No toca.
0: Fer masses promocions, tampoc. No organitzar les converses amb aquestes etiquetes, o millor dit, sense aquestes etiquetes. No fer un bon seguiment. I barrejar el WhatsApp personal amb el WhatsApp professional. ¿Vale? WhatsApp és un canal que és molt proper i si el fem servir malament, doncs pot molestar. Uh-huh. Però si el fem servir bé, genera molta confiança i, a més, el que volem és això, no? Treure-li el màxim profit possible i, al final, també una conversa que estigui ben atesa pot convertir-se en una gran oportunitat també pel vostre negoci. Llavors, la pregunta final seria...
1: La pregunta
0: seria,
1: millor, aviam.
0: WhatsApp Business, l'esteu aprofitant de veritat? Si és així, perfecte. I si no... Bueno, em podeu contactar i us puc ajudar, també us ho dic.
1: Exactament. Contactem amb la Vanessa Montserrat i ella doncs ens ajuda per qualsevol cosa i sobretot si són temes doncs de xarxes socials i relacionats doncs amb la comunicació com a empresa als nostres clients. Déu-n'hi-do, donat de si al WhatsApp Business. Jo no,
0: sí,
1: no m'ho pensava, eh? Déu-n'hi-do, la de coses que es poden fer amb el WhatsApp Business sense abusar, perquè és el que deia la Vanessa, si abusem és quan es veu una mica el llautó, no? De que estàs intentant venent algú i aquest no és l'objectiu. Tot i que sí, però l'objectiu és fer-ho d'una forma doncs, que el client estigui còmode i que no es senti doncs, això, com atiborrat d'informació i atiborrat de missatges. Vanessa, seguim actualitzant els nostres oients sobre tots aquests temes, sobre les noves tendències aquí a Ràdio Desvern. Cuida't molt.
0: Igualment.
1: Adéu-siau.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. I a aquesta hora s'ha de saber el resultat de la consulta als mestres i professors sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació de divendres passat. Al final han votat un 60% del personal. Això són unes 60.000 persones. Tenim resultat final. Barcelona, Sara Canyeta, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs estem pendents de conèixer aquest resultat. Fa aproximadament un minut s'ha tancat finalment aquesta votació on ha participat un 61% del professorat d'un cens total de més de 99.000 persones. Nosaltres som aquí a la seu d'USTEC. En aquests moments l'Assemblea, el Secretariat Nacional està reunit i tots plegats molt pendents de quin serà finalment aquest resultat, si els docents avalaran o no l'acord a què van arribar al departament amb els dos sindicats majoritaris.
3: Doncs tan bon punt tinguem el resultat d'aquesta consulta, tornarem amb la Sara Canyet en aquesta seu de l'USTEC. Mentrestant, us expliquem que al País Valencià milers de docents es tornen a manifestar pels carrers de València en defensa també de l'educació pública. Els sindicats majoritaris allà critiquen que la conselleria no els ha donat data de reunió, malgrat que ells han demanat tornar a seure a la taula de negociació. València, Pepa Ferrer.
5: Nova manifestació massiva dels docents valencians després de 3 setmanes i mitja de vaga. Avui aquesta manifestació l'encalçalen els professors de conservatori vestits de negre, també per mostrar la seva precarietat. Maria Pilar és una d'elles.
6: Venim vestits de negre i estem fent un funeral simbòlic dels ensenyaments artístics. I quan arribem al final de la manifestació farem una pira funerària amb els instruments i cantarem el Lacrimosa del Requiem de Mozart.
5: Des de diumenge, els sindicats majoritaris i la conselleria ni es comuniquen ni es reuneixen. No hi ha diàleg. Avui hauria d'arribar una proposta del que han estat concretant a les reunions sectorials que han mantingut amb els 2 sindicats minoritaris. Un document que esperen que siga la porta per reobrir el diàleg. I mentre la manifestació circula cap a la conselleria pels carrers de València, al davant del Palau de la Generalitat, continuen acampant una 50ena de tendes. Pepa Ferrer, Catalunya Ràdio, València.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
7: El papa parlarà català en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Ho ha confirmat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que li sembla exagerada la polèmica i nega que ell hagi fet gestions arran de les crítiques. Ho ha dit en la presentació de la memòria de Càritas Barcelona. Barcelona, Marriera, bon dia.
8: Bon dia, Omella. S'ha mostrat sorprès per la polèmica. Assegura que Lleó XIV té molt clar que aquí es parla català i és una persona sensible en el tema de les llengües. I a la mesura del que pugui, ha dit, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
9: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica, i això és el que tenim que evitar. Estem massa confrontats en el món, en la societat. I això tenim una responsabilitat cadascú de nosaltres, que cadascú té que buscar la seva responsabilitat. Però hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
8: Marc Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: El govern espanyol vol posar de seguida fil a l'agulla per elaborar els pressupostos de l'Estat per l'any que ve. Demà farà els primers passos, segons ha anunciat el Congrés, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que ha demanat el suport dels diversos grups per tirar-los endavant.
10: Mañana mismo se publicará la orden de elaboración. Van a ser unos presupuestos profundamente sociales. El segundo pilar fundamental va a ser la vivienda, que será una prioridad absoluta. Las cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentarias.
7: Hi haurà obres aquest estiu a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la 10 Nord seran de les més afectades. També els intercanviadors de Plaça Catalunya i de Verdaguer. Barcelona, Joan García, bon dia.
11: Bon dia. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. Abans, l'endemà de Sant Joan ja es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord entre Sagrera i 11 de setembre per adaptar la confluència de vies al tram central de la línia 9. A partir del 6 de juliol es tallarà un dels passadissos més utilitzats, el que connecta les línies 1 i 3 a Plaça de Catalunya. L'enllaç s'haurà de fer pel carrer i l'estació de Verdaguer de la línia 4 quedarà tancada per fer-la més accessible. A tots els talls de servei hi haurà autobusos alternatius, encara que es recomana l'alternativa ferroviària, que sempre té més capacitat. Joan García, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Hem començat aquest butlletí pendents del resultat d'aquesta consulta de mestres i professors sobre el preacord a què l'USTEC i el Sindicat Professors de Secundària van arribar amb el Departament d'Educació divendres passat, i hi ha resultat. Barcelona, Sara Canyete.
4: Hola, sí, i el resultat final d'aquesta consulta és que els docents rebutgen el preacord amb què els 2 sindicats majoritaris van pactar amb el govern, USTEC i professors de secundària, sobre, en aquests moments, per tant, un escenari d'incertesa sobre què passarà finalment amb el preacord, amb aquesta partida extraordinària de diners que es van pactar. Segons el resultat final de la votació, del 60% al 61% de la plantilla que ha participat a la votació, 2/3 han decidit votar per al no i, per tant, rebutjar el preacord, i només 1/3 dels participants li haurien donat suport. Des d'aquí, des de la seu d'USTEC, seran els primers a reaccionar a aquests resultats. Ho faran ara a 2/4. José Antonio Muñoz i Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: I ara anem cap a Berga perquè la plaça de Sant Pere ja és plena de gom a gom amb els primers compassos de la Patum del Lluïment. Tothom molt pendent del cel i creuen els dits perquè la pluja afecti el mínim possible la festa. Avui és dijous de Corpus i és, per tant, el dia gros. Berga, Nati Adell, bon dia.
12: Bon dia. La pluja podria afectar no només la Patum completa del vespre, sinó també els últims salts de la Patum d'ara al migdia. Per això la instrucció és anar a la idea. No es contempla el plou ara mateix, suspendre res, m'explica l'alcalde Ivan Sánchez.
13: És a dir, la Patum s'adapta a tot, però som consells del patrimoni, i si hem d'enredar-hi, enredarim, i si hem d'escurçar, un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte, hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredar-hi molt, doncs ens adaptarem. Però a hores d'ara, tranquil·litat, no cal que ens amoïnem pel que passarà a les 9 de la nit.
12: Sentiments a flor de pell entre les comparses, com la Laura, de la Guita Grossa, amb tota la família implicada.
14: És difícil d'explicar, val? Perquè és un sentiment de, no sé, d'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no? És una cosa, és una figura molt, molt berguedana.
12: Nati Adell, Catalunya Ràdio, Berga.
3: Esports, Marcos García.
15: El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència blanca, Enrique Riquelme. Això després que Riquelme hagi anunciat que es compromet a fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions de diumenge. El Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la propera temporada, que jugarà a segona divisió, i el Barça es classificarà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia. És un partit que farem amb la transmissió al Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio.
2: Fins aquí les notícies.
16: 12 seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 8 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just d'Esvern ha impulsat un recorregut de murals sobre els drets dels infants per sensibilitzar la ciutadania sobre les situacions de guerra, pobresa, desigualtat i exclusió social que afecten milions de nens i nenes arreu del món. La iniciativa s'ha desenvolupat amb l'artista Carolina Dan, especialista en art urbà, i utilitza l'espai públic per divulgar els principis de la Convenció sobre els drets de l'infant de les Nacions Unides. Els murals, ubicats en diferents punts del municipi, representen diversos drets fonamentals de la infància i conviden a reflexionar sobre la necessitat de garantir-los. En el marc del projecte, l'artista també ha restaurat el mural del camp de futbol municipal, que havia patit un acte vandàlic fa uns mesos. El recorregut continuarà creixent amb noves intervencions que completaran l'itinerari, les ubicacions de les quals es donaran a conèixer properament. Pel que fa a urbanisme, l'Ajuntament continua desplegant actuacions de millora de l'enllumenat i de l'espai públic en diferents punts del municipi per reforçar la seguretat, l'accessibilitat i el manteniment dels barris. Entre les intervencions fetes destaca la il·luminació del parc infantil de les Basses de Sant Pere i la instal·lació de nous punts de llum en diversos carrers i places, com el Roser, Sant Pastor, Violeta Parra, Ramon i Cajal i la Creu. També s'ha dut a terme la il·luminació de l'escultura de la rotonda de l'Avinguda de Ricardo Bofill i la renovació de la placeta situada davant del Walden. Paral·lelament, s'han executat treballs de manteniment de voreres i espais urbans, especialment als barris de Can Modolell i les Basses de Sant Pere, amb l'objectiu de millorar les condicions d'ús i mobilitat de l'espai públic. Pel que fa a societat, el Centre Social El Mil·lenari obrirà el 10 de juny les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027 adreçades a antics alumnes, és a dir, persones que hagin cursat la mateixa activitat durant almenys dos trimestres consecutius del curs 2025-2026. El termini per presentar la sol·licitud s'estendrà del 10 de juny al 10 de juliol i les inscripcions es podran fer presencialment de 10 a 1 al Centre Social El Mil·lenari o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa. La convocatòria inclou les activitats de mouta, tai chi, ball en línia, memòria, estiraments, ioga i ganxet. L'organització recorda que no s'admetran sol·licituds fora del termini establert. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: graciosa. Aquest espectacle és sorprenent.
1: Smooth Jazz.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau.
1: Smooth Jazz.
2: 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
3: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
4: Tots els marroquins roben.
5: Ens treuen treballs.
6: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
7: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
8: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
9: Una soledat, la gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Paràcid, marimatxo.
12: Estic solo.
10: Terroristes.
13: Paràcid,
14: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
15: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
16: Garantim els teus drets.
17: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
16: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
18: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: I seguim avançant en el nostre magazín, seguim a la Rambla, i ara és moment de saludar a uns veïns d'allò més lectors, i és que ara és el moment de saludar a la biblioteca Joan Margarit, tenim a la Sandra i el Nacho, bon dia, com esteu?
1: Hola,
2: bon dia, què tal?
0: Doncs avui parlem de les activitats de la biblioteca Joan Margarit, ho fem amb ells un cop al mes, ja és tradició, ja és doncs obligació, perquè també ho busquem i ho esperem, el fet d'actualitzar aquesta agenda d'activitats i també les notícies de la biblioteca Joan Margarit. Avui, per on voleu començar, família?
1: Doncs bé, potser podem recordar que tenim aules d'estudi.
2: Sí, sí, sí.
1: Que acaben per Sant Joan. I bé, que és un espai on poden venir a estudiar per preparar-se a la selectivitat, a exàmens universitaris o el que necessitin. S'amplia l'horari, és de dilluns a diumenge i tanca la biblioteca a les 12 de la nit. I també recordar que si arriben i no hi ha espai, perquè passa a vegades, perquè està molt ple, tenen també a la sala Soledat Sans.
0: Correcte, recordem que la Biblioteca Joan Margarit, juntament amb el Centre Cívic Soledat Sans de Masllorí, acullen l'aula d'estudi per donar doncs, suport durant l'època d'exàmens. Més qüestions, més cosetes que puguem destacar d'aquest mes de juny.
2: Doncs... Podem parlar també de l'horari d'estiu.
1: Sí, i tant.
0: Sí, exacte.
2: Bé, ja, sí, sí. O sigui, sí, sí. A partir del 15 de juny fins al 15 de setembre, l'horari d'estiu. L'horari d'estiu, que bueno, és un horari especial, per la, bueno, obrirem de dilluns a dijous de 3:15 fins a 9:15, dimarts i divendres pel matí de 10 a 2:15, i els dissabtes a tancat.
0: Molt bé, doncs aquest és l'horari d'estiu i és important també destacar-lo perquè és que l'estiu ja el tenim aquí. Aquest horari ja és vigent o a partir de quan serà vigent?
2: A partir del 15.
0: Del 15 de juny, perfecte.
1: Del 15 al 15, 15 de juny a 15 de setembre.
0: Una mica ja tancament d'escoles, no?
1: Clar, és canvi de final de curs, canvien les dinàmiques, han acabat els exàmens... els usos també canvien, la gent comença a fer vacances, marxen, aquí a Sant Just passa molt que la gent marxa i a l'estiu queda bastant buit.
2: I atenció als dies que tancarem, que seran el 22 i el 23 de juny, o sigui, previs a Sant Joan, i després, evidentment, les vacances tot el mes d'agost.
1: Aquests dies de previs a Sant Joan tanca el servei de biblioteca, però sí que estarà obert el servei d'aules d'estudi.
0: Molt bé, doncs seguim amb més qüestions. Marxem a parlar, si us sembla, ja de l'agenda d'activitats.
1: I tant. Doncs mira, potser així la més propera és el dia 9 de juny. Fem una activitat, un taller de jocs i cançons al carrer, dimarts 9 de juny a 6:15 aquí als Jardins de Can Ginestà, a càrrec de l'Elisa Linares, que ja la coneixem perquè fa les sessions del TAT, i és una activitat adreçada a infants de 6 a 9 anys i és, bueno, és una proposta, una sessió de jocs, cançons i memòria. Jocs de carrers, de gomes, de cordes de saltar, jocs de picar de mans, jocs tradicionals. Farem, bueno, una revisió fada d'aquests jocs que han anat passant de generació en generació i bueno, és una activitat que es fa amb inscripció via formulari, es poden inscriure o a la biblioteca o a través del formulari que trobaran al web o al butlletí.
2: És una manera de conservar aquest tresor, no? Aquest patrimoni que tenim dels jocs, que no es perdi, perquè hi ha molts jocs, evidentment, que dels que ara mateix no, els nens o no juguen, no?
1: Sí, bueno, també perquè s'ha perdut una mica el fet de jugar al carrer, no? És una tradició que hi havia, això s'ha anat perdent i, bueno, de fet, potser és millor això que no jugar amb una pantalla, no? I relaciones amb altres criatures, aprens coses, és diferent.
2: Tot això està vinculat d'alguna manera a que el pròxim 28 de juny és el Dia Internacional del Joc. I a més d'aquesta activitat que ha comentat la Sandra, a la secció infantil hem col·locat allà una ruleta, la ruleta dels jocs, que és una, bueno, és una, com un joc per als nens que venen, que s'ha de girar la ruleta,
0: sí,
2: i depenent de la casilla on es caigui, reps unes instruccions sobre un joc, que pot ser un joc de carrer precisament, pot ser un joc de taula, de paper o boli, de mans, de pantalles, de paraules, i la qüestió és anar tirant i anar omplint una sèrie de quesitos, no, són, que
1: com
2: estan en un
1: trivial
2: punt, com el del Trivial, i bueno, i la qüestió és jugar una miqueta i passar-s'ho bé. Això a la secció infantil és molt xulo.
1: Tenim una ruleta física, és
0: sí,
1: una ruleta gran, que has de venir,
0: raca.
1: Tombar-la i a veure què et toca.
2: Ah, i a partir del 25 de juny, que no se m'oblidi, farem el que acostumem a fer, que és col·locarem, bueno, posarem a disposició dels nens i de les famílies jocs de taula perquè puguin jugar a la mateixa secció infantil allà. Sí, sí.
0: Perfecte, doncs recordem una mica aquesta tradició, no?, de jugar, d'aquests jocs de carrer i també d'aquests jocs que fan comunitat, no?, perquè al final ara sí que estan tornant molt als jocs de taula i cada vegada més, no?, aquelles famílies que a lo millor doncs a les sobretaules tendien més als jocs doncs, de consola, no?, els videojocs, i ara de cop i volta tornen aquests jocs de taula que fan família, fan a germanor i també doncs estan d'allò més bé. Molt bé, marxem a més activitats perquè també arriba doncs als actes, no?, amb la commemoració del dia LGTBI, també del mes de juny-juliol, on es celebren aquestes accions pel col·lectiu LGTBIQ+, i en aquest sentit doncs vosaltres també com a biblioteca us sumeu a aquestes activitats.
1: Sí, farem una presentació no és exactament en el darrer llibre, perquè el darrer l'ha presentat ara aquesta setmana, el de Triàngulo, el Pablo Wessling, un veí de Sant Just, que el coneixes bé tu també, perquè ha vingut diverses vegades aquí.
0: Sí, l'hem entrevistat.
1: Doncs ara s'estrenarà amb nosaltres, que estem molt il·lusionades, de fet, per treballar amb ell. Farem la presentació del seu llibre anterior, A l'Amore, i l'entrevistarà la periodista Núria García, que també la coneixem tots d'aquí de Sant Just, i bueno, és una comèdia romàntica contemporània i bé, esperem passar una bona estona. Serà el dimarts 16 de juny a les 6:30 de la tarda a la Isidor Cònsul. És entrada oberta, pot venir tothom qui vulgui, i bueno, esperem que vingui molta gent i que estigui ben acompanyat el Pablo.
0: Doncs aquesta presentació del llibre Amore de Pablo Wessling, dimarts 16 de juny, com bé ens deia la Sandra, 6:45 de la tarda a la sala Isidor Cònsul i Giribet, i en aquest cas amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Sí, qui no hagi tingut l'oportunitat d'adquirir el llibre o d'agafar-lo de la biblioteca, estarà a l'Arnau de Cal Llibreter, amb un espai on podrà vendre i la gent podrà comprar el llibre.
0: Perfecte, molt bé. Doncs,
1: i emportar-se l'assignatura i dedicat.
0: Això és el que fa més il·lusió, no? Això és el que fa més il·lusió. Molt bé, més cosetes.
2: Podem comentar a l'Hora del Conte, al Parc del Mil·lenari, no? L'11 de juny, a 6:45, l'Hora del Conte, a càrrec de la Rosa Pinyol, un espectacle que es titula Aquí hi ha gat amagat, i bueno, com tinc aquí apuntat, he vist els gats, on deuen ser, si fa un moment eren tots aquí i ara... és com el típic conte que explica la Rosa, que els explica superbé, i aquesta sessió està dintre, serà l'última sessió de l'Hora del Conte de la Joveteca Ambiental, que s'estan fent al Parc del Mil·lenari, patrocinada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en col·laboració de la biblioteca, i es van fer abans les sessions el dia 14 i 28, i és una activitat sense inscripció, o sigui, el que vagi cap allà, el dia 11 de juny, a 6:45 podrà gaudir de l'espectacle.
0: Trobo que està molt bé, no?, que d'aquesta manera es facin també activitats en espais que no siguin pròpiament els de la biblioteca, sinó que també es puguin treballar llocs com el Parc del Mil·lenari, que és un lloc amb molta ombra, molt tranquil, molt guai, no?, per fer coses a la tarda, i ara més, doncs, si sumes una activitat que és per canalla, doncs és èxit assegurat.
1: Per això intentem trobar espais diferents i aquí tenim espais molt xulos.
0: I tant que sí.
1: Vale.
0: Què més, Sandra?
1: A veure, doncs mira, potser el Club de Lectura Infantil, l'última sessió serà el 17 de juny a les 5:30 de la tarda. Recordem que és el club adreçat a infants de 10 a 13 anys. Serà l'última sessió i és especial, igual que vam fer l'any passat, perquè comptarem amb la presència de l'autora de l'últim llibre que s'han llegit, que és La Ondina de l'Estanque, de l'Anna Aparicio, que és una adaptació del conte clàssic dels Germans Grimm. Serà a la sala infantil de la biblioteca, en lloc de Can Ginestà, perquè, com deia, vindrà l'autora, l'Anna Aparicio, i és una bona oportunitat per parlar amb ella, fer-li preguntes, a veure què els ha semblat el conte, i anirà a càrrec, doncs, del Dani Custer, de African Friends, que són els que porten el nostre club de lectura infantil, i bueno, que està... les criatures, de fet, estan molt contentes. Se'ls entregarà el diploma a final de curs i esperant que s'animin per l'any que ve, perquè també tenim més novetats l'any que ve.
2: Sí, l'any que ve, la temporada que ve, s'estrenarà un nou club de còmic també, per a joves, o sigui, de 12 a 15 anys. O sigui, es mantindrà el Club de Comèdia Infantil d'Infants de 9 a 11 i hi haurà un nou club juvenil per joves de 12 a 15. Uh-huh. I, a més, continuarà el Club de Lectura en Veu Alta, la Penya dels Contes, per a nens i nenes de 6 a 9 anys. Uh-huh. O sigui, novetat de club.
0: Perfecte, doncs bona notícia, no?, pel que fa a aquest engrandar, no?, la família dels clubs de lectura a la Biblioteca Joan Margarit. Més cosetes.
2: Bueno, podem comentar els clubs per adults, no? Mm. Ahir va ser l'última sessió del club del primer dimecres, que van fer la tertúlia sobre gent normal de la irlandesa Sally Rooney. Avui és l'última tertúlia del club de llegir el teatre, que parlaran a la tertúlia de l'obra El firmament, de la dramaturga Lucy Kirkwood, que està ara mateix al TNC. I, bueno, van acabant els clubs. Ja l'última sessió de clubs serà el 17 de juny, que serà el club del tercer dimecres, que estan llegint Memòria de noia de l'Annie Ernaux. I, bueno, doncs s'acaben els clubs, però al setembre s'anunciarà la nova temporada de clubs, amb el calendari de lectures, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Mm-hmm. També recordar potser que el dia de l'última sessió, per qui no sàpiga que això es fa, que no participen als clubs, és un al·licient, sí. A final de curs es fa un sopar amb tots els participants.
2: Tipus comunió boda.
1: Sí,
2: perquè
1: s'ajuden els dos grups del primer dimecres i tercer dimecres i sí. Es fa un super sopar i llavors, bueno, està molt bé perquè és una posada en comú, sí, el Nacho s'ho passa molt bé perquè sí. Es relaciona amb totes les participants.
2: Normalment la Rosa Maria i jo anem cap allà, està amb el Jordi Nopca i totes les participants. I, bueno, imagina't, sí, és una manera de terminar, bueno, acabar la temporada de forma així agradable i sí, està bé, està molt xulo, sí.
0: Genial, doncs també és una bona excusa, no?, per un bon al·licient per llegir.
2: Sí, a més hi ha molts xascarrillos, hi ha moltes coses, és molt interessant, sí.
1: S'ha entretingut.
0: Molt bé, perfecte. Doncs hem tancat amb això, no?, una mica el tema dels clubs de lectura.
1: Sí.
0: Ja el curs vinent, 26-27, seguiran doncs, actius com cada any, com cada temporada. I en aquest sentit, doncs, anem cloent una mica el curs, perquè és la realitat. La realitat és que estem ja a principis de juny, que en breus acaba el curs lectiu, que també doncs, les extraescolars, les activitats paral·leles, aniran minvant en aquest sentit i començaran ja les activitats més d'oci, de lleure, i ja de cara a l'estiu i pensades per les vacances. Però, doncs, deixeu-me preguntar també per si teniu alguna exposició ara actualment a la biblioteca i també aquest autor del mes de juny, si el voleu destacar també.
1: Doncs mira, ara podeu visitar a la planta baixa. Tenim l'exposició de la Setmana de la Natura, que del 22 de maig al 5 de juny es celebra la Setmana de la Natura amb diferents efemèrides ambientals i des de la biblioteca sempre intentem donar visibilitat a aquesta situació, perquè a més sempre s'ha participat a la Setmana de la Natura amb una exposició mostrant llibres i fons que tenim especial i aquest any es posa èmfasi en la feina de conservació, restauració dels boscos, protecció dels oceans, programes de cria i reproducció. Protegir la biodiversitat és protegir la vida, no? Com tenim aquí amb el lema. I, bueno, el hashtag d'aquest any és Lluitem juntes per un futur viu. O sigui que, bueno, convidem a tothom qui vulgui venir, que estigui interessat en aquest tema i qui no estigui interessat doncs pot descobrir potser informació que li fa veure les coses d'una altra manera. I també tenim ara doncs, bueno, l'autor del mes.
2: Sí, respecte a l'autor del mes, aquesta vegada tenim, bueno, aquest mes de juny tenim a l'autor català, bueno, del Pallars Jussà, el Pep Coll, evidentment destacat per les seves novel·les, però també ha escrit molts llibres infantils i juvenil, ha guanyat forces premis, va guanyar el Joan Creixells, va guanyar el Sant Jordi, va guanyar el Sant Joan, en novel·les que moltes estan agafen personatges, cròniques, indrets de la tradició pirenaica, del territori pallarès, que, bueno, del que ell és oriunt, evidentment, i, bueno, té novel·les que són molt xules, com L'abominable crim de la Sina Graells, que és una novel·la que a mi m'agrada molt, que és una paròdia, una novel·la paròdica de la novel·la de misteri o novel·la de detectius, molt, molt xula. Després, El salvatge dels Pirineus, que va guanyar el Sant Joan, precisament, Les senyoretes de Lourdes, que va guanyar el Sant Jordi, i després llibres més recents com L'any que va caure la roca, també sobre un fet ocorregut durant la transició al Pallars, La llarga migdiada de Déu, que és una novel·la que està molt xula també, Els crims de la Mel, que és l'última també sobre un crim real de l'any 53, també a un poble del Pallars, doncs un autor que és molt interessant, molt interessant.
0: Uh-huh. Doncs Pep Coll, el escriptor del mes, l'autor del mes, en aquest mes de juny, destacat novel·lista i autor d'altres gèneres, que en aquest sentit ja hem fet un recull d'algunes de les seves novel·les més reconegudes. Doncs res, si no tenim res més a dir, ho deixaríem ja per avui. Apuntem nosaltres també d'acabar, no?, aquesta temporada. Ens tornarem a sentir el mes de juliol, suposo, no?
1: Sí. Sí.
0: Veiem si podem fer una mica ja de tancament i també començar a avançar alguns dels continguts de la temporada vinent, però ara ambient més distès, finals de curs, aquests superets que també ens comentàveu, i aquest gaudir una mica doncs, d'aquest èxit, no?, de la Biblioteca Joan Margarit en el curs 25-26, que ha estat doncs, un curs que crec, pel que he vist una mica aquí a la ràdio, que ha estat bastant exitós, no?, que els clubs de lectura han funcionat bé, les activitats paral·leles també, per tant, seguir una mica amb aquesta dinàmica, no?
2: El tema dels clubs és espectacular.
1: Sí, és molta feina i quan acaba el curs tot genera molta feina, però bueno, és satisfactori quan veus que tens una bona resposta de la població.
2: I que t'ho agraeixen.
1: I que t'ho agraeixen molt, això sí. Uh-huh. Amb això sí que és d'aquelles coses que dius, ha valgut la pena. Mm-hmm. Tot aquest esforç.
0: Gratificant. Mm. Molt bé, doncs, Sandra, Nacho, gràcies. Cuideu-vos molt i que tingueu molt bona setmana.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Gràcies.

0: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
1: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
2: Generalitat de Catalunya.
3: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i t'ho estàs perdent.
4: No saps a què t'estàs perdent.
5: I t'ho perds des de fa molt.
6: De veritat, tu vols seguir perdent?
7: Si no veus esport femení,
8: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
3: Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
9: Col·labora Ràdio d'Esvern.
10: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
11: 012. La Generalitat al teu costat.
12: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
11: 012. La Generalitat al teu costat.
13: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
14: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
15: Garantim els teus drets.
16: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
15: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
17: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
18: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
19: T'he dit que no em venia de gust.
20: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
21: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
22: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
5: Deixa'm estar pesat.
7: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
22: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
23: Això és espectacle.

0: Això és espectacle, amb Maica Dueñas.
1: Quatre minuts per arribar a tres quarts d'una del migdia. Ens endinsem a l'últim tram del programa i saludem ara a Maica Dueñas. Maica, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Benvinguda al programa.
2: Gràcies, ben hallada.
1: Bien hallada, digue'm.
2: Escolta, plourà o no plourà? Tu has parlat amb l'home del temps?
1: Jo he parlat amb l'home del temps, àlies Carlitos, i...
2: Company nostre de tota
1: exacte,
2: la vida.
1: Exactament.
2: Carlitos va arribar aquí a la ràdio que tenia 14 anys, em penso, 13-14 anys.
1: Doncs es veu que sí, Maica?
2: Sí, plourà.
1: Sí, ara al migdia podria ser que caigués un ruixadet, podria ser... que al migdia caguessin quatre gotes, però la previsió de pluja una mica més intensa seria ja cap al vespre, eh?
2: Uah.
1: Cap a les 7, les 9 de la nit, depèn, cada... Però és el que diu el Carles, són d'aquell tipus de pluges que pot estar plovent a bots i a barrals a Molins de Rei i, per exemple, aquí que no caigui ni una gota, perquè les pluges les detecten a la serralada de Collserola, és
2: clar,
1: a dir,
2: clar,
1: el que és Bas Llobregat i serralada de Collserola plourà, clar, però podria ser que Sant Just sortís... I l'és, però no té pinta, eh?
2: Bueno, doncs, o sigui, que no em saps dir si podré anar al teatre o no, perquè plovent no aniré, la veritat.
1: Bueno, doncs, a casa amb un llibre i un te també s'està molt bé, eh?
2: Sí, clar, evidentment.
1: Sí, sí, perquè si no... A veure, tampoc ens hem de mullar, que no ens convé mullar-nos, que aquesta època és molt dolenta, que passes de tenir calor a tenir fred en un sentiment... que entres a un lloc amb l'aire condicionat, surts i tens calor, entres i tens fred, i no sé què, i ens acabem engustipant, i la gent que treballem de la nostra veu no ens ho podem permetre.
2: És veritat, tens
1: no
2: raó,
1: ens ho podem permetre.
2: Tens raó.
1: Sí, sí, sí.
2: Escolta, avui és, bueno, és obligació, una obligació sí, magnífica, de parlar del Festival Grec.
1: Home, i tant.
2: Perquè comença d'aquí a res, comença el dia 29, i a més... És la 50a edició, o sigui, fa 50 anys que va començar el Festival Grec. Uh-huh. Jo me'n recordo perquè vaig anar a la inauguració, o sigui que imagineu que sóc molt gran, encara que tinc la veu molt joveneta.
1: Molt fina, és una
2: sí,
1: veu
2: sí,
1: fina.
2: No, mira, parlant de la veu, jo vaig començar fent radioteatre.
1: Sí.
2: I em trucaven justament a Ràdio Nacional, a més, amb un director magnífic, i em trucaven quan havia de fer, quan sortia a la radionovela o a el que sigui, al radioteatre i tal, a una nena.
1: Mm-hmm. Per fer de nena, no?
2: Nena o nen.
1: Ja.
2: Nena o nen. És a dir, que sempre he tingut la veu molt joveneta. Però, uh-huh, però el cos no, eh? Bé, doncs estem celebrant la 50a edició del Festival Grec. Comença el 29 de juny.
1: Sí.
2: I la veritat és que hi ha molta cosa interessant. Anirem cada dia parlant una mica del que es fa. Començaran, a més, amb un espectacle que jo el vaig veure fa molts anys, em va agradar molt. Uh-huh. No sé si ara serà igual, però vaja. És l'òpera de Tres Reals, una mena d'opereta, o com li vulguis uh-huh dir, que fa una mica de... canten, ballen, fan teatre, evidentment, perquè és una història, i la veritat és que és molt, molt, molt interessant, molt. I es podrà veure, atenció, del 29, que comença... al festival,
1: sí,
2: fins a l'1 de juny.
1: Mm-hmm. Mm? Entesos?
2: Sí. O sigui que teniu pocs dies per anar a veure-la. Si voleu anar a veure-la ja podeu espavilar, a veure si queden entrades, perquè ja passa això, no? I després també volia comentar que el Festival Grec, des que va començar, o sigui, diguem-ne que a la muntanya de Montjuïc.
1: Uh-huh.
2: ¿Vale? Perquè en la muntanya de Montjuïc estava el Teatre Grec, i està,
1: encara hi és,
2: perquè és de l'època dels romans. Després està el Teatre Lliure de Montjuïc, que ja saps que hi ha a Montjuïc, que hi ha el Teatre Lliure, i després també està a Gràcia, l'antic, diguem-ne, és a Gràcia, i encara funcionen tots dos, bueno, tots tres, perquè tenen dues sales. Després també està el Mercat de les Flors, que està a la plaça Margarida Xirgo,
1: uh-huh,
2: o sigui que Montjuïc està ple, per dir-ho d'alguna manera, la muntanya de Montjuïc està ple de teatre, perquè a més, en el poble espanyol, que ja forma part, evidentment, també de Montjuïc, Si tu vas a veure el poble espanyol, que ja saps que és com anar a fer un recorregut per Espanya, no? Hi ha edificis...
1: Preciós. Vaig estar aquest cap de setmana.
2: Sí?
1: Sí.
2: Ah, que curiós.
1: Vaig estar aquest cap de setmana al poble espanyol i és un lloc
2: Et magnífic. Et va agradar?
1: Molt, molt, molt.
2: És molt maco. Molt. Sí, perquè a quatre passes pots veure doncs, un edifici que està a Toledo i a un edifici que està... Sí, és,
1: I de cop i volta estàs a Sòria i després a no sé on.
2: Sí, està molt bé.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs això, que la muntanya de Montjuïc està plena de teatre a vessar, però també, evidentment, el festival grec 50 aniversari també podrem veure-ho, evidentment, a molts teatres de Barcelona. Mireu-lo perquè val la pena. A la primera obra que es farà, l'Òpera de Tres Reals, podrem veure el Nau Albert, a la Míriam Mosucli i a l'Eduard Farello, que feia temps que no el veia al damunt d'un escenari. També podem veure a la Júlia Truñol, que em fa molta il·lusió tornar-la a veure també després de tant de temps. O sigui que val la pena.
1: I a més, aquesta nova versió compta amb la traducció de Mar Rosic i amb la direcció escènica de Marta Pazos, que Marta Pazos és una senyora galega, és una dona gallega que és magnífica, te l'ensenyen quan estàs estudiant arts escèniques, te la posen mil vegades
2: Ha fet molta cosa.
1: Perquè és el Pantone, el tema dels colors, de la gamma de colors, és brutal. A nivell visual és molt impactant, és una directora escènica molt impactant, perquè tu veus la seva feina, la seva tasca a nivell artística i és brutal. És una dona, a mi m'agrada molt l'estètica que fa servir Marta Pazos, és molt identificativa, doncs, quan veus alguna cosa dius, això és de Marta Pazos.
2: Doncs així està inaugurat aquest any el festival grec.
1: Sí, sí, sí.
2: I després també hi ha una obra molt interessant, bueno, hi ha molta cosa a veure, però que és la verdadera història de Ricardo III. Ricardo III va ser un rei d'Anglaterra, va tenir una història molt, molt complicada. Jo ja saps que m'agrada molt la història i m'agrada molt saber què passa amb els reis de tot arreu. Bueno, a la història, concretament. Però el que és verdaderament... diguem-ne que històric, per dir-ho d'alguna manera, és que qui farà Ricardo III és la companyia del Teatro San Martín de Buenos Aires.
1: Oh, mira, molt bé.
2: I han vingut expressament per fer aquesta obra, que a més em fa molta il·lusió perquè ja he quedat amb ell. És una relectura de Calixta Vieito. Jo vaig estar molts anys treballant amb el Calixta Vieito, que és un grandíssim director teatral. Quan ell començava a dirigir, vam estar junts uns quants anys, fins que ell, i a més ho vam passar superbé i vam fer coses meravelloses, i fins que ell va marxar, perquè me'n recordo perquè em va fer molta gràcia, perquè deia, me voy a conquistar Europa, Maica. I per això se'n va anar a Europa. I fa anys que viu a Alemanya, ha estat també vivint a París, o sigui que la verdadera història de Ricardo III... això és el Teatro San Martín de Buenos Aires. Veremos una companyia de l'altre costat del mar.
1: Del otro lado del charco, ¿no?
2: Sí, exacto. Charco grande.
1: Charco grandito.
2: I, sobretot, el que més m'interessa d'aquesta obra és que podrem veure el que ha fet el Calixta Vieito amb aquesta obra. Però també vigileu perquè està... el dia 10 i el dia 11 de juliol.
1: Clar, que té el grec és que és un pim-pam.
2: Jo ja he quedat amb ell per veure'ns i intentaré veure l'obra, perquè em fa il·lusió, em fa moltíssima més il·lusió veure-ho a ell, no?, que l'obra, però vaja. Perquè a més, i això és una cosa molt personal, però sí, ho puc dir perquè tothom del teatre ho sap. Quan nosaltres treballàvem junts, vam treballar amb una actriu que començava en aquella època. Ell també estava pràcticament començant, eh? Vam estar molts anys junts, però vaja, una actriu, i es va enamorar d'ella. I el Calixta, encara que és director teatral, era molt tímid, perquè ara fa anys que està fora de Barcelona i no ens tractem. I parlaven de com havia de fer perquè la noia, no?, s'enamorés d'ell, o sigui que...
1: Perquè li fes una mica de cas, no?
2: I al final de tot, sí. Els van casar.
1: Ah, mira.
2: Sí.
1: No podem dir qui era la noia, no?
2: No,
1: sí?
2: no, perquè ara ja no estan
1: ja
2: junts.
1: Ja no estan junts.
2: No ho diré, però sí, sí, va ser una història molt maca, perquè jo també vaig estar involucrada, diguem-ne.
1: Sí, eh?
2: Bé, doncs això, podem veure el Calista, l'obra del Calista Vieito, La verdadera història de Ricardo III, que serà segur magnífic perquè és un gran, grandíssim director. I després també hi ha un espectacle que es diu La nit del musical, i és el... jo crec que també s'hauria de veure, si us agrada la música, perquè és un espectacle fet de musicals. Uh-huh. O sigui, que podrem recordar...

0: la gent, però normalment surt molta gent als musicals, perquè sí, sí. Hi ha coros, perquè hi ha orquestra en directe, potser també, vull dir que són cars, i suposo que per això no fan musicals. Bueno, doncs ara mateix podeu veure un musical, ¿vale? Uh-huh. A la nit del musical Alt. I és una, i sobretot això, que és una revisió dels musicals que hem pogut veure. Per tant, si aneu a veure, evidentment, gairebé totes les cançons us sonaran. Mm? Després també al Teatre Grec de Barcelona, a l'antic, el de sempre,
1: sí.
0: El grec de veritat, també aquest any faran una sèrie d'espectacles de dansa. Jo la veritat és que ho he estat pensant i veure la dansa en el Teatre Grec no sé fins quin punt és pràctic, perquè clar, el grec està, o sigui, l'escenari està al fons, no? A terra, per dir-ho,
1: sí.
0: I tot el que són les...
1: El pati de butaques,
0: els
1: agents, no?
0: Sí, el pati de butaques va cap a dalt, no?
1: Sí, sí.
0: En escala, per dir-ho d'alguna manera. I jo no sé si estàs a l'última filera, veure dansar allà al fons de... No sé. De totes maneres, aniré a veure alguna de les coses que fan, eh?
1: Uh-huh.
0: O sigui que... Perquè hi ha uns quants espectacles de dansa, això sí, doncs ve un que... Aquest m'agradaria anar-hi si trobo entrades, perquè ha rebut el Lleó de Plata del Festival de Venècia.
1: Carai.
0: O sigui que ha de ser un gran espectacle de dansa, de ball, no? I després també doncs, hi ha un altre també, que només fan el 23 i el 24 de juliol, que és Holses Shelsket Company, que és una companyia anglesa que també doncs, val la pena d'anar-hi, perquè... Tot el que ve de fora, jo no vull dir que tot el que vingui de fora és bo, eh? No estic dient això, eh? Però jo penso que ja que venen de fora, aquests d'un altre país, sempre aporten alguna cosa.
1: Home, i tant.
0: Que nosaltres a lo millor no hem pensat o no.
1: I a més que aquí estem molt acostumats a un tipus de teatre, a un tipus de fer, i ja que venen doncs, propostes de fora, també és interessant veure-les perquè no sempre es té l'oportunitat de que et piquin la porta de casa i et diguin ei,
0: exacte,
1: que soy Angélica Lidl, saps?
0: Exacte.
1: Soy Angélica Lidl i he venido aquí.
0: Exacte.
1: Vull dir, quan venen propostes de fora sempre és interessant poder-les veure i valorar si ens ha agradat més o menys, eh? Perquè aquí també entren molts gustos. A vegades
0: clar,
1: a fora són més atrevits, no? El teatre internacional potser està passant per una etapa una mica més atrevida, més disruptiva, i aquí potser estem tornant als clàssics, no ho sé, eh? és un debat en el que no entrarem ara perquè ens queden
0: no.
1: 5 minuts de programa, però
0: bé, també volia recordar que parlant de música, aquest any podreu veure flamenco.
1: Home, això m'agrada, veus?
0: Sí, però mira, a mi m'agrada molt el flamenco i aquest home que ve no el coneixo, Gerai Cortés.
1: Gerai Cortés, home, doncs és molt famós,
0: sí?
1: Eh?
0: Sí? Doncs mira, no. Ve a presentar l'últim àlbum que ha fet, que es diu Popular, i això es podrà veure el 19 de juliol.
1: Això a la gent jove els encanta, el Gerai Cortés, és bastant... És un intèrpret bastant d'ara, no? Bastant modern, i la veritat és que és,
0: doncs a lo millor hi vaig, molt exitós. Perquè a mi m'agrada el flamenco,
1: sí,
0: la veritat.
1: Sí. Ha fet moltes col·laboracions amb molts artistes diferents, i en Cetangana, per exemple, bueno, tots són noms molt, molt actuals, no? Però sí, sí, és interessant, i que vingui el grec doncs és magnífic.
0: Bé, n'hi ha molta cosa al grec, eh? Perquè també estan, per exemple, les Flors Prohibides, que és... està la Clara Pella, que canta, el Ferran Palau, també la fan un sol dia, vull dir que espavileu, mireu la cartellera perquè hi ha moltes espectacles que només estan un sol dia, també.
1: Hi ha coses que després s'acaben programant durant l'any.
0: Sí,
1: també ho dic, eh?
0: Sí.
1: Que a vegades hi ha aquesta píndola, no? Allò de dir, ei, mireu què estem fent pel grec perquè ho estem preparant perquè hi haurà temporada i això ho podré veure a tal lloc, no? Però hi ha algunes, per exemple, els internacionals venen i se'n van.
0: Home,
1: vull dir,
0: clar,
1: això està clar.
0: Clar. Només tenim l'ocasió de veure-lo. I després, el 20 de juliol, hi ha un espectacle que es diu Cançons del grec i és un concert col·lectiu, o sigui, podreu veure molta gent que ha passat per al teatre grec, que cantaran i es fa també només un dia, o sigui que això de que només ho facin un dia és un rotllo, però bueno, el dia

0: dia 20 de juliol podeu anar a veure aquest espectacle de cançons al Gret i retrobar-vos en cantants doncs, que a lo millor fa temps que no veieu o a lo millor ara acaben de gravar un disc, o sigui que val la pena. I després també n'hi ha el Raúl Refri, porta un espectacle que es diu Chazal, no sé de què va, però, però diuen que és un poema d'amor. Que és maco, no?
1: Doncs ara ja per anar tancant, si et sembla, mira, he trobat un gràfic amb xifres que em sembla molt interessant.
0: No, una última cosa.
1: Última, eh?
0: Hi ha un espectacle que només ho podeu veure a les 4:45 de la matinada.
1: Ostres! Que bé! I de quin espectacle es tracta?
0: Es tracta de Sapuco. Sapuco és una dramatúrgia de... Diuen que és molt transgressora. A lo millor per això ho fan a aquesta hora. I es representarà a les 4:45. O sigui, bueno, de matinada, no? De matinada.
1: Doncs arriba aquesta 50a edició del Grec i si parlem en xifres són 99 espectacles, que ja per 99 en podrien haver buscat un més i així ja fer el 100, però bueno, és igual. I bé, doncs tindrem 43 de teatre, 19 de música, 22 de dansa, 7 de circ, 4 de cinema i 4 instal·lacions.
0: Ah, per cert, també n'hi ha un espectacle de circ que ara mateix no el tinc aquí davant, però també...
1: Buscarem...
0: Sí, mireu-ho perquè hi ha un espectacle de circ que també és molt interessant.
1: Doncs Maica Dubeñas, moltíssimes gràcies per portar-nos, per acostar-nos al Teatre Grec de Barcelona. Una abraçada, cuida't molt.
0: Ah, visca el Grec.
1: Visca el Grec, visca.
0: Adeu.
1: Adeu. I fins aquí la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que fa possible la Rambla cada dia i també especialment en el programa d'avui dijous. Nosaltres, com sempre, tornem demà de 10 a 1 aquí a Ràdio d'Esvern. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

del Nacional Catolicisme. Mestres molt jovenets, inclús alguns estudiants de magisteri, es plantegen que volen una escola diferent a la que ells han viscut i una escola diferent a la que es coneixen.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: L'Art Urbau converteix Sant Just en un itinerari pels drets de la infància. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 4 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Nous punts de llum i actuacions de manteniment milloren diversos espais de Sant Just. El Mil·lenari obrirà el 10 de juny les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027. Els antics alumnes podran presentar la seva sol·licitud fins al 10 de juliol per participar en les activitats del pròxim curs. Sant Just mobilitza mig centenar de feligresos per acompanyar el Papa Lleó XIV a Montserrat.

Sant Just Desvern ha impulsat un recorregut de murals sobre els drets dels infants per sensibilitzar la ciutadana sobre les situacions de guerra, pobresa, desigualtat i exclusió social que afecten milions de nens i nenes arreu del món. La iniciativa s'ha desenvolupat amb l'artista Carolina Dan, especialista en art urbà, i utilitza l'espai públic per divulgar els principis de la Convenció sobre els Drets de l'Infant de les Nacions Unides. Els murals, ubicats en diferents punts del municipi, representen diversos texts fonamentals de la infància i conviden a reflexionar sobre la necessitat de garantir-los. En el marc del projecte, l'artista també ha restaurat el mural del camp de futbol municipal que havia patit un acte vandàlic fa uns mesos. El recorregut continuarà creixent amb noves intervencions que completaran l'itinerari, les ubicacions de les quals es donaran a conèixer pròximament. L'actuació s'emmarca en el compromís de Sant Just amb la defensa dels drets de la infància a través de programes com Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF i Ciutats Defensores dels Drets Humans.

L'Ajuntament continua desplegant actuacions de millora de l'enllumenat i de l'espai públic en diferents punts del municipi per reforçar la seguretat, l'accessibilitat i el manteniment dels barris. Entre les intervencions realitzades destaca la il·luminació del Parc Infantil de les Basses de Sant Pere i la instal·lació de nous punts de llum en diversos carrers i places, com el Roser, Sant Pastor, Violeta Parra, Ramon y Cajal i la Creu. També s'ha dut a terme la il·luminació de l'escultura de la rotonda de l'Avinguda de Ricardo Bofill i la renovació de la placeta situada davant del Walden. Paral·lelament, s'han executat treballs de manteniment de voreres i espais urbans, especialment als barris de Can Modolell i les Basses de Sant Pere, amb l'objectiu de millorar les condicions d'ús i mobilitat de l'espai públic.

El Centre Social al Mil·lenari obrirà el 10 de juny les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027 adreçades a antics alumnes, és a dir, persones que hagin cursat la mateixa activitat durant almenys dos trimestres consecutius del curs 2025-2026. El termini per presentar sol·licituds s'estendrà del 10 de juny al 10 de juliol i les inscripcions es poden fer presencialment de 10 del matí a 1 al Centre Social al Mil·lenari o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa. La convocatòria inclou les activitats de mouta, tai chi, ball en línia, memòria, estiraments, ioga i ganxet. I l'organització recorda que no s'admetran sol·licituds fora del termini establert.

0: La parròquia de Sant Justí i Sant Pastor de Sant Just d'Esvern ja ho té tot a punt per la històrica visita del Papa Lleó XIV a Catalunya els propers 9 i 10 de juny. Segons ha explicat mossèn Xavier Sobrevia als micròfons de Ràdio d'Esvern, la comunitat local s'ha mobilitzat ràpidament i ha omplert un autocar de 50 places per acompanyar el pontífex durant el seu desplaçament al monestir de Montserrat el dimecres 10 de juny. Els feligresos de Sant Just sortiran en autocar a 7:45 del matí del dimecres 10 per poder accedir al recinte de Montserrat, on l'accés estarà molt restringit. Els assistents es col·locaran a la plaça exterior del monestir, equipada amb pantalles gegants i cadires, per seguir la pregària del Sant Rosari i l'actuació de l'Escolania de Montserrat. Mossèn Xavier Sobrevia ha destacat la il·lusió de la comunitat.
1: Per exemple, Montserrat. L'organització l'ha portat directament a Montserrat. Nosaltres, com a parròquia, vam demanar 50 places i les tenim. És a dir, la parròquia de Sant Just ha organitzat un autocar que està ple i que anem a Montserrat sortint a 7:45 del dimecres dia 10 i puguem acompanyar doncs, el papa i estarem allà. Ja estarem no dintre de la basílica, sinó a la plaça que està fora, que hi posaran cadires, posaran pantalles i en principi doncs, està previst això. Sí que hi haurà gent a dintre, però tot això també és una mica més restringit. No? Llavors, sí que en aquest sentit jo estic relativament content de com ha anat la gestió. La gent podia inclús demanar particularment entrades directament a Montserrat i a nivell de famílies o així, o havia grups ja més nombrosos i no ha hagut cap problema per poder-hi anar a això. Perquè la capacitat també de transport fins al monestir doncs és limitada. Sí que nosaltres doncs això, amb l'autocar doncs esperem pujar fins a dalt, és l'establert i en allà doncs poder participar dels actes i després de això cap a 1:15 doncs el papa s'anirà a dinar amb els monjos i llavors doncs la gent ja podrà tornar o quedar-se una mica més allà, bueno, cada grup veurà una mica el que vulgui fer si es queda una mica més o menys, no?
0: La visita papal té un fort lligam local des del primer moment, ja que el pontífex serà rebut a l'aeroport del Prat del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, diòcesi de la qual pertany Sant Just. A més, els actes del matí del 10 de juny transcorreran íntegrament en territori d'aquest bisbat, incloent-hi una breu visita del papa a les recluses del centre penitenciari de Cambrians i la posterior pujada a Montserrat.
1: Ara aquí veiem que el papa en la visita a Barcelona va a Montserrat, que això forma part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i el mateix matí, el dia 10, doncs, passa per la presó de Cambrians i que allà té una trobada doncs, amb els presos, una trobada curta, no arribarà a mitja hora o una cosa així, i després doncs, acaba anant a Montserrat el dimecres, el dia 10, a les 12, està prevista l'arribada a Montserrat, per resar el Sant Rosari, per cantar la Mare de Déu amb la companyia extraordinària de l'Escolania de Montserrat, i per estar allà amb els peregrins, etc. No? Llavors, sí que altres bisbats de Catalunya no, però a nivell de Catalunya estaran dos bisbats, des del moment que l'aeroport doncs, és part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en el Prat de Llobregat, i després aquestes dues visites, doncs, que són doncs, el matí del dia 10, tinc entès que després també es queda a dinar a Montserrat amb els monjos, i després ja per la tarda baixa a Barcelona.
0: Més enllà dels actes de caràcter més proper, el papa Lleó XIV seguirà una agenda frenètica durant la seva estada de 2 dies. El dimarts 9 de juny, amb arribada a l'aeroport a 1:00 PM, farà la recepció oficial a la Catedral de Barcelona i una gran trobada multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a partir de les 6 de la tarda. El dimecres 10 de juny, visita Cambrians i Montserrat al matí i a la tarda trobada amb entitats socials a la parròquia de Sant Agustí del Raval i finalment la consagració i il·luminació de la nova creu de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. La benedicció d'aquesta torre dedicada a Jesucrist coincidirà amb els actes del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, convertint la cita en un esdeveniment d'abast mundial que els veïns i veïnes de Sant Just podran viure en primera persona. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La Festa Major de Sant Just se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost amb una programació impulsada per l'Ajuntament i les entitats del municipi. L'edició d'enguany combinarà activitats culturals, tradicionals, lúdiques i familiars repartides en diferents espais del poble. Un dels principals punts d'atracció tornaran a ser les barraques, que acolliran actuacions del Pony Pissador, les Gamberres i l'Orquestra del Futur, entre d'altres propostes musicals previstes durant els dies de festa. La principal novetat d'aquesta edició serà la participació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per veïns, veïnes i entitats amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i recollir propostes relacionades amb la Festa Major. El col·lectiu s'estrenarà organitzant activitats pròpies els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer. La programació mantindrà l'aposta per una oferta adreçada a tots els públics i per la implicació del teixit associatiu local en una de les celebracions més destacades del calendari festiu santjustenc.

0: El ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el darrer 28 de maig, ha donat llum verda a l'aprovació inicial de les bases generals que regularan l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. Aquesta mesura respon a la voluntat d'actualitzar i unificar els criteris d'accés d'acord amb les normatives estatals i autonòmiques vigents. La portaveu del Partit Socialista a Sant Just, Isabel Darder, ha detallat en una entrevista a Ràdio d'Esvern quines són les principals condicions que hauran de complir els sol·licitants per poder optar aquests pisos de lloguer assequible. Està inscrit al registre de sol·licitants d'habitatge, ser major d'edat, acreditar un mínim de 3 anys d'empadronament i complir amb els llindars d'ingressos i nivells de renda.
1: El que fem és posem una mica les normes per accedir i que són, primer, està apuntat al registre del Consell Comarcal, al registre d'habitatge. Per qui no ho sàpiga, aquest registre dura 2 anys.
2: Tant,
1: quan han passat 2 anys, t'has d'anar a tornar a apuntar. Això es fa perquè la gent potser ja no està interessada, potser ja té una altra alternativa i, per tant, es vagi renovant. Però has de ser en aquest registre. Després, tenir més de 18 anys, portar més de 3 anys empadronada a Sant Just, per tant, persones que portin menys no poden accedir, o que portin més de 5 anys treballant a Sant Just i que ho puguin acreditar. Aquestes són una mica les demandes. També hi ha a nivell d'ingressos, però això depèn ja de les convocatòries, a fer el nivell de renda i tot això. I una mica la idea és unificar diferents criteris que hi havia hagut degut a diferents lleis que havien aparegut i llavors ho unifiquem tot i posem una mica aquestes bases.
0: Més enllà de l'habitatge, la sessió plenària ha servit per aprovar definitivament la modificació de l'ordenança de control d'activitats i d'horaris d'obertura d'establiments, esmenada arran d'una al·legació d'un particular. Així mateix, s'ha aprovat inicialment el reglament d'ús per unificar el funcionament dels equipaments socioculturals del municipi, com ara la Vagoneta, Can Ginestar o el Centre Cívic Joan Maragall.
1: Clar, Sant Just va creixent, cada vegada tenim més centres cívics, centres culturals, i llavors tenien normativa, alguns sí, i eren normatives diferents. El que hem fet és unificar, segons les necessitats que tenim, i llavors és una normativa només per a aquells centres cívics i culturals que no té, que s'assemblen, com diuen, no pel teatre municipal, no pel casal de joves, ni per les entitats, ni pels espais esportius, Per tant, són per la Vagoneta, Joan Maragall, Can Ginestar, les escoles Salvador Espriu, Soledat Sants, el Mercart, i després hi han dos annexos en els quals hi entren les aules d'estudi i el magatzem.
2: Bàsicament, xarxa d'equipaments culturals,
1: sí,
2: no, podríem dir.
1: Però també hi han aules d'estudi i magatzem municipal. I és una mica perquè els altres no, perquè ja tenen la seva normativa, però ens sembla que calia unificar aquest funcionament, aquest ús i funcionament d'aquests això i fer-ho d'una forma més, diríem, més democràtica per tothom.
0: Finalment, el ple ha fixat les dues festes locals per l'any 2027, que seran el 6 d'agost, a Sant Just, i el 17 de maig, segona Pasqua. En l'apartat de mocions s'ha aprovat el suport a la reforma de la llei de dependència, mentre que la moció presentada per Vox sobre la regularització massiva d'immigrants ha estat rebutjada per la gran majoria dels grups municipals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Sant Just Desvern ha executat entre febrer i abril diverses actuacions de manteniment de les zones verdes i de l'arbrat urbà, amb treballs de replantació d'arbres, ressembrat de gespa i millora d'espais enjardinats al municipi. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, i principalment lladoners, tipuanes i mèlies, i entre les actuacions fetes destaquen la plantació de nou arbrat als escocells del carrer Creu, la millora de l'entorn de l'Institut Escola Masllui i diverses intervencions a l'Avinguda Indústria, al Parc del Mil·lenari i al Parc dels Miralls. Les actuacions formen part de l'estratègia municipal de manteniment i ampliació de la infraestructura verda urbana i segueixen criteris vinculats a la regla del 3-30-300, un model que promou una major presència d'arbres i espais verds a les ciutats.

0: El responsable de desenvolupament de negoci de Barcelona Energia, Víctor Bellavista, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar detalladament el rebut de l'electricitat i aportar recomanacions pràctiques per minimitzar el seu impacte econòmic a les llars. Durant la seva intervenció, Bellavista ha desmuntat alguns mites sobre el consum energètic i ha assenyalat quins són els veritables responsables de l'increment de les factures. Segons ha explicat l'expert, els aparells que estan connectats de manera permanent són els que s'emporten la major part del pressupost elèctric. En aquest sentit, la nevera representa aproximadament el 30% del consum total d'una llar, ja que funciona a les 24 hores del dia. En canvi, Bellavista ha volgut treure pes a la il·luminació, assenyalant que tot i representar un 12% del consum, un simple canvi a bombetes LED permet estalviar fins a un 80% d'aquesta partida. D'altra banda, ha posat especial èmfasi en el conegut com a consum fantasma o stand-by d'aparells com televisors, consoles i encaminadors de línia.
1: Doncs el consum fantasma, com he introduït una miqueta, són aquests consums que estan sempre en marxa quan no som a casa o quan estem dormint i que són d'alguna manera no necessaris, no? Així com la nevera, doncs sí que és necessària que estigui connectada tota l'estona perquè se'ns faria malbé allò que tenim a dins i no podem renunciar-hi. La televisió, per exemple, sí que la podem apagar del tot. Les típiques tires aquestes per connectar cables, no? Els endolls que tenen un petit pilot, també doncs, això es pot apagar, les consoles, els routers, tot això podem dir que se'ns en va potser un 10% potser al final de l'any, de la factura fins i tot, que podem salvar, no? Que podem no gastar. Uh-huh. Per tant, aquí tindríem una gran font d'estalvi que diguéssim, no ens canviaria el confort o la manera com vivim amb l'electricitat i els electrodomèstics.
0: Per començar a reduir la despesa des d'avui mateix, el representant de Barcelona Energia ha proposat adoptar tres hàbits molt senzills. La gestió tèrmica a l'estiu, ús de programes eco i revisió de la potència contractada. Finalment, Bellavista ha recordat que la ciutadania té un paper clau en la transició energètica i que un dels gestos més senzills i efectius és contractar comercialitzadores que ofereixin energia d'origen 100% renovable, un pas que contribueix directament a la sostenibilitat del model energètic actual.
1: L'objectiu que té la Unió Europea, els objectius del 2030 i que cada vegada doncs, més empreses i també la ciutadania ens està arribant, nosaltres ho veiem cada dia més, doncs, hi ha una voluntat de fer una transició energètica, és a dir, passar a un model més sostenible, i una de les coses més fàcils, senzilles i que tenen més sentit doncs, és contractar una comercialitzadora que comercialitzi només energia d'origen 100% renovable. Per exemple, Barcelona Energia, però n'hi ha d'altres doncs, que també ho fan. Doncs els clients, els ciutadans i ciutadanes han de saber que tenen aquesta possibilitat i que només amb això, amb aquest petit gest que ens suposa molt poc esforç, doncs ja estem contribuint molt cap a aquesta transició energètica. Després podem fer altres mesures que puguin ser inversions per part nostra a l'hora de triar doncs, els electrodomèstics, si tenim possibilitat de posar plaques fotovoltaiques, un cotxe elèctric, etc.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a les 6 de la tarda, la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just a l'Auditori de la Residència de la Mallola. En aquest cas, Joan Ribas Ariño parlarà de la Unió Europea a l'època de Trump. I avui a 6:45, el Club de Lectura de Teatre a les Escoles, amb la lectura El firmament, de Lucy Kirkwood. I a 6:45 de la tarda, la primera conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, que tindrà lloc a la Sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestà. Demà, 5 de juny, a les 6 de la tarda, divendres de música, amb un taller de shakers i tambors a l'Espai Trobada del Casal de Joves. I a 7:45 del vespre, a la plaça de la Pau, l'agrupació fotogràfica de Sant Just organitza un espectacle de ball i foc. A les 8 del vespre, divendres, a la sala del Cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just hi haurà el concert Coratge, sumant veus, un concert que cantaran amb el Cor 685 de Sant Feliu i el Cor Alfa. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 6 de juny, a partir de 9:45 del matí, es farà una macrofesta del Tour de França al Parc Ciclista del Baix Llobregat. I a les 10 del matí, també dissabte, al Casal de Joves es farà la iniciativa Vine a provar el cau. I a les 10, un intensiu d'acrobàcies, també, al Casal de Joves. I també a les 10, dissabte, rutes singulars amb la ruta 3 sobre art singular a Can Ginestà. A 11:45 a la Bristol es farà la Bristol Kids Activity amb el nom Fun and Fit. I dissabte a les 6 de la tarda començarà la 20a trobada gegantera, que començarà a la plaça Maragall, anirà per diferents carrers de Sant Just i acabarà a la plaça Verdaguer. I dissabte a les 8 del vespre, música en directe dins la programació de terrasses musicals, al Telepizza de Sant Just, a la carretera Reial número 71, i al Sant Boran, a Jacint Benavente, número 3. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 7 de juny. A les 8 del matí es farà una visita guiada a la Colònia Güell. I a les 10 s'habilitarà el punt d'informació a la Penya del Moro amb l'exposició a Can Ginestà, al CIM, i també amb informació a la Penya del Moro, on es pot descobrir la història i l'entorn amb una activitat pensada per tota la família. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 7 de juny a les 7 de la tarda, concert homenatge a Duke Ellington a la sala del Cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just.

Encara tenim temps de fer un resum del mes destacat en titulars. L'art urbà converteix Sant Just en un itinerari pels drets de la infància. Els murals creats per Carolina Dan visibilitzen drets fonamentals dels infants en diversos espais del municipi. Nous punts de llum i actuacions de manteniment milloren diversos espais de Sant Just. Les intervencions inclouen la il·luminació de carrers, places i equipaments, així com treballs de renovació i millora de l'accessibilitat als barris. El mil·lenari obrirà el 10 de juny les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027. Els antics alumnes podran presentar la seva sol·licitud fins al 10 de juliol per participar en les activitats del pròxim curs. Sant Just mobilitza mig centenar de feligresos per acompanyar el Papa Lleó 14 a Montserrat.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 4 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
1: Tu sí?
0: Esclar.
2: Marcel, cada cosa on toca, eh?
1: Esclar.
3: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Això que no surti, el vídeo.
1: Mira aquí, que he caçat uns llobarrets que hi ha una tala planxa aquí.
2: Hòstia, estàs gravant o què?

0: rebutgen el preacord per acabar el conflicte a l'educació, però el govern defensa els termes del pacte. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Amb un 65% dels vots en contra i amb més d'un 60% de participació, els docents han rebutjat la proposta pactada amb el govern que els apujava 600 euros el sou en 4 anys i augmentaven 6.000 les dotacions per l'escola inclusiva, Joan Bota.
2: Una decisió del col·lectiu docent que ressona en totes direccions, contra la conselleria, però també contra l'USTEC, el sindicat majoritari que demanava el sí.
0: Connectem precisament amb la seu de l'USTEC, que defensava, com dèiem, el sí, i també de la CGT, que en canvi defensava el no en aquesta consulta. Sara Cañete i Miquel Jarque.
3: Doncs des d'USTEC assumeixen el resultat de la consulta i reprenen les mobilitzacions demà mateix. Admeten que es van precipitar firmant el preacord, però avisen al govern que l'única solució és desfer l'acord que van signar el març amb UGT i Comissions Obreres i tornar a començar.
4: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
5: A la CGT, sindicat minoritari i l'únic amb representació a la mesa de negociació que apostava pel no, donen tres missatges. Demà, a la vaga, el president Illa ha de cessar la consellera i el curs no acaba amb normalitat, però avisa que tampoc es començarà de forma regular.
0: Bé, doncs el govern interpreta aquest no com un problema de representació dels sindicats.
2: De fet, professors de secundària, el segon sindicat de l'educació, diu que sí que avalarà aquest pacte, un cop la seva militància sí que s'hi ha mostrat a favor.
0: De seguida sentirem la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament de Catalunya, està defensant l'acord, però també dient que ara obrirà un període de consultes amb tots els signants d'aquell acord per veure quins són els pròxims passos. De seguida, tots els detalls de tot aquest conflicte, el dia en què, a més, la policia ha entrat avui a la seu de la CEPI i a l'empresa basca Tubos Reunidos, en el marc d'una part del cas Leire, que continua a aquesta hora secreta.
2: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil després de saber-se que es va reunir fins a 3 cops amb Leire Díez, figura clau en aquesta suposada trama socialista per torpedinar causes que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. A Badajoz, mentrestant, declaració express del germà del president del govern espanyol al judici contra ell per una suposada plaça a dit a la Diputació.
0: Anem a Madrid i a Badajoz. Paula Brujats i Tània Tàpia.
6: Sí, el sumari del cas Leire es fa gran i es Quitxarà també la directora de la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, s'hi va reunir com a mínim 3 vegades per intentar purgar policies i boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez. Ho revelen àudios com aquest.
7: Mi siguiente conversación va ser con la directora de la Guàrdia Civil.
8: No, yo con eso no quiero.
7: La mía, la mía.
8: Sí, pero la directora general de la Guàrdia Civil, a ver...
7: Es de mi confianza.
9: Només en respostes al seu lletrat, David Sánchez ha estat només 11 minuts declarant per defensar que no va influir en res, no va intervenir perquè es canviés de nom i atribucions la seva plaça i tampoc perquè entrés a treballar a la mateixa àrea un amic seu. La resta d'acusats han defensat que va ser un procés net i que Sánchez era el candidat més idoni dels 11 que es van presentar.
0: Mentrestant, de tornada aquí a Catalunya, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix un paper al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família per part del Papa la setmana que ve. Però Omella veu la polèmica dels últims dies del tot exagerada.
10: El Papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica.
0: I en temps de cultura... Avui és dia gros de la Patum de Berga, on aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment. Nàtia Dell.
11: Bon dia, doncs sí, i al final els salts del migdia han aconseguit esquivar la pluja. Ara tothom creu els dits per la Patum completa de la nit. Suspendre-ho seria una mesura dràstica que ara mateix l'Ajuntament no contempla, però tots els escenaris estan oberts. Tant pot ser que s'hagi d'endarrerir com escurçar, però es decidirà sobre la marxa. Mentrestant, l'olor de pólvora i de festa ja impregna la plaça de Sant Pere, que s'ha quedat petita per la quantitat de gent que ha plegat la Patum de Lluïment.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Erling Haaland i Mourinho són protagonistes de les eleccions al Real Madrid.
12: Florentino Pérez ha anunciat Mourinho com a nou tècnic blanc amb un vídeo on surt la imatge del tècnic portuguès vestit amb la samarreta del Madrid, i Enrique Riquelme, l'altre candidat a la presidència del Madrid, ha anunciat un acord amb Haaland per fitxar amb el Madrid. Una informació que minuts més tard ha estat desmentida per la gent del jugador noruec. I a banda de tot aquest embolic del Real Madrid, al Catalunya Migdia també parlem del Girona, perquè avui els màxims dirigents del club han donat explicacions per primera vegada des del descens a segona divisió i després de fer fora a Michel.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs avui sense gaires problemes. Comencen a anar plenes, això sí, les rondes, la de dalt cap a Trinitat i també la pota nord cap a Mataró per obres, i la litoral entre Fòrum i la Barceloneta, també la P7 a Cerdanyola, direcció Girona. Però l'única incidència a la xarxa que ens consta, que de fet la tenim des d'aquesta nit, és a la GI-552. És un camió que ha bolcat i que s'està retirant i obliga a alternar el pas.
0: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Avui especialment interessant perquè Francesc Mauri, bon dia.
15: Bon dia.
0: Hem de tenir molta precaució aquesta tarda perquè poden venir tempestes i fortes.
15: Doncs sí, ara mateix la pertorbació encara no ha arribat a Catalunya. És veritat que l'àrea més poblada està gris, amenaçador, hi ha alguna dèbil precipitació, però no té res a veure amb la línia de tempestes, perquè ara mateix fa sol a molts indrets. I efectivament, a la tarda arriben aquestes tempestes que poden ser especialment fortes. De fet, a qualsevol punt de Catalunya, tot i que tocar de l'Aragó és on seran menys probables i menys fortes. I, en canvi, a tot el que són les comarques situades a l'est i al nord del riu Llobregat, avís taronja del Servei Meteorològic de Catalunya. En aquestes comarques hi pot haver aiguats de 50 a 100 litres i la intensitat pot ser torrencial, de l'ordre de 40 litres en 30 minuts. Per tant, efectivament, precaució màxima, tot i que la nit, adeu-siau, i sobretot, refrescada.
0: Molt bé, doncs, sobretot insistim en això, precaució, si heu de fer algun desplaçament, si el podeu evitar, millor, però compte, perquè les pluges poden ser torrencials. Ja sabeu que sempre a Catalunya Ràdio, al 3Cat Info, tindreu tota la informació amb els nostres meteoròlegs, com el Francesc Mauri. Francesc, gràcies, bon dia.
15: Gràcies, bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Els docents rebutgen amb contundència el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació signat divendres passat. Pràcticament 2 de cada 3 dels 60.000 que han votat a la consulta han tombat el preacord. Aquest resultat obre nous dubtes sobre el conflicte laboral que afecta a les aules des de fa moltes setmanes. De moment, queda clar que demà pràcticament tots els sindicats donaran suport a la vaga del sector arreu de Catalunya. El rebuig reforça molt la posició del sindicat CGT, l'únic amb representació que s'havia mantingut contrari al preacord. A la vegada, el rebuig afebleix molt el sindicat majoritari, l'USTEC, que havia defensat el pacte amb el departament. Aquest sindicat, de fet, ja parla de tornar a començar de zero. Unitat mòbil a la seu de l'USTEC, José Antonio Muñoz i Sara Cañete, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, aquí des d'USTEC assumeixen que el resultat de la consulta, i diuen que reprenen les mobilitzacions demà mateix. Ells demanaven validar aquest acord, però entenen que el col·lectiu no el considera suficient. De fet, diuen que van ser els impulsors de la consulta precisament per escoltar la veu de mestres i professors, i admeten que es van precipitar signant-lo. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
0: No podem bé, sentir aquesta
3: que,
0: sí, no podem
3: avançar. Sembla que en aquests moments no és possible, però una mica el primer balanç que ha fet Yolanda Segura era aquest. En tot cas, feta aquesta primera valoració, diuen que ara, però, la pilota està a la taulada del departament, demanen reunir-se amb la consellera demà mateix i l'avisen que l'única solució per resoldre-ho tot plegat, per resoldre aquest conflicte, és desfer, superar l'acord que el govern va signar al març amb només 2 dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, i tornar a començar.
4: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així.
3: També diu que retiren la proposta de vaga indefinida a partir del 8 de juny fins a final de curs. Aquesta era una de les possibilitats que plantejaven, però diuen que seran les organitzacions sindicals qui conjuntament decidiran com seguir a partir d'ara. Reconeixen, però, que s'hauran de refer ponts dins del comitè de vaga per l'enfrontament que s'ha generat a partir d'aquesta consulta.
0: Doncs aquesta és la reacció de l'USTEC, que, insistim, era favorable a l'acord. En canvi, a la seu de la CGT...
16: Hem guanyat!
0: Així és com han celebrat el no al preacord amb la conselleria. Demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. El sindicat, que és minoritari al sector de l'educació, reitera que la proposta del govern no era suficient per resoldre els problemes dels docents. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
5: Bon dia. El no ha pràcticament doblat el sí. És per això que de la CGT se senten forts. Laura Jané, la secretària general d'Ensenyament, ha demanat la dimissió de la consellera.
17: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
5: CGT i Intersindical constaten que el final de curs no ha estat normal, descarten una vaga indefinida i adverteixen que l'inici de curs que ve tampoc ho serà de normal.
17: Preparar una tardor, un inici de curs, on hem de començar molt i molt fortes i on decidirem en els propers dies i conjuntament amb les plantilles com ha de ser aquest inici de curs, si és que ha d'haver un inici de curs.
5: El sindicat fa una crida, de moment, a la vaga de demà, que espera torni a ser massiva.
0: No només a la seu de la CGT, també hi ha hagut escenes d'eufòria a Tàrrega, on avui es concentraven les mobilitzacions de docents. Satisfacció absoluta, fins i tot s'han obert ampolles de cava. Això després d'un matí reivindicatiu amb tall inclòs de l'autovia A2. Els sindicats minoritaris mantenien la vaga convocada per avui a les comarques de Lleida amb un seguiment que no ha arribat al 7%, segons les dades que té el departament a aquesta hora. Anem, doncs, a Tàrrega, on hi ha el Ramon Dalmau i l'Estela Bussoms. Estela, el resultat de la consulta els ha sorprès?
18: Doncs et diria que els concentrats, evidentment tots contraris al preacord, no s'esperaven que el no s'imposés amb un percentatge tan clar. Hi havia realment incertesa sobre què votaria el gruix dels docents i per això un cop s'ha sabut el resultat l'alegria ha estat fins i tot eufòrica. Hem recollit la satisfacció i les demandes de l'Alba i el Bernat.
19: Molta alegria perquè al final el que estem demanant la gent és que la veu dels treballadors i les treballadores sigui la que prevalgui. I la veu de les treballadores ha sigut un no rotund, ens hem de moure, no només pel sou, perquè no és un augment de sou, és un deixem de perdre.
20: Bueno, jo espero que els sindicats es posin d'acord, espero que tornin a defensar la unitat sindical. Feia molts anys que no es veia aquesta unitat sindical. I al departament li té por aquesta unitat, per tant, recuperem-la.
18: Tot això en una jornada aquí a Tàrrega en què mestres i professors s'han manifestat des de l'estació de trens fins a l'autovia A2, que han tallat per sorpresa a les 11 i durant mitja hora. Ara fan una assemblea i un dinar popular per agafar forces per noves mobilitzacions.
0: Bé, doncs, la consellera d'Educació, Esther Niubó, acaba d'assegurar que el preacord pactat amb l'USTEC i amb professors de secundària, tot i el no del professorat, es manté. Demana una reflexió profunda als sindicats i els cita per demà mateix a una reunió al departament. Aquesta és la consellera Esther Niubó.
21: El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
0: En tot cas, el no dels docents al preacord amb el govern s'ha conegut al Parlament de Catalunya a mig debat dels pressupostos de la Generalitat. Esquerra Republicana i els Comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb el professorat. Poc després han permès, amb els seus vots, això sí, que els comptes hagin superat el primer examen a la cambra. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
22: Bon dia. Sí, el rebuig dels docents al preacord amb el govern ha irromput a l'hemicicle a mig debat. Mònica Sales, de Junts.
23: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
22: Els socis del govern, que sempre han separat el conflicte dels docents del seu suport als comptes, han exigit a l'executiu d'Illa que continuï assegut a la taula de negociació. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
24: I el govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses. Esquerra ha fet els deures.
25: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
22: Malgrat aquest toc de tensió, els socis han tancat files amb el govern i han permès la tramitació dels comptes. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els hi ha agraït el suport i ha defensat els comptes com una eina necessària també per garantir uns bons serveis públics.
1: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles. És justament el que hem fet amb aquest pressupost, construir una majoria útil per fer possible que Catalunya tingui uns pressupostos, una eina útil, necessària, per tirar endavant les polítiques que el país necessita.
22: Si no hi ha entrebancs, el Parlament aprovarà definitivament els comptes a principi de juliol.
0: Tornem a la conflictivitat al món de l'educació, perquè no és una cosa exclusiva de Catalunya, més aviat al contrari. Ja fa dies que us expliquem que el País Valencià també hi ha, en aquest cas, ja convocada i en efectuant-se una vaga indefinida. Bé, doncs avui 10.000 docents s'han manifestat aquest matí pels carrers de València en defensa de l'educació pública. Els sindicats majoritaris de l'educació del País Valencià no descarten mantenir la mobilització el curs vinent i la conselleria els acaba de citar demà a una reunió. València, Pepa Ferrer.
2: Ja porten 3 setmanes i mitja de vaga i contínues mobilitzacions, però els docents valencians no afluixen. Després de 4 dies sense diàleg, avui la conselleria els ha citat a una nova reunió demà al migdia. Si no s'arriba a un acord, no descarten els sindicats que al setembre les mobilitzacions continuen. Maite Tarazona és de la UGT i Marc Candela de l'STPB.
6: Estem al carrer perquè necessitem negociar i millorar les propostes ja perquè considerem que són insuficients.
7: No sabem com s'acabarà la negociació. Però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
2: Al davant del Palau de la Generalitat, els docents continuen d'acampada amb unes 50 tendes. Una forma de visibilitzar les seves reivindicacions que ha tingut una resposta social solidària.
0: Passa un minut d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
8: Catalunya migdia.
16: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
26: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
27: Todos los días son una aventura nueva. A la carrera siempre, que si falta un material...
28: Es un trabajo muy físico, muy duro...
29: Obramar lo que me aporta es soluciones, rapidez.
30: Calidad, precio...
31: Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
32: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
33: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
34: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
35: Catalunya migdia.
0: Passant 3 minuts d'un quart... El sumari del cas Leire, que vam conèixer ahir, continua aixecant polseguera. Avui, per primera vegada, hem sentit els àudios on l'exmilitant socialista presumeix de ser l'escollida pel PSOE per boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez.
36: La intención de todo esto es limpiar.
37: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
38: No, yo con eso no quiero.
37: La mía. Es de mi confianza.
0: Sí, ara ho sentíem, sí, el cas sí. També esquitxa la directora de la Guàrdia Civil, però el govern espanyol tanca files amb ella i nega que Pedro Sánchez estigués al cas de cap de les maniobres. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
39: Què tal, bon dia. Van ser com a mínim 3 reunions entre Leire Díaz i la directora de la Guàrdia Civil, on l'exmilitant socialista li demanava fer una purga dels policies que investigaven casos de corrupció vinculats a Sánchez.
36: Si hay un mando que ha hecho un informe falso, tiene que estar fuera. Si hay un policía que ha hecho un informe falso, tiene que estar fuera.
39: El sumari revela que la trama va influir dins la Guàrdia Civil i es va arribar a investigar filtracions internes de casos a la premsa, però el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora.
40: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
39: La policia també estreny el cercle sobre Pedro Sánchez. Insinuen que era el número 1 d'aquestes maniobres, però el jutge per ara no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita l'investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díaz. El ministre Ángel Víctor Torres en desvincula del tot el govern espanyol.
1: Ha habido personas que han podido utilizar de manera absolutamente fraudulenta nuestro nombre, el nombre de nuestra organización política y, por tanto, que contra ellos la ley sea absolutamente dura, ¿no?
39: És un cas amb moltes ramificacions. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid per ordre del jutge Santiago Pedraz. S'investiga possibles irregularitats en el rescat públic d'aquesta empresa basca i si Cerdán, Leire Díaz i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes.
0: A tot això, una de les causes que precisament hauria intentat frenar aquesta trama i no ho va aconseguir és la del judici del germà de Pedro Sánchez per suposadament haver obtingut una plaça, ha dit, a la Diputació de Badajoz. Bé, doncs avui aquest cas ha arribat al dia clau amb la declaració dels investigats. David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, ha negat cap irregularitat en una declaració express, on no ha entrat en detall sobre com va obtenir la plaça. Seguint el judici a Badajoz hi tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
3: Què tal, bon dia. Sí, 11 minuts escassos, responent només al seu lletrat, que no li ha fet cap pregunta sobre com va entrar a la Diputació el 2017. Entén la seva defensa que això ha quedat fora perquè el tribunal va retirar per prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal. Per això s'ha centrat en els altres dos aspectes que es jutgen. Un, si Sánchez va incidir en el canvi de nom i funcions que va tenir la seva plaça 5 anys més tard. Ell ho ha negat.
4: Jo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
3: Les acusacions diuen que el canvi era perquè pogués fer activitats privades i teletreballar, però Sánchez ho desmenteix. Ell tenia un despatx, diu, exercia la seva feina i va seguir cobrant el mateix. L'altre aspecte és si va endollar un amic seu, Luis Carrero, a l'àrea de cultura. Diu Sánchez que no va moure un dit, només va comentar que la plaça es crearia. Carrero va ser l'únic aspirant. Més política i extensa ha estat la declaració de Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació i exlíder dels socialistes extremenys, que ha desqualificat així els informes de l'UCO.
5: Con todo mi respeto, asistí a la lectura de una novela de ficción.
3: I que ha negat que es tractés d'un favor polític a Pedro Sánchez, amb qui diu no tenia relació pràcticament. Ha afirmat que es va crear aquesta plaça quan Sánchez no era ni secretari general del PSOE i a les primàries ell va donar suport a la seva rival, Susana Díaz.
5: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
3: La resta d'acusats, tots han defensat la netedat del procés. Les 7 acusacions populars demanen 3 anys de presó per a Sánchez i Gallardo. La Fiscalia l'absolució.
0: Bé, i enmig de tots aquests casos judicials que afecten el PSOE, demà mateix el Butlletí Oficial de l'Estat publicarà l'ordre per començar a elaborar els pressupostos per l'any que ve, el 2027. Ho ha anunciat al Congrés el ministre Arcadi Espanya, que s'ha estrenat a la Comissió d'Hisenda, on els socis li han advertit que es pot quedar sol, Pilar García.
9: Arcadi Espanya ha assegurat que no volen perdre ni un minut per començar a elaborar els comptes de l'any que ve amb partides socials i amb l'eix de l'habitatge, i estès la mà a la negociació.
10: Van a ser unos presupuestos profundamente sociales. El segundo pilar fundamental va a ser la vivienda, que será una prioridad absoluta. Unas cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentàries.
9: Un oferiment que no ha recollit Pilar Ballugera d'Esquerra ni Idoia Sagastizábal del PNB.
11: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
12: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
9: El PP veu en l'anunci de pressupostos una operació publicitària perquè el 2027 serà any electoral.
0: D'aquí a 7 minuts seran 2:45. Una pausa i de seguida les novetats de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya.
8: Catalunya migdia.
13: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
14: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
15: Amics.
14: Rialles.
15: Llocs. Moments.
14: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
2: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
16: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
7: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
16: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
7: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
16: Consulta els models i marques que hi participen.
35: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques, Toni Fortesa.
17: Omella lamenta que hi hagi gent a qui li agrada polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
18: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat... I està bé, tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
17: De la qüestió lingüística també n'ha parlat David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Abadías coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es farà pràcticament tot en català.
19: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, inter de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitjades que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
17: A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadías s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte que rebrà el pontífex i amb el cost de la visita. Abadías ha assegurat que la presència del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior.
0: En la informació internacional, el Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit de la Cambra de Representants a l'esforç bèl·lic del president nord-americà després de 4 intents infructuosos liderats per l'oposició demòcrata. I si bé la mesura és en gran part simbòlica, perquè Trump la pot acabar vetant, demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificat i antipatriòtic. Washington, Oriol Serra.
20: Bon dia. La guerra de l'Iran està deixant cada vegada més travada la màquina de Trump, i per si això fos poc, ara 4 veus discordants del seu propi partit li han posat pals a les rodes donant suport a una resolució que ha de servir per a posar el límit als anomenats poders de guerra del president dels Estats Units. Entre els 4 representants discurs del Partit Republicà hi figura el congressista per Michigan, Tom Barrett, el qual argumentava així el sentit del seu vot.
21: Comparteixo l'interès en assegurar que l'Iran no desenvolupa l'arma nuclear, però ho hem de fer a través de l'autorització de l'ús de la força que emana exclusivament del Congrés. Només el Congrés pot declarar la guerra i això és una cosa que certament hem de protegir.
20: Al costat de Barrett hi ha 3 diputats republicans més que han decidit enfrontar-se a Donald Trump i dir prou a la despesa militar sense l'aprovació del Congrés. L'argument més compartit val a dir que és l'econòmic. 2 mesos després de l'inici de la guerra, els preus de la benzina i del gasoil continuen disparats. De fet, el preu del litre costa més del doble del que costava arreu del país. A estats especialment rurals com Kentucky, on un altre republicà s'ha rebel·lat contra Trump, ho estan patint encara més. La resolució encara ha de ser ratificada pel Senat nord-americà, on es preveu un vot molt dividit. Tot i així, la Casa Blanca podria acabar esquivant-la, si bé la llei diu que transcorreguts 60 dies d'un conflicte bèl·lic es requereix l'aprovació del Congrés per a mantenir l'exèrcit mobilitzat. El secretari de Guerra nord-americà argumenta que el comptador es va posar a zero amb l'alto al foc de fa un mes.
0: I mentrestant, Israel avisa que continuarà amb les operacions al sud del Líban, tot i l'anunci d'alto al foc. Els dos països han acordat, amb la mediació dels Estats Units, una treva que estarà condicionada al fet que s'aturin els atacs de la milícia de Hezbollah, que ja ha rebutjat les negociacions. El ministre de Defensa israelià considera que l'acord els dona llibertat per actuar, Jordi Baró.
21: Nova treva en preparació entre Israel i el Líban. El president libanès creu que pot entrar en vigor en les pròximes 24 hores, però ja dona senyals de fragilitat. L'alto al foc surt d'una reunió d'ambaixadors ahir a la nit a Washington. Dependrà que Hezbollah deixi de disparar Israel, però la milícia libanesa ha desacreditat l'acord i el govern israelià assegura que no retirarà les tropes del sud del Líban i que si Hezbollah ataca, bombardejarà en Beirut. Yehiel Leiter és ambaixador israelià als Estats Units.
1: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
21: Un cas blau serbi ha mort al sud del Líban avui i dos més de nacionalitat espanyola han resultat ferits lleus arran d'un atac contra la missió de les Nacions Unides que no precisa l'origen del projectil. Al marge del Líban, Israel ha seguit en les últimes hores atacant Gaza. Aquesta nit hi ha fet almenys 11 morts, 5 dels quals membres de la mateixa família i desenes de ferits.
0: Hem sentit dels senyals horaris de 2:45 de la tarda. La Xina i els Estats Units han xocat amb motiu del 37è aniversari de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades a la història recent de la Xina. Pequín ha restringit aquest any les llibertats de les famílies dels joves morts en aquell episodi, a qui ha prohibit anar al cementiri a recordar-los. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
4: Bon dia. Al voltant del cementiri de Wan'an, molt lluny del centre de la capital xinesa, hi he pogut comprovar la presència policial reforçada. Una patrulla a cada encreuament i agents interceptant les poques bicicletes que s'aventuren en aquesta zona plena de parcs al peu dels turons fragrants. És un dels punts sensibles a Pequín perquè és on les famílies tradicionalment han pogut recordar les víctimes els 4 de juny. Estan unides en el grup conegut com les Mares de Tiananmen i han denunciat haver rebut una avís de la policia en què se'ls prohibia aquest cop visitar el cementiri de Wan'an. Segons fonts de la dissidència fora de la Xina, un graó més en la repressió inhumana d'aquest col·lectiu que només demostra feblesa i inseguretat en el lideratge xinès en un moment de dificultats econòmiques. Un any més, 37 aniversari, les Mares de Tiananmen han emès dies enrere un comunicat a través d'una ONG pro-drets humans fora de la Xina en què reiteren les seves demandes. La veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia. La portaveu de la diplomàcia xinesa, Mao Ning, ja ha respost a Marco Rubio, que hores abans deia que la censura xinesa no pot esborrar la matança. La sentim.
5: Els comentaris erronis dels Estats Units distorsionen els fets històrics, desprestigien el sistema polític i la via de desenvolupament de la Xina i interfereixen en els afers interns del país.
4: A Hong Kong, on fins la revolta prodemocràtica del 2019, durament reprimida, encara es podia commemorar Tiananmen, sota la fórmula un país, dos sistemes, ara una autonomia sense contingut real, la policia ha practicat escorcolls per evitar tota manifestació, fins i tot individual, de record de les víctimes.
0: I tornem a Catalunya, més concretament a la ciutat de Barcelona, on s'eliminarà l'anomenat bici-sharing l'any 2027. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que no renovarà les llicències a les plataformes de bicicletes compartides perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. Sant Escura.
22: Bon dia. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquest tipus i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
23: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no de circular.
22: Les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes seran l'opció que tindran els turistes a partir de l'any que ve. Fons municipals ja han dit que l'Ajuntament no es planteja fer abonaments per 2 o 3 dies per a un ús turístic del bicing, ja que asseguren és un servei per a residents. Per altra banda, Collboni ha dit que vol reduir l'arribada de creuers a la ciutat. Com que l'Ajuntament no té competències legals per fer-ho, però sí fiscals, l'alcalde vol apujar la taxa que paguen els creueristes per nit.
0: Passant 3 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
3: El balcó gastronòmic és un lloc...
9: Que bo.
3: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
10: Tot costa.
11: La temporada del 10.
12: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
24: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
25: 10 temporades ja.
26: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
35: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
26: Per molts anys i que en feu molts més.
35: Catalunya migdia.
0: Passant 4 minuts de 2 quarts. Avui és dijous de Corpus. Per tant, dia gros a Berga. De fet, la ciutat ja fa hores que fa olor de pólvora. Tot i l'amenaça de pluja, la plaça de Sant Pere s'ha omplert de gom a gom amb la patum de lluïment. Berga, Nàtia Dell.
27: Avui tothom pendent del cel, però l'Ajuntament ja ha dit que no preveu suspendre res. Ivan Sánchez, regidor de Patum.
28: És a dir, el Patum s'adapta a tot, però som consells del patrimoni, i si hem d'enredar-hi, enredarim, i si hem d'escurçar un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredar-hi molt, doncs ens adaptarem.
27: Hem parlat amb una parella que viu a l'Argentina que s'estrena amb la Patum, ella és catalana.
29: És la primera vez que veo algo así, así que nada, sorprendido por todo.
30: Em fa molta il·lusió perquè és el poble de la meva amiga Marina.
27: Avui dono sentiments a flor de pell com la Laura, 3 generacions de la família implicades amb la guita grossa.
31: D'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no?
27: L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sord de naixement, se sap els passos de memòria i els companys també l'ajuden.
32: Exacte. Bé.
33: Com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les fatlleres del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
27: Per cert, que amb la guita xica avui s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública a plaça.
0: I ara anem a França. Ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi, coneguda sobretot per la novel·la gràfica i després pel·lícula Persèpolis. Satrapi s'havia retirat fa mesos de l'esfera pública arran de la defunció del seu marit. París, Isabel Galí.
34: Marjane Satrapi, mort de tristesa un any després de la mort de Matías Ripa, el seu marit i amor de la seva vida, diu el comunicat dels amics de l'artista iraniana sense anar més enllà. Estan molt afectats, ens diuen, des de l'entorn de Vincent Perono, codirector de la versió cinematogràfica de Persèpolis, que va guanyar el premi del jurat al Festival de Canes del 2007. En Perono, també dibuixant, Satrapi va rodar després Pollastre amb prunes, adaptació d'un altre còmic de l'artista iraniana i ambientat també a Teheran. El cinema i la pintura han estat aquesta última etapa els seus mitjans d'expressió artístics preferits, però és sobretot la seva militància en favor dels drets de les dones i en contra de la dictadura al seu país el que l'ha mantingut activa aquests darrers anys. L'advocada Shirin Ardakani ens ha explicat que ajudava amb beques els joves que fugien de la repressió dels ayatolars.
36: Una part dels beneficis s'han destinat directament als refugiats. Dones periodistes que van haver de fugir de la repressió després del moviment Dona, Vida, Llibertat, i que amb aquesta beca han pogut reconstruir la seva vida.
34: L'execució del seu oncle a mans del règim quan era petita la va marcar per sempre. I per Ardakani, veure la desesperança de l'actual situació a l'Iran l'ha acabat d'enfonsar. No ho ha pogut suportar.
0: Tornem a Catalunya per parlar d'un llibre. Milena Busquets torna avui a les llibreries amb Dones elegants, un recull de textos on transforma la vida quotidiana en reflexions íntimes sobre l'amistat, els fills, l'estil o la literatura, Montse Camps.
37: Sí, Busquets fa una mirada lúcida i a vegades irònica sobre el que l'envolta en uns textos que són profundament honestos.
38: Hi ha la menys impostura que jo sé fer en aquell moment, que no m'importi molt que la gent no això, pues, que sàpiguen que, pues, que vaig al psiquiatre, que les relacions sentimentals no són fàcils. No intento passar-me per una altra escriptora que no sóc.
37: L'autora del gran èxit, també això passarà, assegura d'altra banda, que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
38: Això sí que és presentar-se en un judici popular general. Si no agrado o no agrado, podria agafar crítica i esforçar-me. No, no sóc una pija, sí, sóc molt catalana i m'hi sento, tal. És igual, seguiran pensant. I no, perdre el temps, no el podem perdre.
37: Dones elegants el publica en català, l'editorial Univers, i en castellà ho fa Lumen, el segell que va fundar la seva mare, Alice Esther Tusquets.
0: I ara encara més coses.
1: People think history is dead.
0: La ciutat de Girona es prepara per una gran producció internacional. Des d'avui fins dilluns és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. Girona, Núria Peraire.
2: Hola, bon dia. Es poden veure camions pel centre de la ciutat i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis i la plaça del Vi decorada amb banderoles que recorden a festes medievals. També es gravarà als entorns de la catedral i hi haurà un cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles dels Diables de l'Unyà i la Falera gironina. Alguns gironins esperen poder veure l'actriu protagonista, Sophie Turner.
4: Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
5: Està bé que es facin coses mentre no siguin excessivament sovint.
2: Segons l'Associació de Comerciants del Centre, algunes botigues hauran de tancar i se les indemnitzarà.
0: I una cosa més abans dels esports. Perquè avui arrenca la 14a edició del FIMAC, que converteix Torroella de Montgrí en l'aparador de la millor màgia internacional amb una programació transversal per tot tipus de públic. Girona, Maria Rovira.
6: El FIMAC s'obre aquest vespre amb un sopar espectacle innovador amb Dani d'Ortiz, un dels millors cartomags del món. El director del FIMAC, Àlex Brull, ens destacava algunes de les propostes.
7: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop.
6: Un dels moments àlgid serà la gran gala internacional a l'Auditori Teatre Espai Ter amb artistes de prestigi internacional, com el britànic Taylor Morgan, el duo Jay and Joss, especialistes en il·lusions de l'impacte visual, o l'argentí Seba, que desafiarà els mites de la manipulació.
35: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Les eleccions al Madrid sorprenen amb un nou capítol diari.
10: Sí, i cada vegada més sorprenent, més esperpèntic. Ahir a la nit van entrar a l'escena electoral Mourinho i Erling Haaland.

0: seguida repassarem com estan aquestes eleccions del Real Madrid. Ho farem amb Marcos García, però abans parlarem del Girona, perquè el Girona va baixar a segona divisió fa gairebé dues setmanes. En aquest temps ha marxat Mitchell, el tècnic, però no havíem sentit ningú del club donant cap explicació. Avui ho han fet en una roda de premsa on hi era tota la plana major del club. Què han dit, Eduard Solà?
1: Doncs, què tal, Laia? Els màxims responsables del club hi eren, també els del Consell d'Administració i també de la direcció esportiva. Tots plegats han demanat disculpes per aquest descens. Reconeixen que han fallat, que baixar a segona divisió ha estat un cop dur per tothom, però que cal mirar al futur i pensar a tornar com més aviat a primera divisió, que el projecte de la propietat és llarg termini, i tot i que pot afectar algunes coses, el club ara és més fort que no pas fa algunes temporades. Sentim, per exemple, Pere Guardiola, que és el president del Consell d'Administració.
2: Fa més de 10 anys, 11 anys, que ens vam fer càrrec del Girona i podem tots coincidir que avui tenim un club més fort. Evidentment hem baixat, és un cop duríssim. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos. Sabem lo difícil que és, sabem el que costa, però ho hem demostrat que ho podem fer-ho, i si tots estem junts, la realitat és que estarem més a prop de poder aconseguir l'objectiu, que és tornar a primera el més aviat que puguem.
1: Reconeixen que l'impacte econòmic d'aquest descens serà important, passaran de 75 milions d'ingressos a la meitat, i que potser s'encallarà el projecte del nou estadi, que cada cop és més difícil que pugui ser a Montilivi, on ja hi han invertit 9 milions d'euros per diverses coses de millora, però que estan estudiant diverses alternatives. Que aviat es podrà desencallar la segona fase de la ciutat esportiva i que aquesta és la prioritat. Pel que fa referència al tema esportiu, el director esportiu Quique Cárcel diu que ja ha arrencat en la planificació de la temporada que ve, després que es quedés sense forces les hores posteriors al descens, que agraeix el suport i la confiança dels propietaris i que en cas de permanència potser s'hauria quedat Mitchell. Però que amb el descens, el sentit comú deia que havia de sortir i que continua el càsting de qui ha de ser el nou entrenador.
3: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
1: Segons Quique Cárcel, que recordem té contracte fins al 2027, miraran de mantenir un nombre important de jugadors, que n'hi ha molts que tenen contracte però ja avisa que n'hauran de vendre alguns, però que fins que no fitxin el nou entrenador, que espera que pugui ser a principis de la setmana que ve, no vol parlar de noms.
0: Doncs ara que parlem de noms o de no parlar de noms de la banqueta, un dels que sí que havia sonat per la banqueta del Girona era el de Carles Martínez. Doncs bé, s'ha confirmat aquest matí que serà el nou entrenador del Bayer Leverkusen. Les eleccions de diumenge, la presència del Real Madrid han entrat en una mena de circ que sembla no tenir aturador, un festival d'anuncis i també de desmentiments. Erling Haaland, José Mourinho són els grans protagonistes de les últimes hores en aquest enfrontament que hi ha entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme, Marcos García.
4: Enrique Riquelme ha mogut fitxa. Haaland i Rodri seran jugadors del Madrid si ell és president. Ho va dir ahir en declaracions a l'Hormiguero. Ahir a la nit encara, l'entorn de Haaland negava cap acord amb Riquelme. Ja aquest matí el Manchester City també nega qualsevol possibilitat de sortida de Haaland. El club Citizen qualifica de mentides aquestes informacions de Riquelme i argumenta que no hi ha cap clàusula de sortida de Haaland. A més, el City estudia emprendre accions legals contra Riquelme. Malgrat tot això, Riquelme hi torna. Acaba d'insistir en declaracions de Televisió Espanyola sobre això.
5: Te temo todo el respeto al City y le pido que no se puede malinterpretar. Haaland y habrá que hablar con el City, igual que con Rodri, en este caso igual. Son situaciones diferentes. Rodri queda año de contrato, Haaland mucho más, tiene una cláusula y claramente yo voy a hacer todo lo posible y puedo decir con rotundidad y claridad que si soy presidente del Real Madrid, Haaland jugará en el Real Madrid.
4: De fet, Riquelme insisteix que si és president i no compleix amb Rodri o Haaland, pagarà de la seva butxaca la quota de socis a tots els socis del Madrid. Però per anuncis el de Florentino Pérez, que va publicar ahir aquest vídeo amb Mourinho vestit a la samarreta del Madrid. El portuguès respon això a la proposta blanca.
6: Sí. Na, na, na, na,
4: na, na, na, na. Així que és Mourinho dient que sí, però us podem dir que Mourinho no s'ha posat la samarreta del Madrid en cap cas. Aquesta és una imatge que ha creat l'equip de campanya de Florentino Pérez, això sí, El portuguès Mourinho sí que ha donat el vistiplau a aquest vídeo, per tant està d'acord a incorporar-se al Madrid si Florentino segueix. A tot això, Florentino avança que a banda de Konaté, abans de diumenge anunciarà un altre jugador, presumiblement un defensa. Per cert, a Madrid avui, Enrique Riquelme ha publicat una nova lona: el Madrid se vende. I tu, què vas a fer?
0: Bé, doncs tindrem teca de les eleccions del Real Madrid fins diumenge, que és quan es fan aquestes eleccions i se sabrà doncs qui guanya i qui és el nou president del Real Madrid, Florentino Pérez o Enrique Riquelme. Avui la selecció espanyola juga el primer partit amistós de preparació per al Mundial que comença la setmana que ve. Serà un partit on descansaran alguns blaugranes i veurem el debut també d'un català, Roger Bosà.
7: Sí, a la llista no hi és Lamine Yamal, evidentment, que s'està recuperant de la seva lesió i que encara no ha fet cap entrenament amb el grup. Tampoc hi és Pedri, a qui De La Fuente dona descans per jugar avui aquest amistós contra l'Iraq. Sí que hi són la resta de jugadors del Barça i també Marc Bernal, que podria debutar avui amb la selecció espanyola absoluta. És un dels jugadors que aquests dies forma part d'aquest grup de reforç de jugadors que no anirà al Mundial. Ahir De La Fuente ja va dir, i el vam sentir, que està molt content amb el migcampista de Berga, que té un gran futur. Doncs avui està previst que jugui. Veurem si de titular o no, i per tant, com dèiem, seria el seu debut amb l'absoluta. De moment ha entrat a la llista amb el dorsal número 18. El partit a les 9 del vespre a Riazor, que per cert sembla que ha recuperat el bon estat de la gespa, i això és important de cara a possibles lesions. Dels catalans, igual que Pedri, també descansa Sanraia, Cucurella i Víctor Muñoz, i demà ja tots cap als Estats Units. La selecció espanyola ja marxarà demà per disputar el Mundial des de Santiago fins a Chattanooga per preparar ja el primer partit de la fase de grups el dia 15 contra la selecció de Cap Verd.
0: El nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha atès aquest migdia a Catalunya Ràdio. L'entrevista sencera la podreu sentir dissabte a la tarda, al Tot Gira, però ara, Sergi Andreu, sí que podem sentir un avançament.
8: Sí, Monchi ha parlat una mica de tot, s'ha mostrat d'entrada molt satisfet de com estan evolucionant les coses en aquestes primeres setmanes. Preveu un mercat força intens, agressiu, ha dit fins i tot, amb bastants moviments, però compte, que ningú es pensi que hi haurà una gran inversió de diners aquest estiu en fitxatges. Diu Monchi que cal generar ingressos propis amb possibles vendes i no descarta l'ampliació de capital aquest estiu.
9: A ver, no es el verano donde vayamos a tirar el dinero. No, no vamos a hacerlo. Yo creo que vamos a dar un paso con respecto a los años anteriores. También es verdad que tenemos que generar también ingresos, plusvalía, que te permitan también ese margen. Porque todo no es, oye, Alan, dame, porque primero hay una serie de normas en la Liga Española que tampoco permiten el libre albedrío. Pues vamos también a generar nosotros ahorro, con ventas, con plusvalía, vamos a generar también esos márgenes para que la capacidad de inversión genere sea mayor.
8: ¿Ampliación de capital también?
9: Creo que algo había planificado, me imagino que por ahí irá uno de los puntos de donde se puede mejorar esa capacidad de inversión.
8: Per cert que el club, l'Espanyol, ha anunciat avui un altre amistós de pretemporada. De fet, serà el primer amistós que jugarà l'equip contra la Unió Esportiva Olot dissabte 18 de juliol a les 7 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot. Recordem que de moment ja n'hi ha un altre també de previst contra el Burnley, Anglaterra, el dia 29 de juliol.
0: Pràcticament 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després...
10: La veritat és que estic molt orgullós de tot l'equip, de tot l'estaf, de totes les persones del club.
0: Parlarem de les campiones de l'Eurocup de waterpolo.
11: Catalunya migdia.
12: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar l'Ajuntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final,
15: tuya, tuya,
14: es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
15: Sí, tu prima.
16: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
17: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
18: amics,
17: rialles,
18: llocs,
17: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
20: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
21: Les joguines?
20: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
21: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
20: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
21: A la botiga web i app.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
0: Doncs abans de parlar de les campionats de waterpolo, parlarem de bàsquet, perquè el Barça pot certificar avui la classificació per als play-offs de semifinals de la Lliga ACB si suma una victòria més davant l'UQAM Múrcia. Per on passen, Ernest Macià, aquestes opcions?
1: Doncs, home, per estar atents, el partit serà al Palau i, per tant, jugar a casa. I si l'equip està centrat, el Barça, ja ho vam veure, el primer partit és bastant superior al Múrcia, no perquè el Múrcia no sigui un bon equip, sinó perquè el Barça encara reté molt de talent. El Múrcia té un dubte, el de l'Ale Cubajo o Arsène Ros. El Múrcia, això s'hi compta, perquè fa 2 anys es va plantar a una final de la Lliga ACB perdent els 2 partits de casa i guanyant els 3 de fora. Això vol dir que avui el Barça no es pot relaxar. El base Tomas Satoranski ho té clar.
23: Muy contento de cómo jugamos, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma, confirmarlo aquí en casa.

0: las piernas, la cabeza, no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos, y esto nos ha provocado en ataque llegar por debajo de mínimos.
1: Ja. Deixa'm dir, Laia, sí. Deixa'm dir una cosa, que si el Madrid avui perd, o sigui, match ball, fora, queda eliminat. No, no sé si passarà jugant a Tenerife.
2: Però és una possibilitat. Hem parlat de les opcions i possibilitats que té el Barça. Doncs també aquesta és també les opcions que té el Real Madrid en aquesta lluita pel títol, a perdre el primer partit. Veurem què passa avui. El Bàsquet Girona i el Baxi Manresa també tenen novetats.
1: Exacte. El Girona continuarà Moncho Fernández. Hi havia, doncs, dubtes de si hi hauria ball de banquetes d'entrenadors, sobretot espanyols, aquesta pretemporada. Doncs bé, San Emeterio tranquil·litza l'afició. Moncho Fernández seguirà molts anys a Girona. I el Baxi Manresa, doncs, que canvia de patrocinador. Atenció, perquè a partir de l'1 de juliol ja no li diràs Baxi Manresa, li diràs Kids and As Manresa, que és una acadèmia d'anglès, doncs, que és a molts països i que incrementa el que ja portava Baxi, que no obstant es queda al club. I el Lleida també té nou patrocinador, i l'Erna Lleida, una empresa també que fa, doncs, formació continuada, formació professional, i que es vincula amb un Lleida com Batemont, la seva estrella, que segueix fins l'any 2028.
2: Ja sabíem que l'Eurocup femenina de waterpolo es quedaria a Catalunya perquè els dos finalistes eren equips catalans, i ara, David Ubach, ja tenim propietari del títol.
3: És el Club Natació Catalunya, que de fet va aixecar el primer títol del seu historial després de guanyar també el partit de tornada a la piscina de Sant Sebastià contra l'Atlètic Barceloneta per 11 gols a 13, i refermar així l'avantatge que ja duien les gracienques de l'anada de 5 gols. Va ser una final tornada sense gaire història, més enllà del 2-0 inicial que va firmar l'Atlètic Barceloneta, perquè la reacció del Cata va ser fulminant amb un parcial de 0-7 que va situar el global de l'eliminatòria ja en 10 gols amunt per a les visitants. A partir d'aquí, el Catalunya es va dedicar a gestionar aquest avantatge i acabar aixecant el seu primer títol, que celebrava la jugadora de les gracienques, Júlia Frigola.
4: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i, doncs, anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0, i ens ha sentit bé.
2: I en la competició masculina, l'exinternacional Albert Espanyol serà el nou entrenador del Club Natació Sabadell la pròxima temporada, després que les sis últimes ha estat a l'Elche de Tenerife. I ara tornem al futbol per explicar-vos una sanció històrica, la màxima imposada els últims anys al futbol català. Són 60 partits de sanció, dues temporades sense jugar, a un jugador del Camp Parellada per agredir l'àrbitre, Montse Raya.
5: L'acció va passar en el partit de promoció d'ascens a la segona catalana entre la Unificació Santa Perpètua i el Camp Parellada dissabte passat. El partit es va suspendre a minut 10 de la segona part amb 3-0 per als locals, per les protestes reiterades de la banqueta visitant i perquè un àrbitre auxiliar havia estat agredit. Després, un jugador del Parellada va entrar al vestidor dels àrbitres i va agredir greument el col·legiat principal, a qui va donar un cop de puny i una puntada de peu amb els tacs a la cara, que li va fer un trau. L'àrbitre agredit, Mohamed El Boukrioui, ha explicat al Toc Costa que encara està en xoc i que en els últims dies hi ha donat voltes i més voltes per no deixar l'arbitratge.
6: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content. Al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys. I per la meva part, jo crec que estic satisfet.
5: La Federació Catalana de Futbol i el Comitè de Competició imposen una sanció exemplar de 60 partits per la gravetat dels fets i per protegir el col·lectiu arbitral català.
2: En handbol, abans de tancar la temporada amb la disputa de la Champions, l'últim títol en joc, el Barça afronta primer la Copa. Juga aquest cap de setmana a Alacant i suposarà els últims partits per a dos jugadors importants, Sergi Camps.
7: Seran els últims partits de Domen Makuch i d'Emil Nielsen amb la samarreta del Barça. El pivot blaugrana Luis Frade parla de la motivació dels que marxen en aquesta recta final de temporada.
8: Obviamente que son dos jugadores, estamos hablando del Emil, que es ahora mismo el mejor portero del mundo, y el Domen, que cuando se despierta con los pies para la luna es imposible de parar. Yo creo que son dos jugadores que se van, obviamente, que nos da mucha pena que se vayan, porque son primero dos personas increíbles y dos amigos, y después obviamente que los ves súper motivados para sacar todo lo que queda de la temporada.
7: Nielsen marxa al vespre de Xavi Pascual amb l'objectiu abans de guanyar la seva segona Champions amb el Barça i Makuch marxa al Kiel on coincidirà amb Gonzalo Pérez de Vargas.
2: Aquesta copa en format de final a 8 comença demà mateix per als blaugranes a la 1 del migdia contra el Valladolid. I encara parlant d'handbol, s'estrena a la plataforma 3Cat un nou videopodcast on Vinan Morros, jugador del Barça, no serà l'únic protagonista d'aquest podcast, Marta García.
9: I ara que més enllà de l'esport és este videopodcast, com deies, amb Vinan Morros, amb el que parla amb altres esportistes ja retirats sobre els valors que l'esport ha deixat en les seues vides actuals. Tinc més detalls, però millor t'ho explica ell.
10: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
11: Tu passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
12: És molt difícil.
9: Doncs mira, els convidats, per exemple, Andrea Fuentes, Àlex Corretja, Tiago Alcántara, Laia Palau i Felipe Perrones. Ja teniu els capítols disponibles en la plataforma 3Cat.
2: Doncs i ara què? Nou podcast que podeu recuperar a la plataforma 3Cat. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports, al Tot Costa. La tarda del Francesc Garriga també parlarem del Real Madrid, però seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
13: Són les 3.
14: Catalunya migdia.
13: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que mestres i professors han rebutjat el preacord per acabar el conflicte a l'educació a la consulta telemàtica que han estat fent aquesta setmana. El resultat és contundent, a més. 2/3 dels docents han votat que no, només 1/3 que sí. Tanmateix, com us hem avançat a Catalunya Ràdio, el govern aposta per mantenir els termes del pacte i veu en el resultat de la votació un problema, sobretot per l'USTEC, que defensava el sí i, en canvi, ha acabat sortint el no. De seguida anem al Parlament per tenir més dades de tot plegat. També us hem parlat del cas Leire, avui amb l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de la CEPI i a l'empresa basca Tubos Reunidos, en el marc d'una part del cas que continua secreta. I també hem connectat amb Berga, on aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment. Aquesta nit es farà la Patum completa. Avui és el dia gros de la festa, que és patrimoni material de la humanitat, i tothom creu els dits a Berga perquè la pluja no afecti a la Patum completa, perquè hi ha previstes tempestes importants, a més, aquesta tarda i vespre, pràcticament a tot Catalunya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs anem amb els detalls d'això que deies, d'aquesta notícia que us hem avançat a Catalunya Ràdio, de la consellera d'Educació i de la consellera Esther Ribó, que asseguren que el preacord pactat amb l'USTEC i professors de secundària s'implementarà. Demana, però, la consellera una reflexió profunda als sindicats i el cita per demà mateix a una reunió al departament. Anem al Parlament, doncs, Cristian Roldán.
15: La consellera Niubó lamenta que l'USTEC hagi abandonat el preacord, però defensa que el govern ha fet les coses bé negociant amb els representants dels treballadors i assolint un preacord que consideren bo per tothom. Esther Niubó també ha subratllat que compta amb el suport de 3 de les 4 organitzacions sindicals que li van donar suport en un primer moment, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, i treu ferro a la negativa de l'USTEC.
16: Aquesta consulta qui vinculava únicament era en aquest sindicat, per tant jo crec que correspondrà doncs, a aquest sindicat doncs, que faci la valoració que correspongui i en tot cas nosaltres necessitem saber si aquest preacord finalment pot ser ratificat amb la seva presència. Entenem que, imaginem en tot cas que no serà així.
15: Paral·lelament, Educació ha anunciat que demà farà una ronda de consultes amb els 4 sindicats al departament i llença un missatge de responsabilitat als docents perquè el dret a vaga no entri en conflicte amb el dret a l'educació.
7: Més qüestions. La Comissió Europea ha donat llum verda a Espanya per tramitar ajudes per valor de 25 milions d'euros per als pescadors a causa de la pujada del preu del petroli. Les subvencions s'emmarquen en el programa per fer front a les conseqüències derivades de la guerra a l'Orient Mitjà, que estarà en vigor fins a finals d'any i que se sumen a les que també rebran els agricultors i els ramaders. Pel mateix motiu, els beneficiaris podran rebre fins a 200.000 euros per embarcació, amb un màxim de 400.000 per propietari. Això cobreix gairebé el 70% de l'increment del preu del combustible. I Brussel·les expedienta a Espanya per incomplir les normes de protecció de dades a la recollida de dades de viatgers. Concretament, la Comissió considera que el govern espanyol infringeix la directiva sobre protecció de dades en l'àmbit policial perquè Espanya obliga els hotels, plataformes en línia i empreses de lloguer de vehicles a recollir, conservar i transmetre dades personals dels viatgers a una base de dades de les autoritats policials. L'executiu comunitari considera que la policia recull i guarda durant 3 anys massa informació, com ara dades de pagament i de geolocalització dels viatgers.
13: Passant 3 minuts de les 3.
17: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
13: Saludem des de Fins a les 4 amb la Lourdes Siuró, advocada, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
13: També l'advocat Marc Molins, bona tarda.
18: Bona tarda.
13: I el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
19: Bona tarda.
13: Que acabes de fer ara mateix una... has deixat anar a l'aire, com si t'haguessis tret un pes de sobre.
19: És que porto tot el matí amunt i avall.
13: No, no, has tret la sensació de... Oh, per fi, he arribat.
12: Jo no sé si ha sigut això o me cago en tot.
13: No,
12: no sé, no ho sabria.
13: És amb una
19: 60-40.
12: Vale.
13: No digues que és 60 que 40, però sí que m'ha fet la sensació de dir, home, dic, el Ferran ha patit molt per arribar fins aquí, perquè s'ha tret un pes de sobre realment espectacular.
19: Sí, sí, sí, a més porto dos dies dormint...
13: Vaja, això deu ser la calor. Escolta'm, avui farà més fresca, no t'amoïs. Va, anem amb el primer tema del dia. Que, com sabeu, cada dijous ens porta l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
20: Bona tarda.
13: Tu també t'has tret un pes de sobre o no, com el Ferran?
20: Mira, saps, ara que deia que li costa dormir, en Ferran...
13: Sí?
20: Jo en aquesta època sempre, sempre m'acosta més dormir que la resta de l'any. Mm. No sé si és per la calor, si és perquè hi ha moltes hores de llum, o perquè en aquesta època era l'època d'exàmens i l'època de la selectivitat.
13: I això t'ha quedat marcat, vols dir?
20: Jo tinc trauma encara d'aquella època.
12: Jo ho tinc els peus,
13: no,
12: més avall.
13: Jo ja ni me'n recordo de la selectivitat. Molt bé, molt bé. Vas per aquí, no? Em sembla,
20: vaig per aquí, vaig per aquí.
19: Això és perquè la Lucía i jo som molt joves.
12: Molt joves.
19: Nosaltres som molt joves.
13: L'heu fet fa molt poquet i encara teniu molt
19: jo
13: fresca.
19: Jo me'n recordo com si fos ahir. Vaig treure bona nota amb Història de l'Art.
13: Veus?
12: No, molt bé. Sí.
20: Ah, mira, jo Història, sí,
19: és veritat. Sí, jo, és que jo ara de lletres super tancat.
13: Ah, veus? Molt bé, molt bé. Veure, Lucía, explica'ns.
20: Anava per aquí, perquè falten uns dies perquè comencin les proves d'accés a la universitat, les PAU, i el Departament de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat i promoure el benestar emocional dels estudiants que afronten aquests exàmens. No? I la iniciativa s'emmarca en el Pacte Nacional per la Salut Mental i l'objectiu és acompanyar els joves, transmetre'ls confiança, recordar-los que estan preparats per fer la selectivitat, fa recomanacions com planificar els repassos, mantenir hàbits saludables de descans i alimentació, reservar espais de desconnexió, confiar en la feina feta durant el curs, i tot això ho fa sota el lema de la campanya, que és "Fes les pau en pau", per donar un missatge de calma davant d'aquests exàmens. Jo no vull parlar de la campanya, però sí que vull parlar del concepte pau. I no de les sigles, sinó de la definició de pau. Estat de l'ànim tranquil, no torbat per la passió, l'ànsia, el temor, etc. O pau, tranquil·litat pública, absència de guerra. Perquè m'he donat una cosa preocupant, i és que la pau, cada vegada més, va quedant relegada a un desig infantil, no? Ens l'inculquen quan som petits, però de grans veiem que no es fan gaires coses per la pau. I llavors ens resignem i deixem de reclamar-la. Jo record que a la Carta als Reis sempre demanava la pau mundial i dibuixava el colom de la pau. I després d'adolescent vaig ser neo-hippie i segurament duia colca penjoll amb el símbol de la pau, un símbol que es va fer popular als anys 60 en les protestes contra la guerra. No? Nosaltres vàrem viure una gran mobilització contra la guerra l'any 2003. Però fa l'efecte que la gent creu cada vegada menys en la possibilitat que hi hagi pau. I per això dic que sembla que s'estigui relegant a un desig infantil i, per tant, com va passar amb l'ecologisme, per exemple, es desacredita o es minimitza per ser massa naïf, massa utòpic, poc realista. S'infantilitza la pau, no? És una cosa per nens petits i els adults no hi creïn. Ara que sabem com està el món, surten notícies com que les empreses de guerra d'Israel s'estan expandint per Europa, moltes treballen sota el mantra dels discursos de seguretat, el concepte de ciutats intel·ligents, la innovació, però realment suposen riscos per la llibertat i la privacitat de les persones. Un exemple d'això és que la mateixa IA que s'està fent servir a Gaza per identificar objectius o per predir atacs s'ha exportat a Europa amb el pretext que dona solucions de ciberseguretat o d'intel·ligència de dades. És a dir, sabem què passa a Gaza, sabem què fa Israel, però això no impedeix que invertim en les seves empreses de guerra. Al voltant tenim permanentment el rum-rum que entrar en guerra o que hi hagi una guerra és necessari per una qüestió de defensa, per estar ben protegits. A més, Europa ara ha obert la porta a crear centres de deportació d'immigrants a tercers països. Aquí la política ja no es concep si no és a partir d'una batussa rere una altra i d'una brega constant. Les xarxes socials també s'han convertit en un camp de batalla, no? O sigui, hi ha una contradicció en el que s'ensenya als infants, que han d'aspirar a la pau, que han de voler la pau, i el que finalment fan els adults, que és la guerra. L'ambient no és pacífic, hi ha ansietat, la gent està estressada, molt cansada, desanimada, angoixada, i així és molt difícil tenir aquest ànim tranquil i sentir-se en pau. Jo suposo que quan vengui el papa també demanarà pau, quan sigui per aquí, perquè tots els papes ho fan, però a banda dels papes, hi ha molts pocs adults que demanin o que reclamin la pau. No? Llavors, a mi m'agradaria, o sigui, m'agrada molt aquesta campanya de fes les pau en pau, però crec que també seria important que n'hi hagués una altra, de global, que fos fes les paus d'una vegada i deixar-nos en pau.
18: Molt bé. Doncs aquesta és la reivindicació que fa la Llucia, que no sé com veieu aquí a la taula.
21: Començo jo. Vinga, doncs. Jo crec que amb el panorama que ens ha explicat la Llucia, el tema, jo ara, en aquest món que tenim, que efectivament sembla que la pau estigui desvirtuada, com molt bé explicaves tu, i no ho repetiré, però tot el que dius tu ho subscric 100%, en relació a això, però, perdoneu, eh? Sí. Però jo apel·laria ara, que és quan és més necessari que mai, apel·lar al primer concepte de pau, a la pau pròpia, a la tranquil·litat pròpia. I us haig de confessar que, malgrat que no me n'estic instructant, però estic intentant exercitar-me, a estar en pau, és a dir, a valorar el que tinc, a valorar el que faig, intentar treure la càrrega negativa d'alguna cosa que em destorba per intentar posar-hi l'accent positiu. Ja estic, no me n'estic sortint gairebé de moment perquè estic començant.
18: Perquè són molts anys de fer-ho al revés.
21: Exacte.
18: I llavors ara canviar els hàbits costa.
21: Exacte. Sí, sí. Però potser, d'acord d'aquesta cridòria mundial que hi ha en el concepte de pau, excepció segona, apel·lar a l'excepció primera de pau, i potser, si apel·lem a la primera, tots, cadascú a la seva, igual repercuteix en la segona excepció de pau.
22: A mi m'ha colpit el plantejament de la Llucia precisament en aquest, també en aquest sentit, no? En aquesta idea de la pau personal. La pau col·lectiva és una necessitat, i és evident que en aquests moments està molt compromesa, però probablement la pau col·lectiva comenci per la pau personal. No em vull posar il·lustrat, però jo crec que era Aristòtil el que deia, intentava definir què és la pau, no? I al seu entendre la pau era l'equilibri, el centre, no? entre els dos extrems viciosos, deia, quan qualsevol de les passions et treu del centre i et porta a l'extrem, inclús les virtuts, no? La valentia o la generositat, si les portes a un extrem, assumeixes compromisos i perds aquesta pau, no? És a dir, trobar l'extrem, trobar el mig entre aquests dos punts, trobar una forma d'equilibri, entès en aquest sentit com el concepte de pau, i aplicat en aquest cas a les pau, a les proves d'accés a la universitat, en aquest centre estaria, estigues en pau, a la mesura en què estiguis ben preparat, estiguis confiat, hagis fet el que et tocava, no? Fer-les amb aquella pau, amb aquest equilibri, en aquest mig entre els dos extrems, és el que en definitiva desitgem tots per cadascun de nosaltres.
23: Home, les pau, la selectivitat és una prova que depèn de tu.
18: Sí.
23: I la pau, doncs la pau personal, no?, de la que parlava de Lourdes, és molt difícil de trobar, no? I estic d'acord també amb el que deia el Marc, que al final la línia entre la pau i l'estar bé i el tensament-fotisme, i que et rellisqui tot, i tot el que passe al teu entorn, el que li passe a la gent, i ja vindrà algú a arreglar-lo, doncs sovint és molt, molt fina. I clar, és difícil de trobar. Jo tenia un amic que sempre deia, és que això, la vida són tres dipòsits, no? El dipòsit de l'amor, el dipòsit de la salut i el dipòsit de la feina. I els tres han d'estar com a mínim més amunt de la meitat, perquè si no, doncs si falla un dels tres dipòsits, doncs aleshores aquesta pau, no?, interna, perquè ja tenim algo que ens angoixa, no?, perquè està malament amb el nostre entorn familiar, afectiu, perquè tenim molts problemes a la feina, o no en tenim, o perquè estem malament de salut, i això doncs ens genera lògicament un malestar i una angoixa, doncs és molt difícil de trobar aquesta pau interna.
18: Mm-hmm. Jo, quedem a banda de totes les reflexions que he fet sobre la pau, però en el tema de les pau, sempre penso, i quan tiro enrere i miro com vaig viure jo la selectivitat, llavors no es deia en pau, la selectivitat, és normal que es visqui en un punt d'angoixa, perquè sí, és un examen important, però traiem-li una mica de transcendència. No. És a dir, no et jugues la vida en aquest examen.
23: Escolta'm, la prova és que...
20: I el futur tampoc.
18: El futur,
23: la majoria de la gent
18: això,
23: aprova.
18: No només que aprova, sinó que... I a més, hi ha molta gent que es passa tot el batxillerat pensant que la seva vida dependrà d'entrar en aquella carrera, i després o hi entra i no acaba sent el que s'imaginava i acaba treballant d'una altra cosa, o n'entra una altra i acaba canviant i acaba fent la que sí que li agrada. Vull dir que és evident que, òbviament, no dic que no sigui un examen important, que ho és, però no si juguen al futur, si no treuen la nota que necessiten per entrar a la carrera que vulguin, no vol dir que hagin ja fracassat a la seva vida. Ja sent que l'adolescència es viu tot amb un tremendisme, amb un punt de mesura, diguem-ne. No vol dir que ara tothom ha relliscat a l'espau i mira, escolta'm, que és igual. No és igual, però tranquils.
20: Però és difícil, quan no tens la tendència a relaxar-te, per més que et diguin no passa res.
21: No, però jo no sé ara, però a la meva època, el primer dia de curs que havies de fer l'espau, només es parlava de la selectivitat, i quan feu la selectivitat i aquest tema de la selectivitat... Mm. I
18: el
21: la
18: segon de batxillerat d'ara, t'ho dic per experiència, que a casa en tinc un que l'ha fet, és bastant així tot el curs.
21: Ara, és molt també difícil relativitzar
18: veritat,
21: així.
18: També és veritat que els alumnes que tenen l'ESPOL la setmana que ve, n'hi ha de tot. N'hi ha els que necessiten una nota i, per tant, ho estan vivint amb aquesta angoixa de necessitat fins i tot a l'última dècima i van a rascar tot el que puguin, i el que no té molt clar d'allò i és allò, bueno, escolta, anirem i el farem i, bé, i si no, doncs mira, ja farem una altra cosa, saps? Vull dir que... Però bé, en tot cas, molts ànims a tots els que ho estan preparant, que la setmana que ve serà intensa, òbviament, però, insisteixo, que no us jugueu la vida. Vull dir que hi ha més vida més enllà de les pau, tant si et van molt bé com si et van malament. Llucia, gràcies i bona tarda.
20: I que la pau sigui amb vosaltres.
18: Exacte, sí, amb el teu esperit. Gràcies.
20: Que vagi molt bé, no parlava.
18: 30 segons i serà un quart, fem una pausa i de seguida anem amb la notícia del dia, aquest no dels mestres i professors al preacord que havien signat els sindicats majoritaris amb el Departament d'Ensenyament.
0: Catalunya migdia.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: Esclar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
24: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
25: Mal picant?
24: Què havia de ser, si no?
25: Però què va ser?
24: Apendicitis. Operat d'urgència.
25: Ostres.
24: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
26: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
27: Hola.
28: Hola.
27: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
30: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
29: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
30: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
29: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
30: Consulta els models i marques que hi participen.
31: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
32: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
31: I amb productes del territori.
32: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
31: Vinga, va, comencem!
32: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
0: Catalunya migdia.
33: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
34: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
33: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
35: Molta violència i et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
33: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
36: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni qué hacer ni dónde ir.
32: Solidaris.
37: Amb Mercè Folch.
33: Desnonaments silenciosos.
32: Dissabte a les 10 de la nit.
34: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
38: Els matins del cap de setmana, el suplement...
39: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
40: És guapo, Boja. Dani, el trobes guapo?
39: És superatractiu.
40: Molt atractiu.
39: És molt atractiu, o sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament... descarada, és que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. M'ho he passat teta en la meva àrea.
40: Jaume, vosaltres sou més de, del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
34: No, però a mi ara m'està fent molta enveja
39: molta.
34: I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
38: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
0: Som3cat. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
0: Som3cat.
2: Som3cat.
18: Passant 4 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya Mitjà amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins, el dia en què els mestres i els professors han dit que no al preacord a què van arribar els sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària, amb el Departament d'Educació. Pràcticament 2 de cada 3 docents dels 60.000 que han votat a la consulta han tombat aquest preacord. 65% que no, 35% que sí. Per tant, la victòria del no és contundent. Ara s'obren nous dubtes sobre el conflicte laboral que afecta les aules. De moment queda clar que demà pràcticament tots els sindicats donaran suport a la vaga del sector a tot Catalunya. Des del Departament d'Educació, la consellera Esther Niubó assegura que, tot i el no, el departament està decidit a aplicar els termes de l'acord per tot el col·lectiu.
5: Com a govern, a mobilitzar de manera extraordinària molts recursos destinats precisament a la millora de l'educació i mantenim la voluntat de desplegar les millores que hem pogut acordar.
18: L'USTEC, que és el sindicat majoritari i que havia defensat el sí a la consulta, han tomat el resultat, dient que defensa el sí perquè es feien passos endavant, però la portaveu Yolanda Segura ha assegurat que si el col·lectiu ha dit que no, ara cal tornar a negociar.
6: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així.
18: L'altre sindicat que no va firmar l'acord en aquest cas és la CGT. Manté les vagues, les ha mantingut, de fet, durant aquests últims dies. Ha defensat el no a la consulta. Ara el que cal, diuen, és negociar i que dimiteixi la consellera. Laura Gené és la secretària general de CGT Ensenyament.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
18: Saludo també la Sara Canyete, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
18: I el Miquel Jarque, bona tarda.
9: Què tal, bona tarda.
18: Vosaltres heu estat avui a l'USTEC, la Sara, i a la CGT, el Miquel. Clar, els uns defensaven el sí a l'acord, els altres el no. Ja hem sentit a la primera hora l'eufòria que hi ha hagut a la seu de la CGT.
9: Absoluta.
18: Quan s'ha conegut el no, a l'USTEC, com ho han encaixat?
8: Hi ha hagut silenci, la veritat. Clar. Estaven reunits des de primera hora al secretariat nacional. Sí que ens han demanat als mitjans com una mica d'espai. Estàvem en una altra banda de la seu, s'han agafat aquest temps. Sí que és cert que, veient com ha anat la setmana, jo crec que tothom tenia prevista una resposta tant per al sí com, que és el més normal. I que aquest és el que sí que ens queda ara és un taulell que cada vegada es complica més, amb peces que estan en situacions molt diferents i que ara han de veure doncs, com recusen i com tornen a interactuar entre elles, començant per al comitè de vaga, perquè aquesta setmana...
18: Que, el comitè de vaga hi havia diversos sindicats, sí. No tots unitat en la mateixa posició, diguem-ne.
8: Exacte, en aquest comitè de vaga els que no hi eren Comissions Obreres i UGT, que sí que van firmar aquest famós acord del març, que representa que és el punt d'origen de tot plegat. Llavors, aquí quedaven USTEC, els majoritaris, USTEC i professors de secundària, quedava la CGT, que és el minoritari, aquests amb representació a la mesa, és a dir, aquests negocien directament amb el departament. I hi havia també la intersindical, que en aquest cas no té representació a la mesa. Aquesta setmana USTEC defensava el sí, per la complicació de la mateixa negociació, deia, veient com ha anat tot el curs, les dificultats que hem tingut per reobrir aquest acord, per ampliar-lo, considerem que en aquests moments hem tocat sostre, i per tant apostaríem per el sí. Professors de secundària també, però el no té un funcionament tan assembleari, ells han fet una consulta a les bases, que els han dit que sí, ells tiren endavant, i després tenim el posicionament dels altres. I clar, tot plegat ara, com ho fas encaixar? Demà aquesta vaga, que es manté, com es tornen a trobar tots plegats? Si porten una setmana enfrontats entre ells. Aquesta era una de les reflexions que avui es feien allà a USTEC. Clar, ells el que diuen és, jo vaig impulsar la consulta perquè no volia parlar en nom meu, volia parlar en nom del col·lectiu, entomo aquesta resposta, no és la que m'hauria agradat, però la puc entendre perquè, torno a l'origen, el problema sempre ha estat aquest acord. I és quan li dona la consellera, això s'ha de començar a negociar des de zero. Representa que ho faran els mateixos, perquè també se li ha preguntat si la cúpula del sindicat o ella, en aquest cas, Yolanda Segura, en primera persona...
18: Que ha tingut molta exposició, a més, mediàtica.
8: Exacte.
18: Sí.
8: D'entrada, ells se senten doncs, legitimats per seguir amb aquesta negociació. Ells apunten al departament. El departament apunta a problemes interns de l'organització i de la dinàmica sindical. I la CGT, que és un sindicat minoritari, clar, no sé, i això ens ho dirà ara el Miquel, com calculen seguir amb aquesta negociació?
1: Mm-hmm. Ells també tenien...
18: La CGT.
1: La CGT tenia preparat un discurs pel sí i un discurs per sí, mm-hmm. per dient, i estaven molt contents. La sensació que jo he tingut és que no s'esperaven una victòria tan rotunda del no. I el que ells sí que veuen és, i això s'havia parlat, d'una vaga doncs, indefinida, això no ho veuen. Mm-hmm. També aquest trencament que tu parlaves, sí, de sindical, jo crec que també el veuen perquè durant la roda de premsa en algun moment s'ha fet una crida, no era el missatge principal, però a la unitat dels sindicats i demà a anar tots a la vaga. I a partir d'aquí, l'estiu. A partir d'aquí l'estiu i a la tardor ja ens hi tornarem a trobar. És la sensació que jo he tingut, un curs que no acaba normal, però no acaba amb una vaga indefinida, i a la tardor ja veurem com comencem, amb unes propostes, doncs, per exemple, que es dedica, a banda de la dimissió, del cessament per part del president de la Generalitat, de la consellera, doncs, de més pressupost, concretament reclamen el 6% del PIB. I després totes les ràtios i millores, bé, una mica a l'escenari que ja tots coneixem de demandes.
8: Sí, perquè potser també una de les coses que ha passat ara al final és que, més enllà d'estar d'acord amb el no, al primer acord, aquest comitè de vaga tenia marcs de negociació molt diferents, i també ens diuen una mica que això també és el que ho ha complicat tot plegat, que a última hora es van posar la negociació molts punts sobre la taula, per exemple, pla clima, qüestions que no siguin importants i no és que no les tinguin en compte, però que no hi eren quan va arrencar tota aquesta negociació. El 03, que en aquests moments no està sota el paraigües d'educació i que sí que se n'està parlant, hi ha una mesa, però que no estava aquí dins. Clar, aquest marc, aquest no coincidència en el marc, més enllà de l'oposició a un primer acord, és el que ara segurament també explica el resultat d'aquesta votació.
18: No sé com ho veieu, Marc, Lourdes, Ferran. Ara mateix entrem en una dimensió desconeguda.
2: Exacte. És que aquí està el
18: problema. Perquè no sabem com continuarà això ara.
2: Som en un campi qui pugui, perquè efectivament l'administració, en aquest cas el departament, sembla que manté l'oferiment de l'acord al que es va arribar divendres, però clar, no se sap això quina aplicació sindical pràctica té. Ho dic perquè al final hi ha uns sindicats que són els que tenen el 80% de la representació obtinguda en unes eleccions sindicals on malauradament vota menys del 40% dels mestres, però Comissions Obreres, UGT, l'ESPEC i l'USTEC tenen el 80% de la representació. Comissions Obreres i UGT ja van quedar absolutament per terra després d'aquell primer acord de març, i ara queden desautoritzades l'USTEC i l'ESPEC. Segur que en el no hi ha molts malestars diversos, no? Des de gent que no està a favor de l'acord, gent que té un malestar més ampli que va molt més enllà, altres que potser només han votat que no per fer la punyeta als sindicats que van signar divendres l'acord, però està clar que a mi la situació em recorda una mica la dels pagesos, en què els sindicats tradicionals, en aquell cas doncs, Unió de Pagesos, Asaja, van quedar desbordats per una nova realitat sindical, o que el col·lectiu no se sentia prou ben representat pels seus representants, no? I aquí potser la CGT i la Intersindical, que són els dos sindicats que han liderat el no i que tenen una representació similar, perquè la CGT està a la mesa per unes dècimes i la Intersindical no hi és per unes dècimes, però que entre els dos no arriben al 20% de la representació, segurament han sabut llegir millor el malestar del col·lectiu.
3: Mm. Aquesta és una dels drames que jo veig en aquesta resolució, és a dir, en aquest resultat. El poc trem que li tenen agafat els sindicats amb més majoritaris, diguem-li, el sector. O sigui, fins a quin punt aquesta legitimació de pues, seguir negociant existeix? Perquè hi havia un cert aire triomfalista el divendres, tant per el departament, lògicament, perquè sembla que hi havia un acord, com pel propi sindicat, malgrat sempre va dir, escolta, ja ho sometrem a revàlida, però jo crec que pensant íntimament en el fur intern que això seria revalidat. Per tant, aquesta legitimitat per continuar negociant no sé si encara es manté. I l'altre, si això és així i no es manté, quin és l'interlocutor de l'administració pública? Amb qui parla? Perquè la negociació sindical, no? La negociació col·lectiva...
18: Ja, perquè el departament pot dir, escolta, jo estava ara negociant amb uns representants de l'USTEC, amb qui he arribat a un acord, que no tenen el suport de les seves bases.
3: Que no saben el que vol les seves
2: bases. I ara estic en una mesa on hi ha 5 sindicats i, diguem-ne, només està validat un, que és el més petit, que és la CGT. Clar, i l'altre, que és la intersindical, que, com deia, té una representació similar, però no està a la mesa. I si hi estigués, representarien entre tots dos el 20%, sí, malgrat que pots pensar que han llegit millor i que en aquesta consulta crec que ha votat el 65% de la gent.
8: El 60%, però en tot cas, les últimes 24 hores s'ha disparat
2: aquesta participació.
8: Perquè estava sent, potser, com a mínim per sorpresa meva, molt baixa. Pensava, ostres, amb el curs que portem se't posa la possibilitat de votar i ha costat molt d'arrencar. Al final han arribat a aquest 61%, però el resultat és d'una contundència és inqüestionable.
1: Sí. I la interpretació que es feia és que era el sí que s'estava mobilitzant. Ja, I al final, doncs, no.
3: No sabem. Voldria acabar el que us comentava, no, per acabar la reflexió, és de dir, escolta, si aquesta legitimitat realment està dubtosa amb el material sensible que es gestiona, que és l'educació, és l'ensenyament, potser valdria la pena fer una repensada, és a dir, arribar a l'estiu, veure quines persones continuen al capdavant d'aquestes negociacions i per què no incloure a les famílies dels alumnes. Perquè aquí penso que hi tenen molt a dir, també.
8: De fet,
3: i més ara.
8: La consellera ha apel·lat directament a una reflexió interna dels sindicats en general i en concret d'USTEC.
18: Marc?
4: Jo faig dues reflexions. La primera, subscric íntegrament la Lourdes i el Ferran, comuna, no? És a dir, és evident que hi ha un trencament, hi ha una fractura entre la cúpula sindical i la base, no? En aquest cas, els treballadors que representen, i això planteja un problema d'interlocució greu en el moment d'abordar possibilitats, respostes, negociacions. Però la segona reflexió que em faig quan he llegit la notícia i la intento analitzar és que arribo a la conclusió de que el motiu essencial del conflicte no és de tall econòmic, no? Perquè excepte que em corregiu...
18: Aquesta és l'altra demostració del resultat d'avui. Sí.
4: Excepte que em corregiu, a priori, el pacte que està oferint, en aquest cas, la conselleria, des d'una perspectiva econòmica, satisfà les pretensions del conjunt del professorat. I, per tant, el que penso que en aquests moments està mobilitzant aquest 61% són les dues grans qüestions de fons, no? que també s'han plantejat en aquest context de conflicte, que és el model educatiu, aquests problemes estructurals a l'escola pública pel que fa referència a la vocació inclusiva, i l'altra gran qüestió, que és la de l'autonomia dels centres, no? La governança dels centres. És a dir, si tenim un model de governança més plural i democràtic, col·loquem el poder en els claustres, o si tornem a continuar apostant pel model més de docència, de direcció única, no? I aquesta, per mi, és la gran reflexió. És a dir, una vegada satisfeta la pulsió econòmica, personalment, a títol personal, em fa obrir els ulls i em crida molt l'atenció l'entendre quelcom que fins ara no havia entès. I no és només un tema de salaris, és un tema de model educatiu.
18: I això aquí hem de fer tots un punt d'autocrítica, en el sentit que quan tu posaves, i això la Sara ho té molt clar, perquè la Sara, que és la periodista que tenim seguint tot el tema educatiu a Catalunya Ràdio des de ja fa uns quants anys, quan anaves a les manifestacions de professors i els hi posaves al micròfon i els hi demanaves, el sou apareixia en la quarta o cinquena, però que sobretot venien les ràtios, l'escola inclusiva, recursos, fins i tot canviar el model educatiu, i al final, i els sous. I en canvi, en bona part els mitjans, i també bona part de l'opinió pública, era, no, tot això ho fan pel sou. A la que els hi apugin 600 euros, tot això s'acabarà. No, els hi han apujat el preu, el sou,
4: i
18: continuen, perquè la mare dels ous, diguem, no està només en el sou. És evident que se senten maltractats perquè més han perdut poder adquisitiu, etc. Però la mare dels ous no estava en els sous.
4: A mi m'ha impressionat aquesta resposta, perquè jo, a títol personal, pensava que la qüestió era d'estricta retribució justa, però una estricta qüestió salarial. I m'ha impressionat aquest no, perquè m'evidencia l'error en el que estava instal·lat. És a dir, és el model el que sembla que mobilitza les bases.
3: Una manifestació d'una entrevista d'aquí dels sindicats, no recordo el nom, dels sindicats minoritaris, va dir, a mi vaig pensar, ostres, diu, està molt bé que m'apugin el sou, però jo dilluns tindré els mateixos problemes. Mm-hmm. I això com ho arreglo? Per això jo vull anar a la vaga.
2: Clar,
3: és que
2: la sensació és aquesta, que no s'ha votat un acord retributiu, que no s'ha votat un acord sindical, sinó que s'ha votat un estat d'ànim. I s'ha votat un cansament. I segurament, doncs, per això ha sortit el no.
18: I jo encara hi afegeixo una altra cosa. És a dir, en la comunitat educativa ja fa molts anys que s'està covant un malestar. Un malestar per la complexitat a les aules, perquè cada vegada és més difícil, perquè l'escola inclusiva no està funcionant, perquè no hi ha prou recursos, etc, etc. Aquest malestar s'anava covant i diguem-ne que els professors ho anaven païnt en la seva intimitat, diguem-ne. En el moment en què hi ha alguna cosa que els fa sortir al carrer, després, per tornar a la teva intimitat, clar, llavors comencen a aparèixer tot allò que has estat covant en els últims anys. Oh. I apareixen coses que tenen a veure amb la negociació entre departament i sindicats i d'altres que no tenen a veure amb això. Perquè coses de currículum, quines matèries han d'entrar, quin no, com s'ensenyen les matemàtiques, com s'ensenya el català, etc. Això no és una qüestió que s'hagi de negociar en una taula sindical. Però ja apareixen en les reclamacions. Ara que ja ens hi hem posat, a banda del sou de l'escola inclusiva, no sé què, escolta'm, el currículum, el no sé què, les colònies, el no sé què, i llavors comença a fallar tot de coses.
2: Però també, Òscar, perquè és l'espai on ells poden negociar o on tenen algú que els representi. És a dir, és possible que hi hagi altres col·lectius o que amb altres empreses, per l'organització de les empreses, no? A vegades doncs, els treballadors estan als comitès de direcció de les empreses i se'ls té en compte, doncs, en el cas dels treballadors de l'ensenyament, jo crec que és això, és dir, un cop ells han fet l'esforç mobilitzador de sortir al carrer, convocar unes vagues, perquè, clar, recordem que aquestes vagues impliquen un sacrifici per qui les fa.
3: Econòmic,
2: perquè
3: sí.
2: Els hi retiren,
18: perdent diners, sí.
2: Els hi retiren al final cada dia 100 euros de sou, no sé quan és de mitjana. Però, clar, aprofiten per posar damunt de la taula altres coses que, com deia la Lourdes, i no se solucionen amb 200 o 400 augments, que també és important, i que la pèrdua de poder adquisitiu. Però, clar, si parlem... Ostres, s'està incomplint la llei d'educació de Catalunya que diu que s'ha d'invertir el 6% del PIB en educació. És una llei del Parlament de Catalunya que ha incomplert el govern del PSC, els governs de Junts i els governs d'Esquerra Republicana, és a dir, els tres grans partits catalans, no han complert una llei que ells mateixos van aprovar. Hi ha un problema amb les ràtios. Hi ha un problema que, per exemple, la intersindical amb això és molt proactiva,
18: amb
2: denunciant-ho, amb el tema de la immersió, amb el tema de la inclusiva, que, ostres, l'escola inclusiva és un gran invent que, quan no hi ha recursos, es converteix en un tret al peu. Aleshores...
4: I crec que és important, almenys al meu entendre, recordar lo obvi, no? És a dir, que la manifestació del problema no és la vaga, és que surtin generacions d'alumnes amb dèficits formatius. És a dir, al final, la vaga no és res més que el símptoma, no? És la manifestació d'un símptoma, però si el model educatiu té problemes de base, en què els tindrem com a societat a mesura que aquests alumnes vagin incorporant-se a les universitats, als centres de formació i un llarg, etc. Dit això, i acabo, jo penso que en estricta justícia, i almenys a ulls d'un espectador com sóc jo, que he seguit aquest conflicte a través dels mitjans, crec que la conselleria ha fet un esforç molt important, que ha sigut imaginativa, que està fent propostes, ho penso honestament, és a dir, tot el meu suport. El que precisament crec que no toca és demanar una dimissió, com tampoc se m'ocorreria demanar la dimissió als càrrecs sindicals que no han vist que prosperi la seva tesi, no? El que ja és un continuem buscant solucions, insisteixo, que tenen naturalesa i dimensió col·lectiva.
3: Jo amb això que deia, perdó...
8: No, dic que la consellera ha fet un cert pas enrere, no? Sembla, per això diu, jo vaig posar això sobre la taula, jo ho mantinc, si no puc signar amb 4 dels 5, ho atribueixo a un problema intern d'USTEC, ho firmaré amb 3 dels 5, i per mi tira endavant. Aquí els que demostren tenir molta cohesió interna són professors de secundària, han fet un... tenien unes peticions, van resoldre una part que els semblava raonable, ho han posat a consulta de la seva, els seus afiliats, que aquesta és la diferència. A vostè que ha consultat a tothom. A professors de secundària consulten només els seus afiliats. Li ha sortit que sí, ells firmen.
3: En relació al que tu comentaves, no, abans l'origen de tot plegat va ser aquell acord del mes de març, del 9 de març, amb UGT i Comissions Obreres, que genera el malestar amb els sindicats
8: majoritaris.
3: Amb els altres, exacte.
18: Bé, allò va ser un punt d'inflexió, és a dir, la conflictivitat venia d'abans,
3: sí, evident,
18: és veritat que allò no va agradar.
3: Que tanqueu, si no representeu el qui heu de presentar. I comença aquí una escalada. Jo vull recordar que la conselleria es va tancar en banda. Va dir, aquí, perquè recordeu que qui va signar aquell acord va ser el president de Catalunya, no va ser la consellera, va ser el president de Catalunya amb bombo i platerets. I la consellera va dir que no es movien ni un cèntim, ni un gram d'aquell acord, que és el que havien adoptat.
2: Ah, perquè moure's implicava... No, què implicava
3: moltes moure's? Coses, però com han acabat?
2: Deixar molt cul a l'aire a Comissions UGT, bàsicament.
3: I el president, en certa forma. Perquè li van fer sinó una cosa que l'han portat venut.
2: Sobretot a Comissions UGT, que havia aconseguit un acord i que si tu et movies un euro... ja estaves dient-li a la resta dels treballadors, veus, aquests no van apretar prou, podrien haver aconseguit
3: més.
2: Ella ja s'esverle tot.
3: Per això va costar tant que la consellera es va mantenir. No, ni un cèntim, no, ni un pas. per acabar-se movent 3 mesos després.
2: I que no surti bé.
3: I que no surti bé. Home, jo crec que una autocrítica hauria de fer. Si tens intenció, és a dir, a veure, pagar impostos no crec que no ens agradi ningú. No crec que no ens agrada pagar impostos. Si plorant davant d'Hisenda ens els perdonéssim, hosti, hi haurien cues de magdalenes davant d'Hisenda i no pagaria ningú.
1: Sobretot aquests dies.
3: No, clar, sobretot aquests dies. Per tant, la consellera, si sabia que s'havia d'acabar movent, home, doncs fes-ho ja, perquè al final s'ha demostrat que plorant davant de la consellera es mou.
18: I ara què?
39: I ara
18: que aquesta és la gran pregunta.
39: Acabar el curs com puguem.
18: De no, moment, és perquè cert. Recordem que inicialment hi havia la possibilitat que es convoqués una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Això ja ha quedat descartat. L'USTEC diu que aquesta carta no la juga.
39: L'ha retirat.
1: I la CGT també diu que no.
39: I la CGT ja mai l'havia comprat, aquest era un marc que no. En tot cas, demà representa que... No representa, no. Demà van a la vaga conjuntament i veurem com queda aquesta fotografia.
18: A quin seguiment té la vaga, no?
39: Com queda la vaga... Volen plantejar altres accions abans de final de curs, veurem quines són. La visita del Papa a Ronda.
3: Ai, sí.
39: Ronda,
18: ja, perquè hi havia algun moment que també s'havia dit que algunes de les protestes dels professors, si continuaven en conflicte, afectarien la visita del Papa.
1: I les Pau també estan pel
18: mig. Sí, la setmana que ve.
3: Van sortir els Mossos dient sort que hi ha hagut aquest acord perquè ens complicava ara la logística pel tema del Papa.
18: Doncs ja no hi és l'acord.
3: Ja no hi és.
39: I aquí hi ha d'haver aquesta ronda de consultes, no? Que la consellera ha dit que és una de les properes accions que farà, una ronda de consultes, malgrat això, ella el tira endavant l'acord. Clar, no acabarem el curs amb normalitat, hi haurà tot l'estiu pel mig, no començarem el curs amb normalitat, és un panorama força desolador.
2: Home, sembla lògic que la consellera faci aquesta ronda per saber exactament on és, i també, evidentment, tothom està avui en el xoc d'aquest resultat, però sembla lògic que l'USTEC, l'ESPEC, la CGT i la Intersindical, que han estat, han fet un comitè de vaga i han estat liderant tota aquesta reivindicació, siguin capaces de posar-se d'acord, com a mínim ells quatre, per tenir una estratègia i anar a la una, perquè és que si no, com deia, és que és molt difícil de governar i també molt difícil per l'administració saber exactament amb qui s'ha de posar d'acord.
39: Jo no tinc clar, de fet, si demà professors de secundària se suma o no. Sincerament, no ho sé, perquè en aquest cas concret no ho he pogut seguir, perquè ells diuen que sí que signen. Per tant, podria ser que tampoc seguissin mobilitzant. És veritat que també l'impacte de la notícia crec que és perquè d'alguna manera aquesta consulta s'ha acabat plantejant i crec que el sector ho ha viscut com un o tot o res, o ara o mai, clar. I és com una resposta definitiva. I aquí sí que USTEC ha de reflexionar perquè, sent el sindicat majoritari, el seu missatge de... Jo no dic que s'acabi les reivindicacions, el que dic és que jo he aconseguit consolidar fins aquí, agafem-ho, parem... Agafem aire, reflexionem i tirem endavant el curs que ve, aquest missatge no ha quallat en cap moment.
18: Doncs veurem, demà començarem a sortir de dubtes perquè veurem quin seguiment té aquesta vaga. Exacte. Que està convocada a tot Catalunya i en principi per pràcticament tots els sindicats, i després veurem si aquest període de consultes que ha anunciat la consellera tira endavant. Això voldrà dir que mentre estiguin en consultes potser la cosa quedarà una mica més allà, també perquè tothom està molt cansat i cal, a més ja es veu al final del curs aquí a tocar, diguem-ne, i a partir de l'estiu ja veurem com comença, però en tot cas, tot en l'aire.
39: Disculpe, però o pot generar algun canvi, perquè ella manté l'acord, però en cap moment ha dit que el torni a obrir, ni que el pugui ampliar, i el pressupost s'està votant.
18: Doncs veurem què és el que passa, però en tot cas, el que és evident és que entrem en una dimensió desconeguda. No sabem com continuarà el conflicte.
39: És una temporada més d'una sèrie que portem tot el curs.
3: Sí, sí. I com, arran d'aquesta reflexió que has fet tan política, no? Què faran els partits que han de donar suport al pressupost? Jo no tindria tan clar de donar suport a un pressupost que tenim a la comunitat educativa, que tenim, per tant, els nostres fills en l'aire i tocada. O sigui, no és menor el que ha passat amb aquesta...
18: Abans d'arribar a l'acord de divendres passat, que per tant les posicions estaven molt enfrontades i tot plegat, tant Esquerra com els Comuns van dir que separaven el conflicte educatiu i que el seu suport als pressupostos no tenia res a veure amb això. No sé si això canviarà o no. Avui s'ha conegut el resultat de la consulta quan hi havia debat al Parlament i no ha canviat els discursos
3: dels
18: uns i dels altres.
3: El missatge de mantenir-se així, llavors, és... aneu reclamant, és el que hi ha.
18: Veurem, en tot cas. Sara i Miquel, gràcies a tots dos.
39: Moltes gràcies.
18: Bona tarda. Pràcticament 3:15, queda una mica més d'un minut. Fem una pausa i decidirem amb més coses.
9: Catalunya migdia. Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
10: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
4: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
3: Tu creus? Jo pensava que era normal.
4: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Bon Preu i Esclat.
8: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
9: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
1: Catalunya migdia.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
13: La nit dels ignorants s'hereda.
14: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
13: Pot arribar a travessar oceans.
15: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
13: Veu com creixen els seus oients màgics.
16: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
13: I posa la pell de gallina.
17: Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
18: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
17: És que m'heu posat la pell de gallina.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
19: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. La Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil, ha registrat aquest matí la seu de l'empresa Tubos Reunidos, una de les indústries rescatades amb diners públics després de la pandèmia a través de la SEPI, la societat a través de la qual l'Estat fa inversions. L'operació forma part del sumari que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, i busca proves que connectin les transferències de diners del rescat públic amb possibles comissions que suposadament hauria cobrat la trama liderada per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Per tant, és com si dues causes, la anomenat cas Leire, que s'instrueix a l'Audiència Nacional, i el cas Koldo Cerdán, que instrueix el jutge del Suprem, Leopoldo Puente, busquessin proves del mateix delicte, cobrament de comissions il·legals a través de la concessió d'obra pública o dels rescats aprovats pel govern després de la pandèmia. En tot cas, el sumari del cas Leire, que vam conèixer ahir, el jutge planteja la hipòtesi que Santos Cerdán liderava una trama per incidir en jutges, fiscals i policies destinats a protegir els interessos del PSOE, del govern i del president Pedro Sánchez, i que qui executava les accions era Leire Díez, l'empresari Pérez Dolcet i la periodista Patricia López. Els sumaris poden llegir sobre diversos missatges, reunions, comunicacions. Una una de les quals, per exemple, fa referència al cas que es jutja avui a Badajoz. L'acusat és el germà de Pedro Sánchez. Busquen la manera d'apartar la jutgessa que portava el cas. No ho van aconseguir i ha arribat a judici avui. El sumari consta la declaració d'un agent de la Guàrdia Civil que diu que l'any 2024 el director general de la Guàrdia Civil li va ordenar posar-se de perfil en la investigació que es feia sobre David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez. Avui ja sabem que no va passar això, perquè la causa s'ha portat fins al final i avui han declarat els investigats. A Badajoz, que és on es fa el judici, tenim la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
20: Què tal, com esteu? Bona tarda.
19: Estem en un impàs d'espera, no? Perquè això en teoria hauria d'haver acabat aquest matí, perquè anava molt, molt ràpid, però de sobte ha aparegut una mena de capítol final, no? Que serà aquesta tarda a les 6.
20: Sí, ha de decidir el tribunal si s'escolten les declaracions a instrucció de David Sánchez, perquè avui ha estat molt breu la seva declaració, només 11 minuts, a preguntes del seu lletrat, que no li ha dit res sobre com va arribar a Badajoz i per què. De primeres ens hem sorprès, després l'advocat ens ho ha explicat, i és que, no sé si ho recordarà, al principi del judici el tribunal va treure un dels delictes que se li atribuïen per prescrit, és el delicte d'acceptació d'anomenament il·legal, i per tant interpreta l'advocat sobre, per tant, que sobre com va accedir a la Diputació no hi ha res a preguntar. Sí que s'ha centrat en d'altres aspectes, per exemple, 5 anys més tard, ell va entrar el 2017, 5 anys més tard, considera també el tribunal que va influir perquè es canviés el nom de la seva plaça i les seves atribucions. Ell, durant la seva declaració, ho ha negat, sentim-lo.
21: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
20: Per tant, negava aquesta capacitat d'influència. També en un altre aspecte que jutja, i és si ell va endollar a un amic seu, és a Luis Carrero, que llavors treballava a la Moncloa, i va anar a Badajoz a treballar a la mateixa àrea de la Diputació que ell. Diu que no, només van comentar que sortiria aquesta plaça, però que si Carrero la va guanyar va ser per mèrits propis. De fet, va ser l'únic aspirant.
19: També ha declarat avui el que llavors era el president de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo. La UCO l'assenyala per ser qui, en teoria, va ordenar crear aquesta plaça a mida pel germà de Pedro Sánchez, per David Sánchez.
20: Sí, la seva declaració ha estat més extensa, podríem dir també més política, perquè fins i tot el relat que ha fet fins ara la UCO era de novel·la de ciència-ficció. Ell defensa que sí que el 2017 ell i el seu govern van ordenar crear aquesta i d'altres places d'alta direcció, i que després la lletra petita dos es va desenvolupar a través de recursos humans, com fan tots aquests concursos de creació de noves places. I interessant també, un altre element ha negat que ell col·loqués a David Sánchez per fer-li un favor a Pedro Sánchez, amb qui diu que no tenia massa relació, argumentant.
22: Le habló en aquel, de alguna forma él, directa o indirectamente, le habló de su hermano, que era músico.
23: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
20: I ha aportat un element, i és que tot plegat, aquesta creació de places es feia entre el 2016 i principis del 17. Llavors, Pedro Sánchez no era ni secretari general del PSOE, l'havia fet fora, i després de les primàries diu Gallardo que no li va donar suport. Ell va votar per Susana Díaz, la seva rival.
19: En aquest judici fins i tot s'ha arribat a preguntar als diferents testimonis sobre si David Sánchez realment feia alguna cosa o no en aquest càrrec, que en teoria, segons les acusacions, li havien creat a mida, i els acusats que han dit que sí.
20: Sí, tots. De fet, eren tots acusats, n'hi ha 11, i tots, sense excepció, han defensat doncs, que el procediment va ser net, que fins i tot molts diuen que no coneixien que David Sánchez s'hi anava a presentar, que no sabien que era el germà del president, i que si va guanyar aquella plaça doncs, va ser perquè era el millor dels 10 candidats que s'hi van presentar, i també han explicat que després mantenien periòdicament reunions amb ell i que, per tant, doncs, la seva plaça no era, diguéssim, buida, sinó que fins i tot el projecte que va presentar quan va fer el concurs, és un projecte sobre una òpera jove, és un programa que encara manté la Diputació i que ha anat creixent.
19: És un exemple de tot el que hi ha al voltant del PSOE, de Pedro Sánchez, de l'entorn de Pedro Sánchez. No sé com ho veieu, Ferran, Marc...
24: Doncs la veritat és que vaig estar mirant... Bueno, jo crec que això del germà de Pedro Sánchez fa la sensació, malgrat les complicacions, que segurament, pel que diuen, és possible que s'acabi arxivant. Jo crec que està molt més complicat els altres temes. El tema de Zapatero... I el cas Leire. El cas Leire, el sumari d'ahir, jo crec que dona més indicis i certeses del que ha passat i que es va confirmant allò que sabíem, que és una resposta matussera del PSOE a les clavegueres i a la màquina de fang, no? I que això doncs, ho remena tot, no? I remena la Guàrdia Civil, i remena la Fiscalia General de l'Estat... Seria molt més greu si es confirmés... seria molt més greu

0: no sé en quin moment aclarirem, que és el paper de Santos Cerdán, no? Perquè Santos Cerdán, en el cas de la Leire, doncs se'l situa a la cúspide de tot, com a organitzador de tot, i malgrat que diuen que Santos Cerdán el fulmina Pedro Sánchez pels àudios d'Àvalos, hi ha lloc a sospitar que quan es descobreix tot el tema de la implicació de Santos Cerdán amb la trama de les mascaretes i de les comissions il·legals, el partit aguanta tampoc la posició de defensar-lo, perquè també devien saber que estava implicat en la trama de Leire i van dir, ràpid fora, intentem ja fer un tallafoc. És greu, però en tot cas també crec que cal dimensionar les coses i que és diferent de la situació del PP. Ho dic perquè el PSOE segurament va intentar utilitzar les clavegueres de l'Estat o va intentar torpedinar algunes actuacions judicials, segur, i està mal fet, i jo ho he dit aquí mil vegades, més encara venint d'un partit que té majoria al Congrés per fer els canvis que cregui, que té el Consell de Ministres i que té el BOE, però el PP ho va fer. El PP ho va fer en el cas Kitchen i en l'operació Catalunya,
1: que haurem,
0: i això és gravíssim.
1: Haurem de poder habilitar aquí els estudis unes pissarres per anar posant totes les derivades, perquè
2: jo crec costa que... Costa una mica seguir-ho,
1: costa seguir-ho, costa seguir-ho, això d'entrada. La segona que a mi m'ha suggerit tota aquesta història, no, és que, per una banda, sembla que hi ha el fet de la Covid i el rescat d'empreses estratègiques entre cometes, que aquí això té una vida que podria donar peu a un finançament il·legal i a una mena de martingala gruixuda com a partit, exacte, que són tot el tema dels rescats. Simultàniament hi ha que després el president fa aquell kit-kat de 4 o 5 dies que diu, des que li obren les actuacions a la seva dona, diu, jo paro aquí, a veure què passa, si plego o no plego, i llavors, arran d'allò, després d'allò, resulta que comencem a saber que s'havia estat maniobrant perquè la policia, la UCO, la Guàrdia Civil, etc., poguessin trobar draps bruts d'aquelles persones que feien la vida impossible a Pedro Sánchez. Mm. O sigui, per mi hi ha dues coses paral·leles, a dos nivells paral·lels, i que feina rai, però que legitimar... o sigui, que al final ell tingui la catxassa ahir de dir tirarem endavant els pressupostos i els aprovarem, home, trobo que s'ha de tenir cinisme per poder-ho dir, això, i el cercle, eh?
3: Jo faig una reflexió molt, molt ràpida al fil d'aquesta simetria que plantejava el Ferran i d'aquesta pissarra a la que referia la Lourdes. La simetria, el Ferran deia, clar, és que Kitchen és el PP, el mateix que Leire o Santos és el PSOE, i diria també...
0: Intenten fer veure que...
3: Bueno, en tot cas, el que sabem és que hi ha una Kitchen, que hi ha un... Sí. O sigui, que hi ha unes clavegueres del PP, que a priori sembla que hi poden haver unes clavegueres del PSOE, que hi havia una caixa il·legal al PP, que és la de Bárcenas i companyia, sí, i que hi podria haver indicis d'una caixa B, en aquest cas al PSOE. En aquesta pissarra, en la que dibuixaríem efectivament totes aquestes derivades, i ara mesuro el que dic, hi han operadors que es mantenen invariables. Les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els mitjans de comunicació i la judicatura es mantenen invariables. És a dir, aquests tres no poders, tots ells, però jo diria sí poders, són els que en aquests moments, al meu entendre, estan defensant la democràcia. Perquè quan hi ha indicis de la podridura que representa qualsevol dels retrets que es fan per sentència o el que representa la mera investigació, el que hi hagi algú en qui confiar, és que els hem vilipendiat, no? La carrera judicial, fatxes, carques... Sí, però aquí estan, Estan enjuiciant indistintament PP i PSOE, sense embuts. Estan protegint, ens estan protegint del que representen les clavegueres. Forces i cossos de seguretat de l'Estat, el mateix, no? Repressors, tal i qual... Sí, però aquí estan, fent entrades i registres i abocant dades. I el mateix amb els mitjans de comunicació que ens permeten a la resta de la ciutadania formar-nos un criteri crític, valgui la redundància, amb el que passa al nostre voltant.
2: Ara tenim 30 segons, perquè la Lourdes i el Ferran anaven fent cares, mentre deia el Marc.
1: En un cas i a l'altre... Quan es parlem de les clavegueres, la resposta que la claveguera la formen part aquests guàrdies civils, UCOs... És a dir, que hi ha molta gent honesta, no dic que no, però que hi ha una sèrie de gent que se'ls utilitza o per uns o pels altres per jugar unes cartes que atenten precisament contra la democràcia.
2: Ho hem de deixar aquí perquè ens queda menys d'un minut, sí. I tinc a més la Tània, que li vull acomiadar, la vull acomiadar des de Badajoz. Tània, gràcies i ànims en aquesta tarda que et queda encara.
4: Ens hi tornarem a posar.
2: T'havies ja il·lusionat que tindries la tarda lliure perquè acabaria això a la una.
4: No,
2: i
4: no, jo vinc aquí a treballar tot el que calgui i més.
2: Molt bé, així m'agrada, així m'agrada. Tània, gràcies, bona tarda. Adéu-siau,
4: adéu-siau.
2: I també al Ferran Casas, al Marc Molins i a la Lourdes Ciuro. Gràcies a tots tres, fins la pròxima.
1: A reveure, gràcies.
2: 30 segons i seran les 4, 30 segons i arriba el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio, els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà, a partir de les 2, quan tornarem els del Catalunya Migdia. Bona tarda de dijous a tothom.
5: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, el magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins a les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: Butlletí.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els docents rebutgen el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. Dels 60.000 mestres i professors que hi han participat a la consulta, dos de cada tres han votat que no accepten el preacord. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, assumeix el resultat de la consulta i admet que es va precipitar signant-lo. A més, la secretària general de la CGT, Laura Gené, que va fer campanya a favor del no, exigeix dimissions.
3: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó, ho ha intentat dues vegades, no està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
2: Mentrestant, la consellera d'Educació assegura que el preacord pactat amb els sindicats es manté i cita els sindicats demà mateix a una reunió amb el departament. Més notícies amb Cèlia Forment.
5: Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes fortes aquesta tarda, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. És la primera vegada que el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís específic per acumulació de pluja i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, demana augmentar les precaucions per evitar danys.
6: Aquestes pluges són aquelles que fan que trobem al carrer anegat d'aigua, no? Per exemple, sí. Que, per exemple, les clavegueres s'emplenin, doncs aquestes pluges, aquestes de 3 hores, són aquelles que valorem que poden fer més aquesta incidència cap als municipis.
5: De moment, Protecció Civil no preveu afectacions als grans esdeveniments d'aquest vespre, com el Primavera Sauna Barcelona o la Patum a Berga.
2: Polèmica al Marroc per la pregunta que s'ha plantejat en un examen a estudiants de primer de batxillerat. La pregunta, que formava part de la prova de francès escrit, deia textualment: algunes persones pensen que la dona està feta només per casar-se i tenir fills. Comparteix aquesta opinió? Desenes d'intel·lectuals, polítics i ONGs han denunciat els estereotips masclistes que transmetia l'examen un cop ha començat a circular per les xarxes socials. Un regidor de la Confederació de l'Esquerra Democràtica ha fet un post irònic amb la pregunta si són les dones éssers humans. Altres organitzacions han alertat que les proves oficials no són neutres i reclamen que el Ministeri d'Educació aclareixi quins són els controls pedagògics que es fan als exàmens.
5: Les empreses de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. L'alcalde Jaume Collboni ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que el mal ús que es fa d'aquestes bicicletes genera molts problemes a la ciutat. En canvi, segons Camil Lot, responsable de relacions institucionals de Cultra, la situació ha millorat molt des que fa un any els 7 operadors que hi ha a Barcelona van posar en marxa un grup de treball amb l'Ajuntament per trobar-hi solucions. I contradiu Jaume Collboni en un punt.
7: El fet que aquest servei serveix només per als turistes no és el cas, eh? Estem recopilant dades ara de tots els operadors, però per al que és de Cultra, estem parlant d'un 75% d'ús per part d'usuaris locals.
2: L'actriu Carmen Machi l'han distingit avui amb el Premi Nacional de Cinematografia 2026 que atorga el Ministeri de Cultura.
8: ¿Y yo cuándo me voy?
9: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
8: Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el tato. Ahí lo dejo.
2: El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol, per bé que ha excel·lit en tota mena de gèneres interpretatius. També destaquen que Carmen Machi ha sabut connectar amb el públic massivament, però que la seva gran popularitat no l'ha afectat a l'hora d'acostar-se a projectes d'autor. Els esports amb Sònia Oler. Bona tarda.
10: Hola, molt bona tarda, Maria. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si derrota avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió al Tot Gira, com sempre, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La penya perd el primer partit de quarts de la pista del Baskonia per 85-71. Això va ser ahir. Demà jugarà el segon partit per intentar forçar el tercer. El Girona presenta el projecte per a la segona divisió i admet que el descens ha estat un sotrac. Que vol mirar el futur i que els accionistes projecten unitat. El director esportiu Quique Cárcel demana disculpes i assegura que ja treballen per tenir nou entrenador. El Manchester City nega cap possibilitat que Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència blanca, Enrique Riquelme. Això després que hagi anunciat que es compromet a fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions de diumenge. A més, Florentino Pérez confirma que Mourinho serà l'entrenador si ell continua com a president. El català Carles Martínez és el nou entrenador del Bayer Leverkusen i a les 9 del vespre juga l'amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola amb nou catalans i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. No hi serà Lamine Yamal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió.
1: Fins aquí les notícies.
0: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament continua desplegant actuacions de millora de l'enllumenat i de l'espai públic en diferents punts del municipi per reforçar la seguretat, l'accessibilitat i el manteniment dels barris. Entre les intervencions realitzades destaca la il·luminació del parc infantil de les bases de Sant Pere i la instal·lació de nous punts de llum en diversos carrers i places, com el Roser, Sant Pastor, Violeta Parra, Ramon i Cajal i la Creu. També s'ha dut a terme la il·luminació de l'estructura de la rotonda de l'Avinguda de Ricardo Bofill i la renovació de la placeta situada davant del Walden. Paral·lelament, s'han executat treballs de manteniment de voreres i espais urbans, especialment als barris de Can Modolell i les bases de Sant Pere, amb l'objectiu de millorar les condicions d'ús i mobilitat de l'espai públic. Pel que fa a societat, el Centre Social El Mil·lenari obrirà el 10 de juny les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027 adreçades a antics alumnes, és a dir, persones que hagin cursat la mateixa activitat durant almenys dos trimestres consecutius del curs 2025-2026. El termini per presentar les sol·licituds s'estendrà del 10 de juny al 10 de juliol i les inscripcions es podran fer presencialment de 10 a 1 al Centre Social El Mil·lenari o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa. La convocatòria inclou les activitats de mouta, tai chi, ball en línia, memòria, estiraments, ioga i ganxet, i l'organització recorda que no s'admetran sol·licituds fora del termini establert. I en societat també, la parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Sant Just d'Esvern ja ho té tot a punt per la històrica visita del Papa Lleó XIV a Catalunya els propers 9 i 10 de juny. Segons ha explicat mossèn Xavier Sobrevia als micròfons de Ràdio d'Esvern, la comunitat local s'ha mobilitzat ràpidament i ha omplert un autocar de 50 places per acompanyar el pontífex durant el seu desplaçament al monestir de Montserrat, el dimecres 10 de juny. Els feligresos de Sant Just sortiran en autocar a 7:15 del matí del dimecres 10 de juny per poder accedir al recinte de Montserrat, on l'accés estarà molt restringit. Els assistents es col·locaran a la plaça exterior del monestir, equipada amb pantalles gegants i cadires, per seguir la pregària del Sant Rosari i l'actuació de l'Escolania de Montserrat. Mossèn Xavier Sobrevia ha destacat la il·lusió de la comunitat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Avui ja hem arribat al dijous, un dijous una mica gris, ennuvolat, plujós. Però va, estem a punt d'acabar la setmana ja. I ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari.

0: Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia, i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Sense Filtres, amb l'Ariadna Cruz. Seguidament, Curiositats del Motor, amb l'Iker Blanco. I posarem fi amb La Vida Joc, amb el Ricard Garcia, descobrint un nou joc de taula. Ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu. Els docents han rebutjat el preacord signat la setmana passada entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. En la consulta, el 65,1% dels participants han votat en contra de l'acord. En total, han participat més de 60.000 mestres i professors, el que representa prop del 61% del cens. El preacord inclou millores salarials progressives durant els pròxims 4 anys, la recuperació dels complements d'antiguitat perduts durant la retallada des del 2012, la incorporació de més de 6.000 professionals per reforçar l'escola inclusiva i la convocatòria de 5.000 places de catedràtics als instituts. Malgrat el rebuig majoritari dels docents, el Departament d'Educació mantindrà l'acord. La consellera Esther Niubó ha assegurat que el govern manté la voluntat de tirar endavant les mesures pactades i ha defensat que el país avança a través dels acords i la negociació.
1: L'alternativa als acords només ha de ser, només és el bloqueig, i el bloqueig doncs no és positiu en cap cas, ni pel país ni per l'educació. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions. Hem de respectar, com sempre hem fet, aquest dret de vaga, però el que hem de demanar és que també sigui compatible doncs amb un final de curs ordenat, i per tant que això no comprometi en cap cas el dret a l'educació.
0: Des del sindicat USTEC, el majoritari al sector es reconeixen el resultat de la consulta i consideren que és un missatge clar del professorat per exigir més millores. Tot i que havien defensat el sí al preacord, mantenen la vaga convocada per aquest divendres i demanen reprendre les negociacions de manera immediata. Per la seva banda, professors de secundària ha desconvocat les mobilitzacions i defensa consolidar els avenços aconseguits. En canvi, CGT, Intersindical i COS insisteixen que el conflicte va més enllà dels salaris i reclamen un pla integral per reduir ràtios, reforçar l'escola inclusiva i millorar les condicions laborals de tots els col·lectius educatius. Així doncs, el conflicte continua obert i les mobilitzacions podrien allargar-se durant les pròximes setmanes fins al final de curs. Els pressupostos de la Generalitat han superat aquest dijous el seu primer gran obstacle al Parlament. Les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana han estat rebutjades gràcies als vots favorables del PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. Durant el debat, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat els comptes com uns pressupostos pensats per reforçar els serveis públics i impulsar l'economia catalana, i també ha agraït el suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns per garantir-ne la tramitació. Tot i això, el rebuig majoritari dels docents al preacord amb educació ha marcat bona part de la sessió. Tant Esquerra com els Comuns han demanat al govern que reprenguin les negociacions amb la comunitat educativa. Amb aquest primer tràmit superat, els pressupostos continuaran ara la seva tramitació parlamentària amb la presentació d'esmenes parcials. La votació definitiva està prevista per al pròxim 2 de juliol.

noves revelacions en la trama del cas Leire Díez. Segons els informes de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la coneguda com a fontanera del PSOE hauria ofert un pacte amb la Fiscalia a Francisco Martínez, exsecretari d'Estat de Seguretat durant el govern de Mariano Rajoy, a canvi d'informació i altres investigacions sensibles. Els àudios incorporats al sumari mostren com Leire Díez es presentava com una emissària del PSOE i del govern espanyol, assegurant que tenia els millors interlocutors i oferint possibles vies de col·laboració judicial. En una de les converses, Martínez reconeix que des del Ministeri de l'Interior es va pressionar per obtenir informació sobre la família Pujol i admet que es va forçar la màquina en algunes investigacions. Tot i això, defensa que part de la informació era certa. Reconeix també que van pagar a l'exparella de Jordi Pujol Jr. per informació confidencial. Els informes també destapen diverses reunions entre Díez i l'excomissari Villarejo per tractar l'operació Catalunya i per pressionar el jutge Marchena perquè facilités el camí a l'amnistia. La documentació també revela que Díez buscava dades sobre fiscals, jutges, membres de la Guàrdia Civil i altres figures vinculades a causes que afectaven al PSOE. Segons Luco, aquestes actuacions formarien part d'una presumpta xarxa dirigida per Santos Cerdán, amb l'objectiu d'obstaculitzar investigacions judicials que afectaven al partit i a l'entorn de Pedro Sánchez. La investigació continua oberta a l'Audiència Nacional, que intenta determinar l'abast real d'aquesta presumpta trama de pressions, intercanvi d'informació i influència política. David Sánchez, germà del president del govern espanyol, ha negat aquest dijous haver intervingut en la creació o adjudicació de la plaça que ocupa a la Diputació de Badajoz. Durant la seva declaració a l'Audiència Provincial, en el judici que investiga si el seu lloc a la Diputació és creat a mida, Sánchez només ha respost a les preguntes del seu advocat i ha rebutjat qualsevol acusació de prevaricació o tràfic d'influències. Posteriorment ha comparegut l'expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, que ha assegurat que mai va intervenir en la selecció del candidat. Gallardo ha defensat que la creació del lloc es va plantejar durant l'elaboració dels pressupostos del 2017, sense pensar en cap persona en concret. La causa, impulsada per diverses acusacions populars, entre les quals hi ha Vox, Manos Limpias i Aztoir, investiga si la plaça es va crear expressament per beneficiar David Sánchez. La Fiscalia, però, manté la petició d'arxivament i d'absolució per als 11 investigats. El judici continuarà els pròxims dies abans que el tribunal deliberi sobre el cas.

Les tempestes tornen a posar Catalunya en alerta. La Protecció Civil manté activat el pla InunCat després que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi ampliat a 17 comarques l'avís de perill alt per pluges intenses aquest dijous. Les zones més afectades seran sobretot les comarques del nord-est i del centre del país, on a partir del migdia es preveuen xàfecs forts acompanyats de tempesta, calamarsa i puntualment pedra. Al Baix Llobregat, l'alerta per intensitat alta de pluges es mantindrà durant tota la tarda. Protecció Civil demana extremar la prudència, evitar zones inundables i no travessar rius ni rieres, ja que les tempestes poden provocar crescudes sobtades i inundacions. Tot i que la situació podria allargar-se fins a la matinada del divendres, es preveu que la intensitat de les pluges disminueixi progressivament durant les pròximes hores. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. L'Art Urbà converteix Sant Just en un itinerari pels drets de la infància. Els murals creats per Carolina Adán visibilitzen drets fonamentals dels infants en diversos espais del municipi i el recorregut continuarà ampliant-se. Nous punts de llum i actuacions de manteniment milloren diversos espais de Sant Just. Les intervencions inclouen la il·luminació de carrers, places i equipaments, així com treballs de renovació i millora en l'accessibilitat als barris. El Mil·lenari obrirà el 10 de juny les inscripcions per a les activitats del curs 26-27. Els antics alumnes podran presentar la seva sol·licitud fins al 10 de juliol per participar en les activitats del proper curs. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

La selecció espanyola comença aquesta nit a Riazor el seu camí cap al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. L'equip de Luis de la Fuente s'enfronta a l'Iraq a les 9 en punt en el primer dels dos amistosos de preparació abans de debutar al torneig el pròxim 15 de juny contra Cap Verd. El tècnic no podrà comptar encara amb alguns dels seus homes clau, com Lamine Yamal, Nico Williams o Víctor Muñoz, que continuen recuperant-se de problemes físics. Tampoc hi seran, de moment, els finalistes de la Champions League, David Raya, Zubimendi i Fabián Ruiz. Més enllà del resultat, l'objectiu és continuar preparant el Mundial i arribar en les millors condicions possibles a la gran cita d'aquest estiu. En bàsquet, el Barça de Xavi Pascual té aquest vespre, a partir de les 7 en punt, l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals de la Lliga ASB. Després de la convincent victòria a la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, els blaugranes reben ara els murcians al Palau Blaugrana amb l'objectiu de sentenciar l'eliminatòria. L'equip de Xavi Pascual va recuperar la seva millor versió defensiva, dominant el rebot i limitant les opcions ofensives del rival. També va destacar el joc col·lectiu amb una gran actuació de Darío Brizuela i una aportació coral de tota la plantilla. Una victòria evitaria un tercer enfrontament a Múrcia i donaria al Barça el bitllet per les semifinals de la competició. La campanya electoral del Real Madrid entra en la seva recta final. Enrique Riquelme va anunciar ahir a l'Hormiguero que fitxarà Erling Haaland si guanya les eleccions a la presidència del Club Blanc. El noruec, però, i el seu representant ja ho han desmentit. Mentrestant, Florentino Pérez ha fet oficial un dels secrets més ben guardats de la campanya. En un vídeo publicat a les xarxes socials ha aparegut José Mourinho dient simplement sí, confirmant així que el tècnic portuguès tornaria a la banqueta madridista en cas de victòria electoral. El gir inesperat ha estat que Mourinho, encara amb contracte amb el Benfica, hauria assegurat al club portuguès que el vídeo estaria fet amb intel·ligència artificial. Les eleccions es celebraran aquest pròxim diumenge i es presenten com una de les més mediàtiques de la història recent del club.

Avui tornem a l'Urban Nacional i ho fem amb una de les cançons del nou àlbum d'un dels grans artistes del gènere. El tema d'avui ens parla d'aquelles relacions que, malgrat saber que no ens fan bé, som incapaços de deixar-ne. El missatge de la cançó gira al voltant de les contradiccions emocionals, d'una relació marcada pels impulsos, pels errors i per una connexió que sembla impossible de trencar. Tots dos saben que alguna cosa no funciona, però segueixen tornant perquè els sentiments a vegades són més forts que la raó. El tema ens ensenya que a vegades l'amor no és una línia recta, sinó un camí ple d'errors i segones oportunitats. I encara que algunes històries no estiguin destinades a durar per sempre, totes ens deixen alguna cosa. Perquè créixer emocionalment també consisteix en aprendre de tot allò que hem viscut. Darrere d'aquesta proposta hi trobem una de les veus més interessants de l'escena urbana estatal. Amb un estil que barreja rap, pop alternatiu, electrònica i influències de l'indie, ha construït una identitat pròpia molt potent. Les seves cançons acostumen a fugir dels tòpics i aposten per explicar històries reals, imperfectes i profundament humanes. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 29 de maig de 2026, per tant, fa menys d'una setmana. Pertany al nou àlbum de l'artista, que es diu El odio siempre gana. La paraula que dona el títol a la cançó s'acostuma a utilitzar per descriure una persona arrogant i amb actituds infantils. Què? Com ho tenim això? Avui és una mica més complicat. Però va, ara sí, que soni Niñatos de Line.

Doncs una cançó molt i molt xula, i aquest nou disc de Line és una meravella, de veritat. Si no el coneixeu, doneu-li una oportunitat. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 4 de juny, commemorem la massacre de Tiananmen, una d'aquelles dates doloroses, però que tenim l'obligació moral de recordar. La matinada del 4 de juny de 1989, la plaça de Tiananmen, al cor de Pequín, es va convertir en l'escenari d'una de les repressions més dures i simbòliques del segle XX. Feia gairebé 7 setmanes que milers d'estudiants, treballadors i ciutadans s'havien mobilitzat pacíficament per demanar reformes democràtiques, més llibertats i més obertura política. No demanaven privilegis, no demanaven poder. Demanaven poder expressar-se, poder participar i decidir. La resposta va arribar en forma de repressió, amb tancs, soldats i violència. Encara avui no sabem quantes persones van morir. Les autoritats xineses mai han facilitat una xifra oficial fiable. Algunes estimacions parlen de centenars, altres de milers. Però, més enllà dels números, hi ha una incertesa, hi ha una certesa que ningú no pot negar. Aquella nit es van perdre moltes vides i també una part de l'esperança de tota una generació. I probablement el més impactant és que 36 anys després continua sent un tema censurat dins de la Xina. Molts joves ni tan sols saben què va passar aquell dia, però la història té una característica molt poderosa. Sempre acaba trobant la manera de sobreviure. Quan pensem en Tiananmen, sovint ens ve al cap aquella imatge icònica d'un home sol, plantat davant d'una columna de tancs. No sabem el seu nom, no sabem què va ser d'ell, però sí que sabem què representa. Representa el coratge, la dignitat i la lluita pels drets humans. I crec que aquesta és la gran reflexió que ens deixa aquesta efemèride. La llibertat mai és gratuïta. Els drets que avui tenim, la possibilitat d'opinar, de votar, de manifestar-nos o de criticar els nostres governants no han aparegut per art de màgia. Són conquestes que moltes persones abans que nosaltres van defensar, sovint assumint riscos enormes i fins i tot la vida. Per això és tan important recordar Tiananmen, no per quedar atrapats en el passat, sinó per entendre el present. Avui, a més, homenatgem aquells estudiants, aquells treballadors i ciutadans anònims que van sortir al carrer convençuts que un futur millor era possible. Alguns no van tornar mai a casa, però el seu missatge continua molt viu. Perquè els tancs poden ocupar una plaça, però mai no podran eliminar el desig humà de viure en llibertat.

0: Els marroquís roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Parassi, marimatge.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
9: Parassi,
10: matant. Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
12: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
13: Garantim els teus drets.
14: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
13: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
15: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.
16: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
17: Ara sí, arrenquem amb les seccions, arrenquem amb Sense Filtres, amb l'Ariadna Cruz.

0: Bona tarda, Ariadna, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, molt bé.
0: La gran desapareguda del refugi.
1: És que sí, ho sento.
0: Ens has d'explicar alguna cosa o no?
1: Bueno,
0: Què era, 3 setmanes sense venir o 2?
1: No.
0: 3,
1: dues,
0: no?
1: Dues.
0: 3 o 2?
1: Dues, jo crec que dues.
0: Bueno, vale, vale.
1: Se m'ha complicat una mica tot, la veritat.
0: Setmanes complicades, no?
1: Sí, vaig anar a Armènia, exàmens...
0: Uh-huh.
1: La setmana passada no sé què em va passar. Bueno, sí, què sé.
0: Molts exàmens, molta feina. Bueno,
1: sí,
0: et perdonarem perquè ens caus molt bé, Ariadna.
1: Gràcies.
0: Però bueno, això...
1: No pot ser, no tornarà a passar.
0: Això ens ho guardem. Vale. A veure, tu què m'has dit? Com estàs? A part d'això, a part d'haver fet la fuga, com estàs?
1: Bé, estic molt cansada, però bueno, ordinàriament he acabat exàmens.
0: Molt bé. Ja ordinàriament i esperem que definitivament.
1: Jo també ho espero, la veritat, perquè és que si no...
0: No, però esperes no. Tens confiança de que sigui així o no?
1: Sí.
0: Bueno,
1: no, sí, la
0: no
1: tinc,
0: convençut.
1: La tinc, sí.
0: Vale, doncs escolta, esperem que així sigui. Així que este examen ja ho ha acabat, eh? Bueno, esperem que així sigui i que no tinguis que anar a cap recuperació.
1: Jo també ho espero, perquè si no ploraré tant.
0: Bueno, ja ho traurem tot, Ariadna, clar que sí. Aleshores, de què ens toca parlar avui?
1: Avui parlarem d'exàmens, però no dels de la universitat, sinó d'uns que són molt més tràgics, que són de la selectivitat.
0: Mm,
1: l'ESPAU.
0: Això està a punt de començar, no?
1: La setmana vinent. Crec que és el dimarts, dimecres i dijous.
0: Ah, comencen el dilluns.
1: No sé, és raro. Jo vaig començar dimecres i vaig acabar divendres.
0: Jo no me'n recordo. Tampoc fa tant, però això no me'n recordo.
1: Clar, bueno, pues, t'has de recordar perquè et volia preguntar que com va ser la teva experiència.
0: Home, això sí que ho recordo.
1: Ah, vale.
0: Molt estressant.
1: Sí?
0: Sí, a veure, tampoc tinc un super mal record, però sí que me'n recordo d'estudiar molt. I sempre dic que per l'ESPAU és el moment de la meva vida en què més he estudiat. Sense dubte.
1: Ni a batxillerat. Però jo, els 2 anys de batxillerat...
0: Home, és que l'ESPAU és com el projecte final del batxillerat, no?
1: Jo vaig estudiar, però jo no vaig estudiar tant com vaig estudiar a batxillerat.
0: Ai, no sé, ara em fas dubtar. Però jo diria que el moment de més estudi de la meva vida van ser l'ESPAU, sí.
1: Sí?
0: Sí, diria que sí, la veritat és que sí. Perquè, clar, potser eren una setmana seguida sense parar ni un moment.
1: Clar, sí. I
0: tenint 4 o 5 exàmens a la vegada, jo és que se'm solapaven, eh?
1: I les setmanes d'abans com ho vas passar, tu?
0: Home, amb nervis. Jo crec que tothom té nervis, perquè saps que te la jugues, realment.
1: És que t'estàs jugant tot, realment.
0: T'estàs jugant tot, que després és veritat que té més pes la nota mitjana del batxillerat, però, què és, un 30% d'ESPAU o alguna cosa
1: així?
0: Sí,
1: crec que sí, alguna cosa
0: així. És important, o sigui, és bastant important i, home, jo estava nerviós, no sé tu.
1: Jo estava cagada. O sigui, ho estava passant fatal. I a més jo, que em poso nerviosa per tot en aquesta vida, i ho vaig passar molt malament. Però és com que... No sé si és perquè els traumes els borres del cap o algo.
0: Sí, ja et dic jo que sí.
1: Va ser com... Tipo, ara ho recordo com una etapa com molt chill. O sigui, no chill perquè vaig estudiar... Tipo, estudiava molt i no parava i tota l'estona amb estudis, però com que ho tenia com tan centrat i tant tot que no em suposava l'esforç que em suposa ara estudiar, saps?
0: Sí, això totalment d'acord. Crec que no tornarem a aquell nivell.
1: Nunca.
0: Mai.
1: És perquè... va ser el prime.
0: Sí, era el prime de concentració. Ara mateix és que no podria fer-ho, jo crec.
1: I és que no estic ni 40 minuts.
0: Clar,
1: jo
0: clar,
1: he
0: clar.
1: Descobert que el meu temps màxim són 40 minuts. Ni més ni menys.
0: És que sí, totalment. O sigui, l'exigència que teníem sobre nosaltres mateixos en el batxillerat i en l'ESPAU és molt més que el que tenim ara mateix.
1: Ai, sí, ara és... Sí, també t'he de dir que ara potser una assignatura meva són 3 exàmens de l'ESPAU, d'aquell moment.
0: Mentida.
1: Que sí.
0: Mentida.
1: El d'avui, polítiques
0: això,
1: de la comunicació.
0: Això no t'ho deixaré dir a la ràdio.
1: Jaume, polítiques de comunicació, tu la vas fer, aquesta assignatura?
0: Sí.
1: Vale.
0: Sí.
1: Vale, 150 i pico pàgines de punts, eh?
0: Molta palla.
1: No.
0: Molta palla. Sí.
1: No.
0: Que no us enganyi l'Ariadna. Per mi no hi ha res com l'ESPAU, eh?
1: No.
0: A veure, hi ha altres carreres, enginyeries i física i matemàtiques.
1: No, no és veritat.
0: Que potser sí que són més difícils que l'ESPAU, però per mi la carrera de periodisme va ser bastant més fàcil que l'ESPAU.
1: Jo ho estic passant malament aquest any. Se sent supercomplicat, tipus,
0: bueno, aquest potser, any. Potser han canviat els continguts, no ho sé.
1: Jo què sé.
0: No, però cadascú té les seves dificultats, és veritat, eh?
1: Sí, total.
0: Ara t'he dit tonta.
1: Literal.
0: és broma.
1: Bueno, això, jo, jo la que recordo bé perquè les setmanes prèvies era com que estava entre les classes de repàs del col·le, sí, de l'institut. Després anava a fer un cafè amb els meus amics, després tornaven a la biblio, que sí, jo m'ho vaig passar molt bé aquelles setmanes.
0: No t'ho compro. O sigui, bueno, sí que t'ho compro perquè és la teva experiència, però no va ser la meva, eh? O sigui, no. Tampoc no recordo passar-m'ho bé. Recordo... Tampoc ho tinc com un record super dolent, però tampoc bo. Recordo estar estudiant molt a casa i prou.
1: Sí, jo també.
0: Perquè jo era molt d'estudiar a casa, eh? Bueno, hi soc.
1: Ah, no, jo biblio, jo biblio. I a més...
0: Soc
1: a
0: bastant antibiblio, jo.
1: Sí? Buah, m'encanta. No, no, i a més a mi em va coincidir que va haver un dramote amb el meu grup d'amics en just aquelles setmanes. Llavors va ser com el punt que vam necessitar com per dir, vale, pues no todo es, son estudis, saps?
0: Va ser... Ah, o sigui que enmig de les Pau us vau enfadar.
1: Sí, sí.
0: No sembla una gran estratègia, eh?
1: No, no, no, perquè vaig perdre una setmana d'estudis per perquè va ser un drama molt heavy. I sí, sí, però bueno, jo crec que també em va trencar com d'aquella dinàmica d'estudiar 100% tota l'estona.
0: Però d'aquest drama vau sortir reforçats o no?
1: Alguns sí, altres.
0: I altres se perdieron por el camino.
1: Altres se quedaron por el camino, vale, sí, vale, sí. Vale, vale, però bueno, jo crec que també, bueno, cadascú gestiona els nervis i la tensió, no? Una mica com buenamente
0: com
1: saben i
0: sí,
1: poden.
0: Sí, sí, sí, sí,
1: i jo, per exemple, el meu germà està estudiant per la CLE ara.
0: Ara mateix.
1: Ara mateix. Però clar, el meu germà fa una altra CLE perquè ha estat estudiant fora, no sé què, i fa com la CLE per estrangers, vale?
0: Vale.
1: Que marxa a Roma a fer-la. Ostres. Però bueno, això és altre tema. Però els seus
0: un
1: amics...
0: Un dia saps el que hem de fer? Que vinga aquí el teu germà.
1: Ui, no, no, no tens programa perquè parli, eh?
0: Home, és que té tantes coses a explicar. Home, a mi el que estic fent el batxillerat a Armènia ja...
1: Jo, un dia ve ell i jo em quedo a casa.
0: Vale, em sembla bé.
1: Pues això, que les seves amigues i els seus amics que estan estudiant... Uf, jo és que els veig i és com que empatitzo tant, però tant...
0: Sí, sí, sí, sí. No, no, és que... és dur, són setmanes de molt d'estudi... I pobrets, pobrets. A veure si un dia en canvien, no?
1: Sí, podrien gestionar-ho diferent.
0: Podrien modernitzar una miqueta i treure aquests exàmens.
1: Total.
0: I no sé, però bueno, és el que hi ha, eh?
1: Però he de dir que els nervis jo crec que són molt... Tipo, jo va ser arribar allà, perquè jo no sé on et va tocar tu, però a mi em va tocar a la de Biologia de la UB.
0: Mm-hmm. A la Diagonal, no?
1: Sí. I clar, llavors, veus allà tot marees de gent, sí, de la teva edat, cap a dalt, amb tot unes cares... Fatal. Llavors va ser com arribar allà, jo vaig perdre tots els nervis a l'arribar allà.
0: A veure que hi havia gent pitjor que tu.
1: Sí, o al veure que ja estava, tipo, ja estava tot fet.
0: Sí, sí, sí. No, és veritat, és veritat. En el moment d'anar a l'examen dius, ostres,
1: és que ja...
0: Ja està, ara no puc fer res més. Si total, no m'ho sé, ja no m'ho sé.
1: Total. I a més també, bueno, jo no sé el teu any, però el meu any, el primer examen va ser castellà.
0: No me'n recordo.
1: I va ser com tan chill, i va ser literalment un examen més de batxillerat per mm-hmm. mi... I això ja va ser com, vale, la CLE és això, tipo, puedo con esto.
0: Mm-hmm. Et va donar confiança aquest primer
1: sí,
0: examen.
1: Sí, sí. Mm-hmm. Després, sona que va venir anglès també i super chill. Mm-hmm. A veure, l'últim dia va ser horrible. Jo l'últim dia vaig tenir mates, vaig tenir... I després em van solapar dos exàmens. Llavors vaig fer 3 hores seguides d'examen.
0: Uau.
1: De l'IT catalana i economia.
0: Uf,
1: i,
0: dur, eh?
1: Si us passa això, sort.
0: Sort i ànims.
1: Sort i ànims, perquè era el divendres, a última hora... I vam quedar només una amiga i jo a la facultat de Biologia,
0: fort.
1: Les dues i el meu profe,
0: fort,
1: que ens va esperar.
0: Fort. Jo vaig fer-ho a la UPC, uh-huh. on les enginyeries, saps?
1: Hmm.
0: On Telecos i totes aquestes enginyeries, allà al campus nord, que almenys el campus estava bé. Estava
1: sí,
0: xulo.
1: És moni.
0: És un campus que està bé, i és que no me'n recordo el primer examen que vaig fer, no me'n recordo, però sí que me'n recordo també de fer castellà i dir, ostres, bones sensacions, eh?
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Castellà també va ser fàcil, en el meu cas.
1: Jo va ser com, ah, això és la CLE, digo, ah, vale, pues ja està.
0: Pues endavant, no?
1: Sí, sí, de veritat, sí, va ser com aquesta sensació.
0: A mi saps el que no podia amb la CLE i amb tots aquests exàmens? Quan sorties de l'examen i tothom comentant. I aquí,
1: ah, sí.
0: Clar, si no havies posat el que deia clar. La gent, ja et començaves a derrumbar.
1: Clar, sí, sí.
0: Però a mi aquests, com es diuen això, aquests cercles que es feien de tothom comentant a l'examen m'estressaven molt.
1: Hmm.
0: Dic, no, jo no vull saber res.
1: Jo depèn de com m'ha anat, soc del cercle o no soc del cercle.
0: Si t'ha anat bé,
1: sí.
0: Ets del cercle, i si
1: sí.
0: no? Si no, no ets del cercle.
1: Si no, no, estic durant una cantonada.
0: Vale, vale.
1: No, però jo és això, és com aquest ambient de tensió que fins a punts és com graciós que veus la de gent i dius, és que criatura.
0: Sí, això és veritat.
1: O sigui,
0: és veritat.
1: I feel you.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. És veritat que té un punt de... Un punt d'humor, que si el saps veure,
1: sí,
0: té la seva gràcia.
1: Si el saps trobar.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: I parlant dels nervis i de l'atenció, a mi, bueno, diré com tips, no tips, perquè jo sóc la persona més nerviosa.
0: Ojo,
1: i que,
0: ojo tips, eh?
1: I que pitjor gestiona els nervis del món mundial. Però a mi el que em va anar molt bé va ser parlar-ho amb la gent del meu voltant, rotllo. A la meva mare, estava farta de... Li deia tot. Però jo, pues, estic nerviosa per això, estic nerviosa per això. Doncs pues, havia estudiat tal, tal, tal i tal. O sigui, va ser com que ho deia tot perquè així era com... Bueno, mira,
0: ho treies, pues, no?
1: Sí, sí.
0: Ho treies i et servia. No, tot no, sí, sempre diuen que treure les coses va bé, en qualsevol àmbit de la vida, no només en els exàmens.
1: Sí, sí, i estudia molt, perquè si estudies molt tens com la seguretat de que alguna cosa et sabràs.
0: Això sí, està clar, perquè si vas sense estudiar vas una mica a jugar-te-la i aquest sentiment de loteria, que algun cop jo ho he fet i dius, ostres, m'ha sortit bé algun cop, però quan
1: sí,
0: et surt malament...
1: Sí, però a la sèrie no, pots fer-ho, no. És que ni de conya.
0: Però algun cop que et surt malament, és que t'enfonses, t'enfonses.
1: Sí, sí. I,
0: i sobretot també... això que deies també, no, de... Si un va malament, escolta, tampoc t'enfonsis,
1: sí,
0: segueix endavant.
1: Total.
0: Que el següent potser surt bé.
1: Exacte, i a més això, rotllo, això ens ho deien molt amb l'examen de mates. Perquè, bueno, el meu examen de mates va ser criminal.
0: No, no, també, tranquil.
1: O sigui, va ser apoteòsico. Jo no he vist tanta gent amb atacs d'ansietat a la meva vida com en aquell, tipo, van passar com 5 ambulàncies.
0: Sí, home. Va,
1: t'ho juro, venir a buscar gent... Te lo prometo.
0: Mis pobres, ara sí que mis pobres.
1: No, o sigui, van venir moltes ambulàncies, s'escoltaven, perquè a la gent li donava atacs d'ansietat perquè van decidir innovar, vale, l'examen. I llavors van fer un examen amb exercicis que mai havien sortit abans. I clar,
0: vale,
1: ni idea.
0: Vale.
1: O sigui, ni idea de com es feien. I jo me'n recordo d'estar... Perquè et deien, vale, pues el primer exercici, si no el saps... canvies, perquè era el model de la, del Covid aquest.
0: Clar,
1: jo vaig
0: que
1: passar
0: podies escollir, sí.
1: 4 exercicis i dic, és que, bueno, pues no sé
0: algun, cap. Algun m'ha de quedar, no?
1: I, bueno, vaig treure un 4 en 25.
0: Mira, m'ha superat,
1: jo
0: un 4.
1: No sé, i no sé d'on van treure el 4 en 25. O sigui, no
0: jo, mira, de l'examen de matemàtiques també és una ràbia perquè és el que em va anar pitjor i el que més hores li vaig dedicar, perquè, evidentment, jo en mates no se'm donen bé. I vaig anar i vaig dir, si entre això i això i això, tinc un 6. Ho tenia calculat. Dic, això serà un 6. Total, arribo a l'examen, veig l'examen, dic, uf.
1: Pues bueno.
0: Uf, aquest exercici que m'havies de sumar 2 punts no estava com jo el volia. I vaig sortir de l'examen dient, això és un 4. T'ho dic en sèrio, eh?
1: Sí.
0: Vaig dir, això és un 4. Pum, va ser un 4. Perquè jo sabia que ho havia fet bé, el que havia fet bé. No tenia aquest dubte de dir, ai, això potser ho tinc bé. No. Jo sabia que ho estava bé, ho estava malament. I vaig sortir de l'examen sabent que havia tret un 4 i, escolta, orgulloso, eh?
1: Pues ja
0: 4. Ho vaig intentar i ja està.
1: Pues ja està. Jo vaig sortir i vaig dir un 1, o sigui, 1.
0: Ah, mira, o sigui, tu ets més pessimista encara.
1: Home, és que pessimista, no vaig fer cap exercici sencer. Unos tachones, unes coses...
0: Sí, vas anar rascant.
1: Sí, jo no sé d'on s'han... De veritat, encara segueixo preguntant-me d'on es van treure aquells 4 punts.
0: No vas demanar revisió, no?
1: És que... ni de conya.
0: A veure si baixava més.
1: No, ni de broma. I és això el que he dit, el tema dels nervis i tal, quan aneu allà, desapareixeran. A no ser que us dé algo que no us donarà.
0: Sí, que és veritat. Que és més el moviment previ, però ja quan arribes i sobretot quan tens l'examen davant, dius, bueno, endavant.
1: Total.
0: Que fluïa, no?
1: Total. I ara ja parlant de la part guai de la cele, és quan s'acaba. Vale. Tenim les festes de després. Jo no sé on vas sortir tu.
0: És que clar, jo era 2021.
1: No sé. Tu sabràs, jo era 2023.
0: Sí, doncs era 2021. Era 2021, en Covid estava una mica així encara traviesillo, podríem dir.
1: Si tu vas fer batxillerat, tipo primer...
0: Jo vaig fer primer, em van parar al març i ens van dir, vinga, una setmana de vacances.
1: Hòstia.
0: I me'n recordo perfectament, tots a classe celebrant.
1: Sí.
0: I jo tinc una foto meva, els dies abans de que ens confinessin, amb un mocador de paper... que vaig fer amb unes gomes i un mocador de paper, vaig fer una mascareta, dient, ja, mira el coronavirus, no sé què.
1: I pues toma.
0: Després sí que vaig tenir que comprar-me una mascareta de veritat. I em van parar al batxillerat i al setembre vaig tornar, però vaig començar el curs. Doncs, tot el curs vaig estar amb mascaretes.
1: Uau, eh?
0: I la CL, jo crec que a la CL ja no es portava mascareta, però d'aquella manera.
1: Era ambigua.
0: Que estava tot molt tancat.
1: Mare meva.
0: I no vam poder sortir com de festa com a tal, perquè no hi havia discoteques ni res d'això amb grans aglomeracions, però sí que vam fer un viatge, eh?
1: Ah, que guai, sí, això és lo següent.
0: Vale.
1: T'adelantes.
0: I tu, per tant, vas fer la CL i aquell mateix dia vas sortir de festa?
1: Sí, perquè la meva CL va ser dimecres, dijous i divendres. Mm-hmm. Llavors el divendres vam sortir a Miracle, Mataró.
0: Bueno,
1: no, fatal. Però
0: fatal.
1: amb la... Bueno, les etiquetes aquestes de la CL, ah, sí, les grogues, que és que jo tinc enganxada al mòbil encara una.
0: Sí, home.
1: Tu te lo prometes, fes-te un senyo. et donaven consumicions gratis tota la nit.
0: En sèrio?
1: T'ho prometo, per això vam anar allà, home.
0: Ostres,
1: si no, no tenia ni idea. Va ser una Mataró, poca cosa, però... Sí, sí, i es respirava un ambient de tranquil·litat.
0: D'eufòria o no?
1: Era com raro, era com que tothom estava com celebrant molt amb totes les etiquetes de la CL enganxades pel cos, pels traumes... No, no, o sea, va ser molt guai.
0: Veus, això m'ha faltat, a mi em va faltar perquè, clar, en aquell moment no hi havia ni opció a fer-ho, però bueno, per tant, discoteca després i... Per acabar el curs també entenc que un altre viatget o alguna cosa.
1: Bueno, jo el que vam fer amb els meus amics va ser una casa, com una casa rural, per així dir-ho, que vam estar una setmana amb piscina, literalment érem com lagartijas al sol.
0: Vale.
1: I a sobre les notes de la CL van sortir quan estàvem a la casa.
0: O sigui, estàvem... I què va haver, més plors o més alegries?
1: Va ser agobiant. O sigui, estàvem tots a la piscina i em va trucar el meu pare, el va agafar una amiga meva al telèfon i el meu pare, acaben de sortir les notes, ho acaben de dir per la tele, no sé què... I la meva amiga va, no ens vacilis, no sé què. I que no, de veritat. I bueno, vam mirar tots super tiesos. Però bueno, va, al final vam entrar tots.
0: Ostres,
1: on volíem.
0: Això està molt bé, eh?
1: Així que això.
0: Per tant, tu contenta amb el teu resultat.
1: Sí, sí, sí. Al principi ens va costar com molt, perquè, és que clar, has de fer els càlculs tu, perquè no t'ho posa tal qual.
0: Clar.
1: Mm-hmm. I llavors ens va costar, eh? Amb la calculadora allà. Però bueno... chill.
0: Bueno, molt bé, home, si vas entrar tots, veu entrar on vau voler, doncs contents, escolta,
1: sí,
0: clar que sí.
1: Sí, sí. I a més, bueno, un viatge que també és molt famós i molt d'això és anar a Menorca perquè coincideix amb Sant Joan.
0: Però veu fer-ho del MIF aquest, o no?
1: Que va, que va.
0: No, no, no. Perquè el MIF aquest, per la gent que no ho sàpigui, és una festa molt famosa que organitza, bueno, no sé qui ho organitza, però és una festa només per estudiants que han acabat la CL i que se'n van a un hotel amb gent jove de la mateixa edat, sí. de molts llocs sí, diferents sí. d'Espanya i bueno, un viatge de piscina i festa.
1: Jo tinc reviews una mica...
0: Túrbies?
1: Sí. Tu?
0: Jo tinc alguna review, però bueno, més o menys positiva. No la gran festa ni sí, el gran no. viatge, però bueno, bé, molta gent jove, junta... Pues...
1: Però què va passar, no?
0: Sí, sí, no cal comentar gaire.
1: No, jo crec que és millor fer-se un viatge rotllo... organitzat tu amb els teus amics. Mm-hmm. A veure, també depèn del que et vingui de gust, vull dir, si et ve de gust aquell rotllo, pues pa'lante.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Però si no...
0: Jo me'n vaig anar a Grècia amb uns amics.
1: Sí, que guai.
0: Sí, sí, sí, va estar molt bé.
1: Teníeu més pressupost vosaltres, que no pas
0: nosaltres. Bueno, no et pensis, que vam anar molt a la rata, però sí, sí, sí, ens vam estirar una mica més. També pels 18, no sé què.
1: Clar,
0: bueno.
1: Clar, clar. No, jo recomano pensar en el viatge, rotllo començar... O sigui, pensar en la festa després i el viatge després. Comences la CL, doncs pensa en això. De veritat, a mi va ser el que em mantenia.
0: És la teva motivació, no?
1: T'ho prometo.
0: A veure, realment, el bo és que són 3 dies.
1: Total.
0: Que no t'allarguen el patiment durant tota la setmana, sinó que 3 dies ho fas i vinga, i te'n vas.
1: I ja està, vinga.
0: Sí, sí, sí. Jo me'n recordo que el que més vaig patir d'examen, mateix ja ho sabia que patiria, ho tenia, bueno, ho sabia, assumidíssim, però filosofia.
1: Ai, jo no
0: perquè
1: vaig fer fila.
0: Tenia tants exàmens que dic, ostres, filosofia, que més o menys se'm dona bé, però no estic tenint el temps per estudiar-la tot el que a mi m'agradaria. Uh-huh. I vaig anar a l'examen amb molts dubtes. I dic, ostres, com m'entri aquest o aquest, he cagat. I justament va entrar el filòsof més fàcil, més fàcil de tots. Clar, era tan fàcil que no me l'havia mirat gaire.
1: Ai.
0: Perquè dic, aquest és impossible que entri. És tan fàcil que és impossible. Pues va entrar.
1: Pues va entrar.
0: I, bueno, més o menys ho vam treure endavant.
1: Bueno, bé, molt bé.
0: Vas treure quasi notable, un 6,5.
1: Molt bé.
0: Sí, bé, bé. No ens vam queixar, no ens vam queixar, però va ser el que més vaig patir i pel qual tenia més nervis, eh? Perquè estava a dir, ostres, és que no m'ha donat temps a estudiar-m'ho tot.
1: Jo per història, eh?
0: Sí.
1: Hòstia, perquè a l'últim examen... O sigui, clar, els profes ens van dir... La nota que tragueu a l'últim examen de l'assignatura serà més o menys la que traureu a la CL.
0: Bulo, no?
1: Un 4,7. I jo, perdona. No, no, clar, clar, llavors em vaig agobiar molt, m'ho vaig estudiar, o sigui, cada dia estudiava història i vaig un 8,5.
0: Molt bé, molt bé. Sí, o sigui, al final de batxillerat vas treure un 4,5.
1: No, l'últim examen de batxillerat d'història va ser un 4,7.
0: Vale, o sigui, el que he dit, al final...

0: Molt bé.
1: No, no, és que... Oh, l'odio encara, l'odio encara. Aquella profe de castellà que em va fer la vida impossible, que no em volia aprovar els exàmens, i després vas a la cel·la i treus un 7.
0: Pues ja està.
1: No sé, alguna cosa...
0: Jo també, jo, mira, jo també em queixaré, ara, sí. I ara ja no em poden canviar la nota. Però a mi, a mates, a mi sempre m'ha costat mates, però sempre, el profe em va suspendre amb un 4,9 al segon trimestre.
1: Això no es fa.
0: Vaig anar a RECU, vaig treure un 6,7, es va equivocar al posar-ho a l'ordinador i em va posar un 7,6 i em va quedar la mitjana un 8 al final.
1: Uf.
0: Per aquella equivocació. 8
1: de mitjana mates?
0: Sí, de tot el curs.
1: I dius que se't donaven malament?
0: Però perquè es va equivocar?
1: Però
0: i perquè vaig agafar un profe, vaig agafar un profe particular de mates.
1: I jo també, tranquil·la, i jo també, i no va anar tan bé.
0: I després a la CL, pues, ja no tan bé.
1: Jo vaig copiar tots els exàmens de batxillerat de matemàtiques, tots.
0: En sèrio?
1: Tots.
0: Jo
1: tots,
0: no.
1: Tots, tots, perquè
0: era, no ho feu, eh?
1: Era tan dolent, però tan dolent, que em vaig compinxar amb un amic, tenia una estratègia, perquè ell em deixés copiar tots els exàmens, i m'ho va fer així, i, el,
0: pues
1: i
0: ja
1: la veritat,
0: està.
1: Que li dec mates al batxillerat, perquè si no, no m'ho hagués tret o m'hagués costat més.
0: No, és que...
1: Tens alguna anècdota així mi...
0: sí.
1: Que diguis, això ho he d'explicar.
0: Això ho he d'explicar.
1: De la CL.
0: Bueno, l'examen de mates que ho he explicat ja.
1: És que ara m'estic donant compte que potser estic quedant una mica malament avui. Sí, entre que dic que copio i tal.
0: Bueno,
1: no he copiat
0: no,
1: mai, eh? No he copiat no. Mai a la vida, només en matemàtiques de batxillerat.
0: Exacte.
1: I ja a la CL vas copiar, tu?
0: Jo, a la CL, no.
1: Jo tampoc, eh? Però no. Jo vaig veure gent que copiava.
0: Ai, sí, sí, sí.
1: Perquè era més fàcil del que ens deien.
0: Total, és molt fàcil copiar.
1: És molt fàcil.
0: A la CL és molt fàcil copiar, nois.
1: Sí.
0: No ho feu,
1: no
0: però,
1: ho feu
0: però és molt fàcil.
1: Si te la jugues, pots acabar cremant-te.
0: Sí, no, jo, mira, és que vam arribar, perquè allà et junten amb diferents instituts, vale? I vas pel cognom. Llavors, a mi em va tocar enmig, tipo, jo estava a una punta i al costat tenia a un noi d'un altre col·le que no coneixia de res. Clar, a l'examen de mates ens va unir molt perquè ens va anar igual de malament els dos, vale?
1: Això sembla una història romàntica.
0: No, no ho és.
1: Ah.
0: Si no, no l'estic explicant. Llavors, jo em vaig veure l'examen com passant pàgines i passant i passant i ell igual, vale? Llavors, el sortir va ser com, quina merda.
1: I
0: va
1: ser,
0: literal. I llavors, el primer dia de carrera... Arribo,
1: sí,
0: t'ho prometo. No, no, calla, calla. Arribo a classe i me'l veig. I el vaig mirar així i dic, no,
1: no,
0: és, no és verdad esto. I llavors ell se'm va apropar i em va dir...
1: ets tu?
0: Ets tu? I jo, sí. I res, li vaig preguntar què tal l'examen de mateix. I em va dir, fatal, per això estic aquí. I jo, pues ja està.
1: Home, però si fer la carrera de periodisme és bastant de nota.
0: Suposo que no volia fer aquella.
1: Però qui era, qui era? Bueno.
0: No, clar, no diré el nom.
1: Després m'ho dius.
0: No sé si l'ubicaràs, eh?
1: No ho sé. Bueno, després m'ho dius, a veure si el trobem. Escolta, m'havia il·lusionat al principi, dic, a veure si
0: ja,
1: és una història d'amor.
0: No.
1: Home, però... hauria sigut bonic, no?
0: Home...
1: Que el desastre de l'examen...
0: Total.
1: Hauria sortit una,
0: no, pues no.
1: Una relació, però, bueno, sí, res. Anava a dir una altra cosa, però és igual. Res. Jo, anècdota com a tal...
0: Home, alguna d'haver-hi, no?
1: Va, però és que fa tants anys.
0: Tants anys, home.
1: Tinc molt mala memòria, eh?
0: Ja ho estic veient, eh?
1: Sí.
0: Avui s'ha quedat fatal.
1: No, tinc molt mala memòria en aquestes anècdotes i coses així, tinc molt mala memòria. Soc molt despistat, no ho sé, no. Mai se m'obliden i els meus amics sempre em foten la bronca. Em diuen, com no te'n recordes d'això? I dic, pues no.
0: Bueno, mentre penses, jo també, o sigui, he de dir que els profes es porten molt bé, eh? A l'època de selectivitat. Jo me'n recordo de profes que ens convidaven a cafès...
1: Però això estem parlant de l'institut o
0: no,
1: ja en l'examen?
0: A l'examen. Mm-hmm. Ens convidaven a prendre alguna cosa, venien amb nosaltres a dinar...
1: Que macos.
0: Sí,
1: però són profes que no coneixes, no?
0: O sigui, els nostres profes t'acompanyen.
1: Ah, perquè t'acompanyen.
0: Els profes de la CL són super bordes.
1: Sí, és veritat.
0: Són molt bordes els profes de la CL.
1: No se m'ha... No se'm ve cap record així destacat, però és igual perquè se'ns acaba el temps.
0: Oh.
1: Sí que em salvo per la campana.
0: Total.
1: Ariadna, gràcies per venir un altre cop
0: sí
1: al refugi
0: falta,
1: de Ràdio d'Esvern i res, ens sentim, espero que la pròxima setmana.
0: Sí, 100%.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Pues diré, jo què sé.
3: Ja!
2: Set.
3: Has guanyat tu, butlletí.
2: Jo.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. El govern es compromet a tirar endavant el preacord que va signar divendres amb els sindicats majoritaris del sector de l'educació. Això malgrat que dos de cada tres mestres i professors hagin votat a la consulta que no l'accepten. La consellera d'Educació, Esther Niubó,

0: ha demanat una reflexió als sindicats.
1: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré, doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions, doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament, per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: El sindicat Professors de Secundària sí que ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. Demà hi ha convocada una vaga general al sector. Més notícies, Marc Presseguer.
2: Protecció Civil fa una crida a augmentar les precaucions per la prevenció de tempestes fortes aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona i Barcelona. De fet, en alguns punts ja ha començat a ploure. El Servei Meteorològic alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i, fins i tot, superar el nou llindar de perill de 60 litres en 3 hores en algunes zones. Per això, Protecció Civil manté activitat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Pel que fa als grans esdeveniments previstos per aquest vespre, com la Patuma Berga o el Primavera Sound, de moment no es preveuen canvis.
0: La jutgessa de Sabadell, que investiga el crim d'Helena Jubany, denega la petició que havia fet el principal acusat pel crim, Santi Laiglesia, per tenir més temps per presentar el seu escrit de defensa. La defensa de l'acusat demanava més marge perquè està a l'espera d'un contrainforme de les restes d'ADN localitzades a la roba que portava Jubany el dia del crim i que, segons la policia, incriminen Laiglesia. La magistrada li dona 5 dies perquè presenti el seu escrit, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar.
2: El germà de Pedro Sánchez nega haver comès cap irregularitat davant del tribunal que el jutja per la presumpta obtenció, ha dit, d'una plaça a la Diputació de Badajoz. David Sánchez s'ha defensat durant 11 minuts sense donar detalls de com la va aconseguir.
3: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
2: L'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha insistit que no va ser cap favor polític a Pedro Sánchez.
0: I l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques.
4: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i estava tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: Rosalía ha ajornat els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar, segons diu literalment la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut altra opció que cancel·lar les actuacions. Demana als qui tinguin entrades que les conservin mentre el seu equip intenta gestionar un canvi de dates. Els concerts a Florida de la gira Lux Tour 2026 estaven previstos per avui, demà i dilluns. Més endavant, Rosalía ha d'actuar a ciutats americanes com Boston i Nova York i a Toronto, al Canadà. A partir del 16 de juliol ha de començar la gira per Sud-amèrica, on passarà pel Brasil, l'Argentina i Xile, entre altres països. Ara els esports, Ruth Vilà, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça busca la classificació per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet. Per això han de guanyar avui el Múrcia en el segon partit de l'eliminatòria de quarts. És a les 7 al Palau i amb transmissió al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Els de Xavi Pasqual van guanyar de forma clara fora de casa el primer partit d'aquesta sèrie, el millor de 3. El Girona presenta el projecte per a la segona divisió de futbol. El director esportiu Quique Cárcel demana disculpes i assegura que ja treballen per tenir un nou entrenador després de la sortida de Mitchell. El Manchester City nega cap possibilitat que Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència blanca, Enrique Riquelme. Això després que Riquelme hagi anunciat que es compromet a fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions de diumenge. A més, Florentino Pérez confirma que Mourinho serà l'entrenador si ell continua com a president. El tècnic català Carles Martínez és el nou entrenador del Bayer Leverkusen i a les 9 del vespre juga l'amistós de preparació pel Mundial de Futbol entre la selecció espanyola amb 9 catalans, l'Iraq, a l'estadi de Riazor, a la Corunya. No hi serà Lamine Yamal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió.
6: Fins aquí les notícies.
7: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'Ajuntament continua desplegant actuacions de millora de l'enllumenat i de l'espai públic en diferents punts del municipi per reforçar la seguretat, l'accessibilitat i el manteniment dels barris. Entre les intervencions realitzades destaca la il·luminació del parc infantil de les Basses de Sant Pere i la instal·lació de nous punts de llum en diversos carrers i places, com el Roser, Sant Pastor, Violeta Parra, Ramon i Cajal i la Creu. També s'ha dut a terme la il·luminació de l'estructura de la rotonda de l'Avinguda de Ricardo Bofill i la renovació de la placeta situada davant del Walden. Paral·lelament, s'han executat treballs de manteniment de voreres i espais urbans, especialment als barris de Can Modolell i les Basses de Sant Pere, amb l'objectiu de millorar les condicions d'ús i mobilitat de l'espai públic. Pel que fa a societat, el Centre Social El Mil·lenari obrirà el 10 de juny les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027 adreçades a antics alumnes, és a dir, persones que hagin cursat la mateixa activitat durant almenys dos trimestres consecutius del curs 2025-2026. El termini per presentar les sol·licituds s'estendrà del 10 de juny al 10 de juliol i les inscripcions es podran fer presencialment de 10 a 1 al Centre Social El Mil·lenari o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa. La convocatòria inclou les activitats de mouta, tai chi, ball en línia, memòria, estiraments, ioga i ganxet, i l'organització recorda que no s'admetran sol·licituds fora del termini establert. I en societat també, la parròquia de Sant Just i Sant Pastor de Sant Just d'Esvern ja ho té tot a punt per la històrica visita del Papa Lleó XIV a Catalunya els propers 9 i 10 de juny. Segons ha explicat mossèn Xavier Sobrevia als micròfons de Ràdio d'Esvern, la comunitat local s'ha mobilitzat ràpidament i ha omplert un autocar de 50 places per acompanyar el pontífex durant el seu desplaçament al monestir de Montserrat, el dimecres 10 de juny. Els feligresos de Sant Just sortiran en autocar a 7:45 del matí del dimecres 10 de juny per poder accedir al recinte de Montserrat, on l'accés estarà molt restringit. Els assistents es col·locaran a la plaça exterior del monestir, equipada amb pantalles gegants i cadires, per seguir la pregària del Sant Rosari i l'actuació de l'Escolania de Montserrat. Mossèn Xavier Sobrevia ha destacat la il·lusió de la comunitat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

0: Bona tarda, Iker. Bona, què tal? Com estàs?
1: Bé.
0: Tot bé?
1: Sí, sí.
0: Home, l'altre dia vam fer un esdeveniment tots junts, tots plegats, no? A l'APS.
1: Ah, sí.
0: Bueno, on era? El Casal Joves, el Casal sí. Joves de Sant Just. L'Iker doncs, va fer una mini presentació amb les seves companyes, amb la Laia i amb la Nora. Ara no em sortia el nom, ara anava a quedar molt malament, eh? On, bueno, doncs va comentar l'experiència seva a Ràdio d'Esvern i, escolta, va estar molt interessant, clar que sí. Iker, anem a centrar-nos en el que ens interessa, que és el món del motor. Avui, amb quina marca anem?
1: Doncs avui parlarem d'una marca que demostra que doncs, no cal ser gran per fer història.
0: Mm-hmm.
1: Perquè sí, hi ha superesportius espectaculars, subgegants i berlines de luxe, però també hi ha un cotxe petit que s'ha convertit en una icona mundial.
0: Per tant, aquesta marca és...
1: Mini.
0: Mini, per tant, evidentment no podia ser un altre... Un cotxe que reivindica això, no? Els cotxes petits.
1: Sí, petits.
0: Mm-hmm.
1: Una marca britànica amb moltíssima personalitat, una història curiosíssima i alguns dels cotxes més reconeixibles del món.
0: I com comença tot això?
1: Doncs, per atendre Mini, hem de viatjar fins als anys 50. En aquella època, Europa patia problemes de combustible i els cotxes grans, doncs, consumien massa.
0: Vale.
1: I les marques buscaven una solució, que era fabricar cotxes petits, econòmics i pràctics.
0: Mira, per tant, això que diuen, que d'una crisi sempre pots treure una oportunitat.
1: Sí.
0: Per tant, això com es crea? Qui és el seu cap?
1: Doncs llavors un enginyer anomenat Alec Isigonis va rebre un càrrec molt clar, que és fer un cotxe petit, barat i que aprofiti màxim l'espai.
0: Vale.
1: I així va començar la història de Mini.
0: Mira, doncs escolta, és el que dèiem, a partir d'una crisi van veure aquesta oportunitat per fer cotxes petits i que no gastessin massa, eh? Molt bé, i tot comença amb una crisi, però aquí hi ha una revolució, un moment que és clau.
1: Doncs l'any 1959 neix el primer Mini. I era revolucionari. Per què? Doncs perquè era molt petit i per fora, però sorprenentment espaiós per dins.
0: Per tant, els minis es caracteritzen per això, no? Per ser petits per fora, però, tot i ser petits...
1: Per grans, o sigui, per fora, ai, per dins seran bastant...
0: Per ser, bueno, tenim un espai considerable, oi? Vale.
1: Alec Isigonis tenia clar el mot transversalment i va aprofitar cada centímetre.
0: O sigui, va canviar la disposició del motor, eh?
1: Exacte.
0: I el va col·locar de manera transversal.
1: Sí, sí. Abans molts cotxes portaven el motor a ocupar molt espai.
0: Vale.
1: I quan va dissenyar el Mini, doncs va posar el motor transversalment i va connectar-ho a les rodes davanteres.
0: I això què va canviar?
1: Doncs va estalviar molt espai, va fer cotxe més partit per fora, tenir més espai pels passatgers i equipatge i reduir pes i costos.
0: Vale.
1: Per això el primer Mini era tan sorprenent. Per això avui és normal.
0: Això ja és normal, no?
1: Sí. Però el 150 era una idea molt avançada.
0: Per tant, és un cotxe petit que va agradar a molta gent, oi?
1: Sí. El Mini original va agradar tant que es va convertir en un fenomen. El conduïen estudiants, famílies, famosos, músics, fins i tot membres dels Beatles van tenir Mini.
0: Per tant, èxit total.
1: Sí, sí. A poc es va convertir en un símbol de la cultura britànica. Semblaven diminut per fora, però hi havia quatre persones relativament còmodes.
0: Mira, doncs això ja és molt, eh? Perquè en alguns cotxes que inclús són de 5, dius, bueno, aquí quatre ja comencem a anar apretats. Una cosa també important, el logotip. Com és el logotip de Mini?
1: Doncs el logotip també té la seva història. Els primers Minis ni tan sols tenien una identitat pròpia clara perquè pertanyien a diferents marques britàniques.
0: Vale.
1: Amb el temps va aparèixer el logotip que coneixem, un cercle central amb el nom de Mini i unes ales als costats.
0: Sí, un símbol que tenim tots molt clar i bastant fàcil i reconeixible.
1: Sí, les ales simbolitzen la llibertat, el moviment i la velocitat. Amb els anys va anar simplificant. Llavors, molt minimalista, però manté la mateixa idea.
0: I aquí tenim un moment també important, que és el Mini Cooper.
1: Sí, sí. Aquí arriba una de les millors històries. Un preparador anomenat John Cooper va veure el potencial del petit Mini i va pensar, i si el fem més potent, aquest cotxe és tan lleuger i tan àgil que podria ser molt divertit si tingués més potència. I així va néixer, doncs, com tu dius, el Mini Cooper.
0: Per tant, va ser un cotxe de petit format, però amb una potència bastant forta, no?
1: I era contra tot pronòstic. Va començar a guanyar carreres, va agafar el Mini normal i van fer algunes modificacions. Motor més potent, frens millorats, suspensió més esportiva...
0: I això el va convertir en un rei dels ral·lis, oi?
1: Sí. El més increïble és que aquest cotxe tan petit va derrotar cotxes molt més grans. I aquí ve la part interessant, que Mini Cooper no destacava perquè tingués més cavalls. De fet, comparat amb altres cotxes esportius de l'època, doncs tenia poca potència. Però el seu secret era un altre, que era, pesava molt poc, era molt petit i girava de manera espectacular. Mm-hmm,
0: clar, perquè això també beneficia aquest, sí. aquest control, tenir major control del cotxe en les carreres és molt i molt important, sí, sí. I aquest pes també més baix, contra menys pes, no necessites tanta potència per moure tants de quilos.
1: I en carreteres en corbes era una autèntica joguina. Molts cotxes de més potents no podien seguir ni el ritme i va guanyar diverses vegades el famós Rally Monte Carlo.
0: Mm-hmm, mira, doncs escolta, va passar de ser un cotxe per un moment de crisi a guanyar moltíssimes, sí, sí. moltíssimes curses i ral·lis.
1: És impressionant, la veritat. Una de les proves més difícils i prestigioses del món i es va convertir en una llegenda. Imagina't veure un cotxe diminut deixant enrere vehicles molt, molt més potents. Era tan àgil que a les carreteres estretes de muntanya semblava doncs, enganxat a l'espalt. I contra tot el pronòstic, doncs, va guanyar.
0: Sí, sí, sí. No, no, la veritat és que és espectacular. No coneixia aquesta història com més esportiva del mini. I molt xulo, eh? Molt, molt interessant.
1: Sí, sí, però el millor és que no va ganar una vegada, sinó diverses vegades.
0: Mm-hmm.
1: I això, doncs, va ajudar a crear el mite de mini.
0: Clar, clar, no, no. Al final, si un cotxe fa campió al seu equip moltes vegades, es converteix en, sí, sí. en una icona.
1: Aquella victòria es va convertir el Mini Cooper en una llegenda. I per primera vegada, un cotxe petit demostrava que no calia tenir doncs, el motor més gran per ser més ràpid.
0: Mm-hmm, vale, perfecte. A partir d'aquí entenc que Mini deixa de ser un cotxe només per la ciutat.
1: Exacte.
0: I també per altres coses.
1: Sí, sí. A partir d'aquell moment, doncs, Mini va deixar només de ser un cotxe pràctic, com tu vas dir. I ara també era divertit, esportiu i rebel.
0: Mm-hmm. I avui encara segueix, no, aquesta marca?
1: Sí, quan BMW va relançar Mini als anys 2000, doncs tenia clar que el nom Cooper havia de continuar. I per això avui encara rebem els models com Mini Cooper i Mini John Cooper Works.
0: Per tant, Mini pertany a BMW ara, eh?
1: Sí, té motors BMW.
0: Té motors BMW,
1: sí,
0: vale.
1: Sí, sí, alguns. Mm-hmm. I aquest últim porta les inicials de John Cooper Works, que és o no a John Cooper.
0: Vale, perfecte. El seu creador, no? Suposo.
1: Sí, és la versió més esportiva radical de Mini per ell.
0: Mm-hmm. I escolta, ja que estem, explica'ns com BMW va arribar a Mini.
1: Doncs als anys 90, Mini no passava per el seu millor moment, com moltes més marques. La indústria britànica, doncs, del motor tenia dificultats. I aquí entra BMW. BMW, la marca, decideix fer una cosa molt intel·ligent, que és mantenir l'essència del Mini original.
0: Vale.
1: Però afegeix més seguretat, més qualitat i més tecnologia.
0: Doncs escolta, una fusió perfecta pel que ens estàs dient.
1: Sí.
0: Com és el Mini modern?
1: Doncs l'any 2001 arriba el nou Mini, i és un èxit, té un aspecte modern, però continua recordant el model clàssic. És una fórmula que funciona molt bé.
0: Clar, al final això és el que ens agrada també als consumidors, no? Sí. Que tingui aquesta...
1: Essència antiga.
0: Exacte, sí. L'essència antiga, però que sigui doncs, amb les comoditats d'avui en dia. I el Mini, ja que parlem d'avui en dia, com està ara mateix Mini?
1: Doncs actualment Mini té molt més que un sol model. Hi ha Mini de 3 portes, Mini de 5 portes, versions esportives John Cooper Works, Subcomer Countryman i fins i tot models elèctrics.
0: Trobem subs que són mini, eh?
1: Sí, mini Countryman.
0: Fort.
1: Però tots tenen una característica, que són els coneixes immediatament.
0: Mm-hmm. I per què reconeixes un mini ràpidament?
1: Doncs hi ha marques que canvien tant els més anys que doncs, costa veure la reacció entre els models antics i els nous. Però amb el mini passa just al contrari. Tot i que els minis actuals són molt més grans, segurs i tecnològics als 60, doncs continuen mantenint molts trets del model original.
0: Com per exemple quins?
1: Doncs els fars rodons, els seus traquets... Sembla flotar sobre la carrosseria, la forma compacta i quadrada, les rodes doncs, situades extrems del cotxe i el disseny simpàtic i fàcil de reconèixer.
0: Vale.
1: I això que fa que, encara que vegis un mini de junt, sovint doncs, el puguis identificar en segons.
0: Per tant, podem dir que Mini té una personalitat molt pròpia.
1: Sí.
0: Mm-hmm.
1: Moltes marques intenten que els seus cotxes semblin agressius o molt seriosos, però Mini va triar una cosa molt diferent. Que és el principi ha volgut transmetre la diversió i l'originalitat, doncs estil britànic.
0: Clar que sí.
1: Però això, molta gent diu que Mini té com cara.
0: Mm-hmm.
1: És una manera divertida de dir que sembla tenir personalitat pròpia.
0: Sí, sí, sí, al final és el que dèiem, no? Per traspassar a la història, has de tenir aquesta personalitat pròpia, aquest caràcter propi que enganxi als consumidors. Mini i el seu futur, com està? Com està relacionat això?
1: Doncs, com totes les marques, Mini està apostant per cotxes elèctrics.
0: Vale.
1: Vol conservar la seva personalitat divertida, però adaptada als nous temps. El repte és continuar sent Mini, encara que canviï tipus de motor.
0: Vale, vale, vale, vale. Molt bé, doncs escolta, ara que tenim una mica clar què és Mini, anem amb curiositat ràpida sobre aquesta marca.
1: Doncs, el Mini ha aparegut en moltes pel·lícules. Una de les més famoses és The Italian Job, on els mini protagonitzen persecucions espectaculars pels carrers. També és impossible no associar-lo amb el Regne Unit. Com és un mini, doncs, molta gent pensa automàticament en Londres.
0: Sí, sí, sí, totalment. A més, porten, de fet, la bandera britànica, no?
1: Sí, depèn de quina
0: depèn gama. De quin model, però sí, sí, sí, molts la tenen incorporada.
1: I els primers minis tenien finestres corredisses, no baixaven com les d'avui, s'obrien lliscant com cap a un costat.
0: Mira, mira, com les portes corredisses, no?
1: Sí, és veritat.
0: Més o menys, més curiositats, va.
1: Molta gent diu que conduir un mini és com conduir un kart, perquè és baixet, àgil i gira molt bé.
0: Uh-huh.
1: El mini modern és molt més gran que el mini original. Si el poses al costat d'un altre, sembla que hagin crescut amb vitamines.
0: Per tant, els originals sí que eren mini, eh?
1: Sí, a mi em va sortir una foto que el mini antic era molt més estret i molt més curtet que el...
0: Vale, després miraré una foto perquè tinc curiositat, eh?
1: Quan BMW va comprar mini, bons fans van pensar que la marca, doncs, perdirà la seva essència. Però va passar just al contrari, que mini es va fer encara més popular.
0: Sí, sí, és el que dèiem, una fusió perfecta.
1: Sí, existeixen minis descapotables, sub, esportius i fins i tot elèctrics, però tots continuen semblant a mini.
0: Abans comentàvem lo de la bandera britànica, on sí, està sí. Normalment?
1: Doncs el sostre amb la bandera britànica s'ha convertit en una de les opcions doncs, més icòniques de la marca.
0: Uh-huh.
1: I, per últim, els minis tenen tanta personalitat que hi ha propietaris doncs, que els posen nom. Inclús els passen nom.
0: Vale, vale, vale. Això jo ho he vist. Eh? També sí. Hi ha molta gent que posa nom al seu cotxe
1: sí.
0: I que tu li posaries nom al teu cotxe.
1: Jo... crec que sí.
0: Ah, vale, vale, vale, vale. Mira, mole. Jo t'he de dir que el meu cotxe té nom, eh? Però no el vaig posar jo, vaig posar al meu germà, perquè comparteixo cotxe amb el meu germà, i sí, sí, el meu germà li va... De fet, no va ser ni el meu germà, li van dir els seus amics.
1: Ah.
0: Van començar a dir que el cotxe, doncs, tenia aquest nom i es va quedar així.
1: Sí, és com si fos una mascota o...
0: Sí, sí, sí, totalment, exactament el mateix. Escolta, i què fa tan especial a Mini?
1: Doncs que no és el més ràpid ni el més luxós, però... ni el més gran tampoc, però té una cosa molt perquè molt poques marques aconsegueixen, que és la personalitat.
0: Clar.
1: Ves un mini i saps immediatament què és, i això és molt difícil d'aconseguir. El mini és la prova doncs, que no fa falta ser més gran per ser una llegenda. De fet, de vegades els més petits són els que deixen la petjada més gran.
0: Sí, sí, totalment. Al final no has de seguir sempre el camí establert i si fas una cosa diferent o ets diferent, també pots acabar triomfant i convertint-te en una icona, clar que sí. Vinga, anem a concluir aquesta marca.
1: Doncs per mi, Mini és una marca que mostra que els cotxes doncs, no necessiten ser enormes per ser especials. Tenen estil, història i tenen una personalitat única. Mini va néixer per solucionar un problema, però va acabar convertint-se en una llegenda.
0: Uh-huh.
1: Des del petit cotxe britànic dels 150 fins als models que veiem avui. Sempre mantenint la mateixa idea, ser petit per fora però enorme per dins.
0: Clar que sí, això és el més important, tenir aquest carisma, no? I aquesta sí, personalitat sí. I aquest estil tan característic. Anem amb una de les parts preferides d'aquesta secció, anem a parlar dels cotxes preferits de l'Iker. Iker, si tu poguessis comprar-te uns minis, quins et compraries?
1: Doncs, si poguessis, tots. M'agraden tots.
0: Però vinga, els més especials.
1: Doncs el que més, òbviament, és el Mini Countryman.
0: Que no aquest, sabia, eh?
1: Que aquest és el meu preferit de tots. M'agrada perquè és un mini, però és més gran i més pràctic. Té aquella essència divertida diferent de la marca. Però, doncs, a més espai i una posició de conducció més alta. Per mi és una combinació perfecta entre estil, comoditat i personalitat.
0: Això és un SUV, oi?
1: Sí.
0: Mm-hmm. Un SUV mini. Mm-hmm. Molt bé, seguim.
1: Doncs un altre és el Mini Cooper S, que per mi és el punt ideal entre esportivitat i ús diari.
0: Vale.
1: Un altre és el Mini Cooper de 3 portes. Que és el mini més icònic, petit, divertit i que representa millor la història de la marca.
0: Mm-hmm. També hi ha un mini de 5 portes.
1: Sí, que també m'agrada. La versió més pràctica del Cooper. Manté l'estil clàssic però amb més espai.
0: Mm-hmm. I no només això, perquè segueixen havent Coopers, eh?
1: Sí, el convertible. M'encanta perquè és un mini diferent. Descapotable i perfecte per gaudir de carreteres amb bon temps.
0: Aquest amb descapotable, vale. Aquest perfecte per l'estiu, no?
1: Sí, sí.
0: Mm-hmm.
1: Una altra és la versió esportiva del mini, que és el John Cooper Works.
0: John Cooper Works, eh? Aquest és més fort, no? Un tenc sí, més sí. Potent.
1: Mm-hmm. És més esportiu de la família, petit però molt potent. Sembla un car de competició.
0: Mm-hmm. Ara canviem d'estil, canviem de mod... Com es diu això? Quan un altre estil de cotxe? No, un altre model.
1: Sí, sí.
0: Ara no em sortia. Anem a un altre model, anem amb els Clubman. Què és això de Mini Clubman?
1: El Mini Clubman és el cotxe elegant, original i amb les seves portes posteriors que estan darrere tan característiques.
0: Mm-hmm.
1: Que s'obren, doncs, en comptes d'un malet normal, s'obren com si fos una porta.
0: Vale. Molt bé, més altres.
1: Un altre és un altre SUV, que és el Mini Paceman, que és un mini molt diferent i poc habitual. Té un estil que encara avui doncs, crida l'atenció.
0: Mm-hmm.
1: Un altre és el Mini Aceman, que és modern, elèctric i costa, i una mostra que Doncs cap on va Mini en el futur?
0: I vinga, l'últim, per acabar.
1: El Mini Cooper elèctric, que és la versió elèctrica del clàssic Mini. Manté la seva personalitat, però adaptada als seus temps.
0: Molt bé, doncs escolta, això ha estat Mini. Gràcies, Iker, per descobrir-nos aquesta marca a fons, marca amb origen britànic, ara fusionada amb BMW, que és Alemanya. Per tant, bueno, aquí tenim una col·laboració interessant i ja ens ha dit l'Iker, que segueix sent una marca clau en l'automobilisme mundial. Iker, gràcies per tornar aquí al refugi de Ràdio d'Esvern i ens sentim molt aviat, la setmana vinent.
1: Sí, bueno...
0: Com que no? Ah, no, és veritat, no, que tens colònies, no?
1: Exacte.
0: Té colònies, l'Iker. Sí, sí. Doncs, Iker, ens sentim aviat, segur que sí. Gràcies. Adéu.

0: nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
1: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
2: Tu sí?
1: Esclar.
3: Marcel, cada cosa on toca, eh?
2: Esclar.
4: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
5: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
6: És clar que s'ha de treure la llengua, però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.
7: I ara anem amb una pausa musical, anem amb Corre pels camps, d'Oques Grasses.

0: I ara anem amb l'última secció d'avui, anem amb la vida joc amb el Ricard. Bona tarda, Ricard, què tal, com estàs?
1: Molt bé, com va tot, Jaume?
0: Doncs molt bé, la veritat és que tot va molt bé.
1: Dia tonto, oi? Així que plou, que no plou...
0: Sí, això sí, això sí. La veritat és un dia una mica gris, ennuvolat, lleig, podríem dir, però bueno, és el que
1: ens toca. És d'aquests millors dies per quedar-se a casa a jugar.
0: És un dia perfecte per jugar a joc de taula, eh, Ricard?
1: Exacte, molt bé. Molt bé.
0: I avui Ricard, amb aquest dia tan perfecte per jugar a jocs de taula, amb quin ens proposes tu jugar?
1: Un joc? Tu saps perfectament, perquè ja em coneixes, que a més, jo ho he dit més d'una vegada, que a mi em perd l'estètica.
0: Sí,
1: ho hem parlat
0: moltes vegades.
1: Que jo em fixo molt. Un joc me'l compraré, si és un joc que és maco, els dibuixos estan ben fets, està ben produït, no es veu de nyigui-nyogui. Vale.
0: Sí.
1: Doncs
0: sí,
1: el cap de setmana passat, que us ho vaig comentar, em sembla, vam anar a Calldetenes, a Vic, a
0: és
1: jugar
0: veritat,
1: amb un club amic, amb Osona Juga, d'acord? I vam anar a diversos socis del club de Molins de Jocs, i vam estar ja explicant els nostres jocs i jugant quan tenim una mica de temps. Doncs bé, un company meu va treure un joc.
0: Vale.
1: I jo dic, aviam, petit écolier, on vas amb aquest joc? Era un joc, una capsa així, bueno, uns dibuixos bé, però d'aquests així més de marca independent, que veus que, bueno, que no els hi ha fet un amic, però no ho ha fet el millor dissenyador del món, coses així... Una editorial que no es coneixia molt i dic, ai, aviam. Jo que fa el Ricard, ai, aviam, que no és molt maco, no? I aquest company em diu...
0: Podem dir que vas jutjar el llibre per la portada, oi?
1: Exacte. Sí, de fet, vaig prejutjar.
0: Vale.
1: I llavors em diu ell, al final m'ho dius. I jo, home de bona fe, vaig dir, doncs vinga, donem-li una oportunitat. Doncs em vaig equivocar. Era un gran joc, un joc curt, molt divertit, que ara us explicaré. El que passa és que clar, la temàtica no era atractiva i els dibuixos no eren els millors del món.
0: Clar.
1: I vaig pensar, ostres, però de debò, és un joc que si el trobeu, compreu-lo. Perquè és un joc que no és car, ara us ho diré, desvetllaré el nom, una mica com estan fent ara els presidents, aquests futurs presidents del Madrid, que
0: sí,
1: van a programes
0: sí.
1: I al cap de... treuen el jugador que fitxaran al final, doncs no, jo faré el mateix. Compreu-lo perquè és un joc curt, que us enganxarà i que voldreu jugar dues o tres partides seguides.
0: Això ens agrada.
1: Anem a jugar a Trasteros S.A.
0: Trasteros S.A.
1: Trasteros S.A.
0: Molt bé.
1: Molt bé. De què es tracta això? D'acord? De fet, és una versió d'aquí...
0: Et dic una cosa, Ricard. Et dic una cosa, Ricard. Ara l'he buscat per trobar-lo a la BGG...
1: Sí, em sap greu, no t'he volgut posar la imatge. No,
0: tranquil. I ara el primer que em surt, saps què és, no? Una empresa de trasteros, clar que sí.
1: Sí.
0: Bé, el màrqueting el tenen aquí, eh?
1: Sí, sí, i tant, i tant. Bueno, és un joc que en anglès es diu Storeroom Incorporation,
0: vale.
1: Incorporated, i després en francès es diu Gag de Gop. Ho dic perquè a la portada hi ha els tres títols. A més, no em vull fer tres versions, sinó que mostro el viu i hem posat el títol en anglès, en castellà i en francès, al mateix cap. Molt bé. Doncs, què som? Doncs bé, amb aquest joc el que fas és que cada jugador és aquest tipus de professió. Aquestes persones que van als trasters... quan hi ha vendes d'aquestes de segona mà, allò que es fa també molt als Estats Units,
0: sí.
1: Que és la gent obre un garatge, un garage sale, que diuen, una venda de garatge, treu tot de trastos i els ven, doncs una mica això, uns subhasters, d'acord?
0: Vale, sí, sí.
1: Llavors, tu el que fas, és el teu objectiu és anar a un traster que fa subhastes, agafar objectes, buscar clients, vendre a aquests clients el que demanen, i obtenir beneficis econòmics a partir d'aquesta venda.
0: Vale.
1: Això és l'objectiu. Això, com a qualsevol joc, ho dotem d'una mecànica, d'acord? Una mecànica amb unes cartes i unes fitxes, entesos? Durant el joc, el que farà cada jugador és, en el seu torn, amb unes fitxes de fusta rodonetes, d'acord?
0: Vale.
1: Que té, si no m'equivoco, té dues dobles i tres senzilles. Ara veureu per què dic això. O sigui, dues dobles vol dir el doble de gruixudes,
0: vale.
1: i tres normaletes, senzilles. Doncs ha de col·locar aquestes fitxes en una àrea determinada de l'espai de joc. Allà on ho col·loqui farà l'acció relacionada amb aquest espai. Doncs molt bé, i què és això? Doncs bé, a un lloc i els trasters. I cada traster té una carta de traster, que és anecdòtica, però seguit té una filera amb 5 cartes. I cada carta representa un objecte. Un objecte que es pot adquirir a aquest traster. D'acord?
0: Sí.
1: Hi ha unes cartes que tenen boca amunt que mostren l'objecte i hi ha unes al final que estan boca avall i que no sap quin objecte és. Hi ha alguna petita pista. Ara veureu com es pot saber això. Per tant, jo poso una d'aquestes fitxes tan bufones a sobre d'un traster, d'un dels 4 trasters que hi ha, si vull adquirir un objecte que m'interessi d'allà. Ara veureu quins m'interessen i quins no. Quins m'interessen i quins no? Els que vulguin els clients. Quins clients? Doncs bé, de moment estem jugant amb cartes, oi? Cartes i fitxes. Doncs tenim les cartes del traster i les cartes dels objectes que es van posant allà. Molt bé.
0: Vale.
1: També tenim les cartes dels clients. Hi ha clients estàndard, clients normals, que volen un grup d'objectes senzill, 3 d'un tipus i 3 d'un tipus, i us he de dir que totes les cartes d'objecte no deixen de ser cartes d'un pal de joc de cartes. És a dir, hi ha unes que tenen un color, hi ha algunes que tenen un altre color, i aquests colors també tenen les cartes numerades del 0 al 6. És a dir, que tu tens cartes del 0 al 6 de color blau, cartes del 0 al 6 de color groc, cartes del 0 al 6 de color vermell, cartes del 0 al 6 de color verd i cartes del 0 al 6 de color rosa. I cada carta, doncs, és des de vaixella, des d'un gerro, des d'un rellotge de paret, mil coses que pots trobar en un traster, d'acord?
0: Sí.
1: Número i color. Què passa? Doncs que els clients més senzills es conformen amb 3 cartes d'un color i 3 cartes d'un altre. Fàcil. Però hi ha uns altres, que són els clients més experts, que volen cartes d'un color de valor 4, 5 o 6 i cartes d'un altre color de valor 1, 2 i 3, més específic, més difícil d'assolir. Molt bé, doncs cada client és una carta. Què passa? Aquests clients també estan amb dues piles, la pila del client normal i la pila del client, com he dit jo, més avesat, més expert.
0: Va.
1: Doncs en el teu torn, tu has de fer el següent. Tu agafes una de les teves fitxes i he dit que la pots posar a sobre d'un traster perquè t'interessen cartes d'aquella filera, o la pots posar a sobre de la pila d'un dels clients. És a dir, o a la pila de clients experts o a la pila de clients no experts, que estan en pila boca avall, però hi ha 3 que es veuen, per tant, tu saps què necessiten. Molt bé. A part, l'última pila on podem posar fitxes és la pila de la màquina de cafè. I què nassos pinta una màquina de cafè aquí? Jo, la veritat, és que podria haver sigut una màquina de patates fregides o de salmorejo de gazpacho, la veritat. Però, si tu poses la fitxa aquí, veuràs el que aconsegueixes. Per tant, tenim les fitxes aquestes de fusta, que tenim 3 simples i 2 dobles, les podem posar o a un traster, o a una pila de clients, o a la màquina de cafè. Què passa? Que a cada pila sol pot haver un gruix de 4 nivells. 4 nivells. Mm-hmm. Què vol dir això? Doncs que si tu ets el jugador primer, el Jaume, i posa una fitxa doble, jo sóc el jugador segon i poso a sobre una altra fitxa doble, quants nivells hem posat ja?
0: Els 4, està clar.
1: Per tant, el tercer, aquella fila, ja no pot fer res en aquesta ronda.
0: Vale. Escolta, per doncs, el joc té les seves cosetes, eh?
1: Aquest joc és un joc senzill de mecànica, però és molt de tocar els nassos als altres. És a dir, de mirar,
0: això,
1: què vol, mirar què vol l'altre per veure què pot ser tu que et beneficiï tu o que l'altre no pugui fer el seu joc.
0: Clar, per tant,
1: tenim que aquestes fitxetes tan punyeteres, recordeu que a tots els llocs on es pot posar una fitxa, el màxim és 4, a cada filera de traster, val? A els clients també i als cafès. Tu als cafès també pots posar fins a 4. Molt bé. Per què volem els cafès? Perquè quan ens toqui, és a dir, quan s'han posat les fitxes, quan tothom ha posat les fitxes, es ve a l'acció de fer l'acció associada amb aquella fitxa. Qui ha posat fitxes als trasters pot posar per torn, des de dalt cap a baix, amb cada fitxa d'aquestes o amb cada nivell, dues cartes, dos objectes que hi ha al traster. Si jo he posat una fitxa doble, podré fer-ho dues vegades. Podré agafar quatre cartes. D'acord? Mm-hmm. Molt bé.
0: Vale.
1: Hem fet ja la part dels trasters. Cadascú agafa les cartes d'objecte que vol, d'acord amb els clients que tingui. Encara no hem tingut cap. Ara comencem a tenir clients. Primera ronda. Doncs, qui ha posat fitxes, d'acord, fitxes, els clients, agafa i tria per cada una de les fitxes dos clients. Agafa els clients que demanin objectes que allò vegi els trasters, evidentment. Si veig que tots els trasters en aquesta ronda tenen colors verd, rosa i vermell, no agafaré pas un client que sol vulgui objectes blaus, oi?
0: Clar, clar, clar. No, no.
1: Molt bé, doncs agafo a la meva mà clients. Ja tinc a la meva mà objectes i clients que ho volen, d'acord?
0: Mm-hmm.
1: Següent, és a dir, ja hem fet. Descartem les fitxes d'objectes. Cadascú se les torna cap a ell mateix. Les fitxes de clients, quan les hem gastat, ens les tornem per la següent ronda. I l'últim, les fitxes que hem posat a la màquina de cafè. Doncs aquell que ha posat fitxes a la màquina de cafè, doncs s'agafa per cada fitxa que ha posat dos cafès, que són dos tokens de fusta en forma de tassa de cafè. I això per què nassos serveix? Doncs això va molt bé, perquè oi que hem dit que hi ha les dues fileres finals d'objectes de cada traster que no es veuen, que estan boca avall?
0: Clar.
1: Doncs tu gastes un cafè, que teòricament li estàs convidant al senyor del traster, i et deixa que aixequis la carta i la miris tu sense ensenyar-li ningú per veure quin objecte hi ha.
0: Un suborn, no?
1: Toma, exacte. Per tant, tu gastes els cafès, que van molt bé, per veure quina carta hi ha.
0: Vale.
1: Doncs bé, una vegada hem fet això, abans de passar al següent torn, hem de vendre, perquè, clar, hem acumulat a la nostra mà objectes i clients, oi?
0: Mm-hmm.
1: Doncs agafem els objectes que tenim, els associem amb els clients que demanen aquests objectes i ho posem sobre la taula com si féssim la venda. Què passa? Tots els clients demanen un màxim de 6 objectes i un mínim de 3. Jo, si tinc moltes cartes a la mà, que el límit és 9 al final d'una ronda, perdó, 8, 8 al final d'una ronda, clar, jo m'he de treure de sobre cartes que tingui. Per tant, he de vendre, he de desfer-me de client i els objectes que vol. Per tant, estic alliberant espai a la mà. Doncs què passa? Doncs que jo puc vendre, és a dir, puc descartar-me d'un client amb els objectes que vol, si he sigut molt, molt assenyat o molt intel·ligent o he tingut sort, doncs 6 cartes van amb un client, per tant, amb una venda d'un client i 6 cartes, em trec de sobre 7 cartes. A més, els 6 objectes que he venut donen molts diners. És a dir, un client, jo puc fer-li la venda de 3 objectes, de 4, de 5 i de 6. Si sol li venc 3 objectes dels que necessita, evidentment, doncs guanyaré 1.000 euros. Si li faig la venda de 4, 2.000 euros, de 5, 3.000 euros, i si li venc els 6 objectes que demana, doncs obtindré 6.000 euros,
0: aquí
1: per exemple.
0: Aquí cada
1: carta i cada client varia, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Els clients
0: sí.
1: Et poden arribar a donar 10.000 euracos.
0: Estem posant l'exemple, oi?
1: Exacte. Mm-hmm. Molt bé, doncs això és el joc. És a dir, és, jo amb aquestes fitxes em poso sobre el traster on hi ha objectes que m'interessin. Poso la fitxa. Busco clients, poso la fitxa. Quan vull buscar clients, que perquè no tinc clients a la mà. I si veig que em farà falta cafè, poso la fitxa de cafè. Recordeu que tenim 5 fitxes, 2 dobles i 3 senzilles. Per tant, he de veure on me les gasto o he d'anar més ràpid que els altres. Perquè si jo vull un objecte que està en un traster determinat i poso primer la fitxa en un altre lloc, doncs em quedaré segurament sense res. O si m'espero posar-la a l'últim i la posen abans, malament. O si la poso el primer i a sobre posen una altra fitxa, el que està dalt tria primer. I si s'emporta el meu objecte ja m'ha fumut ben fumut. Oi?
0: Sí.
1: De xixilla, oi?
0: Sí, no, te xixa. A mi ja saps que, Ricard, aquests jocs que són de fer la punyeta al contrari m'agraden especialment, eh?
1: Clar. Doncs què passa? Doncs al final, simplement és això, i al final de cada ronda vens per quedar-te amb 7 cartes a la mà, com màxim, eh?
0: Mm-hmm.
1: Aleshores, al final de la venda, vens, tens diners, final de la partida, qui té més diners, a guanyar.
0: Això és fàcil, ja? Eh? Això és com la vida mateix, qui té més diners guanya.
1: Exacte. Ja està, no té res més.
0: Que guai.
1: Ara, jo quan ho vaig veure vaig pensar, aviam això, però ostres, em vaig adonar que estava pendent de cada traster quins objectes havia. D'agafar cafès per mirar, destapar aquell objecte que em semblava que podia ser del meu interès.
0: Clar,
1: no,
0: clar, clar.
1: Perquè la carta, boca avall, a dalt et dona una pista de quin color és i quin número pot ser. Llavors jo ja apunto a un lloc o a l'altre. Mm-hmm. Has d'anar en compte que no se't posin abans per triar o a sobre per triar abans que tu. Toma, vull dir que
0: clar.
1: És un joc que genera un punt d'estrès que el cortisol augmenta, eh?
0: I el
1: cortisol augmenta.
0: I una partideta quan pot durar?
1: Ah, 40 minuts màxim, a mitja hora, 40 minuts.
0: Vale. O sigui,
1: no, no és pas llarga, eh?
0: No és curt, tampoc és llarg,
1: no,
0: és mitjanet.
1: No. Però amb els mesos, amb els 2 anys que portem amb el Dani i amb tu, ja penso que el públic ja pot començar a ser ambiciós i buscar jocs que siguin un palet.
0: I tant que sí. I escolta, Ricard, a banda de descobrir aquest joc, com va anar per Osona?
1: Molt bé, molt bé. La veritat, pobra gent, és que van tenir un problema.
0: Ostres.
1: Que va tenir tot Catalunya, que feia molta calor.
0: Ah, bueno.
1: I era a l'aire lliure.
0: Ai.
1: Era una plaça molt maca, a Calldetenes, molt bonica, amb, tenien tot de tendals, val? Tenien pèrgoles així tapant, però clar, feia una xixarra horrible. Aleshores va venir menys gent de la que esperaven.
0: Però
1: no
0: hi havia parasols o alguna cosa així?
1: Sí, sí, això hi havia. Sí, sí, hi havia uns tendals tapant.
0: Ah, i les pèrgoles, sí, has dit.
1: Però amb tot, sí, feia molta calor. Ja, feia molta calor. Llavors va començar a venir gent més per la tarda.
0: Vale.
1: I a la tarda va ploure una mica, també.
0: O sigui, es va juntar el pitjor, dels dos costats?
1: Sí, sí. Ara són gent molt potent, els d'Osona, a jugar. Tenien jocs de miniatures d'aquests de grans diorames de batalles i tal. Feien també rols ocults. Van fer una partida amb el Jaume Armengol, el meu company, de Blood on the Clock Tower, que ja l'ha explicat ell aquí a l'emissora.
0: Sí.
1: D'acord? I després hi havia moltes editorials i estàvem nosaltres explicant jocs. També vam tenir temps de jugar als nostres jocs. I bé, i després un àpat de germanor, i és el que més ve de gust, perquè entre que els veus aquí, entre que ells venen a les teves jornades, entre que anem a Essen i ens hi trobem allà i fem el sopar dels catalans.
0: Cert.
1: Dóna gust veure com això dels jocs de taula es va escampant i, ostres, tu, doncs, anem descobrint que no és, ni és cosa de friquis, ni és una cosa de jugar contra cosetes. Hi ha jocs friquíssims, hi ha jocs senzills, hi ha jocs complexes, hi ha jocs temàtics, com un que tinc aquí davant de la taula, que jo crec que no tindré temps avui, ja us ho explicaré la setmana que ve. Però jocs econòmics, ja de tot, ja de tot. I
0: sí,
1: ho veus,
0: sí, sí,
1: que
0: sí,
1: hi ha gent a tot arreu, a tot arreu. A
0: sí,
1: tot
0: sí,
1: arreu.
0: Sí. No, la veritat és que aquest punt de germanor sempre és xulo i trobar gent amb la que t'entenguis i tinguis les mateixes aficions,
1: sí, sí.
0: Sempre és xulo.
1: Mira, com a anècdota, no sé si tinc temps encara.
0: Tens un minut i mig, Ricard.
1: Vale, doncs mira, com a anècdota, jo aquest any he estudiat japonès, d'acord?
0: Sí.
1: I al final de curs vam anar al sopar tots, i vam descobrir que una de les companyes li encantaven els jocs de taula.
0: Mira.
1: I és màster d'un joc, aquest joc que hem dit de rols ocults, de Blood on the Clock Tower.
0: No està.
1: Doncs el dia 14, un gran nombre dels alumnes de japonès, companys meus, venen a Molins i aquesta noia farà de màster i farem una sessió de Blood on the Clock Tower.
0: No?
1: I després ens passarem el dia allà jugant a jocs, en català, no en japonès, eh?
0: Vull dir que sí. Això per quan feu més classes, oi?
1: Exacte. Això per l'any que ve.
0: Vale. No, però és que mira, al final et trobes gent que li agraden els jocs de taula a per tot arreu, eh?
1: Una passada i cada vegada més, de debò. Això intento.
0: I tant. A tots ens enganxes, Ricard, a tots ens enganxes.
1: Molt bé, bonic.
0: Molt bé, doncs escolta, Ricard, ara sí, ho deixem per aquí.
1: Molt bé.
0: Gràcies per tornar aquí al refugi i ens sentim la setmana vinent.
1: Molt bé, una abraçada.
0: Adéu, gràcies.
1: Adéu, Jaume, adéu, bonic.
0: I ara fem una petita pausa musical. Anem amb una mica de musiqueta, clar que sí.
2: Tens tanta red flex

Alan Turing, el matemàtic britànic que va salvar milions de vides. Durant la Segona Guerra Mundial, els nazis feien servir la màquina Enigma per enviar missatges codificats. Eren pràcticament impossibles de desxifrar, fins que Turing va aparèixer. Treballant a Bletchley Park, va inventar una màquina capaç de trencar aquells codis. Gràcies a la seva feina, els aliats van guanyar batalles claus i la guerra es va escurçar diversos anys. Però Turing no només va ser un heroi de guerra, també és el pare de la informàtica moderna. Va imaginar màquines capaces de pensar, el que avui coneixem com l'intel·ligència artificial. Tot i això, la seva vida va acabar marcada per la injustícia. Per ser homosexual, va ser perseguit i humiliat pel seu propi país, condemnat a un tractament químic cruel. Va morir amb només 41 anys. Avui, la història l'ha rehabilitat. Turing és reconegut com un geni i un pioner. L'home que va demostrar que, fins i tot enmig de la foscor, la ment humana pot ser més poderosa que qualsevol arma.

I fins aquí el refugi del dijous, fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi i, sobretot, gràcies per la vostra confiança. Ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 de la tarda fins les 7, aquí, al refugi de Ràdio d'Esvern, on les teves tardes se't faran molt curtes. Gràcies i fins aviat. Adéu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: L'Art Urbau converteix Sant Just en un itinerari pels drets de la infància. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 4 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Nous punts de llum i actuacions de manteniment milloren diversos espais de Sant Just. El Mil·lenari obrirà el 10 de juny les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027. Els antics alumnes podran presentar la seva sol·licitud fins al 10 de juliol per participar en les activitats del pròxim curs. Sant Just mobilitza mig centenar de feligresos per acompanyar el Papa Lleó XIV a Montserrat.

Sant Just Desvern ha impulsat un recorregut de murals sobre els drets dels infants per sensibilitzar la ciutadana sobre les situacions de guerra, pobresa, desigualtat i exclusió social que afecten milions de nens i nenes arreu del món. La iniciativa s'ha desenvolupat amb l'artista Carolina Dan, especialista en art urbà, i utilitza l'espai públic per divulgar els principis de la Convenció sobre els Drets de l'Infant de les Nacions Unides. Els murals, ubicats en diferents punts del municipi, representen diversos texts fonamentals de la infància i conviden a reflexionar sobre la necessitat de garantir-los. En el marc del projecte, l'artista també ha restaurat el mural del camp de futbol municipal que havia patit un acte vandàlic fa uns mesos. El recorregut continuarà creixent amb noves intervencions que completaran l'itinerari, les ubicacions de les quals es donaran a conèixer pròximament. L'actuació s'emmarca en el compromís de Sant Just amb la defensa dels drets de la infància a través de programes com Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF i Ciutats Defensores dels Drets Humans.

L'Ajuntament continua desplegant actuacions de millora de l'enllumenat i de l'espai públic en diferents punts del municipi per reforçar la seguretat, l'accessibilitat i el manteniment dels barris. Entre les intervencions realitzades destaca la il·luminació del parc infantil de les Basses de Sant Pere i la instal·lació de nous punts de llum en diversos carrers i places, com el Roser, Sant Pastor, Violeta Parra, Ramon i Cajal i la Creu. També s'ha dut a terme la il·luminació de l'escultura de la rotonda de l'Avinguda de Ricardo Bofill i la renovació de la placeta situada davant del Walden. Paral·lelament, s'han executat treballs de manteniment de voreres i espais urbans, especialment als barris de Can Modolell i les Basses de Sant Pere, amb l'objectiu de millorar les condicions d'ús i mobilitat de l'espai públic.

El Centre Social al Mil·lenari obrirà el 10 de juny les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027 adreçades a antics alumnes, és a dir, persones que hagin cursat la mateixa activitat durant almenys dos trimestres consecutius del curs 2025-2026. El termini per presentar sol·licituds s'estendrà del 10 de juny al 10 de juliol i les inscripcions es poden fer presencialment de 10 del matí a 1 al Centre Social al Mil·lenari o telemàticament a través de la seu electrònica de Promunsa. La convocatòria inclou les activitats de mouta, tai chi, ball en línia, memòria, estiraments, ioga i ganxet. I l'organització recorda que no s'admetran sol·licituds fora del termini establert.

0: La parròquia de Sant Justí i Sant Pastor de Sant Just d'Esvern ja ho té tot a punt per la històrica visita del Papa Lleó XIV a Catalunya els propers 9 i 10 de juny. Segons ha explicat mossèn Xavier Sobrevia als micròfons de Ràdio d'Esvern, la comunitat local s'ha mobilitzat ràpidament i ha omplert un autocar de 50 places per acompanyar el pontífex durant el seu desplaçament al monestir de Montserrat el dimecres 10 de juny. Els feligresos de Sant Just sortiran en autocar a quarts de 8 del matí del dimecres 10 per poder accedir al recinte de Montserrat, on l'accés estarà molt restringit. Els assistents es col·locaran a la plaça exterior del monestir, equipada amb pantalles gegants i cadires, per seguir la pregària del Sant Rosari i l'actuació de l'Escolania de Montserrat. Mossèn Xavier Sobrevia ha destacat la il·lusió de la comunitat.
1: Per exemple, Montserrat. L'organització l'ha portat directament a Montserrat. Nosaltres, com a parròquia, vam demanar 50 places i les tenim. És a dir, la parròquia de Sant Just ha organitzat un autocar que està ple i que anem a Montserrat sortint a quarts de 8 del dimecres dia 10 i podem acompanyar doncs, el papa i estarem allà. Ja estarem no dintre de la basílica, sinó la plaça que està fora, que hi posaran cadires, posaran pantalles i en principi doncs, està previst això. Sí que hi haurà gent a dintre, però tot això també és una mica més restringit. No? Llavors, sí que en aquest sentit jo estic relativament content de com ha anat la gestió. La gent podia inclús demanar particularment entrades directament a Montserrat i a nivell de famílies o així, o havia grups ja més nombrosos i no ha hagut cap problema per poder-hi anar a això. Perquè la capacitat també de transport fins al monestir doncs és limitada. Sí que nosaltres doncs això, amb l'autocar doncs esperem pujar fins a dalt, és l'establert i en allà doncs poder participar dels actes i després de això cap a la una o quarts de dues, doncs el papa s'anirà a dinar amb els monjos i llavors doncs la gent ja podrà tornar o quedar-se una mica més allà, bueno, cada grup veurà una mica el que vulgui fer, si es queda una mica més o menys, no?
0: La visita papal té un fort lligam local des del primer moment, ja que el pontífex serà rebut a l'aeroport del Prat del bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, diòcesi de la qual pertany Sant Just. A més, els actes del matí del 10 de juny transcorreran íntegrament en territori d'aquest bisbat, incloent-hi una breu visita del papa a les recluses del centre penitenciari de Cambrians i la posterior pujada a Montserrat.
1: A veure, aquí veiem que el papa en la visita a Barcelona va a Montserrat, que això forma part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, i el mateix matí, el dia 10, doncs, passa per la presó de Cambrians i que allà té una trobada doncs, amb els presos, una trobada curta, no arribarà a mitja hora o una cosa així, i després doncs, acaba anant a Montserrat el dimecres, el dia 10, a les 12, està prevista l'arribada a Montserrat, per resar el Sant Rosari, per suposo que per doncs, cantar a Mare de Déu amb la companyia extraordinària de l'Escolania de Montserrat i per estar allà amb els peregrins, etc. No? Llavors, sí que altres bisbats de Catalunya no, però a nivell de Catalunya estaran dos bisbats. Des del moment que l'aeroport doncs, és part del nostre bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en el Prat de Llobregat, i després aquestes dues visites doncs, que són doncs, el matí del dia 10, tinc entès que després també es queda a dinar a Montserrat amb els monjos i després ja per la tarda baixa a Barcelona.
0: Més enllà dels actes de caràcter més proper, el papa Lleó XIV seguirà una agenda frenètica durant la seva estada de dos dies. El dimarts 9 de juny, amb arribada a l'aeroport a la una del migdia, farà la recepció oficial a la Catedral de Barcelona i una gran trobada multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc a partir de les 6 de la tarda. El dimecres 10 de juny, visita Cambrians i Montserrat al matí i a la tarda trobada amb entitats socials a la parròquia de Sant Agustí del Raval i finalment la consagració i il·luminació de la nova creu de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. La benedicció d'aquesta torre dedicada a Jesucrist coincidirà amb els actes del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí, convertint la cita en un esdeveniment d'abast mundial que els veïns i veïnes de Sant Just podran viure en primera persona. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

La Festa Major de Sant Just se celebrarà del 29 de juliol al 3 d'agost amb una programació impulsada per l'Ajuntament i les entitats del municipi. L'edició d'enguany combinarà activitats culturals, tradicionals, lúdiques i familiars repartides en diferents espais del poble. Un dels principals punts d'atracció tornaran a ser les barraques, que acolliran actuacions del Pony Pissador, les Gamberres i l'Orquestra del Futur, entre d'altres propostes musicals previstes durant els dies de festa. La principal novetat d'aquesta edició serà la participació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per veïns, veïnes i entitats amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i recollir propostes relacionades amb la Festa Major. El col·lectiu s'estrenarà organitzant activitats pròpies els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer. La programació mantindrà l'aposta per una oferta adreçada a tots els públics i per la implicació del teixit associatiu local en una de les celebracions més destacades del calendari festiu santjustenc.

0: El ple ordinari de l'Ajuntament de Sant Just, celebrat el darrer 28 de maig, ha donat llum verda a l'aprovació inicial de les bases generals que regularan l'adjudicació d'habitatges de lloguer amb protecció oficial de gestió pública. Aquesta mesura respon a la voluntat d'actualitzar i unificar els criteris d'accés d'acord amb les normatives estatals i autonòmiques vigents. La portaveu del Partit Socialista a Sant Just, Isabel Darder, ha detallat en una entrevista a Ràdio d'Esvern quines són les principals condicions que hauran de complir els sol·licitants per poder optar a aquests pisos de lloguer assequible. Està inscrit al registre de sol·licitants d'habitatge, ser major d'edat, acreditar un mínim de 3 anys d'empadronament i complir amb els llindars d'ingressos i nivells de renda.
1: El que fem és posem una mica les normes per accedir i que són, primer, està apuntat al registre del Consell Comarcal, el registre d'habitatge. Per qui no ho sàpiga, aquest registre dura 2 anys. Tant, quan han passat 2 anys, t'has d'anar a tornar a apuntar. Això es fa perquè la gent potser ja no està interessada, potser ja té una altra alternativa i, per tant, es vagi renovant. Però has de ser en aquest registre. Després, tenir més de 18 anys, portar més de 3 anys empadronada a Sant Just, per tant, persones que portin menys no poden accedir, o que portin més de 5 anys treballant a Sant Just i que ho puguin acreditar. Uh-huh. Aquestes són una mica les demandes. També hi ha a nivell d'ingressos, però això depèn ja de les convocatòries, a fer el nivell de renda i tot això. I una mica la idea és unificar diferents criteris que hi havia hagut degut a diferents lleis que havien aparegut i llavors ho unifiquem tot i posem una mica aquestes bases.
0: Més enllà de l'habitatge, la sessió plenària ha servit per aprovar definitivament la modificació de l'ordenança de control d'activitats i d'horaris d'obertura d'establiments, esmenada arran d'una al·legació d'un particular. Així mateix, s'ha aprovat inicialment el reglament d'ús per unificar el funcionament dels equipaments socioculturals del municipi, com ara la Vagoneta, Can Ginestà o el Centre Cívic Joan Maragall.
1: Clar, Sant Just va creixent, cada vegada tenim més centres cívics, centres culturals, i llavors tenien normativa, alguns sí, i eren normatives diferents. El que hem fet és unificar, segons les necessitats que tenim, i llavors és una normativa només per a aquells centres cívics i culturals que no té, que s'assemblen, com dient, no pel teatre municipal, no pel casal de joves, ni per les entitats, ni pels espais esportius. Per tant, són per la Vagoneta, Joan Maragall, Can Ginestà, les escoles, Salvador Espriu, Soledat Sants, el Mercart, i després hi ha dos annexos en els quals hi entren les aules d'estudi i el magatzem.
2: Bàsicament, xarxa d'equipaments culturals, sí, no? Podríem dir.
1: Però també hi ha aules d'estudi i magatzem municipal. I és una mica perquè els altres no, perquè ja tenen la seva normativa, però ens sembla que calia unificar aquest funcionament, aquest ús i funcionament d'aquests això i fer-ho d'una forma més diríem més democràtica per tothom.
0: Finalment, el ple ha fixat les dues festes locals per l'any 2027, que seran el 6 d'agost a Sant Just i el 17 de maig, segona Pasqua. En l'apartat de mocions s'ha aprovat el suport a la reforma de la llei de dependència, mentre que la moció presentada per Vox sobre la regularització massiva d'immigrants ha estat rebutjada per la gran majoria dels grups municipals. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Sant Just Desvern ha executat entre febrer i abril diverses actuacions de manteniment de les zones verdes i de l'arbrat urbà, amb treballs de replantació d'arbres, ressembrat de gespa i millora d'espais enjardinats al municipi. Actualment, la via pública compta amb prop de 7.500 arbres, i principalment lladoners, tipuanes i mèlies, i entre les actuacions fetes destaquen la plantació de nou arbrat als escocells del carrer Creu, la millora de l'entorn de l'Institut Escola Masllui i diverses intervencions a l'Avinguda Indústria, al Parc del Mil·lenari i al Parc dels Miralls. Les actuacions formen part de l'estratègia municipal de manteniment i ampliació de la infraestructura verda urbana i segueixen criteris vinculats a la regla del 3-30-300, un model que promou una major presència d'arbres i espais verds a les ciutats.

0: El responsable de desenvolupament de negoci de Barcelona Energia, Víctor Bellavista, ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar detalladament el rebut de l'electricitat i aportar recomanacions pràctiques per minimitzar el seu impacte econòmic a les llars. Durant la seva intervenció, Bellavista ha desmuntat alguns mites sobre el consum energètic i ha assenyalat quins són els veritables responsables de l'increment de les factures. Segons ha explicat l'expert, els aparells que estan connectats de manera permanent són els que s'emporten la major part del pressupost elèctric. En aquest sentit, la nevera representa aproximadament el 30% del consum total d'una llar, ja que funciona les 24 hores del dia. En canvi, Bellavista ha volgut treure pes a la il·luminació, assenyalant que tot i representar un 12% del consum, un simple canvi a bombetes LED permet estalviar fins a un 80% d'aquesta partida. D'altra banda, ha posat especial èmfasi en el conegut com a consum fantasma o stand-by d'aparells com televisors, consoles i encaminadors de línia.
1: Doncs el consum fantasma, com he introduït una miqueta, són aquests consums que estan sempre en marxa quan no som a casa o quan estem dormint i que són d'alguna manera no necessaris, no? Així com la nevera, doncs sí que és necessari que estigui connectada tota l'estona perquè se'ns faria malbé allò que tenim a dins i no podem renunciar-hi. La televisió, per exemple, sí que la podem apagar del tot. Les típiques tires aquestes per connectar cables, no? Els endolls que tenen un petit pilot, també doncs, això es pot apagar, les consoles, els routers, tot això podem dir que se'ns en va potser un 10% potser al final de l'any, de la factura fins i tot, que podem salvar, no? Que podem no gastar. Mm-hmm. Per tant, aquí tindríem una gran font d'estalvi que diguéssim no ens canviaria el confort o la manera com vivim amb l'electricitat i els electrodomèstics.
0: Per començar a reduir la despesa des d'avui mateix, el representant de Barcelona Energia ha proposat adoptar tres hàbits molt senzills: la gestió tèrmica a l'estiu, ús de programes eco i revisió de la potència contractada. Finalment, Bellavista ha recordat que la ciutadania té un paper clau en la transició energètica i que un dels gestos més senzills i efectius és contractar comercialitzadores que ofereixin energia d'origen 100% renovable, un pas que contribueix directament a la sostenibilitat del model energètic actual.
1: L'objectiu que té la Unió Europea, els objectius del 2030, i que cada vegada doncs, més empreses i també la ciutadania ens està arribant, nosaltres ho veiem cada dia més, doncs, hi ha una voluntat de fer una transició energètica, és a dir, passar a un model més sostenible, i una de les coses més fàcils, senzilles i que tenen més sentit doncs, és contractar una comercialitzadora que comercialitzi només energia d'origen 100% renovable. Per exemple, Barcelona Energia, però n'hi ha d'altres doncs, que també ho fan. Doncs els clients, els ciutadans i ciutadanes han de saber que tenen aquesta possibilitat i que només amb això, amb aquest petit gest que ens suposa molt poc esforç, doncs ja estem contribuint molt cap a aquesta transició energètica. Després podem fer altres mesures que puguin ser inversions per part nostra a l'hora de triar doncs, els electrodomèstics, si tenim possibilitat de posar plaques fotovoltaiques, un cotxe elèctric, etc.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a les 6 de la tarda, la conferència de l'Aula d'Extensió Universitària de la gent gran d'Esplugues i Sant Just a l'Auditori de la Residència de la Mallola. En aquest cas, Joan Ribas Ariño parlarà de la Unió Europea a l'època de Trump. I avui a 6:45, el Club de Lectura de Teatre a les Escoles, amb la lectura El firmament de Lucy Kirkwood. I a 6:45 de la tarda, la primera conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, que tindrà lloc a la sala Isidor Cònsul i Giribet de Can Ginestar. Demà, 5 de juny, a les 6 de la tarda, divendres de música, amb un taller de shakers i tambors a l'espai trobada del Casal de Joves. I a 7:45 del vespre, a la plaça de la Pau, l'agrupació fotogràfica de Sant Just organitza un espectacle de ball i foc. A les 8 del vespre, divendres, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just hi haurà el concert Coratge, sumant veus, un concert que cantaran amb el Cor 685 de Sant Feliu i el Cor Alfa. Passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 6 de juny, a partir de 9:45 del matí, es farà una macrofesta del Tour de França al Parc Ciclista del Baix Llobregat. I a les 10 del matí, també dissabte, al Casal de Joves es farà la iniciativa Vine a provar el cau. I a les 10, un intensiu d'acrobàcies, també, al Casal de Joves. I també a les 10, dissabte, rutes singulars amb la ruta 3 sobre art singular a Can Ginestar. A 11:45 a la Bristol es farà la Bristol Kids Activity amb el nom Fun and Fit. I dissabte a les 6 de la tarda començarà la 20a trobada gegantera, que començarà a la plaça Maragall, anirà per diferents carrers de Sant Just i acabarà a la plaça Verdaguer. I dissabte a les 8 del vespre, música en directe dins la programació de terrasses musicals, al Telepizza de Sant Just, a la carretera Reial número 71, i al Sant Boran, a Jacint Benavente, número 3. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 7 de juny. A les 8 del matí es farà una visita guiada a la colònia Güell. I a les 10 s'habilitarà el punt d'informació a la Penya del Moro amb l'exposició a Can Ginestar, al CIM, i també amb informació a la Penya del Moro, on es pot descobrir la història i l'entorn amb una activitat pensada per tota la família. I per acabar amb les activitats de la Setmana Sant Just, diumenge 7 de juny a les 7 de la tarda, concert homenatge a Duke Ellington a la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just.

Encara tenim temps de fer un resum del mes destacat en titulars. L'art urbà converteix Sant Just en un itinerari pels drets de la infància. Els murals creats per Carolina Dan visibilitzen drets fonamentals dels infants en diversos espais del municipi. Nous punts de llum i actuacions de manteniment milloren diversos espais de Sant Just. Les intervencions inclouen la il·luminació de carrers, places i equipaments, així com treballs de renovació i millora de l'accessibilitat als barris. El mil·lenari obrirà el 10 de juny les inscripcions per les activitats del curs 2026-2027. Els antics alumnes podran presentar la seva sol·licitud fins al 10 de juliol per participar en les activitats del pròxim curs. Sant Just mobilitza mig centenar de feligresos per acompanyar el Papa Lleó XIV a Montserrat.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 4 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions, els dimarts de 8 a 9 del vespre,
6: quan el cinema es fa ràdio.
7: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Hola, hola, estimats aficionats i aficionades a l'hoquei. Ja hem entrat al mes de juny i això és sinònim de celebrar títols, ascensos, permanències i plorar pels descensos i la no consecució d'objectius. Les dues màximes categories de l'hoquei estatal estan jugant les semifinals dels play-offs pel títol. En masculí, els dos grans del nostre hoquei, Liceu i Barça, han agafat diferència davant Calafell i Igualada respectivament. Els liceistes ja porten un 2-0 després de dues victòries a Riazor, mentre que els culers porten només un 1-0, donat que el segon partit de la sèrie es juga avui dilluns al Palau Blaugrana a les 7 del vespre. I en femení ja coneixem un finalista, el Vilassana, que eliminava el Palau dissabte a migdia, el dia del comiat d'Anna Casaramona i Berta Busquets, i que coneixerà el seu rival demà dimarts al vespre a la finalització del tercer partit de desempat entre Fraga i Gijón. Aquí als estudis de la nova ràdio de Reus estem a punt amb David Fernández, contracte tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila. Bona tarda, companys.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Preparats per posar-nos al dia de l'Hockey Lliga Masculina?
2: I tant, tenim ja tot sobre la taula.
1: Doncs endavant.

0: Hockey Lliga Masculina.
1: L'Hockey Lliga Masculina encara a la seva recta final de la temporada, després d'uns quarts de final molt emocionants, on 3 dels 4 primers classificats han necessitat el tercer partit per accedir a les semifinals, i sembla que s'està aclarint quins seran els equips que disputaran l'última eliminatòria per aconseguir el títol de la competició domèstica. Però anem a pams. Com dèiem, el passat dimarts es jugaven els tercers partits de la primera eliminatòria de la play-off per al títol de l'Hockey Lliga, on el Liceu esperava el seu rival, que havia de sortir del duel que havien de jugar el Calafell i el Reus, el Joan Ortoll. El Barça i el Noia també van necessitar el tercer i últim partit d'aquesta sèrie, mentre que Igualada i Voltregà també haurien de jugar un decisiu en contra a les Comes. Amb tot això sobre la taula, repassem com van anar aquests tercers enfrontaments d'una eliminatòria prevista al millor de tres partits, que, com dèiem, es van jugar el passat dimarts, tots a la mateixa hora.
2: Barça 5, Noia 3.
1: Un Noia molt crític amb l'arbitratge és a punt de donar la sorpresa al Palau Blaugrana.
2: Igualada 0, Voltregà 0.
1: Un Igualada sense gol torna a necessitar dels penals contra el Voltregà a les Comes.
2: Calafell 3, Reus 3.
1: L'encert a la tanda dels penals porta el Calafell a la semifinal. Amb aquests marcadors, Barça, Igualada i Calafell accedeixen a la següent ronda del play-off, junt, com dèiem, amb el Liceu. Curiosament, Igualada i Calafell ho fan sense haver guanyat cap partit de la sèrie en el temps reglamentari, o el que és el mateix, Voltregà i Reus es queden fora de la competició sense haver perdut cap partit en els 50 minuts de cap dels tres partits de quarts. Al Palau Blaugrana, Barça i Noies jugaven l'accés a la següent ronda, en un duel on els de Ricard Ares van haver de remuntar el gol inicial dels cavistes. Jan Cortiellas rebia una gran passada a dins de l'àrea i els 3 minuts de joc feia saltar la banca amb el 0-1. 5 minuts van necessitar els culers per tornar a igualar el marcador, quan Marc Grau aprofitava una bola morta dins de l'àrea dels de Sant Sadurní per fer l'empat a 1. Quan faltaven 8 minuts per arribar al descans, un xut des de la mitja distància de Sergi Llorca, que tocava entre Pablo Álvarez i el patí de Pablo Nájera, va servir per capgirar el marcador i posar el 2-1. El 3-1 arribaria abans de marxar cap als vestidors, quan Eloi Cervera, amb un fort xut, va aprofitar una superioritat numèrica dels barcelonistes després d'una blava a Xavi Costa. El mateix Cervera posava el 4-1 a l'electrònic del Palau Blaugrana, finalitzant un contraatac en minut 7 de la represa. Semblava que aquest marcador ja seria definitiu, però a 13 minuts del final, Pablo Álvarez va veure la targeta blava. Aquest power play el van aprofitar els de Carlos Cortijo, i primer Jan Cortiellas i poc després David Gelmà escurçarien el marcador fins a un emocionant 4-3. Això va portar els nervis i l'empostí Xavi Costa veia la seva segona targeta blava per protestar, i ja dins de l'últim minut, mentre que Carlos Cortijo també era expulsat. Amb aquesta superioritat i els cavistes jugant sense porter, Sergi Llorca es va encarregar de marcar el definitiu 5-3 a pocs segons del final. Per Ricard Ares, reconeixia, per l'entrenador del Barça, com dèiem, doncs reconeixia que l'equip blaugrana havia patit en excés en aquesta eliminatòria, però que va demostrar caràcter contra un rival complicat.
3: Bueno, una sèrie molt competida, com ja esperàvem. Crec que el primer partit mereixíem alguna cosa més que el que va reflectar-se en el marcador, que va ser un 2-1. El segon partit no vam competir, no vam estar a l'alçada, i avui, en un partit que era caixa o faixa, jo crec que l'equip, més quan el Noia, l'única vegada que havia arribat a porteria, ens marca. Crec que l'equip ha mostrat caràcter, ha sabut aixecar el marcador, i ha estat una llàstima no poder certificar amb el 4-1 un marcador més ampli, però bé, el rival també juga, ha realitzat dos 4x3 molt ben treballats, que han aconseguit equilibrar una mica el marcador, però bé, al final jo crec que l'equip ha demostrat caràcter, lluita i ha sabut patir per guanyar, que era vital avui per passar semis. Sí, avui en dia tots els partits de la Hockey Lliga ja sabem que en qualsevol pista i qualsevol rival s'ha de treballar per guanyar-los. Ha estat una pena que amb el 4-1 no hem pogut rematar el partit i no patir fins al final, però ja sabem que el Noia competia molt bé. Els partits que ha fet aquesta temporada el Noia al Palau els ha treballat molt bé, però bé, al final el playoff va de guanyar o perdre i hem guanyat, que és el que compta, feliços i molt contents.
1: Al final del partit, el Barça va voler fer un homenatge a dos jugadors que en els últims anys han estat un referent a l'equip blaugrana i que al final d'aquesta temporada diran adeu a la disciplina culer, com són Sergi Fernández i Pablo Álvarez. Per al Ricard Ares, doncs, per entrenador del Barça, són jugadors importants i va tenir paraules d'agraïment.
3: Bueno, per mi és un luxe, no? Jo els he admirat sempre i els seguiré admirant per la seva trajectòria. Com s'ha dit, no sé si eren 45 o 48 títols de Chencho. Estem a davant de dos referents de l'hoquei mundial i que jo he tingut el plaer i la sort de poder compartir vestidor i entrenar-los. I molt content per ells, per la seva trajectòria, i desitjar-los el millor en el seu nou rol de vida.
1: Per l'argentí Pablo Álvarez, la victòria contra el Noia i el reconeixement a posterior van fer de la nit dels dimarts una nit especial.
0: Bueno, la verdad que muy emocionado, ha sido todo muy bonito, ha sido una noche mágica, empezando bueno, por el partido, que ha sido un partidazo, por todo el ambiente, la gente que ha venido a apoyarnos, se sentía desde adentro espectacular el ambiente, y bueno, nada, después ha sido un detalle muy bonito del club, entregándonos la camiseta, compartir este momento una vez más con el Chencho. Ya somos los dos de la vieja guardia, ¿no? Que quedamos, y bueno, que me pueda retirar al lado de él es algo muy bonito también, así que nada, contento, feliz y nada, ahora a descansar y ya por lo que se viene.
1: Pel que fa al Noia, amb aquesta derrota posava punt final a la temporada, un punt final que no només era esportiu, ja que també era l'últim partit de l'home que està l'encarregat de dirigir-lo aquestes dues últimes temporades, Carlos Cortijo. El madrileny, la pròxima campanya, canviarà la banqueta de la Noia per la de Lleida i va aprofitar aquest últim encontre amb l'equip cabista per agrair la confiança en el seu pas pel club de Sant Sadurní. Carlos Cortijo.
4: Hoy nos hemos encontrado una versión del Barça de muy alto nivel. Y mis jugadores han hecho un partidazo, lo han dado absolutamente todo. Solamente tengo palabras de orgullo, de agradecimiento. Hoy es mi último partido, mi despedida. Quiero agradecer desde aquí a mis jugadores cómo me han hecho sentir durante estas dos temporadas. Y la verdad que es un privilegio y un placer poder haber podido entrenarles. Respecto al partido, pues bueno, hemos estado hasta el final con opciones, que era un poco el objetivo, en una pista que solamente había ganado aquí el Liceo. Y es para que todo el club, todo San Sadurní, esté orgulloso del equipo que tiene. Ha sido una pasada. Bueno, estas son las cosas que tiene el Noia. Ya el año pasado se hizo el desplazamiento a Matosinhos y hoy la verdad que nos han apoyado hasta el último momento. Hemos creído. Con el 4-3 hemos tenido la falta directa, hemos tenido un palo de Toni Salvado, si no recuerdo mal. Y bueno, es el deporte, este acierto que hablamos en la previa, y no ha podido ser, pero al final el resultado, este final, no va a empañar la eliminatoria que hemos hecho contra el Barça. Creo que el Barça es el primer partido en cuartos de final que pierde el otro día. Nunca había perdido un partido en primera ronda, por lo tanto también nos tenemos que dar valor y estar muy orgulloso del jugador que tenemos. Bueno, la verdad que se nos ha dado bien estos dos años. Hemos conseguido, creo que, 5 victorias, que no es ningún título, pero bueno, ahí queda. Bueno, al final hay mucho análisis, mucho estudio, pero insisto, los protagonistas son los jugadores, ellos son los que ejecutan el plan de partido, y ellos son los que han demostrado que son unos grandes jugadores. Bueno, los árbitros, es mejor no hablar porque al final son humanos, se equivocan. Sabíamos que veníamos aquí a una pista muy complicada y que estas cosas podían pasar. Al final tienen que tomar decisiones. Pues mira, no seré yo el que me ponga ahora aquí a rajar porque es lo que hay y ya está.
1: El substitut de Carlos Cortijo serà, com ja se sabia, un Aleix Esteller, que amb la derrota d'aquest dimarts també penjava els patins després de tota una vida defensant la samarreta del Noia. El nou entrenador del conjunt de Sant Sadurní ja va deixar entreveure quin serà l'ADN del conjunt que vista de cara a la pròxima temporada.
5: Bueno, la veritat que ha sigut una decisió meditada, no és una decisió que es prengui d'un dia per l'altre. És evident que sóc un home de club, que porto molts anys vinculat en aquest club i que era una de les coses que em feia il·lusió doncs arribar a ser entrenador del primer equip del Noia, i l'oportunitat ha arribat ara i després de meditar-ho molt doncs em sento preparat, em sento capacitat i la veritat que super il·lusionat en encetar aquesta nova etapa. Sí, la veritat que sí, que és una responsabilitat molt gran. Aquest club m'ha donat tot, vaig venir aquí de molt petit, m'ha inculcat molts valors i em sento amb deute amb ell i penso que tant jo com el meu staff estem preparadíssims per afrontar aquest repte bestial, però alhora super il·lusionats i super conscients de que treballarem i treballarem molt per aconseguir realment el que volem. Serà un Noia que penso que la gent se sentirà molt, molt identificat. Al final la idea que tenim és molt clara, tots els membres de l'estaf hem amat el mateix i penso que intentarem traslladar tot això que hem viscut, tot això que la gent vol veure del Noia i convençuts de que ho aconseguirem. Bueno, de l'afició cal dir poques coses. Sant Sadurní és un poble de hoquei, Sant Sadurní respira hoquei, Sant Sadurní viu hoquei i serà responsabilitat nostra engrescar-los perquè se sentin identificats amb la manera del joc de l'equip, se sentin identificats amb la manera de jugar, la manera de competir, i si som capaços de traslladar això, estic segur que l'Ateneu tornarà a estar ple, viurem nits xules aquí a l'Ateneu i espero que ens donin molt suport des del primer moment.
1: Amb la classificació del Barça per la semifinal, faltava saber quin seria el seu rival a la següent ronda. Igualada i Voltregà es tornaven a citar a les comes després de la victòria dels osonencs a l'Oliveres de la Riba. En un partit molt igualat, els dos equips arribaven als penals després de 50 minuts reglamentaris i una pròrroga de 10 minuts sense gols. A la loteria dels penals, Roger Barça, Joel Roma i Miguel Canyadillas van encertar en els seus llançaments des dels 50, mentre que els encerts d'Eric Vargas i Aleix Moles eren insuficients i els voltreganesos es quedaven a les portes de la semifinal. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, podia parlar amb els companys de Ràdio Igualada, on en destacava que tot i que l'equip no havia fet una bona eliminatòria, tot i que els dos punts s'havien aconseguit en la tanda de penals, reconeixia que s'havia fet justícia amb l'Igualada.
6: Ara mateix tinc sensacions estranyes. Per una banda, estic molt content perquè crec que ens hem tret una xila plena de pes a l'esquena de molts anys, que tothom ens ho deia, sinó que havíem quedat tercers a la Lliga a un punt i perdre quarts hagués estat injust pel que havia passat a la Lliga. Dit això, crec que l'eliminatòria no l'hem afrontat gens bé. Ho demostra els dos partits de casa, que no hem sigut capaços de fer cap gol, l'equip està cansat, hem de fer un reset mental, el Roger, tots sabem que té el genoll com el té, no l'estem trobant molt a faltar, i bueno, a veure si som capaços ara a semifinals doncs tornar a mostrar el nivell que hem tingut durant la Lliga, perquè aquests quarts de final no, a nivell de joc no han sigut bons.
7: Arriben els jugadors de l'Igualada, els veus, vull dir, pel cansament, arriben o estan fosos perquè han hagut de jugar a Champions, nanos que després han d'anar a treballar?
6: Bueno, que això és el que pensem, no? Que tenim tants partits a les cames i a l'esquena que crec que ens està començant a pesar, no? Però bueno, crec que ara ens hem tret la llosa aquesta de tants anys de no passar a semifinals, d'haver quedat tercers i haver de tenir l'obligació de passar a semifinals. Crec que ens hem tret això i crec que l'equip contra el Barça estarà més ben preparat, més i més alegre, espero, i amb una miqueta més de sense tant tantes tremolors i nervis en atac.
7: Quan tens el públic tot cridant, avui em recordava molt els anys 90, eh? Recordava aquell ambient dels 90 que feia temps que no el veia, de les CERS potser. Quan veus això, el jugador pot ser que això senti una pressió extra que no se l'espera?
6: Bueno, jo crec que avui i l'altre dia, perquè l'altre dia hi havia molta gent, crec que hem guanyat per ells, eh? Perquè l'equip no està cansat, el que et dic, està cansat, està esgotat mentalment, físicament, tots estem, eh? Recordem que hem afrontat cinc competicions, ells només tres, molts més partits a les cames, moltes lesions, el Roger, repeteixo, està jugant i no hauria d'estar jugant, jo crec que avui hem tirat el partit endavant per l'ajuda de la gent, per jugar a casa i perquè ens han donat aquest oxigen que no teníem en molts moments.
1: El Calafell també aconseguia el bitllet per la semifinal de l'Hockey Lliga. Els verds, igual que l'Igualada, es van imposar al Reus a la tanda de penals després de finalitzar el partit amb un marcador d'empat a 3. Els dos primers partits van ser de color roig i negre i la missió dels reusencs havia de ser emportar-se un tercer derbi seguit després de la decisió del comitè de competició de castigar els del Baix Camp amb la pèrdua del primer partit per alineació irregular i que es va, doncs, els roig i negres guanyaven per un gol avui, però que finalment es decidia donar-li aquesta victòria al Calafell per aquesta alineació irregular per 10 gols a 0. Un partit d'alta tensió, doncs, com aquest no podia començar d'una altra forma que amb un ritme trepidant. I això ho va aprofitar el Reus Deportiu per inaugurar el marcador. Als dos minuts de joc recuperaven una bola en terreny de joc del Calafell que arribava a un Diego Rojas que, plantant-se davant de Martí Serra, la posava dins de la porteria per avançar els del Baix Camp amb el 0-1. El Calafell, però, no volia que els reusencs poguessin trobar-se còmodes i es van abocar sobre la porteria de roig i negre. Al minut 3 arribaria l'empat quan un xuc creuat de Carles Domènech sorprenia Càndid Ballart per empatar el partit a un gol. L'argentí Maxi Oruste va estar a punt de fer el segon dels reusencs quan al minut 15, sol davant de Martí Serra, desaprofitava una clara acció, però eren els verds qui aconseguirien posar el 2-1 a l'electrònic quan després d'una combinació entre Jepi Selva i Sergi Folguera va servir per posar els verds per primera vegada en tota l'eliminatòria per davant en el marcador. Tot seguit va arribar la polèmica, quan l'àrbitre Jonathan Sánchez, davant de les queixes del tècnic roig-i-negre i després de dues amonestacions verbals seguides, va ensenyar la targeta vermella al tècnic reusenc Jordi García, enviant-lo cap als vestidors. Això obligava a l'alemany Marcus Feldhoff que agafés les regnes d'un Reus que necessitava remuntar. Finalment es va arribar amb un marcador de 2-1 favorable al Calafell al final d'una llarga i trabada primera part que va durar prop d'una hora. En la segona meitat, el Reus va sortir amb la intenció de tornar a empatar el partit mentre que el Calafell volia administrar l'avantatge i el cronòmetre, fins que al minut 7 de la represa un fort xut de Guillem Jansà servia per tornar les taules a l'electrònic del Joan Ortoll amb el 2-2. Aquest gol obria un partit nou on cap dels dos equips volia concedir cap avantatge al rival. El Reus continuava buscant les debilitats d'un Calafell que es va trobar amb 12 minuts de superioritat quan, a 12 minuts del final, Joan Salvat veia la targeta blava per una doble targeta groga. Poc després, era Marc Julià qui veia la targeta groga per enviar la bola a fora del terreny de joc, segons les interpretacions dels àrbitres, de forma voluntària. A 10 minuts del final, Martí Casas desaprofitava una falta directa enviant la bola al travesser, mentre que poc després, en una ràpida contra, el ballenc Jepi Selva, amb un fort xut exterior, posava el 3-2 a l'electrònic del Joan Ortoll. Els reusencs havien de tornar a remar amb el marcador en contra. Martí Casas, a 8 minuts del final, tornava a desaprofitar una nova pilota aturada amb una falta directa i Martí Serra evitava l'empat. Els jugadors reusencs, molt crítics amb el canvi de criteri dels àrbitres, veien com a poc després s'assenyalava un penal en contra i una targeta groga que condicionava a Càndid Ballar, però l'argentí Jero García enviava desviat el xut des del 5-40. Dos minuts més tard, els de Cabestany van tornar a tenir una nova oportunitat a bola aturada, quan el Reus feia la seva desena falta, però Càndid Ballar tornava a evitar el gol de falta directa de Sergi Folguera. El partit va entrar en un descontrol amb els dos equips anant d'una a l'altra porteria, però a 1:51 pel final i quan el Calafell ja es veia a la semifinal, un xut des de la mitja pista de Guillem Jansà va fer esclatar els aficionats reginegres que hi havia al pavelló calafellenc quan veien que la bola entrava i posava el 3-3 a l'electrònic. Un gol que va obligar a jugar dues parts de 5 minuts de temps extra. En aquesta pròrroga el marcador es va mantenir sense canvis i es va arribar a la loteria dels penals. En aquesta mort sobtada, els més encertats van ser els jugadors del Calafell. Jero García, Carles Domènech i Joan Pujalte van aprofitar el seu llançament, mentre que Martí Casas va ser l'únic jugador reginegre que va encertar davant Martí Serra. L'entrenador del Calafell, Guillem Cabestany, no podia amagar la seva alegria per aquesta classificació, un triomf que, a banda de portar els calafellencs a la semifinal, també es classificava de forma oficial els de Guillem Cabestany per la Champions de la pròxima temporada.
8: En primer lloc, celebrar la victòria, una alegria gran per l'equip, pel club, per passar una vegada més a semifinals de la Lliga, i celebrar també el gran ambient que es va poder viure ahir, que penso que és de pell de gallina. Sempre tenim un suport de l'afició important, però en dies així la veritat és que és un orgull formar part d'aquest equip i d'aquest club. Per tant, la victòria, encara que ens deixa personalment molt bon sabor de boca, penso que deixa molt contenta tota l'afició, i que és per qui juguem, per qui treballem i per qui intentem guanyar cada partit. Felicitar, evidentment, el Reus per la gran eliminatòria que ha fet. Haguessin sigut també justos semifinalistes, però no podem deixar d'estar contents pel partit que vam fer, sobretot els dos últims, a Reus, i inclús millor que ahir, però ahir, doncs, amb el punt d'encert que no vam trobar altres dies, i això ens va portar a la victòria.
1: Amb aquesta derrota, el Reus tancava abans d'hora la temporada i Jordi García es mostrava decebut i feia aquest balanç d'aquests play-offs dels roginegres.
9: Bueno, en primer lloc, una decepció molt gran i difícil de pair, difícil d'assimilar. En primer lloc, m'agradaria sobretot felicitar el meu equip. Penso que hem competit durant 10 dies d'una manera brutal. Crec sincerament que hem sigut superiors als 3 partits, el del 8-1, el del 2-0 i el del 3-3 d'avui, que hem hagut de perdre les penaltis, menys després del primer gol nostre i 5-6 minuts que ells ens han empatat i ens han fet mal. Penso que tota la resta del partit, les ocasions claríssimes, moltes ocasions les hem tingut nosaltres, i tant el primer dia que vam guanyar 1-8 com l'altre dia aquí a casa també crec que vam ser francament superiors. Per tant, hem sigut superiors des del meu punt de vista als 3 partits, i el Calafell ha sigut superior a nosaltres amb 5 penaltis. Això li ha servit per poder passar a l'eliminatòria. Felicitar l'afició per el civisme que ha demostrat, per l'acompanyament que hem tingut, pel suport que sempre ens dona, pel gran partit que ens van donar dissabte, pel gran partit que ens han donat avui. Eren bastant menys que Calafell i se sentien igual o més, donar-los les gràcies per l'acompanyament. I res, em sap greu pel Reus, em sap greu pel meu equip, em sap greu per la ciutat. És una derrota dura que avui en calent prefereixo mossegar-me la llengua i donar un temps de reflexió i res. Jo crec que el que sí que ha quedat clar a tothom, i crec que tothom té claríssim, és que el Reus s'ha refet d'un cop dur, sorprenent, a aquestes altures de competició, i s'ha refet i ha sabut competir d'una manera estratosfèrica. Jo crec que a la vida tot se demostra caminant. Els actes que fas, les decisions que prens, com afrontes els problemes, com afrontes les adversitats. El meu equip ha demostrat ser un equip campió, ser un equip que li agrada lluitar. I ho transmeto, ho porto al club. És a dir, jo em sento molt orgullós de pertànyer a un club tan gran com el Reus, perquè quan té adversitats, quan té que prendre decisions, quan les prenc com un gran club.
1: Ja teníem els quatre equips que havien de jugar a les semifinals, a Barça, Igualada, Liceu i Calafell. Curiosament, els quatre primers classificats després de les 26 jornades de la Lliga Regular de l'Hockey Lliga. Sense temps per descansar, els quatre equips havien d'afrontar una eliminatòria que es jugaria el millor de 5 partits, o que es jugarà el millor de 5 partits. Els dos primers s'han jugat aquest cap de setmana a les pistes dels millors classificats a la Lliga Regular i ens ha deixat aquests marcadors.
2: Liceo 4, Calafell 1.
1: Un efectiu Liceo es mostra molt superior al Calafell.
2: Barça 4, Igualada 1.
1: El Barça colpeja primer a una Igualada sense Roger Bars, mentre que ahir diumenge es jugava el segon partit a Riazor.
2: Liceo 4, Calafell 1.
1: Amb gols de Bruno Saavedra, de Batorres i Toni Pérez per mantenir el factor pista dels gallecs. El segon partit entre el Barça i l'Igualada es jugarà aquest dilluns a partir de les 7 de la tarda, novament al Palau Blaugrana, on el Barça intentarà mantenir el factor pista favorable de cara a un hipotètic cinquè partit. Després de deixar pel camí el Reus, fora de la lluita pel títol, el Calafell havia de visitar Riazor per enfrontar-se al Liceo. Els de Guillem Cabestany havien de fer el que cap equip ha aconseguit fer aquesta temporada a l'Hockey Lliga, que era marxar amb el triomf de la pista gallega. En el primer partit van ser els de Juan Copa qui es van avançar en el marcador, quan Bruno Saavedra es va encarregar de fer els dos primers gols del Liceo quan només s'havien jugat 7 minuts de partit. Aquest 2-0 va permetre que els locals poguessin jugar amb tranquil·litat el partit i la superioritat dels gallecs va quedar reforçada al minut 10 quan Jacobo Copa va rebre una passada de Saavedra i només va haver d'empènyer la bola al fons de la porteria per posar un còmode 3-0. Amb aquest marcador finalitzava la primera part i als 4 minuts de la represa l'Eix Marimon de penal reduïa la diferència amb el 3-1. Semblava que la reacció dels de Guillem Cabestany arribaria en aquests 25 minuts, segons 25 minuts, però els liceistes van poder aguantar el resultat i a menys de 5 minuts pel final Arnau Chaus feia el definitiu 4-1. Amb aquest marcador, el Liceo s'emportava el primer punt d'aquesta semifinal i el tècnic gallec destacava sempre que sempre és important començar una nova sèrie de partits de play-off amb una victòria, sobretot quan tens el factor pista a favor. Juan Copa.
10: Bueno, contentos por el primer punto de la eliminatoria, siempre los primeros partidos de una serie de 5 Son complicados de abrir la serie. Creo que hicimos una muy grandísima primera parte, muy buena primera parte, que es lo que cimentamos la victoria ahí con ese 3-0. Y sabíamos el Calafell, que es un gran equipo, que al final iba a buscar alternativas, así las intentó, pero bueno, pues ahí el último tramo yo creo que lo jugamos bien, circulamos bien la pelota, que era lo que hacía falta, jugar un poquito con eso, ¿no? Y yo creo que a ese tramo final lo hicimos bien y contento, y bueno, y ahora preparar bien el partido del domingo, que seguramente será más complicado que el de hoy.
1: Per la seva banda, Guillem Cabestany es mostrava força crític amb el joc del seu equip i remarcava que si no es podien donar les facilitats, que no podien donar les facilitats que van donar-li al Liceu, sobretot en la primera part.
8: Doncs ara mateix molt emprenyats. Un partit de semifinals de play-off de la Lliga, no podem entrar amb la poca tensió que hem entrat a la primera part. Em sap greu per l'equip perquè inclús la primera part hem fet bastantes coses bé, però una cosa és el joc i l'altra és la intensitat amb la que jugues. En una pista com la que hem jugat avui, contra un rival contra el que hem jugat avui, que si una cosa és intens, és físicament fort, dur i si volem guanyar un partit a la Corunya no podem regalar 25 minuts com hem regalat a la primera part. Sincerament penso que la segona ha sigut molt més completa, l'equip s'ha tret, l'energia i la ràbia necessària per fer una molt bona segona part, però clar, llavors ja anàvem amb el resultat molt en contra, hem tingut les nostres ocasions per potser ajustar més el resultat, no ha pogut ser. Podem dir que la segona part estem força contents, la primera gens ni mica. Un dia per recuperar-se, per reflexionar, per sortir amb una altra tensió el diumenge, i ho tornarem a intentar el diumenge i intentarem allargar la sèrie i donar la primera victòria. Però primer de tot reflexionar, corregir i venir diumenge amb un altre to.
1: Al Palau Blaugrana, el Barça volia fer valer el factor pista per sumar el primer punt de l'eliminatòria. Els de Ricard Ares s'enfrontaven a una Igualada que aquesta temporada ja s'havia emportat un punt de la pista culer en el primer partit de la segona volta de l'Hockey Lliga. El principal inconvenient dels de Marc Montaner va ser la baixa del seu capità, Roger Bars, qui no va poder recuperar-se dels problemes al genoll per un partit que va finalitzar 4-1, i que ens explica el Leo Imamí.
11: El Barça s'estrena amb victòria contra l'Igualada al Palau per arrencar les semifinals de l'Hockey Lliga gràcies als estel·lars Ignacio Labar i Sergi Fernández, que han liderat el domini blaugrana. Els de Ricard Ares han començat el maig amb una actitud clarament ofensiva. Les ocasions s'anaven succeint una darrere l'altra, però una barreja de falta de fortuna i de definició han impedit que els locals trenquessin el 0-0. Els igualadins, per la seva banda, han aprofitat la falta d'encert dels blaugranes i també han exposat arguments per trencar l'empat. Marc González, que s'ha topat amb Sergi Fernández, i Xavi Barroso, que ha xutat la bola al pal, han tingut les ocasions més clares pels seus. Tot i l'inici intens de partit, les estadístiques ofensives han decaigut durant una bona estona, amb només una altra pilota al pal dels del Noia com a ocasió més clara. Finalment, Ignacio Labar ha trencat l'Igualada al marcador amb un gol exquisit a menys de 5 minuts pel descans. Els locals han tingut temps per una última ocasió, però Arnau Martínez ha mantingut en vida l'equip visitant. A la represa, el porter blaugrana ha tingut probablement els seus millors minuts en el maig. La pena màxima després de les 10 faltes tornava a apropar l'Igualada a l'empat, però una triple parada de Sergi Fernández ha desquiciat completament a un equip que no trobava el camí, topant-se contínuament amb el mur culer. Els visitants han tingut un penal poc després, tot i que en aquest cas el llançament ha anat directament fora i Sergi Fernández no ha tingut que aturar. Després d'aquest inici, on els de Ricard Ares s'han trobat contra les cordes, han pogut tornar a generar. Ignacio Labar, qui prèviament havia fallat una prèvia màxima, ha aconseguit justament a la següent jugada el 2-0 en col·laboració de Marc Grau. Amb el partit ja completament encarrilat, un dels protagonistes del maig ja ha tingut que abandonar la pista, Sergi Fernández, i per tant Carles Grau ha seguit el seu recanvi pels últims minuts. En aquest tram final, Sergi Llorca i Marc Grau ja han ampliat les distàncies al marcador per confirmar la golejada, mentre que Biel Vallès ha fet el gol de l'honor. D'aquesta manera, els blaugranes aconsegueixen la primera de les tres victòries necessàries per accedir a la gran final, on s'enfrontarien quasi segon Liceu, que només necessita una victòria més per donar l'estocada final al Calafell. El següent partit de la sèrie serà avui mateix al Palau des de les 7 de la tarda.
1: Al final del partit, l'entrenador del Barça, Ricard Ares, i el jugador culer, Ignacio Labar, destacaven la importància d'aquest primer punt aconseguit.
3: Sí, molt contents. Volíem arrencar amb una victòria vital, el factor casa és molt important i sabíem que no podíem fallar. Jo crec que l'equip ha estat concentrat, ha treballat bé el partit per guanyar-lo. Crec que som clars mereixedors de la victòria. És cert que ens ha costat marcar el primer gol i que hi ha hagut alguna fase d'errors que podia haver fet entrar l'Igualada en el partit. Però bé, al final crec que un 4-1 totalment merescut, però bé, tant és la diferència de gols, l'important en el play-off és guanyar.
12: Doncs molt bona sensació, la veritat que molt content pel partit que feu aquí, molt seriós, hem molt bé totes les facetes del partit i la veritat que orgullós, hem posat en dur de terme el que l'estat ens ha demanat en tot moment i això s'ha reflectit en el resultat i també a les sensacions del llavors.
1: Per Marc Montaner, l'entrenador de l'Igualada, en aquest partit, la falta de tensió va condemnar el seu equip, que sortia derrotat del Palau Blaugrana, tot i no fer un mal partit.
6: Penso que no hem fet un mal partit, però no tenim la intenció correcta per guanyar-los. Estem bé, els competim, anem fent bé, més o menys mateixes ocasions banda a banda, però no hi ha aquesta sensació de que és el mateix. Les seves ocasions són amb intenció de fer gol i les nostres són de veure què passa, de fer un rastrillo, no? I ens falta això. No ens acabem de creure que els podem guanyar i llavors a la que se'ns posem per darrere doncs encara és més difícil.
1: Els de Juan Copa van repetir resultat davant un Calafell que va donar símptomes de cansament, mentre que l'equip que entrena Juan Copa va tornar a tenir a la figura de Bruno Saavedra a un dels jugadors més destacats del partit. Després de la primera part, més Igualada, a la segona van arribar els gols i precisament el jove jugador gallec va ser qui va obrir el marcador quan als 3 minuts de la represa Saavedra s'encarregava de fer l'1-0. El Liceo ja havia fet el que era més difícil, que no era altra cosa que obrir la llauna, i el capità Dava Torres faria el 2-0 al minut 33. Joan Pujalta, 3 minuts més tard, retallaria la diferència aprofitant la falta directa per la desena dels gallecs, però tot seguit Toni Pérez ampliava el marcador amb el 3-1. I a 10 minuts del final, Bruno Saavedra repetia com a golejador, marcant el definitiu 4-1. Bruno Saavedra.
13: Bueno, pues sensaciones muy buenas, el equipo se ha reforzado, yo creo. Era un partido muy complicado, en la primera parte aguantaron, hicieron un partido muy, muy largo, pero sabíamos que estábamos en Riazor, teníamos a toda gente que animan, que apretan. Eso mismo hicimos nosotros, apretar en la segunda parte para elevarnos el partido.
1: Per Guillem Cabestanya, marxada a la Corunya sense haver sumat cap a punt, deixa l'equip tocat de cara als partits que d'aquesta eliminatòria que s'hauran, es traslladaran ara al Joan Ortoll, on els penedesencs intentaran allargar al màxim aquesta semifinal en el Joan Ortoll.
8: Bé, doncs, tornada cap a casa, cap victòria, amb tristesa, però a la vegada amb la satisfacció d'avui, sincerament, haver fet un molt bon partit. El resultat és el mateix, 4-1, però avui l'equip penso que ha fet el que tocava, ha jugat amb una concentració i una intensitat com cal per poder intentar guanyar el Liceu i competir contra el Liceu. El problema que ells estan amb una confiança molt gran, són un equipàs, evidentment, i tenen a més un punt d'eficàcia i de qualitat de els seus jugadors, que els errors que hem comès a la segona part, perquè a la primera part gairebé diria que no n'hem comès, doncs ens els han fet pagar, ens han tornat a repetir el resultat, 4-1, que ens deixa un viatge tristot, però amb la satisfacció d'haver donat una altra bona imatge ja a la segona part del primer partit, però aquest partit penso que ha estat més que bo i ara passarem una miqueta al dol durant el viatge, però carregarem piles, tot i les sotregades, l'equip està sencer, està competint bé, estem il·lusionats per poder allargar al màxim aquesta temporada, que està sent molt bona, que estem en moments millors i pitjors disfrutant-la i volem que no s'acabi i volem tornar a jugar diumenge. Per tant, ara pensar només en el divendres, necessitarem refer-nos físicament, tornar a millorar, a intentar mirar què podem millorar per fer-ho encara millor i estarem el divendres, esperem que amb el Joan Ortoll ple per poder tornar diumenge i complicar-los la vida al Liceu enfocats en guanyar el divendres.
1: Recordem que aquest dilluns es jugarà al Palau Blaugrana el segon partit d'aquesta semifinal que enfronta el conjunt barcelonista amb l'Igualada. De moment el Barça domina l'eliminatòria després d'imposar-se dissabte per 4-1 en el primer enfrontament que també es va jugar al pavelló Culer. La resta de partits d'aquesta semifinal es jugaran ja el divendres 5 de juny i es traslladaran cap al pavelló Joan Ortoll i a les Comes. Seran aquests, com dèiem, el divendres a les 7 de la tarda.
2: Igualada, Barça.
1: I a 2:15 de nou el Joan Ortoll.
2: Calafell Liceu.
1: En cas d'haver-se de jugar un cinquè partit, o un quart partit, aquest es jugaria el diumenge a 1:45 del migdia i repetiria escenari. Però del que deparin aquests partits de semifinals en parlarem el pròxim dilluns aquí, a Xoc d'Estits.

0: Hockey Lliga Femenina.
1: L'Hockey Lliga Femenina va disputar aquest cap de setmana els segons partits de les semifinals del play-off pel títol, que van deparar-los aquests resultats, Nani.
2: Palau 1, Vilassana 2.
1: Les vilassanenques a la final per la via ràpida.
2: I Gijón 1, Fraga 4.
1: Les fragatines salven el primer matchball i es jugaran la classificació dimarts a casa. Al pavelló Maria Víctor de Palau de Plegamans, el campió de la Lliga regular i recent campió de Copa Vilassana, es classificava per la via ràpida per la final de la Lliga Iberdrola en imposar-se per un ajustat 1-2 al Palau. Amb dos equips sortien a pista sense estalviar esforços i buscant la porteria contrària en ràpides transicions. Els primers 3 minuts van veure com eren les visitants qui més molestaven la porteria defensada per Laura Vicente, arrematades d'Elsa Salvanyà en 3 ocasions i de Lucha Agudo. A partir d'aquí, les palauenques tenien ja la primera bona ocasió de l'estic de Marina Codina i en els minuts posteriors s'igualaven les forces, tot i que qui més rondava la porteria contrària eren les lleidatanes, que obtenien el premi del gol cap al minut 12, obra d'Elsa Salvanyà, que marcava novament davant el seu ex-equip. La reacció palauenca va ser immediata i Laura Puigjoveta posava l'empat a 1 amb una rematada que tocava en la visitant Bea Gaete. D'aquí al descans, ocasions per Vicky Porta, Lucho Agudo i Aina Florença pel bàndol lleidatà, tot i que serien les vallesanes qui gaudirien de la millor ocasió en forma de directe que executava Casa Ramona i aturaven a Salvat. I quan tot feia pensar que els equips entrarien a vestidors amb aquest empat a 1, a 23 segons per arribar-hi, una penetració d'Aina Florença acabava en penal de la portera Laura Vicente sobre la seva excompanya. Llançava Bea Gaete, la bola s'estavellava al travesser, la xilena recuperava la bola i en el segon intent podia batre Vicente posant 1-2, que ja seria definitiu. La segona part ja no veuria doncs cap gol. Les blasarenques van aplicar un joc control en possessions més llargues, deixant passar els minuts i intentant aprofitar alguna ocasió ofensiva on especialment Lucha Agudo i Aina Florença podien haver sentenciat. No va ser així, però tot i l'ajustat del marcador, les lleidatanes tampoc van patir en excés en cap moment i fins i tot en el darrer minut van gaudir d'una directa que Aina Florença no va poder transformar. Xiulet final i celebració per part vilassanenca de la que és la seva primera participació en una final de Lliga, després d'haver quedat eliminades a semis en les 3 darreres edicions.
3: I per part del Palau, doncs tenia la Luchi Maldonado, bien Luchi. No ha podido ser, però habéis plantado cara a todo un equipado que es el Vilassana.
4: Bueno, buenas tardes. Yo creo que sí, que sabíamos lo que son los partidos así, más de playoff. Luchamos mucho en el año para meternos en el playoff. Bueno, en Vilassana la verdad que el resultado fue abultado, no hicimos nuestro mejor partido, pero hoy, bueno, sabíamos que jugamos en Palau, que queríamos dar todo y más que, bueno, ahora se despiden dos compañeras. Así que, bueno, nada, bien, o sea, contentas por el partido que hicimos, no por el resultado, pero bueno, esto nos da mucho ánimo para el año que viene.
3: Además, una gran afición. En el pabellón lleno con ese ambientazo, ¿no? Típico de playoff y un Palau que ha estado ahí, que no os habéis llevado nada, pero que habéis estado en todas las semifinales prácticamente.
4: Sí, sí, a ver, este año hubieron muchos cambios, se fueron muchas jugadoras, por ahí la gente un poco dudaba, pero yo creo que demostramos lo que es Palau, la garra y el juego que tienen todas las chicas que ya venían, yo me sumé. Bueno, yo creo que nada, un equipo en construcción y hemos intentado estar ahí, dar lo mejor y bueno, ya sabemos que para el año que viene tenemos mucha energía para seguir luchando.
3: La última pues, o sea que te esperamos, ¿no? Para la que viene te quedas.
4: Sí, sí, espero continuar, bueno, porque como te digo, este equipo trae muchas jugadoras de la base que tienen muchas ganas de hacer lo que pidió la Berta recién, que es luchar y defender el escudo, así que yo creo que nada, es un buen proyecto.
3: Muchas gracias, Luchi, y suerte.
4: Bueno, gracias.
3: I per part palauenca que també teníem la Marina Codina, que ara li recordàvem que havia sigut titular, que havia jugat molts minuts i que vale, no ha pogut ser, però bon regust de boca, Marina.
5: Sí, sí, al final ho hem lluitat, hem fet el que s'havia de fer. Al final tenim davant un equip molt complicat, el Vilassana. I contentes del que hem fet, el treball durant l'any, que era molt difícil, molts canvis, però jo crec que ho hem tirat endavant i agrair sobretot a l'Anna Casarramona i la Berta Busquets per tota la feina que han fet.
3: L'altre partit, el darrer que vau perdre de Vilassana, també parlava amb l'Ari Méndez, que és un cas com el vostre, que pugeu de la base i també li deia, escolta, que vosaltres sereu ja les futures, però entreu immediatament i a ser grans protagonistes, ja ho sou, però ara grans protagonistes sereu.
5: Sí, al final hi ha molts canvis, això és el bo de l'esport. Bueno, haurem de tirar el Palau endavant, tot l'equip, que hi hagi l'any que ve, com cada any ha sigut, i sí que serà més difícil perquè no hi haurà persones que ajuden molt i gràcies a elles el Palau està on està, però bueno, intentarem tirar endavant i no baixar el club.
3: Moltes gràcies i sort doncs, ja de cara a la temporada vinent.
5: Gràcies, igualment.
3: Doncs després de ja aquest passi a la final, a la primera que teníem doncs, és a la Vicky Porta. Bé, què se sent en aquests moments doncs, d'estar ja amb una nova final de Lliga, Vicky?
0: Bueno, la veritat és que molt contenta. Sabíem que el Palau a casa seria molt difícil, que no ens posaria les coses fàcils, i al final contentes perquè és això, hem entrat a una altra final i satisfetes, però falta molt encara, són tres partits i s'haurà de jugar i lluitar.
3: Esteu fent una temporada que elles dirien d'excel·lent, però us falta ja, doncs, si guanyeu la Lliga, ja serà allò que diuen a la universitat, matrícula d'honor, eh?
0: Bé, la veritat és que sí que vam començar una mica complicat, no?, perquè vam tenir lesions, però la temporada ens ha anat posant al lloc, hem seguit treballant totes juntes, i la veritat és que contentes i a veure si podem ficar la cereta al pastís.
3: A veure, teniu dos partits a casa i no heu perdut ni un punt en tota la temporada a casa.
0: Bueno, però això és estadístic, és la realitat, sempre és diferent i els partits són diferents.
3: Moltes gràcies, Vicky, sort per aquesta final.
0: Gràcies, doncs bé.
3: I també teníem dos per part vilassanenca ja per finalitzar el Lluís Rodero, que bé, una nova final, això comença a ser una mica costum, Lluís?
6: Bueno, sí, és el primer cop que ho aconseguim, crec que hem d'estar molt satisfets per aquest motiu, pel partit i l'eliminatòria que hem fet. Crec que avui hem anat de menys a més, la primera part ens ha costat molt, felicitar Palau pel gran partit que ha fet, i la segona hem tingut molt més control i molt satisfet.
3: El ritme aquest que porteu, aquests dies que ho he vist més en directe, és el que m'està jugant més, un ritme molt frenètic i de no parar, no? Potser és perquè tens més rotacions, potser és que el preparador físic doncs és un crac, però jo no sé si m'equivoco, però he notat això.
6: Bueno, sí, últimament ho estem veient, nosaltres hem treballat molt juntament amb el preparador físic per arribar a la millor manera. Crec que està donant aquest plus i que la rotació i tot ens està donant, però bé, al final avui aquest ritme la primera part l'havíem d'haver baixat una miqueta per tenir més control, no ho hem sabut fer, però em quedo amb la segona part que l'hem tingut totalment i molt content.
3: Parlant un moment del vostre rival d'avui, doncs el Palau, no? S'han acomiadat doncs, la Berta, la Casa Ramona, el Palau estarà amb una gran renovació i no sé si l'any que ve estarà a l'alçada per poder seguir parlant dels quatre grans, que potser és el que tots volem, no? Perquè hi hagi molta més competitivitat.
6: Sí, evidentment tots ho volem, queden grans jugadores i una cosa molt important que fa el Palau és que hi ha moltes joves a darrere que poden pujar, ja que en poc temps seran com les grans. Per tant, felicitar el Palau i també m'agradaria felicitar a l'Anna Casaramona, a la Berta, que són dos emblemes de l'hoquei femení i exemple per totes les petites que comencen, que juguen i que s'han de mirar amb elles.
3: I ara allò que pregunten els periodistes de qui prefereix per la final, no t'ho preguntaré, però sigui qui sigui, Lluís, us coneixeu ja tant, que ho teniu tan estudiats i tant, no? Que no sé fins a quin punt tindreu tan estudiat, encabat, fa que no es disfruti tant, o pateixis més, o diguis allò, ostres, que mira que ho sabíem, explica-m'ho.
6: No tenim, jo com a mínim no tinc prioritat, nosaltres si volem guanyar la Lliga hem de guanyar qui vingui, són dos grans rivals, igual que avui al Palau, i a mi em preocupa més com estem nosaltres que com està el rival. Sabem com juguen, ho estudiem, ho mirem, però si nosaltres estem bé, tenim molt a favor per guanyar. Si no aconseguim fer el nostre joc i ser nosaltres, doncs ens costa molt més i pot passar de tot.
3: Moltes gràcies, Lluís, i sort per aquesta final.
6: Gràcies a vosaltres.
1: El Fraga superava el primer match ball vencent per 1-4 a Matajove davant un Telecable Gijón que el passat cap de setmana havia capgirat el factor pis de favor amb la seva victòria 0-1 al Baixinca. El partit va viure dos parts molt diferenciades. A la primera, les asturianes van poder anivellar la fortalesa fragatina i fins i tot van ser elles qui van portar les primeres ocasions de perill sobre la porteria d'Anna Ferrer, destacant a una de la catalana Mariona Colomer, que després d'una jugada individual feia Lluís Ferrer. Amb el pas dels minuts, les aragoneses van treure's el domini asturià i ja a la recta final de la part, Ainer Che avançava les de Capdevila en el marcador, culminant un gran contracop. No obstant, les locals encara tindrien temps de retornar a la igualtat amb un gol de Núria Almeida quan el cronòmetre lluïa ja un menys 41 segons pel descans. Us dèiem abans que del partit havia tingut dos parts força diferenciades. La primera, que acabem d'analitzar, era presidida per la igualtat. Per contra, en la segona, les fragatines imposaven la seva qualitat i si això hi sumem el seu major cert que ara portaria, veurem el perquè d'aquest 1-4 final. Un resultat que les locals consideraven excessiu pels mèrits d'unes i d'altres, però que la realitat era la que era. Tot i així, les primeres ocasions de la segona part van ser per un telecable que va gaudir d'una doble ocasió a càrrec de Núria Almeida i de Marta Piquero, que podien haver canviat el rumb de la semifinal, però Cana Ferrer ho va impedir. Amb aquest domini visitant i les grans intervencions de Ferrer, els minuts van anar corrent fins a entrar en els darrers 8, que seria quan arribarien els 3 darrers gols guanyadors de les usenses. Adriana Soto, de poter llançament llunyà, trobava la xarxa local, posant per segona vegada per davant el seu equip. Un avantatge que ja no abandonarien les de Jordi Capdevila en cap moment, sinó al contrari, Carla Fontdeglòria, venint de darrere porteria, trobava forat i ho aprofitava per fer l'1-3, que donava molta confiança a un Fraga que encara va tenir que saber gestionar uns darrers minuts d'assetjament asturià per acabar guanyant i forçant el partit de desempat. En aquests darrers minuts, ambdós equips arribaven a la desena falta grupal. Les primeres en fer-ho eren les locals. El llançament Marlena Rubio, que no podia batre Vicky Careta. Minut i mig després es girava la truita i ara eren les fergatines qui cometien aquesta mai desitjada desena falta. Marta Piquero tenia al seu estic la possibilitat d'ajustar el marcador a només un gol de desavantatge i donar emoció als 3 darrers minuts i mig, que encara restaven. No va ser així, i ja amb un telecable totalment abocat sobre la porteria d'Anna Ferrer, la bola arribava a la posició d'Ainer Che, que sola davant Vicky Careta certificava la victòria visitant amb el quart gol del seu equip. Li demanàvem a aquesta golejadora, Ainer Che, una valoració de la victòria i ens deia això.
7: Doncs la veritat que sabíem que seria un partit complicat. Anar a la pista del Gijón sempre és molt difícil, però bueno, en aquest cas vam ser

Fins aquí aquesta primera hora de Xoc de Sticks, d'aquest 1 de juny, on us hem apropat tots, totes les protagonistes d'uns apassionants play-offs pel títol, tant en masculí com en femení. El que passi el proper cap de setmana, tant a l'hoquei lliga masculina com a la femenina, us en rendirem comptes dilluns vinent aquí a Xoc de Sticks de la Nova Ràdio. Fins aleshores, passeu tots una bona setmana. Salut i hoquei. Okay.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Vet aquí una vegada, un programa de contes que realitza el grup Marc, Mestres Àvies Recuperadores de Contes, de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Els podreu escoltar els dijous a les 8 del vespre i els dissabtes a les 10 del matí. Us hi esperem a tots!
2: La sardana va de baixa? La resposta a aquesta pregunta que us tortura és no pas a Sant Just Desvern, perquè a Ràdio Desvern s'emet un nou programa dedicat a la sardana i al seu món. Es diu Just Sardanes i té per objectiu dinamitzar el panorama sardanista local. Just Sardanes s'emet els divendres de 8 a 9 del vespre i els dissabtes de 10 a 11 del matí, però també el podeu escoltar per internet a radiodesvern.com. Soc en Josep Soler Pareta i presento Just Sardanes. Us hi espero!
3: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Xoc d'Estics, el programa de l'hoquei català. Amb Artur Ávila, Nani Gil i Jordi Benavent.
1: Benvinguts, benvingudes a la segona hora de Xoc d'Estics. Avui us assegurem que no us avorrireu si seguiu aquí amb nosaltres. Tant a l'Hockey Plata com a les dues nacionals catalanes van disputar-se els play-offs. L'Hockey Plata va veure el partit d'anada de l'eliminatòria per l'ascens Hockey Lliga entre Manlleu i Vilafranca i que finalitzava amb avantatge d'un gol pels vilafranquins. La nacional catalana masculina va veure com els dos filials que estaven a les semis, Noia i Caldes, es classificaven per la final sense necessitat ni tan sols del partit de desempat. Es quedava fora el campió de la Lliga regular, Mollerussa. I a la nacional catalana femenina, que també té ja les seves finalistes, el favorit i campió de la Lliga regular, Mataró, tindrà com a rival a la gran final a un Caldes que donava la sorpresa eliminant el Girona després de vèncer en el partit de desempat a pista d'un Girona que 24 hores abans li havia infringit un 1-5 a la Torre Roja a les Calderines. Felicitacions, doncs, pel Club Hoquei Caldes que ha assolit la fita històrica de ser l'únic club fins al moment de classificar per una final de nacional catalana el seu equip masculí i femení a la vegada. El nostre viatge per aquests partits a play-off el finalitzarem explicant-vos les dues eliminatòries de play-out femení, on el Manlleu salvava la categoria sense necessitat d'un tercer partit i on Vic i Reus sí que necessitaven un tercer enfrontament. Finalment, Manlleu i Vic, els dos equips usonencs que disputaven aquest play-out, es queden a nacional catalana, mentre que retornen a primera Sant Jordi i Reus. Comencem ja aquest viatge amb bitllet de play-off. Recordeu que som els de Xoc d'Estics de la nova ràdio de Reus, amb David Fernández a control tècnic, Nani Gil, Jordi Benavent i Artur Ávila.

0: Hockey Plata.
1: Dilluns passat parlàvem amb el president del Club Patí Manlleu, Santi Rosquelles, amb qui comentàvem la situació que estava travessant el seu club, que després de celebrar l'ascens a Hockey Lliga, veia com una impugnació del Lloret en el seu partit davant el Mataró donava els seus fruits i els manlleuencs es quedaven sense ascens i es veien relegats a disputar l'eliminatòria per l'ascens davant el Vilafranca. Les reclamacions manlleuenques, de moment, no han donat els seus fruits i aquest dissabte el Club Patí Manlleu saltava a pista per enfrontar-se al Vilafranca. Un partit on els osonencs queien per 2-3 davant el Vilafranca i hauran de vèncer el proper diumenge a la capital de l'Alt Penedès si volen estar a la màxima categoria la propera temporada. En aquest partit va ser el nostre company Ton Ferrer, a qui donem la benvinguda a Xoc de Sticks, esperant tenir-lo molt de temps amb nosaltres. Benvingut, Ton, i endavant amb la crònica d'aquest primer partit del playoff d'ascens entre Manlleu i Vilafranca.
2: Doncs sí, la ciutat de Manlleu va acollir el primer dels dos partits del playoff per aquest ascens a la màxima categoria estatal. Un partit on els de la capital de l'Alt Penedès han aconseguit un petit avantatge després de superar els locals per 2-3. I així, havent de jugar el segon i últim partit amb el factor camp i resultat a favor. El partit va començar amb domini osonenc, quan amb només 2 minuts de joc, un pas al segon pal per Lluxitzà va suposar l'1-0 al marcador. Durant la resta de la primera part, les sensacions es van anar igualant i la pressió del Vilafranca va obligar el porter del club osonenc, Marc Penella, a fer diverses intervencions de mèrit per conservar l'avantatge fins a la mitja part. A la represa del joc, els de la capital del Penedès van sortir amb una marxa més i als 3 minuts de la segona part, Roger Montserrat desvia un xut potent dins l'àrea per igualar el marcador. Amb el Vilafranca volcat a l'atac, el Manlleu va veure com els expulsaven a Bernat Piquenyol per fer caure el jugador vilafranquí. A partir d'aquí, i amb un domini total, el Vilafranca va gestionar molt bé la superioritat i amb dues triangulacions ràpides van posar el 1-2 i el 1-3 a l'electrònic. Tot i així, un minut després del tercer gol visitant, una brava pel Vilafranca va fer que s'apagués el domini vilafranquí. El Manlleu no va ser aprofitar la superioritat en dues ocasions, el minut 9 i el 17 de la segona part. Al tram final de partit, amb el Manlleu volcat a l'atac per recuperar el marcador i mantenir-se en vida, una filtrada de Jordi Gurt dins l'àrea i un gran remat de Bielumà va suposar el 2-3 al marcador, a falta de 6 minuts per acabar el partit. Tanmateix, el marcador no es va moure i la victòria va ser pel Vilafranca. Amb aquest resultat, el Vilafranca ara mateix és equip d'Hockey Lliga. Els de Jordi Boada estan obligats a guanyar domicili per com a mínim forçar una pròrroga.
1: Al final del partit, el nostre company Ton Ferrer podia parlar amb un protagonista de cada equip. Escoltem per aquest ordre el local, Bielumà, i el visitant Joan Gangonells.
3: Bielumà, del Club Patí Manlleu. Hola, què tal, com estàs?
4: Hola, què tal?
3: Com has vist aquest partit, tot i la derrota, les sensacions de l'afició?
4: Bueno, ha sigut un partit igualat com esperàvem. Al final crec que anem amb un resultat que està ajustat i l'afició molt bé, sempre està allà amb nosaltres i sempre ens aporta molt.
3: A l'inici de la segona part, quan us ha adelantat, com heu gestionat aquest partit? Com heu hagut de remuntar? Què heu proposat?
4: Bueno, aquests partits sabem que hi ha moments que toca patir i al final has d'intentar que no se't posin per davant. No ho hem pogut fer, però al final crec que també ho hem seguit treballant, no hem baixat el barco, no hem baixat els braços i crec que estem allà.
3: I per últim, que ara la setmana que ve teniu la tornada ja a Vilafranca, si els volguessis dir alguna cosa als aficionats manlleuencs que si vinguessin o si donessin molt d'ànims.
4: Que vinguin, que creguin, que nosaltres no baixarem els braços, confiem molt, crec que tenim un molt bon equip, un molt bon grup i nosaltres hi creurem fins al final.
3: Que us heu vist darrere el marcador, com heu afrontat aquesta segona part que heu sortit enxufadíssims, que us ha dit l'entrenador?
5: Bueno, sabíem que ells començarien amb un ritme molt alt al partit en general i bueno, el missatge era aquest, els 10 primers minuts aguantar-los com poguéssim, hem rebut el gol a la primera part i a la mitja part pues, era això, que ho estàvem fent bé les coses i aprofitar les nostres per intentar portar un resultat positiu per la tornada, ja està.
3: Sí, ara t'anava a parar la tornada, és la setmana que ve, canviareu alguna cosa, jugareu igual, que us deia l'entrenador? Teniu previst canviar alguna cosa?
5: Pues no sé, durant la setmana ja treballarem per la tornada, però ara, bueno, ara avui intentar gaudir això i ja demà pensar en el que ve.
3: I per últim, si els volguessis donar un missatge als aficionats del Vilafranca, què els hi diries?
5: Bueno, que vinguessin és el diumenge, no? Sí, el diumenge, pues el diumenge que vinguin, que s'apropin a la poliesportiva, que, bueno, que tenim moltes ganes nosaltres de fer-ho bé i això, que disfrutarem molt perquè nosaltres som un grup que és nou quasi d'aquest any, però hem demostrat que davant les adversitats ens transformem i ens pugem moltíssim, llavors que vinguin al pavelló i que disfrutin.
3: Felicitats per la victòria.
1: I també tenim les declaracions fetes a Xoc d'Estics per part de l'entrenador vilafranquí Cito Expósito.
0: El partit d'ahir, gairebé com no podia ser d'una altra manera, va ser un partit molt igualat, un partit on els dos equips eren molt conscients que hi havia 50 minuts en un partit de tornada i on ens vam exposar fins a un cert punt, no? La veritat és que el Manlleu potser va sortir millor posat que el Vilafranca, ens van fer un gol en una de les primeres aproximacions, a nosaltres ens va costar una mica entrar al partit, crec que mica en mica ho vam anar aconseguint, ens vam fer els amos de la pilota, vam aconseguir crear ocasions, tot i així el Manlleu també ens estava fent mal, sobretot amb transicions, amb pilota parada, perquè la veritat és que la primera part el Manlleu es va trobar amb dues accions de pilota parada que el Pol va respondre molt bé, nosaltres la primera part no en vam tenir cap. Crec que bona part de la primera part el domini va ser el Vilafranca, però els primers 5 minuts i els últims 2 o 3 potser el Manlleu va ser el que va tirar més amunt. Després, la segona part, nosaltres vam intentar corregir alguna cosa i crec que ens va sortir bé. De fet, vam aconseguir donar la volta al marcador, vam arribar a posar-nos fins a 1-3. També val a dir que en aquest moment de la segona part vam ser el Vilafranca qui va tenir dues pilotes parades que tampoc vam poder anotar. A partir d'aquí el partit, lluny de posar-se tranquil, nosaltres vam veure dues targetes blaves gairebé consecutives, ens va tocar defensar per dues vegades el 4-3, ho vam fer amb èxit, el Manlleu no va ser capaç de fer-nos cap gol, i d'aquí fins al final, aquell 1-3, nosaltres ens anava molt bé de cara al partit de tornada. Sí que és veritat que aquí hi va un moment que vam intentar adormir una mica el partit o portar-lo al ritme que a nosaltres ens interessava, i el Manlleu intentava escurçar distàncies amb prudència, però intentava escurçar diferències, i en una d'aquestes accions van poder fer el 2-3. Crec que d'aquí fins al final sí que hi va haver alguna ocasió més de gol, però els dos equips érem conscients que havíem de valorar el que teníem, i bé, ho vam deixar tot molt obert pel partit de tornada. Repeteixo que si faig el resum, els dos equips que han pogut d'alguna forma posar-nos bastant per davant en el marcador, inclús sentenciar l'eliminatòria. La primera part, quan el Manlleu es va avançar amb les pilotes parades, la segona part, quan vam ser nosaltres que ens vam donar la volta i vam tenir les pilotes parades, bé, molta igualtat, molt equilibri, dos equips jo crec que molt igualats, amb moltes facetes del joc, i tot molt obert per diumenge que ve. Nosaltres esperem recuperar bé aquesta setmana el cansament, la fatiga del dissabte, perquè a més feia molta calor al pavelló, però bé, crec que en general va ser un bon partit, un bon primer partit d'eliminatòria, i esperem que la tornada sigui igual de bona i que la sort ens acompanyi a nosaltres, lògicament.
6: Acabem les informacions de l'Hockey Plata recordant l'horari del partit de tornada d'aquest play-off d'ascens entre Vilafranca i Manlleu, que es disputarà diumenge 7 de juny a les 4:10 de la tarda.

0: nacional catalana masculina.
1: Ja tenim final a la nacional catalana masculina 2025-2026. Dissabte tarda van disputar-se els segons partits de les semifinals del playoff d'ascens i Calç i Noia, que ja havien guanyat els primers partits, s'imposaven novament a Mollerús i Castellà i es classificaven per la final sense necessitat d'un tercer partit de desempat. El resultat van ser aquests.
2: Caldes 4, Mollerús 1.
1: El Vendaval Calderí torna a sorprendre el Molle.
2: I Castellà 3, Noia 5.
1: Els cabistes capgiren un 3-2 desfavorable i estaran a la final. Emocionants play-off per l'ascens Hockey Plata des d'una nacional catalana tan competitiva i des d'on només aconsegueix l'ascens un equip. Us ho dèiem la setmana passada, en aquesta competició, cada campió de la Lliga Regular només et dona el títol honorífic i et serveix per tenir el factor pista a favor en les semifinals i la final, però no et garanteix gaire cosa, com va tornar a demostrar-se. El Caldes, que va acabar quart de la Lliga Regular, deixava fora de la gran final el campió mollerussa, que en els 30 partits de Lliga li havia tret 17 punts d'avantatge. Dit això, passem a l'anàlisi dels dos partits. A la Torre Roja, el campió mollerussa es ve sorprès novament per un elèctric Caldes que va estar acertat en atac i molt intens en defensa i que va tenir en els seus porters Adrià de la Fuente i Héctor Sánchez una assegurança de vida. El partit es disputava amb unes condicions de temperatura força alta, molta calor a la Torre Roja, cosa que va exigir un desgast físic extraordinari d'uns i d'altres. Els primers minuts van ser de tanteig, sent els locals qui abans van provar el porter del Mollerussa, que va haver d'activar-se ben ràpidament, si és que no hi estava, a llançaments de Pau Cardona, Arnau Serra i Iker Serrano. Primers minuts on el Mollerussa, tot i dominant algunes fases del joc, només va fer treballar el porter Adrià de la Fuente amb llançament llunyà de Miquel Serret i amb una rematada forçada d'Edu Pinyol. La dinàmica d'aquest primer terç de semifinal canviaria arrel d'una blava al visitant Cervelló, que provocava que els locals aprofitessin el power play per avançar-se en el marcador amb gol de Pau Cardona, que rematava des de banda esquerra, buscant el pal contrari, sorprenent un Ferran Mañé, que fins aleshores ho havia aturat tot, destacant una aturada a boca de canó just uns minuts abans que li feia a Albert Aguilar quan aquest rematava a plaer una gran assistència de Cardona. El gol no va canviar gens la dinàmica del partit. Els equips van seguir amb el fort ritme i en una de les ràpides transicions calderines, Arnau Serra assistia a Adrià López perquè aquest rematés a porteria, col·locant el 2-0 per l'equip de Candami. Quedaven només 5 minuts pel descans i els lleidatans havien de reaccionar si volien entrar vestidors amb aquest... no volien entrar vestidors amb aquests dos gols de desavantatge. I així seria. El salvador de quasi sempre, Miquel Serret, que només 3 minuts després d'encaixar el segon gol, aconseguia per fi batre una porteria calderina que se'ls hi estava resistint ja des del partit a casa. Els mollerussencs robaven una bola a mitja pista, Edu Pinyol feia una paret a Miquel Serret, que rematava plaer des del segon pal després de rebre la darrera passada del seu capità. 2-1 pel Caldes, però el gol lleidatà, que donava ales a l'equip de Marzo, de cara a una segona part on quedava tot obert. Una segona meitat que no va decebre els aficionats presents en gran nombre a la Torre Roja, que va veure dos equips que van deixar-ho tot en pista, que no s'ho pensaven gaire a l'hora d'arribar a porteria contrària i que va veure també dos boles aturades pels locals i una pels visitants. Anem per passos. Només iniciar-se aquesta segona meitat, els del Prat d'Urgell arribaven a la desena falta d'equip. Oportunitat per Albert Aguilar per col·locar novament els dos gols d'avantatge pels calderins. No era així i això donava pas a uns intensos minuts d'anades i tornades on el gol podia arribar tant per uns com per altres i on el porter calderí de la segona meitat, Héctor Sánchez, no va tardar en demostrar el per què l'entrenador reparteix els minuts entre De La Fuente i ell. Dèiem que el gol podia arribar tant per uns com per altres i finalment arribava pels locals als vols del minut 10 de l'estic d'Albert Aguilar, que es treia així l'espineta de la no transformació de la directa anterior. El gol va fer mal al Mollerussa, que tot i la llosa dels dos gols de desavantatge, no va baixar els braços i amb Edu Pinyol i Miquel Serret com a gerents del gol lleidatà, els deixebles de Marzo, que no deixaven de rondar la porteria d'un Héctor Sánchez, que a part de les seves aturades tenia davant uns companys que lluitaven cada una de les accions defensives com si fos la darrera del partit. Amb el 3-1 arribaven les darreres dos boles aturades del duel. Primer eren els ballesans qui tenien un penal per sentenciar pràcticament la semifinal. Novament Albert Aguilar i Ferran Mañé cara a cara i novament el porter que guanyava la partida al davanter i mantenia viu el seu equip que poc després gaudia de la directa corresponent a la desena d'equip calderina. Moment clau del partit, si Joan Ramon Serret aconseguia batre Héctor Sánchez el marcador seria de 3-2 amb encara 7 minuts i mig per davant. El llançament, però, anava fora i, tot i que el Molle va seguir intentant-ho, van ser els locals qui encara van augmentar més la seva renda amb un darrer gol de Pau Cardona.
3: Després de la gran victòria calderina, el primer que tenim és en Pau Cardona. Pau, amb retres més el partit, que no ens ha cansat de dir que és que tu no et campan, és que ho has aguantat tot, Pau.
4: No sé què he dinat avui, no ho sé ni jo, però res, molt content. Avui l'afició, els calderins ens han animat, ens han ajudat, han apretat, i res, això ha sigut mèrit de tots.
3: I tu, doncs, ho has certificat amb aquell golaç, aquest el teu, que no, no, que això és que és per Pau, el teu entrenador.
4: Res, intento ajudar de la manera que puc, i mira, avui ha sortit de cara, tio, i res, molt content, de veritat, molt content.
3: Ja esteu a la final, i ara que vingui que sigui, no?
4: Que vingui el que estan, estarem preparats. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies i celebrau.
4: Gràcies.
3: Un altre dels jugadors que tenim, l'Albert Aguilar, també aquí. Albert, quin partidàs, t'anava a dir quina suor, perquè vas tot rebaixat. Jo no m'he fet un fart de dir a la remissió que quin desgast físic que heu fet els dos equips.
5: Ha sigut un partit brutal. Jo, hi ha hagut vegades que tenia pell de gallina jugant. Vull dir, ha sigut un partidàs. Els dos equips hem fet un partidàs, penso, hem sigut millors, però això no treu cap mèrit. El millor és un equipàs i, bueno, no dos qualsevol que la primera de la segona catalana. I sí, ha sigut un partit amb molt desgast físic, i sobretot mental.
3: I en partits així és allò que dius, home, val la pena tots els sacrificis, no de tota la temporada, perquè Valtros, molts de Valtros jugueu des dels 3 anys.
5: Sí, no, aquí som un grup increïble, tots juguem des de fa molt temps tots junts, i som un grup fet per tardes com aquestes. Penso que ens mereixíem una tarda així. Portem 3 anys anant a playoff i no surten bé les coses, i bueno, ara sembla que va bé, però bueno, ara ens falta la final contra el Noia, que ho farem igual o millor.
3: Moltes gràcies, Albert, i sort per la final.
5: A tu, merci.
3: Un altre dels cracs calderins que felicitàvem, l'Adrià López. Adrià, felicitats, i explica'ns una mica què se sent, perquè això ha estat la màgia de la Torre Roja avui.
6: Doncs sí, avui ha vingut molta gent, ha sigut un partidàs, una guerra. Els del Mollerus han vingut a donar-ho tot, però a la Torre Roja nosaltres som molt forts i, bueno, ho hem donat tot. Jo crec que la clau és que hem sigut un equip. A la banqueta tothom animava, em deixàvem la pell i tots els disparos els paràvem.
3: En aquell partit que vosaltres vau jugar aquí, que es jugàveu tant contra el Ripoll, que va entrevistar alguns companys teus, els va dir, a veure, que nou campions, enguany, són altres anys, ha vingut campions i el Parlament.
6: A mi, doncs, la Copa és, però no t'assegura res al play-off. Al final, play-off són altres coses i és una altra guerra, és un altre món.
3: Moltes gràcies i sort pel final.
1: Doncs després d'aquest 4-1, felicitàvem l'entrenador calderí, l'Eduard Candali, que, bé, felicitats, i explica'ns com se viu després de passar una temporadeta una mica dolenteta, doncs que ara puguis disfrutar amb els teus xiquets, perquè diguem així, perquè són tan joves.
7: Bé, la veritat és que molt content, sobretot per ells. Penso que hem fet un partit molt, ja la setmana passada, Mollerussa, molt, molt seriós. Era l'única manera de poder guanyar Mollerussa, sabent on no perdre. Per exemple, el primer gol d'ells, cometem un error i a Mollerussa ens ha matat amb una contra. Molt concentrats quasi bé tot el partit, jugadors amb qualitat, jugadors que s'han sentit còmodes avui, i la veritat és que molt content per ells.
1: Mollerussa, un dels equips més golejadors, jo vaig mirar dels 32 partits que havien jugat entre Lliga i Copa de Catalunya i això, cap partit s'havien quedat sense marcar. Allà els vau tancar 0 i avui heu tancat 1, i jo ho he dit a la nostra transmissió, de la intensitat defensiva dels teus també ha sigut molt forta.
7: Sí, jo penso que sabíem els seus punts forts, penso que ho hem defensat molt bé, els porters allà a Mollerussa van estar excel·lents, avui també, però també tot l'equip ha parat moltes boles, molta solidaritat. Bueno, jo penso que hem sigut un equip i això ens ha donat solidesa darrere, i que cada després hem atacat, doncs, hem gestionat bé la bola.
1: Una persona, doncs, com tu, que està coordinador aquí tants anys i els ha vist pujar, en aquests xavals, no? Els ha vist pujar, no? Ha de ser que segur que no pot ni explicar.
7: Sí, jo estic molt content per ells. Hi ha nanos que els hem ensenyat a patinar des d'escola, que estan aquí, que els has seguit tota la vida, i la veritat és que quan veus que, doncs, gent que porta molt temps treballant, picant pedra, és molt bonic, doncs, que la grada estigui sentint que els de casa ho estan fent bé, no? Això suma moltíssim, i un club com el nostre això ho necessita.
1: I ara ja per últim, doncs, la final contra un altre filial del Noia, que els partits que els he vist és que és un constant atac, no parar, i Valtros també atac molt forts, vull dir.
7: Jo penso que són partidars de dos equips que hi van, de dos equips de moltíssima qualitat individual, amb jugadors que estan entrenant i jugant a hockey lliga. Bé, un partit, una final com es mereix, doncs, la categoria nacional catalana. Una llàstima com jo dic, pel Mollerussa, perdó, que al final només de la Catalana només pugui pujar un equip, que penso que és una cosa que ens hauríem de mirar tots, però bé, això és el que hi ha, i a partir d'aquí, doncs, des d'aquí, doncs, cridar a tothom de Caldes, cada setmana que ve segur que serà un partit de qualitat, la gent gaudirà i amb el pavelló ple, doncs, Caldes és més fort.
8: Moltes gràcies, Edu, i sort pel que hi ha resta.
7: Moltes gràcies.
1: A Castellà del Vallès, els locals deixaven escapar un avantatge de 3-2 per veure com, en els darrers 8 minuts de partit, els cavistes els capgiraven el marcador i acabaven imposant-se per 3-4, classificant-se així per la final d'aquest play-off d'ascens. En aquest partit va ser el nostre company de Ràdio Castellà, Albert Sant Andrés, que ens fa la següent crònica.
9: Hola, Artur i companyia. Doncs el Dani Pedrosa de Castellà es va viure un intens duel entre dos rivals que volien complir els seus objectius d'estar a la final. L'Hoquei Club Castellà i el Noia Freixenet no van donar el seu braç a torça en 50 minuts, oferint un espectacle digne d'una fase d'ascens. Finalment, va ser el Noia l'equip que disputarà la final en imposar-se per 3-5 i fer valer el 8-7 de l'anada. Aquest 3-5, però és un marcador que no reflecteix el que es va veure en el temps de joc. Els locals van manar en el marcador d'ençà que el capità Oriol García va obrir el marcador als 8 minuts de joc. Els de Fiti van aguantar durant la resta de la primera part, marxant al descans amb l'1-0 favorable, tot i els embats del rival. Va ser a la represa que el Noia va aconseguir l'empat mitjançant Mattia Polverini i Pau Andreu va capgirar als 7 minuts. Però un contundent Víctor Bonilla, que va reaparèixer de nou per cobrir la sanció de dos partits de Ferran García, va refer l'empat amb una fuetada des de la frontal. Amb el 2-2 el partit es va tornar boig, un escenari que beneficiava més els visitants, però va ser García qui va tornar a avançar els seus a 8 del final, un gol que podia significar una victòria i forçar el tercer partit. La decepció, però, va arribar amb l'empat de Pau Andreu un minut després, un resultat que els portava a la pròrroga. Va ser a 45 segons del final que Jordi Dasca va aconseguir el 3-4, temps insuficient per un Castellà que, jugant de 5, va gaudir de diverses ocasions per tornar a empatar. Finalment, un gol a porteria buida va tancar el marcador amb el 3-5 definitiu i l'eliminació dels castellarencs, que ho tornaran a intentar la pròxima temporada. Aquestes són les impressions del capità Oriol García al final del partit, on fa un repàs de les claus de l'eliminatòria.
10: Sí, la veritat que ha sigut un partit molt intens, sabíem que havíem de sortir a morir des del primer moment, ho hem fet, ho hem deixat tot a la pista, llàstima que al final, contra equips així, els detalls perjudiquen molt, ells són molt bons, són joves, tenen molt futur endavant, i res, simplement jo estic super orgullós del meu equip, de la temporada que hem fet. No tenim la sort que estem als play-offs, però bueno, al final molts equips desitjarien haver jugat aquest partit avui i l'hem jugat nosaltres. Que crec que també ens ha perjudicat una mica que ells, al ser més joves, també tenen aquest punt de l'arrencada, que són una mica més ràpids que nosaltres. Al final ells també treballen amb equips d'Oc-Lliga, nosaltres venim aquí sense... Al final juguem perquè ens ho passem bé, ens dediquem a gaudir, i la veritat que ells tenen un equipàs, ja ho han demostrat, però nosaltres també, déu-n'hi-do.
9: El capità de l'equip no va voler oblidar l'afició, una de les millors de la categoria, que ha acompanyat durant tota la temporada l'equip i que va omplir de gom a gom el Dani Pedrosa.
10: Sí, la veritat que amb l'afició sí, és espectacular, només cal veure el que va passar la setmana passada a Noia, que bé, ens vam plantar a Noia i la grada era tota nostra. Al final, anem on anem, anem a Mollerussa, venen nens, anem a Belllloc, venen nens, anem aquí al costat de Caldes, ve gent, és espectacular, simplement superagraïts, i és un privilegi que tenim i estem super, superagraïts.
9: Aquesta ha estat la segona ocasió consecutiva que els de Fiti aconsegueixen la classificació per la fase d'ascens, una fita impensable per un equip que fa 5 temporades militava a segona catalana.
1: L'Albert Sant Andrés i el seu company de Ràdio Castellà, Òscar Guijarro, van retransmetre en directe aquesta semifinal. Escoltem què deien en el darrer minut de partit.
11: Els jugadors de Castellà que estan pressionant molt a prop de la pilota, que s'ho creuen, que encara s'ho creuen. Segon set, pilota del Noia. Ara sol...
12: Sota el Noia i gol, sense porter.
11: Sense porter era
12: el 3-5 ja celebren 2 segons del final.
11: Molt
12: això
11: complicat.
12: Podia passar, jugar sense porter.
11: Això podia passar.
12: Té aquestes coses.
11: Doncs bé, se'ns ha posat de cara a la primera meitat, però a la segona el Noia...
12: S'acabarà el somni de... El somni grana.
11: El Noia ha girat la moneda cap al seu costat. I bé, començarà la jugada de Tato i el
12: final del partit.
11: Final del partit. Doncs no 3
12: a 5, guanya el Noia Freixenet, que es classifica per la final d'aquesta fase d'ascens a Hockey Plata.
1: I tenim també la valoració de dos dels guanyadors, els jugadors que vistes, Jordi Dasca i Gerard Montserrat.
13: La veritat que tot l'equip estem molt contents per haver assolit aquest objectiu, que era arribar a la final. I això, sabent que anar a Castellà seria molt complicat, ells es fan molt forts a casa i nosaltres anàvem amb algunes baixes. Però bueno, tot i així, contents, perquè van sortir les coses. La primera part sí que potser no ens acabem de trobar del tot bé i ens vam posar amb un 0 perdent. Però bueno, quan vam començar la segona part, que jo crec que ens vam començar a creure més, ens vam posar 2-1, ens van tornar a remuntar. Però bueno, al final és el que tenim nosaltres, que a principi de temporada ens vam marcar l'objectiu aquest de competir tots els partits fins al final i bueno, vam aconseguir empatar i a falta de 45 segons fer el 4-3. Després el Martí va poder parar la nostra 15a falta, crec que era, i va salvar la directa. I ja després, sense porter, que van anar per totes ells, pues, vam aconseguir fer el 5-3. Però bueno, crec que és una victòria que parla bé del grup, que parla molt bé del grup, perquè al final tenim això, no? que no deixem de creure i lluitem fins al final. I res, ara gaudir-ho i ja està, i començar a pensar en la final, que segur que serà molt complicada contra un gran equip com és el Caldes.
14: Sí, la veritat que estem molt contents per la feina que hem fet en aquesta eliminatòria. El Castellà ens ha posat les coses molt difícils en els dos partits amb una gran intensitat, on ens han competit els dos partits fins al final. I bé, molt orgullós de l'equip, de com ha donat la cara en els dos partits i hem pogut assolir aquest objectiu que teníem marcat. I bé, ja, després d'ahir gaudir el pas a la final, ja tenim el focus posat en els partits que venen contra el Caldes, on estic segur que l'equip donarà la seva millor versió.
2: I acabarem les informacions d'aquesta Nacional Catalana Masculina repassant els horaris de la final. Aquest diumenge, dia 7, es jugarà el primer dels tres possibles partits a la Torre Roja a les 12 del migdia.

0: Nacional Catalana Femenina.
1: La Nacional Catalana Femenina va necessitar un tercer partit de desempat per determinar qui de Girona o Caldes disputaria la final per l'ascens davant el campió de la Lliga Regular, Mataró, que ja s'havia classificat dissabte vencent a Vilafranca. Però comencem pels resultats, Nani. En quant a les semifinals, play-off d'ascens, segon partit.
2: Caldes 1, Girona 5.
1: Els doblets d'Anna Gràcia i d'Aina Vila forcen el partit de desempat.
2: I Vilafranca 1, Mataró 4.
1: Tres gols a la segona meitat donen al Mataró el pas i la final. I en quant al tercer partit de desempat,
2: Girona 3, Caldes 4.
1: Les calderines que giren un 2-0 i estaran a la final. Comencem per analitzar els partits de dissabte. A la Torre Roja, el Caldes no podia aprofitar l'1-0 a l'eliminatòria que s'havia emportat la setmana passada de Girona, i amb la victòria gironina, el passe a la gran final marxava novament a la capital gironina amb un partit que després us explicarem. Analitzem primer què va passar dissabte tarda a Caldes en un partit jugat amb molta calor i on els equips van haver de fer un extraordinari desgast físic. L'equip visitant acabava guanyant per un contundent 1-5, tot i que les diferències en el marcador no arribaven fins a la segona meitat. A la primera, la igualtat presidia el joc, com reflexa el marcador del descans, que era de 0-1. Una primera meitat que començava amb un Girona conscienciat del que es jugava i que era qui primer avisava de les seves intencions, amb dos canonades d'Anna Gràcia i una rematada d'Aina Vila abans del minut 3. L'equip d'Albert Bou obtenia el premi del gol al minut 8, quan Mireia Rans robava una bola, avançava 3 metres i, sense pensar-s'ho gens, es treia una canonada que suposava el primer gol d'aquest segon partit de semifinals i que era molt celebrat per tot l'equip roig i blanc. Les gironines, amb la lliçó ben apresa del darrer partit a casa, no van afluixar la intensitat, tot i anar per davant el marcador, i com que les calderines tampoc ho van fer, el duel va entrar en un darrer quart d'hora de primera meitat de veritable intercanvi de cops. Bé és cert que les visitants allargaven més les seves possessions, però tot i així el partit no tenia treva i la bola anava d'una porteria a l'altra sense temps per pensar massa. Anna Gràcia, molt activa com sempre, Nadil Mur, Mireia Ramd i Ona Domènech van intentar-ho per part gironina, mentre que Sofia Puentes, Aina Leonard, Júlia Montbrú i Joana López també van generar ocasions per part d'un Caldes que tenia la baixa d'una de les seves pitxitxis, Carlota Uller. Amb aquesta dinàmica, el partit entrava en uns darrers 2 minuts on encara va accentuar-se més aquesta bogeria de les intentones d'unes i d'altres. Júlia Montbrú treia una canonada creuada que despertava l'ull de l'afició local. Poc després, era Aroa López qui gaudia d'una gran ocasió. Dos ocasions bellesanes que deixaven pas a dos de gironines. La primera, una assistència de Mireia Arranz a Ivet Jiménez, que rematava aquesta sortint la bola fora per poc. I la segona, una excel·lent triangulació, una de les millors jugades del partit, diria jo, on Mireia Arranz rebia una passada a l'espai, controlava la bola, rematava porteria, obligant a Judit López a efectuar una excel·lent aturada per evitar el que hagués estat un perillós 0-2 pel Caldes just abans del descans. Un 0-2 que sí que arribaria als 2 minuts i mig de la represa de l'estic d'una Aina Vila que havia estat precisament l'autora de la primera ocasió d'aquesta segona part. La semifinal estava travessant una fase clau pel devenir del duel. El segon gol feia mal a un Caldes que a més cometia 3 faltes molt seguides i veia com abans del minut 6 era penalitzada amb la directa corresponent a les 10 faltes d'equip. El llançament, Anna Gràcia i Judit López, que mantenia vives les calderines amb una gran aturada. No obstant, la pròpia Anna Gràcia es treia l'espineta de la no transformació de la directa i un minut després culminava una gran triangulació del seu equip, batint López per tercera vegada i deixant gelat un pavelló que ara sí ja veia molt cost amunt una segona victòria del seu equip. Tot i així, les locals no van abaixar els braços i de la mà d'una Laia Balart, que es tornava a posar l'equip a l'esquena, escurçava distàncies amb gol de Júlia Montbrú després justament de 3 rematades de Balart que havia aturat Carla Gómez. Quedava tot el darrer terç de partit, els minuts anaven passant i amb una Aina Leonari i una Laia Balart que feien moure força bé l'equip i amb les aturades de Judit López, especialment la que feia en l'1-1 davant Nadil Mur, les esperances calderines de com a mínim igualar van seguir vives fins que, a manca de 7,5 pel final, una blava a Aroa López i la corresponent inferioritat numèrica era aprofitada per l'omnipresent Anna Gràcia per tornar a deixar l'avantatge gironina en 1-3. Amb aquest 1-4 i un Girona que ja era sabedor de la victòria, encara hi hauria temps per unes darreres rematades de les locals Júlia Montbrú, Júlia Martínez i Aina Leonard. Aquesta última fins i tot estavellava una bola al pal. I ja amb un Caldes abocat buscant el miracle de la remuntada, Aina Vila ho aprofitava per posar el definitiu 1-5. Doncs després d'aquesta victòria gironina, la primera que felicitàvem la Mireia Rans, que havia també estat la primera en obrir la llau. Una Mireia, contenta.
0: Molt contenta, ja portàvem molts partits contra els Caldes que no ens sortia, ens costava molt marcar gol, i avui per fi la feina que portem fent totes aquestes setmanes s'ha doncs, vist reflexada, crec, i estem molt contentes, bueno, ja amb el cap amb demà, i que molt contentes per avui, però que no hi ha res fet.
1: És això de l'emoció dels play-offs, no? Que vau perdre, ara guanyeu, ara tens l'oportunitat de demà. Com sabíeu, una jugadora que, vull dir, jo crec que es feu, quan penses en jugar a hoquei, penses en partits com aquests.
0: Sí, vull dir, a més jugar a casa sempre doncs, fa més il·lusió, estem contentes. Vull dir, el primer partit perdut a casa va ser un pal fort, la veritat ens va costar, però bueno, vam analitzar el partit, vam veure que la feina estava bé, que simplement hem de sortir, que al final les coses ja surten.
1: I avui com és que us ha entrat tants gols?
0: És esport, sí. A vegades jugues bé i guanyes, a vegades jugues bé i perds, doncs avui ha sigut cap a la nostra banda, seguirem treballant perquè demà també sigui així.
1: Moltes gràcies i sort per demà.
0: Moltes gràcies.
1: I després d'una de l'autora dels dos gols, l'altra autora dels altres dos gols, l'Aina Vila, que bé, igual que la teva companya, suposo que contenta i ja mig cap pensant en demà.
3: Sí, sí, molt contentes, veníem amb aquest objectiu, en portar el tercer partit a casa i molt contentes, molt contentes.
1: L'altre dia no sé què es va passar, que no us acabaven d'entrar, en canvi doncs avui, quan s'heu posat a llançar aquells contraatacs tan perillosos, no heu fet cinc i en podíeu haver fet algun més.
3: Sí, moltes vegades ens passa, que la pilota no ens entra, no ens entra, no ens entra, i mira, avui han entrat, espero que demà també entrin, que no es torni a passar com el del divendres, i ja està, i molt contentes.
1: I acabat, ara suposem que doncs que passeu, per molt que el Mataró doncs sigui molt fort, suposo que clar, vosaltres, ja que heu arribat, voldreu el premi gordo.
3: Sí, sí, aviam, les hem competit superbé els dos partits, llavors cap mena de por, anirem amb tot, i ja està.
1: Moltes gràcies, Aina, sort per demà.
3: Adéu.
1: I amb aquesta victòria gironina de dissabte a la Torre Roja, el pas a la final, que s'hauria de decidir amb un tercer partit de desempat que va jugar-se diumenge tarda a la capital del Gironès i on tornava a saltar la sorpresa. El Caldes guanyava per tercera vegada a pista gironina, una en lliga regular i dos en play-off, i es classificava per disputar la gran final davant el favorit Mataró. A més, les vallesanes ho feien remuntant el 2-0 que havia posat Anna Gràcia amb el seu doblet en els minuts 2 i 9 de partit. Un Caldes que no només estava caient 2-0, sinó que veia com dels 11 minuts que restaven de primera part, 4 els jugava amb inferioritat per dos blaves. Les calderines, però, no només superaven les dues desigualtats, sinó que entre una i altra aprofitaven un penal a favor per ajustar l'electrònic, gol de Laia Balart. Aquest resultat no només lluiria durant el descans, sinó durant molts minuts de la segona part. De fet, pocs aficionats gironins presents al pavelló Palau 2 haguessin pensat que el seu equip cauria eliminat quan, a manca de només 6 minuts i escaig, el resultat continuava sent favorable a les gironines. Quan parlem de la màgia dels play-offs, ens referim a coses com aquesta. El Caldes guanyava fa una setmana a pista del Girona. Dissabte passat, les gironines es prenien la revenja guanyant 1-5 a la Torre Roja. I menys de 24 hores després, les vallesanes, que havien anat per sota 2-0 en el marcador, quan només restaven 6 minuts, feien dos gols seguits i capgiraven el marcador 2-3, deixant glaçada l'afició gironina i encara amb 5 minuts per davant, on encara podia passar de tot, tenint en compte l'alta temperatura, l'alçada de temporada en què estem, el cansament acumulat dels dos partits en dos dies i les pulsacions a 200 que devien tenir jugadores i tècnics. I com van transcórrer aquests frenètics darrers 5 minuts? Doncs amb un Girona abocat sobre la porteria de Judit López, Aina Leonard, que ja havia fet el tercer del seu equip, feia ara el quart, donant la raó a tots aquells que, com nosaltres, vàrem dir a principis de temporada que el fitxatge estrella de la categoria havia estat el d'Aina Leonard pel Caldes. Les gironines, però, que tenien clar que havien de donar-ho tot fins al final, tornaven a escurçar distàncies amb gol de la golejadora de la tarda, Anna Gràcia. 3-4 amb 2 minuts mal comptats per disputar. 2 minuts on el Girona, ja jugant sense portera, va embotellar les calderines buscant el quart gol que portés la semifinal a la pròrroga, però no va poder aconseguir-ho. Des de Joc d'Estics felicitàvem a les jugadores calderines Aina Leonard, Laia Balart i Judit López, que ens feien aquesta valoració de tot plegat. Escoltem-les per aquest ordre.
4: Estem molt contentes amb el partit d'ahir i la classificació per la final de play-off i poder estar lluitant per l'ascens a la Lliga. Crec que l'evolució de l'equip és molt gran comparant les últimes temporades, que hem fet una feina increïble i que passi el que passi hem d'estar molt i molt orgulloses del que hem fet i fins on hem arribat, incloent no, altres resultats i fites que hem aconseguit durant la temporada. Però bé, sobre el partit d'ahir, la veritat que també molt contentes, molt orgulloses. Crec que després del segon partit a Caldes, on es va imposar el Girona i van jugar millor que nosaltres, hem sabut refer-nos, tornar a trobar no, el nostre caràcter, la nostra lluita i la nostra identitat, i plantejar un molt bon partit, que tot i començar amb un 2-0 en contra a casa seva, vam saber no deixar anar mai el partit i plantar cara i acabar-nos ficant amb un 2-4 per davant. Sí que al final acaben fent elles el 3-4, però crec que ja va ser un gol amb poc significat, que no ens va afectar tampoc massa, i vam saber aguantar aquell últim minut amb aquell gol que, bueno, al final sempre són nervis i pateixes, però que crec que ho vam saber fer molt bé i estem molt contentes de la feina que hem fet, com et deia, de fins on hem arribat, i tenim moltes ganes de jugar aquestes finals i lluitar-les com vam fer ahir.
5: Bé, doncs la victòria no va ser fàcil, de veritat. Va ser un partit on les coses al principi no ens van anar de cara. No va ser fins a que quedaven 5 minuts que vam tenir l'oportunitat del penalti i el vam marcar. Aquí crec que va ser una mica un punt d'inflexió, almenys en el nostre estat anímic, que no vol dir que no hagués sigut positiu, per dir-ho d'alguna manera. Al llarg de tota la primera part crec que vam fer molt, molt bona feina. Crec que, bueno, a nivell, en plan, la feina a nivell mental i la feina a nivell físic de treball a pista va ser constant durant els 50 minuts del partit. I, bueno, al final vam tenir, doncs, aquest encert de cara a la segona part i vam poder capgirar el marcador i, doncs, emportar-nos aquesta victòria i aquesta classificació per la fase final dels play-offs, la qual enfrontem amb moltíssimes ganes i amb moltíssima il·lusió, perquè és cert que, bueno, comparant-la amb l'any passat, eren, bueno, eren situacions molt diferents, i també, doncs, mai hem arribat, el Caldes mai ha arribat tan lluny en una fase de play-offs a nivell femení. Llavors, amb molta il·lusió i, doncs, també avui amb moltíssima alegria. Però, bueno, ara ja toca centrar-nos en el proper partit, però, bueno, això no treu que avui és un dia d'alegries.
6: Sabíem que seria un partit complicat, ja que el Girona no és un rival fàcil, i a més veníem de perdre el dia anterior contra elles. Ens ho jugàvem tot a l'última semifinal i vam començar perdent amb un 2-0 i vam tenir dues targetes blaves en contra, per tant no va començar fàcil el partit, però vam seguir treballant i lluitant i la Laia va encaixar el 2-1, que encara ens mantenia amb forces per poder seguir lluitant. De cara a la segona part, vam tenir l'encert que no vam tenir a la primera part i vam aconseguir encaixar 3 gols, un de la Júlia i 2 de l'Aina, que ens van portar a la remuntada amb un 3-4 al final. Però encara queda seguir treballant per enfrontar el partit de dissabte contra el Mataró.
1: Per part gironina, l'entrenador Albert Bou valorava la part positiva de la temporada, tot i l'eliminació.
7: Doncs bé, primer de tot, abans de fer una mica d'anàlisi del que va passar, el primer que m'agradaria fer és felicitar el meu equip, a totes les jugadores que l'integren, els companys que estan amb mi dintre l'estaf, al club, perquè penso que hem treballat molt bé, penso que l'equip ho ha donat tot, s'ha sobreposat a moltes coses, ha crescut com a equip, han crescut les jugadores. Com sempre he dit, hem millorat els registres i estic molt i molt satisfet per això, indiferentment d'aquest resultat que no ens doni l'accés a la final, però penso que l'equip ha fet més que mèrits per poder-hi ser, però a vegades també l'esport té aquestes coses. Dit això, penso que hem sigut un equip que en aquesta fase final, a la part de les semifinals, en els 3 partits, penso que en general hem sigut un equip que hem merescut molt més, hem controlat, crec, molt millor els partits. Hem tingut moltes ocasions de gol, que evidentment l'encert i la falta d'aquell punt de sort que necessites en aquest tipus de partits ha fet que no poguéssim marxar de marcador tant al primer partit com en el tercer, igual que sí que vam fer en el segon. I després també hi ha coses que evidentment no controles, no? Però bé, indiferentment d'això, com et deia, penso que és un equip que també mereixíem estar a la final per el que hem fet durant tot l'any. I res, només puc dir que, com et deia, estic molt orgullós d'elles, estic molt orgullós del que hem fet, i ara toca treballar per preparar la següent temporada, per seguir amb la mateixa intenció, perquè crec que som un equip i unes jugadores i un club que som tossuts en aquest aspecte, i ho tornarem a intentar sense cap mena de dubtes, i en un moment o l'altre ho aconseguirem, perquè crec que també ens ho comencem a mereixer. Així que res, també felicitar el Caldes per la part que els hi toca, per haver accedit a la final, i nosaltres, com et deia, preparar la temporada següent per tornar més fortes i encara més empenta per poder tornar-ho a intentar i poder-ho aconseguir finalment.
1: Ens n'anem a l'altra semifinal. Al pavelló vilafranquí, el campió de la Lliga Regular, Mataró, no donava opcions a possibles sorpreses i s'assegurava l'accés a la final, vencent per 1-4 en un partit que no es decantava definitivament pel bàndol maresmenc fins a la segona meitat. La primera part es saldava amb un ajustat 0-1 després que Joana Pont obrís la llauna a l'equador de la part. Una Joana Pont que ja havia anotat 2 dels 4 gols del primer partit d'aquesta semifinal i que dissabte tornaria a ser decisiva amb 2 gols més, anotats, a més, en moments claus. El primer obrint la llauna, com dèiem, d'un partit fins aleshores trebat i el segon tot just iniciar-se la segona meitat. Amb aquest resultat de 0-2, les penedesenques van tenir el seu moment en arribar al Mataró la seva desena falta. La directa la llançava Paula Vázquez i no podia batre la portera i capitana mataronina Paula Lladó. 4 minuts després, Clàudia Palazón podia batre novament Laia Leiva, posant un 0-3 que suposava un cop molt dur per l'afició vilafranquina present al poliesportiu vilafranquí. Les locals, que no van abaixar els braços i a manca de 5 minuts aconseguien el seu primer gol, que en aquells moments era esperançador i que finalment només es quedaria amb l'etiqueta de gol de l'honor. Era Maria Figuerola qui podia batre per fi Paula Lladó, ajustant a 2 les diferències, tot i que l'alegria local només duraria 2 minuts, moment en què el Vilafranca arribava a la seva desena falta i Olga Joanola feia el que ja seria definitiu 1-4, tot i que Paola Vázquez tindria un darrer penal a favor que no podia aprofitar. L'entrenador mataroní Albert Larrea valorava així aquesta darrera victòria.
8: Partit jugat ahir a la pista del Vilafranca, amb un partit molt igualat, moltes fases de partit, on el Vilafranca, molt ben posicionat, ens ha posat les coses molt difícils i ens va competir molt bé de tu a tu durant bona part del partit. Però al final vam aconseguir imposar-nos i vam aconseguir, doncs, aquest segon punt de la semifinal, que ens dona l'accés a la final i és una passeta més cap a aconseguir l'objectiu de l'ascens, així que molt felices. I ara centrar-nos a fer un bon treball de cara a la final. Gràcies.
1: La derrota vilafranquina davant el potent campió de la Lliga Regular Mataró no pot enfosquir l'excel·lent temporada del Club Patí Vilafranca l'any del seu debut a Nacional Catalana. Ens ho explica el seu segon entrenador, Fede Insercé Júnior.
9: Ha estat una temporada realment històrica pel Patí Vilafranca, que en el seu debut a Nacional Catalana Femenina poguéssim entrar al play-off, que era l'objectiu que ens marcàvem des d'un bon inici, i posteriorment ja dintre el play-off doncs, no ha pogut ser, no hem pogut forçar el tercer partit del desempat davant tot un totpoderós Mataró, però les sensacions en les que acabem doncs, són molt bones, perquè tant els dos partits ho hem lluitat molt, hem tingut molts minuts bons i al final errors nostres i petits detalls d'entrenar durant la temporada doncs han fet que es decantés per un gran equip com és el Mataró, i des d'aquí felicitar-los. I en quant a la temporada, doncs, el que comentava, doncs, molt satisfets i satisfetes, ja que hem complert els objectius marcats i ens emportem un molt bon record d'aquesta temporada, en la qual vam tenir un inici brillant en les primeres 8 jornades. Després vam tenir un dalt a baix important en la qual vam tenir moltes derrotes seguides, però tot i així l'equip i tot l'estaf doncs, es van treballar de manera conscient i es va aconseguir revertir la situació perquè en la segona volta a l'inici també fos molt bo i acabéssim la segona volta doncs, classificant-nos per play-off i millorant la puntuació respecte a la primera volta. Per tant, una temporada històrica en la qual estem molt orgullosos i orgulloses, totes les jugadores i tot l'staff i junta directiva. I res, doncs, ja pensant en la temporada següent, en poder competir al màxim, marcar-nos el mateix objectiu i encara més el reforçat, el de pujar a l'Hockey Lliga, la millor lliga del món de l'hoquei patins femení, així que molt il·lusionats i ja des de demà mateix doncs, a treballar per la següent temporada.
1: Passem ara als dos partits del play-out per evitar el descens. Semifinals, play-out per evitar el descens. Segon partit.
2: Sant Jordi 1, Manlleu 6.
1: Hat-trick, Dona Graells i Salvació Manlleuenca.
2: I Reus 3, Vic 1.
1: Les reusenques forçaven el tercer partit. Al gironès, un hat-trick Dona Graells servia perquè el Manlleu s'imposés 1-6 al Sant Jordi d'Esvalls i l'equip de Nil Baucells assolís la salvació matemàtica sense necessitat del tercer partit. Amb les xifres objectives davant, la lògica s'ha acabat imposant en aquesta eliminatòria disputada entre un Manlleu i un Sant Jordi, on les usonenques li havien tret a la lliga regular a les del gironès 31 punts de diferència. Les locals resistien l'empat a 0 durant un primer quart d'hora, on també podien sortir en velocitat en algunes ocasions i on la portera, Juït Boada, salvava el seu equip del 0-1 en més d'una ocasió. Finalment, el gol usonenc que obria la llauna arribava als vols del minut 15 de l'estic d'una de les seves golejadores, Tània Pedrosa, que finalitzava la temporada nacional catalana amb la no menys preable xifra de 20 gols, que s'haurien de sumar, si voleu més dades, als 32 que Pedrosa ha aconseguit a la categoria Fem-17 d'or. I parlant de golejadores, la pitxitxi del partit amb 3 gols era Ona Graells, que començava el seu festival al minut 19 d'aquesta primera part, fent el 0-2 en què s'arribava al descans. Seria a la segona meitat quan l'equip de Nil Baucells incrementaria la seva avantatge amb 4 gols més per deixar el definitiu 1-6. Ja només reiniciar-se el joc, la mateixa Ona Graells tornava a convertir-se en protagonista, fent el 0-3 que condemnava molt a un equip gironí al que no li han sortit gens bé les coses aquesta temporada. Les usonenques, que tot i el 0-3, seguien imprimint les seves sortides en velocitat i tot i no poder transformar la directa corresponent a la desena d'equip local, anotaria el quart gol als vols del quart d'hora de l'estic d'Ingrid Cavalleria, el cinquè, obra de Sigrid Rosquelles al minut 18 en transformar un penal, i el sisè, ja després que les locals aconseguissin el seu gol de l'honor, que se'l tornava a notar la trigolejadora Ona Graells. Des de Xoc d'Estic felicitàvem les jugadores manlleuenques que ens feien aquesta valoració conjunta i original de tot plegat.
10: Hola, som els jugadors del Manlleu i pensem que aquesta temporada ha sigut complicada perquè venim de moltes baixes de la temporada anterior i això ha perjudicat una mica a l'inici de la temporada.
11: Això ha fet que moltes de nosaltres, pràcticament la meitat de l'equip, juguéssim per primera vegada en aquesta categoria. De fet, l'única jugadora que continuava de la temporada passada era la nostra portera.
12: Tot i això, estem molt orgulloses de la feina que hem fet.
13: Creiem que hem crescut molt, tant físicament com emocionalment, i a més, com més avançava la temporada, doncs cada cop agafava més confiança i cada cop competia millor. I això sobretot s'ha notat a les últimes jornades.
14: Al final ens quedem amb tot el que hem après i amb l'evolució que hem tingut com a equip.
15: Estem molt contentes de poder continuar un any més en aquesta categoria perquè és una categoria molt bonica, molt competitiva i on encara tenim molt marge per seguir creixent.
1: I en l'altra de les eliminatòries d'aquest play-out, el que disputaven Vic i Reus, les reusenques salvaven dissabte tarda el primer match ball, derrotant les usonenques per 3-1 i forçant un tercer partit que després us explicarem. Anem al primer a l'anàlisi d'aquest segon partit de la sèrie, que arribava a la capital del Baix Camp amb avantatge biguetana 2-0 gràcies a la victòria de l'equip de Nara López en el primer partit jugat a Osona. Les reusenques, que ja saben que és jugar-s'ho tot a partits de vida o mort, van donar el primer pas per fer-se amb la victòria en una primera meitat que acabava amb 2-0 per les de Javi Jounou, amb gols de Maria de Aro al minut 11 i de la pitxitxi Rebeca González a manca de 2,5 pel descans. A la segona, les forces es van equilibrar. Les altes temperatures obligaven els equips a fer un gran desgast físic i en certs moments aquests esforços acumulats es convertien en imprecisions. Les usonenques sortien de vestidors amb intencions clares de sumar aquell primer gol que la retornés al partit, i seria Iben Montoya qui ho aconseguiria als vols del minut 9, batint una Mirari Bilbao que va tornar a demostrar el seu gran estat de forma tot i encaixar aquest únic gol. Passats uns minuts on la inèrcia del gol va donar ales a les biguetanes, serien els locals qui donaven un cop quasi definitiu. Marta de Diego retornava els dos gols d'avantatge per un quadre roig i negre que, a més, a manca de 3 minuts i mig mal comptats, disposava de 2 minuts de power play per blava que, tot i no aprofitar-los per incrementar la renda, sí que van servir-los perquè els minuts passessin amb més comoditat i amb aquesta victòria rosenca, l'eliminatòria viatjava el dia següent novament a Vic. I quin tercer partit! Un partit que acabava amb empat a 2, que se n'anava a la pròrroga i que es decidia la tanda de llançaments de directes. Us ho imagineu? Després d'una lliga de 30 partits i 3 partits més entre Vic i Reus, més una pròrroga, al baixar de categoria o permaneixer en ella es decidia en una tanda de faltes directes. Abans d'això, el duel havia estat força igualat, atrevessant primer un avantatge visitant, després un empat a 1, després un avantatge visitant i finalment l'empat a 2 definitiu. Gemma Briba, que anunciava fa pocs dies que deixa el Reus, avançava les reusenques als vols del minut 11 i amb aquest 0-1 s'arribava al descans, tot i que Júlia Cabré disposava d'un penal per fer l'empat a 1 que no podia materialitzar. Ja a la segona, la mateixa Júlia Cabré feia l'empat i Júlia Marchinac capgirava el marcador amb el 2-1 pel Vic. Finalment, Gemma Briba s'acomiadava amb un doblet en fer el definitiu empat a 2. Empat que ja no s'alteraria durant la pròrroga, amb la qual el descens passava per una fatídica tanda de directes. Sílvia Jurado, Júlia Teixidor i Ivette Montoya marcaven els seus llançaments i com que les ganxetes no transformaven els seus primers tres tirs, ja no era necessari llançar-la cap més. El Vic mantenia la categoria, mentre que el Reus queia a primera catalana. Les biguetanes Martina Boucells, com a capitana, i la portera Bruna Casals ho valoraven així tot plegat.
16: Estem molt contentes d'aquesta victòria. Hem patit molt, però crec que hem treballat els nostres punts fluixos, que al final, és, sobretot psíquicament, ens costa molt anar per darrere el marcador, però ho hem treballat molt, érem molt conscients que podia passar i al final doncs, ens ho hem endut, sí que ens han empatat, però bueno, hem sigut molt fortes també a nivell de directes i ja ens ha funcionat molt bé.
17: Crec que ha estat un partit molt intens de part de les dues parts, però bueno, al final ens han començat a marcar elles, sabíem que estàvem donant el millor de nosaltres i que acabaria entrant el gol, i així ha sigut a la segona part. Ens hem ficat 2-1, ens han marcat el gol de l'empat quan quedaven bàsicament 5 minuts, hem anat a pròrroga, ha sigut molt, molt igual per les dues parts, perquè bueno, les dues no ens volíem arriscar molt i per tant ha sigut més calmat. Però bueno, hem anat a les directes i les hem clavat les tres. Jo les he parat les tres i les hem clavat les tres. I ja està, som-hi, vamos!
2: I acabarem les informacions d'aquesta nacional catalana femenina repassant la propera jornada. Playoff d'ascens, primer partit de la final per l'ascens a Hockey Lliga Femenina, dissabte 6 de juny a Mataró, en horari encara per determinar, mentre que l'horari del segon partit, el que s'ha de disputar a pista d'Alcaldes, serà dissabte dia 13 a 3:15 del vespre.
1: Hem arribat al final d'aquest intens programa d'avui. Dilluns vinent us informarem del partit de tornada del playoff d'ascens a Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu, on un dels dos podrà celebrar l'ascens a la màxima categoria i dels primers partits del playoff final, tant en categoria masculina com femenina. Fins aleshores, passeu tots una bona setmana i molt d'hoquei!

0: El no contundent dels mestres a l'acord dels sindicats majoritaris amb el govern obre una etapa de gran incertesa de cara al final de curs i a l'inici de la següent. Aquí sentim, en el moment de conèixer el resultat, part dels representants sindicals que havien estat negociant en aquests últims dies aquest acord. La USTEC, que era partidària del sí, ha rectificat i ara crida demà a seguir la vaga i a participar en les protestes. La consellera Niubó havia dit que un no podia portar un escenari de caos. Avui ha explicat que els acords firmats divendres s'aplicaran.
1: El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
0: Demà la consellera farà una ronda de trobades amb els sindicats que van firmar l'acord. Al Catalunya Nit entrevistarem en directe la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: El cop de puny de la taula dels docents també ha marcat el debat dels pressupostos al Parlament, estirada d'orelles de l'oposició al govern i Junts, que ha demanat a la consellera Niubó que s'aparti de les negociacions. La bona notícia per als de Salvador Illa és que els comptes tiren endavant gràcies al suport d'Esquerra i els Comuns.
0: Catalunya Nit. Aquest vespre, Protecció Civil ha emès una alerta per temps violent amb possibilitat de pedra i ratxes de vent superior als 90 km per hora. Les comarques afectades són Osona, el Lluçanès, el Ripollès, el Solsonès i, en perill molt alt, el Berguedà, que ha d'estar pendent aquí, a les lleres dels rius. Això, tot plegat en una nit assenyalada a Berga, amb dijous de Corpus, la primera nit de la Patum. Un temporal que després s'ha mogut cap al litoral i que també està esgarrant la festa al Primavera Sound. A aquesta hora estaria actuant Massive Attack, però s'han suspès les actuacions. De seguida connectarem amb la Patum i també amb el Primavera Sound. És un temporal que s'ha anat movent i per això serà important escoltar bé la previsió del temps amb el Néstor Gómez i estar atents a la ràdio.
2: El Líban i Israel han acordat una treva amb la mediació de Washington. El grup libanès Hezbollah, però, no l'accepta, i això fa trontollar també les converses entre els Estats Units i l'Iran.
0: L'Ajuntament de Barcelona no renovarà les llicències a les bicicletes compartides, les que es poden llogar des de diversos punts de la ciutat. Jaume Collboni ho ha anunciat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula però no ha de circular.
0: Les empreses que gestionen les 3.500 bicicletes de Barcelona no entenen la decisió de l'alcalde.
4: Des de l'any passat ha millorat moltíssim. Tots els indicadors han millorat, tot el treball, el grup de treball amb l'Ajuntament ha funcionat bé, tenim menys incidències, tenim menys queixes de part de la ciutadania. En general, tot això ha anat força bé.
2: Són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
5: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Els bombers han atès de moment una trentena d'avisos per l'episodi de pluges que des d'aquest vespre afecta especialment comarques de l'interior de Catalunya. La del Ripollès és la que més incidències ha registrat amb el xoc d'un tren contra un arbre de la línia R3. No hi ha persones ferides, però Protecció Civil demana molta precaució en la crescuda de rius i rieres. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: Quines són les incidències més destacades fins ara per la pluja?
1: Doncs, mira, actualitzem si et sembla. Com deies, però, la més destacada és el xoc d'aquest tren, un comboi de la R3, ha atropat aquest vespre contra un arbre que havia caigut a la via a l'altura de Ripoll. Ningú ha pres mal. El comboi sí que han hagut d'evacuar les quatre persones que anaven a bord del tren. També han hagut d'ajudar un cotxe que havia quedat embarrancat per l'aigua i s'han produït esllavissades a la C26, a Borredà. La pluja ha fet caure també arbres a la C17, a Ripoll. La carretera ha hagut de ser tallada durant una estona fins que els han retirat. I en aquest municipi, a Ripoll, també s'han vist carrers inundats i alguns baixos amb aigua a l'interior. De moment, però, afortunadament, no consta cap persona ferida. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic a diversos punts. Per exemple, a la conca del Ter s'ha superat el llindar d'alerta a Sant Joan de les Abadesses. També el llindar de perill a la Riera de Vilà, del Berguedà, i un avís de risc hidrològic a la conca del Ter amb superació de llindar d'alerta també a Ripoll. Per tot plegat, es demana molta precaució en aquestes zones. En zones inundables, i es demana evitar travessar rius i rieres. Aquest episodi s'allargarà fins a entrar d'aquesta nit i s'espera que en els propers minuts l'afectació principal sigui en zones del litoral. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en declaracions de 3Catim.
2: Ara, quan aquestes pluges passen per aquesta zona del litoral i prelitoral, amb aquesta intensitat en algun moment puntual, sobretot aquelles zones que puguin ser d'acumulació d'aigua, tipus barrancs, rius, rieres, s'ha de vigilar i és perillós travessar-les si està plovent amb intensitat i pot ser que acumuli aigua i que baixi d'alguna manera amb un cert cabal.
1: A la ciutat de Barcelona, on ara plou, Protecció Civil ha activat també aquest vespre el pla d'actuació d'emergència municipal per risc d'inundacions.
3: Gràcies, Oriol. Doncs bé, aquesta hora de la nit, són les 10 i 6 minuts, connectem amb dos punts on l'aigua ha alterat els plans previstos. D'entrada, comencem per Berga. Allà, tot i la pluja, aquesta nit hi haurà patum completa a la plaça de Sant Pere i els salts s'aniran fent al llarg de la nit, aprofitant els moments que no plogui. Nàtia Dell, bona nit.
4: Bona nit, exacte.
3: Sentim de fons, sí. Aquest som vient de Berga.
4: Sí, la
3: escolta'm, ha pogut començar finalment la patum completa
4: tant,
3: o no?
4: Sí? I tant, per descomptat. Està en marxa, ho ha fet amb uns minuts de retard, un quart d'hora, de fet gairebé 20 minuts més tard ha començat la patum completa respecte a l'hora prevista. L'Ajuntament ha dit que, com dius tu, explicant, ha anat buscant aquestes finestres de bon temps durant tota la nit per anar podent col·locar tots aquests salts. La nit és llarga. Sí que veiem que les comparses surten a plaça tapades en plàstics per evitar que es mullin. És patrimoni. Sí. I just abans, doncs, la gent patint molt sobre la pluja. També és cert que ningú s'imaginava de cap manera que se suspengués. Escoltem la gent.
5: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
6: Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure, doncs acabaran una mica xop.
7: Per gallant, pot caure el munt, però la patum es fa sempre. Plogui o no plogui.
5: I ara mateix no plou i la plaça està plena de gom a gom.
3: Molt bé, Nati, doncs aquest és l'apunt d'última hora. D'aquí uns minuts tornarem a connectar amb Berga i aquí tenim un berguedà enyorat avui.
0: Tant, sí. Nati, m'hauràs de servir una mica de consol,
4: tant,
0: després
4: sí,
0: tornarem a la part festiva. Fins ara.
4: Som els teus ulls.
0: Ai, sí, i cor i tot. Gràcies, bona
4: Gràcies
0: nit.
4: Gràcies a vosaltres, fins ara.
0: L'altre punt de connexió és a Barcelona, al Parc del Fòrum, al Primavera Sound, que avui havia desplegat tota la seva potència ja amb tots els escenaris a ple rendiment, però no sabem, Marc Ruiz, si finalment hi haurà més concerts o es dona per acabada la festa.
8: Doncs mira, ara mateix et podria dir que jo sé el mateix que saps tu. És a dir, a aquesta hora, teòricament, jo hauria d'estar entrant amb vosaltres dient que Massive Attack té el concert en marxa, bla, bla, bla, però els dos escenaris principals, bé, tots els escenaris tret d'un del Primavera Sound estan aturats a causa de la pluja que ara hi torna i el vent. Bàsicament el que ha passat als dos escenaris grans és que hi ha hagut alguns elements dels escenaris que han caigut i per això han acabat suspenent de moment, de forma temporal. No ens diuen si es reprendrà o no, no ho saben tampoc. No ens estan dient gairebé res des de premsa, només que ara mateix les actuacions que hi havia previstes per ara estan suspeses, però és que és evident perquè estan tancats. També ens han fet fora de la zona de premsa, perquè és un tendal temporal, i no volien tenir ningú sota cobert i, evidentment, que hi hagués cap mena de risc per ningú, per cap treballador, per cap persona. De moment, insisteixo, només hi ha un escenari, que és el de les graderies, que està en marxa, la resta estan tots aturats, ara torna a ploure cada cop més fort, i de moment no hi ha cap mena de previsió de represa, però tampoc no hi ha cap mena de previsió d'aturada definitiva.
0: Clar, doncs Marc, si ens sembla, tornarem a connectar més endavant per veure si es reprèn, si no, i en cas que no es reprengués avui, què passaria, evidentment, amb tots aquests concerts, i es buscarà una nova, no sé si diumenge o encabir-los demà, no sé què podran fer. En fi, de moment ara moltes incògnites, d'aquí una estona tornem a connectar, a veure com va la pluja i com va també la música, perquè en els concerts, a diferència del que ens explicava en la Patum, aquí hi ha també tot el tema de l'electrònica, el perillós que pot ser connectar i desconnectar.
8: Correcte. Mira, habitualment, aquí el 2024 va ploure moltíssim, també el Primavera Sound, segur que alguns ho recordeu, concert de PJ Harvey, èpic, sobretot de la pluja. Aquí hi ha dos problemes. Primer, si hi ha aparell elèctric, òbviament han d'aturar el concert, i si hi ha vent, també hi ha risc. Si només hi ha pluja, no passa res, perquè en principi la majoria d'aquests esdeveniments estan preparats, però el perill és el vent i l'aparell elèctric. I avui, òbviament, el que ha perjudicat ha estat un avantatge de momentània que hi ha hagut durant un moment, que hi ha hagut un vent molt fort, i que és justament quan ha passat això.
0: Gràcies, Marc. Tornem a parlar d'aquí una estona.
8: A vosaltres, fins ara.
3: Les 10 i 11 minuts, el conflicte educatiu entre els sindicats i el govern s'embolica. Demà hi tornarà a haver vaga de l'educació a tot Catalunya després que el resultat de la consulta sobre el preacord hagi acabat amb un no rotund. Dos de cada tres docents que han votat l'han rebutjat i s'han compromès a continuar amb les mobilitzacions. Tot plegat ha obert un nou escenari en aquesta recta final de curs. A la consulta, recordem-ho, hi han participat un 60% dels docents que ja estaven cridats. Maria Costa, bona nit.
9: Bona nit.
3: Quina lectura han fet els sindicats d'aquesta consulta, del resultat?
9: Doncs d'entrada el sindicat USTEC ha defensat que tot plegat els ha servit per escoltar quina és la voluntat del col·lectiu, han entomat el resultat i alhora han fet autocrítica tenint en compte que aquesta setmana aquest sindicat havia engrescat, havia fet campanya pel sí a tots els mestres i professors a votar, doncs, perquè acceptessin aquest acord. Ho deia la seva portaveu Yolanda Segura.
10: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
9: En canvi, la CGT, que precisament divendres passat es va aixecar de la taula de negociació i que ha estat fent campanya pel no, n'ha sortit força reforçada. Considera que amb el resultat els docents reafirmen que el pacte del març i el d'ara són insuficients i, a més, demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. Deia la secretària general d'Ensenyament de la CGT, Laura Jané.
11: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
9: I a l'altra banda de la balança hi ha el sindicat professors de secundària. Ells sí que han acceptat el preacord després que en la seva consulta interna, una consulta dels afiliats, un 63% dels participants hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
12: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
3: I com queda tot plegat, Maria? Perquè demà ja hi ha la primera mobilització. N'hem d'esperar més la setmana vinent?
9: Clar, és una incògnita que hem d'anar resolent amb el pas de les hores, perquè avui els mateixos sindicats admetien que esperen reunir-se de nou entre ells i d'alguna manera refer ponts per recuperar aquesta unitat. La USTEC, d'entrada, el que fa és apostar per fer-ne durant la visita del Papa la setmana que ve, i això sí, ha rebaixat la idea de vaga indefinida fins a escoltar les assemblees i els altres sindicats. A la visita del Papa, la CGT també també hi afegia la proposta de protestes enmig de la selectivitat i donava per fet que si no es reactiven les negociacions, tot plegat pot afectar l'inici del curs vinent.
0: Doncs tot i aquest no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar divendres amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors hagin tancat la porta a les millores pactades.
13: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Professors de secundària ja ha confirmat, per exemple, que hi assistirà, i l'USTEC ha demanat que la trobada pugui ser la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga.
3: I qui també ha demanat poder-hi dir la seva és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
14: No entra en joc només el professorat. Entren les famílies com a representants de l'alumnat, el propi alumnat que es pot representar a si mateix? No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.

0: Punt un quart d'11 de la nit, tot i aquest toc d'atenció per com el govern està gestionant la crisi educativa, Esquerra i els Comuns han permès avui que els pressupostos d'Illa hagin superat el primer examen parlamentari. L'oposició ha carregat en tromba, això sí, contra l'executiu pel conflicte amb els docents. Àlex Giral Robert.
1: Sí, el preacord fallit amb els professors ha pres bona part del protagonisme al debat inicial dels comptes del govern al Parlament. Des de Junts, Mònica Sales i Salvador Vergés han assenyalat la consellera Niubó, mentre que el popular Juan Fernández i la copaire Pilar Castillejo han criticat també els socis del PSC per haver separat les negociacions pressupostàries de la situació amb el sector educatiu.
2: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra, la dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no.
3: De totes maneres, consellera, no cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
4: L'osi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
5: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels Comuns.
1: I és que, com estava previst, Republicans i Comuns s'han sumat als socialistes per tombar les esmenes a la totalitat dels números del govern. Tot i això, Esther Capella i Jèssica Albiach han advertit l'executiu que s'ha de posar les piles amb els docents.
6: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
7: Han de tornar a començar, així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
1: Per la seva banda, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes pel conflicte d'educació i ha agraït la implicació dels seus aliats parlamentaris en els comptes.
8: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
1: Esquerra i els Comuns també han permès tirar endavant la llei òmnibus que acompanya els pressupostos.
9: Doncs bé, a aquesta hora de la nit podem saludar Iolanda Segura, que és portaveu de l'Austec, la cara visible d'aquestes negociacions que el sindicat ha mantingut amb la Conselleria d'Educació. Iolanda Segura, bona nit.
10: Hola, molt bona nit.
9: No han convençut amb aquest acord que van arribar amb el Departament d'Educació. L'hem sentida en la crònica que han fet els nostres companys fent una valoració i apuntant que algunes decisions no les havien d'haver pres. A quines es refereixen?
10: Bé, a veure, quan en tot procés de negociació doncs s'han de prendre decisions no? En tot moment, si tires cap aquí, si tires cap allà, no han estat unes negociacions gens fàcils, han estat molt condicionades, amb moltes traves, amb molts impediments. Això no ens ha permès tenir un procés de negociació obert, flexible, diguéssim, no? amb possibilitat doncs, de posar els elements sobre la taula sense que ningú, per una altra banda, doncs, posés impediments doncs, a tractar aquestes certes qüestions. Això a nosaltres ens ha resultat un procés negociador molt complex i molt complicat. I, per tant, segurament doncs, va haver un moment en què la negociació ja semblava que ja havia arribat doncs, al màxim possible i ens va semblar a nosaltres no, que ja havíem d'aterrar aquests màxims al col·lectiu i que el col·lectiu valorés si era suficient o no era suficient. De fet, nosaltres no hem signat res, no ens vam comprometre res. De fet, en el preacord diu clarament que nosaltres aquell preacord el sotmetíem a consulta, que estava condicionat al resultat de la consulta. Per tant, ho teníem claríssim, però potser ens hauríem d'haver esperat uns quants dies més a veure si arrencàvem alguna cosa més o no. Potser el moment no va ser l'encertat. Tampoc sabem si ho haguéssim posposat, si el resultat hagués estat igual, tampoc ho sabem. Per tant, és aquella incertesa, no? És aquelles coses que tu et preguntes, no? Potser si no hagués fet allò, potser si... No saps mai què és millor i què no.
9: Realment la situació es troba en un punt molt, molt complicat perquè ahir vostès mateixos des de l'Austec no, feien una crida i un advertiment, compte que si es vota que no, doncs el govern pot acabar retirant la proposta. De fet, la conselleria també llançava aquest missatge i en canvi és avui la conselleria que diu no, doncs mantinc l'acord i són vostès els que demanen que s'ha de començar de zero. Lideraran l'Austec la negociació com ho han fet fins ara?
10: A veure, l'acord tira endavant perquè sí que hi ha hagut un sindicat que el signa, que és el sindicat de professors de secundària. Per tant, sí que la conselleria podia haver dit, doncs, oita, no, ara no tiro endavant, però només que hi hagi un altre sindicat que el signi, doncs també és legítim que també doncs, ho tiri endavant. O sigui, és així. Segurament, si el sindicat de professors de secundària no hagués entrat a signar, a no ser que Comissions UGT s'hagués imposat, diguéssim, a disposició per signar-lo, dubtem molt que la conselleria hagués decidit per si sola tirar-ho endavant, perquè de fet els anuncis no anaven en aquesta línia, però sí que hi ha hagut un sindicat. Què hem de fer nosaltres, doncs, a disposició del col·lectiu novament? Avui ens hem reunit amb la resta de sindicats, diguéssim que no han signat el preacord. De moment, sobre la taula hi ha la vaga de demà, que ja la teníem convocada, i possiblement dimarts, dia 9, una nova jornada de vaga, però està acabat per acabar de decidir. Vull dir que ara cadascú doncs, ho ha de consultar a les seves pròpies bases. I es tracta d'intentar interpel·lar l'administració a la seva responsabilitat, a que retornem a reobrir aquest procés de negociació, però canviant el marc de negociació també, no? Canviant molts paràmetres que no han funcionat, que no han servit doncs, per realment arribar potser més enllà d'aquestes millores que hem arribat amb aquest preacord, perquè, com repeteixo, ha sigut una negociació a tres bandes, no? No només negociàvem amb l'administració, sinó que hi havia els sindicats signants del preacord de l'acord del mes de març, que impedien doncs, situar certes qüestions o anar més enllà en certes altres. Per tant, la veritat és que ha sigut difícil i això no es pot tornar a repetir.
9: Mm-hmm. El fet que els sindicats doncs, estigueu dividits és una cosa que al final debilita no? els plantejaments de màxims no? que fan doncs, milers de professors, com hem vist en aquesta consulta. Esclar, això no sé si canviarà, és a dir, s'està fent alguna estratègia prèvia a la negociació amb la conselleria, una negociació prèvia entre els sindicats per tal que no torni a passar exactament el mateix, perquè a més, les setmanes de curs en queden ben poques ara ja. Si no vaig malament, 20 dies com a molt, no arriba ni això. I això potser també els debilita, no?, a l'hora de negociar amb la conselleria.
10: Bé, nosaltres som conscients que queda molt poc temps i ara farem els màxims possibles. Per això l'USTEC en el seu moment va dir, home, si surt que no hem de plantejar una mesura contundent que sigui una vaga indefinida, com per exemple, no? Pues perquè entenem que sí, amb totes les 22 jornades de vaga que hem tirat endavant i tota la pressió que s'ha fet des dels centres no? aplicant altres mesures, doncs el màxim que hem pogut arribar era en aquesta proposta. Si ara no anem més enllà, difícilment, abans que s'acabi el curs, aconseguirem arrencar res més. Sí que és veritat que la consellera doncs ens ha proposat de reunir-nos demà. Però només ha convocat els sindicats signants del preacord. Clar, nosaltres sí que li hem dit a la consellera que potser demà no és el millor dia, és una jornada de vaga... i necessitem també, posar una mica d'espai, però que...
9: Però entre els sindicats hi haurà alguna reunió?
10: Avui, aquesta tarda, ja ens hem reunit, però amb els sindicats que no hem convocat, que no signem el preacord.
9: Ja, però, clar, aleshores jo la meva pregunta era, hi haurà una reunió prèvia, un intent previ de comunió, diríem, entre tots els sindicats, la CGT, vostès, l'USTEC, Comissions Obreres, l'UGT, Sindicat de Professors...
10: No, això no, perquè no hi ha sinergies, no? No hi ha sinergies amb Comissions UGT. La veritat, el que va passar el mes de març sí que va generar una fractura difícil de reconstruir, molt difícil, perquè en aquell moment sí que estàvem tots al mateix vaixell, no s'havia acabat encara el marc de negociació, estàvem en ple procés i la veritat és que va ser absolutament sorprenent, una sorpresa inesperada, doncs que de cop i volta ens vinguessin amb un pacte que gairebé ens el van signar davant de la nostra cara, deixant-nos deliberadament a fora. Mm. Llavors això per nosaltres, home, no genera bona confiança, no? Què podem esperar ara tampoc tornar-nos a reunir. No traurem res ara mateix. No et dic que en un futur, no, que ens doni alguna una altra situació, haguem de tornar-nos a posar d'acord. Però bueno, ara mateix crec que és bastant difícil.
9: Mm-hmm. Li demanava abans, i crec que no m'ho ha respost, si l'USTEC es posarà al capdavant d'aquesta nova negociació amb el departament o potser cediran també protagonisme a altres sindicats com la CGT, que no estava doncs, per aquest preacord.
10: Nosaltres ens posem al servei del col·lectiu i farem el que el col·lectiu ens demani, i per tant, si plantejarem doncs, quines mesures hem de posar sobre la taula. Nosaltres, tota la plataforma, bueno, la plataforma reivindicativa, diguéssim, o els eixos que vam prioritzar per aconseguir, no?, resoldre unes necessitats tant de les condicions laborals com les condicions educatives que tenim a les aules, ens les va prioritzar el col·lectiu. Nosaltres vam fer un estudi del malestar docent, vam fer després consultes, entrevistes, i ens van sorgir uns eixos principals, doncs, que era la recuperació del poder adquisitiu, les ràtios i la inclusiva i la sobrecàrrega de feina. I hem treballat en base a aquests eixos. Si ara, a més, això que d'aquests eixos no s'ha arribat doncs, a satisfer el col·lectiu amb el preacord, doncs haurem de continuar treballant en aquesta línia. Nosaltres pensem que és absolutament important, i de fet una de les qüestions per les quals són unes de les qüestions per les quals el col·lectiu ha votat que no, que era la inclusiva i també les ràtios, i a més doncs, intentar abordar altres elements que ara sembla que el col·lectiu demana doncs que també posem a sobre la taula. Liderar, doncs, doncs sí, és el que pretenem fer, però intentarem buscar doncs, també noves sinergies amb la resta de sindicats.
9: Entenem que fa molts dies que parlem d'aquesta negociació i que hi ha una certa acumulació també de d'esgotament, perquè la situació sí. És bastant límit. Demà hi ha convocada aquesta vaga general, ja estava convocada d'aquesta manera. S'han de preveure talls a les carreteres, estan previstos demà al matí?
10: Mira, això no t'ho sé dir, perquè com que no he estat jo a la reunió de sindicats, no et menteixo, no ho sé. No ho sé. Podria passar, sí, perquè és el que ja hem tingut, és la tònica, però no t'ho puc assegurar. No sé si... de fet, crec que hem convocat a la premsa a les 9:30, jo no hi podré ser perquè tinc... Estic també demà doncs, amb entrevistes vàries. Sí. Per tant, si s'ha convocat a aquesta hora, és molt probable que no hi hagi aquests talls de carreteres o es donguin més tard. La veritat és que no ho sé dir perquè ja dic, no hi he estat i no tinc la informació.
9: Bé, doncs així els ciutadans demà no saben ben bé mal que es trobaran. En tot cas, segur que n'anirem parlant. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Catalunya Nit.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
9: Adéu.
10: Bona nit.
0: Un minut i arribarem a 11:45 de la nit. Al País Valencià fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i avui uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i exigir millores al govern. València, Pepa Ferrer.
11: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
12: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
11: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
13: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les seues cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
11: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
9: Doncs fem ara una pausa per la publicitat. Acabem de sentir els senyals horaris ja de 11:15 de la nit. A la tornada abordarem la crònica política amb aquesta nova decisió del jutge de l'Audiència Nacional, Pedraz, que ha sol·licitat a l'Agència Tributària i Entitats Bancàries informació del PSOE i PSC Financera i Tributària dels anys 24 i 25. Ara tornem.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
16: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
17: Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa Tas Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Empar Moliner. I a la tarda, a partir de 11:45 fins a 12:45, vine a gaudir de la novena edició del Tastapacs L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
18: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònies. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
19: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
20: Fem possible un estiu per a tothom.
21: Junts ho farem possible.
22: Col·labora amb Fundesplai.
23: Senyores i senyors, bon dia.
14: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
23: Leire Díaz, bon dia.
24: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
23: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
24: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
25: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
26: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
23: Candela Peña, què passa?
27: Quina il·lusió.
23: Ara m'he engreixat una mica.
27: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
23: Sí.
14: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els matins del cap de setmana, el suplement...
28: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
29: És guapo, Boja. El Dani, el trobes guapo?
28: És superatractiu.
29: Molt atractiu.
28: És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament... descarada, és que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
29: Jaume, vosaltres sou més del Ioperre o sola o del Voy a llevarte a PR?
30: No, però ara m'està fent molta enveja i jo no sóc especialment de Balbani.
14: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
31: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera i tributària del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats en la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern central i el PSOE, presumptament liderada per Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díaz. Això ens porta una nit més a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit.
0: Àngels, què pretén l'UCO amb aquest requeriment al jutge?
1: Doncs d'entrada, el jutge Pedraz ha atès la petició de l'UCO. Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC i també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també figuren empreses de comunicació o diverses societats. Els agents volen saber des dels comptes en els quals figuren com a titulars fins a les rendes, els fons d'inversió, les relacions societàries, els béns a l'estranger, les factures, les donacions, les caixes de seguretat llogades, entre altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díaz. Un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per a una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. A l'espera de rebre la notificació del jutge, des del PSC reiteren que continuaran col·laborant amb total transparència amb la justícia en tot el que sigui necessari, diuen, i quan sigui necessari.
0: Ahir aquí al Catalunya Nit vam poder llegir algunes transcripcions de converses, però avui, Àngels, per primer cop hem sentit els àudios en què Leire Díez presumeix de ser l'escollida del PSOE per boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Sí, l'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos, i en aquesta conversa l'exmilitant socialista presumia d'aquesta relació.
2: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
3: No, yo con esto no quiero.
2: La mía.
3: Va a ver.
2: És de mi confiança.
1: Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen en l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
4: I lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
1: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díaz i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha rebutjat qualsevol sospita sobre l'actuació de la SEPI.
5: La col·laboració absoluta que tiene la SEPI, no toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito.
1: L'informe de la policia assenyala Pedro Sánchez, insinuant que era el número 1 de les maniobres, però el jutge, per ara, no compra la tesi i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i a Leire Díez.
0: Gràcies, Àngels. Sentíem a Marlaska defensant la directora de la Guàrdia Civil. Doncs bé, fa uns moments, molt poca estona, acaba d'admetre en un comunicat que va mantenir com a mínim 3 reunions amb Leire Díez. Assegura, però, que no tenia res a veure amb les seves funcions al cos policial i que en va treure la conclusió que Díez li volia demanar feina. En qualsevol cas, afirma que mai ha participat en cap operació contra cap unitat de la Guàrdia Civil.
6: Doncs bé, una de les causes que precisament hauria intentat frenar aquesta trama i no ho va aconseguir és el judici al germà de Pedro Sánchez per suposadament haver obtingut una plaça a dit a la Diputació de Badajoz. Avui, en una declaració de només 11 minuts, David Sánchez ha negat capacitat d'influència i tractes de favor, però les acusacions han doblat la petició de pena de 3 a 6 anys. Enviada especial a Badajoz, Tània Tàpia, bona nit.
7: Bona nit. Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir al 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts, i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
8: Yo no ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
7: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració, més extensa i valorativa, ha criticat el rat de l'UCO i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
9: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
7: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre a tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
0: Doncs enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per a poder aprovar els pressupostos per l'any vinent, com va anunciar a Barcelona Pedro Sánchez. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat en comissió al Congrés que demà, divendres, el butlletí oficial de l'Estat publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis pro li adverteixen que té risc de quedar-se sol. Sentim a Pilar Balloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
10: D'alguna manera, ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
11: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
12: Catalunya nit.
6: Finalment, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el Papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Cèlia Forment, bona nit.
13: Bona nit. Sí, el cardenal ha tret importància a la polèmica generada al voltant de la llengua i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques rebudes.
14: El Papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
6: Bé, d'altra banda, David Abadie, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada.
13: Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
15: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
13: Responsable de l'organització de la visita s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte institucional que rebrà el pontífex i amb el cost econòmic de l'esdeveniment. Segons Abadie, la celebració del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior a la de la visita papal.
6: Doncs bé, tot això s'ha de dir que expresidents de la Generalitat i també del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil han escrit una carta oberta adreçada al Papa amb motiu de la seva visita a Catalunya la setmana vinent.
13: El text es publicarà demà en diversos diaris d'àmbit espanyol i també italià i reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya.
6: Gràcies, Cèlia.
13: Bona nit.

0: I parlem ara de la situació a l'Orient Mitjà perquè el rebuig de Hezbollah a l'alto el foc al Líban, pactat ahir per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. El líder de Hezbollah ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ignasi Abad.
1: Sí, Naïm Qassem ha emès un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès en què assegura que l'alto el foc pactat a Washington només s'adreça a Hezbollah i assumeix que Israel continuarà ocupant el sud del Líban. Per això diu que en aquests termes és impossible acceptar-lo.
2: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: De fet, Israel ha advertit avui que continuarà la seva ofensiva militar al sud del Líban. L'ambaixador d'aquest país als Estats Units, Yekiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
3: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda. On this agenda.
1: I els enfrontaments continuen. Avui mateix hem sabut fa poca estona que han mort 8 libanesos en enfrontaments al sud del país i un soldat israelià. I avui mateix un casc blau serbi ha mort en aquesta part al final del sud del Líban. Dos més estan ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al Líban, l'origen del qual d'aquest atac es desconeix. No se sap si han estat els israelians o Hezbollah. A més del Líban, a més Israel continua bombardejant Gaza i avui ha mort almenys 11 palestins allí, 5 dels quals eren de la mateixa família.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Ignasi.
4: Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto el foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitat a Europa d'armar massivament a Ucraïna i ha reconegut limitacions també en la seva defensa aèria. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
5: Bona nit. El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
6: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
5: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria. Sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg, Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
6: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
5: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: Passa un minut i mig de 3:15. Els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri d'avui, que es commemora el 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de la Xina no vol preguntes ni crítiques. I per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. Pequín, Francesc Canals.
7: Matí del 4 de juny de 2026, 37è aniversari l'aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Farem ara una pausa ràpida per la publicitat i a la tornada explicarem l'anunci de l'Ajuntament de Barcelona que vol eliminar els serveis privats de bicicletes compartides i com han reaccionat també les empreses que el gestionen.
8: Catalunya Nit.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
12: Només pel fet de comprar el cupó diari?
11: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
12: Mira que bé!
11: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
13: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
15: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
14: I amb productes del territori.
15: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Vinga, va, comencem!
15: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
16: Tota comunitat necessita un cor.
17: Un cor? Per què?
16: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
17: I reforçar la identitat?
16: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
17: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
18: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
19: Un món on tothom està de vacances.
20: En creure un món.
19: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
21: Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
22: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
15: L'altre barri, amb Blai Mercè.
18: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
23: Sabi que Analies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
18: Sense filtres.
23: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
18: Sense pèls a la llengua.
23: I a més també podem anar a sopar, eh?
18: Sense vergonya.
23: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
18: Però amb molta, molta cafeïna.
23: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
18: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
15: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: La L'Ajuntament de Barcelona eliminarà l'any vinent el bici sharing, els serveis privats de bicicletes compartides. Consideren que se'n fa un mal ús, que generen molts problemes i per això les vol fora de la ciutat. Roger Santaló, bona nit.
2: Bona nit.
4: Aviam, per què són conflictives aquestes bicicletes?
2: Perquè sovint les trobes mal aparcades a qualsevol lloc, quan s'haurien de deixar els punts de curatge com els que tenen forma d'U invertida. A més, els usuaris circulen per llocs on no ho han de fer. Per això l'Ajuntament no renovarà les llicències a les empreses que operen a la ciutat. L'alcalde, Jaume Collboni, ho ha anunciat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Les companyies han intentat posar una mica d'ordre, però realment els resultats no han estat així. De fet, hi ha hagut un desgavell, hi ha hagut un mal ús, i la ciutat de Barcelona ha de protegir molt l'espai públic, perquè som una ciutat relativament petita i molt densa, i sobretot la ciutat i l'espai públic i la mobilitat sostenible en bicicleta ha de prioritzar el resident.
2: A la ciutat hi ha 3.500 bicicletes de 7 operadors privats i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic.
4: Com s'ho han pres els operadors?
2: Pensen que és un error i diuen que havien notat progressos des que treballen amb l'Ajuntament per redreçar la situació. El responsable de Relacions Institucionals de Cultura és Camil Lot.
9: Tots els indicadors han millorat, tot el treball, el grup de treball amb l'Ajuntament ha funcionat bé, tenim menys incidències, tenim menys queixes de part de la ciutadania.
2: Si la decisió es manté, l'única opció que tindran els turistes seran les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes.
4: Gràcies, Roger.
0: I un apunt econòmic perquè Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar un OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous la Comissió Europea ha ampliat l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea Mires, bona nit.
20: L'expedient obert per Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que Madrid es va extralimitar i l'acusa d'incomplir la llei europea que, precisament, resta poder als governs per intervenir en la fusió de bancs. La novetat és que ara la Comissió incorpora a l'expedient un nou retard d'Espanya amb l'aplicació d'una altra normativa comunitària del sector financer. Li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.

0: 5 minuts i mig i arribarem a les 11. És l'hora dels esports. David Tobac, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Com esteu?
0: Vinga, anem amb el primer document sonor del món dels esports. Joel Parra, jugador del Barça de bàsquet, després de perdre contra Luka Murcia.
2: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com he dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
1: Un Barça que ha perdut el segon partit de quarts de final, ha estat a casa contra Luka Murcia i, per tant, l'eliminatòria empatada a un triomf. El Barça, que havia fet el més difícil, era recuperar el factor pista dimarts guanyant a Murcia. Avui s'ha deixat sorprendre, 87-90, amb algunes decisions finals polèmiques, amb dues faltes al pivot xec del Barça, Jan Veselý, consecutives, un atac la següent en defensa i uns últims intents de triples del Barça per empatar que no han acabat entrant, i per tant el Barça, que s'ho jugarà dissabte en el tercer definitiu partit de desempat d'aquesta sèrie de quarts, que es tornarà a jugar novament a Múrcia. Demà tindrem el Joventut, que rebrà el Baskonia a l'Olímpic de Badalona, també amb transmissió als canals digitals d'aquesta emissora. El Joventut obligat a guanyar per allargar aquesta eliminatòria, si perd quedarà ja eliminat. I el Madrid acaba de guanyar la pista del Tenerife, un Madrid que arribava contra les cordes d'aquesta cita i ha superat els canaris 83-118 per forçar també el tercer partit d'aquesta eliminatòria. Si el Madrid hagués perdut, quedaria eliminat, hagués quedat eliminat.
3: I tenim en joc, suposem, encara les acaballes del partit, això sí, l'amistós Espanya-Iraq ha de servir per preparar el Mundial. A la Corunya hi tenim el Roger Bosà. Bona nit, com està anant?
4: Com esteu? Bona nit. Mira, s'acaba d'acabar el partit ara mateix aquí a Riazor, empat a un. Espanya, que no ha pogut guanyar la selecció d'Iraq, en un partit molt dolent, la veritat, una segona part molt i molt dolenta, i un partit en el qual ha debutat Marc Bernal, el jugador del Barça, amb la selecció espanyola absoluta, el migcampista de Berga, que ha jugat 60 minuts, i un partit que és de preparació per aquest Mundial. La selecció espanyola ja marxa demà cap als Estats Units per preparar ja aquesta fase de grups d'aquest Mundial.
3: Molt bé, doncs Marc Bernal, que s'ha perdut la patum, perquè ens va dir que si podia hi aniria, però que estava pendent d'això, doncs mira, finalment el dia de Corpus ha debutat, això ho tindrà marcat. Gràcies, Roger, bona nit.
4: Adéu, bona nit.
0: Vinga, anem amb el tercer document. Enrique Riquelme, candidat a presidir al Madrid, al diari AS.
5: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
1: Doncs Déu-n'hi-do, Riquelme.
0: De la seva butxaca.
1: Es referma en el que va dir, que si ell és president, Haaland fitxarà pel Madrid, també Rodri. Unes declaracions que arriben després que el City negués la sortida de Haaland i amenacés fins i tot Riquelme amb accions legals.
3: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit.

0: Continuarà durant les properes hores. Diríem que fins als vols de mitjanit aquestes pluges ens acompanyaran i després ja marxaran mar endins i de cara a la matinada quedaran algunes escorrialles puntualment intenses però només a la façana costanera. I com diu la cançó de David Ross, després de la tempesta arriba la calma i la calma la tindrem demà amb un dia de sol a possibilitat de caragui algun petit ruixat durant la tarda al Ripollès a Osona, però no té res a veure amb els d'avui i el que tindrem demà perquè ens haurem d'abrigar una mica de més és una forta de davallada de les temperatures. Ho notarem de bon matí, sobretot a les comarques de l'interior, mínimes al voltant dels 10 a 12 graus, i sobretot les màximes, un dia que podríem qualificar sense calor. Les màximes no arribaran als 30 graus des del 18 de maig, que no teníem una temperatura tan curteta, perquè després va venir la calorada, de manera que les màximes més altes a Catalunya demà rondaran els 26, 27 o 28 graus.
1: Doncs fresca sense aigua.
2: Està bé, ja ho comprem, ja ho comprem.
0: Després pujaran, Després pujaran. Han de quedar el cap de setmana i la setmana que ve.
1: Molt bé, doncs demà ens ho acabes d'explicar, també.
2: Adéu, Néstor, bona nit.
0: Bona nit. Fins demà, bona nit.
1: Són les 11, el 4 de juny, li queda una hora i el Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora en què tornarem a passar per dos escenaris on ara mateix hi hauria d'haver molta festa, però que les pluges fortes han obligat com a mínim a trastocar els plans. En el cas de la Patum de Berga, que ha hagut de començar una miqueta més tard, en principi s'està celebrant, ara hi passarem, i per altra banda el Primavera Sound, on els concerts han quedat suspesos, ja veurem si es reprenen o no. De seguida ho expliquem.
1: Una hora en què d'alguna manera al Catalunya Nit tornarem a fer un viatge i avui el que farem és anar fins a l'Aràbia Saudita de la mà d'un català, l'escriptor i consultor polític Antoni Vives, que hi ha viscut durant 6 anys. D'aquesta experiència seva n'ha sortit un llibre, El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. Antoni Vives ens explicarà com ha estat treballar amb l'home més fort del país, el controvertit Mohammed bin Salman.
0: Ja ho sabeu què passa els dijous a la nit, que anem al cine amb l'Àlex Gorina d'aquella manera com només ell sap explicar-lo.
1: I amb això anirem avançant a poc i minut a minut cap a la persona que tindrà avui l'última paraula del dia. Ella és Leyau Rovira i de la seva experiència com a nena adoptada i racialitzada doncs n'ha fet tota una causa activisme. És qui s'amaga al darrere del compte d'Instagram No me llames Chinita. Volem parlar amb ella i que ens expliqui de quina necessitat ha sortit justament aquest compte d'Instagram i el seu activisme. Ho anirem fent a poc, com sempre. Tenim 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I d'entrada el que farem és escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 4 de juny. És una selecció amb el segell d'ell, del Marc Güell.
3: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda.
4: Què hem de fer nosaltres doncs, a disposició del col·lectiu novament? De moment, sobre la taula ja fer bueno, la vaga de demà, que ja la teníem convocada, i possiblement dimarts, dia 9, una nova jornada de vaga, però està acabat per acabar de decidir.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat. Si no, aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant.
7: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra, la dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
8: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
9: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
10: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
11: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC i també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías.
12: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
13: Papa, sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
14: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
15: La ciutat de Barcelona ha de protegir molt l'espai públic, perquè som una ciutat relativament petita i molt densa, i sobretot la ciutat i l'espai públic i la mobilitat sostenible amb bicicleta ha de prioritzar el resident.
16: S'espera que aquestes pluges ens acompanyin fins als vols de mitjanit, sobretot a la façana costanera. Ja hauran marxat del tot del sector de les comarques del Berguedà, però encara romandran en punts de la costa.
17: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
18: Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure pues acabaran una mica xops.
19: Els bergadans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.

0: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 11 de maig de 1966.
3: I el número de la sort, el...
4: 8.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú, amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.
5: Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a La Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
0: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
6: Que no lo cuyen la nube.
0: Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Que no lo cuye la novia.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
7: Les 11 i 8 minuts. És possible que a aquesta hora hi hagi més música al Catalunya Nit que no pas al Primavera Sound. Estàvem pendents fa tot just una hora. Hem connectat amb el nostre company Marc Ruiz, que ens explicava que la pluja i el vent havien obligat a suspendre alguns concerts del Primavera Sound, i a aquesta hora busquem una actualització de la situació al Parc del Fòrum. Marc Ruiz, bona nit de nou.
8: Bona nit, doncs ha canviat poca cosa. Mira, fins fa un parell de minuts estava diluviant, ara ha parat una mica. Hi ha dos escenaris en marxa. De fet, el concert de Father John Misty està en marxa, acaba de començar ara mateix. És un dels concerts, per cert, que transmet ICAT. També està en marxa un altre escenari, que és Occident, on hi ha d'actuar Tibiguel. La resta està tot aturat, i sobretot, el més important, on actuen els caps de cartell, els dos escenaris grans, els escenaris bessons, que els hi diuen, de la Gran Esplanada, d'aquell lloc que popularment es coneix com a Mordor, allò està aturadíssim, perquè és on hi ha hagut el problema principal als escenaris, on algun dels elements que hi ha al darrere s'ha fet malbé a causa d'aquesta ventada, des d'on ens han desallotjat tant el públic que hi havia a tota l'esplanada com els periodistes que hi havia a la zona de premsa, que també ens han desallotjat pel que pogués passar. Aquest parell d'hores sense, o gairebé sense activitat, ha fet que hi hagi centenars i centenars de persones que han decidit marxar, d'altres que han anat a buscar refugi, i que ara mateix, com que hi ha aquesta aturadeta, estic veient com hi ha milers de persones que estan tornant a entrar d'alguna manera cap al recinte un altre cop. Però ja us ho dic, només hi ha un parell d'escenaris en marxa ara per ara.
7: Perquè la cosa és, Marc, que la informació no és clara.
8: Mira, ara mateix, estic veient una actualització, ara mateix, que diu Massive Attack actuaran a 1:15 a l'escenari Estrella Damm, la qual cosa vol dir que deuen estar ja... deuen tenir gairebé resolt el problema que els ha obligat a aturar aquells dos escenaris. Aquesta actualització us l'acabo de llegir en directe, és a dir, és d'ara mateix.
7: Molt bé, doncs ben bé serà que estan resolent aquest problema. Recordem que Massive Attack havia d'actuar a les 10 de la nit i que s'acaba d'informar que ho faran finalment a 1:15 de la matinada. Per tant, res, s'haurà d'anar veient a poc com es va recuperant la situació al Parc del Fòrum de Barcelona en aquesta edició de moment accidentada del Primavera Sound. Gràcies, Marc. Que vagi bé. Bona nit.
8: A vosaltres. Bona nit.
9: I són les 11 i 11 minuts. A la Patum de Bèlgica sí que els havíem deixat en plena festa. I ara aquí el que sentim és soroll i alguns xiulets. La Nati d'ell ens explicarà què és el que està passant. Nati, bona nit de nou.
10: Bona nit. Sí, ambient moltíssim a la plaça. És un moment, diguem-ne, de pausa que s'ha fet per la pluja, perquè es van buscant aquestes finestres de bon temps. Per tant, quan plou amb intensitat es para tot i quan la cosa pinta més bé es torna a reprendre. Ara estem, diguem-ne, en el moment en què han de reprendre els nans vells i ja ens han dit que si torna a ploure doncs haurà de tornar a fer el mateix, tornar a parar. Sí que és veritat que els milers de persones, els milers de petumaires que estan omplint la plaça de Sant Pere estan encaixant força estoicament tot aquest tempo de la festa que ve marcat per la pluja. Tot va, per tant, més tard avui a la Patum completa, en funció del cel, i les comparses totes tapades amb plàstics perquè no es malmetin, són patrimoni, i les veiem com si portessin una mena d'impermeable. Per exemple, l'Àliga, abans que ha sortit, que també s'ha hagut de fer una pausa abans que sortís a saltar, doncs també com si fos ben bé un impermeable. I ara són els nans vells, els sentiu de fons? Però també us hem de dir que la pluja no pot amb aquesta festa. La festa hi és igual a la plaça i les ganes de Patum són igualment enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena aquest any i d'altres que fa anys que repeteixen.
11: Molt bon ambient, la gent superagradable. Tenim moltes ganes de veure pues, què és això com comença. M'he intentat informar el mínim possible perquè m'agafi de nou tot i bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit amb 29 anys.
12: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare jo. O sigui, vinc a Patum des de ben petit. És un sentiment. Per mi és un sentiment, forma part de la meva vida ja. Si un any no vaig a Patum em falta alguna cosa, sempre ha sigut així.
13: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
10: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, si ho sentiu de fons, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora del Regi de l'Ajuntament, que és l'alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Com a novetat, abans dels plens, avui sonarà, atenció, un missatge per megafonia nou, que és el missatge d'insistir, diguem-ne, sobre les normes de seguretat després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara, que cal anar vestit com cal per protegir-se del foc, moure sempre en direcció contrària les agulles del rellotge, deixar espai de seguretat per les comparses, res de vidres, res de motxilles. Bé, hi ha gent que ho té clar, com aquestes persones.
14: No intentar ficar-me al mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora, sempre amb cuidado, però bé.
15: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar. No saben com va alguna cosa de la Patum, demanar cap a on girem, cap aquí, cap allà, perquè llavors això facilita molt les coses.
10: Missatge, doncs, de respecte per la festa. La nit és llarga, aquí continua la festa pendent del cel tothom. I bé, la culminació de la festa també ha d'arribar d'un moment a l'altre. Tot va tard, ja us ho dèiem, però hi haurà el moment en què els plens surtin a plaça i llavors és quan es converteix en un mar de foc amb aquest centenar de plens amb 9 fuets cadascun i llavors ja la plaça tremola.
9: Molt bé, doncs ens hi has ben bé traslladat. Moltíssimes gràcies, Nati. Bona nit.
10: A vosaltres, bona nit.

0: La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Chronique, la seva creació més recent dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona justament sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria. Marta Vives.
1: Parlar de Peeping Tom més parlar de fenomen. Cada obra que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que comencen avui a la Sala Gran estan a punt d'exhaurir-se. En aquesta crònica estem davant de la seva obra probablement més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a les galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció, per exemple, de 2001, una odissea a l'espai. 5 ballarins que lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i els robots. Personatges que viatgen en episodis breus, tot i que intenten avançar a través del temps i les èpoques, sobreposant-se a la força de la natura i de la societat canviant que configuren. Gabriela Carrizo n'és la directora.
2: Había algo de la construcción de algo, el querer contar algo que al mismo tiempo ya había sido, ya había sucedido. Entonces, bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
1: Del 4 al 14 de juny, al TNC, l'oportunitat de veure aquesta companyia que és una de les més influents de dansa teatre contemporani actual i submergir-se en les seves creacions d'estètica hiperrealista, els seus imaginaris fantàstics i, sobretot, la seva tècnica virtuosa.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passen 2-3 minuts d'un quart de 12 de la nit. Ara al Catalunya Nit volem conversar una estona amb l'escriptor, consultor i polític Antoni Vives. Va ser dirigent de Convergència Democràtica, també tinent d'alcalde a Barcelona, i ara ha publicat un llibre en el qual, però, no hi parla ni de política catalana ni tampoc de Barcelona, sinó que ens presenta una història que ens ha sorprès. Aquest llibre es diu El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. I és que explica la seva experiència de 6 anys en aquest país, a l'Aràbia Saudita, on va treballar amb l'home més fort del país, el príncep Mohammed bin Salman, també un home força controvertit. Antoni Vives, bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
0: Déu-n'hi-do. Aviam, haurem de començar pel principi, perquè també els nostres oients se situïn, no? Com és que vas anar a parar a l'Aràbia Saudita?
4: Doncs m'hi va dur la feina. Jo treballava fent de consultor a l'Índia en aquell moment, i a d'altres llocs, però bàsicament a l'Índia, i treballava per una empresa que es diu McKinsey, i el soci de Mumbai, de McKinsey, va dir, escolta, hauries d'anar a Riyadh perquè estan tirant endavant un projecte i necessiten aclarir les idees, però res. I els vaig dir que ni parlar-ne. Que ja hi havia anat, que havia anat a fer un bolo a l'any anterior i que ja en tenia prou. I vaig anar i m'hi vaig quedar.
0: 6 anys.
4: Bueno, més de 6 anys.
0: Més de 6 anys.
4: Sí, gairebé 7.
0: Allà has estat al capdavant d'un projecte que és important, que de fet és històric, que es diu Neom, en ple desert. Què és això?
4: Neom és el projecte a través del qual el príncep Mohammed mira de fer palès la visió 2030. La visió 2030 és el projecte de modernització, jo diria de formació de la veritable nació saudita. I és una regió al nord-oest d'Aràbia, perquè la gent que ens escolta ho tingui més o menys present, anem a dir, entre la frontera jordana, el golf d'Àqaba i una mica de Mar Roig. Té les dimensions a Bèlgica, una mica més gran que Catalunya, i és un lloc meravellós.
0: I què hi ha allà?
4: Hi ha desert, hi ha muntanyes, hi ha corall, hi ha
0: natura. I què s'hi vol fer?
4: S'hi vol fer una regió autònoma en la qual hi hagi una activitat econòmica i una activitat, jo diria, social equiparable tant com sigui possible a Occident, i que sigui una mena de vàlvula entre el món àrab, jo diria el que és avui dia, el que era més aviat Aràbia Saudita fa uns anys, i el que ells aspiren. És un projecte similar al que van ser les zones econòmiques especials a la Xina, com Guangzhou, Shenzhen, la gent que ho conegui ja sabrà de què estic parlant.
0: Aviam, has treballat molt a prop del príncep Mohammed bin Salman, tu ho dius ja amb la pronúncia del lloc. Expliques reunions que has tingut amb ell, no? Jo, en un moment, clar, no el coneixem, no? És aquesta persona que de la qual n'hem parlat aquí, per exemple, no? Com els hi pot haver arribat als nostres oients? Doncs a través, per exemple, de l'assassinat d'aquell periodista de Khashoggi, per exemple, no? És la primera vegada segurament que la majoria dels oients va sentir a parlar d'aquest príncep. Això va ser el 2018. Ell va admetre anys després que va ser un error la mort d'aquest periodista, i és un home jove, encara 40 anys, no? que s'ha hagut d'anar com resituant, tot i que finalment doncs, ha rebut també el vistiplau dels mandataris nord-americans especialment, no? Qui és, com és?
4: És un... Jo el vaig conèixer quan tenia 33 anys i era un... ja vaig conèixer un... anava a dir un xicot, perquè jo en tinc 60 i per tant el veig com una persona molt jove. Era una persona que tenia molt clar quin era el seu paper. De les coses que més impressionen de ser a prop del príncep Mohammed és que ell sap quines són les possibilitats, el rol que té en un contorn, en un entorn de règim autocràtic, és a dir, en un règim autoritari, en una monarquia autoritària, però molt conscient de que és un home jove i que, a més, representa la joventut saudita i representa, jo diria, més enllà de la joventut saudita, representa gran part del que vol ser el món àrab avui dia. Ell ho té molt, molt clar.
0: Què vol ser el món àrab avui dia?
4: El món àrab vol comptar en el món àrab entén que s'ha acabat el temps en el qual havien de retre homenatge permanent a Europa i Amèrica, i per tant ells diuen que és el seu moment. Parlo molt dels saudites en aquest cas, sí. Parlen de tu a tu al món occidental, i a més jo, la meva tesi de llibre és que estem vivint el que jo en dic el món o l'era asiàtica, que és aquesta era que desmembra el que seria el progrés, jo diria l'estabilitat, la seguretat individual i col·lectiva de la democràcia representativa, i per tant en aquest sentit el temps li va a favor i vol jugar això, malgrat que Europa continua sent aquell model al qual cal mirar, encara que sigui, segons aquest món, un món decadent, però continua sent el model al qual cal mirar, i per això, de fet, Niom està situat en el punt més pròxim a Europa. De fet, jo sempre dic que Niom és a l'altra banda de la Mediterrània, el Golf d'Àqaba és l'altra banda de la Mediterrània, claríssimament.
0: Per tant, està Europa com a referent, però fent les coses d'una altra manera.
4: Exacte.
0: Fent les coses d'una altra manera. Dius que el príncep a les 3 de la matinada s'anima, per exemple, en una reunió.
4: Sí, ens vam acostumar a tenir reunions a 10 hores, per dir-ho així. Bueno, vosaltres esteu acostumats, també.
0: Sí, nosaltres anem fora d'hores, també, tot sovint.
4: Però sí, sí, sí. És bastant, també, un dels descobriments, com ho diria, una de les descobertes per mi ha estat el món àrab en general, els països islàmics, sobre els quals tenim un munt de prejudicis. La nit en el món àrab és fonamental. Són països de la lluna, es regeixen pel calendari lunar. Qui no ha tingut la sort que jo he tingut de viure el Ramadà i després viure els iftars cada dia durant el mes del Ramadà no sap el que és viure la nit d'una manera plena. Veure com una ciutat com Riad o com Amman o vaja, qualsevol ciutat àrab, les que jo he pogut viure, o Jeddah o qualsevol d'elles, es desperta cap allà a les 7 del vespre i a les 2 de la matinada sembla allò que avui diríem la Rambla, a les 12 del migdia, doncs no ha viscut un món que cal descobrir. O el Caire, per exemple, no? És una sensació única que s'ha de viure.
0: Sí, sí, en el llibre hi ha una gran descoberta d'això, no? També. En aquests últims mesos hem parlat molt de l'Orient Mitjà, justament per la guerra a l'Iran. No sé si el teu pas per l'Aràbia Saudita doncs, t'ha fet canviar una mica la visió del conflicte.
4: M'ha ajudat a entendre. Per una banda, jo sempre ho explico, jo he estat una persona que he estat diverses vegades a Israel, que conec bé el país, que fins i tot havia admirat el procés de formació d'Israel, i la veritat sigui dita, en aquests moments la meva opinió sobre tot això ha canviat moltíssim, perquè he entès fins a quin punt Israel és la ferida oberta al món àrab. També he entès fins a quin punt el món àrab ha aixecat les mans, o havia aixecat les mans en el seu moment sobre aquest problema, i fins a quin punt el que és la pèrdua de pes a Egipte, per un costat, l'emergència d'Aràbia Saudita i el conflicte permanent amb Iran ha alimentat el conflicte actual, al marge de com de cafres són els dirigents israelians actuals, que per altra banda sembla que representen una gran part del poble israelià en aquests moments. No, tampoc no ho amago. El que jo entenc és que el gran desig de totes les nacions àrabs i sobretot les nacions del Golf, que diem nosaltres, és un desig d'estabilitat. Per això, en contra de la intuïció generalment acceptada aquí, els acords Abraham han estat tan importants. Acords Abraham, on el Jared Kushner ha tingut un paper absolutament fonamental, i aquesta mena d'aproximació transaccional molt criticada des d'Europa, i jo crec que Europa hauria de parlar molt poquet, perquè Europa és la gran responsable de la situació que hi ha a l'Orient Mitjà, o com a mínim hauria d'anar-hi amb molta humilitat, aquesta aproximació transaccional ha anat bé fins al punt que hem arribat ara a tocar os, que és el règim iranià i el règim israelià, que són dos règims que es retroalimenten i que són, per mi, els grans causants de la inestabilitat. La gran aspiració del món àrab, dels països del Golf, es diu estabilitat a la zona, amb reconeixement de la realitat israeliana. Ningú pot pensar que podem tornar a una situació prèvia al 48. Ningú pensa que puguem establir els dos estats tal com s'havien pactat a Oslo, però s'ha de trobar una solució que només l'estabilitat pot portar. Que és això és el que jo he entès. Jo no estic dient que jo tingui la veritat. Això és el que jo entenc d'haver viscut molt a prop de tot això durant tants anys.
0: No sé què t'interessa més, si la política internacional, no? I la geopolítica en aquest sentit, o la política catalana?
4: Doncs,
0: tu que n'has format part.
4: Mira, un dels descobriments és fins a quin punt la política catalana està rellevant per a aquests països. No hem d'oblidar que nosaltres som una nació sense estat que ha aspirat a tenir estat en un context on tot ens anava en contra, fins i tot segurament la nostra capacitat per dur-ho a terme. El fet que nosaltres, en el cor d'Europa, la gent que tenim Barcelona com a capital, i Barcelona és una ciutat admirada a tot el món, i molt estimada pel món àrab, i molt estimada pels saudites, i molt estimada pel príncep Mohammed, el fet que Barcelona hagi estat la capital, precisament, d'aquesta aspiració d'independència, que és una aspiració de nació, també ha estat una font d'inspiració per aquesta gent que busca una forma de ser el món com a nació, no només fonamentada en un fet religiós, sinó fonamentada en un fet de generació de comunitat i, per tant, d'espai de solidaritat bàsica entre els seus ciutadans i ciutadanes.
0: Per tant, a ells els interessa, però...
4: Almenys jo puc parlar per mi. Els interessava molt la meva opinió, el que pensava, com és possible, etcètera, etcètera.
0: No, però segueixes la política aquí ara, sí, perquè, per exemple, avui hem sabut, no, Junts, no milites a Junts, ha presentat el seu quart candidat, no?, amb Alonso Cuevillas, Jordi Martí, Pilar Calvo, Glòria Freixa. Quina valoració en fas d'aquests últims anys? tots aquests anys que has estat fora, no? Doncs la conversió del partit, no? Perquè, clar, tu eres de la convergència clàssica.
4: Sí, tampoc no sé si jo era massa clàssica dins de convergència i estic molt orgullós d'haver-hi militat i d'haver format part de governs i de tot plegat i haver estat vicesecretari general de convergència. Sí. Però cada moment necessita les seves eines. Jo crec que tota persona que en aquests moments tingui cap mena de nostàlgia d'allò s'equivoca. Qualsevol persona que digui que allò era un desastre també s'equivoca. Hi va haver encerts, hi va haver errors, dels quals jo mateix he format part. Jo crec que en aquests moments caldria valorar correctament el que va representar el procés, des d'un punt de vista positiu, però també des del punt de vista de les lliçons negatives. Caldria estar molt orgullosos del que ha representat el catalanisme polític aquests darrers 40 o 50 anys, o 60, jo em situaria als anys 60 del segle passat cap aquí, molt orgullosos. Avui dia molt orgullosos d'aquesta idea d'un sol poble, jo en dic l'un sol poblisme, és més, jo dic que l'un sol poblisme ens ha salvat contra aquesta temptació de l'oriolisme. A tothom li tremolen les cames davant d'això, quan a mi em sembla que això és el feixisme barroer, immoral, inètic, disfressat amb la bandera, que només intenta destruir les possibilitats que tenim de continuar sent nació. I si no som capaços de dir això així, amb total tranquil·litat, vol dir que tenim un problema enorme de doctrina i de mirar l'experiència que hem tingut. Jo crec que aquest és el gran tema. Després podem discutir si això s'ha de dir així, això, si això és junts, és esquerra, som tots junts o tots separats. Però aquest és la manera com això hauria de ser per mi.
0: És interessant, és una mirada també de tots aquests anys que vas passar fora, no? I que al final aquesta distància doncs, també et dona una perspectiva segur molt diferent. En aquest llibre, El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita, on hi descobreix doncs, una Aràbia Saudita desconeguda, molt desconeguda, jo diria, per molts de nosaltres, una cultura i uns personatges doncs, curiosos de veure'ls una mica més de prop. És al final un compendi de les teves experiències al llarg d'aquests 6 anys. L'enhorabona, perquè és molt, molt interessant en aquest sentit, així que gràcies per venir a parlar-ne també aquí al Catalunya Nit, Antoni.
4: Moltíssimes
0: Antoni
4: gràcies a vosaltres. Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
5: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
6: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
7: Aquesta veu no és de ningú.
8: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
7: Quina història, mare de Déu.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: La millor hora del dia.
9: Bravo per l'equip de la tarda.
7: És increïble.
10: La nit dels ignorants s'hereda.
11: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
10: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
10: Veu com creixen els seus oients màgics.
13: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
10: I posa la pell de gallina.
14: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
14: És que m'heu posat la pell de gallina.
5: Els matins del cap de setmana, el suplement...
15: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
16: És guapo, Boja. Dani, el trobes guapo?
15: És superatractiu. És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. M'ho he passat teta en la meva àrea.
16: Jaume, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
17: No, però ara m'està fent molta enveja
15: molta.
17: I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
5: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
3: Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la lluna. A amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
18: És dijous a la nit, aquell moment en què no entrem tants en si la realitat supera la ficció, sinó que una cosa alimenta l'altra, això segur. Històries de cine amb l'Àlex Gorina, benvingut.
19: Bona nit a tothom!
18: A veure, fem-ho com sempre. D'entrada, de tot el que arriba aquest cap de setmana als cinemes, tu què ens recomanaries?
19: Ara agafeu la caravana, vingueu amb nosaltres a fer un recorregut a través d'un cinema inspirat per una cineasta que ja s'ha fet un nom, que és Chloé Zhao, recordem aquell Nomadland o The Rider, el seu moment.
18: Oh, m'encanten aquestes dues.
19: El retorn dels pioners dins del cinema de les pioneres. Bé, doncs, una pel·lícula que s'estrena demà de Max Walker Silverman, que sembla de Chloé Zhao, i es diu Rebuilding.
20: What am I doing here?
21: I know about the ranch.
20: The way the bank sees it, there's no farm here to bargain for a house, and no house here to bargain for a farm.
19: Hi ha hagut un incendi, tot s'ha cremat i s'ha perdut absolutament tot. I el cowboy, o instal·lat ja en la terra, comença a viure en una caravana i torna a començar la història dels pioners que van a conquerir la terra. Una mica amb aquell esperit de John Ford, de Les Uves de la Ira, o d'Elia Kazan a Rio Sin Retorno. Amb Josh O'Connor, l'actor de moda, l'actor de la nova pel·lícula de Steven Spielberg la setmana que ve, el que feia de Carles d'Anglaterra a The Crown, del de Rivales, el de Mastermind, extraordinària, amb la seva filla, recuperant-la. Una mica és l'esperit de La meva terra és allà on vaig enterrar a les persones que em van precedir. Tornem aquí i ho tornem a aixecar tot una altra vegada. Una bellesa d'un lirisme extraordinari.
18: Ostres, que
19: bé. I una sensibilitat preciosa. Us la remano, us la recomano, però del tot, del tot, del tot.
18: O sigui que no és de la Chloé, però com si...
19: Com
18: però
19: si fos.
18: Escola, aquesta
19: sí,
18: mateixa
19: sí, sí.
18: Escola.
19: Recuperem aquella Amèrica de llavors. Doncs, Rebuilding, es diu la pel·lícula.
18: L'apuntem. Mm-hmm. I ara sí, cada setmana hi ha algun tema que guia les pel·lícules que mirarem a partir d'ara. Quin és?
19: Les pel·lícules guiaran les pel·lícules en aquest cas, i en aquest cas, a més amb dones. I la qüestió és, aquesta setmana ha mort una dona que va ser fonamental en la història del cinema espanyol postfranquista. Es deia Josefina Molina, era mig andalusa, mig catalana, i va descobrir la pel·lícula, ai, les pel·lícules, amb una pel·lícula que jo adoro absolutament. Només per això ja li faig la primera reverència.
22: De Renoir, de Jean Renoir. Yo vi aquella película, que era la historia de un adolescente, y veía que se podían contar cosas que a mí me afectaban de una forma muy poderosa. Pensé que dirigir películas era lo que había que hacer, porque conseguían conjuntarlo todo. Literatura, la imagen, las historias, la música.
23: Yo soy el canario, hombre pequeñito.
19: Parlant de transició, doncs cançons de la transició com Rosa León i És inevitable. Josefina Molina, morta als 89 anys, persona bàsica perquè va crear Cima, al costat de les noies que van sortir de l'escola de cinema que hi havia només a Madrid llavors d'aquella època i de les que parlarem a continuació, per fer una petita carrera com a directora, perquè no va poder anar més enllà, perquè era dona. Clar. I no hi havia manera de que li deixessin rodar el que volia, no? Fins i tot va arribar a triomfar amb Esquilache, però que no és precisament la seva millor pel·lícula. Però la veritat és que Josefina Molina va fer un film essencial, brutal, en l'època del Desencanto, de Jaime Chavarri, on la realitat de les persones que havien viscut el franquisme s'obrien canal per mostrar precisament les lepres del franquisme. Ella va rodar Función de noche. A partir de l'obra de teatre, 5 hores con Mario, que feia Lola Herrera en teatre, amb una pel·lícula on ella s'enfrontava amb l'home de la seva vida, Daniel Dicenta, l'actor, davant de la pantalla explicant que, com a actriu i com a dona, no havia pogut fer tampoc el que ella hagués volgut.
24: Dije una frase maldicha, una barbaridad, y te volviste y me miraste como diciendo ¿y esta burra dónde va? Que a mí me entró... Sí, sí, y yo lloré, no sé si tú te acuerdas. Lloré porque dije, no tengo la culpa de no saber más. Esto es uno de los máximos dolores de mi vida. A mí todo me ha costado mucho más, porque yo he sido una mujer muy acomplejada. Hasta hace nada que he descubierto que no tengo que tener complejos, que tengo que tomar una parte activa, o sea, que tengo que decidir cuál va a ser mi vida. Yo no he hecho nada por mí. He hecho para los demás.
25: Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita
18: com s'ha obert aquí, eh?
19: Sí, això va ser, a més, espontani, no hi havia res previst, ni guió, i davant del seu ex i davant de tot el públic, Lola Herrera va posar damunt de la taula no només el seu drama, el drama de tantes dones, entre elles Josefina Molina, que no va poder ser tampoc la cineasta que hauria volgut, però que va guiar una generació entre dos mons, el del franquisme i el de la transició. I quines la van acompanyar? Doncs fem un homenatge a tres.
18: Va.
19: La primera, Pilar Miró, directora del Crimen de Cuenca.
0: Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca. Cometieron dos ladrones a eso de las 8:30. Padres que tengáis hijos, hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis primos y primos que tengáis suegra.
19: Les vainica doble. Bé, doncs elles l'acompanyen. Aquesta pel·lícula amb Daniel Dicenta, el marit de Lola Herrera, i José Manuel Cervino, explicava la història d'aquests dos homes que realment el 1910 van ser condemnats, torturats per la Guàrdia Civil, acusats d'un crim que no havien comès i van passar 16 anys a la presó fins que hi va haver un judici el 1926 i es va demostrar que ells no havien tingut res a veure amb aquella història. Bé, doncs, aquesta crítica a la justícia i a la Guàrdia Civil i al país miserable que era el país Espanya va fer que ja en democràcia el crimen de Cuenca fos prohibida durant 2 anys i no es va poder estrenar perquè semblava una ofensa a l'Estat i tenien molta por, entre parèntesi, no? A partir d'aquesta pel·lícula, Pilar Miró va tirar endavant amb Gary Cooper, que estàs en los cielos, Werther, el pájaro de la felicidad, bueno, el perro de l'hortelano, amb la que va guanyar el Goya, finalment, davant de Televisió Espanyola, amb moltes crítiques també, però defensant el cinema espanyol. Va ser la que va aconseguir que Televisió Espanyola apostés per les dones del cinema espanyol. Per exemple, una altra companya de generació, Cecilia Bartolomé.
1: Pero yo contentísima de que se haya muerto y que se haya muerto mucho
2: antes. He guardado un paso adelante.
1: Con lo que he pasado yo, madre mía, que me he quitado el hambre a guardadas.
4: Toda franquista nos ha dejado un hueco en España de crisis bastante fastidiada para la nueva situación democrática del país. Soy un trabajador parado, los muchos que hay. Llevo 15 meses y estamos padeciendo una situación por el gobierno UCD, claro, a raíz del gobierno anterior de lo que nos ha dejado.
19: Això que sentíem és després de un documental que es va fer sobre la transició i després de la mort de Franco, ell en col·laboració amb el seu marit, perquè si no, no l'haguessin deixat fer la pel·lícula.
18: I havia d'haver home, no?
19: Havia d'haver home, havia d'haver home, eh? Aquesta dona va ser la primera que va fer pel·lícules i coses de televisió sobre el món del divorci, de l'avortament, del colonialisme, qüestionant la mateixa transició que estava filmant, posant en evidència les contradiccions molt abans de que poséssim en evidència la transició. Ell en directe ja ho estava fent en aquell moment. Evidentment no va poder fer carrera a continuació. Vull dir, aquesta pel·lícula també va ser prohibida durant anys perquè no es volia, diguem, posar davant del món els ulls d'un país que teòricament havia fet un trànsit exemplar que en realitat contenia una pila d'errors brutals. En fi, hem de dir que Cecilia Bartolomé no és gens coneguda avui dia, és viva i mereixeria més d'un premi i més d'un homenatge perquè se la va jugar i ben jugada.
18: Doncs aquí ja n'hi has fet un.
19: Aquí hem fet el primer, si
18: el
19: convé.
18: Primer, sí.
19: L'última d'aquesta generació, aquesta sí que ha arribat a fer moltes pel·lícules, és Isabel Coixet.
21: ¿Te gusta el cine?
25: Oh, ya me lo han preguntado.
21: ¿Sí? Pues ayer vi la película más emocionante de toda mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque me vi a mí misma cómo seré dentro de 20 años. Bueno, yo es que estoy un poco obsesionada con eso de la edad. ¿Tú cuántos años tienes? Va, no me lo digas, no me lo digas. Bueno, pues esa peli es cómo seré yo dentro de un tiempo. ¿Te ha pasado alguna vez verte así? ¿Cómo serás en una peli?
25: ¿Alguna?
21: Bueno, pues me quedé petrificada porque sentí que no podía escapar.
25: ¿Quién?
21: Bette Davis, la de la película. Her hair is hollow
19: gold. Amb aquesta meravella de Kim Carnes i Bette Davis del costat, mirem els ulls de Bette Davis, que va ser una pionera posant sí. els nassos i els braços damunt de la taula, enfrontant-se a tantes coses de la indústria de Hollywood. Evidentment, Isabel Coixet té una carrera llarga, que ara no us demostraré, però gràcies a aquestes dones, gràcies a Gràcies Querejeta, a Emma Cohen, que va fer pel·lícules, a Itziar Bollaín, a Mireia Ros, de la que no parlem prou, i del domini dels sentits, on van sortir Judit Colell i la Maria Ripoll, començar a expandir-se una mica un món en el que ara, afortunadament, la dona ja té un protagonisme, que és el del cinema, evidentment, sí. un superior. Però Massa vell per morir jove, que era aquesta pel·lícula del 88, va ser la primera que va fer la Isabel Coixet. Ara me la miro i la veig tan innocent i tan autèntica, en realitat, que gairebé m'agrada molt més, perquè és molt més pura, que algunes de les pel·lícules que ha fet a continuació. I, per tant, estimada Isabel, jo t'he criticat molt algunes vegades, però una altra vegada et faig també una reverència, però enorme i total, perquè tu, amb aquelles ulleres, tens uns ulls comparables als de Bette Davis. Until you come out blue,
18: she's got Betty Davis. Ara, aquesta reflexió que feia sobre la Isabel Coixet m'ha fet pensar que, clar, la figura de l'opinador, del crític o de l'expert en cinema, com en moltes altres coses, té dos moments, no? El moment en què surt un film i després el pas del temps. Una pel·lícula que et pot semblar molt bona avui, amb els anys la tornes a mirar i dius ara ja no aguanta, o al revés, no? Vull dir que això que has dit també és bonic.
19: Hi ha una altra cosa que és l'apunt final que faig. Isabel Coixet pertany a un gènere de creadors que admiro moltíssim, que són la gent que se la juga. És a dir, que no et faig sempre la mateixa pel·lícula. I, per tant, tens tot el dret del món de, al meu entendre, cagar-la unes quantes vegades per després fer, i a més, un verd lliure. Aposta per la publicitat com a mitjà d'expressió, absolutament, i és capaç de fer-li els videoclips a l'Alejandro Sanz, i a Marlango, i a Kitoki. O sigui, per què no?
18: Doncs dijous que ve tornarà l'Àlex Gorina, també un vers lliure, amb dret a cagar-la, però no la caga mai. Fins dijous.

0: Passen ja 2 minuts de 3:15 de la nit. Hem de treure el cap a la nostra rotativa de referència. Raül Caballol, bona nit.
1: Bona nit, Agnès.
0: Com estàs? Bé?
1: Aquí estem de nou, sí.
0: Vinga, molt bé. Molt bé. Tens les portades de l'Ara i el periòdico?
1: Doncs de moment només tenim la de l'Ara, ara mateix.
0: Vinga, anem-hi.
1: Doncs l'Ara, mira, el titular que treuen avui és: els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% dels mestres voten en contra del pacte que defensava l'USTEC i avui es manifestaran a Barcelona. La foto principal, diuen, un primavera sound passat per aigua. I apareix tot de gent amb paraigües en la primera jornada que ha estat, degut al temporal, han tingut que suspendre diverses actuacions. També destaquen el tema del cas Leire i diuen: el jutge reclama informació bancària i tributària del PSOE i del PSC des del 2024. I un parell de temes més que comenten és que Omella confirma que el papa parlarà en català a la benedicció i unes protestes a Albània contra un resort del gendre de Donald Trump.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Raül. Que vagi molt bé la nit. Adéu-siau.
1: Gràcies, bona nit. Adéu.
2: Tenim més portades aquí a l'estudi també, Marc Güell.
3: Sí, l'obertura de La Vanguardia, que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes, i la foto és per la celebració que han fet per el resultat d'aquesta consulta un grup de docents que protestaven avui. També en aquesta portada, que el jutge demana els moviments bancaris del PSOE i el PSC del 2024 i el 2025 i es fixen en Elon Musk. Diuen: pel camí de convertir-se en bilionari, bilionari en B. I també en portada els pressupostos, Illa salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos, titular que també destaca el punt avui en portada: els comptes s'obren pas. Acabem al País, obren amb unes dades una investigació del diari: 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. I també en aquesta portada destaquen que els docents de Catalunya diuen no a l'acord i seguiran, per tant, a la vaga.
2: Gràcies, Marc. Fins demà.
3: Bona nit.
2: Onze minuts i la mitjanit.
0: La convidada que avui tindrà l'última paraula del dia, de petita volia ser blanca. Amb 4 o 5 anys es va començar a donar que els seus companys d'escola s'assemblaven als seus pares i que, en canvi, ella no. I quan va preguntar, li van explicar que la seva mare biològica no se'n podia cuidar i que l'havia deixada a les portes d'un orfenat vestida, doncs, amb la roba de nit i un gorro vermell. I com a única dada, la seva data de naixement escrita en un tovalló. La nostra convidada ara té 24 anys i fa un grau d'estudis socioculturals i de gènere, i és una activista. Ha creat una plataforma digital per Instagram que es diu @nomellamesxinita, des d'on reivindica aspectes importants de l'adopció i on posa l'accent en el racisme que rep la comunitat asiàtica. Ella és la Leyau Rovira. Bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Avui ha fet exàmens, diu. Avui ha fet l'últim examen, no?
4: Sí.
0: Així que t'agraïm moltíssim que després de... Segur que has dormit poc aquests últims dies, doncs també ens acompanyis. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
4: Doncs sí, la veritat és que em quedo amb la història que ha explicat i l'obra que ha presentat aquí l'Antoni Vives, perquè la veritat és que em fa rumiar amb la importància de crear un relat més enllà de l'eurocentrisme i d'empatitzar amb l'alteritat, no?
0: Mm-hmm. Ella ens explicava justament això. Ser adoptada a la Xina, ho vas descobrir quan un dia vas parlar amb els pares, no? Perquè trobaves que tu no t'assemblaves en els teus pares com els teus companys. Quan et comences a interessar per la teva adopció? Quina edat tenies?
4: O sigui, jo tenia uns 5-6 anys, calculo. No me'n recordo amb tota claredat, però sí, va ser sobre aquesta edat que potser de manera explícita la pregunta va sorgir a casa, tot i que prèviament se m'havia explicat a través de contes i era també evident pel físic, no? O sigui, ho sabia d'alguna manera, però de manera parlada encara no havia passat perquè necessitava temps i llavors ho vaig parlar amb la meva mare i em vaig quedar molt tranquil·la, la veritat. No ha sigut fins uns anys després, ja d'adulta, que me n'he adonat que necessitava més introspecció respecte al tema, també amb el racisme.
2: Mm-hmm. Clar, una cosa és la teva relació amb els teus pares, saber els teus orígens, i l'altra és com l'altra gent es relacioni amb tu, i d'aquí això que deies del racisme, que el teu projecte es digui No me llames Chinita. Això encara passa avui?
4: Sí, sí. Hi ha molts microracismes, tot i que no diria microracismes, diria racisme directament, tot i que sigui verbal i pugui minimitzar-se a priori, sí que passa. Comentaris, mirades, exclusió de manera potser més subtil. Per exemple, envers la comunitat asiàtico-descendent hi ha molta estigmatització, sigui per la via positiva o per la via negativa, perquè se'ns tracta de manera molt condescendent, acostumem a ser l'objectiu de burla, també, i se'ns percep també com a subjectes submisos i amb un imaginari molt tancat, que de vegades pot complir-se l'estereotip, però la discriminació mai ha de ser per motiu étnico-racial.
2: A qui va dirigit aquest projecte? Com és? Explica-ho una mica per la gent que no el conegui.
4: Doncs va dirigit realment a qui vulgui saber-ne del tema, perquè al final som gairebé a nivell estatal espanyol, tot i que a Catalunya potser el focus és major, són gairebé 18.000 noies, sobretot noies, adoptades de la Xina arrel de la política de fill únic. I crec que hi ha unes experiències específiques que vivim les persones adoptades, racialitzades en general, que encara no estan sobre la taula del debat públic, com el fet que el racisme no és només qüestió d'emigració, sense voler minimitzar aquesta realitat ni molt menys.
0: És molt interessant, sí. No? Perquè, és clar, al final tu has nascut amb una família d'aquí, vull dir que totes les teves arrels, jo no sé com crees la teva identitat, no? Perquè clar, quan descobreixes que ets una nena adoptada, no sé si neix aquest interès per saber doncs, els orígens biològics, no? Saber la història dels teus pares biològics, però efectivament, clar, quan parlem normalment de racisme, parlem de les persones nouvingudes, no? I no de persones que ja sou catalans, que no sou nascuts aquí, com qui diu, no?
4: Sí, jo realment, i moltes persones com jo, a nivell de sentiment de pertinença, ens és una mica complicat a nivell identitari,
0: sí.
4: Saber com ens sentim o d'on ens sentim. Quan ens fan la pregunta d'on ets, la veritat és que realment moltes vegades no saps què contestar, perquè realment a Catalunya, doncs, pel físic i per d'altres coses, no et fan sentir d'aquí, et col·loquen en la posició d'alteritat i, per altra banda, doncs, tampoc et sents com amb legitimitat de dir soc de Xina, tot i que sí. Tampoc diria soc catalana, només tinc el físic de Xina, perquè realment el físic diu molt i portem tota una història darrere, tot i que en sapiguem més o menys.
2: I potser tot això que expliques es resumeix també amb el teu nom i cognom, Rovira, sí. I Leiao.
4: Sí, aquí en el meu cas em van conservar el nom, cosa que opino que està molt bé, perquè al final tenir en compte el preservar el nom original, te l'hagi posat l'orfenat o no, o sigui de la família biològica, crec que és un símbol de respecte per part de la família adoptiva de preservar els teus orígens, que al final és un dret.
2: Creus que, malgrat tot, anem cap a millor? Per exemple, jo et puc dir el meu cas, quan jo anava a l'escola, el que seria primària ara, EGB, no hi havia cap nen a la meva aula, ni un. Jo no tenia amics racialitzats de cap tipus. Això ara, si a la mateixa escola que jo vaig anar hi anés ara, ja hi ha una diversitat brutal, és impossible veure un nen i deduir on ha nascut, perquè potser ja ha nascut aquí malgrat els trets que tingui, no? Creus que aquesta diversitat ajuda, que anem entenent cada vegada més bé com tractar a tothom, o encara queda molta, molta feina per fer?
4: A veure, per ser positiva, jo crec que sí, que hi ha hagut un canvi. És a dir, la paraula antiracisme a nivell institucional i sobre el debat públic està, és present i és important, perquè realment Catalunya, com d'altres localitats, no només ha de ser intercultural, també ha de ser antiracista. Però tot i així falta camí encara per entendre totes les realitats de manera interseccional.

Aquesta és l'última cançó que escoltarem avui. L'hem trobat a l'últim disc de Maria del Mar Bonet. Es diu Nit, i havia de sonar, evidentment, aquí al Catalunya Nit.

0: veus.
1: I ens acompanyarà fins a l'última paraula del dia, que avui la tindrà la Leiau Rovira, activista antiracista centrada en la sinofòbia i l'adopció no blanca. Amb aquest perfil a Instagram que es diu @nomeyamesxinita, Leiau, aquest nom d'origen xinès i aquest cognom Rovira d'origen català, que segurament és el millor resum, no, del que és el que és la Leiau. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Jo, per últim, diria potser que l'adopció no ha de ser viscuda com un acte altruista, no som obres d'exposició, i que fa falta, a més d'interculturalitat, fa falta antiracisme.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes d'aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via de la R3 a Ripoll. Al comboi anaven quatre persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona i ha provocat algunes esllavissades a la C-26 a Borredà. La sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recorda la importància de no travessar zones inundables en declaracions a 3 Catifo.
2: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
1: L'episodi de pluges ha fet suspendre alguns concerts de la segona jornada del Primavera Sound de Barcelona i ha alterat també la celebració de la Patum de Berga. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Aquest divendres hi torna a haver vaga a l'educació de tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària per millorar les seves condicions. Han participat a la votació un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% ha dit que no volien el preacord. A més de la vaga, s'han convocat per aquest divendres noves protestes i no es descarten talls de carreteres, tal com ha reconegut en declaracions al Catalunya Nit la portaveu del sindicat Iolanda Segura.
4: Podria passar, sí, perquè és el que ja han tingut, és la tònica, però no t'ho puc assegurar. Crec que hem convocat a la premsa a les 9:30 i s'ha convocat a aquesta hora, és molt probable que no hi hagi aquests talls de carreteres o es donguin més tard. La veritat és que no ho sé dir perquè ja dic, no hi he estat i no tinc la informació.
1: Els pressupostos de la Generalitat per aquest any han superat el primer tràmit parlamentari aquest dijous. Esquerra i els comuns han tombat les esmenes a la totalitat al projecte de llei. Tot i això, els aliats parlamentaris del president Salvador Illa exigeixen màxima implicació per resoldre la crisi al sector de l'educació. Sentim la republicana Esther Capella i Jèssica Albiach dels comuns.
5: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
6: Han de tornar a començar, així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
3: Exdirigents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil impulsen una carta oberta adreçada al papa Lleó XIV amb motiu de la seva visita a Catalunya la setmana vinent. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya.
1: La directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, admet com a mínim 2 reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díez. A més, no en descarta una tercera, com apunta el sumari que investiga la presumpta trama al cor del PSOE per boicotejar causes judicials que afecten el govern espanyol. Tot i això, González hi treu importància i assegura, per exemple, que no va cedir a l'hora de readmetre un comandant a la Guàrdia Civil tant com volia Díez. Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni anuncia que eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027 perquè el mal ús diu que se'n fa genera molts problemes.
3: A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquest tipus i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús d'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar als punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les, en canvi, a qualsevol altre lloc.
7: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula però no ha de circular.
3: A més, segons l'alcalde, només un 10% dels usuaris d'aquest servei són barcelonins, una dada, però, que neguen des d'una de les empreses implicades, Cultra. A Barcelona hi ha 7 operadors diferents de bici-sharing que esperen poder dialogar amb l'Ajuntament i redreçar la situació.
1: I els esports, el Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
3: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer partit amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent a la Corunya. El comirat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars.
1: El Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, candidat a la presidència del club blanc, que al seu torn ha reformat la seva promesa. Florentino Pérez, l'altre candidat i president fins ara del Madrid, mentrestant ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una altra estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
3: I el quadre femení del torneig de tennis de Roland Garros ja tenim definida la final. Jugaran la russa Andreeva i la polonesa Chigalinska, que és la jugadora amb un rànquing mundial més baix, el número 114, que ha arribat a la final en els últims 50 anys.
0: Fins aquí les notícies.
8: I després, quan guanyes, què més hi ha?
9: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
10: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
11: I el moment de retirar-se va ser complicat?
10: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
12: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
13: Quan eres petita jugaves sempre amb nois.
10: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
14: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
10: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.

0: Avui no em trec del cap el titular que tothom ha fet sobre la mort de l'autora coneguda pel còmic i la pel·lícula Persepolis. Marjane Satrapi ha mort de tristesa als 56 anys, després que el seu marit va morir l'abril de l'any passat. Morir d'amor, com a les grans novel·les. Allò que ningú acceptaria en ple segle XXI perquè sempre busquem les respostes a les lluites contra les malalties. Doncs ella no, ella ha mort de pena, segons asseguren els seus amics i familiars, després d'haver tingut una infantesa i adolescència convulsa a l'Iran, al seu Iran natal, el de la Revolució Islàmica, que és el que explicava a Persepolis. L'artista es va exiliar a França el 1994. Morir de tristesa no es permet actualment, quan algú està trist per un dol de la parella, tothom procura animar-lo, recomanar-li que vagi al psicòleg, que faci coses noves, que surti de casa, que no es quedi tancat vivint només dels records, que et deixi el teu company de vida als 56 anys, deu ser horrorós, però que tu decideixis que no hi ha motius per viure sense ell, encara ho trobo més horrible. Però com que no voldria començar tenyint de tristesa aquesta entrada del programa, perquè jo sóc de les que prefereixo riure que plorar, avui, l'endemà d'haver renovat els vots de casament reomplint un pebrer comprat al viatge de noces, he estat a punt de perdre l'anell de casada. Del canto d'un duro que no m'ha anat pel forat de l'aigüera mentre em rentava les dents. He estat ràpida en la reacció i he posat la mà quan amb el raspall he desplaçat la reixeta que evita aquests accidents. El resultat ha estat anell recuperat i raspall de dents a dins del forat. Sort que era llarg i amb unes pinces he fet l'exercici d'extracció i torna a ser al seu lloc una mica espantat del patiment que ha tingut, pobre. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10, doncs aquí ens teniu, últim dia de la setmana per nosaltres, última nit dels ignorants d'aquesta setmana, de la primera setmana de juny, no? Perquè avui estem a dia 5, exacte, és la setmana que hem encetat aquest mes de juny, i som aquí per parlar amb vosaltres al 93-201-7474 o per escoltar els missatges o llegir els missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. Que, per cert, avui no n'hi ha gaires, tot s'ha de dir. Hi ha dies que en tenim 44 i avui no n'hi ha gaires. Però vaja, comencem per allà on te vulgueu i mentre parleu amb l'Aina, que ja esteu trucant al 93-201-7474, jo us explico, us llegeixo alguns dels missatges que heu deixat, el 667-220-148, que és el WhatsApp de la nit dels ignorants. El Lluís, des d'Esplugues de Llobregat, ens diu: dijous, a La Vanguardia, vaig llegir un article sobre les malalties cardiovasculars on deien d'invertir més en la prevenció i la vigilància permanent, encara que el pacient es trobi bé. I el Lluís pregunta: una de les proves que es fan són les anàlisis de sang. Quan se n'haurien de fer durant un any? I cada quant temps seria aconsellable visitar un cardiòleg després d'un infart? Això és el que pregunta el Lluís. Després, la Magda ens diu: avui hem escoltat l'entrevista a Josep Cuní, que li ha fet el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio, i la Magda fa un suggeriment. Diu: li podeu fer una entrevista deixant de banda el tema professional? És una suggerència que fa la Magda. Prenem nota, Magda, sempre prenc nota de totes les suggerències. Una altra cosa és que si li fem aquesta proposta, ell digui que sí, perquè a en Josep doncs, li agrada molt parlar de la seva vida professional. No a tothom li agrada parlar de com és o deixa de ser o de la seva vida personal. Però vaja, jo sempre prenc nota de tots els suggeriments que ens feu arribar aquí a la nit dels ignorants. Al 93-201-7474 ens truca la Maria Àngels des de Barcelona. Bona nit.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Com estàs?
2: Mira, una mica deprimida avui.
0: Què ha passat?
2: Mira, bueno, jo resulta que sóc de Berga i tinc un problema, no és important, però un problema de salut, i no, estic aquí a Barcelona i no he pogut anar a Berga a veure la Patum.
0: Oh, i això per un... vaja, això és un... molt malament, no? O sigui, els que sou d'allà és que ho patiu molt, això, ja ho sé.
2: ho patim molt, molt, molt, perquè a més és una festa que és patrimoni de la humanitat, que sí, ve gent de tot el món a veure la Patum. Però jo volia fer un comentari que m'ha frapat molt, que m'ha disgustat molt. Resulta que, bueno, tenim alguns amics de Berga que viuen aquí a Barcelona també, i ens hem posat d'acord a escoltar una emissora de ràdio espanyola, l'altra. No hi ha ni una emissora de ràdio que parla de la tomatina de Buñuel, de quatre xorrades que fan a vegades que no tenen tonteries, de festes majors de pobles que ni... I de la Patum no han dit ni mu. Tres. No n'han parlat cap emissora espanyola.
0: Espanyola,
2: de
0: no va dir, perquè nosaltres en parlem cada any.
2: Vosaltres sí, vosaltres sí. Vosaltres,
0: les catalanes però, sí. Heu fet l'exercici de buscar les espanyoles, no?
2: No, no, de catalanes sí, que ho hem sentit, però hem fet un exercici de buscar emissores espanyoles, sí, a veure si parlaven de la Patum. Ni una punyetera emissora espanyola s'ha pronunciat, cap, ni una. Ens tenen totalment discriminats. De veritat, jo cada vegada em sento menys espanyola, escolta'm. És no que... m'hi sento gens, ja.
0: Doncs és estrany, perquè és una cosa que, mira, que es coneix. Vull dir que, clar, que la tomatina de València se la facin i no facin res de la Patum, tampoc no s'acaba d'entendre, però vaja.
2: No s'acaba d'entendre, no, perquè ja és patrimoni de la humanitat.
0: Sí, sí.
2: Ve gent de tot arreu, de tot arreu. Jo l'any passat estava, hi havia inclús gent d'Alemanya, de Suïssa, el dissabte, com que els hotels que hi ha a Berga no tenen capiguda per tanta gent, i jovent, que ve molt jovent, i estaven als carrers plens de jovent amb sacs de dormir dormint pels carrers. Vull dir, és una festa, no, no, perquè és molt interessant la Patum, i no n'ha parlat ni una emissora espanyola, ni una. Sí, sí. I acabi, ens atiborren amb xorrades d'Andalusia de tot arreu.
0: Sí,
2: m'ha fet molt mal, això, molt.
0: Doncs mira, queixa feta, Maria Àngels, per veure si algun espavilen l'any que ve, o, mira, encara ho poden redreçar, perquè falten uns dies encara per la celebració de la Patum.
2: Sí, et sento molt malament, Marta, molt malament.
0: No, que dic que encara en podríem parlar demà o demà passat, vull dir que encara tenen temps
2: no
0: a rectificar.
2: No ho crec, no ho crec. No ho crec, ja que en parlin. Ja. No ho crec, eh?
0: Bueno, com a mínim t'has quedat tranquil·la perquè has fet la queixa i almenys, escolta'm, queixar-se també va molt bé, Maria Àngels.
2: No saps què passa, que entra la pena que no hi he pogut anar, però jo no em trobo bé i m'he hagut de quedar aquí a Barcelona. I no hi he pogut anar i tinc una nostàlgia terrible de la Patum. I no, que sempre tinc tota la família a Berga i molts amics tota la vida, no? I veure que em discriminen d'aquesta manera, que parlen de xorrades, i quan jo de la tomatina de Buñuel n'estava fins al...
0: Capdamunt.
2: No, és el capdamunt, sí, sí, perquè sí, en parlaven totes les emissores, de fotre els tomàques pel cap.
0: Sí, sí.
2: I també no paren de la Patum, que és patrimoni de l'humanitat.
0: Ja té delicte, sí, ja tens raó, ja, Maria Àngels.
2: Tinc
0: doncs
2: problema,
0: va, que et milloris i a veure si pots escapar-te, i si no, ja tot per l'any que ve.
2: Això et podria saludar amb una amiga?
0: Sí, i tant.
2: Un moment, li dic que m'escoltés. Hola, Núria.
0: A la Núria, doncs vinga, una salutació per la Núria.
2: Una abraçada i petons, Núria, una abraçada molt gran.
0: Vinga.
2: Bona nit.
0: Gràcies, bona nit,
2: Maria
0: Àngels.
2: Adéu, Marta, adéu.
0: Adéu, adéu. A veure, hi ha una altra persona que ens ha deixat un missatge al WhatsApp del programa que l'he hagut de llegir dues vegades. Dues vegades l'he hagut de llegir. Espera't, abans de... Us deixo amb l'incògnita, perquè com que hi ha un altre oient que també vol parlar de la Patum, és en Pere des de Sant Feliu de Guíxols. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Dic, passem al Pere abans, que vols parlar de la Patum també.
3: Sí, perquè hi ha una cosa. Aquesta senyora no deu veure el programa, un programa que és molt interessant, que és Aquí a la Tierra. És dels programes que miro de televisió espanyola perquè, la veritat, el trobo molt interessant.
0: Uh-huh.
3: I avui hem parlat de la Patum. El locutor d'Aquí a la Tierra és català.
0: Sí.
3: I a la 2 dona el mateix programa en català. I després a la 1 el dona en castellà.
0: En castellà.
3: I jo he vist, perquè he mirat la 1, he vist que ha parlat de la Patum de Berga.
0: Uh-huh.
3: Vull dir que, a veure... Tampoc es pot dir que... Jo suposo que les altres emissores no n'han parlat.
0: Sí, ella parlava de ràdios, que havien fet l'exercici de comprovar què havien fet les altres ràdios.
3: Ah, la ràdio...
0: Sí,
3: ja no, ja no
0: crec que no ha parlat de teles, només ha parlat de ràdios. Que...
3: Val, de, sí. Ràdio, de ràdios no ho sé, perquè no... Escolto aquella hora, escolto Catalunya Música,
0: uh-huh,
3: el programa d'en Xavi Solà,
0: uh-huh,
3: i... La veritat és que amb els auriculars escolto la ràdio i miro la televisió.
0: Ah, està bé, ho fas tot.
3: Sí.
0: Ho fas tot. Però
3: exacte.
0: Està bé saber que com a mínim un programa de televisió espanyola n'han parlat, vull dir que ja és alguna
3: sí,
0: cosa.
3: Sí.
0: Molt bé. Perfecte. Escolta, molt bé, Pere. Doncs moltes gràcies per trucar.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, bona nit.
3: Programa fantàstic.
0: Merci, bona nit, adéu. L'Anna, des de Mirassol, bona nit.
4: Bona nit, Marta. Jo només truco per felicitar-te per les teves noces d'or. De plata.
0: Un moment, que jo hi vaig dir... Que encara no són, eh? O sigui, no avancem esdeveniment. No. Jo hi vaig dir-ho perquè vaig fer aquest gest de reomplir aquest pebrer que el donàvem per mort i jo l'he tornat a recuperar. Però ja. Jo em vaig casar un mes de novembre, o sigui, que encara queda. Ja ho celebrarem quan toqui. Però gràcies de totes maneres, Anna, eh? Gràcies de totes maneres.
4: Perquè tu mereixes tot, perquè ets una bellíssima persona.
0: Ai, mare de Déu, més tu, o sigui que...
4: Vinga, doncs, una salutació i un petó i una abraçada ben forta.
0: Igualment, bon cap de setmana que descansis, Anna, bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
0: Adéu-siau. A veure, deia que avui m'he trobat un missatge... Se l'ha trobat primer l'Aina, m'ha dit... Mira quin missatge que hi ha al WhatsApp de la nit dels ignorants. I jo me l'he hagut de llegir dues vegades. I he pensat, a veure, un moment. Sí, fins aquí podíem arribar. L'Anna, des de Blanes, diu... Divendres dia 12, anem de públic al Versió RAC1. Que dius... Ens faria gràcia saber si en Toni Clavés farà el programa aquest dia. Hi ha algú de la nit dels ignorants que ens ho pugui confirmar? I he pensat, no pot ser que ens estigui preguntant això a la nit dels ignorants, si hauries de trucar a l'altra banda. Però mira, com diu l'Anna, com que sóc una bona persona, he pensat, a veure si hi ha algú que m'ho pogués confirmar.
5: Hola, bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Em sorprèn la pregunta, em sorprèn, però en principi sí. Crec que el 12 de juny hi seré. I si té més dubtes... Doncs a mesura que s'acosta la data que truqui a RAC1. Vinga, bona nit.
0: És que riem. L'Aina, l'Oriol i una servidora estem rient. Tots tres estem rient perquè és que mireu que em fem fer unes coses que encara em renyarà algú dient tu què fas, eh? Fent publicitat d'una altra emissora. Però és que no em demaneu això, per l'amor de Déu, truqueu a on heu de trucar i ja està, va. Avui perquè, mira, ens ha fet gràcia i hem pogut fer el joc. Però ja està, eh? Ja està, no m'emboliqueu la troca, que encara em tocaran el crostó. A veure, que ens truquen Lliberat des de Navarcles. Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Vic, com està?
6: Bastant bé.
0: Molt bé, així m'agrada.
6: Afortunadament, però n'hem fet.
0: Perfecte.
6: Pues jo li volia remarcar aquesta tarda, el Cívic Gasset, ha fet una presentació d'un mossèn de la Tarragonense, un tal Esman Puig i Terreig. Aquest senyor va anar travessant de la seva investigació i el llibre que diu Jesús, un perfil biogràfic i editorial prova.
0: Sí.
6: Segur interès saber-ho.
0: I se'n recorda del títol?
6: Jesús, un perfil biogràfic.
0: Jesús amb perfil biogràfic. Molt bé, és que així prenc nota.
6: Un perfil biogràfic,
0: molt bé. D'Armand Puig.
6: Bueno,
0: perfecte.
6: Hi ha moltes coses. Un dia parlarem del Papa Bòsia, del Papa català.
0: Sí.
6: Parlarem de l'Àngel Roncalli.
0: Doncs mira, la setmana que ve, com que nosaltres anem a Montserrat a fer el programa per la visita del Papa, ja m'ho explica la setmana que ve, què li sembla.
6: D'acord, molt bé.
0: De papa a papa, eh?
6: De papa a papa.
0: Perfecte, Lliberat, moltes gràcies. Adéu-siau. Nosaltres anem a dimarts a la nit a fer el programa de Montserrat i ens hi quedem a dormir per l'endemà al matí, doncs intentar fer alguna altra cosa, perquè, com sabeu, després, la tarda de dimecres és quan va a la Basílica de la Sagrada Família i... Arran d'això, com que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, us estem demanant, si voleu compartir amb nosaltres, a través del WhatsApp de la nit dels ignorants, històries que tingueu al voltant de les obres de Gaudí dels monuments, anècdotes, alguna sensació, alguna cosa bonica que hagi passat, alguna desgràcia, una desgràcia tampoc, vull dir, alguna anècdota que tingueu aprofitant aquesta visita. Potser teniu algú qui treballava, o potser heu sortit moltes vegades amb els amics pel Pargüell, o potser alguns amics estrangers han vingut a visitar la Sagrada Família i vosaltres els heu acompanyat. Històries al voltant d'això, qualsevol testimoni serà benvingut. Ens agradaria que ho compartíssiu pel WhatsApp del programa, el 667-220-148, perquè així nosaltres, diumenge de la setmana que ve, la nit de diumenge a dilluns, ho compartirem amb unes músiques i parlarem dels vostres records al voltant de diferents monuments de Gaudí que hi ha a Catalunya. Ara són les 12 de la nit i 23 minuts.
1: El Mirall, amb Elena Puig.
0: Com fem cada divendres de principis de mes, ara ens posarem davant del mirall i avui arrencarem amb una pregunta. Imagineu que cada vegada que aneu d'excursió a la muntanya i feu una bona caminada, quan torneu a casa noteu un turmell molt carregat. Ja veieu que no és una lesió greu, no és ni un os trencat ni un lligament trencat, però aquell dolor dura i dura i dura uns dies i fins i tot setmanes i continuen les molèsties. Anireu al traumatòleg a veure què passa i com us podeu recuperar, oi? I si en comptes de dolor físic el que sentiu és un malestar emocional sostingut durant setmanes, que no acabes d'estar bé, que no estàs a gust amb tu mateix, que no et sents bé, que tens com una tristesa, un enyorament o vés a saber què, anireu al psicòleg? O el psicòleg només s'hi va en cas de malaltia mental? O el psicòleg no hi vull anar perquè es pensaran que tinc una malaltia mental? Aquest és l'exemple que ens ha posat la psicòloga Elena Puigguitar per parlar avui de si ja hem normalitzat o no el fet de parlar i tenir cura del nostre benestar emocional, que és importantíssim. Elena, bona nit, benvinguda.
7: Bona nit, Marta.
0: Perquè hi ha gent, Elena, que sí, encara li fa vergonya al psicòleg o admetre que va al psicòleg? Mm. Això encara passa? Mm.
7: Això encara passa, i per això em fa especial il·lusió tancar el mirall d'aquesta temporada parlant d'això, perquè penso, Marta, que n'hem de parlar. I ja t'ho vaig dir al començament, quan vas començar amb això del mirall, que et vaig dir que bé que es parli de salut emocional, de salut mental, perquè és que hem de trencar aquests estigmes, perquè és que és la manera de que la gent pugui demanar ajuda amb dolors que són tan importants o més que aquest turmell que has posat d'exemple al començament. Mm.
0: Però és com vergonya el que té la gent que no vol admetre-ho, o és que tenim com una mena de paret que se'ns fa una muntanya haver de pujar aquí dalt i reconèixer segons què justament davant del mirall?
7: Mira, pot ser vergonya, perquè pot ser por al judici, el judici dels altres. Mm. Quanta gent et diu, no, és que jo no m'atreveixo. L'altre dia en una xerrada els hi posava l'exemple, que era el Penedès, i els deia, la gent hagués d'anar al psicòleg i s'agafaria una hora a Tarragona, que teniu, jo que sé, mitja hora. Per què? Perquè així, si estic a la consulta i estic a la sala d'espera, ningú que conegui em pugui veure.
0: Clar, em coneixerà.
7: I la gent, clar, molta gent va dir, és veritat, i es van posar a riure, però és que és així, perquè encara tenim molt aquest pes social del que significa el psicòleg, i per això estem fent tanta feina de canviar aquest significat, perquè és una qüestió de canviar significats. Però tu dius, és vergonya, és por al judici, és por al que em trobaré si rasco una mica, perquè a vegades ens protegim, i ens protegim del dolor, i ens protegim d'aquelles experiències, que això és molt humà i molt natural, d'experiències que han sigut desagradables o que ens han fet molt de mal, és com que les tapem, com que cau una pols allà a sobre, saps? I, bueno, sí, penso, em fa mal, però millor no tocar-ho. I el millor no tocar-ho també és molt comú, encara, Marta, molt comú.
0: Hi ha molta gent que no... que quan té un problema greu o gros, o que es fa gros o es va fent gros, en lloc d'afrontar-ho, diu, passem un dia més, i parlem, no en parlem, perquè passem un dia més. I vas tirant la pilota endavant, i suposo que aquella pilota, com quan hi ha una llau, no, allò es va començar a fer gros, i a fer gros, i a fer gros, i a fer gros, i al final no passes per enlloc, perquè la pilota és tan grossa que tu ja no arribes a passar, no?
7: Exactament. I a més, saps què passa? Que quan s'ha banalitzat la salut mental, quan ha sigut tan corrent, i encara a vegades ho és, no? Dels nens, els hi passa alguna cosa emocional, i el dir, va, vinga, això és una tonteria... Clar, aleshores, com ens podem prendre la salut mental com una cosa important si estem educats com a societat amb el fet que tot això són bestieses, que tot això no n'hem de fer cas, que si a la mama li passa alguna cosa plora d'amagat, que no es poden parlar de les coses tristes, no? Aleshores, clar, és conseqüència de doblegat. Per què faig això d'amagar-ho, de tirar la pilota endavant, de dir, bueno, vinga, demà un altre dia, i no és tan important? Doncs perquè ja ho hem invalidat a nivell moltes vegades familiar i sobretot a nivell social. Veus la relació entre una cosa i l'altra? Aleshores, clar, evidentment, ja em passarà, ja em passarà, ja em passarà. I hi ha gent que porta anys amb el ja em passarà. I després del ja em passarà, quan aquest dolor tan agut es va com guardant, perquè això passa, ja no és tan agut, és, bueno, visc amb això. Forma part de la meva història i què hi farem?
0: I jo sóc així, realitat, no? Clar.
7: Sí, i jo sóc així. O m'ha tocat això, o el m'ha tocat. M'ha tocat, però ens poden haver tocat coses, clar que sí, perquè hi ha coses molt doloroses a la vida que ens toquen. Però, Marta, és que anar al psicòleg precisament és com aquest turmell. M'ha tocat tenir el turmell inflat durant 15 anys perquè un dia em vaig fer mal, no me'l vaig tractar.
0: No, clar.
7: Si és que anar al psicòleg al final és per les coses que ens passen a tots, absolutament a tots. La majoria de consultes al psicòleg o la psicòloga són per això. Mm. I aleshores et poden ajudar realment. I després ve el segon estigma. Anar al psicòleg no serveix per res. O les coses, els draps bruts a casa.
0: Es renten a casa. També són... Oh, aquesta frase, sí, és típica.
7: Són... Sí, sí, estrella. I els psicòlegs no serveixen per res, també. També.
0: Això, però cada vegada menys, no? Jo trobo... Clar, jo m'he anat fent gran i sí que quan potser era més jove havia sentit aquesta frase, però ara sento una altra frase a vegades quan algú admet que no està bé i que no se'n surt, i llavors quan jo li recomano, home, potser que busquessis algú que t'anés bé, em diu, però què em pot dir una persona que no em coneix de res? Em fa gràcia que això... Gent... No, que no és molt gran, eh? Vull dir, ni jove, vull dir, una mica abans 40, 50, hi ha gent que et diu i què sabrà, i què m'ajudarà si no em coneix de res? I he pensat, no ens entenem, no? No ens entenem, perquè justament perquè no et coneix, potser et pot donar millors consells que no pas jo, que sóc només amiga, i que potser et diré coses que no et serviran.
7: Acabes de donar a la Diana. És així. Precisament tu, com a amiga, seràs parcial. Perquè si t'està explicant un problema amb la seva mare, t'està explicant un problema amb la parella, tu formes part d'allò, del seu ecosistema. La psicòloga no. Per tant, la psicòloga s'ho mirarà d'una manera molt més objectiva, molt, amb més distància, des d'un punt professional, i evidentment que els amics serveixen moltíssim i la gent que ens estimem serveixen moltíssim, però hi ha un punt que necessitem aquesta objectivitat. Perquè si no, Marta, saps què passa? Que jo em podria fer de psicòloga a mi mateixa. Ah. I jo no puc fer-me de psicòloga.
0: Tu no pots ser
7: mateixa.
0: De psicòloga. Clar, és veritat, és veritat.
7: Clar, per què? Perquè estic dins meu, perquè clar. Les emocions són meves, perquè em negaré certes coses, com jo no puc ser psicòloga de les meves tres filles, o de la parella, o dels pares, o dels germans, o de qui sigui. No puc. Per què? Perquè participo de la seva vida, formo part d'allò que passa, no? Aleshores, aquesta és l'aplicació. Realment necessites algú que no et conegui.
0: Quan una persona... Com pot detectar una persona que realment necessita ajuda? Perquè és el moment que diu, jo sol no me'n surto. O sigui, no sé, ens hem de fer alguna pregunta per dir, per acabar de convèncer-nos que hem de trucar a la porta d'un psicòleg, d'una psicòloga?
7: Mira, quan estudia psicologia hi ha un model, que és un model molt clàssic, de dos psicòlegs, que ara no et sabré dir el nom perquè tenen un nom. Un és Di Clemente, l'altre, però ara no em surt el nom, i si un psicòleg em sent, com dirà, com l'Helena no se'n recorda d'aquest nom? Doncs no me'n recordo. Que és una cosa dels anys 80. I què diuen aquesta teoria? Que està molt bé per fer-nos una mica la idea. Doncs que les persones, quan dubtem d'anar a teràpia, això es va fer un estudi pel deixar de fumar, i es va veure que les persones passem per diversos passos, no? I el primer és el precontemplació. El precontemplació és, jo no necessito teràpia, jo no tinc un problema. O sigui, és la negació.
0: La negació,
7: no?
0: Tu, com... Sí, sí.
7: Clar, tu pots veure que jo necessito un problema, i la Marta em diu, Helena, jo crec que necessites, i jo dic, no, Marta, jo estic bé, jo no necessito ningú. Aquesta és la precontemplació. Després ve la contemplació, que és, potser m'aniria bé, però com has dit tu abans, tiro pilotes endavant, no passa res, no faig res. Després ve la preparació, que és quan dic, va, començo a mirar aviam, i pregunto, tu, Marta, coneixes algú? Veus que vaig com preparant el camí? Fins que ve l'acció, que és quan ja comencem teràpia, quan ve el manteniment, que és que jo començo a aplicar i em prenc seriosament allò que m'estan dient a teràpia, perquè s'ha de treballar a teràpia, no és només anar a xerrar i prou. Clar. I després hi ha un molt interessant, que és la recaiguda. Perquè la recaiguda, en els models de teràpia, es considera part del procés, no és un fracàs. Les persones som cícliques, passem per alts, per baixos. Quan tu i jo vam parlar de l'autoestima, vam dir l'autoestima té àmbits.
0: Sí.
7: Tenir una molt bona autoestima a la feina i tenir-la penosa a nivell de parella. No? Doncs aquí passa el mateix, les recaigudes formen part del procés. Tu pots haver anat a teràpia, et pot anar bé i al cap de dos anys dir, torno a estar malament. Doncs torna a agafar la teva psicòloga de confiança. Vés-hi, perquè potser fas tres sessions i et tornes a col·locar al lloc que realment és un lloc més saludable, més de felicitat, de tranquil·litat, de pau, com a mínim, mm-hmm. no? I aleshores, aquest és el model que respon a aquesta pregunta que em deies, com una persona se n'adona. Bueno, també hem de passar per aquesta fase de negació, no passa res. És quan ja començo a donar-hi voltes. I per això són tan importants les persones que ens estimen, les relacions socials, perquè aleshores és quan... Si jo tinc confiança en tu, Marta, et diré, mira, estic dubtant, i tu, que m'estimaràs, em diràs, Helena, escolta'm, mira, sé d'una persona, fes això, i aquest és un element que aquí ja podem empènyer. La precontemplació i la contemplació és difícil. Mm.
0: Potser tot aquest procés, estic pensant en la gent més jove, que ja ho té més normalitzat, això d'anar al psicòleg, que no pas els que són més grans?
7: 100%.
0: Sí,
7: sí. Sí. Aquí hi ha un canvi i per això tenim aquestes grans esperances i ens ho podem mirar amb alegria, això. I moltes vegades, no sé si t'ho he dit alguna vegada, però això és així. Quan tens gent jove, i et dic les, perquè majoritàriament encara tenim un problema, que hi ha un biaix de gènere, claríssim.
0: És a dir, les dones, les noies hi van i els nois no?
7: Exactament.
0: Mira,
7: i els nois cada vegada més. Sí, però els nois cada vegada més. Però bueno, si tu fas una xerrada i hi ha 80 persones... De les 80, el més probable és que 70 pocs siguin dones i la resta siguin homes. Encara estem així, no? Però això a poc a poc s'anirà canviant. Però la gent jove, per exemple, una cosa que fan, que a mi em fa molta gràcia, és he enviat al meu grup d'amigues una cosa que vas penjar a Instagram i l'altra m'ha contestat que la seva psicòloga diu que ara... Clar, la teràpia és un luxe en aquest país, per desgràcia, que és una cosa que estem lluitant, perquè sigui universal, que tothom hi tingui dret, perquè és que és molt necessari, tots viuríem molt millor, tots com a societat. Però els joves ja comparteixen, per ells és, vaig a teràpia, per ells és un punt a favor.
0: Ja no hi ha un tabú d'admetre-ho, no? Sí, sí.
7: Exacte.
0: Jo m'estic cuidant la meva salut mental i això és important.
7: Exacte.
0: Que ho comparteixin les meves amigues o així. I amb els nois potser encara els fa una mica de recança d'admetre, perquè als nois els hi costa més explicar-se les cosetes entre ells també, no? Vull dir, és així.
7: Sí.
0: I igual admetre que necessiten un psicòleg, doncs tampoc no... els hi costa una mica més, no?
7: Sí, hi ha un pes social encara molt important, sobretot el tema de les masculinitats, que és molt interessant tots els estudis que hi ha. I després jo, per exemple, a teràpia, el primer dia els hi dic que treballarem amb una llibreta, que tinguin una llibreta seva, que puguin apuntar coses a casa, que la portin sempre, perquè puguin apuntar durant la sessió. És una cosa molt activa de coconstrucció entre tots dos, no? Entre el pacient i la psicòloga. Però les noies totes venen amb la seva llibreta i els nois... Alguns.
0: Ja, ai, que me l'he deixada, no? Estic pensant també en això que deies de... No, a mi no em passa res, jo no necessito anar al psicòleg, perquè molta gent té relacionat que tu has d'anar al psicòleg quan t'ha passat una cosa grossa. Has perdut algú, t'has separat, has perdut la feina, t'has arruïnat, etcètera, etcètera. Però hi ha gent que et diu, no, si no m'ha passat res, ja em passarà, perquè no m'ha passat res... admetent que no li ha passat res greu a la vida, potser, però clar, no sabem la motxilla que aquella persona té. I igual no t'ha passat res últimament, però tu estàs molt malament, com tu deies, des de fa molts anys.
7: Però ho has internalitzat, és com que forma part de tu, són mecanismes de defensa i gràcies a Déu que existeixen. Perquè pensa, Marta, que si no abans com ens ho hauríem fet quan no hi havia psicòlegs, no hi havia res de tot això? Doncs el cervell té unes habilitats de guardar els records aquests més dolorosos i integrar-los dintre de la persona. Ara que tenim l'accés a la salut mental i a professionals que treballen amb això, doncs... És aquestes fases que t'he dit. No passa res, estàs en la negació. Igual hi ha persones al teu costat que un dia et fan un apunt, que et fan veure una cosa que no acaba d'anar, i el psicòleg s'hi va per coses que ens passen a tots, grosses o no grosses. Mm. Tots patirem dols. I això són coses grosses, importants. Però hi ha molta gent que ve a teràpia i et diu, Helena, vull que m'ajudis a comunicar millor en parella. No és cap drama de l'altre món, però en canvi diu, vull que m'ajudis a comunicar millor en parella, perquè potser no responc prou bé. O, Helena, vull que m'ajudis a prioritzar-me, vull que m'ajudis a saber dir que no, vull que m'ajudis a coses molt diverses.
0: A saber decidir, no? Sí, sí, sí.
7: Clar, clar, clar, a no passar vergonya quan no sé què. Coses molt, molt, molt simples. Però és que hem d'entendre que aquestes petites coses ens condicionen molt la vida. Per tant, si les solucionem, viurem més bé.
0: Clar, perquè a més passa a vegades també que hi ha conflictes emocionals que tu tens de fa temps que no resols i després acabes tenint... Ara em fa mal aquí, I és una cosa que tu sents, eh? Ara tinc mal a la panxa, ara tinc mal a l'esquena, ara tinc mal a no sé on, però que en el fons, probablement, l'origen és emocional. Quan arriben aquí que et fa mal una cosa física, és quan la gent diu, calla, potser sí que quan vas al traumatòleg et diu no tens res, potser sí que vagi al psicòleg, perquè igual això té un altre origen. És aquí quan a vegades fan el canvi les persones, de dir, ah, com que ja tinc una cosa física i veig que no és físic, potser que anem al tema emocional.
7: Perquè hi ha metges i metgesses que moltes vegades quan reben a pacients els diuen això és un tema emocional, o per exemple hi ha molts mestres també que fan aquesta empenteta de dir, ostres, porteu la vostra criatura, doncs aviam si la poden ajudar, i està molt bé aquesta mirada d'aquesta gent que en sap tant, que veuen no sé quants nens cada dia i que, o adolescents, i que saben detectar i que saben agafar i dir, jo crec que li aniria bé que l'ajudéssiu amb això o amb allò. I als metges i metgesses passa el mateix, no? Jo crec que això és nerviós, mira aviam si trobem un psicòleg, una psicòloga que t'ajudi, perquè és causa realment més absolutament emocional, com deies tu. Jo tinc tres filles i en tinc una, la petita, que és més propensa a mals de panxes, perquè és exigent, li agrada les coses molt ben fetes, és supersensible. Doncs on se li posa? A la panxa. A la panxa. I és exactament aquest cas que dius tu, somatitzar quan té malestar emocional. Doncs clar, perquè és que som un tot, no podem separar una cosa de l'altra.
0: Uh-huh. Està bé, això. La gent a vegades confon psicòleg amb psiquiatre. Aquí explica una mica, com que som els ignorants, la diferència perquè la gent ho entengui.
7: Molt fàcil. El psiquiatre és metge, o la psiquiatra és metgessa, i els psicòlegs o les psicòlogues no són metges. Per tant, ells com a metges poden medicar i nosaltres no podem donar medicació. Uh-huh. A Espanya no es pot donar medicació a un psicòleg. Aleshores, l'ideal, quan ens coordinem, jo tinc moltes converses amb psiquiatres de pacients meus perquè ells ajusten medicacions i a mi em pregunten què necessito treballar per també ajustar la medicació, i això és el combo perfecte. Nosaltres fem la psicoteràpia, fem l'acompanyament emocional, mentre ells es dediquen més a mirar com es pot acompanyar, com és aquesta crossa que pot acompanyar la persona a caminar. Saps què vull dir?
0: Sí, sí. Alguna vegada t'ha vingut un pacient o una pacient i ha durat una sessió perquè no ha suportat?
7: La sessió?
0: No ha suportat haver d'anar a explicar el que li passa davant d'algú que no coneixia.
7: Mira, no m'ha passat, però sé que a vegades pot passar això, i a més, els psicòlegs no ens ho hem de prendre malament, perquè això no va de nosaltres, va de la persona, de com, bueno, a vegades sí que pot haver gent que, jo què sé, que tingui una mala praxis professional, però no és aquest el cas que parlem. Però sí que a vegades et ve gent i ja t'avisen d'entrada, és que jo no he anat mai al psicòleg, i estan supercohibits, no?
0: Clar, no he anat mai al psicòleg, perquè m'ho ha dit la meva família, no? M'han obligat,
7: també.
0: No?
7: També sí, existeix. Aquest seria la fase aquella de contemplació que et deia del model. És aquesta fase de vinc perquè m'obliguen, vinc perquè m'ho diuen. Però sí que hi ha molta gent que et diu jo no hi he anat mai, com vulguin dir, jo si ho faig malament, dic no, aquí no faig res malament, aquí no posem notes, aquí tot el que diguis, jo sóc molt de preguntar, què et sembla que podria ser això? I sempre els dic, jo no sóc una profe, jo no poso notes, està tot bé el que diguis, tot, absolutament tot. Però i molta gent que et diu, em sembla mentida que t'hagi pogut explicar tot el que t'he explicat, perquè això no ho he explicat mai a ningú, perquè no hauria mai que fos capaç d'explicar aquestes coses, o de plorar, o perquè quan arribo aquí em poso a plorar. Marta, tanta gent que et diu, no ploro mai, arribo a la teva consulta i sembla una font.
0: I has deixat d'anar.
7: Perquè, sí. Clar, perquè s'ho estan permetent, i és per això ja és tan bo, perquè hi ha una necessitat, i en canvi tornant al dia a dia no te n'adones, i en canvi arribes a la consulta i plores.
0: Et plores perquè també et cures, no? És una manera de curar-se també aquesta, no? A vegades, aguantar-te la ràbia i la pena i tot a dins no serveix de res.
7: Clar, i se n'adonen d'això. Se n'adonen de lo desconnectats que estem en el dia a dia, com perquè quan tinc l'espai, jo em permeti i em surti tot això quan a mi t'ho diuen, és que no vull plorar, però en canvi ploro.
0: Clar.
7: Imagina't lo desconnectada que estàs en el teu dia a dia, perquè tot això hi és en el teu dia a dia, però ho tens allà sota amagat.
0: Nosaltres n'hem descobert moltíssimes de coses durant cada mes, des de l'1 de setembre fins a aquest últim mes de la temporada, amb l'Helena Puigguitart. En aquest mirall ens hem mirat i hem après tantíssimes coses que jo t'agraeixo moltíssim, Helena, que hagis volgut formar part dels ignorants, així que gràcies, que passeu un bon estiu i a reveure.
7: Jo et diria que gràcies a tu, que jo ser una ignorant és de les coses que més m'agrada, el teu costat encara més, i que molt bon estiu. I que moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Helena Puigiter. Bona nit.
7: Bona nit.

0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
1: Que hem comprat un armari.
2: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
1: Sempre anava a burra.
3: Una burra, els penjadors...
1: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, eh, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
4: No! Home, això el cardis d'alta baix del balcó, eh?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. Dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
6: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
8: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
8: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
6: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
8: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
8: Però què pensava que era la intel·ligència?
10: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
11: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
7: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
12: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
7: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat.
14: Tres quarts d'una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, i tenim en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
15: Hola, bona nit, Marta. Abans que les tres preguntes de rigor, que ja tothom sap que faig, que truco, vull comentar el que has comentat al principi. Primerament, el d'aquestes dibuixantes, que es morir de pena, jo afegiria que ha mort de pena i de mala salut. Es pot morir de pena, el que passa, ho passa molt malament, però si va comandar de mal salut sí que podria conduir-li a la mort. Jo no sóc psiquiatre, però en té molt de malalties mentals.
14: Ja.
15: Penso que... Sí, tu què n'opines de lo que la salut també hagi influït?
14: I a mi m'ha sobtat que tothom ha fet servir la mateixa expressió, que algú s'ha mort de pena després de perdre el marit un any abans. Ja està, no?
15: Sí, clar, mira, és quan la gent es deixa anar i potser ni es preocupa de menjar i
14: sí, sí.
15: Acompanyat amb la salut. Sí. I respecte al que has comentat, ja més de lo que... Vull comentar que ara et diré vull posar-te un àlies sense que t'ofenguis. Marta, la problemàtica, la Marta, la pel·liguda, la Marta, la dels mil enredes, perquè avui has explicat que l'altre dia va ser el de deixar el tambor de l'entrada i avui a l'anell de
14: casa. Quasi, però no, aquí el porto, no ha passat res. Vull dir,
15: La terremota.
14: Sí, no, coses que passen, que a tothom li passen coses.
15: I que encara tinguis temps de la capacitat de dir avui que tinc que treballar a les 12, doncs pues, ja és com la patir les teves heroïcitats del dia a dia.
14: Sí, sí, sí.
15: Marta, les preguntes.
14: Vinga, va, digues.
15: Molt senzilles. Qui i quan es va inventar el joc de les cadires, la primera? Uh-huh. Crec que eren els romans, penso. A la Gàlia... Ho feien els romans, però no sé si és dels romans, això.
14: Molt bé. A veure qui s'ho va inventar, això. Perfecte.
15: Ara, l'Esperis Delgado. I la llet del Mirulai, ara que està per la visita papal i tot això que passarà a Barcelona, que serà un show mediàtic que penso que serà molt digne de veure per la tele i que tots ens gaudirem de visitar el lleó 14. Qui va ser la lletra del Mirulai?
14: Molt bé.
15: Ell també anirà a Montserrat, has dit que Montserrat hi està bé.
14: Sí, la nit del 9, sí, ell també hi va, al matí. Molt bé, i la tercera?
15: I a Montserrat, però una pregunta, a Montserrat no, a part de visitar Montserrat, què té més que faci, ho saps?
14: Doncs mira, ho sabré dilluns, que tinc una reunió. Ves, encara no tinc les dades. Dilluns tinc una reunió.
15: Si estem formant contínuament, no tindreu el fili per randa, com es digui. Mm. I la darrera i última de la setmana, que vol dir la frase en el pot petit hi ha la bona confitura. I això és tot per aquesta nit.
14: Molt bé, doncs bon cap de setmana.
15: Sí, una nit d'aquestes agradables com les que ens fa passar els oients i tu m'has deixat.
14: Molt bé, igualment, Josep Lluís, adéu-siau, bona nit. Va, que ens quedem un missatge per llegir, el de l'Aleix d'Esparreguera, que ens demanava, voldria escoltar el bolero Nosotros, de Moncho.

0: Vosaltres no ens veieu perquè això és la ràdio, però l'Oriol i l'Aina estan ballant, eh? Aquest bolero, aquí te'ls veieu? O sigui, estan ballant perquè és tan bonic que estan ballant. I ara ha vingut la Sílvia Comet i ha dit, que em toca.
1: Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Va, que com cada divendres és el moment d'agafar paper i boli o el mòbil, veig, el que feu servir per prendre notes, perquè ja tenim aquí la Sílvia Comet per recomanar-nos un parell de sèries. Sílvia, bona nit.
2: Hola, Marta, bona nit.
0: Va, quin territori explorarem avui?
2: El del true crime. A casa nostra, i fora de casa nostra també, el true crime té un nom i és el de Carles Porta. Si sou fans del gènere, segur que ja heu vist tots els capítols de crims a TV3 o 3CAT, i ara toca escoltar els casos de la ràdio, que cada setmana en tenim un de nou. No us els perdeu. Però aquest no és l'únic projecte de Porta. Acaba d'estrenar un true crime impressionant, Abandonados.
3: El día 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
4: Han pasado 40 años.
3: Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
2: Ens traslladem al 22 d'abril del 1984. Tres nens d'entre 2, 4 i 6 anys, l'Elvira, el Ramon i el Ricard, van aparèixer sols a l'estació de França de Barcelona. Els havien abandonat. Els nens parlaven en francès i no sabien explicar qui eren, no sabien dir qui eren els seus pares, no sabien els seus cognoms, en realitat no sabien res. Ningú els va reclamar mai i van ser adoptats per una parella de pedagogs que els van criar amb molt d'amor. Molts anys després, al 2014, ja d'adults, un fet emocional impulsa l'Elvira a descobrir els seus orígens. Vol saber qui són, d'on venen i, sobretot, per què els seus pares els van abandonar. I a partir d'aquí comença un llarg viatge al passat per saber la identitat dels pares. Els seus dos germans també s'uneixen a la recerca. Però d'aquesta recerca, permeteu-me que no en doni massa més detalls, perquè el documental faci la seva màgia, que la fa, eh? Però sí que vull dir que no és un true crime convencional. Acaba sent una autèntica història d'amor, amor entre germans i també amor amb els pares adoptius, que és que són meravellosos. Només aquesta part del documental ja us posarà la pell de gallina i potser fins i tot deixareu anar alguna llagrimeta en algun moment.
0: Tres nens sense cognoms i pràcticament sense records, perquè eren molt petits, deu haver estat, Sílvia, una recerca molt difícil.
2: Doncs increïblement difícil, sí. Però si sou entusiastes del gènere, segur que heu vist el capítol de Crims sobre la noia de Portbou. L'equip d'investigadors i guionistes van arribar a descobrir la identitat d'una jove que va aparèixer morta penjada d'un pi l'any 1990 a Portbou. I si no l'heu vist, feu-me el favor, recupereu-lo al 3CAT perquè és boníssim. Doncs aquest és la línia. L'equip d'Abandonados fa una investigació molt exhaustiva, col·labora amb periodistes internacionals i aconsegueix moltíssima informació. Però tot plegat, no sé si hauria estat possible sense el lideratge de l'Elvira, que és l'autèntica estrella del documental. Sense ella segur que no hauria estat el mateix. Però també cal destacar la col·laboració desinteressada de tres dones, una detectiu d'internet i dues genealogistes franceses que voluntàriament i amb l'únic objectiu d'ajudar segueixen el rastre dels pares per Europa i al·lucinareu de la seva capacitat per estirar fils. Carles Porta és el creador i productor de la història. Anna Ponsí l'ha escrit amb tota la sensibilitat del món i l'ha dirigit Carlos Alonso Ojea. Té quatre capítols imperdibles que trobareu a Disney+.
0: Doncs després d'escoltar el capítol setmanal de Crims, a Catalunya Ràdio teniu nou True Crime a les pantalles. I la segona recomanació, Sílvia?
2: Aquest és un cas real ficcionat, però ve de la mà d'un factòtum del true crime modern. Es podria dir que és un dels precursors de l'explosió d'aquest gènere que agrada a tanta gent. Ell és Jean-Xavier Lestrade, creador de The Staircase, un documental del 2004 que va marcar un abans i un després sobre la manera de narrar un cas d'assassinat. Després es va passar a la ficció amb altres casos basats en fets reals. I entre aquestes ficcions hi ha la sèrie que comentarem avui, que és El caso del Sambre.
5: Il a dit ferme ta gueule salope, ça va bien se passer. Et je vais pas te violer.
6: T'es
5: pas essayer de vous débattre.
6: Vous avez eu de la chance.
5: Vous y croyez, vous?
7: À quoi?
5: Au violeur de la sombre.
7: Je pense qu'on est à faire un serial.
0: En aquest cas, també hem de retrocedir molts anys enrere?
2: Sí, també ens en anem als anys 80, a finals d'aquesta dècada, concretament. La sèrie arrenca amb l'atac contra una dona al costat del riu Sambre. Algú l'eixampa per darrere. Ella no l'arriba a veure, però sí que té flaixos breus sobre l'agressió i sensacions que permeten als espectadors identificar immediatament qui és l'atacant. Poc després, comencen a cometre's agressions sexuals a la mateixa zona. La següent, també al costat del riu Sambre. Però això a la policia no li sembla cap pista. No només no relaciona els casos, sinó que investigar-los els interessa bastant poc. Tanta impotència com les agressions mateixes ens la provoca l'actitud policial, que cada cop que una dona agredida es presenta a comissaria i presta declaració, el policia de torn li pregunta: «I vol presentar denúncia? No ves a què he vingut aquí». El desenvolupament de la història és magnífic. Com es produeixen els atacs i com se les empesca l'agressor perquè les víctimes no el puguin identificar. També veiem el dolor de les dones que han de passar pel calvari d'acudir a una policia que les revictimitza i no considera prioritari investigar-ho. I un altre malson, el de les persones pròximes, com per exemple les seves pròpies parelles, que no només no les entenen, sinó que el que volen és girar full d'un incident que el resulta incòmode. I el pitjor de tot, veiem el violador com una persona estimada a la comunitat. El típic sempre saludava, és allà mateix, en una àrea força reduïda, però no l'enxampen. I fins i tot quan entra en escena una nova jutgessa que comença a lligar caps, que té ganes d'investigar fons, què fa la policia? Doncs se'n fot.
0: Però la jutgessa se'n surt, sí?
2: El cas passa per moltes mans i el resultat és que el violador en sèrie campa lliure per la zona ni més ni menys que 30 anys. És el violador en sèrie més important de la història de França. Se li van imputar 54 agressions sexuals i tot indica que n'hi podria haver moltes més, i totes comeses en un perímetre d'una vintena de quilòmetres. A banda d'un tractament molt sensible sobre la intimitat de les víctimes i de la falta de resposta institucional, també veiem en aquesta sèrie com progressa la investigació quan la policia realment està interessada a aclarir els fets. I ens mostra l'evolució social sobre els atacs contra les dones, en general, des dels anys 80 fins al 2018, perquè és l'any en què aconsegueixen detenir aquest violador en sèrie i també, curiosament, quan el moviment Me Too fa les primeres passes. Un cop més, el creador i director Jean-Xavier Lestrade toca les tecles correctes per explicar-nos amb detall un cas real amb un alt component emocional. Qualsevol dia d'aquests podem parlar d'altres de les seves obres perquè realment valen molt la pena. El Caso del Sambre té només 4 capítols que trobareu a Movistar Plus.
0: Doncs ens ho apuntem a l'agenda, vaja, jo claríssim, perquè això dels abandonados m'ha cridat molt. Vaja, jo claríssim.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informant, Alfonso. Aquest divendres hi tornarà a haver vaga l'educació a tot Catalunya després que dos de cada tres mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Han participat en la votació un 60% dels docents que ja estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. A banda de la vaga, s'han convocat noves manifestacions i no es descarten talls de carreteres, tal com reconeixia el Catalunya Nit la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura.
2: Podria passar, sí, perquè és el que ja hem tingut, és la tònica, però no t'ho puc assegurar. Crec que hem convocat a la premsa a les 9:30 i s'ha convocat a aquesta hora, és molt probable que no hi hagi aquests talls de carreteres o es donguin més tard. La veritat és que no ho sé dir perquè ja dic, no hi he estat i no tinc la informació.
1: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Repassem més notícies. Els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi hi anaven quatre persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar una estona i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Oristà, al Lluçanès. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, proposa en una carta oberta a Vladimir Putin un alto al foc total i una trobada cara a cara. Zelensky també adverteix Putin que si no posa fi a la guerra haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. El Kremlin ha respost a Zelensky que pot anar a Moscou a reunir-se amb Putin, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Abans, el mandatari rus ja havia tornat a posar en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'exclou categòricament.
3: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a un anàlisi il·legal. Crec que això no és un caprici nostre.
1: Mor als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjan Satrapi, autora de la novel·la gràfica que després també va ser pel·lícula Persepolis. La seva obra s'ha caracteritzat per plantar cara al règim dels ayatolàs i per defensar els drets de les dones.

0: Berga ha plantat cara a la pluja amb una Patum completa que ha començat amb retard i que ha estat marcada per moltes interrupcions. Les estones d'espera s'han aprofitat per fer salts amb les figures cobertes amb plàstics per protegir-les. Berga, Nàtia Dell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Patum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure al món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
1: A la plaça, les ganes de Patum eren enormes.
5: Molt bon ambient, la gent superagradable, i bueno, intentar reviure això com si fos un crio petit.
6: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
7: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
1: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: Esports. El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra el Camp Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat Tenerife 83, Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dan

0: i Olmo han jugat de titulars. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
1: Fins aquí les notícies.
2: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
3: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
4: Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
5: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
1: L'altre barri, amb Blai Mercè.
2: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.

0: una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, amb una nit doncs que, com a mínim, des de la Diagonal, on tenim l'estudi, veiem com plou, fa estona que cau. Vull dir que si sou a casa, tranquils, encara desperts, espero, escoltant el programa, no sé, depenent del lloc, perquè estava mirant ara mateix el radar i veig que plou a diversos llocs de Catalunya. Estaven molt pendents els de la Patum per si plovia o no plovia, si podien acabar la festa, i els del Primera Sound jo crec que s'han mullat perquè hi havia concerts de matinada i aquí està plovent ja fa estoneta, i pel que veig al radar ha de continuar una estoneta més. Però si sou sota cobert i us ve de gust, doncs aquí estem, al 93-201-7474, per donar respostes o per fer les preguntes que us vingui de gust. I si voleu donar respostes, doncs jo us torno a recordar algunes que les tenim encara al pou, que ningú ha contestat, i que, doncs mira, si us inspireu i us ve de gust, ens podeu fer un truc ara o deixar-les al WhatsApp del programa, igualment que les vostres reflexions, anècdotes o històries al voltant d'algun dels monuments de Gaudí, d'algun lloc que heu anat, que hi heu portat algú, alguna cosa que us ha passat anant a la Colònia Güell, sortint de la Sagrada Família, anant al Parc Güell o qualsevol altra cosa que ens vulgueu explicar i voleu compartir amb nosaltres. Aquestes preguntes que encara no tenen resposta, per si us inspireu i ens voleu trucar, perquè ara mateix al telèfon doncs no hi ha ningú, o sigui que podeu trucar perquè no trobareu l'Aina, que respondrà. Per exemple, l'Osvaldes de Planoles ens va demanar d'on prové el nom de catalana per referir-nos a l'embotit. I això encara no ens ha contestat ningú. L'Eva, des de Santa Coloma de Gramenet, deia: quan tinc mal de cap em poso aigua freda al clatell i em millora el malestar. Per què passa això? Quin efecte té l'aigua en el cos? La Dolors, des de les Borges Blanques: quan es va deixar de demanar permís a la caserna de la Guàrdia Civil per posar sardanes a les places? En Joan, des de Vallcarca: com es decideix on es posen les bústies de correus que hi ha al carrer? Hi ha algun mapa on consultar-ho? En Miquel, des de Sabadell: quants lavabos públics hi ha a Barcelona? I n'hi ha algun obert de nit? I l'Aleix, des d'Esparreguera: quina línia de tramvia va ser l'última a desaparèixer i quin any va ser? Aquestes són preguntes que vosaltres ens heu fet, doncs algunes són més, algunes són de fa temps, d'altres doncs són de fa menys temps, que encara ningú ha contestat. Per tant, si esteu inspirats, ja ho sabeu, no? 3207474. Ara hi tenim a la Carmeta, des del barri de Sants, a Barcelona.
1: Hola,
0: bona nit.
1: Què tal? Bona nit a tothom. Mira, la meva pregunta és, per exemple, ara tu, Marta, què t'estic escoltant o t'estic sentint? Quina diferència hi ha amb escoltar o sentir?
0: Molt bé.
1: Estic sentint una persona, l'estic escoltant, perquè és que no sé esbrinar. Ho pregunto i em diu una cosa, ara em diu una altra.
0: Molt bé. Doncs algú que ens expliqui la diferència, o el matís més que diferència, entre escoltar i sentir, no?
1: Ah, això mateix.
0: Perfecte.
1: Eh?
0: Molt bé, Carmeta.
1: Gràcies per escoltar-me a tots.
0: Gràcies. Bona nit.
1: Adéu.
0: Adéu. L'Anna, des de Sant Vicenç dels Horts, bona nit.
2: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
2: Bé, bueno, bé. Diguem bé, amb els meus 89 anys, bé.
0: Doncs bé, estàs trucant a aquesta hora, estàs bé, desperta com una rosa,
2: bé.
0: Estàs bé.
2: Sí, sí, sí.
0: I truques per un bon motiu, em sembla.
2: Bueno, dos motius.
0: Vinga.
2: Primer començaré, perquè va lligat, una cosa va lligada amb l'altra.
0: Sí.
2: O sigui, als anys 47, 48, fins que va venir el nou règim, vull dir, quan va acabar la dictadura,
0: sí,
2: hi havia unes emissores que es deien Estaciones Escuelas de la Cadena Azul de Radiodifusió.
0: Sí.
2: No sé si les has sentit anomenar.
0: Em sona, sí.
2: Vale, doncs jo estava amb l'escola número 18 aprenent a ser locutora.
0: Què diu ara? Ai, quina gràcia.
2: Imagina't, eh?
0: Ai, Anna, que som col·legues,
2: però
0: som col·legues.
2: Vaig estar fins als 15 anys. Als 15 anys, això era Andalusia. I als 15 anys vaig venir cap a Barcelona.
0: Sí.
2: Aleshores ja se me va troncar la il·lusió.
0: Oh, ja no vas poder fer ràdio.
2: No, ja no vaig poder fer-ho. Però, mira, he tingut el meu net, ¿vale?
0: Sí.
2: Que ara ha entrat a Ràdio Televisió.
0: Home, ha seguit a l'àvia, no?
2: Mira, m'ha donat una alegria que no t'ho pots ni imaginar.
0: Ai, que bé.
2: És una il·lusió meva truncada, però que ara un net pugui seguir, no per fer de cara al públic, ell ha entrat com a tècnic.
0: Sí.
2: O sigui, està darrere de les càmeres, no està davant. Ara mateix està, aquesta setmana estava al Parlament de Catalunya. I cobrint eventos.
0: Sí.
2: I bueno, i farà 22 anys el diumenge.
0: Oh, carai.
2: O sigui que la felicitació és per les dues coses.
0: Home, doncs sí, per la feina que té i per seguir una mica l'estela de l'àvia que no va poder seguir i per aquests 22 anys, que és una edat meravellosa, no?
2: Meravellós.
0: Estem d'acord?
2: Molt, molt maco.
0: Doncs, Anna, dic, estem d'acord que 22 anys és una edat meravellosa, eh?
2: Molt. I després, respecte a les emissores aquestes, jo el que voldria saber és si quan el règim va canviar, continuen i en quina... Com t'ho explico?
0: En què es van convertir, no?, aquestes escoles?
2: Exacte, sí. Com les anomenen ara, si és que encara existeixen.
0: Sí, és que encara existeix.
2: I ja està. Això és el que volia dir.
0: No, sí, vaig a prendre nota de... Anna, torni'm a repetir el nom d'aquestes escoles, com es deien. Com ho apunto.
2: Estaciones, ho dic en castellà,
0: sí,
2: perquè estaciones, és com teníem de dir.
0: Sí.
2: Estación Escuela. Yo estaba a la estación escuela número 18 de la cadena azul de radiodifusión.
0: Cadena azul de radiodifusión, molt bé. Perquè així segur que podem buscar la resposta.
2: I jo no sé si estaven per tot Espanya, per tot igual, o només era per regions.
0: I això era Andalusia, eh?
2: Això era Andalusia,
0: sí.
2: Correcte. Aquesta concretament era a la província de Jaén.
0: A Jaén, perfecte. Molt bé. Doncs, Anna, res, que felicitats, que moltes gràcies i res, que ens tornem a sentir.
2: A tu, Marta.
0: Que
2: encantada de parlar amb tu i, bueno, l'altre dia estava molt nerviosa el dia de les llenties, de la tronxa.
0: No, perdona. Doncs, després però... ens ho van corroborar també, eh? Vull dir que mèdicament, o sigui, que tenia més raó, sí, que una santa. O sigui, que molt bé, Anna.
2: No, bueno, jo l'ho tenia perquè, per desgràcia, el meu fill,
0: clar,
2: des de petitó, perquè té una malaltia, o sigui, té mirenes i li afecta molt a la sang.
0: Clar.
2: Llavors ens queda sense ferro.
0: I bueno,
2: ja des que tenia 12 i de 72,
0: imagina't.
2: Si fa anys que ho faig.
0: Déu-n'hi-do. Anna, moltes gràcies. Una abraçada.
2: Marta, una abraçada molt gran i, bueno, espero poder trucar-te una altra vegada,
0: tant,
2: encara que sigui per un
0: dia. I tant que l'espero, i tant que sí. Una abraçada, bona nit.
2: Bona nit.
0: Adéu. La Joana, des de Palma. Bona nit, Joana.
3: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
3: Bé. Me sap greu de cridar perquè no sé xerrar el català. I me sap greu.
0: Què vol dir no saps xerrar el català? Parles perfectament.
3: Bé, no, mira, tens 74 anys. Mare, que ja te va contar això del doctor Carulla, va néixer en era catalana.
0: Sí, sí.
3: I mon pare era mallorquí, nascut aquí, però el meu avis era de Múrcia. Però el meu pare sempre va xerrar mallorquí.
0: Sí.
3: Li deien en Ximet, aquí...
0: Sí.
3: Bé, una cosa molt estranya. El meu pare, quan estaven també amb nosaltres i tot això, ells dos xerraven... Mon mare català, des de luego, i mon pare mallorquí, perquè aquí sempre s'ha xerrat, fins fa un quant d'anys era mallorquí. Ara ja és català, però... Bé, però quan se dirigien a nosaltres, mos ferraven el foster. I que no sé per què.
0: Però, perdona,
3: Juanita, Juanita, que t'ha de ir a l'escuela.
0: En castellà.
3: En castellà, sí.
0: Ah, clar, has dit foraster, en foraster. En sèrio?
3: Foraster, bé, foraster, perquè aquí, sí, sempre s'ha dit
0: foraster. S'ha dit foraster, sí, sí.
3: I l'escola que jo anava, hi havia molta gent, sí, eren molt de murcians, granadinos i tot. Bé, però una cosa molt estranya. Tenc tres fills i el meu home té dos. Són nascuts tots aquí. Mm. Tenim 10 nens.
0: 10? Mare meva.
3: 10. Sí. Cap xerra català.
0: Què m'estàs dient?
3: No, cap. Van a la universitat, fan la carrera, que estan la meva neta que ja que per cert va estar a Noruega fent, perquè l'altre dia que el senyor xerrava de Noruega jo vaig estar fa dos anys a veure-lo, perquè està a Noruega d'enfermera, se va allà a la feina, sí. Un pobletito se diu Bergen, molt guapo.
0: Sí, bé, sí, Bergen.
3: La meva neta també no ha xerrat mai el català.
0: Oh.
3: I el meu net, no, i sin embargo, estudien en català. Tot el que fan.
0: Tots han estudiat a Mallorca, a Palma.
3: Tot a Mallorca i s'estudien
0: no
3: en català.
0: I no parlen.
3: No. Ells estudien en català, tot ho fan en català, els deberes, tot. Però quan surten de la universitat,
0: castellà.
3: En castellà, sí.
0: El foraster.
3: Sí, és curiós. Però una cosa, en els pobles se xerra molt el català. Mm. I de cada, però el que és Palma, una vegada anava a l'autobús amb una senyora, no sé què li va dir, no sé què me va dir, i me diu, ai, quina sort, una mallorquina.
0: Com si fossis una cosa estranya, no?
3: Sí, perquè no sé què passa, però no sé per què, però no...
0: Déu-n'hi-do.
3: No sé. El meu home té 84 anys, du aquí des que tenia 20 i no s'ha xerrat gens. No té explicació,
0: però és el que passa en aquest país. En aquest país passen aquestes coses, en fi. En un altre no, però aquest sí, és així.
3: Sí.
0: Joana, m'alegro d'haver-te tornat a parlar amb tu, perquè encara ningú ha respost al tema que vas preguntar.
3: No.
0: Ningú ha respost. I saps què ens va passar? Que vam trobar un historiador que ens ho podia respondre i vam tenir ell més, pobret, perquè que mentre ho fèiem es va morir. I ens hem quedat amb les ganes de saber-ho. I encara no hem trobat ningú que ens ho pugui resoldre. I no hi ha hagut cap oient que ens pugui explicar per què el doctor Carulla té un carrer a Barcelona.
3: Sí, perquè jo dic que si te posen un carrer per algo, no? Per
0: sí,
3: una
0: sí,
3: cosa que
0: exacte.
3: Fet,
0: no? Ja et dic, i ens va passar això, que dic, quina mala passada, ara que ho teníem, i va, no va poder ser. En fi, que bueno, continuarem intentant-ho. Joana, gràcies per tornar
3: a trucar. I una altra cosa,
0: digues.
3: Una vegada va dir un senyor, xerraven d'aquí de Mallorca, i deia no sé què de metro, i un senyor va dir, no, a Mallorca no hi ha metro. Va dir segur que a Mallorca no hi ha metro. Jo volia trucar, però ja no me va acordar. Mallorca té metro.
0: Clar.
3: Lo que té un metro de 10 minuts. És d'anar a la universitat. Té 10 parades, cada parada té d'un minut, d'una a l'altra.
0: Ah, metro de 10 parades, eh? Una sola línia i ja està.
3: 10 parades, sí. Sí, tarda 10 minuts de la plaça Espanya fins a la universitat.
0: Ah, molt bé. Veus? Això...
3: Però... Tenim metro.
0: Molt bé, sí senyora. Escolta'm, perfecte, Joana, moltes gràcies per trucar.
3: Vale,
0: vinga,
3: gràcies a tu.
0: Una abraçada, bona
3: adéu.
0: Nit.
3: Adéu, bona nit. Adéu.
0: La Maria Rosa, des de Sant Cugat del Vallès, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Gràcies, Maria Rosa, eh? He rebut tot, eh? He rebut tot.
4: Sí?
0: Sí, moltes gràcies.
4: Bé, mira, precisament ahir em vaig trobar amb una senyora i vam anar al Corte Inglés de dalt a prendre una tònica i al pagar i al donar el canvi dic, què dius tot? Què dius 5 rodó? Diu, no l'entiendo. Dic, 5, que cobri 5 de rodons. Diu, no l'entiendo. Així 3 vegades, a més amb mala sombra. Dic, no li vaig deixar la propina, no?
0: No, clar.
4: Era una... Sí, clar. Però és que, escolta'm, si poguessin esborrarien el català del mapa.
0: Ai, mira, no em diguis aquestes coses perquè em poso de mal humor.
4: Mira, jo amb de mala llet, mira, directament.
0: Sí, directament.
4: Sí. Escolta,
0: digues.
4: Bé, anem per feina.
0: Que tu tens una resposta, vinga.
4: Sí, lo d'escoltar i...
0: La que feia la Carmeta.
4: Exacte.
0: El mateix entre escoltar i sentir.
4: Sí, home, escoltar, nosaltres, o sigui, tu, sense parar atenció, pots escoltar els sorolls del carrer, sents els sorolls del carrer, no? Perquè sents tots els sorolls, tot el brugit, encara que no hi paguis... Encara escoltar, per exemple, és el que fem amb tu, t'escoltem, no?
0: Clar.
4: A la ràdio.
0: També em podeu sentir, però si m'escolteu vol dir que esteu fent més atenció, no?
4: Exacte. L'escoltar és parar atenció amb una cosa. L'escoltes i pares atenció. I el sentir sents, encara que no hi paris atenció.
0: Sents l'ocell o sents la persona que parla.
4: Exacte. I en canvi, escoltar és parar atenció. és per atenció.
0: Perfecte, molt bé.
4: Una cosa. Escolta, la canció, oi, senyor, com estic? El bolero aquest que heu posat...
0: Del Moncho, sí.
4: Del Moncho. Bé, aquesta cançó la cantaven els Panxos i l'Edi Gorme.
0: Sí.
4: Amb el temps, que és molt bé, tenen de precioses. I aquest, l'autor era un tal Pedro Junco, que estava malalt de tuberculosi i estava en relacions amb una noia de l'alta societat cubana.
0: Mm.
4: Els pares no volien la relació aquesta, per la diferència, perquè ell també era un conqueridor d'aquells Latin lovers, saps?
0: Mare meva.
4: I no volien d'allò. I aquest senyor estava malalt de tuberculosi. I al morir li va fer aquesta cançó per la seva estimada.
0: Mira, veus? Això no ho sabíem. Ja sabem una altra cosa.
4: Que nos queremos tanto. Sí, doncs és una cançó d'amor. I en l'enterrament, aquí va anar la senyora, no recordo com es deia, la seva, aquesta noia, aquesta xicota que l'estimava, doncs van posar la cançó aquesta, no va sonar en l'enterrament, però ja era dedicada a la seva. És bonica, la història és trista.
0: Molt bonica, però és bonica, sí, sí.
4: Per això he cregut, dic, ja que l'heu posat, dic, mira, vaig a dir, perquè és molt bonica.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per compartir la Maria Rosa.
4: De res.
0: Que tinguis bon cap de setmana.
4: Igualment.
0: Adéu, bona nit.
4: Adéu, bona nit. Adéu, adéu.
0: En Carles de Badalona, bona nit.
5: Hola, Marta. Te'n recordes aquella trucada d'última hora que vas tenir d'un senyor doncs, que va anar a una processó a treure Jesucrist i el Jesucrist li va obrir
0: sí,
5: els ulls?
0: Sí,
5: sí. Que em va deixar tot bé flipar.
0: Ja, a mi també. A mi també. Entre això i el conte que vaig dir després...
5: Llavors em quedava amb ganes de més. Perquè era última hora... I suposo que era un home que tenia un problema de parla, no?
0: Sí,
5: suposo que parlava amb un aparato d'aquests.
0: Sí, correcte, no? Per això, però fa les pauses i amb les pauses s'entén bé i jo vaig quedar absolutament...
5: Pues que jo també, clar, m'he quedat amb ganes de veig i dic, sisplau, aquest home que expliqui més coses.
0: Aquest home que expliqui més coses del que li va passar, no? Sí, ja,
5: no
0: que,
5: que
0: ens truqui un altre dia i ens ho expliqui una mica, que es prepari una mica més l'escena, no?, i ens expliqui millor, perquè a més era l'última trucada i ja no teníem...
5: Sí, l'última trucada,
0: sí.
5: Al final de tot, i de cop a volta per ell.
0: Era crec que en Josep, es diu... Pot ser que sigui de Tàrrega? Aina, sí, en Josep de Tàrrega. Exacte.
5: Ah,
0: sí. Doncs mira, si ens vol trucar en un altre moment, la setmana que ve, ja que tindrem aquí el papa i tot això, com que això és una mica
5: clar,
0: com de miracle, a veure si s'ho prepara l'escena
5: aquesta que va
0: viure i ens la torna a explicar, que vam quedar tots bastant, jo també bastant enganxada, realment, tens tota la raó, Carles.
5: La seva experiència mística me sembla molt interessant,
0: sí.
5: Segur que té un fondo doncs, molt interessant d'explicar.
0: I tant que sí.
5: I molt. Que era francotirador, i no sé, per exemple, jo li preguntaria... Que era després de la guerra, quan ell va estar a l'exèrcit, no va explicar coses.
0: Sí, es mereix una entrevista, aquest home, tota la raó. Doncs va, prenc nota, Carles. Moltes gràcies.
5: Vinga, adéu.
0: Adéu, bona nit.

0: Potser algun ignorant que ara ens escolta va amb cadira de rodes. Per als qui no hi aneu, imagineu-vos per un moment que sou persones amb mobilitat reduïda i que us agrada molt, per exemple, passejar arran del mar o fer muntanya. Sí que hi ha senders i miradors de muntanya i de costa adaptats i accessibles, però sempre són un trajecte limitat que acaba amb una mena de missatge implícit de les cadires de rodes fins aquí. I si es pogués trencar aquest límit i les cadires de rodes poguessin enfilar-se fàcilment per camins en pendent, passar per corriols amb sots i trepitjar la sorra de la platja? Aquestes preguntes són les que es van fer un grup de corredors, de runners, de Platja d'Aro, i s'ho van prendre com un repte. Fa 2 mesos que aquests corredors s'ofereixen per estirar i empènyer per tota mena de camins unes cadires de rodes tot terreny. És un servei que volien que fos i que és totalment gratuït. Ja han portat 3 persones amb mobilitat reduïda i asseguren que els usuaris han acabat eufòrics i desbordats d'emocions per l'experiència. Saludem el Mario Orozco, que és preparador físic i responsable de l'àrea esportiva del club Els Tritons de la Vall d'Aro. Benvingut, bona nit.
1: Molt bona nit i moltes gràcies.
0: Escolta'm, Mario, com és que un grup de corredors i d'esportistes, diguéssim, no professionals o amateurs, digue-li com vulguis, posa la banya a intentar fer gaudir la gent que no pot córrer habitualment?
1: Bé, això ve perquè en els inicis del nostre equip, quan nosaltres vam sentar les bases, vam dir que volíem apropar l'esport a la base de tothom. El nostre equip, a poc a poc, ha anat creixent, però hi havia una assignatura pendent, i era, això no és per tothom. Aquí falta gent. I veiem que pels camins, pels senders, pel camí de ronda i tal, doncs anàvem sempre els que sí, podíem córrer. Però hi havia un grup de persones que ni tan sols s'ho podien plantejar. I d'aquí ve aquesta idea d'aconseguir les cadires Joalets.
0: Ara, després entrem en aquestes cadires. El vostre club es diu Els Tritons de la Vall d'Aro. De fet, és una entitat sense ànim de lucre que només té, crec que, 1 any i mig de vida. Per què el vau crear, aquest club? Perquè tu ets una mica fundador, no?
1: Sí. Bueno, això va néixer a la Marató de Barcelona de l'any 2024, en el que jo anava amb una samarreta de Platja d'Aro, precisament, i un corredor es va apropar i em va dir «Què portes la samarreta del meu poble?». Aquí, xerrant i l'anècdota, doncs ens vam passar el telèfon i vam quedar per fer un cafè després de la marató. I parlant, jo li vaig dir que feia molt de temps que jo tenia al cap crear un equip de corredors i corredores. I ell em va dir que tenia un grup de WhatsApp en el que quedàvem per córrer de tant en tant ell i els seus amics. I, bueno, se van juntar les dues coses, vam proposar un entrenament una mica diferent al que ells feien. Vam començar a treballar la força aquí en els parcs del poble. I això va agafar força i ara som al voltant de 68 persones.
0: Déu-n'hi-do. I de tota mena de perfils que quedeu per córrer?
1: Sí, de tota mena de perfils. Persones que tot plegat comencen i altres que ja porten anys en el món del córrer.
0: Per cert, el nom, això dels Tritons de la Vall d'Aro, d'on ve això?
1: Perquè els tritons és un animal endèmic d'aquí de la zona, que a més cada cop queden menys, i bueno, ens va fer gràcia, són animals híbrids que estan bé a l'aigua i a la terra, doncs vam dir nosaltres també, toquem l'asfalt, toquem la muntanya, doncs apa, i es va quedar així.
0: Ja has explicat aquest origen del per què heu posat la banya a intentar fer gaudir de gent que no pot córrer, però és habitual pensar que potser algú dels que vau decidir fer això té algun familiar, algú molt directe, que té la mobilitat reduïda i que això doncs, us porta a fer aquesta iniciativa solidària. No sé si és veritat o no té res a veure això.
1: En el nostre cas no és així. No en tenim cap familiar, ni amic, ni persona del nostre entorn que vagi en cadira de rodes o que tingui problemes de mobilitat. La idea va sortir per l'afant d'apropar l'esport a tothom, simplement.
0: Ara em parlaves d'aquesta cadira. Com la descobriu que existeix, que hi ha una cadira adaptada que pot arribar a tot arreu? No sé si algú ja ho sabia, si ho heu estat buscant per internet, com va anar?
1: Per casualitat, un dia jo vaig, veient les xarxes, vaig veure un reportatge d'una empresa francesa que es dedicava a fer aquestes coses. Em va cridar l'atenció, vaig proposar a un company de l'equip, li vaig explicar el que era, li vaig ensenyar un vídeo que teníem penjat a internet i vam dir, aquesta és la nostra. Hem de fer aquí un projecte i veure si som capaços de materialitzar-ho.
0: Mm. Clar, tu ara la veus molt clara perquè l'has vista en imatges, però estem en un programa de ràdio. Per tant, ens hauràs de fer una mica de descripció de com és aquesta cadira.
1: Bé, aquesta cadira és té una roda, només una roda, que és com d'un 4x4, amb una amortiguació brutal que va just sota del seient. La persona amb problemes de mobilitat, doncs, estan asseguts en un seient super, super còmode i super segur, que té un arnès de seguretat, fins i tot té la possibilitat de persones que tenen molt poca mobilitat per poder recolzar el coll, el cap i assegurar-ho, sí, que no tinguin cap ensurt. Després, cap endavant, surten dues nanxes, que són com la forma del mànec del paraigua. Uh-huh. Té dues així, que són molt grans, i la part de darrere té un manillar molt semblant al d'una bicicleta. Llavors, va una persona darrere, que és la que té per frenar, el que fa l'empenta quan hi ha pujada, i la persona que va davant és la que porta la direcció. Si hem de girar cap a la dreta o cap a esquerra, doncs ell decideix. I, a més, té dues nanxes laterals que permeteix que quan el camí es posa molt més dur per tema tècnic, van dues persones, a una a cada costat, que estabilitzen encara més.
0: És a dir, que poden arribar a ser quatre voluntaris els que porten aquesta cadira?
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do, quatre persones. Clar, sí. Tu l'has portada, la cadira, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: I deu ser, depèn del trajecte, deu ser físicament important, no?, l'esforç.
1: Bueno, la veritat és que la roda fa tota la força i està preparada per fer tota la força. Nosaltres, bàsicament, estabilitzem i sí que quan tenim una pendent molt pronunciada sí que es nota una mica, però bueno, nosaltres som de muntanya, ens agrada i som feliços quan ho fem.
0: Però cal una preparació física específica per poder portar. És a dir, si jo m'agrada caminar per la muntanya i vinc a fer de voluntària, segurament no arribo, no? Hem de canviar a mig trajecte de persona que porta la cadira perquè jo no estic prou preparada, no?
1: Et sorprendries, jo crec, eh?
0: Ah, sí?
1: Jo crec que sí, perquè és bastant fàcil. És cert que si tu et planteges anar a la muntanya, a més amb la responsabilitat de portar una persona, doncs uns mínims has de tenir-ne. Però, sincerament, és més fàcil del que nosaltres mateixos pensàvem.
0: Mm-hmm. Quantes cadires teniu?
1: Dues.
0: Teniu dues cadires. Clar, aquestes cadires sí, no han de ser barates, no?
1: No, ronden al voltant dels 7.000 euros cadascuna.
0: Déu-n'hi-do. Clar, i la pregunta és, si vosaltres sou una entitat sense ànim de lucre, per tant, no us ho esteu plantejant com un negoci, voleu que això, i de fet és, gratis i obert a tothom, d'on traieu el finançament, o us cal un finançament per poder comprar les cadires que ja les teniu, i a més de suposo que després fer-ne el manteniment, que això deu ser molt important també.
1: Que nosaltres, del moment que plantegem que això ha de ser obert per tothom i a l'abast de tothom, doncs posar-hi un preu ens sonava una mica elitista, no? De que havien persones que poder no tenen els diners per pagar. I nosaltres vam plantejar el projecte a un grup d'empresaris d'aquí de la zona i els hi va agradar. Ens van dir que sí. Tenim uns quants patrocinadors també d'empreses locals que ens ajuden amb el manteniment i amb tot aquest projecte.
0: És a dir, que van veure que això era un acte doncs, que podia contribuir a millorar la vida de moltíssima gent. Sé que hem dit que hi ha tres persones que han demanat els vostres serveis. No sé com funcioneu, si és hi ha una llista i la gent s'apunta, si hi ha alguna condició indispensable per poder dir jo vull que em porteu a passejar i sobretot per quins llocs aneu.
1: Nosaltres ara, de moment, ho hem fet per les nostres xarxes socials. Hem publicat els llocs on hem anat i hem dit, mira, tenim les cadires disponibles per les persones que s'animin i tal. És cert que ara estem treballant en un calendari anual per nosaltres poder presumir de tot el territori. O sigui, l'idea nostra és poder ensenyar el que tenim aquí a aquell d'abans, però nosaltres volem arribar a Garrotxa, a Pirineus i a tots els indrets que tenim de sobre en aquest país.
0: És a dir, que no és una cosa que es quedi a la Vall d'Aro, ni molt menys, eh?
1: No. Nosaltres volem que la gent ens acompanyi en les nostres rutes i que ens acompanyi a gaudir de la muntanya com ens agrada a nosaltres. I això és dir sense límits.
0: Sense límits. Molt bé. Arribem al primer moment culminant de tota aquesta aventura. Quan veu portar el primer usuari, qui va ser, quin perfil va ser, vaja, on el vau portar i, sobretot, com va ser aquesta experiència per aquesta persona?
1: La primera persona que es va pujar va ser en la presentació precisament de les cadires en un era un acte de l'Ajuntament que conjuntament amb el nostre projecte presentaven totes les millores que havien fet adaptatives al camí de ronda i tot el que estan treballant en el nostre poble. I era un perfil d'una dona gran que va ser la primera a animar-se en passejar pel camí de ronda de S'Agaró a Platja d'Aro. I la veritat és que això va ser un cúmul d'emocions. Al principi, entre els nervis, la por, la desconfiança, no? Després va haver-hi un moment de silenci i va acabar amb un moment d'eufòria, de crits, d'agraïments, de llàgrimes i la veritat, molt especial.
0: Clar, perquè segurament hauria passat per llocs, hauria fet una cosa que feia uns mesos enrere, uns anys enrere, li hagués estat absolutament impossible de pensar que ho aconseguiria, no?
1: Exacte. Crec que l'especial d'aquest projecte és això, és que mai s'ho havíem plantejat. Clar. I això fa que sigui el que és.
0: Especial. I els altres això. Dos usuaris, on els heu portat?
1: Per Gavarres.
0: Gavarres?
1: Aquí nosaltres tenim l'entrada de les Gavarres i hem passejat tots dos per un trajecte de les Gavarres.
0: Uh-huh. Escolta, és veritat que també els poseu música durant aquesta experiència o aquest trajecte?
1: Sí, nosaltres anem amb una motxilleta, amb un altaveu i doncs animem una mica, bàsicament per donar el toc festiu, no? I per dissimular una mica les emocions, perquè clar, són coses que tu no saps mai com reaccionar la gent. I a vegades tot pot ser maco, però a vegades hi ha emocions o hi ha persones que són més reservades. Doncs nosaltres intentem que amb música i nosaltres cantant i passant-ho bé, doncs intentem que sigui tot això més portable.
0: Clar, sí, que quedi en la seva intimitat, no? També, malgrat sí. haver-hi molta gent, vull dir que és un acte que no pots fer sol, perquè evidentment l'heu de portar, però com a mínim que no se sentin allò doncs que estan que tothom els està veient, quina és la seva reacció,
1: clar.
0: No?
1: Està
0: molt bé. Si ara ve una altra persona i diu mira, jo vull fer un altre trajecte i vull anar, m'ho invento, a Osona o per un lloc pla, o un altre diu no, a mi m'agradaria pujar a un lloc una mica més complicat. Quina és la vostra resposta?
1: A nosaltres ens agraden els reptes i ens agrada regalar il·lusió. Per tant, totes les propostes que ens arribin, nosaltres intentarem poder fer-les possible.
0: Per tant, no, vull dir, no us quedareu a la comarca, podeu anar a més llocs de Catalunya,
1: no,
0: entenc,
1: no,
0: eh?
1: No, ja t'ho he dit, nosaltres, la idea nostra és poder arribar a tots els llocs emblemàtics que tenim aquí al territori. Nosaltres tenim Montserrat al Cap, tenim el Pedraforca, tenim Montseny, tenim la Garrotxa, tenim molts indrets que a nosaltres ens han enamorat i que ens sentim amb l'obligació de que això pugui arribar a tothom.
0: Clar. Si algú està escoltant ara i diu, home, aquesta és la meva, jo vaig amb cadira de rodes o jo tinc una mobilitat molt reduïda i m'agradaria participar i intentar fer un trajecte, és igual, anar a mar i passar per sobre la sorra, és igual, el que sigui, què haurien de fer?
1: Contactar amb nosaltres ara mateix per Instagram, que sí. És on més actius som, en Tritons de la Vall d'Aro, i ens un missatge privat i concretem.
0: I concreteu, molt bé. I per aquest estiu ja teniu alguna idea planificada, oi?
1: Nosaltres tenim una entremans que bueno, és una mica ambiciosa, no?, per dir-ho d'alguna manera. Tenim pensat fer un recorregut de 280 quilòmetres, que són tot el perímetre del Baix Empordà.
0: 280 quilòmetres, mare meva!
1: 280 quilòmetres amb uns 6.000 de positius i en un non-stop. Fent relleus...
0: Ah, anava a dir, la mateixa persona, no? Clar, anar
1: no,
0: fent
1: no,
0: relleus.
1: Relleus, farem
0: clar.
1: Relleus. Sí, farem relleus.
0: Per tant...
1: La idea nostra és fer relleus, o sigui, és oferir a que tots els pobles pels que nosaltres passarem que convidin a un veí o veïna del municipi que tingui problemes de mobilitat perquè pugui gaudir del seu poble amb la nostra ajuda.
0: Doncs això és una idea molt bonica, que diu molt de vosaltres i que espero que l'agència s'hi aferri per poder fer possible aquesta ruta per relleus, aquests 280 quilòmetres, resseguint tot el Baix Empordà. Tant de bo us surtin tots els números i tothom pugui ser portat amunt i avall i hi hagi prou corredors per fer aquests relleus. Així que Mario Orozco, preparador físic i responsable de l'àrea esportiva del club Els Tritons de la Vall d'Aro, gràcies per explicar aquesta aventura que tot just arrenca i tant de bo duri molts anys i pugueu portar a moltes persones, que segur que per ell serà una experiència inoblidable. Gràcies, Mario.
1: Gràcies a vosaltres per aquest espai.
0: Molt bona nit, adeu-siau.
1: Bona nit, adeu-siau.
2: Esta, no sé quina hora.

possessió dins meu, la sedueixo i es transforma. No s'esborren, em conformo en mirar-me, mirar-me d'endins, mirar-me d'endins cap enfora.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya
1: Ràdio. Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Leire Díaz, bon dia.
2: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
1: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
2: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
3: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
4: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
1: Candela Peña, què passa?
5: Quina il·lusió.
1: Ah, m'he engreixat una mica.
5: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
1: Sí.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No, no, no. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
6: Ets una genocida del temps.
7: La millor hora del dia.

0: Va, que tenim temps d'obrir encara el capítol de preguntes contestades. Aquesta cançó d'Adele, Rolling in the Deep, la va utilitzar Donald Trump en un dels seus actes de campanya. La cantant britànica va advertir l'equip del president dels Estats Units que prou, que la deixés d'utilitzar. Adele és només una de les moltes artistes que s'han mostrat contràries a Trump, i parlant de Trump i els Estats Units, nits enrere, en Joan Manel des de Cambrils ens va deixar una pregunta al correu electrònic del programa que deia: com és que mai sentim les veus de l'oposició als Estats Units? Ni a Catalunya Ràdio ni a TV3. Només sentim la veu i les tonteries, deia en Joan Manel, que diu Trump. Doncs bé, hem traslladat la resposta a l'Oriol Serra, que és el corresponsal de Catalunya Ràdio a Washington.
1: Hola, bona nit. Certament sentim poc les veus de l'oposició als Estats Units, si bé això succeeix arreu perquè, lògicament, qui governa acapara el protagonisme polític aquí als Estats Units, aquest fenomen s'agreuja per un motiu: l'afany de protagonisme del president nord-americà Donald Trump. La seva administració és hàbil en la comunicació i, sobretot, en el control de l'agenda mediàtica, i tots els mitjans de comunicació cauen al parany, començant, evidentment, pels locals, des de la CNN fins al New York Times, per citar-ne de crítics amb Trump, i ja no cal dir els afins, com és el cas de Fox News. Si bé les piulades de Trump cada cop es passen més pel colador, la seva presència als mitjans és no només a diari, sinó que ho és a totes hores. Els Estats Units són la principal potència militar del món i la guerra de l'Iran està tenint un impacte directe en la vida diària de milions de persones a nivell planetari. Cada moviment, cada declaració de Trump pot alterar el preu del petroli, els mercats energètics o el curs de l'economia. I és per això que l'impacte de les seves paraules al circuit informatiu internacional és permanent i ineludible. Això també s'hi ha d'afegir al fet que el Partit Demòcrata es troba en una fase de manca de lideratge. Encara no s'ha definit qui serà el candidat o la candidata a les pròximes eleccions presidencials. Al novembre, però, hi haurà les eleccions de mitja legislatura i, a mesura que s'acostin, les veus de l'oposició demòcrata aniran guanyant presència mediàtica. Ara bé, malgrat tot això, quan podem, quan trobem una escletxa informativa, val a dir que intentem mostrar l'altra cara de la moneda. L'exemple més recent és el del final de la gira de Bruce Springsteen al National Park de Washington, un concert amb una càrrega política excepcional, tot un acte de campanya antitrumpista i del qual ens n'hem fet un ampli ressò a Catalunya Ràdio.
0: Doncs moltes gràcies, Oriol Serra. Ara ja entenem per què les coses funcionen d'aquesta manera. A veure si és veritat que en les pròximes setmanes sentirem una mica més aquestes veus de l'oposició. Dubte resolt. Joan Manel.

0: I avui tanquem la setmana que hem dedicat a Sergi Pàmies, un dels grans contistes del país, i ho hem fet amb les històries que formen part del llibre Cançons d'amor i de pluja, publicat per Quaderns Crema. Abans de sentir el darrer relat de la setmana, li hem demanat al mateix autor com ho fa ell, això d'escriure contes.
1: Bona nit, a la nit dels ignorants. Soc el Sergi Pàmies i això d'escriure contes és un d'aquests plaers privilegiats que et permet fixar-te en petits detalls que aparentment no haurien de ser literaris, però que a mi m'encanta convertir-los en literaris. Detalls, coses que potser la gran literatura no atén, doncs m'encanta forgar-hi, fer-ho servir com una mena de teràpia particular i íntima, i sempre és molt satisfactori. Si a més això acaba connectant amb algun lector i a més te'l llegeixen també en un programa nocturn, fantàstic. Una abraçada a tothom.
0: Carai, quin honor, Sergi, una abraçada, moltes gràcies. Ara sí, el darrer conte de la setmana es titula La clau del son. La història comença amb un home que mira per la finestra. L'arrencada no és gaire original. Fa pensar en La finestra indiscreta d'Alfred Hitchcock. La pel·lícula suggereix que qualsevol veí pot ser un assassí en potència, quan en realitat el que hi acostuma a haver darrere de gairebé totes les finestres són absències, deutes i rutina. L'home no s'assembla gens a James Stewart i no fa servir un teleobjectiu per veure-hi amb precisió. Tot i que aquest conte pertany a la tradició d'homes que des de la finestra espien una veïna, la dona no és atractiva i no passeja en roba interior per l'apartament. L'home sap que a partir de les 4 la dona es posarà a plorar. Només fa una setmana que viu aquí, però el primer dia, mentre desembalava les caixes de la mudança, va tenir temps d'observar la façana de l'edifici de davant. No hi va detectar res d'especial, testos amb flors pansides, gàbies amb canaris moribuns, banderes esgrogaïdes i, de tant en tant, algú que surt a fumar una cigarreta. En el moment d'instal·lar les cortines, però, va veure la dona amb els ulls tancats, tremolant i movent les espatlles de manera compassada i dramàtica. Quan van aparèixer les primeres llàgrimes, l'home les va haver d'imaginar perquè era massa lluny per distingir-les, la respiració es va agitar i després de moure els braços com si discutís amb algú situat en un angle visualment inaccessible de l'habitació, va seure per recuperar-se. La seqüència es repeteix cada dia i dura entre 9 i 10 minuts. Encara que l'home ha especulat sobre quines poden ser les causes del plor, no se li ha acudit pensar que la dona és una actriu que prepara l'escena d'una obra de teatre. De fet, aquest hauria d'haver estat el desenllaç del conte. Tu, lector, i l'home que mira per la finestra, hauríeu d'haver descobert plegats que els plors de la dona no eren causats per cap drama, sinó per la disciplina en la preparació d'un personatge. La coordinació de l'argument del conte, però, s'ha desajustat perquè l'autor no ha estat prou competent i quan encara no tocava, tu t'has assabentat d'una cosa que el protagonista encara ignora. Ara que coneixes l'element més rellevant de la història, l'únic, de fet, no saps si has d'abandonar la lectura, continuar o, trencant les convencions, intervenir i explicar-li a l'home que la dona plora perquè està preparant un paper. Per introduir la intriga, que per negligència de l'autor el conte ha deixat de tenir, penses que també podries esperar, vejant si l'home és capaç de deduir-ho per ell mateix. Encuriosit, la curiositat és el que més et defineix com a lector, observes com especula sobre les possibles raons del plor. Si la dona no plorés cada dia a la mateixa hora, l'home no dubtaria que pateix una decepció o que a l'angle visualment inaccessible de l'habitació hi deu haver algú assegut en una cadira de rodes a qui ella es dirigeix amb ràbia i vehemència. Tenint en compte que ja fa una setmana que l'home viu aquí, però, comences a dubtar de la intel·ligència del personatge. Que tu, lector, no el consideris prou intel·ligent, fa que l'home que mira per la finestra s'ofengui. En comptes d'acceptar-ho amb esportivitat, se t'encara i t'insulta. Te'n sorprens? Havies imaginat un home pacífic, una mica gris, probablement perquè en altres llibres del mateix autor els personatges eren apocats, introvertits, però precisament perquè els seus personatges acostumen a ser apocats i introvertits, a l'autor li ha vingut de gust que aquest sigui colèric i que ara mateix t'empenyi i a crits et demani explicacions. La discussió puja de to. De les empentes i els insults passeu als cops de puny i a les puntades de peu. D'entrada, sembla que l'home té l'avantatge d'haver donat el primer cop, però tu, que ja has decidit que no llegiràs mai més res d'aquest autor, on vas a parar, reacciones i t'hi tornes. Aplicant el que vas aprendre en cursos d'arts marcials, fas caure el personatge i l'immobilitzes executant el que, si no recordes malament, s'anomena clau del son. Quan pren consciència que has decidit no llegir-lo mai més, l'autor dubta. Potser hauria de crear una situació imprevista i aconseguir una reconciliació ràpida, pensa. Diguem-ho tot, també li passa pel cap sacrificar-te i fer que, a conseqüència d'un cop fortuit i fatídic, et moris. No obstant això, com que no refia de les primeres impressions, l'autor fa una pausa i surt a la finestra a fumar una cigarreta. Quan torna a seure, ja ha decidit que qui morirà serà l'home que mira per la finestra. Tu no recordaves que la clau del son pogués matar ningú i t'horroritza que el personatge no respiri. Li prens el pols, res. Proves de reanimar-lo amb massatges cardíacs i un boca a boca tan apressat com el destre. Tampoc. Alhora, intentes entendre què hi fas en aquesta habitació, rajant-te, sang pel nas, suat, sentint l'adrenalina del pànic circulant-te per les venes i el cor un redoblament que no fa presagiar res de bo. L'autor és conscient que matar el personatge és un recurs poc digne. A banda de consolar-te, pensant que Hitchcock també ho feia, creu que ha de solucionar la teva situació desesperat caminant per l'habitació. I també la de l'home que no podrà mirar mai més per la finestra. Com cada tarda, la dona havia previst plorar a les 4. Prèviament, havia escalfat la veu i estava a punt de tancar els ulls per concentrar-se en l'escena que està assajant. Just aleshores, en una finestra de l'edifici del davant, ha vist la baralla. En els anys que fa que viu aquí, mai no hi ha observat res d'especial. Testos amb canaris esgorgaïts, gàbies pensides, banderes moribundes i, de tant en tant, algú que surt a fumar una cigarreta. Mai no hauria imaginat que hi veuria dos homes pegant-se i que, en comptes d'obrir la finestra i demanar ajuda, es quedaria mirant, igual que els conductors que, en un punt de la carretera on s'ha produït un accident, frenen per entreveure una víctima, una sabata desaparellada, un bassal de sang. Com si assistís a una representació i no a una escena real, la dona ha vist com un home n'atacava un altre més feble i han acabat com desapareixien del seu angle visual fins que el més feble, tu, l'actor, s'aixecava i, rajant-li sang pel nas, s'acostava a la finestra. Dret, amb els ulls tancats, la dona ha vist com comences a tremolar, movent les espatlles de manera compassada i dramàtica. Quan apareixen les primeres llàgrimes, les ha d'imaginar perquè és massa lluny per distingir-les, tu continues sanglotant cada vegada més fort. Encara que això també ho ha de deduir perquè les finestres són tancades i només se sent el trànsit llunyà dels cotxes. I si pares bé l'orella, la respiració de l'autor.

amb aquesta clau de son, clau de son, del son, perdó, del son, d'en Sergi Pàmies, aquestes cançons d'amor i de pluja. Hem acabat la setmana dedicada a aquests contes que recull aquest llibre, que va ser publicat ja fa uns anys, el 2013, després n'hi ha hagut d'altres, l'any que ve continuarem, més històries, així que... Res, que arribem al final, són les 2 de la matinada pràcticament, escoltarem les notícies i nosaltres tornarem diumenge a la nit amb més preguntes, amb més respostes. Espero les vostres anècdotes i les vostres històries al voltant dels monuments de Gaudí, si teniu alguna història, i ens ho podeu fer arribar al WhatsApp del programa, el 667-220-148. Ara us dic bona nit, que descanseu i bon cap de setmana. Fins diumenge a les 12.